0: Ida. Per la seva banda, el PP ha tornat a reclamar a l'executiu que declari a la ciutat autònoma la situació d'interès per a la seguretat nacional. Hamas accepta desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza, però alerta que només ho farà si Israel es retira de la franja. El govern de Netanyahu no ha reaccionat oficialment, però el president nord-americà assegura que els israelians estan molt contents amb l'acord. Baixa lleugerament el risc d'incendi forestal de cara a aquest dissabte, però encara hi haurà 289 municipis en risc molt alt o extrem. Per tot plegat, els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. Ha estabilitzat l'incendi de la Vall d'Uixó després de cremar més de 9.500 hectàrees. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Les autoritats, però, demanen precaució perquè l'incendi continua actiu. Els bombers hi mantindran un dispositiu per evitar revifades. El primer dia d'operació sortida no ha comportat gaires complicacions als aeroports ni tampoc a les carreteres. L'aeroport de Barcelona ha viscut el dia amb més activitat d'aquesta operació, amb més de 1.100 vols. Qui es desplaci amb cotxe haurà de pagar més per la benzina, perquè retalla una part de les ajudes als carburants.
1: Esports. El Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. D'altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bizibu, ha signat ja el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. I en bàsquet, la penya ha fet oficial la renovació de Ricky Rubio per una temporada, mentre el Barça ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador i mentor.
0: Pel que fa al temps, primer cap de setmana d'agost molt càlid, a Ponent s'arribarà als 38 graus. Matí de dissabte, mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plogim molt local. A la resta farà sol, amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i també l'àrea del Massís del Port.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Fonts policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000, d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernades.
3: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no va anar a comprar i ens escrivia així la situació.
4: Pero mira, aquí el problema que és esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
3: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrents, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores?
5: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
3: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
5: Yo quiero hablar con mi madre.
3: ¿Y tu teléfono?
5: La playa.
3: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
0: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta, hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
2: Como comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: La situació més crítica s'està vivint a Ceuta, però des de dijous al vespre també està tancada la frontera amb l'illa. Aquest divendres de la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, el qual responsabilitzen de la crisi a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, al·legant motius de seguretat. El govern italià reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. Marc Camps.
6: Aquesta mesura, molt criticada per l'oposició del país, entra en vigor aquest dissabte i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. I amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Portugal també estudia augmentar els controls fronterers. I més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
7: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones. I el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
6: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
0: El govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. L'executiu argumenta que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial i demana que s'acabi amb el que qualifica de confusió interessada. A més, Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha aportat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest divendres, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. El líder de l'executiu ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús per part de les màfies de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
8: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
0: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo serà a Ceuta aquest dissabte per conèixer la situació a la ciutat autònoma. Vox, allà on té responsabilitats de govern, ha anunciat que tallarà les ajudes a aquelles ONGs que col·laborin o financin el que qualifiquen d'invasió migratòria de Ceuta.
9: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: En clau internacional, Hamas ha acceptat desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza, però ho condiciona el fet que Israel es retiri de la franja. El govern de Netanyahu encara no s'ha pronunciat oficialment sobre aquest anunci fet pel president dels Estats Units, però el mateix Trump assegura que els israelians estan molt contents. Jerusalem, Jordi Bresco.
10: El compromís de Hamas per entregar les armes està lligat a una sèrie de gestos per part d'Israel que demostrin que honorarà el pacte. Són aspectes ja acordats l'octubre passat. Aturar els atacs és el principal, però també deixar entrar més ajuda humanitària i retirar les seves tropes a la línia que es va acordar, l'anomenada línia groga. Però es fa difícil pensar que Israel cedirà just ara, quan falten menys de 3 mesos per les eleccions. De moment, Netanyahu no s'ha pronunciat oficialment, però fonts del govern israelià avisen que els seus soldats no es mouran fins que Hamas no es desarmi. L'Atzucac, doncs, està servit i deixaria en mala posició Donald Trump, que, malgrat tot, insisteix que l'acord és tot un èxit. Fonts de la Casa Blanca informen que, si no hi ha progrés, la decepció de Trump cap a Netanyahu seria enorme en una relació que ja fa temps que trontolla.
9: 3CAT Info.
0: Al País Valencià, els bombers han estabilitzat l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Vall d'Uixó. Les flames han cremat més de 9.500 hectàrees i es continua demanant molta precaució per evitar possibles revifades. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Des de la Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
11: Els bombers refresquen els punts calents per evitar revifades, però han aconseguit estabilitzar el foc que fa una setmana que està actiu. Treballen en un perímetre de 89 quilòmetres i també s'ha permès tornar a casa als prop de 3.000 veïns que encara continuaven desallotjats dels municipis d'Artana i Eslida. Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció.
12: Estabilizado el incendio es que no crece en la superficie, hay todavía puntos calientes. Podemos tener algún rebrote, con lo cual, si hay gente circulando por la zona quemada, estaría comprometida. Y eso nos lleva a que afiancemos el perímetro para que esté controlado. Y una vez que la fase siguiente es cuando ya no hay nada caliente en el incendio, se da por extinguido.
11: Es recomanar a los veïns que no transitin pel perímetre del foc i que no facin encara activitats a la muntanya. L'Eloi, veí del Font de Guilla, ha dormit 5 nits fora de casa patint per si el foc hi arribava, però finalment s'ha quedat fora del terme.
13: El lloc on estàvem reallotjats, que és a la Vall d'Uixó, veiem el foc de les muntanyes i era com l'hivern i estàvem molt preocupats perquè pensàvem que el foc es anava a arribar a la casa.
11: L'incendi ha cremat gairebé 9.600 hectàrees, el 40% de les quals dins el Parc Natural de la Serra d'Espadà. La Generalitat Valenciana ha activat un paquet d'ajudes de 67 milions d'euros pels veïns afectats i continua oberta la investigació per aclarir l'origen del foc.
0: A Catalunya, el risc d'incendi baixarà lleugerament aquest cap de setmana, però continuarà sent molt alt. Els agents rurals han activat per aquest dissabte el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 200 municipis de 22 comarques. El nivell 4 per perill extrem, al màxim, afectarà 89 municipis de 15 comarques. Per tot plegat, continuaran restringits els accessos a 7 espais naturals. Tot i la previsió de pluja al Pirineu, el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta, avisa que hi ha risc en molt bona part del territori.
14: Aquest cap de setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, d'aquesta zona de prepirineu, Pirineu, i si s'estenen una mica més o no. Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta d'aquesta més interior continuarem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
0: Protecció Civil ha desactivat l'alerta Procicat per calor intensa durant el dia, però manté els avisos per calor nocturna durant les dues properes nits a les comarques de les Terres de l'Ebre i el Baix Camp. D'altra banda, el Servei d'Emergències ha atès 39 persones amb afectacions relacionades amb la calor en els darrers 3 dies. Més de la meitat han hagut de ser traslladats a un centre sanitari.
9: El temps.
0: Enric Agut.
15: Primer cap de setmana del mes d'agost que ens porta calor. Màximes que, novament, estaran per sobre dels 30 graus a bona part del país i superant els 35 cap a l'interior o arribant als 35. Manresa pot tocar els 36 i a Ponent les més elevades. Lleida podria arribar als 38, també Balaguer 37, a Tàrrega els 38, Tremp els 38 i algun valor puntualment de 39. És possible, difícilment s'arribarà als 40. Aquest divendres sí que s'ha arribat als 40. A Solsona, 15è dia aquest any amb alguna temperatura de 40 graus, en aquest cas puntual. A Solsona, altres dies han estat més nombrosos els pobles amb 40 graus o poblacions amb aquesta xifra de 40. Matí de cel vetllable a la costa de Tarragona, pot caure alguna cortina de pluja fins a mig matí, i a la tarda ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja aquesta tarda de dissabte, la Cerdanya-Berguedà, també el Lluçanès, Osona, Rip

0: Informar. Explicar. Entendre.
1: L'aeroport de Barcelona ha viscut aquest divendres el dia amb més activitat de l'operació sortida per les vacances d'estiu. Del Prat han sortit o aterrat més de 1.100 vols, però no s'han vist grans cues als taulells de facturació de les companyies, ni tampoc hi ha hagut gaires retards. Aquest dissabte i diumenge també es preveuen un miler d'operacions a la pista. Pel que fa als trens, Renfe ha programat 125.000 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge. I per als que agafen el cotxe, el Servei Català de Trànsit ha previst que 570.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona, una xifra similar a les de qualsevol cap de setmana d'estiu. Però desplaçar-se amb cotxe de combustió és més car que fa un any, sobretot de dièsel, perquè omplir-lo costa de mitjana 16,5 euros més que fa un any. Moltes benzineres han hagut d'atendre més vehicles en les últimes hores perquè el govern espanyol retira una part de l'ajut al carburant aquest dissabte. L'economia catalana ha mantingut el ritme de creixement durant el segon trimestre de l'any, tot i la represa de les hostilitats de l'Orient Mitjà. Entre abril i juny, el producte interior brut català va augmentar un 0,7% respecte del trimestre anterior i un 3% respecte a un any enrere, segons l'Institut d'Estadística. El creixement de l'economia catalana supera el de l'espanyola, que es va situar en el 2,7% interanual al segon trimestre, i el de l'europea, que va ser de l'1,2% en el mateix període. L'IDESCAT destaca la bona marxa dels grans sectors d'activitat encapçalats per la construcció i els serveis, en especial l'hoteleria i la restauració. La indústria i, sobretot, l'agricultura també creixen, però ho fan amb menys força. L'Euribor tanca el juliol a l'alça i ja està en el nivell més alt des de la tardor del 2024. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables se situa en el 2,85% de mitjana aquest mes. Des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà al febrer ha anat pujant amb més força i ha anat anticipant les pujades de tipus del Banc Central Europeu de resultes de la inflació que pot provocar el conflicte, una tendència que es mantindrà, segons explica el director d'H2B Hipoteca, Eduard Roldós.
2: Els bancs, evidentment, anticipen tot això, amb el qual nosaltres ja estem preveient que aquest final d'any els bancs corregiran a l'alça i les hipoteques que estan oferint ara mateix els tipus d'interès segurament estarem una miqueta més per sobre.
1: Qui hagi de fer ara la revisió anual de la hipoteca pagarà més de quota. Per un préstec de 170.000 euros a 25 anys, la pujada serà d'uns 65 euros al mes, és a dir, prop d'uns 800 euros l'any. Presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home acusat de matar la seva parella dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona. El jutjat de guàrdia ha rebut aquest divendres el detingut que està acusat d'un delicte d'homicidi. A més d'enviar-lo a la presó, el magistrat també ha acordat com a mesures cautelars la prohibició de comunicació i aproximació respecte als dos fills que tenia la parella i els pares de la víctima. La dona, de 34 anys, va morir presumptament per les ganivetades que li va clavar l'home després d'una discussió davant dels dos fills i d'una parella amiga. L'home, després de cometre el crim, es va fugar, però hores més tard es va entregar a la comissaria. La dona és la quarta víctima per violència masclista a Catalunya aquest any. Els Mossos d'Esquadra han detingut una quarta persona relacionada amb el tiroteig entre dos grups enfrontats que va tenir lloc el 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. El detingut, un home de 46 anys, es va presentar voluntàriament a la comissaria dies després del dispositiu desplegat el 14 de juliol, en què la policia ja va detenir tres persones. En la mateixa operació, els Mossos van escorcollar diversos domicilis de Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Terrassa i Maçanet de la Selva. Hi van intervenir 7 armes de foc, entre les quals un subfusell, una escopeta, un revòlver i 4 pistoles. També van trobar munició, una armilla antibales i prop de 40.000 euros en efectiu. Cap dels detinguts tenia llicència d'armes i això fa que els atribueixin un delicte de tinença il·lícita d'armes. El tiroteig no va deixar cap ferit, tot i que, segons la investigació policial, es van arribar a disparar una trentena de trets. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Lloret de Mar. El cos s'ha trobat aquest divendres a la tarda al contenidor d'una urbanització. Girona, Maria Rovira. La divisió

0: d'Investigació dels Mossos ha fet càrrec del cas per determinar les circumstàncies al que s'investiga com a mort violenta, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Cap a 4:45 de la tarda s'ha rebut l'avís que s'havia trobat el cadàver d'una persona en un contenidor a la urbanització Lloret Blau. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents i avançar en la investigació sobre les causes dels fets.
1: L'Ajuntament de Roda de Berà, al Tarragonès, canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar aturar l'anomenat turisme de la brossa, que ha anat a més amb la implantació de la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès. Tarragona, Manel Sastre.
2: En el cas de Roda de Berà, s'han arribat a tenir augments de més de 5 tones diàries de brossa. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la situació els afecta greument, sobretot els carrers que limiten amb el Vendrell. S'han canviat les localitzacions d'alguns contenidors i aquest cap de setmana canviaran també la circulació d'alguns carrers per dificultar aquesta pràctica.
3: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda amb vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, també.
2: L'alcalde de Roda no entén com municipis de segona residència implanten una recollida porta a porta impossible de gestionar pels qui no hi viuen tot l'any. A Calafell estan igual, han penjat pancartes amb el lema "El teu residu, el teu municipi", els carrers que toquen amb el terme del Vendrell.
1: Diumenge s'inaugura la 14a edició de la Biennal de Fotografia Xavier Miseracs, amb 11 exposicions que es podran visitar fins al 18 d'octubre a Palafrugell, al Baix Empordà. Entre les propostes més destacades hi ha un llarg viatge de l'americana Dorothea Lange, amb fotografies capturades durant la Gran Depressió dels Estats Units i que reuneix més de 5.000 imatges conservades a la Biblioteca del Congrés nord-americà. I també hi ha la primera gran retrospectiva a Catalunya del xilè Sergio Larraín, El vagabundo de Valparaíso, que recorre la seva trajectòria a través d'algunes de les imatges més representatives del seu treball a Xile, Bolívia, el Perú i Europa. La directora de la Biennal, Maria Planes, parla de les exposicions de Lang i la Rain, dos dels principals reclams de l'edició.
4: Que consisteixen en mostrar figures de renom internacional. Aquest any tenim l'exposició de Dorothea Lange i tenim l'exposició de Sergio Larraín, la nord-americana Dorothea Lange, una de les fotògrafes amb fotografies molt icòniques de la història de la fotografia, i Sergio Larraín, el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum Photos.
1: Esports. Amb en Roger Arnau.
5: El Barça ha caigut als penals contra el Birmingham al primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat en empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. El central blaugrana, Gerard Martín, ha valorat així el joc de l'equip als micròfons de TV3.
6: Bueno, ens ha costat una mica, també ells tenen més ritme que nosaltres, estem començant, és normal, però bueno, també crec que hem tingut bastants moments bons, i també som molt joves ara i bueno, també hem d'estar contents amb el que hem fet.
5: Gerard Martín, que ha estat titular, ha parlat també dels objectius de l'equip aquesta temporada.
6: Sí, nosaltres com a objectiu de temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió a la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
5: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priske, però el Barça ha fet l'1-1 poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdelkarim. Ja a la segona part, un altre cop el jove davanter egipci de 18 anys ha fet l'1-2 pel Barça, ha estat al minut 61, però finalment l'exjugador del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una de les imatges del partit ha estat el debut de Adeyemi amb la samarreta del Barça.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha signat aquest divendres el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges, a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu, aquest dissabte, ja estarà sota les ordres de Hansi Flick a l'estatge d'Anglaterra. I un que arriba a un altre que se'n va. Marc-André Ter Stegen ha deixat aquest divendres l'estatge del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter.
7: 3CAT Info.
5: I més actualitat futbolística. Seguim amb el Barça. El primer equip té previst jugar un partit amistós el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat, serà contra un equip local i suposarà un ingrés de 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria, el Barça esperarà uns dies a veure com avança la situació per a partir d'aquí fer l'anunci oficial del partit. I encara en futbol, l'Espanyol per la seva banda es continua preparant també a Anglaterra i aquest dissabte jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de la seva estada. Serà a partir de les 4 de la tarda. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
8: Al final és la pretemporada, és per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
5: Pel que fa als equips catalans de la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 1-0 un partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. I aquest dissabte serà el torn del Girona, que jugarà el 49è trofeu Costa Brava Montilivi contra l'Arsenal de Miquel Arteta. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, confia fer un bon paper contra el vigent campió de la Premier.
9: Està clar que és un gran rival, un dels millors que podíem tenir. Crec que per l'aficionat és maco que pugui venir un rival com l'Arsenal, i per nosaltres també, no? I, bueno, esperem fer un bon partit.
5: I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el dia 21 d'agost, a les 8 del vespre, a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les últimes dues temporades i el Barça ingressarà mig milió d'euros pel traspàs. A París, però, mentrestant, acull la competició de natació artística dels europeus de natació. Aquest divendres, el català Denis González ha quedat a les portes de les medalles de la final masculina de solo tècnic. El nedador de Rubí ha acabat quart. Tampoc han pujat del podi les catalanes Tió i Lilo Lluís a la final femenina del duet tècnic. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora Andrea Fuentes. I en ciclisme, aquest dissabte comença el Tour de França femení amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi. Precisament Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, s'ha convertit en una de les favorites. El Tour començarà demà a Lausana, a Suïssa, i acabarà diumenge a París. També dos apunts de bàsquet. El primer a la penya ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. El base del Masnou serà jugador verd i negre aquesta pròxima temporada. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager de l'equip i passarà a ser ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves.
7: 3CAT Info. Són 2:45.
1: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els migrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una seixantena de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Reintroduirà controls aleatoris tant en ports com a aeroports a passatgers extracomunitaris. Tot mentre Donald Trump ha qualificat l'arribada massiva de migrants d'invasió. A partir d'ara us explicarem que el president Salvador Illa defensa que Catalunya passa per un bon moment, malgrat els problemes que s'han produït a Rodalies i al sector educatiu. És el que es desprèn del balanç del curs polític i dels 2 anys d'investidura que s'han complert aquest divendres. Els socis d'investidura li han demanat més esforços i la resta de l'oposició l'ha acusat de triomfalista. Enèssim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol per la compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny. L'executiu de la comunitat ha acusat l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez. Des de la Moncloa han demanat dimissions. I també us explicarem que ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet a Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc causat per les obres de la línia 9 del metro. La fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa seva fins al setembre, com a mínim. I en esports, què destaquem, Roger Arnau?
5: El Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. Per altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bisibu, ha signat el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. En bàsquet, Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de la secció i passarà a ser ambaixador i mentor dels joves jugadors. I a l'Europeu de Natació Artística de París, Iris Tió i Lilú Lluís no han pogut aconseguir medalla a la prova de duet tècnic. També ha quedat a les portes Denis González a la final masculina de solo tècnic.
1: Pel que fa al temps, primer cap de setmana d'agost molt càlid, a Ponent s'arribarà als 38 graus. Matí de dissabte mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plogim molt local. A la resta farà sol amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i l'àrea del Massís del Port.
7: 3CAT Info.
1: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han retornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Fons policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000, d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fons policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua, perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
10: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no van a comprar i ens escrivia així la situació.
11: Pero mira, aquí el problema que és esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
10: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrents, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores?
12: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
10: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
12: Yo quiero hablar con mi madre.
10: ¿Y tu teléfono?
12: La playa.
10: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
1: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta, hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
13: Comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
1: La situació més crítica s'està vivint a Ceuta, però des de dijous al vespre també està tancada la frontera amb l'illa. Aquest divendres a la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, el qual responsabilitzen de la crisi a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, al·legant motius de seguretat. El govern italià reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. Marc Camps.
14: Aquesta mesura, molt criticada per l'oposició del país, entra en vigor aquest dissabte i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. I amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Portugal també estudia augmentar els controls fronterers. I més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
15: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
14: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
1: El govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. L'executiu argumenta que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial. Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha portat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest divendres, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. El líder de l'executiu ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús, per part de les màfies, de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
16: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
1: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo serà a la ciutat de Ceuta aquest dissabte per conèixer la situació a la ciutat autònoma. Junts per Catalunya, de la seva banda, vol que el Congrés torni a votar la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Coincidint amb la crisi migratòria a Ceuta, la portaveu del Juntaires al Congrés, Míriam Nogueres, ha anunciat aquest divendres a les xarxes que tornaran a registrar la proposició de llei.
17: Es pot seguir sense fer res davant de les imatges que ens arriben des de Ceuta i, per tant, que segueixin creixent els extrems, sobretot l'extrema dreta. O es pot aplicar el mètode de Junts i és que Catalunya tingui el control absolut de la immigració i de les nostres fronteres. Tornem a presentar la llei perquè Catalunya tingui la delegació en matèria d'immigració. Veurem si els partits que tant es queixen i voten a favor o prefereixen seguir en aquest caos.
1: El Congrés va tombar l'any passat la delegació de competències migratòries a la Generalitat amb els vots del PP, Vox i Podem. Fons de Junts asseguren que la llei es tornarà a votar en les pròximes setmanes. I encara en clau política, us expliquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que Catalunya passa per un bon moment i confia que el país aconseguirà aviat tenir un sistema educatiu i una mobilitat excel·lents. Aquest divendres Illa ha fet balanç del curs polític i dels 2 anys del seu mandat. S'ha mostrat optimista, tot i les crisis recents a Rodalies o en el sector educatiu. Illa ha considerat aconseguida l'estabilitat que buscava i ha tret pit d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de la feina feta en habitatge. Pel que fa als problemes de l'educació i els trens, el president de la Generalitat està segur de resoldre'ls, però no ha volgut posar terminis.
18: I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
1: Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, no han quedat satisfets. La portaveu dels Republicans al Parlament, Esther Capella, ha reclamat al govern i al PSOE més esforços per aprovar el nou model de finançament. I la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha demanat a l'executiu que vagi més enllà del que ha fet fins ara.
19: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament, un molt bon acord, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta múscul i el PSC capacitat d'estirar.
20: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
1: Salvador Vergés, de Junts, Lorena Roldán, del PP, i Pilar Castillejo, de la CUP, han acusat Illa de no haver fet autocrítica.
21: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
22: Hoy no tocaba hacer propaganda. Hoy tocaba dar explicaciones. Explicaciones, insisto, de esos dos años destruyendo el futuro.
23: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
1: Des de Vox consideren que l'executiu ha empitjorat tot el que ha tocat. El govern licita les variants d'Olot i les preses. Es preveu que les obres, que tenen un pressupost de 450 milions d'euros, comencin a la primavera de l'any que ve i durin uns 4 anys i mig. La variant, d'11 quilòmetres i un carril per sentit, comptarà amb diversos viaductes i túnels, un de gairebé 3 quilòmetres. També s'ha licitat una altra variant, la de Serós al Segrià. El govern també ha posat a concurs el corredor de bus ràpid entre Blanes i Lloret, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
24: Cada venim millorar aquesta mobilitat complicada de connectivitat també del Maresme amb la Selva Marítima i que va acompanyat també de la licitació de l'estudi informatiu del perllongament de la C32 fins a Lloret.
1: Altres projectes que s'han licitat aquest divendres han estat el que pretén millorar la seguretat de la C37 entre Manlleu i Torelló, amb l'aplicació a doble carril en alguns trams, o la senyalització de la C31 al seu pas per Cunit. En total, s'han posat a concurs obres per més de 500 milions d'euros, que són aproximadament un terç de les previstes enguany. L'executiu pretén donar un impuls a la inversió en infraestructures i destinar-hi aquest any més de 1.400 milions d'euros, un 17% més que l'any passat i prop del doble que en els anys anteriors. Més coses. La compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny ha provocat l'enèsim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol. La Comunitat de Madrid acusa l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez, mentre la Moncloa demana dimissions. Madrid, Alba Gil.
25: Mentides i calúmnies, així és com defineix el portaveu del govern madrileny la polèmica per l'àtic de luxe que l'executiu va comprar en secret i que, suposadament, havia de servir com a oficina temporal.
26: Son calumnias que trata de echar la izquierda, la ultraizquierda y el gobierno de Pedro Sánchez para tapar sus propias vergüenzas.
25: Assegura Miguel Ángel García que han actuat amb transparència i que tenen ple suport del Partit Popular, que remet a les explicacions d'Ayuso. A més, aquestes paraules arriben després que s'hagi sumat un nou ingredient a la controvèrsia, i és que el nòvio de la presidenta madrilenya ha posat a la venda per gairebé 1,8 milions d'euros al pis en què vivien fins ara, pròxim al polèmic àtic de Chamberí. Més Madrid ja ha anat a la justícia per un possible delicte de malversació, mentre que la Moncloa exigeix la dimissió d'Ayuso. Sentim el delegat del govern espanyol, Francisco Martín.
27: Ha sido una pillada descomunal. Creo que la señora Díaz Ayuso no debe seguir un minuto más al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid.
25: L'endemà de destapar-se aquest cas, canvi de plans, el govern d'Ayuso ha anunciat que vendrà l'àtic per destinar els diners als afectats pels incendis.
1: A Mallorca, un professor de ball de 25 anys ha ingressat a la presó acusat d'agredir sexualment 5 alumnes seves de l'acadèmia on feia classes a Palma. Les víctimes tenen entre 8 i 12 anys. Els fets que investiga el jutge es remunten al mes de març d'aquest any. Palma, Caterina Carmany.
28: L'agressor gravava les víctimes d'entre 8 i 12 anys mentre els vexava i humiliava. Després ho penjava a internet. Va pujar una trentena de vídeos a l'anomenada xarxa obscura, una base de dades internacional que detecta arxius amb imatges de nins i nines agredits sexualment, va fer l'alerta. I van localitzar el professor de dansa per una samarreta que sortia a un vídeo i que duia una inscripció relacionada amb un grup de ball. A partir d'aquí se l'ha pogut detenir.
7: El temps.
1: Enric Agut.
0: Primer cap de setmana del mes d'agost que ens porta calor. Màximes que, novament, estaran per sobre dels 30 graus a bona part del país i superant els 35 cap a l'interior o arribant als 35. Manresa pot tocar els 36 i a Ponent les més elevades. Lleida podria arribar als 38, també Balaguer 37, a Tàrrega els 38, Tremp els 38 i algun valor puntualment de 39 és possible. Difícilment s'arribarà als 40. Aquest divendres sí que s'ha arribat als 40. A Solsona, 15è dia aquest any amb alguna temperatura de 40 graus, en aquest cas puntual. A Solsona, altres dies han estat més nombrosos els pobles amb 40 graus o poblacions amb aquesta xifra de 40. Matí de cel vetllable a la costa de Tarragona, pot caure alguna cortina de pluja fins a mig matí i a la tarda ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja aquesta tarda de dissabte, la Cerdanya-Berguedà, també el Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. Alguna tempesta pot anar acompanyada de forta intensitat de pluja, també ventades, calamarsa o pedra. Diumenge, matí, sol, algun núvol costaner, xafogo a la costa, la temperatura alta, novament de dia, pot pujar una mica més la temperatura, especialment en zones de muntanya, i a la tarda, novament, alguns ruixats regaran el Pirineu, Prepirineu, també les muntanyes interior de Tarragona.
7: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro. Aquesta fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa fins al setembre, com a mínim. Es tracta dels veïns de quatre edificis dels carrers Rubinstein i Teodora La Madrid. La nova incidència els preocupa més, com a la Sara, que encara està desallotjada, i a la Feli, que ja havia tornat al seu pis.
2: Estoy bastante preocupada por la grieta esta nueva más grande que se ha hecho en el parking, que es el que sostiene todo el edificio, y también con la calle Rubinstein, que ha habido el sensor de movimiento detectado.
3: Jo pateixo una mica per la meva seguretat al pis, però no m'han explicat, però m'han respost que no afecta l'estat estructural de l'edifici.
1: L'esquerda va aparèixer dimecres a la nit i suposa un contratemps en els treballs de consolidació. Ramon Ramiret és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
4: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.
1: D'aquí una setmana es complirà un mes de l'aparició del primer esvoranc que va obligar a desallotjar 8 blocs. Des d'aquest divendres, els afectats començaran a rebre els avançaments econòmics per afrontar les despeses extres que han tingut a causa d'aquest incident. La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest divendres un dels assentaments de Montjuïc, situat a la carretera de Miramar, a tocar de la Ronda del Litoral. L'operatiu ha començat a les 8 del matí i s'ha allargat fins passades les 11. En total, s'han desallotjat 32 persones, totes majors d'edat. L'Ajuntament de Barcelona justifica l'actuació pels problemes de seguretat, salubritat i convivència que s'han detectat a la zona. Sentim Marta Villanueva, regidora de seguretat.
5: Un risc per la seguretat vial, com sabeu, i l'espai ocupat es troba just a l'entrada i a la sortida de la B10. Un segon risc és el de la seguretat ciutadana. Es van registrar 148 incidències vinculades en aquest espai. Aquesta ocupació en aquest espai públic trasbalsava l'activitat diària en funcionament operatiu del Parc de Bombers de Montjuïc.
1: Els serveis municipals també han informat que l'assentament hi han detectat acumulació de residus, consum de drogues i riscos relacionats amb la proximitat de la Ronda Litoral i del Parc de Bombers de Montjuïc. El president del grup municipal del PP, Daniel Sidera, ha celebrat el desallotjament i ha assegurat que l'assentament degradava l'entorn i generava inseguretat. Manifestació dels veïns de Roda de Barà, al Tarragonès, contra les pantalles acústiques que DIF està instal·lant als laterals de les vies de tren de la costa. Demanen reduir les alçades d'aquestes instal·lacions que generen un greu impacte visual i paisatgístic. Tarragona, Manel Sastre.
6: L'acció de protesta arriba després que el Ministeri rebutgés les al·legacions al projecte i mantingués la construcció de més de 14 quilòmetres de pantalles entre Tarragona i Calafell. Un centenar de veïns s'han concentrat en un dels punts que ja té pantalles de més de 5 metres just a tocar de les cases a Roda. Demanen la revisió del projecte, que s'apliquin mesures menys agressives amb el paisatge i que es desviïn les mercaderies per l'interior. Esther Valls és membre de l'Associació de Veïns Costa Daurada Barà.
8: El que volem és una barrera que té la mateixa eficiència i eficàcia, un metre i mig, que compleixi la normativa de soroll. El que demanem és que ja es construeixi una via segregada, fora de la costa. El que no volem és que es trinxi el nostre territori, que es facin aquests nyaps.
6: Adif justifica l'acció per reduir el soroll provocat per l'increment previst del trànsit ferroviari de mercaderies associat al corredor del Mediterrani. Els convocants denuncien, però, que s'ha incomplert el compromís de revisar el projecte per reduir-ne l'impacte visual. L'ex gestor d'infraestructures ferroviàries ja s'ha compromès a reunir-se amb els alcaldes al setembre per presentar alternatives.
1: L'operació policial contra el tràfic de drogues en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès se salda amb 8 detencions i el desmantellament de 2 plantacions de marihuana. D'aquesta manera, s'ha desarticulat una organització criminal que treballava de forma estable a la zona. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
9: Durant l'operatiu de la Guàrdia Civil que es va dur a terme dimecres, es van fer 8 escorcolls als municipis de Reus, Riudoms, el Catllà, Calafell i Vilaseca, a la demarcació de Tarragona, a més de Vilafranca, del Penedès i Cubelles, a Barcelona. A més de la detenció de 8 persones, entre les quals els màxims responsables de l'organització criminal, també es van intervenir unes 2.000 plantes de marihuana en 2 plantacions indoor, 25.000 euros en efectiu i armes de foc, entre altres coses. Els detinguts, d'entre 29 i 65 anys, se'ls investiga com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i tinença il·lícita d'armes, entre d'altres. Amb aquest operatiu es dona per desmantellada aquesta organització que operava de forma estable a les comarques de Tarragona i Barcelona i que tenia capacitat per produir cànnabis destinat sobretot al mercat il·lícit europeu.
1: A Solsona, aquest divendres s'ha fet un homenatge a la figura de Gaietà Ripoll, un mestre laic que va ser l'última persona executada al món per la Inquisició espanyola. Va morir fa just 200 anys, condemnat per heretge. Lleida, Júlia Albacar.
10: La figura de Gaietà Ripoll torna a Solsona 2 segles després de la seva mort, recordat ara amb una placa a l'edifici del teatre. Amb aquestes paraules ho ha afirmat l'alcaldessa de la ciutat, Judit Gisbert, durant l'acte d'homenatge d'este divendres.
11: Gaietà Ripoll torni avui a casa, a la memòria de Solsona, per ocupar el lloc que la història li havia reservat com a guardià de la nostra llibertat més preuada, la de pensar per nosaltres mateixos.
10: Que ha recordat que la seva vida s'ha convertit en un símbol de lluita.
11: La seva mort violenta el va convertir en un símbol universal contra el fanatisme i a favor de la llibertat de consciència. En descobrir aquesta placa, no només recuperem una biografia, sinó que reivindiquem el llegat d'un pioner que va obrir camí a l'escola laica als Països Catalans.
10: Ripoll va néixer el 1778 a Solsona. Va lluitar a la Guerra del Francès, on va acabar com a presoner i va conèixer les idees liberals. Quan va tornar a Espanya, durant el trienni liberal, va fundar una escola laica a Russafa, al costat de València, però amb el retorn de Ferran VII i l'absolutisme se'l va perseguir i, finalment, la Inquisició, coneguda llavors com a Juntes de Fe, el va condemnar a mort per heretge.
1: Esports. Amb en Roger Arnau.
12: El Barça s'ha estrenat a la pretemporada contra el Birmingham amb 2 gols del jove davanter egipci, Hamza Delkarim. Els blaugrana, finalment, han caigut als penals contra el conjunt anglès després d'haver acabat els 90 minuts de joc amb un empat a 2 al marcador. Gerard Martín, defensa del Barça, als micròfons de TV3.
13: No, molt bé, tal com s'ha vist el partit, hem competit molt bé. I bueno, el ritme i el joc són coses que es van agafant amb les pràctiques dels partits i bueno, molt content amb tots.
12: Gerard Martín ha estat titular i té molt clars quins són els objectius d'aquesta temporada.
13: Sí, nosaltres com a objectiu de la temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió en la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
12: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priqué, però el Barça ha fet l'1-1 poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdelkarim. Ja a la segona part, un altre cop, el jove davanter egipci ha fet l'1-2 al minut 61, però finalment l'ex del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una altra de les imatges del partit ha estat el debut de Dayemi amb la samarreta del Barça. I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha signat aquest divendres el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu, aquest dissabte, ja estarà sota les ordres de Hansi Flick a l'estaig d'Anglaterra. Un que arriba i un altre que se'n va. Marc-André Ter Stegen ha deixat aquest divendres l'estaig del Barça per marxar cedit a l'Ajax. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter. Per cert, encara en clau blaugrana, el president Joan Laporta ha estat donat d'alta aquest divendres de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. El president, en un comunicat, ha agraït la feina del personal sanitari.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I l'Espanyol, per la seva banda, es continua preparant també Anglaterra i aquest dissabte jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de l'estada a Anglaterra. Serà a partir de les 4 de la tarda. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
14: Final és la pretemporada. És per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
12: L'Espanyol tornarà cap a casa just després del partit. Els blanquiblaus encara jugaran un últim partit abans de l'inici de la Lliga. Serà el 8 d'agost contra el Covenci. I pel que fa als equips de segona divisió, el Girona jugarà el 49è trofeu Costa Brava a Montilivi contra l'Arsenal de Mikel Arteta. El davanter Cristian Estuani valora així el partit.
15: Mañana, si existe la posibilidad, sería, por supuesto, que una gran chance para poder tener algunos minutos. Sobre todo para volver a reencontrarnos en el estadio con nuestra gente, a recibir a un rival que no siempre tenemos la posibilidad, ¿no?, de jugar contra un gran equipo como es el Arsenal.
12: El Sabadell, per la seva banda, aquest divendres ha guanyat per 1-0 el partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arreguinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el 21 d'agost a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les dues últimes temporades. I París acull fins dimecres la competició de natació artística dels europeus de natació. Aquest divendres el català Denis González ha quedat a les portes de les medalles a la final masculina de solo tècnic. El nedador de Rubí ha acabat quart. Tampoc han pujat al podi les catalanes Iris Tió i Lilú Lluís a la final femenina de duet tècnica. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalanes i catalans, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I en ciclisme, aquest dissabte comença el Tour de França femení i ho fa amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi. Precisament Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, s'ha convertit en una de les favorites del triomf final, tot i ser la primera vegada que hi participa. També en bàsquet hem de dir que la penya ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. El base del Masnou jugarà una temporada més a l'equip verdinegre. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser l'ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves. Amb aquest moviment, el Barça i Navarro han acordat una adequació contractual fins al 2029. Acabem amb un apunt per dir que l'internacional futbolista Franco Baresi ha mort. El mític jugador de la dècada dels 80 ha mort, com diem, Baresi als 66 anys. L'exdefensa central no ha superat una operació per extreure-li un nòdul pulmonar.
7: 3CAT Info.

0: Són les 3. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els immigrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una seixantena de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Reintroduirà controls aleatoris tant en ports com a aeroports a passatgers extracomunitaris. Brussel·les, però, reitera que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent europeu. El govern espanyol rebutja les crítiques dels governs d'extrema dreta i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. Per la seva banda, el PP ha tornat a reclamar a l'executiu que declari a la ciutat autònoma la situació d'interès per a la seguretat nacional. Hamas accepta desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza, però alerta que només ho farà si Israel es retira de la franja. El govern de Netanyahu no ha reaccionat oficialment, però el president nord-americà assegura que els israelians estan molt contents amb l'acord. Baixa lleugerament el risc d'incendi forestal de cara a aquest dissabte, però encara hi haurà 289 municipis en risc molt alt o extrem. Per tot plegat, els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. Estabilitzar l'incendi de la Vall d'Uixó després de cremar més de 9.500 hectàrees. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Les autoritats, però, demanen precaució perquè l'incendi continua actiu. Els bombers hi mantindran un dispositiu per evitar revifades. El primer dia d'operació sortida no ha comportat gaires complicacions als aeroports ni tampoc a les carreteres. L'aeroport de Barcelona ha viscut el dia amb més activitat d'aquesta operació, amb més de 1.100 vols. Qui es desplaci amb cotxe haurà de pagar més per la benzina, perquè retalla una part de les ajudes als carburants.
1: Esports. El Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. D'altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bizibu, ha signat ja el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. I en bàsquet, la penya ha fet oficial la renovació de Ricky Rubio per una temporada, mentre el Barça ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador i mentor.
0: Pel que fa al temps, primer cap de setmana d'agost molt càlid, a Ponent s'arribarà als 38 graus. Matí de dissabte, mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plugim molt local. A la resta farà sol, amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i també l'àrea del Massís del Port.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Fonts policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000, d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernades.
3: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no va anar a comprar i ens escrivia així la situació.
4: Pero mira, aquí el problema que es esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
3: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrents, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores?
2: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
3: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
2: Yo quiero hablar con mi madre.
3: ¿Y tu teléfono?
2: La playa.
3: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
0: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta, hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
5: Comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: La situació més crítica s'està vivint a Ceuta, però des de dijous al vespre també està tancada la frontera amb l'illa. Aquest divendres a la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, el qual responsabilitzen de la crisi a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, al·legant motius de seguretat. El govern italià reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. Marc Camps.
6: Aquesta mesura, molt criticada per l'oposició del país, entra en vigor aquest dissabte i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. I amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Portugal també estudia augmentar els controls fronterers. I més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
7: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
6: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
0: El govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. L'executiu argumenta que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial i demana que s'acabi amb el que qualifica de confusió interessada. A més, Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha aportat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest divendres, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. El líder de l'executiu ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús per part de les màfies de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
8: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha recorrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
0: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo serà a Ceuta aquest dissabte per conèixer la situació a la ciutat autònoma. Vox, allà on té responsabilitats de govern, ha anunciat que tallarà les ajudes a aquelles ONGs que col·laborin o financin el que qualifiquen d'invasió migratòria de Ceuta.
9: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: En clau internacional, Hamas ha acceptat desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza, però ho condiciona al fet que Israel es retiri de la franja. El govern de Netanyahu encara no s'ha pronunciat oficialment sobre aquest anunci fet pel president dels Estats Units, però el mateix Trump assegura que els israelians estan molt contents. Jerusalem, Jordi Bresco.
10: El compromís de Hamas per entregar les armes està lligat a una sèrie de gestos per part d'Israel que demostrin que honorarà el pacte. Són aspectes ja acordats l'octubre passat. Aturar els atacs és el principal, però també deixar entrar més ajuda humanitària i retirar les seves tropes a la línia que es va acordar, l'anomenada línia groga. Però es fa difícil pensar que Israel cedirà just ara, quan falten menys de 3 mesos per les eleccions. De moment, Netanyahu no s'ha pronunciat oficialment, però fonts del govern israelià avisen que els seus soldats no es mouran fins que Hamas no es desarmi. L'atzucac, doncs, està servit i deixaria en mala posició Donald Trump, que, malgrat tot, insisteix que l'acord és tot un èxit. Fonts de la Casa Blanca informen que, si no hi ha progrés, la decepció de Trump cap a Netanyahu seria enorme en una relació que ja fa temps que trontolla.
9: 3CAT Info.
0: Al País Valencià, els bombers han estabilitzat l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Vall d'Uixó. Les flames han cremat més de 9.500 hectàrees i es continua demanant molta precaució per evitar possibles revifades. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Des de la Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
11: Els bombers refresquen els punts calents per evitar revifades, però han aconseguit estabilitzar el foc que fa una setmana que està actiu. Treballen en un perímetre de 89 quilòmetres i també s'ha permès tornar a casa als prop de 3.000 veïns que encara continuaven desallotjats dels municipis d'Artana i Eslida. Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció.
12: Estabilizado el incendio es que no crece en la superficie, hay todavía puntos calientes. Podemos tener algún rebrote, con lo cual si hay gente circulando por la zona quemada estaría comprometida y eso nos lleva a que afiancemos el perímetro para que esté controlado. Y una vez que la fase siguiente es cuando ya no hay nada caliente en el incendio, se da por extinguido.
11: Es recomana als veïns que no transitin pel perímetre del foc i que no facin encara activitats a la muntanya. L'Eloi, veí del Font de Guilla, ha dormit 5 nits fora de casa patint per si el foc hi arribava, però finalment s'ha quedat fora del terme.
13: El lloc on estàvem reallotjats, que és a la Vall d'Uixó, veiem el foc de les muntanyes i era com l'hivern i estàvem molt preocupats perquè pensàvem que el foc es anava a arribar a la casa.
11: L'incendi ha cremat gairebé 9.600 hectàrees, el 40% de les quals dins el Parc Natural de la Serra d'Espadà. La Generalitat Valenciana ha activat un paquet d'ajudes de 67 milions d'euros pels veïns afectats i continua oberta la investigació per aclarir l'origen del foc.
0: A Catalunya, el risc d'incendi baixarà lleugerament aquest cap de setmana, però continuarà sent molt alt. Els agents rurals han activat per aquest dissabte el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 200 municipis de 22 comarques. El nivell 4 per perill extrem, al màxim, afectarà 89 municipis de 15 comarques. Per tot plegat, continuaran restringits els accessos a 7 espais naturals. Tot i la previsió de pluja al Pirineu, el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta, avisa que hi ha risc en molt bona part del territori.
14: cap de setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, aquesta zona de Prepirineu, Pirineu, i si s'estenen una mica més o no. Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta, aquesta més interior, continuarem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
0: Protecció Civil ha desactivat l'alerta Procicat per calor intensa durant el dia, però manté els avisos per calor nocturna durant les dues properes nits a les comarques de les Terres de l'Ebre i el Baix Camp. D'altra banda, el Servei d'Emergències ha atès 39 persones amb afectacions relacionades amb la calor en els darrers 3 dies. Més de la meitat han hagut de ser traslladats a un centre sanitari.
9: El temps.
0: Enric Agut.
15: Primer cap de setmana del mes d'agost que ens porta calor. Màximes que, novament, estaran per sobre dels 30 graus a bona part del país i superant els 35 cap a l'interior o arribant als 35. Manresa pot tocar els 36 i a Ponent les més elevades. Lleida podria arribar als 38, també Balaguer els 37, a Tàrrega els 38, Tremp els 38 i algun valor puntualment de 39 és possible. Difícilment s'arribarà als 40. Aquest divendres sí que s'ha arribat als 40. A Solsona, 15è dia aquest any amb alguna temperatura de 40 graus, en aquest cas puntual. A Solsona, altres dies han estat més nombrosos els pobles amb 40 graus o poblacions amb aquesta xifra de 40. Matí de cel vetllable a la costa de Tarragona, pot caure alguna cortina de pluja fins a mig matí i a la tarda ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja aquesta tarda de dissabte, la Cerdanya-Berguedà, també el Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. Alguna tempesta pot anar acompanyada de forta intensitat de pluja, també ventades, calamarsa o pedra. Diumenge, al matí, sol, algun núvol costaner, xafogo a la costa, la temperatura alta, novament de dia, pot pujar una mica més la temperatura, especialment en zones de muntanya, i a la tarda, novament, alguns ruixats regaran el Pirineu, Prepirineu, també les muntanyes interior de Tarragona.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'aeroport de Barcelona ha viscut aquest divendres el dia amb més activitat de l'operació.

0: Servei Català de Trànsit ha previst que 570.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona, una xifra similar a les de qualsevol cap de setmana d'estiu. Però desplaçar-se amb cotxe de combustió és més car que fa un any, sobretot de dièsel, perquè omplir-lo costa de mitjana 16,5 € més que fa un any. Moltes benzineres han hagut d'atendre més vehicles en les últimes hores perquè el govern espanyol retira una part de l'ajut al carburant aquest dissabte. L'economia catalana ha mantingut el ritme de creixement durant el segon trimestre de l'any, tot i la represa de les hostilitats de l'Orient Mitjà. Entre abril i juny, el producte interior brut català va augmentar un 0,7% respecte del trimestre anterior i un 3% respecte a un any enrere, segons l'Institut d'Estadística. El creixement de l'economia catalana supera el de l'espanyola, que es va situar en el 2,7% interanual al segon trimestre, i el de l'europea, que va ser de l'1,2% en el mateix període. L'IDESCAT destaca la bona marxa dels grans sectors d'activitat encapçalats per la construcció i els serveis, en especial l'hoteleria i la restauració. La indústria i, sobretot, l'agricultura també creixen, però ho fan amb menys força. L'Euríbor tanca el juliol a l'alça i ja està en el nivell més alt des de la tardor del 2024. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables se situa en el 2,85% de mitjana aquest mes. Des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà al febrer ha anat pujant amb més força i ha anat anticipant les pujades de tipus del Banc Central Europeu de resultes de la inflació que pot provocar el conflicte, una tendència que es mantindrà, segons explica el director d'H2B Hipoteca, Eduard Roldós.
1: Els bancs, evidentment, anticipen tot això, amb el qual nosaltres ja estem preveient que aquest final d'any els bancs corregiran a l'alça i les hipoteques que estan oferint ara mateix els tipus d'interès segurament estarem una miqueta més per sobre.
0: Qui hagi de fer ara la revisió anual de la hipoteca pagarà més de quota. Per a un préstec de 170.000 euros a 25 anys, la pujada serà d'uns 65 euros al mes, és a dir, prop d'uns 800 euros l'any. Presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home acusat de matar la seva parella dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona. El jutjat de guàrdia ha rebut aquest divendres el detingut, que està acusat d'un delicte d'homicidi. A més d'enviar-lo a la presó, el magistrat també ha acordat, com a mesures cautelars, la prohibició de comunicació i aproximació respecte als dos fills que tenia la parella i els pares de la víctima. La dona, de 34 anys, va morir presumptament per les ganivetades que li va clavar l'home de després d'una discussió davant dels dos fills i d'una parella amiga. L'home, després de cometre el crim, es va fugar, però hores més tard es va entregar a la comissaria. La dona és la quarta víctima per violència masclista a Catalunya aquest any. Els Mossos d'Esquadra han detingut una quarta persona relacionada amb el tiroteig entre dos grups enfrontats que va tenir lloc el 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. El detingut, un home de 46 anys, es va presentar voluntàriament a la comissaria dies després del dispositiu desplegat el 14 de juliol, en què la policia ja va detenir tres persones. En la mateixa operació, els Mossos van escorcollar diversos domicilis de Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Terrassa i Maçanet de la Selva. Hi van intervenir 7 armes de foc, entre les quals un subfusell, una escopeta, un revòlver i 4 pistoles. També van trobar munició, una armilla antibales i prop de 40.000 euros en efectiu. Cap dels detinguts tenia llicència d'armes i això fa que els atribueixin un delicte de tinença il·lícita d'armes. El tiroteig no va deixar cap ferit, tot i que, segons la investigació policial, es van arribar a disparar una trentena de trets. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Lloret de Mar. El cos s'ha trobat aquest divendres a la tarda al contenidor d'una urbanització. Girona, Maria Rovira.
2: La Divisió d'Investigació dels Mossos ha fet càrrec del cas per determinar les circumstàncies en què s'investiga com a mort violenta, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Cap a 4:45 de la tarda s'ha rebut l'avís que s'havia trobat el cadàver d'una persona en un contenidor a la urbanització Lloret Blau. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents i avançar en la investigació sobre les causes dels fets.
0: L'Ajuntament de Roda de Berà, al Tarragonès, canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar aturar l'anomenat turisme de la brossa, que ha anat a més amb la implantació de la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès.

0: 3. Tarragona, Manel Sastre.
1: En el cas de Roda de Barà, s'han arribat a tenir augments de més de 5 tones diàries de brossa. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la situació els afecta greument, sobretot els carrers que limiten amb el Vendrell. S'han canviat les localitzacions d'alguns contenidors i aquest cap de setmana canviaran també la circulació d'alguns carrers per dificultar aquesta pràctica.
2: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, també.
1: L'alcalde de Roda no entén com municipis de segona residència implanten una recollida porta a porta impossible de gestionar pels qui no hi viuen tot l'any. A Calafell estan igual, han penjat pancartes amb el lema "El teu residu, el teu municipi", els carrers que toquen amb el terme del Vendrell.
0: Diumenge s'inaugura la 14a edició de la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs, amb 11 exposicions que es podran visitar fins al 18 d'octubre a Palafrugell, al Baix Empordà. Entre les propostes més destacades hi ha un llarg viatge de l'americana Dorothea Lange, amb fotografies capturades durant la Gran Depressió dels Estats Units i que reuneix més de 5.000 imatges conservades a la Biblioteca del Congrés nord-americà. I també hi ha la primera gran retrospectiva a Catalunya del xilè Sergio Larraín, El vagabundo de Valparaíso, que recorre la seva trajectòria a través d'algunes de les imatges més representatives del seu treball a Xile, Bolívia, el Perú i Europa. La directora de la Biennal, Maria Planes, parla de les exposicions de Lange i Larraín, dos dels principals reclams de l'edició.
3: Que consisteixen a mostrar figures de renom internacional. Aquest any tenim l'exposició de Dorothea Lange i tenim l'exposició de Sergio Larraín, la nord-americana Dorothea Lange, una de les fotògrafes amb fotografies molt icòniques de la història de la fotografia, i Sergio Larraín, el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum Photos.
0: Esports. Amb en Roger Arnau.
4: El Barça ha caigut als penals contra el Birmingham al primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat en empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. El central blaugrana, Gerard Martín, ha valorat així el joc de l'equip als micròfons de TV3.
5: Bueno, ens ha costat una mica, també ells tenen més ritme que nosaltres, estem començant, és normal, però bueno, també crec que hem tingut bastants moments bons, també som molt joves ara i bueno, també hem d'estar contents amb el que hem fet.
4: Gerard Martín, que ha estat titular, ha parlat també dels objectius de l'equip aquesta temporada.
5: Sí, nosaltres com a objectiu de temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió a la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
4: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priske, però el Barça ha fet l'1-1 poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdelkarim. Ja a la segona part, un altre cop el jove davanter egipci de 18 anys ha fet l'1-2 pel Barça, ha estat al minut 61, però finalment l'exjugador del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una de les imatges del partit ha estat el debut de Adeyemi amb la samarreta del Barça.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha signat aquest divendres el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges, a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu, aquest dissabte, ja estarà sota les ordres de Hansi Flick a l'estaix d'Anglaterra. I un que arriba, a un altre que se'n va, Marc-André Ter Stegen, ha deixat aquest divendres l'estaix del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter.
6: 3CAT Info.
4: I més actualitat futbolística. Seguim amb el Barça. El primer equip té previst jugar un partit amistós el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat, serà contra un equip local i suposarà un ingrés de 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria, el Barça esperarà uns dies a veure com avança la situació per a partir d'aquí fer l'anunci oficial del partit. I encara en futbol, l'Espanyol per la seva banda es continua preparant també a Anglaterra i aquest dissabte jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de la seva estada. Serà a partir de les 4 de la tarda. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
7: Al final és la pretemporada, és per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada és molt, ens ve molt bé.
4: Pel que fa als equips catalans de la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 1-0 un partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. I aquest dissabte serà el torn del Girona, que jugarà el 49è trofeu Costa Brava Montilivi contra l'Arsenal de Miquel Arteta. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, confia fer un bon paper contra el vigent campió de la Premier.
8: Està clar que és un gran rival, un dels millors que podíem tenir. Crec que per l'aficionat és maco que pugui venir un rival com l'Arsenal, i per nosaltres també, no? I, bueno, esperem fer un bon partit.
4: I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el dia 21 d'agost, a les 8 del vespre, a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les últimes dues temporades i el Barça ingressarà mig milió d'euros pel traspàs. A París, però, mentrestant, acull la competició de natació artística dels europeus de natació. Aquest divendres, el català Denis González ha quedat a les portes de les medalles de la final masculina de solo tècnic. El nedador de Rubí ha acabat quart. Tampoc han pujat del podi les catalanes Tió i Lilo Lluís a la final femenina del duet tècnic. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora Andrea Fuentes. I en ciclisme, aquest dissabte comença el Tour de França femení amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi. Precisament Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, s'ha convertit en una de les favorites. El Tour començarà demà a Lausana, Suïssa, i acabarà diumenge a París. També dos apunts de bàsquet. El primer, a la Penya, ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. El base del Masnou serà jugador verd i negre aquesta pròxima temporada. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager de l'equip i passarà a ser ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves.
6: 3CAT Info. Són 3:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els migrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una 60ena de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Reintroduirà controls aleatoris tant en ports com a aeroports a passatgers extracomunitaris. Tot mentre Donald Trump ha qualificat l'arribada massiva de migrants d'invasió. A partir d'ara us explicarem que el president Salvador Illa defensa que Catalunya passa per un bon moment, malgrat els problemes que s'han produït a Rodalies i al sector educatiu. És el que es desprèn del balanç del curs polític i dels 2 anys d'investidura que s'han complert aquest divendres. Els socis d'investidura li han demanat més esforços i la resta de l'oposició l'ha acusat de triomfalista. Anèssim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol per la compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny. L'executiu de la comunitat ha acusat l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez. Des de la Moncloa han demanat dimissions. I també us explicarem que ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc causat per les obres de la línia 9 del metro. La fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa seva fins al setembre, com a mínim. I en esports, què destaquem, Roger Arnau?
4: El Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els 2 gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. Per altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bisibu, ha signat el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. En bàsquet, Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de la secció i passarà a ser ambaixador i mentor dels joves jugadors. I a l'Europeu de Natació Artística de París, Iris Tió i Lilú Lluís no han pogut aconseguir medalla a la prova de duet tècnic. També ha quedat a les portes Denis González a la final masculina de solo tècnic.
0: Pel que fa al temps, primer cap de setmana d'agost molt càlid, a Ponent s'arribarà als 38 graus. Matí de dissabte mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plugim molt local. A la resta farà sol, amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i l'àrea del Massís del Port.
6: 3CAT Info.
0: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha assegurat que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han retornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Fons policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000, d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fons policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua, perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
9: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no va anar a comprar i ens escrivia així la situació.
10: Pero mira, aquí el problema que es esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
9: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrent, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores?
11: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
9: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
11: Yo quiero hablar con mi madre.
9: ¿Y tu teléfono?
11: La playa.
9: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
0: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta, hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
12: Comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: La situació més crítica s'està vivint a Ceuta, però des de dijous al vespre també està tancada la frontera amb l'illa. Aquest divendres a la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, el qual responsabilitzen de la crisi a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, al·legant motius de seguretat. El govern italià reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. Marc Camps.
13: Aquesta mesura, molt criticada per l'oposició del país, entra en vigor aquest dissabte i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. I amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Portugal també estudia augmentar els controls fronterers. I més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
14: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
13: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
0: El govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. L'executiu argumenta que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial. Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha portat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest divendres, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. El líder de l'executiu ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús, per part de les màfies, de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
15: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
0: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo serà a la ciutat de Ceuta aquest dissabte per conèixer la situació a la ciutat autònoma. Junts per Catalunya, de la seva banda, vol que el Congrés torni a votar la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Coincidint amb la crisi migratòria a Ceuta, la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueras, ha anunciat aquest divendres a les xarxes que tornaran a registrar la proposició de llei.
16: Es pot seguir sense fer res davant de les imatges que ens arriben des de Ceuta i, per tant, que segueixin creixent els extrems, sobretot l'extrema dreta. O es pot aplicar el mètode de Junts i és que Catalunya tingui el control absolut de la immigració i de les nostres fronteres. Tornem a presentar la llei perquè Catalunya tingui la delegació en matèria d'immigració. Veurem si els partits que tant es queixen i voten a favor o prefereixen seguir en aquest caos.
0: El Congrés va tombar l'any passat la delegació de competències migratòries a la Generalitat amb els vots del PP, Vox i Podem. Fonts de Junts asseguren que la llei es tornarà a votar en les pròximes setmanes. I encara en clau política, us expliquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que Catalunya passa per un bon moment i confia que el país aconseguirà aviat tenir un sistema educatiu i una mobilitat excel·lents. Aquest divendres Illa ha fet balanç del curs polític i dels 2 anys del seu mandat. S'ha mostrat optimista, tot i les crisis recents a Rodalies o en el sector educatiu. Illa ha considerat aconseguida l'estabilitat que buscava i ha tret pit d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de la feina feta en habitatge. Pel que fa als problemes de l'educació i els trens, el president de la Generalitat està segur de resoldre'ls, però no ha volgut posar terminis.
17: I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
0: Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, no han quedat satisfets. La portaveu dels republicans al Parlament, Esther Capella, ha reclamat al govern i al PSOE més esforços per aprovar el nou model de finançament. I la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha demanat a l'executiu que vagi més enllà del que ha fet fins ara.
18: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament, un molt bon acord, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta falta múscul i el PSC capacitat d'estirar.
19: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
0: Salvador Vergés, de Junts, Lorena Roldán, del PP, i Pilar Castillejo, de la CUP, han acusat Illa de no haver fet autocrítica.
20: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
21: Hoy no tocaba hacer propaganda. Hoy tocaba dar explicaciones. Explicaciones, insisto, de esos dos años destruyendo el futuro.
22: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
0: Des de Vox consideren que l'executiu ha empitjorat tot el que ha tocat. El govern licita les variants d'Olot i les preses. Es preveu que les obres, que tenen un pressupost de 450 milions d'euros, comencin a la primavera de l'any que ve i durin uns 4 anys i mig. La variant, d'11 quilòmetres i un carril per sentit, comptarà amb diversos viaductes i túnels, un de gairebé 3 quilòmetres. També s'ha licitat una altra variant, la de Serós al Segrià. El govern també ha posat a concurs el corredor de bus ràpid entre Blanes i Lloret, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
23: Cada venim millorar aquesta mobilitat complicada de connectivitat també del Maresme amb la Selva Marítima i que va acompanyat també de la licitació de l'estudi informatiu del perllongament de la C32 fins a Lloret.
0: Altres projectes que s'han licitat aquest divendres han estat el que pretén millorar la seguretat de la C37 entre Manlleu i Torelló, amb l'aplicació a doble carril en alguns trams, o la senyalització de la C31 al seu pas per Cunit. En total, s'han posat a concurs obres per més de 500 milions d'euros, que són aproximadament un terç de les previstes enguany. L'executiu pretén donar un impuls a la inversió en infraestructures i destinar-hi aquest any més de 1.400 milions d'euros, un 17% més que l'any passat i prop del doble que en els anys anteriors. Més coses. La compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny ha provocat l'enèsim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol. La Comunitat de Madrid acusa l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez, mentre la Moncloa demana dimissions. Madrid, Alba Gil.
24: Mentides i calúmnies, així és com defineix el portaveu del govern madrileny la polèmica per l'àtic de luxe que l'executiu va comprar en secret i que, suposadament, havia de servir com a oficina temporal.
25: Son calumnias que trata de echar la izquierda, la ultraizquierda y el gobierno de Pedro Sánchez para tapar sus propias vergüenzas.
24: Assegura Miguel Ángel García que han actuat amb transparència i que tenen el ple suport del Partit Popular, que remet a les explicacions d'Ayuso. A més, aquestes paraules arriben després que s'hagi sumat un nou ingredient a la controvèrsia, i és que el nòvio de la presidenta madrilenya ha posat a la venda per gairebé 1,8 milions d'euros el pis en què vivien fins ara, pròxim al polèmic àtic de Chamberí. Més Madrid ja ha anat a la justícia per un possible delicte de malversació, mentre que la Moncloa exigeix la dimissió d'Ayuso. Sentim el delegat del govern espanyol, Francisco Martín.
26: Ha sido una pillada descomunal. Creo que la señora Díaz Ayuso no debe seguir un minuto más al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid.
24: L'endemà de destapar-se aquest cas, canvi de plans, el govern d'Ayuso ha anunciat que vendrà l'àtic per destinar els diners als afectats pels incendis.
0: A Mallorca, un professor de ball de 25 anys ha ingressat a la presó acusat d'agredir sexualment 5 alumnes seves de l'acadèmia on feia classes a Palma. Les víctimes tenen entre 8 i 12 anys. Els fets que investiga el jutge es remunten al mes de març d'aquest any. Palma, Caterina Carmany.
27: L'agressor gravava les víctimes d'entre 8 i 12 anys mentre els vexava i humiliava. Després ho penjava a internet. Va pujar una trentena de vídeos a l'anomenada xarxa obscura, una base de dades internacional que detecta arxius amb imatges de nins i nines agredits sexualment, va fer l'alerta. I van localitzar el professor de dansa per una samarreta que sortia a un vídeo i que duia una inscripció relacionada amb un grup de ball. A partir d'aquí se l'ha pogut detenir.
0: El temps. Enric Agut.
28: Primer cap de setmana del mes d'agost que ens porta calor. Màximes que novament estaran per sobre dels 30 graus a bona part del país i superant els 35 cap a l'interior o arribant als 35. Manresa pot tocar els 36 i a Ponent les més elevades. Lleida podria arribar als 38, també Balaguer 37, a Tàrrega els 38, tremp els 38 i algun valor puntualment de 39. És possible, difícilment s'arribarà als 40. Aquest divendres sí que s'ha arribat als 40. A Solsona, 15è dia aquest any amb alguna temperatura de 40 graus, en aquest cas puntual. A Solsona, altres dies han estat més nombrosos els pobles amb 40 graus o poblacions amb aquesta xifra de 40. Matí de cel vetllable a la costa de Tarragona, pot caure alguna cortina de pluja fins a mig matí, i a la tarda ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja aquesta tarda de dissabte, la Cerdanya-Berguedà, també el Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. Alguna tempesta pot anar acompanyada de forta intensitat de pluja, també ventades, calamarsa o pedra. Diumenge, matí, sol, algun núvol costaner, xafogo a la costa, la temperatura alta, novament de dia, pot pujar una mica més la temperatura, especialment en zones de muntanya, i a la tarda, novament, alguns ruixats regaran el Pirineu, Prepirineu, també les muntanyes interior de Tarragona.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro. Aquesta fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa fins al setembre, com a mínim. Es tracta dels veïns de quatre edificis dels carrers Rubinstein i Teodora La Madrid. La nova incidència els preocupa més, com a la Sara, que encara està desallotjada, i a la Feli, que ja havia tornat al seu pis.
2: Estoy bastante preocupada por la grieta esta nueva más grande que se ha hecho en el parking, que es el que sostiene todo el edificio, y también con la calle Rubinstein, que ha habido el sensor de movimiento detectado.
3: Jo pateixo una mica per la meva seguretat al pis, però no m'han explicat, però m'han respost que no afecta l'estat estructural de l'edifici.
0: L'esquerda va aparèixer dimecres a la nit i suposa un contratemps en els treballs de consolidació. Ramon Ramiret és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
4: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.
0: D'aquí una setmana es complirà un mes de l'aparició del primer esvoranc, que va obligar a desallotjar 8 blocs. Des d'aquest divendres, els afectats començaran a rebre els avançaments econòmics per afrontar les despeses extres que han tingut a causa d'aquest incident. La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest divendres un dels assentaments de Montjuïc, situat a la carretera de Miramar, a tocar de la ronda del litoral. L'operatiu ha començat a les 8 del matí i s'ha allargat fins passades les 11. En total, s'han desallotjat 32 persones, totes majors d'edat. L'Ajuntament de Barcelona justifica l'actuació pels problemes de seguretat, salubritat i convivència que s'han detectat a la zona. Sentim Marta Villanueva, regidora de seguretat.
5: Un risc per la seguretat vial, com sabeu, i l'espai ocupat es troba just a l'entrada i a la sortida de la B10. Un segon risc és el de la seguretat ciutadana. Es van registrar 148 incidències vinculades en aquest espai. Aquesta ocupació en aquest espai públic trasbalsava l'activitat diària en funcionament operatiu del Parc de Bombers de Montjuïc.
0: Els serveis municipals també han informat que l'assentament ja han detectat acumulació de residus, consum de drogues i riscos relacionats amb la proximitat de la Ronda Litoral i del Parc de Bombers de Montjuïc. El president del grup municipal del PP, Daniel Cirera, ha celebrat el desallotjament i ha assegurat que l'assentament degradava l'entorn i generava inseguretat. Manifestació dels veïns de Roda de Barà, al Tarragonès, contra les pantalles acústiques que DIF està instal·lant als laterals de les vies de tren de la costa. Demanen reduir les alçades d'aquestes instal·lacions que generen un greu impacte visual i paisatgístic. Tarragona, Manel Sastre.
14: L'acció de protesta arriba després que el Ministeri rebutgés les al·legacions al projecte i mantingués la construcció de més de 14 quilòmetres de pantalles entre Tarragona i Calafell. Un centenar de veïns s'han concentrat en un dels punts que ja té pantalles de més de 5 metres just a tocar de les cases a Roda. Demanen la revisió del projecte, que s'apliquin mesures menys agressives amb el paisatge i que es desviïn les mercaderies per l'interior. Esther Valls és membre de l'Associació de Veïns Costa Daurada Barà.
6: El que volem és una barrera que té la mateixa eficiència eficiència i eficàcia, un metre i mig, que compleixi la normativa de soroll. El que demanem és que ja es construeixi una via segregada, fora de la costa. El que no volem és que es trinxi el nostre territori, que es facin aquests nyaps.
14: Adif justifica l'acció per reduir el soroll provocat per l'increment previst del trànsit ferroviari de mercaderies associat al corredor del Mediterrani. Els convocants denuncien, però, que s'ha incomplert el compromís de revisar el projecte per reduir-ne l'impacte visual. L'ens gestor d'infraestructures ferroviàries ja s'ha compromès a reunir-se amb els alcaldes al setembre per presentar alternatives.
0: L'operació policial contra el tràfic de drogues en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès se salda amb 8 detencions i el desmantellament de 2 plantacions de marihuana. D'aquesta manera, s'ha desarticulat una organització criminal que treballava de forma estable a la zona. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
7: Durant l'operatiu de la Guàrdia Civil que es va dur a terme dimecres, es van fer 8 escorcolls als municipis de Reus, Riudoms, el Catllà, Calafell i Vilaseca, a la demarcació de Tarragona, a més de Vilafranca, del Penedès i Cubelles, a Barcelona. A més de la detenció de 8 persones, entre les quals els màxims responsables de l'organització criminal, també es van intervenir unes 2.000 plantes de marihuana en 2 plantacions indoor, 25.000 euros en efectiu i armes de foc, entre altres coses. Els detinguts, d'entre 29 i 65 anys, se'ls investiga com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i tinença il·lícita d'armes, entre d'altres. Amb aquest operatiu es dona per desmantellada aquesta organització que operava de forma estable a les comarques de Tarragona i Barcelona i que tenia capacitat per produir cànnabis destinat sobretot al mercat il·lícit europeu.
0: A Solsona, aquest divendres, s'ha fet un homenatge a la figura de Gaietà Ripoll, un mestre laic que va ser l'última persona executada al món per la Inquisició espanyola. Va morir fa just 200 anys, condemnat per heretge. Lleida, Júlia Albacar.
8: La figura de Gaietà Ripoll torna a Solsona 2 segles després de la seva mort, recordat ara amb una placa a l'edifici del teatre. Amb aquestes paraules ho ha afirmat l'alcaldessa de la ciutat, Judit Gisbert, durant l'acte d'homenatge d'este divendres.
9: Gaietà Ripoll torni avui a casa, a la memòria de Solsona, per ocupar el lloc que la història li havia reservat com a guardià de la nostra llibertat més provada, la de pensar per nosaltres mateixos.
8: Que ha recordat que la seva vida s'ha convertit en un símbol de lluita.
9: La seva mort violenta el va convertir en un símbol universal contra el fanatisme i a favor de la llibertat de consciència. En descobrir aquesta placa, no només recuperem una biografia, sinó que reivindiquem el llegat d'un pioner que va obrir camí a l'escola laica als Països Catalans.
8: Ripoll va néixer el 1778 a Solsona. Va lluitar a la Guerra del Francès, on va acabar com a presoner i va conèixer les idees liberals. Quan va tornar a Espanya, durant el trienni liberal, va fundar una escola laica a Russafa, al costat de València, però amb el retorn de Ferran VII i l'absolutisme se'l va perseguir i, finalment, la Inquisició, coneguda llavors com a Juntes de Fe, el va condemnar a mort per heretge.
0: Esports. Amb en Roger Arnau.
14: El Barça s'ha estrenat a la pretemporada contra el Birmingham amb 2 gols del jove davanter egipci, Hamza Del Karim. Els blaugrana, finalment, han caigut als penals contra el conjunt anglès després d'haver acabat els 90 minuts de joc amb un empat a 2 al marcador. Gerard Martín, defensa del Barça, als micròfons de TV3.
10: No, molt bé, tal com s'ha vist el partit, hem competit molt bé. I bueno, el ritme i el joc són coses que es van agafant amb les pràctiques dels partits i bueno, molt content amb tots.
14: Gerard Martín ha estat titular i té molt clars quins són els objectius d'aquesta temporada.
10: Sí, nosaltres com a objectiu de temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió en la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
14: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priqué, però el Barça ha fet l'1-1 poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdelkarim. Ja a la segona part, un altre cop, el jove davanter egipci ha fet l'1-2 al minut 61, però finalment l'ex del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una altra de les imatges del partit ha estat el debut de Dayemi amb la samarreta del Barça. I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha signat aquest divendres el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu, aquest dissabte, ja estarà sota les ordres de Hansi Flick a l'estaig d'Anglaterra. Un que arriba i un altre que se'n va. Marc-André Ter Stegen ha deixat aquest divendres l'estaig del Barça per marxar cedit a l'Ajax. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter.
11: Per cert, encara en clau blaugrana, el president Joan Laporta ha estat donat d'alta aquest divendres de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. El president, en un comunicat, ha agraït la feina del personal sanitari.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: I l'Espanyol, per la seva banda, es continua preparant també Anglaterra i aquest dissabte jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de l'estada a Anglaterra. Serà a partir de les 4 de la tarda. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
12: Final és la pretemporada. És per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
11: L'Espanyol tornarà cap a casa just després del partit. Els blanquiblaus encara jugaran un últim partit abans de l'inici de la Lliga. Serà el 8 d'agost contra el Covenci. I pel que fa als equips de segona divisió, el Girona jugarà el 49è trofeu Costa Brava a Montilivi contra l'Arsenal de Mikel Arteta. El davanter Cristian Estuani valora així el partit.
13: Mañana, si existe la posibilidad, sería, por supuesto, que una gran chance para poder tener algunos minutos. Sobre todo para volver a reencontrarnos en el estadio con nuestra gente, a recibir a un rival que no siempre tenemos la posibilidad, ¿no?, de jugar contra un gran equipo como es el Arsenal.
11: El Sabadell, per la seva banda, aquest divendres ha guanyat per 1-0 el partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el 21 d'agost a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les dues últimes temporades. I París acull fins dimecres la competició de natació artística dels europeus de natació. Aquest divendres el català Denis González ha quedat a les portes de les medalles a la final masculina de solo tècnic. El nedador de Rubí ha acabat quart. Tampoc han pujat al podi les catalanes Iris Tió i Lilú Lluís a la final femenina de duet tècnica. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalanes i catalans, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: I en ciclisme, aquest dissabte comença el Tour de França femení i ho fa amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi. Precisament Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, s'ha convertit en una de les favorites del triomf final, tot i ser la primera vegada que hi participa. També en bàsquet hem de dir que la penya ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. El base del Masnou jugarà una temporada més a l'equip verdinegre. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser l'ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves. Amb aquest moviment, el Barça i Navarro han acordat una adequació contractual fins al 2029. Acabem amb un apunt per dir que l'internacional futbolista Franco Baresi ha mort, el mític jugador de la dècada dels 80, ha mort, com diem, Baresi als 66 anys. L'exdefensa central no ha superat una operació per extreure-li un nòdul pulmonar.
1: 3CAT Info.

0: Són les 4. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els immigrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una seixantena de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Reintroduirà controls aleatoris tant en ports com a aeroports a passatgers extracomunitaris. Brussel·les, però, reitera que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent europeu. El govern espanyol rebutja les crítiques dels governs d'extrema dreta i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. Per la seva banda, el PP ha tornat a reclamar a l'executiu que declari a la ciutat autònoma la situació d'interès per a la seguretat nacional. Hamas accepta desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza, però alerta que només ho farà si Israel es retira de la franja. El govern de Netanyahu no ha reaccionat oficialment, però el president nord-americà assegura que els israelians estan molt contents amb l'acord. Baixa lleugerament el risc d'incendi forestal de cara a aquest dissabte, però encara hi haurà 289 municipis en risc molt alt o extrem. Per tot plegat, els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. Estabilitzat l'incendi de la Vall d'Uixó després de cremar més de 9.500 hectàrees. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Les autoritats, però, demanen precaució perquè l'incendi continua actiu. Els bombers hi mantindran un dispositiu per evitar revifades. El primer dia d'operació sortida no ha comportat gaires complicacions als aeroports ni tampoc a les carreteres. L'aeroport de Barcelona ha viscut el dia amb més activitat d'aquesta operació, amb més de 1.100 vols. Qui es desplaci amb cotxe haurà de pagar més per la benzina, perquè retalla una part de les ajudes als carburants.
1: Esports. El Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. D'altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bizibu, ha signat ja el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. I en bàsquet, la penya ha fet oficial la renovació de Ricky Rubio per una temporada, mentre el Barça ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador i mentor.
0: Pel que fa al temps, primer cap de setmana d'agost molt càlid, a Ponent s'arribarà als 38 graus. Matí de dissabte, mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plogim molt local. A la resta farà sol, amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i també l'àrea del Massís del Port.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Fonts policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000, d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernades.
3: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no va anar a comprar i ens escrivia així la situació.
4: Pero mira, aquí el problema que es esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
3: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrent, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores?
2: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
3: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
2: Yo quiero hablar con mi madre.
3: ¿Y tu teléfono?
2: La playa.
3: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
0: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta, hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
5: Com comprenderà, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: La situació més crítica s'està vivint a Ceuta, però des de dijous al vespre també està tancada la frontera amb l'illa. Aquest divendres de la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, el qual responsabilitzen de la crisi a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, al·legant motius de seguretat. El govern italià reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. Marc Camps.
6: Aquesta mesura, molt criticada per l'oposició del país, entra en vigor aquest dissabte i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. I amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Portugal també estudia augmentar els controls fronterers. I més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
7: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones. I el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
6: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
0: El govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. L'executiu argumenta que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial i demana que s'acabi amb el que qualifica de confusió interessada. A més, Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha aportat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest divendres, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. El líder de l'executiu ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús per part de les màfies de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
8: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues, ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
0: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo serà a Ceuta aquest dissabte per conèixer la situació a la ciutat autònoma. Vox, allà on té responsabilitats de govern, ha anunciat que tallarà les ajudes a aquelles ONGs que col·laborin o financin el que qualifiquen d'invasió migratòria de Ceuta.
9: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: En clau internacional, Hamas ha acceptat desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza, però ho condiciona el fet que Israel es retiri de la franja. El govern de Netanyahu encara no s'ha pronunciat oficialment sobre aquest anunci fet pel president dels Estats Units, però el mateix Trump assegura que els israelians estan molt contents. Jerusalem, Jordi Bresco.
10: El compromís de Hamas per entregar les armes està lligat a una sèrie de gestos per part d'Israel que demostrin que honorarà el pacte. Són aspectes ja acordats l'octubre passat. Aturar els atacs és el principal, però també deixar entrar més ajuda humanitària i retirar les seves tropes a la línia que es va acordar, l'anomenada línia groga. Però es fa difícil pensar que Israel cedirà just ara, quan falten menys de 3 mesos per les eleccions. De moment, Netanyahu no s'ha pronunciat oficialment, però fonts del govern israelià avisen que els seus soldats no es mouran fins que Hamas no es desarmi. L'atzucac, doncs, està servit i deixaria en mala posició Donald Trump, que, malgrat tot, insisteix que l'acord és tot un èxit. Fonts de la Casa Blanca informen que, si no hi ha progrés, la decepció de Trump cap a Netanyahu seria enorme en una relació que ja fa temps que trontolla.
9: 3CAT Info.
0: Al País Valencià, els bombers han estabilitzat l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Vall d'Uixó. Les flames han cremat més de 9.500 hectàrees i es continua demanant molta precaució per evitar possibles revifades. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Des de la Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
11: Els bombers refresquen els punts calents per evitar revifades, però han aconseguit estabilitzar el foc que fa una setmana que està actiu. Treballen en un perímetre de 89 quilòmetres i també s'ha permès tornar a casa als prop de 3.000 veïns que encara continuaven desallotjats dels municipis d'Artana i Eslida. Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció.
12: Estabilizado el incendio es que no crece la superficie, hay todavía puntos calientes, podemos tener algún rebrote, con lo cual si hay gente circulando por la zona quemada estaría comprometida y eso nos lleva a que afiancemos el perímetro para que esté controlado. Y una vez que la fase siguiente es cuando ya no hay nada caliente en el incendio, se da por extinguido.
11: Es recomanable als veïns que no transitin pel perímetre del foc i que no facin encara activitats a la muntanya. L'Eloi, veí del Font de Guilla, ha dormit 5 nits fora de casa patint per si el foc hi arribava, però finalment s'ha quedat fora del terme.
13: El lloc on estàvem reallotjats, que és a la Vall d'Uixó, veiem el foc de les muntanyes i era com l'hivern i estàvem molt preocupats perquè pensàvem que el foc anava a arribar a la casa.
11: L'incendi ha cremat gairebé 9.600 hectàrees, el 40% de les quals dins el Parc Natural de la Serra d'Espadà. La Generalitat Valenciana ha activat un paquet d'ajudes de 67 milions d'euros pels veïns afectats i continua oberta la investigació per aclarir l'origen del foc.
0: A Catalunya, el risc d'incendi baixarà lleugerament aquest cap de setmana, però continuarà sent molt alt. Els agents rurals han activat per aquest dissabte el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 200 municipis de 22 comarques. El nivell 4 per perill extrem, al màxim, afectarà 89 municipis de 15 comarques. Per tot plegat, continuaran restringits els accessos a 7 espais naturals. Tot i la previsió de pluja al Pirineu, el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta, avisa que hi ha risc en molt bona part del territori.
14: cap de setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, d'aquesta zona de Prepirineu, Pirineu, i si s'estenen una mica més o no. Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta, aquesta més interior, continuarem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
0: Protecció Civil ha desactivat l'alerta Procicat per calor intensa durant el dia, però manté els avisos per calor nocturna durant les dues properes nits a les comarques de les Terres de l'Ebre i el Baix Camp. D'altra banda, el Servei d'Emergències ha atès 39 persones amb afectacions relacionades amb la calor en els darrers 3 dies. Més de la meitat han hagut de ser traslladats a un centre sanitari.
9: El temps.
0: Enric Agut.
15: Primer cap de setmana del mes d'agost que ens porta calor. Màximes que, novament, estaran per sobre dels 30 graus a bona part del país i superant els 35 cap a l'interior o arribant als 35. Manresa pot tocar els 36 i a Ponent les més elevades. Lleida podria arribar als 38, també Balaguer els 37, a Tàrrega els 38, Tremp els 38 i algun valor puntualment de 39 és possible. Difícilment s'arribarà als 40. Aquest divendres sí que s'ha arribat als 40. A Solsona, 15è dia aquest any, amb alguna temperatura de 40 graus, en aquest cas puntual. A Solsona, altres dies han estat més nombrosos els pobles amb 40 graus o poblacions amb aquesta xifra de 40. Matí de cel vetllable a la costa de Tarragona, pot caure alguna cortina de pluja fins a mig matí i a la tarda ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja aquesta tarda de dissabte, la Cerdanya-Berguedà, també el Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. Alguna tempesta pot anar acompanyada de forta intensitat de pluja, també ventades, calamarsa o pedra. Diumenge, matí, sol, algun núvol costaner, xafuga a la costa, la temperatura alta, novament de dia, pot pujar una mica més la temperatura, especialment en zones de muntanya, i a la tarda, novament, alguns ruixats regaran el Pirineu, Prepirineu, també les muntanyes interior de Tarragona.
9: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'aeroport de Barcelona ha viscut aquest divendres el dia amb més activitat de l'operació sortida per les vacances d'estiu. Del Prat han sortit o aterrat més de 1.100 vols, però no s'han vist grans cues als taulells de facturació de les companyies, ni tampoc hi ha hagut gaires retards. Aquest dissabte i diumenge també es preveuen un miler d'operacions a la pista. Pel que fa als trens, Renfe ha programat 125.000 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge. I per als que agafen el cotxe, el Servei Català de Trànsit ha previst que 570.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona, una xifra similar a les de qualsevol cap de setmana d'estiu. Però desplaçar-se amb cotxe de combustió és més car que fa un any, sobretot

0: 7,7% respecte del trimestre anterior i un 3% respecte a un any enrere, segons l'Institut d'Estadística. El creixement de l'economia catalana supera el de l'espanyola, que es va situar en el 2,7% interanual al segon trimestre, i el de l'europea, que va ser de l'1,2% en el mateix període. L'IDESCAT destaca la bona marxa dels grans sectors d'activitat encapçalats per la construcció i els serveis, en especial l'hoteleria i la restauració. La indústria i, sobretot, l'agricultura també creixen, però ho fan amb menys força. L'Euribor tanca el juliol a l'alça i ja està en el nivell més alt des de la tardor del 2024. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables se situa en el 2,85% de mitjana aquest mes. Des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà al febrer ha anat pujant amb més força i ha anat anticipant les pujades de tipus del Banc Central Europeu de resultes de la inflació que pot provocar el conflicte, una tendència que es mantindrà, segons explica el director d'H2B Hipoteca, Eduard Roldós.
1: Els bancs, evidentment, anticipen tot això, amb el qual nosaltres ja estem preveient que aquest final d'any els bancs corregiran a l'alça i les hipoteques que estan oferint ara mateix els tipus d'interès segurament estarem una miqueta més per sobre.
0: Qui hagi de fer ara la revisió anual de la hipoteca pagarà més de quota. Per un préstec de 170.000 euros a 25 anys, la pujada serà d'uns 65 euros al mes, és a dir, prop d'uns 800 euros l'any. Presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home acusat de matar la seva parella dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona. El jutjat de guàrdia ha rebut aquest divendres el detingut que està acusat d'un delicte d'homicidi. A més d'enviar-lo a la presó, el magistrat també ha acordat com a mesures cautelars la prohibició de comunicació i aproximació respecte als dos fills que tenia la parella i els pares de la víctima. La dona de 34 anys va morir presumptament per les ganivetades que li va clavar l'home de després d'una discussió davant dels dos fills i d'una parella amiga. L'home, després de cometre el crim, es va fugar, però hores més tard es va entregar a la comissaria. La dona és la quarta víctima per violència masclista a Catalunya aquest any. Els Mossos d'Esquadra han detingut una quarta persona relacionada amb el tiroteig entre dos grups enfrontats que va tenir lloc el 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. El detingut, un home de 46 anys, es va presentar voluntàriament a la comissaria dies després del dispositiu desplegat el 14 de juliol, en què la policia ja va detenir tres persones. En la mateixa operació, els Mossos van escorcollar diversos domicilis de Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Terrassa i Maçanet de la Selva, i van intervenir 7 armes de foc, entre les quals un subfusell, una escopeta, un revòlver i 4 pistoles. També van trobar munició, una armilla antibales i prop de 40.000 euros en efectiu. Cap dels detinguts tenia llicència d'armes i això fa que els atribueixin un delicte de tinença il·lícita d'armes. El tiroteig no va deixar cap ferit, tot i que, segons la investigació policial, es van arribar a disparar una trentena de trets. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Lloret de Mar. El cos s'ha trobat aquest divendres a la tarda al contenidor d'una urbanització. Girona, Maria Rovira.
2: La Divisió d'Investigació dels Mossos ha fet càrrec del cas per determinar les circumstàncies en què s'investiga com a mort violenta, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Cap a 4:45 de la tarda s'ha rebut l'avís que s'havia trobat el cadàver d'una persona en un contenidor a la urbanització Lloret Blau. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents i avançar en la investigació sobre les causes dels fets.
0: L'Ajuntament de Roda de Berà, al Tarragonès, canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar aturar l'anomenat turisme de la brossa, que ha anat a més amb la implantació de la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès. Tarragona, Manel Sastre.
3: En el cas de Roda de Berà, s'han arribat a tenir augments de més de 5 tones diàries de brossa. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la situació els afecta greument, sobretot els carrers que limiten amb el Vendrell. S'han canviat les localitzacions d'alguns contenidors i aquest cap de setmana canviaran també la circulació d'alguns carrers per dificultar aquesta pràctica.
4: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda amb vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, també.
3: L'alcalde de Roda no entén com municipis de segona residència implanten una recollida porta a porta impossible de gestionar pels qui no hi viuen tot l'any. A Calafell

0: Elles estan igual, han penjat pancartes amb el lema "El teu residu, el teu municipi", als carrers que toquen amb el terme del Vendrell.
1: Diumenge s'inaugura la 14a edició de la Bienal de Fotografia Xavier Miserachs, amb 11 exposicions que es podran visitar fins al 18 d'octubre a Palafrugell, al Baix Empordà. Entre les propostes més destacades hi ha un llarg viatge de l'americana Dorothea Lange, amb fotografies capturades durant la Gran Depressió dels Estats Units i que reuneix més de 5.000 imatges conservades a la Biblioteca del Congrés nord-americà. I també hi ha la primera gran retrospectiva a Catalunya del xilè Sergio Larraín, El vagabundo de Valparaíso, que recorre la seva trajectòria a través d'algunes de les imatges més representatives del seu treball a Xile, Bolívia, el Perú i Europa. La directora de la Bienal, Maria Planes, parla de les exposicions de Lang i la Rain, dos dels principals reclams de l'edició.
2: Que consisteixen a mostrar figures de renom internacional. Aquest any tenim l'exposició de Dorothea Lange i tenim l'exposició de Sergio Larraín, la nord-americana Dorothea Lange, una de les fotògrafes amb fotografies molt icòniques de la història de la fotografia, i Sergio Larraín, el primer llatinoamericà que va forma part de l'agència Magnum Photos.
1: Esports. Amb en Roger Arnau.
3: El Barça ha caigut als penals contra el Birmingham al primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat en empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. El central blaugrana, Gerard Martín, ha valorat així el joc de l'equip als micròfons de TV3.
4: Bueno, ens ha costat una mica, també ells tenen més ritme que nosaltres, estem començant, i és normal, però bueno, també crec que hem tingut bastants moments bons, i també som molt joves ara, i bueno, també hem d'estar contents amb el que hem fet.
3: Gerard Martín, que ha estat titular, ha parlat també dels objectius de l'equip aquesta temporada.
4: Sí, nosaltres com a objectiu de temporada tenim guanyar-ho tot, i tenim l'especial il·lusió a la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
3: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priske, però el Barça ha fet l'1-1 poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdelkarim. Ja a la segona part, un altre cop el jove davanter egipci de 18 anys ha fet l'1-2 pel Barça, ha estat al minut 61, però finalment l'exjugador del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una de les imatges del partit ha estat el debut de Adeyemi amb la samarreta del Barça.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha signat aquest divendres el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga de 18 anys arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu aquest dissabte ja estarà sota les ordres de Hansi Flick a l'estatge d'Anglaterra. I un que arriba a un altre que se'n va. Marc-André Ter Stegen ha deixat aquest divendres l'estatge del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter.
5: 3CAT Info.
3: I més actualitat futbolística. Seguim amb el Barça. El primer equip té previst jugar un partit amistós el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat, serà contra un equip local i suposarà un ingrés de 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria, el Barça esperarà uns dies a veure com avança la situació per a partir d'aquí fer l'anunci oficial del partit. I encara en futbol, l'Espanyol per la seva banda es continua preparant també a Anglaterra i aquest dissabte jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de la seva estada. Serà a partir de les 4 de la tarda. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
6: Al final és la pretemporada, és per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
3: Pel que fa als equips catalans de la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 1-0 un partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. I aquest dissabte serà el torn del Girona, que jugarà el 49è trofeu Costa Brava Montilivi contra l'Arsenal de Miquel Arteta. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, confia fer un bon paper contra el vigent campió de la Premier.
7: Està clar que és un gran rival, un dels millors que podíem tenir. Crec que per l'aficionat és maco que pugui venir un rival com l'Arsenal, i per nosaltres també, no? I, bueno, esperem fer un bon partit.
3: I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el dia 21 d'agost, a les 8 del vespre, a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les últimes dues temporades i el Barça ingressarà mig milió d'euros pel traspàs. A París, però, mentrestant, acull la competició de natació artística dels europeus de natació. Aquest divendres, el català Denis González ha quedat a les portes de les medalles de la final masculina de solo tècnic. El nedador de Rubí ha acabat quart. Tampoc han pujat del podi les catalanes Tió i Lilo Lluís a la final femenina del duet tècnic. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora Andrea Fuentes. I en ciclisme, aquest dissabte comença el Tour de França femení amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi. Precisament Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, s'ha convertit en una de les favorites. El Tour començarà demà a Lausana, a Suïssa, i acabarà diumenge a París. També dos apunts de bàsquet. El primer a la penya ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. El base del Masnou serà jugador verd i negre aquesta pròxima temporada. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager de l'equip i passarà a ser ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves.
5: 3CAT Info. Són 4:45.
1: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els migrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una 60 de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Reintroduirà controls aleatoris tant en ports com aeroports a passatgers extracomunitaris. Tot mentre Donald Trump ha qualificat l'arribada massiva de migrants d'invasió. A partir d'ara us explicarem que el president Salvador Illa defensa que Catalunya passa per un bon moment, malgrat els problemes que s'han produït a Rodalies i al sector educatiu. És el que es desprèn del balanç del curs polític i dels 2 anys d'investidura que s'han complert aquest divendres. Els socis d'investidura li han demanat més esforços i la resta de l'oposició l'ha acusat de triomfalista. Enèsim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol per la compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny. L'executiu de la comunitat ha acusat l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez. Des de la Moncloa han demanat dimissions. I també us explicarem que ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc causat per les obres de la línia 9 del metro. La fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa seva fins al setembre, com a mínim. I en esports, què destaquem, Roger Arnau?
3: El Barça cau als penals contra el Birmingham al primer partit amistós oficial de la pretemporada. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. Per altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bisibu, ha signat el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. En bàsquet, Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de la secció i passarà a ser ambaixador i mentor dels joves jugadors. I a l'Europeu de Natació Artística de París, Iris Tió i Lilo Lluís no han pogut aconseguir medalla a la prova de duet tècnic. També ha quedat a les portes Denis González a la final masculina de solo tècnic.
1: Pel que fa al temps, primer cap de setmana d'agost molt càlid. A Ponent s'arribarà als 38 graus. Matí de dissabte, mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plogim molt local. A la resta farà sol, amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i l'àrea del Massís del Port.
5: 3CAT Info.
1: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han retornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Fons policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000, d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fons policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernadas.
8: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no van a comprar i ens escrivia així la situació.
9: Pero mira, aquí el problema que és esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
8: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrent, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores?
10: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
8: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
10: Yo quiero hablar con mi madre.
8: ¿Y tu teléfono?
10: La playa.
8: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
1: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta, hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
11: Comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
1: La situació més crítica s'està vivint a Ceuta, però des de dijous al vespre també està tancada la frontera amb l'illa. Aquest divendres a la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, el qual responsabilitzen de la crisi a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, al·legant motius de seguretat. El govern italià reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. Marc Camps.
12: Aquesta mesura, molt criticada per l'oposició del país, entra en vigor aquest dissabte i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. I amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Portugal també estudia augmentar els controls fronterers. I més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
13: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
14: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
1: El govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. L'executiu argumenta que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial. Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha portat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest divendres, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. El líder de l'executiu ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús, per part de les màfies, de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
15: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
1: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo serà a la ciutat de Ceuta aquest dissabte per conèixer la situació a la ciutat autònoma. Junts per Catalunya, de la seva banda, vol que el Congrés torni a votar la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Coincidint amb la crisi migratòria a Ceuta, la portaveu del Juntaires al Congrés, Míriam Nogueres, ha anunciat aquest divendres a les xarxes que tornaran a registrar la proposició de llei.
16: Es pot seguir sense fer res davant de les imatges que ens arriben des de Ceuta i, per tant, que segueixin creixent els extrems, sobretot l'extrema dreta. O es pot aplicar el mètode de Junts i és que Catalunya tingui el control absolut de la immigració i de les nostres fronteres. Tornem a presentar la llei perquè Catalunya tingui la delegació en matèria d'immigració. Veurem si els partits que tant es queixen i voten a favor o prefereixen seguir en aquest caos.
1: El Congrés va tombar l'any passat la delegació de competències migratòries a la Generalitat amb els vots del PP, Vox i Podem. Fonts de Junts asseguren que la llei es tornarà a votar en les pròximes setmanes. I encara en clau política, us expliquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que Catalunya passa per un bon moment i confia que el país aconseguirà aviat tenir un sistema educatiu i una mobilitat excel·lents. Aquest divendres Illa ha fet balanç del curs polític i dels 2 anys del seu mandat. S'ha mostrat optimista, tot i les crisis recents a Rodalies o en el sector educatiu. Illa ha considerat aconseguida l'estabilitat que buscava i ha tret pit d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de la feina feta en habitatge. Pel que fa als problemes de l'educació i els trens, el president de la Generalitat està segur de resoldre'ls, però no ha volgut posar terminis.
17: I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
1: Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, no han quedat satisfets. La portaveu dels Republicans al Parlament, Esther Capella, ha reclamat al govern i al PSOE més esforços per aprovar el nou model de finançament. I la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha demanat a l'executiu que vagi més enllà del que ha fet fins ara.
18: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament, un molt bon acord, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta múscul i el PSC capacitat d'estirar.
19: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
1: Salvador Vergés, de Junts, Lorena Roldán, del PP, i Pilar Castillejo, de la CUP, han acusat Illa de no haver fet autocrítica.
20: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
21: Hoy no tocaba hacer propaganda. Hoy tocaba dar explicaciones. Explicaciones, insisto, de esos 2 años destruyendo el futuro.
22: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
1: Des de Vox consideren que l'executiu ha empitjorat tot el que ha tocat. El govern licita les variants d'Olot i les preses. Es preveu que les obres, que tenen un pressupost de 450 milions d'euros, comencin a la primavera de l'any que ve i durin uns 4 anys i mig. La variant d'11 quilòmetres i un carril per sentit comptarà amb diversos viaductes i túnels, un de gairebé 3 quilòmetres. També s'ha licitat una altra variant, la de Serós al Segrià. El govern també ha posat a concurs el corredor de bus ràpid entre Blanes i Lloret, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
0: Cada venir i millorar aquesta mobilitat complicada de connectivitat també del Maresme amb la Selva Marítima i que va acompanyat també de la licitació de l'estudi informatiu del perllongament de la C32 fins a Lloret.
1: Altres projectes que s'han licitat aquest divendres han estat el que pretén millorar la seguretat de la C-37 entre Manlleu i Torelló, amb l'aplicació a doble carril en alguns trams, o la senyalització de la C-31 al seu pas per Cunit. En total, s'han posat a concurs obres per més de 500 milions d'euros, que són aproximadament un terç de les previstes enguany. L'executiu pretén donar un impuls a la inversió en infraestructures i destinar-hi aquest any més de 1.400 milions d'euros, un 17% més que l'any passat i prop del doble que en els anys anteriors. Més coses. La compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny ha provocat l'enèsim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol. La Comunitat de Madrid acusa l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez, mentre la Moncloa demana dimissions. Madrid, Alba Gil.
2: Mentides i calúmnies, així és com defineix el portaveu del govern madrileny la polèmica per l'àtic de luxe que l'executiu va comprar en secret i que, suposadament, havia de servir com a oficina temporal.
4: Son calumnias que trata de echar la izquierda, la ultraizquierda y el gobierno de Pedro Sánchez para tapar sus propias vergüenzas.
2: Assegura Miguel Ángel García que han actuat amb transparència i que tenen ple suport del Partit Popular, que remet a les explicacions d'Ayuso. A més, aquestes paraules arriben després que s'hagi sumat un nou ingredient a la controvèrsia, i és que el nòvio de la presidenta madrilenya ha posat a la venda per gairebé 1,8 milions d'euros el pis en què vivien fins ara, pròxim al polèmic àtic de Chamberí. Més Madrid ja ha anat a la justícia per un possible delicte de malversació, mentre que la Moncloa exigeix la dimissió d'Ayuso. Sentim el delegat del govern espanyol, Francisco Martín.
23: Ha sido una pillada descomunal. Creo que la señora Díaz Ayuso no debe seguir un minuto más al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid.
2: L'endemà de destapar-se aquest cas, canvi de plans, el govern d'Ayuso ha anunciat que vendrà l'àtic per destinar els diners als afectats pels incendis.
1: A Mallorca, un professor de ball de 25 anys ha ingressat a la presó acusat d'agredir sexualment 5 alumnes seves de l'acadèmia on feia classes a Palma. Les víctimes tenen entre 8 i 12 anys. Els fets que investiga el jutge es remunten al mes de març d'aquest any. Palma, Caterina Carmany.
24: L'agressor gravava les víctimes d'entre 8 i 12 anys mentre els vexava i humiliava. Després ho penjava a internet. Va pujar una trentena de vídeos a l'anomenada xarxa obscura, una base de dades internacional que detecta arxius amb imatges de nins i nines agredits sexualment, va fer l'alerta. I van localitzar el professor de dansa per una samarreta que sortia a un vídeo i que duia una inscripció relacionada amb un grup de ball. A partir d'aquí se l'ha pogut detenir.
5: El temps.
1: Enric Agut.
25: Primer cap de setmana del mes d'agost que ens porta calor. Màximes que, novament, estaran per sobre dels 30 graus a bona part del país i superant els 35 cap a l'interior o arribant als 35. Manresa pot tocar els 36 i a Ponent les més elevades. Lleida podria arribar als 38, també Balaguer els 37, a Tàrrega els 38, Tremp els 38 i algun valor puntualment de 39. És possible... difícilment s'arribarà als 40. Aquest divendres sí que s'ha arribat als 40. A Solsona, 15è dia aquest any, amb alguna temperatura de 40 graus, en aquest cas puntual. A Solsona, altres dies han estat més nombrosos els pobles amb 40 graus o poblacions amb aquesta xifra de 40. Matí de cel vetllable a la costa de Tarragona, pot caure alguna cortina de pluja fins a mig matí i a la tarda ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja aquesta tarda de dissabte, la Cerdanya-Berguedà, també el Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. Alguna tempesta pot anar acompanyada de forta intensitat de pluja, també ventades, calamarsa o pedra. Diumenge, matí, sol, algun núvol costaner, xafogo a la costa, la temperatura alta, novament de dia, pot pujar una mica més la temperatura, especialment en zones de muntanya, i a la tarda, novament, alguns ruixats regaran el Pirineu, Prepirineu, també les muntanyes interior de Tarragona.
3: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro. Aquesta fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa fins al setembre, com a mínim. Es tracta dels veïns de quatre edificis dels carrers Rubinstein i Teodora La Madrid. La nova incidència els preocupa més, com a la Sara, que encara està desallotjada, i a la Feli, que ja havia tornat al seu pis.
6: Estoy bastante preocupada por la grieta esta nueva más grande que se ha hecho en el parking, que es el que sostiene todo el edificio, y también con la calle Rubinstein, que ha habido el sensor de movimiento detectado.
7: Jo pateixo una mica per la meva seguretat al pis, però no m'han explicat, però m'han respost que no afecta l'estat estructural de l'edifici.
1: L'esquerda va aparèixer dimecres a la nit i suposa un contratemps en els treballs de consolidació. Ramon Ramiret és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
8: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.
1: D'aquí una setmana es complirà un mes de l'aparició del primer esvoranc que va obligar a desallotjar 8 blocs. Des d'aquest divendres, els afectats començaran a rebre els avançaments econòmics per afrontar les despeses extres que han tingut a causa d'aquest incident. La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest divendres un dels assentaments de Montjuïc, situat a la carretera de Miramar, a tocar de la ronda del litoral. L'operatiu ha començat a les 8 del matí i s'ha allargat fins passades les 11. En total, s'han desallotjat 32 persones, totes majors d'edat. L'Ajuntament de Barcelona justifica l'actuació pels problemes de seguretat, salubritat i convivència que s'han detectat a la zona. Sentim Marta Villanueva, regidora de seguretat.
9: Un risc per la seguretat vial, com sabeu, i l'espai ocupat es troba just a l'entrada i a la sortida de la B10. Un segon risc és el de la seguretat ciutadana. Es van registrar 148 incidències vinculades en aquest espai. Aquesta ocupació en aquest espai públic trasbalsava l'activitat diària en funcionament operatiu del Parc de Bombers de Montjuïc.
1: Els serveis municipals també han informat que l'assentament ja han detectat acumulació de residus, consum de drogues i riscos relacionats amb la proximitat de la Ronda Litoral i del Parc de Bombers de Montjuïc. El president del grup municipal del PP, Daniel Sidera, ha celebrat el desallotjament i ha assegurat que l'assentament degradava l'entorn i generava inseguretat. Manifestació dels veïns de Roda de Barà, al Tarragonès, contra les pantalles acústiques que DIF està instal·lant als laterals de les vies de tren de la costa. Demanen reduir les alçades d'aquestes instal·lacions que generen un greu impacte visual i paisatgístic. Tarragona, Manel Sastre.
13: L'acció de protesta arriba després que el Ministeri rebutgés les al·legacions al projecte i mantingués la construcció de més de 14 quilòmetres de pantalles entre Tarragona i Calafell. Un centenar de veïns s'han concentrat en un dels punts que ja té pantalles de més de 5 metres, just a tocar de les cases a Roda. Demanen la revisió del projecte, que s'apliquin mesures menys agressives amb el paisatge i que es desviïn les mercaderies per l'interior. Esther Valls és membre de l'Associació de Veïns Costa Daurada Barà.
10: El que volem és una barrera que té la mateixa eficiència i eficàcia, 1,5 metres, que compleixi la normativa de soroll. El que demanem és que ja es construeixi una via segregada fora de la costa. El que no volem és que es trinxi el nostre territori, que es facin aquests nyaps.
13: Adif justifica l'acció per reduir el soroll provocat per l'increment previst del trànsit ferroviari de mercaderies associat al corredor del Mediterrani. Els convocants denuncien, però, que s'ha incomplert el compromís de revisar el projecte per reduir-ne l'impacte visual. L'ex gestor d'infraestructures ferroviàries ja s'ha compromès a reunir-se amb els alcaldes al setembre per presentar alternatives.
1: L'operació policial contra el tràfic de drogues en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès se salda amb 8 detencions i el desmantellament de 2 plantacions de marihuana. D'aquesta manera, s'ha desarticulat una organització criminal que treballava de forma estable a la zona. Tarragona, Clara Chavarría Domingo. Durant l'operatiu de la Guàrdia Civil que es va dur a terme dimecres, es van fer 8 escorcolls als municipis de Reus, Riudoms, el Catllà, Calafell i Vilaseca, a la demarcació de Tarragona, a més de Vilafranca, del Penedès i Cubelles, a Barcelona. A més de la detenció de 8 persones, entre les quals els màxims responsables de l'organització criminal, també es van intervenir unes 2.000 plantes de marihuana en dues plantacions indoor, 25.000 euros en efectiu i armes de foc, entre altres coses. Els detinguts d'entre 29 i 65 anys se'ls investiga com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i tinença il·lícita d'armes, entre d'altres. Amb aquest operatiu es dona per desmantellada aquesta organització que operava de forma estable a les comarques de Tarragona i Barcelona i que tenia capacitat per produir cànnabis destinat sobretot al mercat il·lícit europeu.
11: A Solsona, aquest divendres, s'ha fet un homenatge a la figura de Gaietà Ripoll, un mestre laic que va ser l'última persona executada al món per la Inquisició espanyola. Va morir fa just 200 anys, condemnat per heretge. Lleida, Júlia Albacar.
12: La figura de Gaietà Ripoll torna a Solsona dos segles després de la seva mort, recordat ara amb una placa a l'edifici del teatre. Amb aquestes paraules ho ha afirmat l'alcaldessa de la ciutat, Judit Gisbert, durant l'acte d'homenatge d'este divendres.
14: Gaietà Ripoll torna avui a casa, a la memòria de Solsona, per ocupar el lloc que la història li havia reservat com a guardià de la nostra llibertat més provada, la de pensar per nosaltres mateixos.
12: Que ha recordat que la seva vida s'ha convertit en un símbol de lluita.
14: La seva mort violenta el va convertir en un símbol universal contra el fanatisme i a favor de la llibertat de consciència. En descobrir aquesta placa, no només recuperem una biografia, sinó que reivindiquem el llegat d'un pioner que va obrir camí a l'escola laica als Països Catalans.
12: Ripoll va néixer el 1778 a Solsona. Va lluitar a la Guerra del Francès, on va acabar com a presoner i va conèixer les idees liberals. Quan va tornar a Espanya, durant el trienni liberal, va fundar una escola laica a Russafa, al costat de València, però amb el retorn de Ferran VII i l'absolutisme se'l va perseguir i, finalment, la Inquisició, coneguda llavors com a Juntes de Fe, el va condemnar a mort per heretge.
3: Esports.
11: Amb en Roger Arnau.
15: El Barça s'ha estrenat a la pretemporada contra el Birmingham amb dos gols del jove davanter egipci, Hamza Delkarim. Els blaugrana, finalment, han caigut als penals contra el conjunt anglès després d'haver acabat els 90 minuts de joc amb un empat a 2 al marcador. Gerard Martín, defensa del Barça, als micròfons de TV3.
16: No, molt bé, tal com s'ha vist el partit, hem competit molt bé. I, bueno, el ritme i el joc són coses que es van agafant amb les pràctiques dels partits i, bueno, molt content amb tots.
15: Gerard Martín ha estat titular i té molt clars quins són els objectius d'aquesta temporada.
16: Sí, nosaltres com a objectiu de temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió en la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
15: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priquet, però el Barça ha fet l'1-1 poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdelkarim. Ja la segona part, un altre cop, el jove davanter egipci ha fet l'1-2 al minut 61, però finalment l'ex del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una altra de les imatges del partit ha estat el debut de Dayemi amb la samarreta del Barça. I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha signat aquest divendres el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu, aquest dissabte, ja estarà sota les ordres de Hansi Flick a l'estaig d'Anglaterra. Un que arriba i un altre que se'n va. Marc-André Ter Stegen ha deixat aquest divendres l'estaig del Barça per marxar cedit a l'Àjax. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter. Per cert, encara en clau blaugrana, el president Joan Laporta ha estat donat d'alta aquest divendres de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. El president, en un comunicat, ha agraït la feina del personal sanitari.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: I l'Espanyol, per la seva banda, es continua preparant també a Anglaterra i aquest dissabte jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de l'estada a Anglaterra. Serà a partir de les 4 de la tarda. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
17: Final és la pretemporada. És per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
15: L'Espanyol tornarà cap a casa just després del partit. Els blancs i blaus encara jugaran un últim partit abans de l'inici de la Lliga. Serà el 8 d'agost contra el Covenci. I pel que fa als equips de segona divisió, el Girona jugarà el 49è trofeu Costa Brava a Montilivi contra l'Arsenal de Miquel Arteta. El davanter Cristian Estuani valora així el partit.
18: Mañana, si existe la posibilidad, sería, por supuesto, que una gran chance para poder tener algunos minutos. Sobre todo para volver a reencontrarnos en el estadio con nuestra gente, a recibir a un rival que no siempre tenemos la posibilidad, ¿no?, de jugar contra un gran equipo como es el Arsenal.
15: El Sabadell, per la seva banda, aquest divendres ha guanyat per 1-0 el partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el 21 d'agost a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les dues últimes temporades. I París acull fins dimecres la competició de natació artística dels europeus de natació. Aquest divendres el català Denis González ha quedat a les portes de les medalles a la final masculina de solo tècnic. El nedador de Rubí ha acabat quart. Tampoc han pujat al podi les catalanes Iris Tió i Lilú Lluís a la final femenina de duet tècnica. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalanes i catalans, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: I en ciclisme, aquest dissabte comença el Tour de França femení i ho fa amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi. Precisament Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, s'ha convertit en una de les favorites del triomf final, tot i ser la primera vegada que hi participa. També en bàsquet hem de dir que la penya ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. El base del Masnou jugarà una temporada més a l'equip verdinegre. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser l'ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves. Amb aquest moviment, el Barça i Navarro han acordat una adequació contractual fins al 2029. Acabem amb un apunt per dir que l'internacional futbolista Franco Baresi ha mort, el mític jugador de la dècada dels 80, ha mort, com diem, Baresi als 66 anys. L'exdefensa central no ha superat una operació per extreure-li un nòdul pulmonar.
3: 3CAT Info.

0: Són les 5. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els immigrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una seixantena de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Reintroduirà controls aleatoris tant en ports com a aeroports a passatgers extracomunitaris. Brussel·les, però, reitera que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent europeu. El govern espanyol rebutja les crítiques dels governs d'extrema dreta i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. Per la seva banda, el PP ha tornat a reclamar a l'executiu que declari a la ciutat autònoma la situació d'interès per a la seguretat nacional. Hamas accepta desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza, però alerta que només ho farà si Israel es retira de la franja. El govern de Netanyahu no ha reaccionat oficialment, però el president nord-americà assegura que els israelians estan molt contents amb l'acord. Baixa lleugerament el risc d'incendi forestal de cara a aquest dissabte, però encara hi haurà 289 municipis en risc molt alt o extrem. Per tot plegat, els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. Estabilitzat l'incendi de la Vall d'Uixó després de cremar més de 9.500 hectàrees. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Les autoritats, però, demanen precaució perquè l'incendi continua actiu. Els bombers hi mantindran un dispositiu per evitar revifades. El primer dia d'operació sortida no ha comportat gaires complicacions als aeroports ni tampoc a les carreteres. L'aeroport de Barcelona ha viscut el dia amb més activitat d'aquesta operació, amb més de 1.100 vols. Qui es desplaci amb cotxe haurà de pagar més per la benzina, perquè retalla una part de les ajudes als carburants.
1: Esports. El Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. D'altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bizibu, ha signat ja el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. I en bàsquet, la penya ha fet oficial la renovació de Ricky Rubio per una temporada, mentre el Barça ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador i mentor.
0: Pel que fa al temps, primer cap de setmana d'agost molt càlid, a Ponent s'arribarà als 38 graus. Matí de dissabte, mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plugim molt local. A la resta, farà sol, amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i també l'àrea del Massís del Port.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Fonts policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000, d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no va anar a comprar i ens escrivia així la situació.
4: Pero mira, aquí el problema que és esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
3: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrents, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores?
2: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
3: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
2: Yo quiero hablar con mi madre.
3: ¿Y tu teléfono?
2: La playa.
3: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
0: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta, hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
5: Com comprenderà, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: La situació més crítica s'està vivint a Ceuta, però des de dijous al vespre també està tancada la frontera amb l'illa. Aquest divendres a la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, el qual responsabilitzen de la crisi a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, al·legant motius de seguretat. El govern italià reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. Marc Camps.
6: Aquesta mesura, molt criticada per l'oposició del país, entra en vigor aquest dissabte i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. I amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Portugal també estudia augmentar els controls fronterers. I més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
7: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
6: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
0: El govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. L'executiu argumenta que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial i demana que s'acabi amb el que qualifica de confusió interessada. A més, Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha aportat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest divendres, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. El líder de l'executiu ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús per part de les màfies de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
8: esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
0: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo serà a Ceuta aquest dissabte per conèixer la situació a la ciutat autònoma. Vox, allà on té responsabilitats de govern, ha anunciat que tallarà les ajudes a aquelles ONGs que col·laborin o financin el que qualifiquen d'invasió migratòria de Ceuta.
9: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: En clau internacional, Hamas ha acceptat desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza, però ho condiciona el fet que Israel es retiri de la franja. El govern de Netanyahu encara no s'ha pronunciat oficialment sobre aquest anunci fet pel president dels Estats Units, però el mateix Trump assegura que els israelians estan molt contents. Jerusalem, Jordi Bresco.
10: El compromís de Hamas per entregar les armes està lligat a una sèrie de gestos per part d'Israel que demostrin que honorarà el pacte. Són aspectes ja acordats l'octubre passat. Aturar els atacs és el principal, però també deixar entrar més ajuda humanitària i retirar les seves tropes a la línia que es va acordar, l'anomenada línia groga. Però es fa difícil pensar que Israel cedirà just ara, quan falten menys de 3 mesos per les eleccions. De moment, Netanyahu no s'ha pronunciat oficialment, però fonts del govern israelià avisen que els seus soldats no es mouran fins que Hamas no es desarmi. L'Azukak, doncs, està servit i deixaria en mala posició Donald Trump, que, malgrat tot, insisteix que l'acord és tot un èxit. Fonts de la Casa Blanca informen que, si no hi ha progrés, la decepció de Trump cap a Netanyahu seria enorme en una relació que ja fa temps que trontolla.
9: 3CAT Info.
0: Al País Valencià, els bombers han estabilitzat l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Vall d'Uixó. Les flames han cremat més de 9.500 hectàrees i es continua demanant molta precaució per evitar possibles revifades. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Des de la Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
11: Els bombers refresquen els punts calents per evitar revifades, però han aconseguit estabilitzar el foc que fa una setmana que està actiu. Treballen en un perímetre de 89 quilòmetres i també s'ha permès tornar a casa als prop de 3.000 veïns que encara continuaven desallotjats dels municipis d'Artana i Eslida. Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció.
12: Estabilizado el incendio es que no crece en la superficie, hay todavía puntos calientes. Podemos tener algún rebrote, con lo cual si hay gente circulando por la zona quemada estaría comprometida y eso nos lleva a que afiancemos el perímetro para que esté controlado. Y una vez que la fase siguiente es cuando ya no hay nada caliente en el incendio, se da por extinguido.
11: Es recomanable als veïns que no transitin pel perímetre del foc i que no facin encara activitats a la muntanya. L'Eloi, veí del Font de Guilla, ha dormit 5 nits fora de casa patint per si el foc hi arribava, però finalment s'ha quedat fora del terme.
13: El lloc on estàvem reallotjats, que és a la Vall d'Uixó, veiem el foc de les muntanyes i era com l'hivern i estàvem molt preocupats perquè pensàvem que el foc es anava a arribar a la casa.
11: L'incendi ha cremat gairebé 9.600 hectàrees, el 40% de les quals dins el Parc Natural de la Serra d'Espadà. La Generalitat Valenciana ha activat un paquet d'ajudes de 67 milions d'euros pels veïns afectats i continua oberta la investigació per aclarir l'origen del foc.
0: A Catalunya, el risc d'incendi baixarà lleugerament aquest cap de setmana, però continuarà sent molt alt. Els agents rurals han activat per aquest dissabte el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 200 municipis de 22 comarques. El nivell 4 per perill extrem, al màxim, afectarà 89 municipis de 15 comarques. Per tot plegat, continuaran restringits els accessos a 7 espais naturals. Tot i la previsió de pluja al Pirineu, el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta, avisa que hi ha risc en molt bona part del territori.
14: cap de setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, d'aquesta zona de Prepirineu, Pirineu, i si s'estenen una mica més o no. Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta d'aquesta més interior continuarem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
0: Protecció Civil ha desactivat l'alerta PROCICAT per calor intensa durant el dia, però manté els avisos per calor nocturna durant les dues properes nits a les comarques de les Terres de l'Ebre i el Baix Camp. D'altra banda, el Servei d'Emergències ha atès 39 persones amb afectacions relacionades amb la calor en els darrers 3 dies. Més de la meitat han hagut de ser traslladats a un centre sanitari.
9: El temps.
0: Enric Agut.
15: Primer cap de setmana del mes d'agost que ens porta calor. Màximes que, novament, estaran per sobre dels 30 graus a bona part del país i superant els 35 cap a l'interior o arribant als 35. Manresa pot tocar els 36 i a Ponent les més elevades. Lleida podria arribar als 38, també Balaguer 37, a Tàrrega els 38, Tremp els 38 i algun valor puntualment de 39 és possible. Difícilment s'arribarà als 40. Aquest divendres sí que s'ha arribat als 40. A Solsona, 15è dia aquest any, amb alguna temperatura de 40 graus, en aquest cas puntual. A Solsona, altres dies han estat més nombrosos els pobles amb 40 graus o poblacions amb aquesta xifra de 40. Matí de cel variable a la costa de Tarragona, pot caure alguna cortina de pluja fins a mig matí i a la tarda ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja aquesta tarda de dissabte, la Cerdanya-Berguedà, també el Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. Alguna tempesta pot anar acompanyada de forta intensitat de pluja, també ventades, calamarsa o pedra. Diumenge, matí, sol, algun núvol costaner, xafuga a la costa, la temperatura alta, novament de dia, pot pujar una mica més la temperatura, especialment en zones de muntanya, i a la tarda, novament, alguns ruixats regaran el Pirineu, Prepirineu, també les muntanyes interior de Tarragona.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'aeroport de Barcelona ha viscut aquest divendres el dia amb més activitat de l'operació sortida per les vacances d'estiu. Del Prat han sortit o aterrat més de 1.100 vols, però no s'han vist grans cues als taulells de facturació de les companyies, ni tampoc hi ha hagut gaires retards. Aquest dissabte i diumenge també es preveuen un miler d'operacions a la pista. Pel que fa als trens, Renfe ha programat 125.000 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge. I per als que agafen el cotxe, el Servei Català de Trànsit ha previst que 570.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona, una xifra similar a les de qualsevol cap de setmana d'estiu. Però desplaçar-se amb cotxe de combustió és més car que fa un any, sobretot de dièsel, perquè omplir-lo costa de mitjana 16 euros i mig més que fa un any. Moltes benzineres han hagut d'atendre més vehicles en les últimes hores perquè el govern espanyol retira una part de l'ajut al carburant aquest dissabte. L'economia catalana ha mantingut el ritme de creixement durant el segon trimestre de l'any, tot i la represa de les hostilitats de l'Orient Mitjà. Entre abril i juny, el producte interior brut català va augmentar un 0,7% respecte del trimestre anterior i un 3% respecte a un any enrere, segons l'Institut d'Estadística. El creixement de l'economia catalana supera el de l'espanyola, que es va situar en el 2,7%.

0: tardor del 2024. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables se situa en el 2,85% de mitjana aquest mes. Des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà al febrer, ha anat pujant amb més força i ha anat anticipant les pujades de tipus del Banc Central Europeu de resultes de la inflació que pot provocar el conflicte, una tendència que es mantindrà, segons explica el director d'H2B Hipoteca, Eduard Roldós.
1: Els bancs, evidentment, anticipen tot això, amb la qual nosaltres ja estem preveient que aquest final d'any els bancs corregiran a l'alça i les hipoteques que estan oferint ara mateix els tipus d'interès segurament estarem una miqueta més per sobre.
0: Qui hagi de fer ara la revisió anual de la hipoteca pagarà més de quota. Per un préstec de 170.000 euros a 25 anys, la pujada serà d'uns 65 euros al mes, és a dir, prop d'uns 800 euros l'any. Presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home acusat de matar la seva parella dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona. El jutjat de guàrdia ha rebut aquest divendres el detingut que està acusat d'un delicte d'homicidi. A més d'enviar-lo a la presó, el magistrat també ha acordat com a mesures cautelars la prohibició de comunicació i aproximació respecte als dos fills que tenia la parella i els pares de la víctima. La dona, de 34 anys, va morir presumptament per les ganivetades que li va clavar l'home després d'una discussió davant dels dos fills i d'una parella amiga. L'home, després de cometre el crim, es va fugar, però hores més tard es va entregar a la comissaria. La dona és la quarta víctima per violència masclista a Catalunya aquest any. Els Mossos d'Esquadra han detingut una quarta persona relacionada amb el tiroteig entre dos grups enfrontats que va tenir lloc el 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. El detingut, un home de 46 anys, es va presentar voluntàriament a la comissaria dies després del dispositiu desplegat el 14 de juliol, en què la policia ja va detenir tres persones. En la mateixa operació, els Mossos van escorcollar diversos domicilis de Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Terrassa i Maçanet de la Selva. Hi van intervenir 7 armes de foc, entre les quals un subfusell, una escopeta, un revòlver i 4 pistoles. També van trobar munició, una armilla antibales i prop de 40.000 euros en efectiu. Cap dels detinguts tenia llicència d'armes i això fa que els atribueixin un delicte de tinença il·lícita d'armes. El tiroteig no va deixar cap ferit, tot i que, segons la investigació policial, es van arribar a disparar una trentena de trets. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Lloret de Mar. El cos s'ha trobat aquest divendres a la tarda al contenidor d'una urbanització. Girona, Maria Rovira.
2: La Divisió d'Investigació dels Mossos ha fet càrrec del cas per determinar les circumstàncies en què s'investiga com a mort violenta, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Cap a 4:45 de la tarda s'ha rebut l'avís que s'havia trobat el cadàver d'una persona en un contenidor a la urbanització Lloret Blau. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents i avançar en la investigació sobre les causes dels fets.
0: L'Ajuntament de Roda de Berà, al Tarragonès, canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar aturar l'anomenat turisme de la brossa, que ha anat a més amb la implantació de la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès. Tarragona, Manel Sastre.
3: En el cas de Roda de Berà, s'han arribat a tenir augments de més de 5 tones diàries de brossa. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la situació els afecta greument, sobretot els carrers que limiten amb el Vendrell. S'han canviat les localitzacions d'alguns contenidors i aquest cap de setmana canviaran també la circulació d'alguns carrers per dificultar aquesta pràctica.
4: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, també.
3: L'alcalde de Roda no entén com municipis de segona residència implanten una recollida porta a porta impossible de gestionar pels qui no hi viuen tot l'any. A Calafell estan igual, han penjat pancartes amb el lema "El teu residu, el teu municipi", els carrers que toquen amb el terme del Vendrell.
0: Diumenge s'inaugura la 14a edició de la Bienal de Fotografia Xavier Miserachs, amb 11 exposicions que es podran visitar fins al 18 d'octubre a Palafrugell, al Baix Empordà. Entre les propostes més destacades hi ha un llarg viatge de l'americana Dorothea Lange, amb fotografies capturades durant la Gran Depressió dels Estats Units i que reuneix més de 5.000 imatges conservades a la Biblioteca del Congrés nord-americà. I també hi ha la primera gran retrospectiva a Catalunya del xilè Sergio Larraín. El Vagabundo de Valparaíso.

0: que recorre la seva trajectòria a través d'algunes de les imatges més representatives del seu treball a Xile, Bolívia, el Perú i Europa. La directora de la Bienal, Maria Planas, parla de les exposicions de Lang i la Rain, dos dels principals reclams de l'edició.
1: Que consisteixen a mostrar figures de renom internacional. Aquest any tenim l'exposició de Dorothea Lange i tenim l'exposició de Sergio Larraín, la nord-americana Dorothea Lange, una de les fotògrafes amb fotografies molt icòniques de la història de la fotografia, i Sergio Larraín, el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum Photos.
0: Esports. Amb en Roger Arnau.
2: El Barça ha caigut als penals contra el Birmingham al primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat en empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. El central blaugrana, Gerard Martín, ha valorat així el joc de l'equip als micròfons de TV3.
3: Bueno, ens ha costat una mica, també ells tenen més ritme que nosaltres, estem començant, és normal, però bueno, també crec que hem tingut bastants moments bons, també som molt joves ara i bueno, també hem d'estar contents amb el que hem fet.
2: Gerard Martín, que ha estat titular, ha parlat també dels objectius de l'equip aquesta temporada.
3: Sí, nosaltres com a objectiu de la temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió a la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
2: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priske, però el Barça ha fet l'1-1 poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdelkarim. Ja a la segona part, un altre cop el jove davanter egipci de 18 anys ha fet l'1-2 pel Barça, ha estat al minut 61, però finalment l'exjugador del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una de les imatges del partit ha estat el debut de Adeyemi amb la samarreta del Barça.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha signat aquest divendres el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges, a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu, aquest dissabte, ja estarà sota les ordres de Hansi Flick a l'estatge d'Anglaterra. I un que arriba, a un altre que se'n va. Marc-André Ter Stegen ha deixat aquest divendres l'estatge del Barça per marxar cedit a l'Àjax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter.
0: 3CAT Info.
2: I més actualitat futbolística. Seguim amb el Barça. El primer equip té previst jugar un partit amistós el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat, serà contra un equip local i suposarà un ingrés de 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria, el Barça esperarà uns dies a veure com avança la situació per a partir d'aquí fer l'anunci oficial del partit. I encara en futbol, l'Espanyol per la seva banda es continua preparant també a Anglaterra i aquest dissabte jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de la seva estada. Serà a partir de les 4 de la tarda. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
4: Al final és la pretemporada, és per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
2: Pel que fa als equips catalans de la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 1-0 un partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. I aquest dissabte serà el torn del Girona, que jugarà el 49è trofeu Costa Brava Montilivi contra l'Arsenal de Miquel Arteta. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, confia fer un bon paper contra el vigent campió de la Premier.
5: Està clar que és un gran rival, un dels millors que podíem tenir. Crec que per l'aficionat és maco que pugui venir un rival com l'Arsenal, i per nosaltres també, no? I, bueno, esperem fer un bon partit.
2: I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el dia 21 d'agost, a les 8 del vespre, a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les últimes dues temporades i el Barça ingressarà mig milió d'euros pel traspàs. A París, però, mentrestant, acull la competició de natació artística dels europeus de natació. Aquest divendres, el català Denis González ha quedat a les portes de les medalles de la final masculina de solo tècnic. El nedador de Rubí ha acabat quart. Tampoc han pujat del podi les catalanes Tió i Lilu Lluís a la final femenina del duet tècnic. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora Andrea Fuentes. I en ciclisme, aquest dissabte comença el Tour de França femení amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi. Precisament Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, s'ha convertit en una de les favorites. El Tour començarà demà a Lausana, a Suïssa, i acabarà diumenge a París. També dos apunts de bàsquet. El primer a la penya ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. El base del Masnou serà jugador verd i negre aquesta pròxima temporada. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager de l'equip i passarà a ser ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves.
6: 3CAT Info. Són 6:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els migrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una 60 de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Reintroduirà controls aleatoris tant en ports com a aeroports a passatgers extracomunitaris. Tot mentre Donald Trump ha qualificat l'arribada massiva de migrants d'invasió. A partir d'ara us explicarem que el president Salvador Illa defensa que Catalunya passa per un bon moment, malgrat els problemes que s'han produït a Rodalies i al sector educatiu. És el que es desprèn del balanç del curs polític i dels 2 anys d'investidura que s'han complert aquest divendres. Els socis d'investidura li han demanat més esforços i la resta de l'oposició l'ha acusat de triomfalista. Anèssim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol per la compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny. L'executiu de la comunitat ha acusat l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez. Des de la Moncloa han demanat dimissions. I també us explicarem que ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc causat per les obres de la línia 9 del metro. La fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa seva fins al setembre, com a mínim. I en esports, què destaquem, Roger Arnau?
2: El Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els 2 gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. Per altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bisibu, ha signat el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. En bàsquet, Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de la secció i passarà a ser ambaixador i mentor dels joves jugadors. I a l'Europeu de Natació Artística de París, Iris Tió i Lilu Lluís no han pogut aconseguir medalla a la prova de duet tècnic. També ha quedat a les portes Denis González a la final masculina de solo tècnic.
0: Pel que fa al temps, primer cap de setmana d'agost molt càlid, a Ponent s'arribarà als 38 graus. Matí de dissabte, mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plogim molt local. A la resta farà sol, amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i l'àrea del Massís del Port.
6: 3CAT Info.
0: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han retornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Fonts policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000, d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua, perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
7: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no va anar a comprar i ens escrivia així la situació.
8: Pero mira, aquí el problema que és esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
7: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrents, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores?
9: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
7: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
9: Yo quiero hablar con mi madre.
7: ¿Y tu teléfono?
9: La playa.
7: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
0: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta, hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
10: Comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: La situació més crítica s'està vivint a Ceuta, però des de dijous al vespre també està tancada la frontera amb l'illa. Aquest divendres a la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, el qual responsabilitzen de la crisi a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, al·legant motius de seguretat. El govern italià reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. Marc Camps.
11: Aquesta mesura, molt criticada per l'oposició del país, entra en vigor aquest dissabte i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. I amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Portugal també estudia augmentar els controls fronterers. I més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
12: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
11: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
0: El govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. L'executiu argumenta que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial. Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha portat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest divendres, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. El líder de l'executiu ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús, per part de les màfies, de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
13: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
0: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo serà a la ciutat de Ceuta aquest dissabte per conèixer la situació a la ciutat autònoma. Junts per Catalunya, de la seva banda, vol que el Congrés torni a votar la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Coincidint amb la crisi migratòria a Ceuta, la portaveu del Juntaires al Congrés, Míriam Nogueres, ha anunciat aquest divendres a les xarxes que tornaran a registrar la proposició de llei.
14: Es pot seguir sense fer res davant de les imatges que ens arriben des de Ceuta i, per tant, que segueixin creixent els extrems, sobretot l'extrema dreta. O es pot aplicar el mètode de Junts i és que Catalunya tingui el control absolut de la immigració i de les nostres fronteres. Tornem a presentar la llei perquè Catalunya tingui la delegació en matèria d'immigració. Veurem si els partits que tant es queixen i voten a favor o prefereixen seguir en aquest caos.
0: El Congrés va tombar l'any passat la delegació de competències migratòries a la Generalitat amb els vots del PP, Vox i Podem. Fonts de Junts asseguren que la llei es tornarà a votar en les pròximes setmanes. I encara en clau política, us expliquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que Catalunya passa per un bon moment i confia que el país aconseguirà aviat tenir un sistema educatiu i una mobilitat excel·lents. Aquest divendres Illa ha fet balanç del curs polític i dels 2 anys del seu mandat. S'ha mostrat optimista, tot i les crisis recents a Rodalies o en el sector educatiu. Illa ha considerat aconseguida l'estabilitat que buscava i ha tret pit d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de la feina feta en habitatge. Pel que fa als problemes de l'educació i els trens, el president de la Generalitat està segur de resoldre'ls, però no ha volgut posar terminis.
15: I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
0: Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, no han quedat satisfets. La portaveu dels Republicans al Parlament, Esther Capella, ha reclamat al govern i al PSOE més esforços per aprovar el nou model de finançament. I la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha demanat a l'executiu que vagi més enllà del que ha fet fins ara.
16: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament, un molt bon acord, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta múscul i el PSC capacitat d'estirar.
17: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
0: Salvador Vergés, de Junts, Lorena Roldán, del PP i Pilar Castillejo, de la CUP, han acusat Illa de no haver fet autocrítica.
18: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
19: Hoy no tocaba hacer propaganda. Hoy tocaba dar explicaciones. Explicaciones, insisto, de esos 2 años destruyendo el futuro.
20: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
0: Des de Vox consideren que l'executiu ha empitjorat tot el que ha tocat. El govern licita les variants d'Olot i les preses. Es preveu que les obres, que tenen un pressupost de 450 milions d'euros, comencin a la primavera de l'any que ve i durin uns 4 anys i mig. La variant, d'11 quilòmetres i un carril per sentit, comptarà amb diversos viaductes i túnels, un de gairebé 3 quilòmetres. També s'ha licitat una altra variant, la de Serós al Segrià. El govern també ha posat a concurs el corredor de bus ràpid entre Blanes i Lloret, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
21: Cada venim millorar aquesta mobilitat complicada de connectivitat també del Maresme amb la Selva Marítima i que va acompanyat també de la licitació de l'estudi informatiu del perllongament de la C32 fins a Lloret.
0: Altres projectes que s'han licitat aquest divendres han estat el que pretén millorar la seguretat de la C-37 entre Manlleu i Torelló, amb l'aplicació a doble carril en alguns trams, o la senyalització de la C-31 al seu pas per Cunit. En total, s'han posat a concurs obres per més de 500 milions d'euros, que són aproximadament un terç de les previstes enguany. L'executiu pretén donar un impuls a la inversió en infraestructures i destinar-hi aquest any més de 1.400 milions d'euros, un 17% més que l'any passat i prop del doble que en els anys anteriors. Més coses. La compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny ha provocat l'enèsim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol. La Comunitat de Madrid acusa l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez, mentre la Moncloa demana dimissions. Madrid, Alba Gil.
1: Mentides i calúmnies, així és com defineix el portaveu del govern madrileny la polèmica per l'àtic de luxe que l'executiu va comprar en secret i que, suposadament, havia de servir com a oficina temporal.
3: Son calumnias que trata de echar la izquierda, la ultraizquierda y el gobierno de Pedro Sánchez para tapar sus propias vergüenzas.
1: Assegura Miguel Ángel García que han actuat amb transparència i que tenen el ple suport del Partit Popular, que remet a les explicacions d'Ayuso. A més, aquestes paraules arriben després que s'hagi sumat un nou ingredient a la controvèrsia, i és que el nòvio de la presidenta madrilenya ha posat a la venda per gairebé 1,8 milions d'euros el pis en què vivien fins ara, pròxim al polèmic àtic de Chamberí. Més Madrid ja ha anat a la justícia per un possible delicte de malversació, mentre que la Moncloa exigeix la dimissió d'Ayuso. Sentim el delegat del govern espanyol, Francisco Martín.
22: Ha sido una pillada descomunal. Creo que la señora Díaz Ayuso no debe seguir un minuto más al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid.
1: L'endemà de destapar-se aquest cas, canvi de plans, el govern d'Ayuso ha anunciat que vendrà l'àtic per destinar els diners als afectats pels incendis.
0: A Mallorca, un professor de ball de 25 anys ha ingressat a la presó acusat d'agredir sexualment 5 alumnes seves de l'acadèmia on feia classes a Palma. Les víctimes tenen entre 8 i 12 anys. Els fets que investiga el jutge es remunten al mes de març d'aquest any. Palma, Caterina Carmany.
23: L'agressor gravava les víctimes d'entre 8 i 12 anys mentre els vexava i humiliava. Després ho penjava a internet. Va pujar una trentena de vídeos a l'anomenada xarxa obscura, una base de dades internacional que detecta arxius amb imatges de nins i nines agredits sexualment, va fer l'alerta. I van localitzar el professor de dansa per una samarreta que sortia a un vídeo i que duia una inscripció relacionada amb un grup de ball. A partir d'aquí se l'ha pogut detenir.
6: El temps.
0: Enric Agut.
24: Primer cap de setmana del mes d'agost que ens porta calor. Màximes que, novament, estaran per sobre dels 30 graus a bona part del país i superant els 35 cap a l'interior o arribant als 35. Manresa pot tocar els 36 i a Ponent les més elevades. Lleida podria arribar als 38, també Balaguer els 37, a Tàrrega els 38, Tremp els 38 i algun valor puntualment de 39. És possible... difícilment s'arribarà als 40. Aquest divendres sí que s'ha arribat als 40. A Solsona, 15è dia aquest any, amb alguna temperatura de 40 graus, en aquest cas puntual. A Solsona, altres dies han estat més nombrosos els pobles amb 40 graus o poblacions amb aquesta xifra de 40. Matí de cel vetllable a la costa de Tarragona, pot caure alguna cortina de pluja fins a mig matí i a la tarda ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja aquesta tarda de dissabte, la Cerdanya-Berguedà, també el Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. Alguna tempesta pot anar acompanyada de forta intensitat de pluja, també ventades, calamarsa o pedra. Diumenge, al matí, sol, algun núvol costaner, xafogo a la costa, la temperatura alta, novament de dia, pot pujar una mica més la temperatura, especialment en zones de muntanya, i a la tarda, novament, alguns ruixats regaran el Pirineu, Prepirineu, també les muntanyes interior de Tarragona.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro. Aquesta fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa fins al setembre, com a mínim. Es tracta dels veïns de quatre edificis dels carrers Rubinstein i Teodora Lamadrid. La nova incidència els preocupa més, com a la Sara, que encara està desallotjada, i a la Feli, que ja havia tornat al seu pis.
2: Estoy bastante preocupada por la grieta esta nueva más grande que se ha hecho en el parking, que es el que sostiene todo el edificio, y también con la calle Rubinstein, que ha habido el sensor de movimiento detectado.
4: Jo pateixo una mica per la meva seguretat al pis, però no m'han explicat, però m'han respost que no afecta l'estat estructural de l'edifici.
0: L'esquerda va aparèixer dimecres a la nit i suposa un contratemps en els treballs de consolidació. Ramon Ramiret és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
5: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.
0: D'aquí una setmana es complirà un mes de l'aparició del primer esvoranc que va obligar a desallotjar 8 blocs. Des d'aquest divendres, els afectats començaran a rebre els avançaments econòmics per afrontar les despeses extres que han tingut a causa d'aquest incident. La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest divendres un dels assentaments de Montjuïc, situat a la carretera de Miramar, a tocar de la Ronda del Litoral. L'operatiu ha començat a les 8 del matí i s'ha allargat fins passades les 11. En total, s'han desallotjat 32 persones, totes majors d'edat. L'Ajuntament de Barcelona justifica l'actuació pels problemes de seguretat, salubritat i convivència que s'han detectat a la zona. Sentim Marta Villanueva, regidora de seguretat.
8: Un risc per la seguretat vial, com sabeu, i l'espai ocupat es troba just a l'entrada i a la sortida de la B10. Un segon risc és el de la seguretat ciutadana. Es van registrar 148 incidències vinculades en aquest espai. Aquesta ocupació en aquest espai públic trasbalsava l'activitat diària en funcionament operatiu del Parc de Bombers de Montjuïc.
0: Els serveis municipals també han informat que l'assentament hi han detectat acumulació de residus, consum de drogues i riscos relacionats amb la proximitat de la Ronda Litoral i del Parc de Bombers de Montjuïc. El president del grup municipal del PP, Daniel Sidera, ha celebrat el desallotjament i ha assegurat que l'assentament degradava l'entorn i generava inseguretat. Manifestació dels veïns de Roda de Barà, al Tarragonès, contra les pantalles acústiques que DIF està instal·lant als laterals de les vies de tren de la costa. Demanen reduir les alçades d'aquestes instal·lacions que generen un greu impacte visual i paisatgístic. Tarragona, Manel Sastre.
9: L'acció de protesta arriba després que el Ministeri rebutgés les al·legacions al projecte i mantingués la construcció de més de 14 quilòmetres de pantalles entre Tarragona i Calafell. Un centenar de veïns s'han concentrat en un dels punts que ja té pantalles de més de 5 metres just a tocar de les cases a Roda. Demanen la revisió del projecte, que s'apliquin mesures menys agressives amb el paisatge i que es desviïn les mercaderies per l'interior. Esther Valls és membre de l'Associació de Veïns Costa Daurada Barà.
25: El que volem és una barrera que té la mateixa eficiència i eficàcia, 1,5 metres, que compleixi la normativa de soroll. El que demanem és que ja es construeixi una via segregada fora de la costa. El que no volem és que es trinxi el nostre territori, que es facin aquests nyaps.
9: Adif justifica l'acció per reduir el soroll provocat per l'increment previst del trànsit ferroviari de mercaderies associat al corredor del Mediterrani. Els convocants denuncien, però, que s'ha incomplert el compromís de revisar el projecte per reduir-ne l'impacte visual. L'ex gestor d'infraestructures ferroviàries ja s'ha compromès a reunir-se amb els alcaldes al setembre per presentar alternatives.
0: L'operació policial contra el tràfic de drogues en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès se salda amb 8 detencions i el desmantellament de 2 plantacions de marihuana. D'aquesta manera, s'ha desarticulat una organització criminal que treballava de forma estable a la zona. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
26: Durant l'operatiu de la Guàrdia Civil que es va dur a terme dimecres, es van fer 8 escorcolls als municipis de Reus, Riudoms, el Catllà, Calafell i Vilaseca, a la demarcació de Tarragona, a més de Vilafranca, del Penedès i Cubelles, a Barcelona. A més de la detenció de 8 persones, entre les quals els màxims responsables de l'organització criminal, també es van intervenir unes 2.000 plantes de marihuana en 2 plantacions indoor, 25.000 euros en efectiu i armes de foc, entre altres coses. Els detinguts, d'entre 29 i 65 anys, se'ls investiga com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i tinença il·lícita d'armes, entre d'altres. Amb aquest operatiu es dona per desmantellada aquesta organització que operava de forma estable a les comarques de Tarragona i Barcelona i que tenia capacitat per produir cànnabis destinat sobretot al mercat il·lícit europeu.
0: A Solsona, aquest divendres s'ha fet un homenatge a la figura de Gaietà Ripoll, un mestre laic que va ser l'última persona executada al món per la Inquisició espanyola. Va morir fa just 200 anys, condemnat per heretge. Lleida, Júlia Albacar.
7: La figura de Gaietà Ripoll torna a Solsona dos segles després de la seva mort, recordat ara amb una placa a l'edifici del teatre. Amb aquestes paraules ho ha afirmat l'alcaldessa de la ciutat, Judit Gisbert, durant l'acte d'homenatge d'este divendres.
10: Gaietà Ripoll torni avui a casa, a la memòria de Solsona, per ocupar el lloc que la història li havia reservat com a guardià de la nostra llibertat més provada, la de pensar per nosaltres mateixos.
7: Que ha recordat que la seva vida s'ha convertit en un símbol de lluita.
10: La seva mort violenta el va convertir en un símbol universal contra el fanatisme i a favor de la llibertat de consciència. En descobrir aquesta placa, no només recuperem una biografia, sinó que reivindiquem el llegat d'un pioner que va obrir camí a l'escola laica als Països Catalans.
7: Ripoll va néixer el 1778 a Solsona. Va lluitar a la Guerra del Francès, on va acabar com a presoner i va conèixer les idees liberals. Quan va tornar a Espanya, durant el trienni liberal, va fundar una escola laica a Russafa, al costat de València, però amb el retorn de Ferran VII i l'absolutisme se'l va perseguir i, finalment, la Inquisició, coneguda llavors com a Juntes de Fe, el va condemnar a mort per heretge.
0: Esports. Amb en Roger Arnau.
11: El Barça s'ha estrenat a la pretemporada contra el Birmingham amb dos gols del jove davanter egipci, Hamza Delkarim. Els blaugrana, finalment, han caigut als penals contra el conjunt anglès després d'haver acabat els 90 minuts de joc amb un empat a 2 al marcador. Gerard Martín, defensa del Barça, als micròfons de TV3.
12: No, molt bé, tal com s'ha vist el partit, hem competit molt bé. I bueno, el ritme i el joc són coses que es van agafant amb les pràctiques dels partits i bueno, molt content amb tots.
11: Gerard Martín ha estat titular i té molts clars quins són els objectius d'aquesta temporada.
12: Sí, nosaltres com a objectiu de temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió en la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
11: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priqué, però el Barça ha fet l'1-1 poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdelkarim. Ja a la segona part, un altre cop, el jove davanter egipci ha fet l'1-2 al minut 61, però finalment l'ex del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una altra de les imatges del partit ha estat el debut de Dayemi amb la samarreta del Barça. I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha signat aquest divendres el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges a canvi de 8,5 milions d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu, aquest dissabte, ja estarà sota les ordres de Hansi Flick a l'estaig d'Anglaterra. Un que arriba i un altre que se'n va. Marc-André Ter Stegen ha deixat aquest divendres l'estaig del Barça per marxar cedit a l'Àjax. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter. Per cert, encara en clau blaugrana, el president Joan Laporta ha estat donat d'alta aquest divendres de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. El president, en un comunicat, ha agraït la feina del personal sanitari.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: I l'Espanyol, per la seva banda, es continua preparant també Anglaterra i aquest dissabte jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de l'estada a Anglaterra. Serà a partir de les 4 de la tarda. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
13: Final és la pretemporada. És per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
11: L'Espanyol tornarà cap a casa just després del partit. Els blanquiblaus encara jugaran un últim partit abans de l'inici de la Lliga. Serà el 8 d'agost contra el Covenci. I pel que fa als equips de segona divisió, el Girona jugarà el 49è trofeu Costa Brava a Montilivi contra l'Arsenal de Mikel Arteta. El davanter Cristian Estuani valora així el partit.
14: Mañana, si existe la posibilidad, sería, por supuesto, que una gran chance para poder tener algunos minutos. Sobre todo para volver a reencontrarnos en el estadio con nuestra gente, a recibir a un rival que no siempre tenemos la posibilidad, ¿no?, de jugar contra un gran equipo como es el Arsenal.
11: El Sabadell, per la seva banda, aquest divendres ha guanyat per 1-0 el partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arraquinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el 21 d'agost a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les dues últimes temporades. I París acull fins dimecres la competició de natació artística dels europeus de natació. Aquest divendres el català Denis González ha quedat a les portes de les medalles a la final masculina de solo tècnic. El nedador de Rubí ha acabat quart. Tampoc han pujat al podi les catalanes Iris Tió i Lilú Lluís a la final femenina de duet tècnica. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalanes i catalans, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: I en ciclisme, aquest dissabte comença el Tour de França femení i ho fa amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi. Precisament Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, s'ha convertit en una de les favorites del triomf final, tot i ser la primera vegada que hi participa. També en bàsquet hem de dir que la penya ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. El base del Masnou jugarà una temporada més a l'equip verdinegre. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser l'ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves. Amb aquest moviment, el Barça i Navarro han acordat una adequació contractual fins al 2029. Acabem amb un apunt per dir que l'internacional futbolista Franco Baresi ha mort, el mític jugador de la dècada dels 80, ha mort, com diem, Baresi als 66 anys. L'exdefensa central no ha superat una operació per extreure-li un nòdul pulmonar.
6: 3CAT Info.

0: Són les 6. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els immigrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una seixantena de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Reintroduirà controls aleatoris tant en ports com a aeroports a passatgers extracomunitaris. Brussel·les, però, reitera que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent europeu. El govern espanyol rebutja les crítiques dels governs d'extrema dreta i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. Per la seva banda, el PP ha tornat a reclamar a l'executiu que declari a la ciutat autònoma la situació d'interès per a la seguretat nacional. Hamas accepta desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza, però alerta que només ho farà si Israel es retira de la franja. El govern de Netanyahu no ha reaccionat oficialment, però el president nord-americà assegura que els israelians estan molt contents amb l'acord. Baixa lleugerament el risc d'incendi forestal de cara a aquest dissabte, però encara hi haurà 289 municipis en risc molt alt o extrem. Per tot plegat, els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. Estabilitzat l'incendi de la Vall d'Uixó després de cremar més de 9.500 hectàrees. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Les autoritats, però, demanen precaució perquè l'incendi continua actiu. Els bombers hi mantindran un dispositiu per evitar revifades. El primer dia d'operació sortida no ha comportat gaires complicacions als aeroports ni tampoc a les carreteres. L'aeroport de Barcelona ha viscut el dia amb més activitat d'aquesta operació, amb més de 1.100 vols. Qui es desplaci amb cotxe haurà de pagar més per la benzina, perquè retalla una part de les ajudes als carburants.
1: Esports. El Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. D'altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bizibu, ha signat ja el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. I en bàsquet, la penya ha fet oficial la renovació de Ricky Rubio per una temporada, mentre el Barça ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador i mentor.
0: Pel que fa al temps, primer cap de setmana d'agost molt càlid, a Ponent s'arribarà als 38 graus. Matí de dissabte, mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plogim molt local. A la resta farà sol, amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i també l'àrea del Massís del Port.
2: Trescat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Fonts policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000, d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernades.
3: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no va anar a comprar i ens escrivia així la situació.
4: Pero mira, aquí el problema que es esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
3: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrents, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores?
2: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
3: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
2: Yo quiero hablar con mi madre.
3: ¿Y tu teléfono?
2: La playa.
3: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
0: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta, hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
5: Como comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: La situació més crítica s'està vivint a Ceuta, però des de dijous al vespre també està tancada la frontera amb l'illa. Aquest divendres de la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, el qual responsabilitzen de la crisi a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, al·legant motius de seguretat. El govern italià reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. Marc Camps.
6: Aquesta mesura, molt criticada per l'oposició del país, entra en vigor aquest dissabte i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. I amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Portugal també estudia augmentar els controls fronterers. I més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
7: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones. I el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
6: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
0: El govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. L'executiu argumenta que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial i demana que s'acabi amb el que qualifica de confusió interessada. A més, Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha aportat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest divendres, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. El líder de l'executiu ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús per part de les màfies de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
8: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues, ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
0: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo serà a Ceuta aquest dissabte per conèixer la situació a la ciutat autònoma. Vox, allà on té responsabilitats de govern, ha anunciat que tallarà les ajudes a aquelles ONGs que col·laborin o financin el que qualifiquen d'invasió migratòria de Ceuta.
9: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: En clau internacional, Hamas ha acceptat desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza, però ho condiciona el fet que Israel es retiri de la franja. El govern de Netanyahu encara no s'ha pronunciat oficialment sobre aquest anunci fet pel president dels Estats Units, però el mateix Trump assegura que els israelians estan molt contents. Jerusalem, Jordi Bresco.
10: El compromís de Hamas per entregar les armes està lligat a una sèrie de gestos per part d'Israel que demostrin que honorarà el pacte. Són aspectes ja acordats l'octubre passat. Aturar els atacs és el principal, però també deixar entrar més ajuda humanitària i retirar les seves tropes a la línia que es va acordar, l'anomenada línia groga. Però es fa difícil pensar que Israel cedirà just ara, quan falten menys de 3 mesos per les eleccions. De moment, Netanyahu no s'ha pronunciat oficialment, però fonts del govern israelià avisen que els seus soldats no es mouran fins que Hamas no es desarmi. L'atzucac, doncs, està servit i deixaria en mala posició Donald Trump, que, malgrat tot, insisteix que l'acord és tot un èxit. Fonts de la Casa Blanca informen que, si no hi ha progrés, la decepció de Trump cap a Netanyahu seria enorme en una relació que ja fa temps que trontolla.
9: 3CAT Info.
0: Al País Valencià, els bombers han estabilitzat l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Vall d'Uixó. Les flames han cremat més de 9.500 hectàrees i es continua demanant molta precaució per evitar possibles revifades. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Des de la Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
11: Els bombers refresquen els punts calents per evitar revifades, però han aconseguit estabilitzar el foc que fa una setmana que està actiu. Treballen en un perímetre de 89 quilòmetres i també s'ha permès tornar a casa als prop de 3.000 veïns que encara continuaven desallotjats dels municipis d'Artana i Eslida. Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció.
12: Estabilizado el incendio es que no crece la superficie, hay todavía puntos calientes. Podemos tener algún rebrote, por lo cual si hay gente circulando por la zona quemada estaría comprometida y eso nos lleva a que afiancemos el perímetro para que esté controlado. Y una vez que la fase siguiente es cuando ya no hay nada caliente en el incendio, se da por extinguido.
11: Es recomanable als veïns que no transitin pel perímetre del foc i que no facin encara activitats a la muntanya. L'Eloi, veí del Font de Guilla, ha dormit 5 nits fora de casa patint per si el foc hi arribava, però finalment s'ha quedat fora del terme.
13: El lloc on estàvem reallotjats, que és a la Vall d'Uixó, veiem el foc de les muntanyes i era com l'hivern i estàvem molt preocupats perquè pensàvem que el foc anava a arribar a la casa.
11: L'incendi ha cremat gairebé 9.600 hectàrees, el 40% de les quals dins el Parc Natural de la Serra d'Espadà. La Generalitat Valenciana ha activat un paquet d'ajudes de 67 milions d'euros pels veïns afectats i continua oberta la investigació per aclarir l'origen del foc.
0: A Catalunya, el risc d'incendi baixarà lleugerament aquest cap de setmana, però continuarà sent molt alt. Els agents rurals han activat per aquest dissabte el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 200 municipis de 22 comarques. El nivell 4 per perill extrem, al màxim, afectarà 89 municipis de 15 comarques. Per tot plegat, continuaran restringits els accessos a 7 espais naturals. Tot i la previsió de pluja al Pirineu, el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta, avisa que hi ha risc en molt bona part del territori.
14: cap de setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, d'aquesta zona de Prepirineu, Pirineu, i si s'estenen una mica més o no. Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta, aquesta més interior, continuarem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
0: Protecció Civil ha desactivat l'alerta Procicat per calor intensa durant el dia, però manté els avisos per calor nocturna durant les dues properes nits a les comarques de les Terres de l'Ebre i el Baix Camp. D'altra banda, el Servei d'Emergències ha atès 39 persones amb afectacions relacionades amb la calor en els darrers 3 dies. Més de la meitat han hagut de ser traslladats a un centre sanitari.
9: El temps.
0: Enric Agut.
15: Primer cap de setmana del mes d'agost que ens porta calor. Màximes que, novament, estaran per sobre dels 30 graus a bona part del país i superant els 35 cap a l'interior o arribant als 35. Manresa pot tocar els 36 i a Ponent les més elevades. Lleida podria arribar als 38, també Balaguer els 37, a Tàrrega els 38, Tremp els 38 i algun valor puntualment de 39 és possible. Difícilment s'arribarà als 40. Aquest divendres sí que s'ha arribat als 40. A Solsona, 15è dia aquest any, amb alguna temperatura de 40 graus, en aquest cas puntual. A Solsona, altres dies han estat més nombrosos els pobles amb 40 graus o poblacions amb aquesta xifra de 40. Matí de cel vetllable a la costa de Tarragona, pot caure alguna cortina de pluja fins a mig matí i a la tarda ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja aquesta tarda de dissabte, la Cerdanya-Berguedà, també el Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. Alguna tempesta pot anar acompanyada de forta intensitat de pluja, també ventades, calamarsa o pedra. Diumenge, matí, sol, algun núvol costaner, xafuga a la costa, la temperatura alta, novament de dia, pot pujar una mica més la temperatura, especialment en zones de muntanya, i a la tarda, novament, alguns ruixats regaran el Pirineu, Prepirineu, també les muntanyes interior de Tarragona.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'aeroport de Barcelona ha viscut aquest divendres el dia amb més activitat de l'operació sortida per les vacances d'estiu. Del Prat han sortit o aterrat més de 1.100 vols, però no s'han vist grans cues als taulells de facturació de les companyies, ni tampoc hi ha hagut gaires retards. Aquest dissabte i diumenge també es preveuen un miler d'operacions a la pista. Pel que fa als trens, Renfe ha programat 125.000 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge. I per als que agafen el cotxe, el Servei Català de Trànsit ha previst que 570.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona, una xifra similar a les de qualsevol cap de setmana d'estiu. Però desplaçar-se amb cotxe de combustió és més car que fa un any, sobretot de dièsel, perquè omplir-lo costa de mitjana 16,5 euros més que fa un any. Moltes benzineres han hagut d'atendre més vehicles en les últimes hores perquè el govern espanyol retira una part de l'ajut al carburant aquest dissabte. L'economia catalana ha mantingut el ritme de creixement durant el segon trimestre de l'any, tot i la represa de les hostilitats de l'Orient Mitjà. Entre abril i juny, el producte interior brut català va augmentar un 0,7% respecte del trimestre anterior i un 3% respecte a un any enrere, segons l'Institut d'Estadística. El creixement de l'economia catalana supera el de l'espanyola, que es va situar en el 2,7% interanual al segon trimestre, i el de l'europea, que va ser de l'1,2% en el mateix període. L'IDESCAT destaca la bona marxa dels grans sectors d'activitat encapçalats per la construcció i els serveis, en especial l'hoteleria i la restauració. La indústria i, sobretot, l'agricultura també creixen, però ho fan amb menys força. L'Euribor tanca el juliol a l'alça i ja està en el nivell més alt des de la tardor del 2024. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables se situa en el 2,85% de mitjana aquest mes. Des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà al febrer, ha anat

0: Qui hagi de fer ara la revisió anual de la hipoteca pagarà més de quota. Per un préstec de 170.000 euros a 25 anys, la pujada serà d'uns 65 euros al mes, és a dir, prop d'uns 800 euros l'any. Presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home acusat de matar la seva parella dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona. El jutjat de guàrdia ha rebut aquest divendres el detingut, que està acusat d'un delicte d'homicidi. A més d'enviar-lo a la presó, el magistrat també ha acordat, com a mesures cautelars, la prohibició de comunicació i aproximació respecte als dos fills que tenia la parella i els pares de la víctima. La dona, de 34 anys, va morir presumptament per les ganivetades que li va clavar l'home després d'una discussió davant dels dos fills i d'una parella amiga. L'home, després de cometre el crim, es va fugar, però hores més tard es va entregar a la comissaria. La dona és la quarta víctima per violència masclista a Catalunya aquest any. Els Mossos d'Esquadra han detingut una quarta persona relacionada amb el tiroteig entre dos grups enfrontats que va tenir lloc el 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. El detingut, un home de 46 anys, es va presentar voluntàriament a la comissaria dies després del dispositiu desplegat el 14 de juliol, en què la policia ja va detenir tres persones. En la mateixa operació, els Mossos van escorcollar diversos domicilis de Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Terrassa i Maçanet de la Selva. Hi van intervenir 7 armes de foc, entre les quals un subfusell, una escopeta, un revòlver i 4 pistoles. També van trobar munició, una armilla antibales i prop de 40.000 euros en efectiu. Cap dels detinguts tenia llicència d'armes i això fa que els atribueixin un delicte de tinença il·lícita d'armes. El tiroteig no va deixar cap ferit, tot i que, segons la investigació policial, es van arribar a disparar una trentena de trets. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Lloret de Mar. El cos s'ha trobat aquest divendres a la tarda al contenidor d'una urbanització. Girona, Maria Rovira.
1: La Divisió d'Investigació dels Mossos ha fet càrrec del cas per determinar les circumstàncies al que s'investiga com a mort violenta, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Cap a 4:45 de la tarda s'ha rebut l'avís que s'havia trobat el cadàver d'una persona en un contenidor a la urbanització Lloret Blau. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents i avançar en la investigació sobre les causes dels fets.
0: L'Ajuntament de Roda de Berà, al Tarragonès, canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar aturar l'anomenat turisme de la brossa, que ha anat a més amb la implantació de la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès. Tarragona, Manel Sastre.
2: En el cas de Roda de Berà, s'han arribat a tenir augments de més de 5 tones diàries de brossa. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la situació els afecta greument, sobretot els carrers que limiten amb el Vendrell. S'han canviat les localitzacions d'alguns contenidors i aquest cap de setmana canviaran també la circulació d'alguns carrers per dificultar aquesta pràctica.
3: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, també.
2: L'alcalde de Roda no entén com municipis de segona residència implanten una recollida porta a porta impossible de gestionar pels qui no hi viuen tot l'any. A Calafell estan igual, han penjat pancartes amb el lema "El teu residu, el teu municipi", els carrers que toquen amb el terme del Vendrell.
0: Diumenge s'inaugura la 14a edició de la Bienal de Fotografia Xavier Miserachs, amb 11 exposicions que es podran visitar fins al 18 d'octubre a Palafrugell, al Baix Empordà. Entre les propostes més destacades hi ha un llarg viatge de l'americana Dorothea Lange, amb fotografies capturades durant la Gran Depressió dels Estats Units i que reuneix més de 5.000 imatges conservades a la Biblioteca del Congrés nord-americà. I també hi ha la primera gran retrospectiva a Catalunya del xilè Sergio Larraín, El vagabundo de Valparaíso, que recorre la seva trajectòria a través d'algunes de les imatges més representatives del seu treball a Xile, Bolívia, el Perú i Europa. La directora de la Bienal, Maria Planes, parla de les exposicions de Lang i Larraín, dos dels principals reclams de l'edició.
4: Que consisteixen a mostrar figures de renom internacional. Aquest any tenim l'exposició de Dorothea Lange i tenim l'exposició de Sergio Larraín, la nord-americana Dorothea Lange, una de les fotògrafes amb fotografies molt icòniques de la història de la fotografia, i Sergio Larraín, el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum Photos.

0: Esports. Amb en Roger Arnau.
1: El Barça ha caigut als penals contra el Birmingham al primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat en empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. El central blaugrana, Gerard Martín, ha valorat així el joc de l'equip als micròfons de TV3.
2: Bueno, ens ha costat una mica. També ells tenen més ritme que nosaltres. Estem començant i és normal, però bueno, també crec que hem tingut bastants moments bons. I també som molt joves ara i bueno, també hem d'estar contents amb el que hem fet.
1: Gerard Martín, que ha estat titular, ha parlat també dels objectius de l'equip aquesta temporada.
2: Sí, nosaltres com a objectiu de la temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió en la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
1: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priske, però el Barça ha fet l'1-1 poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdelkarim. Ja a la segona part, un altre cop el jove davanter egipci de 18 anys ha fet l'1-2 pel Barça, ha estat al minut 61, però finalment l'exjugador del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una de les imatges del partit ha estat el debut de Adeyemi amb la samarreta del Barça.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha signat aquest divendres el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges, a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu, aquest dissabte, ja estarà sota les ordres de Hansi Flick a l'estatge d'Anglaterra. I un que arriba, a un altre que se'n va, Marc-André Ter Stegen, ha deixat aquest divendres l'estatge del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter.
0: 3CAT Info.
1: I més actualitat futbolística. Seguim amb el Barça. El primer equip té previst jugar un partit amistós el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat, serà contra un equip local i suposarà un ingrés de 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria, el Barça esperarà uns dies a veure com avança la situació per a partir d'aquí fer l'anunci oficial del partit. I encara en futbol, l'Espanyol per la seva banda es continua preparant també a Anglaterra i aquest dissabte jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de la seva estada. Serà a partir de les 4 de la tarda. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
3: Al final és la pretemporada, és per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
1: Pel que fa als equips catalans de la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 1-0 un partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. I aquest dissabte serà el torn del Girona, que jugarà el 49è trofeu Costa Brava Montilivi contra l'Arsenal de Miquel Arteta. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, confia fer un bon paper contra el vigent campió de la Premier.
4: Està clar que és un gran rival, un dels millors que podíem tenir. Crec que per l'aficionat és maco que pugui venir un rival com l'Arsenal, i per nosaltres també, no? I, bueno, esperem fer un bon partit.
1: I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el dia 21 d'agost, a les 8 del vespre, a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les últimes dues temporades i el Barça ingressarà mig milió d'euros pel traspàs. A París, però, mentrestant, acull la competició de natació artística dels europeus de natació. Aquest divendres, el català Denis González ha quedat a les portes de les medalles de la final masculina de solo tècnic. El nedador de Rubí ha acabat quart. Tampoc han pujat del podi les catalanes Tió i Lilu Lluís a la final femenina del duet tècnic. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora Andrea Fuentes. I en ciclisme, aquest dissabte comença el Tour de França femení amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi. Precisament Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, s'ha convertit en una de les favorites. El Tour començarà demà a Lausana, a Suïssa, i acabarà diumenge a París. També dos apunts de bàsquet. El primer a la penya ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. El base del Masnou serà jugador verd i negre aquesta pròxima temporada. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager de l'equip i passarà a ser ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves.
0: 3CAT Info. Són 7:15.
5: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els migrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una seixantena de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Reintroduirà controls aleatoris tant en ports com a aeroports, a passatgers extracomunitaris. Tot mentre Donald Trump ha qualificat l'arribada massiva de migrants d'invasió. A partir d'ara us explicarem que el president Salvador Illa defensa que Catalunya passa per un bon moment, malgrat els problemes que s'han produït a Rodalies i al sector educatiu. És el que es desprèn del balanç del curs polític i dels 2 anys d'investidura que s'han complert aquest divendres. Els socis d'investidura li han demanat més esforços i la resta de l'oposició l'ha acusat de triomfalista. Enèssim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol per la compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny. L'executiu de la comunitat ha acusat l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez. Des de la Moncloa han demanat dimissions. I també us explicarem que ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc causat per les obres de la línia 9 del metro. La fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa seva fins al setembre, com a mínim. I en esports, què destaquem, Roger Arnau?
1: El Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els 2 gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. Per altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bisibu, ha signat el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. En bàsquet, Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de la secció i passarà a ser ambaixador i mentor dels joves jugadors. I a l'Europeu de Natació Artística de París, Iris Tió i Lilú Lluís no han pogut aconseguir medalla a la prova de duet tècnic. També ha quedat a les portes Denis González a la final masculina de solo tècnic.
5: Pel que fa al temps, primer cap de setmana d'agost molt càlid, a Ponent s'arribarà als 38 graus. Matí de dissabte, mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plogim molt local. A la resta farà sol, amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i l'àrea del Massís del Port.
0: 3CAT Info.
5: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han retornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Fonts policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000, d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua, perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
6: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no va anar a comprar i ens escrivia així la situació.
7: Pero mira, aquí el problema que es esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, 2 guardias y dejar la gente entrar.
6: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrents, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores?
8: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
6: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
8: Yo quiero hablar con mi madre.
6: ¿Y tu teléfono?
8: La playa.
6: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora. I a més, amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
5: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta, hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
9: Como comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
5: La situació més crítica s'està vivint a Ceuta, però des de dijous al vespre també està tancada la frontera amb l'illa. Aquest divendres a la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, el qual responsabilitzen de la crisi a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, al·legant motius de seguretat. El govern italià reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. Marc Camps.
10: Aquesta mesura, molt criticada per l'oposició del país, entra en vigor aquest dissabte i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. I amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Portugal també estudia augmentar els controls fronterers. I més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
11: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
10: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
5: El govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. L'executiu argumenta que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial. Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha portat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest divendres, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. El líder de l'executiu ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús, per part de les màfies, de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
12: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
5: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo serà a la ciutat de Ceuta aquest dissabte per conèixer la situació a la ciutat autònoma. Junts per Catalunya, de la seva banda, vol que el Congrés torni a votar la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Coincidint amb la crisi migratòria a Ceuta, la portaveu del Juntaires al Congrés, Míriam Nogueres, ha anunciat aquest divendres a les xarxes que tornaran a registrar la proposició de llei.
13: Es pot seguir sense fer res davant de les imatges que ens arriben des de Ceuta i, per tant, que segueixin creixent els extrems, sobretot l'extrema dreta. O es pot aplicar el mètode de Junts i és que Catalunya tingui el control absolut de la immigració i de les nostres fronteres. Tornem a presentar la llei perquè Catalunya tingui la delegació en matèria d'immigració. Veurem si els partits que tant es queixen i voten a favor o prefereixen seguir en aquest caos.
5: El Congrés va tombar l'any passat la delegació de competències migratòries a la Generalitat amb els vots del PP, Vox i Podem. Fonts de Junts asseguren que la llei es tornarà a votar en les pròximes setmanes. I encara en clau política, us expliquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que Catalunya passa per un bon moment i confia que el país aconseguirà aviat tenir un sistema educatiu i una mobilitat excel·lents. Aquest divendres Illa ha fet balanç del curs polític i dels dos anys del seu mandat. S'ha mostrat optimista, tot i les crisis recents a Rodalies o en el sector educatiu. Illa ha considerat aconseguida l'estabilitat que buscava i ha tret pit d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de la feina feta en habitatge. Pel que fa als problemes de l'educació i els trens, el president de la Generalitat està segur de resoldre'ls, però no ha volgut posar terminis.
14: I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
5: Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, no han quedat satisfets. La portaveu dels Republicans al Parlament, Esther Capella, ha reclamat al govern i al PSOE més esforços per aprovar el nou model de finançament. I la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha demanat a l'executiu que vagi més enllà del que ha fet fins ara.
15: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament, un molt bon acord, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta múscul i el PSC capacitat d'estirar.
16: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
5: Salvador Vergés, de Junts, Lorena Roldán, del PP i Pilar Castillejo, de la CUP, han acusat Illa de no haver fet autocrítica.
17: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
18: Hoy no tocaba hacer propaganda. Hoy tocaba dar explicaciones. Explicaciones, insisto, de esos dos años destruyendo el futuro.
19: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
5: Des de Vox consideren que l'executiu ha empitjorat tot el que ha tocat. El govern licita les variants d'Olot i les preses. Es preveu que les obres, que tenen un pressupost de 450 milions d'euros, comencin a la primavera de l'any que ve i durin uns 4 anys i mig. La variant, d'11 quilòmetres i un carril per sentit, comptarà amb diversos viaductes i túnels, un de gairebé 3 quilòmetres. També s'ha licitat una altra variant, la de Serós al Segrià. El govern també ha posat a concurs el corredor de bus ràpid entre Blanes i Lloret, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
20: Cada venim millorar aquesta mobilitat complicada de connectivitat també del Maresme amb la Selva Marítima i que va acompanyat també de la licitació de l'estudi informatiu del perllongament de la C32 fins a Lloret.
5: Altres projectes que s'han licitat aquest divendres han estat el que pretén millorar la seguretat de la C37 entre Manlleu i Torelló, amb l'aplicació a doble carril en alguns trams, o la senyalització de la C31 al seu pas per Cunit. En total, s'han posat a concurs obres per més de 500 milions d'euros, que són aproximadament un terç de les previstes enguany. L'executiu pretén donar un impuls a la inversió en infraestructures i destinar-hi aquest any més de 1.400 milions d'euros, un 17% més que l'any passat i prop del doble que en els anys anteriors. Més coses. La compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny ha provocat l'enèsim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol. La Comunitat de Madrid acusa l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez, mentre la Moncloa demana dimissions. Madrid, Alba Gil.
21: Mentides i calúmnies, així és com defineix el portaveu del govern madrileny la polèmica per l'àtic de luxe que l'executiu va comprar en secret i que, suposadament, havia de servir com a oficina temporal.
22: Son calúmnies que trata de echar la izquierda, la ultraizquierda y el gobierno de Pedro Sánchez para tapar sus propias vergüenzas.
21: Assegura Miguel Ángel García que han actuat amb transparència i que tenen el ple suport del Partit Popular, que remet a les explicacions d'Ayuso. A més, aquestes paraules arriben després que s'hagi sumat un nou ingredient a la controvèrsia, i és que el nòvio de la presidenta madrilenya ha posat a la venda per gairebé 1,8 milions d'euros el pis en què vivien fins ara, pròxim al polèmic àtic de Chamberí. Més Madrid ja ha anat a la justícia per un possible delicte de malversació, mentre que la Moncloa exigeix la dimissió d'Ayuso. Sentim el delegat del govern espanyol, Francisco Martín.
2: Ha sido una pillada descomunal. Creo que la señora Díaz Ayuso no debe seguir un minuto más al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid.
21: L'endemà de destapar-se aquest cas, canvi de plans, el govern d'Ayuso ha anunciat que vendrà l'àtic per destinar els diners als afectats pels incendis.
5: A Mallorca, un professor de ball de 25 anys ha ingressat a la presó acusat d'agredir sexualment 5 alumnes seves de l'acadèmia on feia classes a Palma. Les víctimes tenen entre 8 i 12 anys. Els fets que investiga el jutge es remunten al mes de març d'aquest any. Palma, Caterina Carmany.
3: L'agressor gravava les víctimes d'entre 8 i 12 anys mentre els vexava i humiliava. Després ho penjava a internet. Va pujar una trentena de vídeos a l'anomenada xarxa obscura, una base de dades internacional que detecta arxius amb imatges de nins i nines agredits sexualment, va fer l'alerta. I van localitzar el professor de dansa per una samarreta que sortia a un vídeo i que duia una inscripció relacionada amb un grup de ball. A partir d'aquí se l'ha pogut detenir.
0: El temps.
5: Enric Agut.
4: Primer cap de setmana del mes d'agost que ens porta calor. Màximes que novament estaran per sobre dels 30 graus a bona part del país i superant els 35 cap a l'interior o arribant als 35. Manresa pot tocar els 36 i a Ponent les més elevades. Lleida podria arribar als 38, també Balaguer els 37, a Tàrrega els 38, Tremp els 38 i algun valor puntualment de 39. És possible. Difícilment s'arribarà als 40. Aquest divendres sí que s'ha arribat als 40. A Solsona, 15è dia aquest any amb alguna temperatura de 40 graus, en aquest cas puntual. A Solsona, altres dies han estat més nombrosos els pobles amb 40 graus o poblacions amb aquesta xifra de 40. Matí de cel vetllable a la costa de Tarragona, pot caure alguna cortina de pluja fins a mig matí i a la tarda ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja aquesta tarda de dissabte, la Cerdanya-Berguedà, també el Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. Alguna tempesta pot anar acompanyada de forta intensitat de pluja, també ventades, calamarsa o pedra. Diumenge, matí, sol, algun núvol costaner, xafogo a la costa, la temperatura alta, novament de dia, pot pujar una mica més la temperatura, especialment en zones de muntanya, i a la tarda, novament, alguns ruixats regaran el Pirineu, Prepirineu, també les muntanyes interior de Tarragona.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
5: Ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro. Aquesta fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa fins al setembre, com a mínim. Es tracta dels veïns de quatre edificis dels carrers Rubinstein i Teodora La Madrid. La nova incidència els preocupa més, com a la Sara, que encara està desallotjada, i a la Feli, que ja havia tornat al seu pis.
23: Estoy bastante preocupada por la grieta esta nueva más grande que se ha hecho en el parking, que es el que sostiene todo el edificio, y también con la calle Rubinstein, que ha habido el sensor de movimiento detectado.
24: Jo pateixo una mica per la meva seguretat al pis, però no m'han explicat, però m'han respost que no afecta l'estat estructural de l'edifici.
5: L'esquerda va aparèixer dimecres a la nit i suposa un contratemps en els treballs de consolidació. Ramon Ramiret és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
25: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.
5: D'aquí una setmana es complirà un mes de l'aparició del primer esvoranc que va obligar a desallotjar 8 blocs. Des d'aquest divendres, els afectats començaran a rebre els avançaments econòmics per afrontar les despeses extres que han tingut a causa d'aquest incident. La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest divendres un dels assentaments de Montjuïc, situat a la carretera de Miramar, a tocar de la Ronda del Litoral. L'operatiu ha començat a les 8 del matí i s'ha allargat fins passades les 11. En total, s'han desallotjat 32 persones, totes majors d'edat. L'Ajuntament de Barcelona justifica l'actuació pels problemes de seguretat, salubritat i convivència que s'han detectat a la zona. Sentim Marta Villanueva, regidora de Seguretat.
1: Un risc per la seguretat vial, com sabeu, i l'espai ocupat es troba just a l'entrada i a la sortida de la B10. Un segon risc és el de la seguretat ciutadana. Es van registrar 148 incidències vinculades en aquest espai. Aquesta ocupació en aquest espai públic trasbalsava l'activitat diària en funcionament operatiu del Parc de Bombers de Montjuïc.
5: Els serveis municipals també han informat que a l'assentament hi han detectat acumulació de residus, consum de drogues i riscos relacionats amb la proximitat de la Ronda Litoral i del Parc de Bombers de Montjuïc. El president del grup municipal del PP, Daniel Sidera, ha celebrat el desallotjament i ha assegurat que l'assentament degradava l'entorn i generava inseguretat. Manifestació dels veïns de Roda de Barà, al Tarragonès, contra les pantalles acústiques que DIF està instal·lant als laterals de les vies de tren de la costa. Demanen reduir les alçades d'aquestes instal·lacions que generen un greu impacte visual i paisatgístic. Tarragona, Manel Sastre.
6: L'acció de protesta arriba després que el Ministeri rebutgés les al·legacions al projecte i mantingués la construcció de més de 14 quilòmetres de pantalles entre Tarragona i Calafell. Un centenar de veïns s'han concentrat en un dels punts que ja té pantalles de més de 5 metres just a tocar de les cases a Roda. Demanen la revisió del projecte, que s'apliquin mesures menys agressives amb el paisatge i que es desviïn les mercaderies per l'interior. Esther Valls és membre de l'Associació de Veïns Costa Daurada Barà.
7: El que volem és una barrera que té la mateixa eficiència i eficàcia, 1,5 metres, que compleixi la normativa de soroll. El que demanem és que ja es construeixi una via segregada fora de la costa. El que no volem és que es trinxi el nostre territori, que es facin aquests nyaps.
6: Adif justifica l'acció per reduir el soroll provocat per l'increment previst del trànsit ferroviari de mercaderies associat al corredor del Mediterrani. Els convocants denuncien, però, que s'ha incomplert el compromís de revisar el projecte per reduir-ne l'impacte visual. L'ex gestor d'infraestructures ferroviàries ja s'ha compromès a reunir-se amb els alcaldes al setembre per presentar alternatives.
5: L'operació policial contra el tràfic de drogues en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès se salda amb 8 detencions i el desmantellament de 2 plantacions de marihuana. D'aquesta manera, s'ha desarticulat una organització criminal que treballava de forma estable a la zona. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
8: Durant l'operatiu de la Guàrdia Civil que es va dur a terme dimecres, es van fer 8 escorcolls als municipis de Reus, Riudoms, el Catllà, Calafell i Vilaseca, a la demarcació de Tarragona, a més de Vilafranca, del Penedès i Cubelles, a Barcelona. A més de la detenció de 8 persones, entre les quals els màxims responsables de l'organització criminal, també es van intervenir unes 2.000 plantes de marihuana en 2 plantacions indoor, 25.000 euros en efectiu i armes de foc, entre altres coses. Els detinguts, d'entre 29 i 65 anys, se'ls investiga com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i tinença il·lícita d'armes, entre d'altres. Amb aquest operatiu es dona per desmantellada aquesta organització que operava de forma estable a les comarques de Tarragona i Barcelona i que tenia capacitat per produir cànnabis destinat sobretot al mercat il·lícit europeu.
5: A Solsona, aquest divendres, s'ha fet un homenatge a la figura de Gaietà Ripoll, un mestre laic que va ser l'última persona executada al món per la Inquisició espanyola. Va morir fa just 200 anys, condemnat per heretge. Lleida, Júlia Albacar.
9: La figura de Gaietà Ripoll torna a Solsona 2 segles després de la seva mort, recordat ara amb una placa a l'edifici del teatre. Amb aquestes paraules ho ha afirmat l'alcaldessa de la ciutat, Judit Gisbert, durant l'acte d'homenatge d'este divendres.
11: Gaietà Ripoll torni avui a casa, a la memòria de Solsona, per ocupar el lloc que la història li havia reservat com a guardià de la nostra llibertat més provada, la de pensar per nosaltres mateixos.
9: Que ha recordat que la seva vida s'ha convertit en un símbol de lluita.
11: La seva mort violenta el va convertir en un símbol universal contra el fanatisme i a favor de la llibertat de consciència. En descobrir aquesta placa, no només recuperem una biografia, sinó que reivindiquem el llegat d'un pioner que va obrir camí a l'escola laica als Països Catalans.
9: Ripoll va néixer el 1778 a Solsona. Va lluitar a la Guerra del Francès, on va acabar com a presoner i va conèixer les idees liberals. Quan va tornar a Espanya, durant el trienni liberal, va fundar una escola laica a Russafa, al costat de València, però amb el retorn de Ferran VII i l'absolutisme se'l va perseguir i, finalment, la Inquisició, coneguda llavors com a Juntes de Fe, el va condemnar a mort per heretge.
0: Esports.
5: Amb en Roger Arnau.
10: El Barça s'ha estrenat a la pretemporada contra el Birmingham amb dos gols del jove davanter egipci, Hamza Del Karim. Els blaugrana, finalment, han caigut als penals contra el conjunt anglès després d'haver acabat els 90 minuts de joc amb un empat a dos al marcador. Gerard Martín, defensa del Barça, als micròfons de TV3.
12: No, molt bé, tal com s'ha vist el partit, hem competit molt bé. I, bueno, el ritme i el joc són coses que es van agafant amb les pràctiques dels partits i, bueno, molt content amb tots.
10: Gerard Martín ha estat titular i té molt clars quins són els objectius d'aquesta temporada.
12: Sí, nosaltres com a objectiu de temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió en la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
10: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priqué, però el Barça ha fet l'1-1 poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdel Karim. Ja a la segona part, un altre cop, el jove davanter egipci ha fet l'1-2 al minut 61, però finalment l'ex del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una altra de les imatges del partit ha estat el debut de Dayemi amb la samarreta del Barça. I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha signat aquest divendres el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges a canvi de 8,5 milions d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu, aquest dissabte, ja estarà sota les ordres de Hansi Flick a l'estaig d'Anglaterra. Un que arriba i un altre que se'n va. Marc-André Ter Stegen ha deixat aquest divendres l'estaig del Barça per marxar cedit a l'Ajax. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter. Per cert, encara en clau blaugrana, el president Joan Laporta ha estat donat d'alta aquest divendres de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. El president, en un comunicat, ha agraït la feina del personal sanitari.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: I l'Espanyol, per la seva banda, es continua preparant també Anglaterra i aquest dissabte jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de l'estada a Anglaterra. Serà a partir de les 4 de la tarda. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
13: Final és la pretemporada. És per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
10: L'Espanyol tornarà cap a casa just després del partit. Els blanquiblaus encara jugaran un últim partit abans de l'inici de la Lliga. Serà el 8 d'agost contra el Covenci. I pel que fa als equips de segona divisió, el Girona jugarà el 49è trofeu Costa Brava a Montilivi contra l'Arsenal de Mikel Arteta. El davanter Cristian Estuani valora així el partit.
14: Mañana, si existe la posibilidad, sería, por supuesto, que una gran chance para poder tener algunos minutos. Sobre todo para volver a reencontrarnos en el estadio con nuestra gente, a recibir a un rival que no siempre tenemos la posibilidad, ¿no?, de jugar contra un gran equipo como es el Arsenal.
10: El Sabadell, per la seva banda, aquest divendres ha guanyat per 1-0 el partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el 21 d'agost a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Julia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les dues últimes temporades. I París acull fins dimecres la competició de natació artística dels europeus de natació. Aquest divendres el català Denis González ha quedat a les portes de les medalles a la final masculina de solo tècnic. El nedador de Rubí ha acabat quart. Tampoc han pujat al podi les catalanes Iris Tió i Lilú Lluís a la final femenina de duet tècnica. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalanes i catalans, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: I en ciclisme, aquest dissabte comença el Tour de França femení i ho fa amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi. Precisament, Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, s'ha convertit en una de les favorites del triomf final, tot i ser la primera vegada que hi participa. També en bàsquet hem de dir que la penya ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. El base del Masnou jugarà una temporada més a l'equip verdinegre. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser l'ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves. Amb aquest moviment, el Barça i Navarro han acordat una adequació contractual fins al 2029. Acabem amb un apunt per dir que l'internacional futbolista Franco Baresi ha mort, el mític jugador de la dècada dels 80, ha mort, com diem, Baresi als 66 anys. L'exdefensa central no ha superat una operació per extreure-li un nòdul pulmonar.
0: 3CAT Info. Trescat Info.

0: Són les 7. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els immigrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una seixantena de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Reintroduirà controls aleatoris tant en ports com a aeroports a passatgers extracomunitaris. Brussel·les, però, reitera que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent europeu. El govern espanyol rebutja les crítiques dels governs d'extrema dreta i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. Per la seva banda, el PP ha tornat a reclamar a l'executiu que declari a la ciutat autònoma la situació d'interès per a la seguretat nacional. Hamas accepta desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza, però alerta que només ho farà si Israel es retira de la franja. El govern de Netanyahu no ha reaccionat oficialment, però el president nord-americà assegura que els israelians estan molt contents amb l'acord. Baixa lleugerament el risc d'incendi forestal de cara a aquest dissabte, però encara hi haurà 289 municipis en risc molt alt o extrem. Per tot plegat, els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. Estabilitzat l'incendi de la Vall d'Uixó després de cremar més de 9.500 hectàrees. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Les autoritats, però, demanen precaució perquè l'incendi continua actiu. Els bombers hi mantindran un dispositiu per evitar revifades. El primer dia d'operació sortida no ha comportat gaires complicacions als aeroports ni tampoc a les carreteres. L'aeroport de Barcelona ha viscut el dia amb més activitat d'aquesta operació, amb més de 1.100 vols. Qui es desplaci amb cotxe haurà de pagar més per la benzina, perquè retalla una part de les ajudes als carburants.
1: Esports. El Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. D'altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bizibu, ha signat ja el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. I en bàsquet, la penya ha fet oficial la renovació de Ricky Rubio per una temporada, mentre el Barça ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador i mentor.
0: Pel que fa al temps, primer cap de setmana d'agost molt càlid, a Ponent s'arribarà als 38 graus. Matí de dissabte, mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plogim molt local. A la resta farà sol, amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i també l'àrea del Massís del Port.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Fonts policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000, d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no va anar a comprar i ens escrivia així la situació.
4: Pero mira, aquí el problema que es esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
3: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrent, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores?
2: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
3: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
2: Yo quiero hablar con mi madre.
5: ¿Y tu teléfono?
2: La playa.
3: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
0: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta, hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
6: Como comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: La situació més crítica s'està vivint a Ceuta, però des de dijous al vespre també està tancada la frontera amb l'illa. Aquest divendres de la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, el qual responsabilitzen de la crisi a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, al·legant motius de seguretat. El govern italià reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. Marc Camps.
7: Aquesta mesura, molt criticada per l'oposició del país, entra en vigor aquest dissabte i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. I amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Portugal també estudia augmentar els controls fronterers. I més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
8: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones. I el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
7: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
0: El govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. L'executiu argumenta que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial i demana que s'acabi amb el que qualifica de confusió interessada. A més, Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha aportat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest divendres, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. El líder de l'executiu ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús per part de les màfies de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
9: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de màfia que trafican con seres humanos.
0: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo serà a Ceuta aquest dissabte per conèixer la situació a la ciutat autònoma. Vox, allà on té responsabilitats de govern, ha anunciat que tallarà les ajudes a aquelles ONGs que col·laborin o financin el que qualifiquen d'invasió migratòria de Ceuta.
10: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: En clau internacional, Hamas ha acceptat desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza, però ho condiciona el fet que Israel es retiri de la franja. El govern de Netanyahu encara no s'ha pronunciat oficialment sobre aquest anunci fet pel president dels Estats Units, però el mateix Trump assegura que els israelians estan molt contents. Jerusalem, Jordi Bresco.
11: El compromís de Hamas per entregar les armes està lligat a una sèrie de gestos per part d'Israel que demostrin que honorarà el pacte. Són aspectes ja acordats l'octubre passat. Aturar els atacs és el principal, però també deixar entrar més ajuda humanitària i retirar les seves tropes a la línia que es va acordar, l'anomenada línia groga. Però es fa difícil pensar que Israel cedirà just ara, quan falten menys de 3 mesos per les eleccions. De moment, Netanyahu no s'ha pronunciat oficialment, però fonts del govern israelià avisen que els seus soldats no es mouran fins que Hamas no es desarmi. L'atzucac, doncs, està servit i deixaria en mala posició Donald Trump, que, malgrat tot, insisteix que l'acord és tot un èxit. Fonts de la Casa Blanca informen que, si no hi ha progrés, la decepció de Trump cap a Netanyahu seria enorme en una relació que ja fa temps que trontolla.
10: 3CAT Info.
0: Al País Valencià, els bombers han estabilitzat l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Vall d'Uixó. Les flames han cremat més de 9.500 hectàrees i es continua demanant molta precaució per evitar possibles revifades. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Des de la Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
12: Els bombers refresquen els punts calents per evitar revifades, però han aconseguit estabilitzar el foc que fa una setmana que està actiu. Treballen en un perímetre de 89 quilòmetres i també s'ha permès tornar a casa als prop de 3.000 veïns que encara continuaven desallotjats dels municipis d'Artana i Eslida. Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció.
13: Estabilizado el incendio es que no crece la superficie, hay todavía puntos calientes. Podemos tener algún rebrote, con lo cual si hay gente circulando por la zona quemada estaría comprometida y eso nos lleva a que afiancemos el perímetro para que esté controlado. Y una vez que la fase siguiente es cuando ya no hay nada caliente en el incendio, se da por extinguido.
12: Es recomanable als veïns que no transitin pel perímetre del foc i que no facin encara activitats a la muntanya. L'Eloi, veí del Font de Guilla, ha dormit 5 nits fora de casa patint per si el foc hi arribava, però finalment s'ha quedat fora del terme.
14: El lloc on estàvem reallotjats, que és a la Vall d'Uixó, veiem el foc de les muntanyes i era com l'hivern i estàvem molt preocupats perquè pensàvem que el foc anava a arribar a la casa.
12: L'incendi ha cremat gairebé 9.600 hectàrees, el 40% de les quals dins el Parc Natural de la Serra d'Espadà. La Generalitat Valenciana ha activat un paquet d'ajudes de 67 milions d'euros pels veïns afectats i continua oberta la investigació per aclarir l'origen del foc.
0: A Catalunya, el risc d'incendi baixarà lleugerament aquest cap de setmana, però continuarà sent molt alt. Els agents rurals han activat per aquest dissabte el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 200 municipis de 22 comarques. El nivell 4 per perill extrem, al màxim, afectarà 89 municipis de 15 comarques. Per tot plegat, continuaran restringits els accessos a 7 espais naturals. Tot i la previsió de pluja al Pirineu, el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta, avisa que hi ha risc en molt bona part del territori.
15: cap de setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, d'aquesta zona de Prepirineu, Pirineu, i si s'estenen una mica més o no. Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica, mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta, aquesta més interior, continuarem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
0: Protecció Civil ha desactivat l'alerta PROCICAT per calor intensa durant el dia, però manté els avisos per calor nocturna durant les dues properes nits a les comarques de les Terres de l'Ebre i el Baix Camp. D'altra banda, el Servei d'Emergències ha atès 39 persones amb afectacions relacionades amb la calor en els darrers 3 dies. Més de la meitat han hagut de ser traslladats a un centre sanitari.
10: El temps.
0: Enric Agut.
16: Primer cap de setmana del mes d'agost que ens porta calor. Màximes que, novament, estaran per sobre dels 30 graus a bona part del país i superant els 35 cap a l'interior o arribant als 35. Manresa pot tocar els 36 i a Ponent les més elevades. Lleida podria arribar als 38, també Balaguer els 37, a Tàrrega els 38, Tremp els 38 i algun valor puntualment de 39 és possible. Difícilment s'arribarà als 40. Aquest divendres sí que s'ha arribat als 40. A Solsona, 15è dia aquest any amb alguna temperatura de 40 graus, en aquest cas puntual. A Solsona, altres dies han estat més nombrosos els pobles amb 40 graus o poblacions amb aquesta xifra de 40. Matí de cel vetllable a la costa de Tarragona, pot caure alguna cortina de pluja fins a mig matí i a la tarda ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja aquesta tarda de dissabte, la Cerdanya-Berguedà, també el Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. Alguna tempesta pot anar acompanyada de forta intensitat de pluja, també ventades, calamarsa o pedra. Diumenge, matí, sol, algun núvol costaner, xafogo a la costa, la temperatura alta, novament de dia, pot pujar una mica més la temperatura, especialment en zones de muntanya, i a la tarda, novament, alguns ruixats regaran el Pirineu, Prepirineu, també les muntanyes interior de Tarragona.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'aeroport de Barcelona ha viscut aquest divendres el dia amb més activitat de l'operació sortida per les vacances d'estiu. Del Prat han sortit o aterrat més de 1.100 vols, però no s'han vist grans cues als taulells de facturació de les companyies, ni tampoc hi ha hagut gaires retards. Aquest dissabte i diumenge també es preveuen un miler d'operacions a la pista. Pel que fa als trens, Renfe ha programat 125.000 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge. I per als que agafen el cotxe, el Servei Català de Trànsit ha previst que 570.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona, una xifra similar a les de qualsevol cap de setmana d'estiu. Però desplaçar-se amb cotxe de combustió és més car que fa un any, sobretot de dièsel, perquè omplir-lo costa de mitjana 16,5 € més que fa un any. Moltes benzineres han hagut d'atendre més vehicles en les últimes hores perquè el govern espanyol retira una part de l'ajut al carburant aquest dissabte. L'economia catalana ha mantingut el ritme de creixement durant el segon trimestre de l'any, tot i la represa de les hostilitats de l'Orient Mitjà. Entre abril i juny, el producte interior brut català va augmentar un 0,7% respecte del trimestre anterior i un 3% respecte a un any enrere, segons l'Institut d'Estadística. El creixement de l'economia catalana supera el de l'espanyola, que es va situar en el 2,7% interanual al segon trimestre, i el de l'europea, que va ser de l'1,2% en el mateix període. L'IDESCAT destaca la bona marxa dels grans sectors d'activitat encapçalats per la construcció i els serveis, en especial l'hoteleria i la restauració. La indústria i, sobretot, l'agricultura també creixen, però ho fan amb menys força. L'Euribor tanca el juliol a l'alça i ja està en el nivell més alt des de la tardor del 2024. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables se situa en el 2,85% de mitjana aquest mes. Des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà al febrer ha anat pujant amb més força i ha anat anticipant les pujades de tipus del Banc Central Europeu de resultes de la inflació que pot provocar el conflicte, una tendència que es mantindrà, segons explica el director d'H2B Hipoteca, Eduard Roldós.
17: Els bancs, evidentment, anticipen tot això, amb la qual cosa nosaltres ja estem preveient que aquest final d'any els bancs corregiran a l'alça i les hipoteques que estan oferint ara mateix els tipus d'interès segurament estarem una miqueta més per sobre.
0: Qui hagi de fer ara la revisió anual de la hipoteca pagarà més de quota. Per un préstec de 170.000 euros a 25 anys, la pujada serà d'uns 65 euros al mes, és a dir, prop d'uns 800.

0: I presumptament per les ganivetades que li va clavar l'home després d'una discussió davant dels dos fills i d'una parella amiga. L'home, després de cometre el crim, es va fugar, però hores més tard es va entregar a la comissaria. La dona és la quarta víctima per violència masclista a Catalunya aquest any. Els Mossos d'Esquadra han detingut una quarta persona relacionada amb el tiroteig entre dos grups enfrontats que va tenir lloc el 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. El detingut, un home de 46 anys, es va presentar voluntàriament a la comissaria dies després del dispositiu desplegat el 14 de juliol, en què la policia ja va detenir tres persones. En la mateixa operació, els Mossos van escorcollar diversos domicilis de Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Terrassa i Maçanet de la Selva. Hi van intervenir 7 armes de foc, entre les quals un subfusell, una escopeta, un revòlver i 4 pistoles. També van trobar munició, una armilla antibales i prop de 40.000 euros en efectiu. Cap dels detinguts tenia llicència d'armes i això fa que els atribueixin un delicte de tinença il·lícita d'armes. El tiroteig no va deixar cap ferit, tot i que, segons la investigació policial, es van arribar a disparar una trentena de trets. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Lloret de Mar. El cos s'ha trobat aquest divendres a la tarda al contenidor d'una urbanització. Girona, Maria Rovira.
1: La Divisió d'Investigació dels Mossos ha fet càrrec del cas per determinar les circumstàncies en què s'investiga com a mort violenta, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Cap a 4:45 de la tarda s'ha rebut l'avís que s'havia trobat el cadàver d'una persona en un contenidor a la urbanització Lloret Blau. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents i avançar en la investigació sobre les causes dels fets.
0: L'Ajuntament de Roda de Berà, al Tarragonès, canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar aturar l'anomenat turisme de la brossa, que ha anat a més amb la implantació de la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès. Tarragona, Manel Sastre.
2: En el cas de Roda de Berà, s'han arribat a tenir augments de més de 5 tones diàries de brossa. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la situació els afecta greument, sobretot els carrers que limiten amb el Vendrell. S'han canviat les localitzacions d'alguns contenidors i aquest cap de setmana canviaran també la circulació d'alguns carrers per dificultar aquesta pràctica.
3: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, també.
2: L'alcalde de Roda no entén com municipis de segona residència implanten una recollida porta a porta impossible de gestionar pels qui no hi viuen tot l'any. A Calafell estan igual, han penjat pancartes amb el lema "El teu residu, el teu municipi", els carrers que toquen amb el terme del Vendrell.
0: Diumenge s'inaugura la 14a edició de la Bienal de Fotografia Xavier Miserachs, amb 11 exposicions que es podran visitar fins al 18 d'octubre a Palafrugell, al Baix Empordà. Entre les propostes més destacades hi ha un llarg viatge de l'americana Dorothea Lange, amb fotografies capturades durant la Gran Depressió dels Estats Units i que reuneix més de 5.000 imatges conservades a la Biblioteca del Congrés nord-americà. I també hi ha la primera gran retrospectiva a Catalunya del xilè Sergio Larraín, El vagabundo de Valparaíso, que recorre la seva trajectòria a través d'algunes de les imatges més representatives del seu treball a Xile, Bolívia, el Perú i Europa. La directora de la Bienal, Maria Planes, parla de les exposicions de Lang i Larraín, dos dels principals reclams de l'edició.
4: Que consisteixen a mostrar figures de renom internacional. Aquest any tenim l'exposició de Dorothea Lange i tenim l'exposició de Sergio Larraín, la nord-americana Dorothea Lange, una de les fotògrafes amb fotografies molt icòniques de la història de la fotografia, i Sergio Larraín, el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum Photos.
0: Esports. Amb en Roger Arnau.
5: El Barça ha caigut als penals contra el Birmingham al primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat en empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. El central blaugrana, Gerard Martín, ha valorat així el joc de l'equip als micròfons de TV3.
6: Bueno, ens ha costat una mica, també ells tenen més ritme que nosaltres, estem començant, és normal, però bueno, també crec que hem tingut bastants moments bons, també som molt joves ara i bueno, també hem d'estar contents amb el que hem fet.
5: Gerard Mantín, que ha estat

0: titular ha parlat també dels objectius de l'equip aquesta temporada.
1: Sí, nosaltres com a objectiu de temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió en la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
0: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priske, però el Barça ha fet l'1-1 poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdelkarim. Ja a la segona part, un altre cop el jove davanter egipci de 18 anys ha fet l'1-2 pel Barça, ha estat al minut 61, però finalment l'exjugador del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una de les imatges del partit ha estat el debut de Adeyemi amb la samarreta del Barça.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha signat aquest divendres el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga de 18 anys arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu aquest dissabte ja estarà sota les ordres de Hansi Flick a l'estatge d'Anglaterra. I un que arriba a un altre que se'n va. Marc-André Ter Stegen ha deixat aquest divendres l'estatge del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter.
2: 3CAT Info.
0: I més actualitat futbolística. Seguim amb el Barça. El primer equip té previst jugar un partit amistós el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat, serà contra un equip local i suposarà un ingrés de 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria, el Barça esperarà uns dies a veure com avança la situació per a partir d'aquí fer l'anunci oficial del partit. I encara en futbol, l'Espanyol per la seva banda es continua preparant també a Anglaterra i aquest dissabte jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de la seva estada. Serà a partir de les 4 de la tarda. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
3: Al final és la pretemporada, és per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
0: Pel que fa als equips catalans de la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 1-0 un partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. I aquest dissabte serà el torn del Girona, que jugarà el 49è trofeu Costa Brava Montilivi contra l'Arsenal de Miquel Arteta. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, confia fer un bon paper contra el vigent campió de la Premier.
4: Està clar que és un gran rival, un dels millors que podíem tenir. Crec que per l'aficionat és maco que pugui venir un rival com l'Arsenal, i per nosaltres també, no? I, bueno, esperem fer un bon partit.
0: I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el dia 21 d'agost, a les 8 del vespre, a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les últimes dues temporades i el Barça ingressarà mig milió d'euros pel traspàs. A París, però, mentrestant, acull la competició de natació artística dels europeus de natació. Aquest divendres, el català Denis González ha quedat a les portes de les medalles de la final masculina de solo tècnic. El nedador de Rubí ha acabat quart. Tampoc han pujat del podi les catalanes Tió i Lilu Lluís a la final femenina del duet tècnic. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora Andrea Fuentes. I en ciclisme, aquest dissabte comença el Tour de França femení amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi. Precisament Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, s'ha convertit en una de les favorites. El Tour començarà demà a Lausana, a Suïssa, i acabarà diumenge a París. També dos apunts de bàsquet. El primer a la penya ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. El base del Masnou serà jugador verd i negre aquesta pròxima temporada. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager de l'equip i passarà a ser ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves.
2: 3CAT Info. Són 8:15.
5: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els migrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una seixantena de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Reintroduirà controls aleatoris tant en ports com a aeroports a passatgers extracomunitaris. Tot mentre Donald Trump ha qualificat l'arribada massiva de migrants d'invasió. A partir d'ara us explicarem que el president Salvador Illa defensa que Catalunya passa per un bon moment, malgrat els problemes que s'han produït a Rodalies i al sector educatiu. És el que es desprèn del balanç del curs polític i dels dos anys d'investidura que s'han complert aquest divendres. Els socis d'investidura li han demanat més esforços i la resta de l'oposició l'ha acusat de triomfalista. Anèssim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol per la compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny. L'executiu de la comunitat ha acusat l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez. Des de la Moncloa han demanat dimissions. I també us explicarem que ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc causat per les obres de la línia 9 del metro. La fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa seva fins al setembre, com a mínim. I en esports, què destaquem, Roger Arnau?
0: El Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. Per altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bisibu, ha signat el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. En bàsquet, Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de la secció i passarà a ser ambaixador i mentor dels joves jugadors. I a l'Europeu de Natació Artística de París, Iris Tió i Lilú Lluís no han pogut aconseguir medalla a la prova de duet tècnic. També ha quedat a les portes Denis González a la final masculina de solo tècnic.
5: Pel que fa al temps, primer cap de setmana d'agost molt càlid. A Ponent s'arribarà als 38 graus. Matí de dissabte, mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plugim molt local. A la resta farà sol, amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i l'àrea del Massís del Port.
2: 3CAT Info.
5: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han retornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Fonts policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000, d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua, perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
6: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no van a comprar i ens escrivia així la situació.
7: Pero mira, aquí el problema que es esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
6: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrent, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores?
8: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
6: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
8: Yo quiero hablar con mi madre.
6: ¿Y tu teléfono?
8: La playa.
6: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
5: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta, hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
9: Comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
5: La situació més crítica s'està vivint a Ceuta, però des de dijous al vespre també està tancada la frontera amb Melilla. Aquest divendres a la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, el qual responsabilitzen de la crisi a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, al·legant motius de seguretat. El govern italià reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. Marc Camps.
10: Aquesta mesura, molt criticada per l'oposició del país, entra en vigor aquest dissabte i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. I amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Portugal també estudia augmentar els controls fronterers. I més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
11: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
10: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
5: El govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. L'executiu argumenta que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial. Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha portat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest divendres, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. El líder de l'executiu ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús, per part de les màfies, de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
12: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
5: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo serà a la ciutat de Ceuta aquest dissabte per conèixer la situació a la ciutat autònoma. Junts per Catalunya, de la seva banda, vol que el Congrés torni a votar la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Coincidint amb la crisi migratòria a Ceuta, la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueres, ha anunciat aquest divendres a les xarxes que tornaran a registrar la proposició de llei.
13: Es pot seguir sense fer res davant de les imatges que ens arriben des de Ceuta i, per tant, que segueixin creixent els extrems, sobretot l'extrema dreta. O es pot aplicar el mètode de Junts i és que Catalunya tingui el control absolut de la immigració i de les nostres fronteres. Tornem a presentar la llei perquè Catalunya tingui la delegació en matèria d'immigració. Veurem si els partits que tant es queixen i voten a favor o prefereixen seguir en aquest caos.
5: El Congrés va tombar l'any passat la delegació de competències migratòries a la Generalitat amb els vots del PP, Vox i Podem. Fonts de Junts asseguren que la llei es tornarà a votar en les pròximes setmanes. I encara en clau política, us expliquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que Catalunya passa per un bon moment i confia que el país aconseguirà aviat tenir un sistema educatiu i una mobilitat excel·lents. Aquest divendres Illa ha fet balanç del curs polític i dels dos anys del seu mandat. S'ha mostrat optimista, tot i les crisis recents a Rodalies o en el sector educatiu. Illa ha considerat aconseguida l'estabilitat que buscava i ha tret pit d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de la feina feta en habitatge. Pel que fa als problemes de l'educació i els trens, el president de la Generalitat està segur de resoldre'ls, però no ha volgut posar terminis.
14: I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
5: Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, no han quedat satisfets. La portaveu dels Republicans al Parlament, Esther Capella, ha reclamat al govern i al PSOE més esforços per aprovar el nou model de finançament. I la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha demanat a l'executiu que vagi més enllà del que ha fet fins ara.
15: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament, un molt bon acord, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta múscul i el PSC capacitat d'estirar.
16: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
5: Salvador Vergés, de Junts, Lorena Roldán, del PP, i Pilar Castillejo, de la CUP, han acusat Illa de no haver fet autocrítica.
17: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
18: Hoy no tocaba hacer propaganda. Hoy tocaba dar explicaciones. Explicaciones, insisto, de esos dos años destruyendo el futuro.
19: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
5: Des de Vox consideren que l'executiu ha empitjorat tot el que ha tocat. El govern licita les variants d'Olot i les preses. Es preveu que les obres, que tenen un pressupost de 450 milions d'euros, comencin a la primavera de l'any que ve i durin uns 4 anys i mig. La variant, d'11 quilòmetres i un carril per sentit, comptarà amb diversos viaductes i túnels, un de gairebé 3 quilòmetres. També s'ha licitat una altra variant, la de Serós al Segrià. El govern també ha posat a concurs el corredor de bus ràpid entre Blanes i Lloret, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
20: Cada venim millorar aquesta mobilitat complicada de connectivitat també del Maresme amb la Selva Marítima i que va acompanyat també de la licitació de l'estudi informatiu del perllongament de la C32 fins a Lloret.
5: Altres projectes que s'han licitat aquest divendres han estat el que pretén millorar la seguretat de la C37 entre Manlleu i Torelló, amb l'aplicació a doble carril en alguns trams, o la senyalització de la C31 al seu pas per Cunit. En total, s'han posat a concurs obres per més de 500 milions d'euros, que són aproximadament un terç de les previstes enguany. L'executiu pretén donar un impuls a la inversió en infraestructures i destinar-hi aquest any més de 1.400 milions d'euros, un 17% més que l'any passat i prop del doble que en els anys anteriors. Més coses. La compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny ha provocat l'enèsim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol. La Comunitat de Madrid acusa l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez, mentre la Moncloa demana dimissions. Madrid, Alba Gil.
21: Mentides i calúmnies, així és com defineix el portaveu del govern madrileny la polèmica per l'àtic de luxe que l'executiu va comprar en secret i que, suposadament, havia de servir com a oficina temporal.
22: Son calumnias que trata de echar la izquierda, la ultraizquierda y el gobierno de Pedro Sánchez para tapar sus propias vergüenzas.
21: Assegura Miguel Ángel García que han actuat amb transparència i que tenen el ple suport del Partit Popular, que remet a les explicacions d'Ayuso. A més, aquestes paraules arriben després que s'hagi sumat un nou ingredient a la controvèrsia, i és que el nòvio de la presidenta madrilenya ha posat a la venda per gairebé 1,8 milions d'euros el pis en què vivien fins ara, pròxim al polèmic àtic de Chamberí. Més Madrid ja ha anat a la justícia per un possible delicte de malversació, mentre que la Moncloa exigeix la dimissió d'Ayuso. Sentim el delegat del govern espanyol, Francisco Martín.
1: Ha sido una pillada descomunal. Creo que la señora Díaz Ayuso no debe seguir un minuto más al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid.
21: L'endemà de destapar-se aquest cas, canvi de plans, el govern d'Ayuso ha anunciat que vendrà l'àtic per destinar els diners als afectats pels incendis.
5: A Mallorca, un professor de ball de 25 anys ha ingressat a la presó acusat d'agredir sexualment 5 alumnes seves de l'acadèmia on feia classes a Palma. Les víctimes tenen entre 8 i 12 anys. Els fets que investiga el jutge es remunten al mes de març d'aquest any. Palma, Caterina Carmany.
3: L'agressor gravava les víctimes d'entre 8 i 12 anys mentre els vexava i humiliava. Després ho penjava a internet. Va pujar una trentena de vídeos a l'anomenada xarxa obscura, una base de dades internacional que detecta arxius amb imatges de nins i nines agredits sexualment, va fer l'alerta. I van localitzar el professor de dansa per una samarreta que sortia a un vídeo i que duia una inscripció relacionada amb un grup de ball. A partir d'aquí se l'ha pogut detenir.
2: El temps.
5: Enric Agut.
4: Primer cap de setmana del mes d'agost que ens porta calor. Màximes que, novament, estaran per sobre dels 30 graus a bona part del país i superant els 35 cap a l'interior o arribant als 35. Manresa pot tocar els 36 i a Ponent les més elevades. Lleida podria arribar als 38, també Balaguer els 37, a Tàrrega els 38, Tremp els 38 i algun valor puntualment de 39 és possible. Difícilment s'arribarà als 40. Aquest divendres sí que s'ha arribat als 40. A Solsona, 15è dia aquest any, amb alguna temperatura de 40 graus, en aquest cas puntual. A Solsona, altres dies han estat més nombrosos els pobles amb 40 graus o poblacions amb aquesta xifra de 40. Matí de cel vetllable a la costa de Tarragona, pot caure alguna cortina de pluja fins a mig matí, i a la tarda ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja aquesta tarda de dissabte, la Cerdanya-Berguedà, també el Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. Alguna tempesta pot anar acompanyada de forta intensitat de pluja, també ventades, calamarsa o pedra. Diumenge, matí, sol, algun núvol costaner, xafogo a la costa, la temperatura alta, novament de dia, pot pujar una mica més la temperatura, especialment en zones de muntanya, i a la tarda, novament, alguns ruixats regaran el Pirineu, Prepirineu, també les muntanyes interior de Tarragona.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
5: Ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro. Aquesta fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa fins al setembre, com a mínim. Es tracta dels veïns de quatre edificis dels carrers Rubinstein i Teodora La Madrid. La nova incidència els preocupa més, com a la Sara, que encara està desallotjada, i a la Feli, que ja havia tornat al seu pis.
23: Estoy bastante preocupada por la grieta esta nueva más grande que se ha hecho en el parking, que es el que sostiene todo el edificio, y también con la calle Rubinstein, que ha habido el sensor de movimiento detectado.
24: Jo pateixo una mica per la meva seguretat al pis, però no m'han explicat, però m'han respost que no afecta l'estat estructural de l'edifici.
5: L'esquerda va aparèixer dimecres a la nit i suposa un contratemps en els treballs de consolidació. Ramon Ramiret és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
25: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.
5: D'aquí una setmana es complirà un mes de l'aparició del primer esvoranc que va obligar a desallotjar 8 blocs. Des d'aquest divendres, els afectats començaran a rebre els avançaments econòmics per afrontar les despeses extres que han tingut a causa d'aquest incident. La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest divendres un dels assentaments de Montjuïc, situat a la carretera de Miramar, a tocar de la Ronda del Litoral. L'operatiu ha començat a les 8 del matí i s'ha allargat fins passades les 11. En total, s'han desallotjat 32 persones, totes majors d'edat. L'Ajuntament de Barcelona justifica l'actuació pels problemes de seguretat, salubritat i convivència que s'han detectat a la zona. Sentim Marta Villanueva, regidora de Seguretat.
0: Un risc per la seguretat vial, com sabeu, i l'espai ocupat es troba just a l'entrada i a la sortida de la B10. Un segon risc és el de la seguretat ciutadana. Es van registrar 148 incidències vinculades en aquest espai. Aquesta ocupació en aquest espai públic trasbalsava l'activitat diària en funcionament operatiu del Parc de Bombers de Montjuïc.
5: Els serveis municipals també han informat que l'assentament ja han detectat acumulació de residus, consum de drogues i riscos relacionats amb la proximitat de la Ronda Litoral i del Parc de Bombers de Montjuïc. El president del grup municipal del PP, Daniel Sidera, ha celebrat el desallotjament i ha assegurat que l'assentament degradava l'entorn i generava inseguretat. Manifestació dels veïns de Roda de Barà, al Tarragonès, contra les pantalles acústiques que DIF està instal·lant als laterals de les vies de tren de la costa. Demanen reduir les alçades d'aquestes instal·lacions que generen un greu impacte visual i paisatgístic. Tarragona, Manel Sastre.
6: L'acció de protesta arriba després que el Ministeri rebutgés les al·legacions al projecte i mantingués la construcció de més de 14 quilòmetres de pantalles entre Tarragona i Calafell. Un centenar de veïns s'han concentrat en un dels punts que ja té pantalles de més de 5 metres just a tocar de les cases a Roda. Demanen la revisió del projecte, que s'apliquin mesures menys agressives amb el paisatge i que es desviïn les mercaderies per l'interior. Esther Valls és membre de l'Associació de Veïns Costa Daurada Barà.
7: El que volem és una barrera que té la mateixa eficiència i eficàcia, 1,5 metres, que compleixi la normativa de soroll. El que demanem és que ja es construeixi una via segregada fora de la costa. El que no volem és que es trinxi el nostre territori, que es facin aquests nyaps.
6: Adif justifica l'acció per reduir el soroll provocat per l'increment previst del trànsit ferroviari de mercaderies associat al corredor del Mediterrani. Els convocants denuncien, però, que s'ha incomplert el compromís de revisar el projecte per reduir-ne l'impacte visual. L'ens gestor d'infraestructures ferroviàries ja s'ha compromès a reunir-se amb els alcaldes al setembre per presentar alternatives.
5: L'operació policial contra el tràfic de drogues en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès se salda amb 8 detencions i el desmantellament de 2 plantacions de marihuana. D'aquesta manera, s'ha desarticulat una organització criminal que treballava de forma estable a la zona. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
8: Durant l'operatiu de la Guàrdia Civil que es va dur a terme dimecres, es van fer 8 escorcolls als municipis de Reus, Riudoms, el Catllà, Calafell i Vilaseca, a la demarcació de Tarragona, a més de Vilafranca, del Penedès i Cubelles, a Barcelona. A més de la detenció de 8 persones, entre les quals els màxims responsables de l'organització criminal, també es van intervenir unes 2.000 plantes de marihuana en 2 plantacions indoor, 25.000 euros en efectiu i armes de foc, entre altres coses. Els detinguts, d'entre 29 i 65 anys, se'ls investiga com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i tinença il·lícita d'armes, entre d'altres. Amb aquest operatiu es dona per desmantellada aquesta organització que operava de forma estable a les comarques de Tarragona i Barcelona i que tenia capacitat per produir cànnabis destinat sobretot al mercat il·lícit europeu.
5: A Solsona, aquest divendres, s'ha fet un homenatge a la figura de Gaietà Ripoll, un mestre laic que va ser l'última persona executada al món per la Inquisició espanyola. Va morir fa just 200 anys, condemnat per heretge. Lleida, Júlia Albacar.
9: La figura de Gaietà Ripoll torna a Solsona 2 segles després de la seva mort, recordat ara amb una placa a l'edifici del teatre. Amb aquestes paraules ho ha afirmat l'alcaldessa de la ciutat, Judit Gisbert, durant l'acte d'homenatge d'este divendres.
11: Gaietà Ripoll torni avui a casa, a la memòria de Solsona, per ocupar el lloc que la història li havia reservat com a guardià de la nostra llibertat més provada, la de pensar per nosaltres mateixos.
9: Que ha recordat que la seva vida s'ha convertit en un símbol de lluita.
11: La seva mort violenta el va convertir en un símbol universal contra el fanatisme i a favor de la llibertat de consciència. En descobrir aquesta placa, no només recuperem una biografia, sinó que reivindiquem el llegat d'un pioner que va obrir camí a l'escola laica als Països Catalans.
9: Ripoll va néixer el 1778 a Solsona. Va lluitar a la Guerra del Francès, on va acabar com a presoner i va conèixer les idees liberals. Quan va tornar a Espanya, durant el trienni liberal, va fundar una escola laica a Russafa, al costat de València, però amb el retorn de Ferran VII i l'absolutisme se'l va perseguir i, finalment, la Inquisició, coneguda llavors com a Juntes de Fe, el va condemnar a mort per heretge.
2: Esports.
5: Amb en Roger Arnau.
10: El Barça s'ha estrenat a la pretemporada contra el Birmingham amb dos gols del jove davanter egipci, Hamza Del Karim. Els blaugrana, finalment, han caigut als penals contra el conjunt anglès després d'haver acabat els 90 minuts de joc amb un empat a dos al marcador. Gerard Martín, defensa del Barça, als micròfons de TV3.
12: No, molt bé, tal com s'ha vist el partit, hem competit molt bé. I bueno, el ritme i el joc són coses que es van agafant amb les pràctiques dels partits i bueno, molt content amb tots.
10: Gerard Martín ha estat titular i té molt clars quins són els objectius d'aquesta temporada.
12: Sí, nosaltres com a objectiu de temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió en la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
10: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priquer, però el Barça ha fet l'1-1 poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdelkarim. Ja a la segona part, un altre cop, el jove davanter egipci ha fet l'1-2 al minut 61, però finalment l'ex del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una altra de les imatges del partit ha estat el debut de Dayemi amb la samarreta del Barça. I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha signat aquest divendres el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges a canvi de 8,5 milions d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu, aquest dissabte, ja estarà sota les ordres de Hansi Flick a l'estaig d'Anglaterra. Un que arriba i un altre que se'n va. Marc-André Ter Stegen ha deixat aquest divendres l'estaig del Barça per marxar cedit a l'Àjax. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter. Per cert, encara en clau blaugrana, el president Joan Laporta ha estat donat d'alta aquest divendres de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. El president, en un comunicat, ha agraït la feina del personal sanitari.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: I l'Espanyol, per la seva banda, es continua preparant també a Anglaterra i aquest dissabte jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de l'estada a Anglaterra. Serà a partir de les 4 de la tarda. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
13: Final és la pretemporada. És per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
10: L'Espanyol tornarà cap a casa just després del partit. Els blancs i blaus encara jugaran un últim partit abans de l'inici de la Lliga. Serà el 8 d'agost contra el Covenci. I pel que fa als equips de segona divisió, el Girona jugarà el 49è trofeu Costa Brava a Montilivi contra l'Arsenal de Mikel Arteta. El davanter Cristian Estuani valora així el partit.
14: Mañana, si existe la posibilidad, sería, por supuesto, que una gran chance para poder tener algunos minutos. Sobre todo para volver a reencontrarnos en el estadio con nuestra gente, a recibir a un rival que bueno, que no siempre tenemos la posibilidad, ¿no?, de jugar contra un gran equipo como es el Arsenal.
10: El Sabadell, per la seva banda, aquest divendres ha guanyat per 1-0 el partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el 21 d'agost a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les dues últimes temporades. I París acull fins dimecres la competició de natació artística dels europeus de natació. Aquest divendres el català Denis González ha quedat a les portes de les medalles a la final masculina de solo tècnic. El nedador de Rubí ha acabat quart. Tampoc han pujat al podi les catalanes Iris Tió i Lilú Lluís a la final femenina de duet tècnica. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalanes i catalans, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: I en ciclisme, aquest dissabte comença el Tour de França femení i ho fa amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi. Precisament Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, s'ha convertit en una de les favorites al triomf final, tot i ser la primera vegada que hi participa. També en bàsquet hem de dir que primer la penya ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. El base del Masnou jugarà una temporada més a l'equip verdinegre. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser l'ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves. Amb aquest moviment, el Barça i Navarro han acordat una adequació contractual fins al 2029. Acabem amb un apunt per dir que l'internacional futbolista Franco Baresi ha mort, el mític jugador de la dècada dels 80, ha mort, com diem, Baresi als 66 anys. L'exdefensa central no ha superat una operació per extreure-li un nòdul pulmonar.
2: 3CAT Info.
15: Bon dia, són les 8.

0: Ceuta es desperta enmig d'un clima d'agitació social pels milers de persones que han passat la nit als carrers mal dormint i buscant menjar i aigua. El govern espanyol assegura que la majoria de migrants arribats a Ceuta ja han retornat al Marroc, uns 48.000 dels 50.000 que es calcula que han creuat aquesta frontera. Una situació que ha deixat una seixantena de morts. Aquest matí seran a Ceuta el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. Els populars han fet seu aquestes últimes hores el discurs de l'ultradreta europea, que parla d'una invasió i demanen una reforma de la llei d'estrangeria. Des de Ceuta, el president de la comunitat denuncia que els centres d'acollida estan sobrepassats i que no poden acollir més menors no acompanyats. Itàlia, mentrestant, suspèn a partir d'avui el tractat de Schengen amb Espanya i reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran, per això, passatgers extracomunitaris. França també reforça els controls a la frontera. El ministre d'Exteriors del govern espanyol, José Manuel Álvarez, diu que la integritat de l'espai Schengen, però, està garantida. Aquí a casa nostra, Protecció Civil ha activat en prealerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes avui al Pirineu i al Prepirineu. Tot i això, el risc d'incendis continua sent molt important a la meitat oest del país i es mantenen les restriccions d'accés a 7 espais naturals. Protecció Civil fa una crida a la prudència i a la responsabilitat a les zones de bany davant les altes temperatures i el fet que molta gent comença avui les vacances. Des que va començar aquesta campanya de bany a mitjans de juny, ja han mort 29 persones ofegades a Catalunya. Ingressa a la presó un professor de ball de 25 anys de Mallorca, acusat d'agredir sexualment 5 alumnes seves d'entre 8 i 12 anys de l'acadèmia on feia classes a Palma. Segons la investigació de la policia, l'home gravava les agressions sexuals i després difonia les imatges per diferents xarxes d'internet. I aquest mes d'agost arrenca amb bones perspectives per al sector turístic, tot i aquesta calor intensa que tenim que tira enrere alguns visitants, la guerra a l'Orient Mitjà i també l'eclipsi del 12 d'agost han disparat les reserves. Avui, que és el primer dia d'agost, com diem, els carburants s'encareixen perquè decau part del descompte que aplica el govern espanyol des que va començar la guerra a l'Iran.
1: Esports. El Barça cau als penals contra el Birmingham al primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts de joc han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter egipci Hamza Abdelkarim. I el president de la FIFA, Gianni Infantino, ha anunciat que renuncia al projecte de crear una filial encarregada de comercialitzar la Copa del Món. La decisió arriba després de la dimissió de Carlos Cordeiro, un dels principals assessors d'Infantino, i la proposta de boicot per part de la UEFA. I el nou fitxatge del Barça, l'extrem belga Jesse Bisibu, s'incorpora avui a les ordres de Hansi Flick a Anglaterra. Ahir va signar el contracte com a nou jugador del club.
0: I tindrem un inici d'agost ben càlid, moltíssima calor a les comarques de Ponent, on s'arribarà als 38 graus. L'ambient molt humit a prop de la costa. Matí mig ennuvolat a la costa de Tarragona i a la tarda tindrem ruixats al Terç Nord i al Massís del Port.
2: 3CAT Info.
0: Ara passant 4 minuts de les 8 del matí, benvinguts, us acompanya Sara Riera.
2: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Doncs som-hi. Ceuta es lleva enmig d'un clima d'agitació social pels milers de persones que han passat aquesta nit als carrers mal dormint i buscant menjar i aigua. El govern espanyol ha assegurat que la gran majoria de migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han retornat al Marroc. Estem parlant d'uns 48.000 dels 50.000 que es calcula que han creuat la frontera. És una crisi que ja ha deixat una seixantena de morts. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernadas. Bon dia.
3: Bon dia, Sara. Doncs mira, com esteu sentint, l'entrada sobtada de milers de migrants aquí a Ceuta i en poques hores ha posat en peu de guerra alguns dels barris perifèrics de la ciutat. Som els barris La Reina i Los Rosales. El terra està ple d'escombraries i molts carrers tallats al pas amb tanques de plàstic custodiades pels veïns. La gent gran està tancada a casa i alguns joves porten la cara tapada, una armilla reflectant i un pal de golf o un bat de fusta a les mans. S'organitzen en torns de vigilància per no deixar el carrer descobert i no em deixen fer-los fotos. La noia que porta la veu cantant en aquest barri, espanyola d'origen marroquí i amb tres fills, puntualitza que els pals no són per fer mal.
4: Para que no entren a nuestros portones, para que no entren a nuestra casa, para que no rompan nuestros negocios. Los tenemos no para pegar, para disuadir.
3: Al seu costat, la Rosalía resumeix l'estat d'ànim d'aquest barri.
5: Estamos cansados, no nos abren los negocios, no salimos con miedos a las calles, nuestros niños están llenos de sangre porque se tienen que defender, nos están pegando, nos están tirando piedras, nos insultan, estamos cansados, la verdad.
3: Al carrer on som, en realitat, m'expliquen que era un riu de migrants que es colaven a botigues i cases particulars, uns incidents que acaben circulant molt ràpid a les xarxes i creant molts comentaris d'odi i que han anat documentant mitjans locals com el Faro de Ceuta. En aquell moment, quan parlàvem amb els veïns, uns migrants van intentar acostar-se a les tanques i es va activar l'alarma mentre tres camions militars baixaven pel carrer a tota velocitat.
0: Doncs gràcies, Cèlia Cernadas. Parlem d'aquí una estona. Fins ara.
3: Fins ara.
0: Doncs això és el que està passant ara mateix sobre el terreny, aquestes primeres hores des que s'aixeca un dia en què el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjarà aquest matí a la ciutat autònoma per analitzar aquesta situació sobre el terreny, com està fent la Cèlia. També hi anirà avui el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. Ell ahir va tornar a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat va exigir que es garanteixi el retorn al Marroc de tots els immigrants que han accedit irregularment aquests últims dies a Ceuta. També va demanar la reforma de la llei d'estrangeria i que s'assumissin responsabilitats polítiques. El PP ha fet seu el discurs de l'extrema dreta internacional que es tracta d'una invasió i ahir ja va registrar al Congrés una petició perquè Sánchez doni explicacions. Com que la major part d'aquests migrants que estan arribant a Espanya són menors no acompanyats, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, s'ha queixat aquestes últimes hores que els centres d'acollida de la ciutat tenen una sobreocupació que ja del 2.400%. Per tant, diu, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president de Ceuta ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
6: Yo, pero lo tenéis que echar para el lado. Hay que ruines que hay, no. Hay que los militares también.
0: Ahir el president espanyol Pedro Sánchez en un missatge a X va explicar amb dades que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. Va fer servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble de migrants irregulars que Espanya. Aquestes imatges de la crisi migratòria han desencadenat una onada de crítiques de la dreta i l'extrema dreta europees contra el govern de Pedro Sánchez, a qui responsabilitzen de la crisi migratòria a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, una mesura que entrarà en vigor avui i que reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha criticat en un missatge a la xarxa social X aquesta confusió interessada, diu, al voltant de la seguretat de l'espai Schengen i ha destacat que la seva integritat està absolutament garantida. A França, el nombre de gendarmes i policies desplegats, també com a reforç a la frontera franco-espanyola, es multiplicarà avui per 5, segons va anunciar ahir el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez.
7: Tenim controls a la frontera franco-espanyola, estan operatius. De fet, s'han reforçat els darrers mesos. Per tant, òbviament, en prendrem mesures si hi ha cap moviment cap al territori nacional. I en qualsevol cas, és evident que intensificarem els controls fronterers.
0: Des de Brussel·les reiteren que no s'ha detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent europeu, però la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha qualificat la situació d'inacceptable i ha demanat devolucions ràpides. Més enllà d'Europa, Washington també ha acusat Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
8: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
0: I en aquest context també Rússia ha qualificat la situació de col·lapse de la política migratòria a la Unió Europea.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 10 minuts a les 8 aquí a Catalunya. Després d'uns dies de moltíssima calor, Protecció Civil ha activat ara en prealerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes avui al Pirineu i al Prepirineu, sobretot a les comarques de la Cerdanya, el Solsonès i la Garrotxa. Tot i això, tot i que plogui, el risc d'incendis continua sent molt important a la meitat oest del país. Ho ha explicat el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta.
9: Cap de setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, aquesta zona de Prepirineu, Pirineu, però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies, de perill d'incendi.
0: Avui hi ha, de fet, 200 municipis d'una vintena de comarques amb aquest perill molt alt d'incendis i 89 poblacions que estan en risc extrem. Són pobles i ciutats, sobretot, com dèiem, del Pallars Jussà, la Noguera, el Solsonès, el Priorat, l'Alt Camp i el Baix Camp, i continuem tenint també restriccions d'accés a 7 espais naturals. Això pel que fa al Principat. Al País Valencià aquesta nit ja han pogut dormir a casa seva tots els veïns que van desallotjar arran de l'incendi de la Vall d'Uixó. Des de dissabte passat ha cremat unes 9.500 hectàrees. Aquest foc està estabilitzat, no hi ha flama, però els bombers continuen remullant el terreny. El govern valencià demana que ningú s'acosti a la part cremada perquè encara hi ha efectius treballant per mirar de controlar i extingir tot aquest incendi. I avui que molta gent comença les vacances, Protecció Civil fa una crida a la prudència i a la responsabilitat també a l'hora de banyar-se davant les altes temperatures que estan fent que les zones de bany siguin doncs, molt més concorregudes i que hi hagi força accidents cada dia. Des que va començar aquesta campanya de bany, el 15 de juny, ja han mort 29 persones i 55 han resultat ferides de diversa consideració en espais de bany de tot el país. 15 de les víctimes han mort a les platges, 9 a les piscines i també 5 persones en aigües interiors. L'any passat, en aquestes dates, el balanç era de 22 banyistes morts. Protecció Civil de la Generalitat demana, per tant, banyar-se només en llocs que estiguin habilitats, a respectar les restriccions en zones de roques o corrents i també recomana banyar-se preferentment en àmbits amb presència de socorristes.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Mallorca, un professor de ball de 25 anys ha ingressat a la presó acusat d'agredir sexualment 5 alumnes seves de l'acadèmia on feia classes a Palma. Les víctimes tenen entre 8 i 12 anys. Els fets que investiga ara el jutge es remunten al març. Anem, doncs, a Palma. Caterina Carmany.
10: L'agressor gravava les víctimes d'entre 8 i 12 anys mentre els vexava i humiliava. Després o penjava a internet. Va pujar una trentena de vídeos a l'anomenada xarxa obscura, una base de dades internacional que detecta arxius amb imatges de nins i nines agredits sexualment, va fer l'alerta. I van localitzar el professor de dansa per una samarreta que sortia a un vídeo i que duia una inscripció relacionada amb un grup de ball. A partir d'aquí se l'ha pogut detenir.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
0: Amb l'Enric Aut.
11: El dia ha començat tranquil, però amb alguns núvols baixos en algunes contrades que s'anien fonent la majoria. Una nit que ha estat tòrrida novament cap a la costa central, també al nord de la costa de Tarragona, amb valors per damunt dels 25 graus. A Barcelona, a Sitges, també a Tarragona, en alguns barris 25, també de mínima. A Figueres i a l'interior també valors al voltant dels 19, 20, 21, 22, 23, per exemple, 23 de mínima. A Igualada, a Torrelavit o també en alguns barris de Lleida. Els valors més frescos, al Pirineu, al voltant dels 12-13 graus, per exemple, a la Cerdanya, o també cap a l'Alta Ribagorça. Ve un matí tranquil, i a la tarda sí que creixeran nublades del Pirineu i del Prepirineu, i al massís del Port, dels Ports, on poden caure alguns ruixats, i cap a l'àrea del Pirineu, Prepirineu Oriental, aquí sí que hi ha més risc d'algun ruixat fort, hi ha un avís d'intensitat de pluja, en 30 minuts poden caure més de 20 litres, és un perill moderat 2 sobre 6, i que afecta la Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, Osona, el Lluçanès i també el Berguedà, amb alguna tempesta, localment calamar-se o fins i tot pedra. Vents més aviat fluixos, una mica de marinada al centre del dia, que es pot reactivar, i la temperatura diurna bastant similar. Avui les xifres més altes poden arribar als 38 o 39, difícilment s'arribarà als 40, i sí que vam tenir 40 graus a Solsona, avui les més altes al voltant dels 38, molt aïlladament 39, cap a Ponent, Conca de Tremp, Lleida pot arribar als 38, també Tàrrega, a la costa, valors al voltant dels 30, 31, 32, hi ha molta sensació d'aixafogor.

0: Ara passa un minut d'un quart de nou. El sector turístic preveu un nou agost amb hotels plens i molta reserva d'última hora per la crisi a l'Orient Mitjà. Restauradors i hotelers admeten, però, que les onades de calor que estem tenint comencen a perjudicar alguns destins. En canvi, veuen amb optimisme l'eclipsi del 12 d'agost. Els hotels esperen, doncs, batre rècords, superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que l'aixafogó, com diem, ja està tenint un cert impacte perquè els visitants prioritzen zones menys caloroses o fora del pic de l'estiu. Lluís Danel Mat d'Orca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
1: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havíem trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguent, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona, vol dir que, bé, sembla que també anirà bé com cada any, i ja està, esperem que remeti una mica la calor.
0: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació gràcies a l'eclipsi. A Lleida les previsions també són molt bones. En aquest cas, creix el turisme per fer activitats aquàtiques, segons el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre.
2: Especial singularitat del sector del turisme actiu, que estan notant, detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot en les activitats d'aigua. Pensem que estem patint un estiu molt calorós i això convida a gaudir de les activitats d'aigua i, a més, tenim molta aigua. Aquesta temporada de neu ha generat molts bons ruixos de neu, el desglaç ha generat que els rius vagin molt ben nodrits, els embassaments estan plens a bassa.
0: I els càmpings, que també preveuen una ocupació del voltant del 85%, recorden que aquests últims anys s'ha desestacionalitzat bastant la temporada i que al setembre també tenen molts clients. I com que avui és el primer dia de vacances per a moltíssima gent, és dia d'operació sortida. Avui i demà hi ha previstos, atenció, més de 1.000 vols diaris a l'aeroport de Barcelona. Ahir va ser el dia amb més activitat d'aquest estiu i van haver 1.100 operacions. En canvi, a les carreteres, el Servei Català de Trànsit preveu que durant aquest matí sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, que és una xifra, de fet, similar a la de qualsevol cap de setmana d'estiu. Ara bé, a partir d'avui, omplir el dipòsit del cotxe, això sí, serà més car. Avui decau part del descompte que ha aplicat fins ara el govern espanyol des que va començar la guerra al Pròxim Orient, i de mitjana els carburants s'encariran, atenció, 6 cèntims al litre. Si ho comparem amb l'estiu passat, ara omplir un dipòsit d'un vehicle mitjà de dièsel, per exemple, costa 16,5 euros més, i de gasolina uns 7 euros més. Al setembre la bonificació del govern espanyol als carburants tornarà a disminuir i està previst que ja acabi del tot a l'octubre.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Obrim ara el focus, situem-nos a Ucraïna. Almenys 9 persones hi han mort aquesta matinada a la capital, a Kiev, per un atac de Rússia. Segons el govern ucraïnès, diversos míssils balístics han impactat contra alguns edificis residencials d'aquesta ciutat. També han provocat una trentena de ferits. El president, Volodymyr Zelensky, fa temps que demana sistemes de defensa per fer front justament a aquest tipus d'atacs, com ara poder produir míssils Patriot per interceptar els projectils russos. A l'última reunió de l'OTAN, Donald Trump va anunciar que cediria a Kiev aquesta tecnologia per produir-los, però aquesta setmana s'ha fet enrere. I el mateix president dels Estats Units i Hamas estan pendents ara de la resposta oficial d'Israel al compromís de l'organització palestina de desarmar-se com a part del pla de pau a Gaza. Els islamistes ho condicionen al fet que els israelians abandonin la franja, però fons del govern de Netanyahu pretenen que primer sigui Hamas qui abandoni les armes. Aquesta nova fase del pla de Trump és una prova afegida en les complicades relacions ja entre el president nord-americà i el primer ministre israelià a 3 mesos de les eleccions a Israel. Anem ara a Jerusalem. Jordi Brascó.
4: El pas endavant en la situació a la franja depèn encara de molts condicionants. Hamas diu que no entregarà les armes si no hi ha abans una sèrie de gestos per part d'Israel. El principal d'ells, cessar els atacs, però també retirar les tropes de moment fins a la línia groga acordada a l'octubre. Es fa difícil pensar, però, que Netanyahu farà concessions a menys de 3 mesos de les eleccions generals. Fons governamentals, de fet, avisen que cap soldat es mourà de lloc fins que Hamas no es desarmi completament. Així doncs, es dibuixa encara una situació de bloqueig a la franja, i això que Donald Trump insisteix que totes les parts estan contentes i que l'acord és un èxit. Això sí, fons de la Casa Blanca avisen que la decepció amb Netanyahu, si no s'aconsegueixen progressos, seria enorme.
3: 3CAT Info. Informar.

0: de que aquestes tres bandes actuen plegades. Hi ha anat a Roses, en Fèlix Martín.
1: Molt bona nit, Roses!
2: Ramon Mirabet ha engegat la festa a les 9 del vespre, quan encara no era fosc, i amb la gent encara arribant a l'esplanada del davant l'escenari. I entre cançó i cançó ha recordat que aquest és el festival Sons del Món de l'Empordà.
3: Mira, mireu, a mi m'ha agradat molt viatjar. A tots ens agrada viatjar. Però tots estarem d'acord, tots i totes estarem d'acord. Que ja podem anar a qualsevol lloc del món, que això que tenim aquí és únic. Cuidem-lo. Cuidem-lo. Cuidem aquest espai sense incendis.
2: I s'ha guanyat de seguida gent com la Roser.
4: Personalment, el que més m'agrada potser és Ramon Mirabet, per el seu tarannà i perquè està molt vinculat a l'Empordà, també.

0: planta. Després ha estat el torn de Blaumut i els Amics de les Arts, els grups preferits de dues germanes.
1: La Neus i l'Alba, venim d'Igualada, i jo vinc a veure els Amics de les Arts especialment perquè fa 20 anys que els segueixo.
2: Jo vinc a veure més especialment a Blaumut perquè m'agraden més, que els Amics de les Arts està molt bé, però m'agrada molt Blaumut, m'acompanyen molt.
0: I a la mitjanit, a la Ciutadella, ha començat a sonar Ja no ens passa. I això vol dir que arrencava el tercer dels concerts. Segurament el més esperat i el més públic, el dels Amics de les Arts. No hi ha faltat el moment reivindicatiu.
3: És important que festivals com aquest, Prats, que fan ser un país més normal, que demà també tenen un concert amb gossos, l'Ax en Busto, gent que porta molts anys, programin música en català. Perquè només ens tenim a nosaltres.
0: Al final del concert, 4 hores i mitja després de començar, Miravet ha pujat de nou a l'escenari a cantar les dues últimes cançons amb els Amics de les Arts, Louisiana i Jean-Luc. Un bon fi de festa, batejada com la del so d'una generació, amb la gent cantant i ballant en una agradable nit d'estiu a tocar de la Badia de Roses.
4: Això a Roses, i mentrestant Cambrils, al Baix Camp, tindrà avui música i espectacle de la Ludwig Band.

0: doncs deu ser Ginebra sola.
1: El grup d'Espolla hi presenta Pel barri es comenta el seu quart disc d'estudi, un àlbum de 13 cançons que suposen un punt d'inflexió per a la formació, amb una etapa més madura, amb més sons i una mirada més urbana. Les lletres de les cançons i la força del directe els ha consolidat com un dels grups més destacats de l'escena catalana actual. Aquest concert de la Ludwig Band és al Parc del Pescador de Cambrils i comença a les 10 del vespre. És un concert emmarcat dins el Festival Internacional de Música de Cambrils, el principal esdeveniment cultural de l'estiu a la Costa Daurada.

0: Esports.
1: Doncs sí, esports, canviem de registre. Oriol Corral, bon dia.
2: Bon dia. El Barça s'ha estrenat a la pretemporada contra el Birmingham amb dos gols del davanter egipci de 18 anys, Hafsa Abdelkarim. L'equip de Hansi Flick ha empatat a 2 i, finalment, ha caigut als penals contra el conjunt de la segona divisió anglesa. El mateix Flick valora positivament el rendiment de l'equip i dels futbolistes més joves.
3: We have a young team here and
4: hem jugat amb un equip molt jove. El que he vist avui és el mateix que he vist als entrenaments. Potser en algunes situacions ens ha faltat jugar amb més confiança amb la pilota, jugar més entre línies. Això a la primera part ho hem trobat a faltar i hem comès algunes errades en construcció. Però estic content amb el meu equip.
3: My coaches are happy with this performance.
2: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priske, però el Barça ha fet l'1-1 a poc abans del descans amb un penal que ha provocat i transformat a Hafsa Abdelkarim. Ja a la segona part, de nou el jove davanter egipci ha fet l'1-2 després d'un mal refús del porter del Birmingham, però l'ex del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 definitiu pel Birmingham al minut 69. Una de les altres notícies destacades del partit ha estat el debut de Adeyemi amb la samarreta blaugrana. Gerard Martín, que ha estat titular, ha explicat que l'equip vol guanyar-ho tot aquesta temporada. Ho diu als micròfons de TV3.
5: Sí, nosaltres com a objectiu de temporada tenim guanyar-ho tot i

0: Tenim l'especial il·lusió en la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
1: I continuem amb el Barça perquè Jesse Bissibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, s'incorpora avui a les ordres de Hansi Flick a Anglaterra. Ahir va signar el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. El president de la FIFA, Gianni Infantino, ha anunciat que renuncia al projecte de crear una filial encarregada de comercialitzar la Copa del Món. El projecte, anomenat FIFA Forward Enterprise, no tirarà endavant. La FIFA ho anuncia després de l'allau de crítiques de confederacions i governs. La més sonada va ser la de la UEFA, que havia anunciat un boicot al Mundial si la creació de la filial tirava endavant. A més, la decisió arriba poques hores després de la dimissió de Carlos Cordeiro, un dels principals assessors d'Infantino, contrari a aquesta proposta. Seguim amb futbol. L'Espanyol, per la seva banda, juga avui el segon amistós de la seva estada a Anglaterra contra el Middlesbrough de la segona divisió. Serà a partir de les 4 de la tarda en directe per Esport 3. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
2: Al final la pretemporada és per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar, i res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta, i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
1: L'Espanyol tornarà cap a casa després d'aquest partit. També juga avui al Girona i ho farà contra un dels millors equips d'Europa. A les 8 del vespre, també en directe per Esport 3, Girona-Arsenal a Montilivi. És la 49a edició del trofeu Costa Brava. Sentim el davanter i capità del Girona, Cristian Estuani.
3: Mañana, si existe la posibilidad, sería, por supuesto, que una gran chance para poder tener algunos minutos, sobre todo para volver a reencontrarnos en el estadio con nuestra gente, a recibir a un rival que no siempre tenemos la posibilidad, ¿no?, de jugar contra un gran equipo como es el Arsenal.
1: El Sabadell, per la seva banda, ha guanyat per 1-0, un partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera meitat.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper, i el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. Tenim en marxa l'europeu de natació artística que es disputa a París. El català Denis González ha quedat a les portes de les medalles de la final masculina de solo tècnic. El nadador de Rubí ha quedat quart. Tampoc han pujat al podi les catalanes Tió i Lilú Lluís. A la final femenina de duet tècnic han acabat en la 8a posició. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes. I en aquests europeus de natació, per cert, tornen a comptar amb la participació 4 anys després de Rússia, un dels països més guardonats d'aquesta competició. La World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nadadors russos i bielorussos per la invasió d'Ucraïna.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que Ceuta es desperta avui enmig d'un clima d'agitació social pels milers de persones que han passat encara aquesta nit als carrers mal dormint i buscant menjar i aigua. El govern assegura, però, que la majoria d'aquests migrants que van arribar a Ceuta han tornat al Marroc. Parla d'uns 48.000 dels 50.000 que es calcula que han creuat la frontera. Aquest matí seran a Ceuta el ministre de l'Interior i el líder del Partit Popular, un PP que ha fet seu el discurs de la ultradreta europea que parla d'una invasió i demana una reforma de la llei d'estrangeria. Aquí a Catalunya estem pendents de Protecció Civil, activat en prealerta el pla Inuncat davant la previsió de temperatures fortes avui, sobretot al Pirineu i al Prepirineu. Tot i això, tot i aquestes tempestes previstes, el risc d'incendis continua sent atenció molt important a la meitat oest del país i es mantenen les restriccions d'accés a 7 espais naturals. Des d'ara i fins a les 9 també us parlarem que aquests últims dies s'ha fet viral una imatge de la Terra, no com estem acostumats a veure l'esfèrica, sinó abunyegada com una esfera totalment boteruda. És una imatge que ha generat la NASA i que molta gent l'està difonent dient que és la imatge real i més acurada de la Terra. Ara us explicarem si això és veritat o no. I passarem pel Japó, perquè allà descansar és notícia, i dormir 5 hores també és motiu de celebració, si més no, per la primera ministra Sanae Takaichi. Fa uns dies ella mateixa explicava a les xarxes socials que porta mesos dormint entre 0 i 3 hores i que per fi n'havia pogut dormir 5 de seguides. Una confessió que en molts països estaria despertant ja preocupació.
1: Esports.
2: El Barça cau als penals contra el Birmingham en el primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter egipci Hamza Abdelkarim.
0: I pel que fa als esports, pel que fa al temps, aquest inici d'agost serà també molt càlid, tindrem moltíssima calor a les comarques de Ponent, sobretot allà arribaran avui els 38 graus. L'ambient serà molt humit a prop de la costa. Al matí mig ennuvolat també a Tarragona i a la tarda ruixats al terç nord del país i al massís del Port. Ara passen 2 minuts de 2:15. Ceuta, us dèiem, es lleva enmig d'un clima d'agitació social pels milers de persones que han passat aquesta nit als carrers mal dormint i buscant menjar i aigua. El govern espanyol assegura que la gran majoria de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000, diuen, dels 50.000 que es calcula que han creuat la frontera. És una crisi que ha deixat de moment una 60 de morts. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernadas, bon dia.
3: Bon dia. L'entrada sobtada de milers de migrants a la ciutat de Ceuta i en poques hores ha posat en peu de guerra alguns barris perifèrics d'aquesta ciutat. De fet, en concret hem visitat els barris de la Reina i Los Rosales. En aquest barri, el terra està ple d'escombraries i molts carrers tallats al pas amb tanques de plàstic custodiades pels veïns. La gent gran està tancada a casa i alguns joves porten la cara tapada, una armilla reflectant i un pal de golf o un bat de fusta a les mans. S'organitzen en torns de vigilància per no deixar el carrer descobert i no em deixen fer-los fotos. La noia, que portava la veu cantant, una espanyola d'origen marroquí i mare de 3 fills, puntualitzava que els pals no són per fer mal.
4: Para que no entren nuestros portones, para que no entren a nuestras casas, para que no rompan nuestros negocios. Los tenemos no para pegar, para disuadir.
3: Al seu costat, la Rosalía resumía així l'estat d'ànim del barri.
5: Estamos cansados, no nos abren los negocios, no salimos con miedos a las calles, nuestros niños están llenos de sangre porque se tienen que defender, nos están pegando, nos están tirando piedras, nos insultan. Estamos cansados, la verdad.
3: Al carrer on som explicant que era un riu de migrants que es colaven a botigues i cases particulars, uns incidents que circulen molt ràpid a les xarxes, que generen comentaris d'odi i que han anat documentant mitjans locals com el Faro de Ceuta. En aquest moment, quan parlàvem amb els veïns, uns migrants van intentar acostar-se a les tanques i es va activar l'alarma mentre 3 camions militars baixaven pel carrer.
6: Jo, però, tenia que echar,
3: Aquests veïns, irritats, exaltats, es queixen que tots els esforços de la policia i de l'exèrcit s'han concentrat al centre de Ceuta per netejar-la i que aquí estan deixats de la mà de Déu. Hem de tenir en compte que aquesta ciutat autònoma té una població de 80.000 persones i que els migrants que han entrat en dos dies són més de 40.000. Els vigilants dels carrers, per tant, es posen bàsicament custodiant l'entrada de les seves vivendes, porten dos dies sense dormir, amb ànim exaltat i sense menjar perquè a Ceuta han tancat les últimes hores tots els comerços. És la mateixa situació que també viuen els migrants, que s'acumulen encara a platges, parcs, boscos i carrers de Ceuta, sense menjar i aprofitant l'aigua de les dutxes de les platges. El Ministeri assegura que més de 30.000 ja han tornat al Marroc, però n'hi ha molts esperant. Esperant no se sap què, perquè hem comprovat que el CETI, el Centre d'Internament de Migrants, que està a una banda separat del centre de Ceuta, està col·lapsat. Ningú els diu res, als migrants. Molts són subsaharians que dormitegen pel terra al voltant de l'edifici, esperant, com deien, no se sap què, perquè de moment aquí no hi ha arribat la Creu Roja ni altres organitzacions humanitàries.
0: Doncs gràcies, Cèlia Cernadas. Bon dia, fins ara.
3: Bon dia.
0: Doncs veurem què és el que diu aquesta situació el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que aquesta ciutat, aquest matí ha de visitar la ciutat de Ceuta per mirar d'analitzar sobre el terreny què és el que està passant, què passa amb aquesta gent que espera, deia la Cèlia, no se sap què. També hi anirà el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. Ella hi va tornar a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat va exigir, a més, que es garanteixi el retorn al Marroc de tots els immigrants que han accedit irregularment a la ciutat aquestes últimes hores i dies. La reforma de la llei d'estrangeria també la vol i que s'assumeixin responsabilitats polítiques. El PP, de fet, ha fet seu el discurs de l'extrema dreta internacional que es tracta d'una invasió i ahir ja va registrar al Congrés una petició perquè Sánchez doni explicacions. Com que part de tots aquests migrants que han arribat són menors no acompanyats, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, s'ha queixat aquestes últimes hores també que els centres d'acollida de la ciutat, ho deia ara la Cèlia, tenen una sobreocupació, ell deia, del 2.400%, i per tant Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president de Ceuta ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat doncs, que comenci el repartiment dels joves cap a altres comunitats autònomes.
1: Como comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: Doncs ara ho dèiem, aquestes imatges d'aquesta crisi han desencadenat una onada de crítiques, tant de la dreta com de l'extrema dreta europees, contra el govern de Pedro Sánchez, a qui responsabilitzen de tot el que està passant a Ceuta. A Itàlia, per exemple, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol. És una mesura que entra en vigor avui i que reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, criticava en un missatge ahir a la xarxa social X aquesta confusió interessada, deia, al voltant de la seguretat de l'espai Schengen i destacava que la seva integritat està absolutament garantida. De tota manera, a França, allà, el nombre de policies i gendarmes desplegats com a reforç a la frontera franco-espanyola també es multiplica avui per 5, segons va anunciar el mateix ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez.
6: Tenim controls a la frontera franco-espanyola, estan operatius. De fet, s'han reforçat els darrers mesos. Per tant, òbviament, en prendrem mesures si hi ha cap moviment cap al territori nacional. I en qualsevol cas, és evident que intensificarem els controls fronterers.
0: Com dèiem, tot l'espectre de la dreta i l'extrema dreta del món pràcticament s'està referint a aquesta qüestió. També ho va fer ahir Donald Trump, assegurant que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions allà d'aquí a dos anys.
7: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
0: Rússia també, que ha qualificat aquesta situació de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Després d'aquests dies de calor intensa, avui encara tenim calor molt intensa, però Protecció Civil ha activat en prealerta el pla Inuncat davant la previsió de temperatures fortes avui al Pirineu i al Prepirineu, sobretot a la Cerdanya, el Solsonès i la Garrotxa. Tot i això, el risc d'incendis continua sent molt important a la meitat oest del país. Ho ha explicat el sotsinspector del cos d'Agents Rurals, Josep Vilalta.
9: Aquesta setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, aquesta zona de Prepirineu, Pirineu, però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies, de perill d'incendi.
0: Avui hi ha, de fet, 200 municipis d'una vintena de comarques en perill molt alt d'incendis i 89 poblacions de 15 comarques on el perill és extrem. Continuen tancats també 7 espais naturals de Catalunya. Un dels principals motius és que venim de setmanes de moltíssima calor i de molt poca pluja. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest mes de juliol ha estat el més càlid i, atenció, un dels més secs des del 1950. Hi ha hagut 3 episodis de calor amb molt pocs dies de treva entre ells. A més, tot i que encara estem a principis d'agost, ja estem a punt de superar el rècord anual de dies en què s'han registrat més de 40 graus en algun punt del país. A Barcelona, per exemple, s'ha igualat el rècord de nits tòrrides que es va assolir l'any passat, que van ser 36. Pel que fa a les pluges, durant les últimes 4 setmanes, la meitat de les estacions del Meteocat han recollit menys d'un mil·límetre de pluja. Això vol dir pràcticament gens. Moltes han registrat el juliol, per tant, més sec de la seva sèrie històrica. El dèficit ha estat especialment important al Pirineu i al Prepirineu, on els mesos d'estiu solen ser els més plujosos per les típiques tempestes de la tarda.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Doncs continuem parlant d'incendis. El de la Vall d'Uixó, que ja està estabilitzat al País Valencià, també l'incendi que hi ha hagut a Madrid, a Àvila, i el de la Gironda, al sud-oest de França, han deixat una gran concentració de fum i també d'aerosols que és visible, atenció, des de l'espai. L'Agència Espacial Europea ha difós una imatge captada el 26 de juliol que mostra una gran taca vermellosa sobre la península, les Illes Balears i el sud-oest de França. És un registre que permet seguir l'evolució dels incendis gairebé en temps real. Precisament aquesta setmana ha visitat Barcelona Pablo Álvarez, un dels 5 astronautes espanyols seleccionats per l'Agència Espacial Europea, i ha demanat que s'aprofitin aquestes dades dels satèl·lits per millorar la predicció i la prevenció dels incendis.
10: Desde la estación espacial puedes ver perfectamente también esas columnas de humo. Esa perspectiva también es muy importante, pero a nivel científico, ¿no?, de cara a tratar de prevenirlo, o sea, mejorar qué hacemos, ¿no?, de cara a la prevención de fuegos en el futuro, los datos que podemos dar desde el espacio van a ser críticos. Y están ahí. Creo que se pueden usar de una forma mucho más efectiva, de hecho.
0: Álvarez, que després de Pedro Duque serà el segon astronauta espanyol a viatjar a l'Estació Espacial Internacional, aposta per una democratització d'aquestes dades que s'obtenen des de l'espai. Destaca el creixement del sector espacial català i el paper cada cop més rellevant, diu, de Catalunya dins l'ecosistema espacial europeu. I encara relacionat amb tot el tema de l'espai, en els últims dies s'ha fet viral una imatge, potser l'heu vista, de la Terra, però no com estem acostumats a veure, l'esfèrica, sinó una Terra abunyegada, com si fos una esfera totalment boteruda. Doncs bé, és una imatge que ha generat la NASA i molta gent l'està difonent, dient que és la imatge real i més acurada de la Terra. Però això no és cert. Ens ho explica el responsable de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraibar.
11: Aquesta imatge rep el nom de geoide i, efectivament, l'ha elaborat la NASA, però no mostra com és de veritat la Terra, sinó que és una projecció teòrica de com afecta la gravetat a les diverses parts del planeta, segons la seva composició geològica. Ho explicava el físic Miquel Sureda al Matí de Catalunya Ràdio.
12: La gravetat de la Terra no és homogènia. I això té a veure amb la forma de la Terra, però també té a veure amb la densitat. Depèn del material que hi ha geològic a sota nostra, la gravetat serà més gran o més petita, perquè la gravetat depèn del que ens està traient. Per tant, la gravetat sí que realment és diferent en diferents parts de la Terra. Aleshores, si tu fas un dibuix d'aquesta gravetat, en lloc de sortir d'una esfera, que voldria dir que és uniforme, doncs en surten aquestes coses.
11: En aquest geoide, a més, aquests efectes de la gravetat s'han exagerat i multiplicat per 10.000 per fer-los visibles en un gràfic. Per tant, i tot i les irregularitats de la superfície de la Terra, el nostre planeta continua sent una esfera lleugerament aplanada pels pols i no una patata còsmica plena de bonys.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
13: Matí ben tranquil, tot i que tenim alguns núvols baixos en algunes contrades, per exemple, en punts de les comarques de Tarragona, també en alguns indrets de les de Barcelona, però en general el matí quedarà assolellat. A la tarda sí que el temps es mostrarà més insegur, com ahir al Pirineu, Prepirineu, amb algun ruixet, alguna tempesta, i també cap a l'àrea interior de Tarragona, interior de les Terres de l'Ebre, entre la Terra Alta, Baix Ebre, alguna nuvolada pot descarregar algun ruixat. Algunes comarques estan sota avís per intensitat de pluja. En 30 minuts poden caure més de 20 litres i això és més probable cap a l'àrea de la Cerdanya, també en Ripollès, Garrotxa, Osona, Lluçanès i a la Berguedà. Aquestes comarques estan sota avís. Un perill moderat, el groc, 2 sobre 6, aquesta tarda. Pot caure alguna tempesta, localment acompanyada de calamarsa o de pedra. I pel que fa a les temperatures màximes, força similars a les d'ahir. Ahir es va arribar als 40 graus a Solsona. Avui, en principi, les màximes més elevades quedarien a voltant dels 38, 37, 38 i molt aïlladament 39. Lleida pot arribar als 38, també Tàrrega, Tremp, al voltant dels 36, Tortosa. Al Pirineu, les xifres més altes podrien tocar els 35, Sort, o també Ripoll, la Seu d'Urgell, i a la costa al voltant dels 30, 38, 32, i amb una sensació d'humitat marcada que farà que la temperatura de sensació sigui de 37, 38 o 39 graus en alguns moments. Demà diumenge, un dia força similar, la temperatura diurna podria pujar un grau, en general a l'interior i al Pirineu, i a la tarda tindrem ruixats algunes tempestes al Pirineu, també a l'àrea novament del massís dels Ports, a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tant avui com demà, el cel estarà una mica tèrbol en algunes zones per la pols en suspensió d'origen saharià.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 2:45. Atenció amb això. Al Japó, descansar és notícia i dormir 5 hores també és motiu de celebració. Si més no, per la primera ministra d'aquest país, Sanae Takaichi. Fa uns dies, ella mateixa explicava a les xarxes socials que porta mesos dormint entre 0 i 3 hores i que, per fi, n'havia pogut dormir 5 de seguides. Una confessió que en molts països doncs despertaria preocupació. El Japó, en canvi, encaixa amb una idea molt arrelada, que és desviure per la feina. Ignasi Abad.
14: La cultura de l'esforç i la dedicació gairebé absoluta a la feina és inherent a la història del Japó, especialment després de la Segona Guerra Mundial, com explica l'experta en política japonesa Lluc Vidal, director del Grau de Relacions Internacionals de la UOC.
15: Aquesta cultura de l'esforç, d'aixecar el país, de les seves cendres en les que es va quedar després de la Segona Guerra Mundial, això ha tingut una sèrie de conseqüències. La primera és l'enorme estrès. Fins i tot hi ha un concepte que és karoshi, que és mort per excés de treball. Després també no ha permès que la dona entrés en el món laboral durant molt de temps.
14: De fet, el missatge que intenta promoure la primera ministra Takaichi de treballar, treballar i treballar no cal en les noves generacions.
15: Una part molt important de la població, especialment dones, no creuen que per a res això sigui un model a seguir. Busquen el contrari, busquen dormir més, treballar menys i tenir més oci. De fet, va en contra, jo diria, dels propis plans del govern, que el seu propi Ministeri de Sanitat diu que s'ha de dormir un mínim, recomana dormir un mínim de 6 hores.
14: El Japó també ha ocupat titulars de premsa la decisió de Shoko Kawata, alcaldessa de Yawata, ciutat de 70.000 habitants, que és el primer càrrec electe a agafar-se una baixa de maternitat, un cas insòlit que il·lustra el dèficit de dones en política.
15: Les dones ocupen només una petita fracció dels escons polítics. Aproximadament a la cambra baixa acostumen a tenir representació entre el 10 i el 15%. Això també aplica a les alcaldesses. N'hi ha bastant poques. És veritat que n'hi ha una que és molt coneguda, que és l'alcaldessa de Tòquio, però es troben poc en la situació de tenir un fill i haver-se de demanar la baixa per maternitat.
14: Tot i rebre el suport dels seus conciutadans, l'alcaldessa més jove del Japó, elegit amb 33 anys, ha rebut molts atacs per agafar-se la baixa de maternitat i diuen no complir amb les seves obligacions, unes crítiques que no estanyen en un país que ocupa el lloc 118 en igualtat de gènere.

0: Recollir la memòria de les mestres que van fer escola als pobles del Pirineu és l'objectiu de Veus de Mestres, un projecte que entrevista les docents que fa dècades van arribar molt joves a les escoles rurals de Catalunya. Els enregistraments preserven la seva experiència i també la memòria d'una època de grans canvis al territori. La Pobla de Segur, Pau Rovira.
1: La iniciativa va néixer el 2025 impulsada pel Museu Hidroelèctric de Cabdella. Fins ara s'han enregistrat ja 8 mestres entre la Vall Fosca i la Pobla de Segur i la previsió és ampliar el projecte als pròxims anys. Moltes, com l'Angelina Gomà, van arribar al Pirineu amb només 18 o 19 anys.
2: Però aquí a Catalunya sabíem que el primer destí, la primera plaça era el Pirineu. Això ja era una cosa que ja era sabuda del tot. Jo em sembla que, degut a això, si érem 80 noies a estudiar, que vam acabar magisteri, doncs potser vam fer oposicions, no crec que arribéssim a 10. Perquè hi havia el pensament de que, ui, que anar al Pirineu, als papes no els agradava gaire això.
1: Així ho recorda Dolors Gavàs.
3: Jo la relació amb la gent del poble la recordo a tots els tres pobles molt maca. La recordo molt maca. La gent acollia, la gent quan mataven al port i portaven una bona ofrena, la gent, tu dies, em fa falta això, algú t'ho portava, et portaven la llenya de l'escola puntualment, almenys jo no vaig bé mai de demanar, mira que se'ns acaba la llenya.
1: A través dels seus records també es recupera la vida quotidiana dels pobles, Lourdes Carrasquer.
4: Y hay una cosa que yo siempre he dicho. Eran gente que tenían mucha dignidad. Muchos no habían salido nunca. Algunas personas mayores habían llegado a Pobla de Segur o con alguna Barcelona, pero ese saber estar, ese silencio, ese respeto, esa escucha, esa aceptación, es que ellos eran uno con el paisaje.
1: A les escoles rurals, però, també obligaven les mestres a adaptar-se a una realitat molt diferent. La feina, recorda Hortènsia Illa, anava sovint més enllà de l'ensenyament.
5: Llavors va vindre a veure un pastor d'una meva casa i em va dir si fes classe la nit jo vindria perquè ara he d'anar a la mili i me'n dóna vergonya que no sé llegir ni escriure. I si fes classe, i sí, llavors li dic, bueno, pues sí.
1: Les entrevistes també recullen els orígens i les motivacions personals de les mestres. També la diversitat de procedències dels docents destinats aquí al Pirineu. Els records no només són acadèmics, també hi ha espai per als moments compartits amb els infants. És la Pilar Rius.
6: I jo era molt menuda i molt poc valenta. Sempre feia patates i trumfes. I aleshores n'hi havia un espai que el peu sencer no hi cabia i tenies que anar de puntes a puntes així. I jo sempre era de les patates i trumfes.
1: Les entrevistes completes es conservaran als arxius per a futures investigacions, mentre que una versió resumida es presentarà públicament. El projecte continuarà al 2027 i el 2028 amb l'objectiu d'arribar a una trentena de mestres enregistrades per seguir preservant la memòria de l'escola rural del Pirineu, que pot ajudar també a reflexionar sobre l'educació actual.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El cicle La Pedra Parla torna a omplir de música un any més al monestir de Vallbona de les Monges a l'Urgell. Seran tres concerts en diferents espais d'un dels pocs cenobis catalans on encara viu una comunitat de monges. Lleida, Julià Albacar.
8: Els concerts començaran este vespre amb una doble sessió al claustre del monestir. Primer amb Regards, de Baca Messian, un programa encarregat expressament per al festival del pianista Marc Heredia, un recorregut per tres segles de música europea. I més tard es recuperarà la poesia i la música del segle d'or amb el conjunt Quinta Essència. Demà a l'església del monestir, les quatre estacions de Vivaldi amb els matisos que introduirà la violinista Lina Turbonet. Jordi Domènech és el director del festival i remarca la singularitat del cicle.
9: No és ni un cicle de música antiga ni és un cicle de música religiosa. A mi el que m'agrada molt és de sorprendre a la gent, que la gent tingui la confiança de que vindrà el cap de setmana allà a passar el cap de setmana a Vallbona amb tres concerts d'alta qualitat artística.
8: Que també ha explicat què suposa programar en un monestir on encara hi viu una comunitat de religioses.
9: Per un cantó és un privilegi de poder muntar concerts en un espai així. Per l'altre cantó sí que és, a vegades és una miqueta difícil perquè els espais tenen les seves particularitats i la comunitat té els seus horaris que intentem interferir el mínim possible.
8: El festival celebra aquest any la seva 11a edició.
7: Esports.
0: amb l'Oriol Corral.
10: El Barça s'ha estrenat a la pretemporada contra el Birmingham anglès amb dos gols del davanter egipci de 18 anys, Hamza Abdelkarim. L'equip de Hansi Flick va empatar a dos i finalment va caure als penals contra el conjunt de la segona divisió anglesa. Abdelkarim està content d'ajudar l'equip.
11: És molt important, sobretot perquè he pogut ajudar l'equip i l'important ha estat l'esforç de l'equip. Espero poder ajudar l'equip a aconseguir els màxims títols possibles.
10: El Birmingham es va avançar al minut 31 de la primera part, però el Barça va fer l'1-1 poc abans del descans amb un penal que va provocar i transformar Abdelkarim. Ja a la segona part, de nou el jove davanter egipci va fer l'1-2 després d'un mal refús del porter del Birmingham, però l'ex del Girona, John Solís, va marcar el 2-2 definitiu al minut 69. Una de les altres notícies destacades del partit és el debut de Karim Adeyemi amb la samarreta del Barça. L'entrenador blaugrana Hansi Flick creu que té marge de millora.
12: Algunes coses no les ha fet bé. Crec que té més potencial per ensenyar, però és normal. Als entrenaments l'he vist molt millor amb la seva velocitat i la seva qualitat per finalitzar. Té molt potencial i crec que ens donarà molt.
10: Avui s'incorporarà Deco a l'expedició blaugrana. I qui també s'incorpora, en aquest cas, a les ordres de Hansi Flick és Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana. Ahir va signar el contracte com a nou jugador del club, extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges, a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. El president de la FIFA, Gianni Infantino, ha anunciat que renuncia al projecte de crear una filial encarregada de comercialitzar la Copa del Món. El projecte, anomenat FIFA Forward Enterprise, no tirarà endavant. La FIFA ho anuncia després de l'allau de crítiques de confederacions i governs. La més sonada va ser la de la UEFA, que havia anunciat un boicot al Mundial si la creació de la filial tirava endavant. A més, la decisió arriba poques hores després de la dimissió de Carlos Cordeiro, un dels principals assessors d'Infantino, contrari a aquesta proposta. L'Espanyol, per la seva banda, juga avui el segon amistós de la seva estada a Anglaterra contra el Middlesbrough de la segona divisió. Serà a partir de les 4 de la tarda en directe per Esport 3. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
13: I bé, rodant, al final ja portem uns quants partits i mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara dos partits i comença la Lliga. Motivats, perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys.
10: L'Espanyol tornarà cap a casa després del partit, els de Manolo González, però encara jugaran un últim partit abans de l'inici de la Lliga. Serà el 8 d'agost contra el Coventry de Frank Lampard, també a Anglaterra. Avui també juga el Girona i ho farà contra un dels millors equips d'Europa. A les 8 del vespre, també en directe per Esport 3, Girona-Arsenal a Montilivi. És la 49a edició del trofeu Costa Brava. Sentim el davanter Cristian Estuani, que ha renovat aquesta setmana amb el conjunt gironí.
14: Bueno, significa mucho más que un contrato, ¿no? Poder estar aquí, poder ayudar al equipo tanto dentro como fuera. Yo creo que, bueno, en mi caso, desde el primer momento, mi intención estaba muy clara, que era continuar. Veía personalmente que todavía tenía fútbol para dar y creo que todavía tengo algunos goles guardados por ahí, así que ojalá que puedan llegar pronto.
10: El Sabadell, per la seva banda, ha guanyat per 1-0, un partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: I encara en futbol, dues novetats del Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper, divendres 21 d'agost al Johan Cruyff. I la blaugrana Julia Dragoni marxa traspassada al Chelsea. Ha jugat a Roma cedida les últimes dues temporades i el Barça ingressarà uns 500.000 euros pel traspàs. I en marxa tenim l'europeu de natació artística, que es disputa a París. El català Denis González s'ha quedat a les portes de les medalles de la final masculina de solo tècnic acabat en quarta posició. Tampoc han pogut pujar al podi les catalanes Iris Tió i Lilú Luis. A la final femenina de duet tècnica han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola, per cert, compta amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes. I avui, en ciclisme, comença el Tour de França femení, amb dues ciclistes catalanes, Paula Blasi i Mireia Benito. El Tour començarà a 2:15 a Lausana, a Suïssa, i s'acabarà diumenge, dia 9 d'agost, a París.

0: cumpla ya.
1: Cuplayan, amb Caral Pedemonte.
2: Marcel Sabater torna a estrenar una sardana després de l'èxit de Manel. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplayan, ja ho sabeu, tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. El compositor Marcel Sabater torna a estrenar una sardana després de la sardana Manel. L'escoltarem aquí al Cuplayan. Aquest és el programa 498 i tenim més titulars. El col·lectiu sardanista de Balaguer farà enregistrar la sardana Vallverdú per la mort de l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú. I la Fira Mediterrània de Manresa ha publicat ja tota la programació del 2026 i repassem les propostes que integren la sardana i la copla. I la Copla Sant Jordi torna a anar de gira per Itàlia aquest agost. L'Associació Amics de la Sardana i l'Ajuntament del Pla de Santa Maria inauguren un nou monument a la sardana. I el vermut de la sardanada de Balaguer d'aquest octubre anirà a càrrec d'Arnau Tordera, que farà la preestrena de la seva nova producció de l'Obrador d'Arrel de la Fira Mediterrània. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música de copla. Comencem el Coplejan. I disculpeu la veu, que tenim un constipat d'estiu.
1: Cuplayan, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla la setmana passada ho expliquem avui aquí al Cuplayan i passa per Terrassa.
1: Cuplayan, les estrenes.
2: Terrassa ha acollit aquest juliol diverses ballades els dimarts al vespre i la setmana passada va ser especial perquè el compositor Marcel Sabater hi va estrenar una sardana. És que el compositor de la Garrotxa, de Tortellà, ha estrenat una nova sardana després del seu èxit Manel, que estrenava el 2024 a la competència de cobles de Banyoles i que va ser un autèntic èxit després de 26 anys sense escriure cap sardana. Doncs bé, ara només n'ha tardat un i mig més, dos pràcticament, a escriure la següent, i és una sardana que es titula Petjades d'argent. Una sardana que s'estrenava a la plaça Vella de Terrassa dimarts passat 21 de juliol, que va estrenar precisament la copla que ell dirigeix, la principal del Llobregat, i que dedica a un matrimoni de Terrassa. Són Montserrat Caupena i David Sánchez pels seus 25 anys de casats. Per això aquesta, Petjades d'argent. Així se'n feia ressò el mateix compositor, que ho va publicar a les seves xarxes socials, fent palès doncs, aquesta nova estrena d'ell i acompanyat d'un missatge on deia que els hi desitja un llarg i feliç camí junts. Nosaltres el que podem fer avui és escoltar aquesta nova estrena de Marcel Sabater, que s'estrena aquest juliol del 2026 després de l'èxit de la sardana Manel, que guanyava la competència de coples de Banyoles el 2024 i que s'ha interpretat abastament doncs, en el darrer any i mig a tot Catalunya. Escoltem Petjades d'argent, la nova sardana de Marcel Sabater a càrrec de la copla, la principal del Llobregat. L'escoltem en la gravació de l'estrena.

0: Això era Petjades d'Argent, la nova sardana de Marcel Sabater.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Connexions al territori.
0: I és que són diverses les cobles que han passat aquests dies per les Santes de Mataró. Una d'elles va ser la principal de la Bisbal, que dimarts va fer una ballada, un concert de cobla i ball de nit amb els requisits de festa major a Mataró. Al matí i a la tarda va ser a la residència de Sant Josep i a la nit va ser al Parc Central. O també la cobla Ciutat de Granollers, que va fer una ballada al carrer Pujol, al centre de la ciutat, aquest passat dilluns. Us deixem imatges de les Santes a les nostres xarxes socials. Mataró encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I aquest dissabte s'ha celebrat el 22è aplec de la Garrotxa al pavelló de Sant Joan de les Fonts amb les cobles Bisbal Jove, Jovenívola de Sabadell i la Principal d'Olot amb tres ballades seguides. Aquest aplec, juntament amb Amer i Palamós, no s'acullen a la comissió d'aplecs de les comarques gironines per no complir amb la seva normativa. I l'agrupació sardanista de Tiana ha donat per finalitzat el seu festival de cobles i compositors aquest passat dimecres amb autors com Xavier Capdevila i Ferran Carballido amb la cobla Lluís. Us imatges també a les xarxes socials. I divendres els amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols van celebrar una ballada més del seu cicle d'estiu amb la cobla La Principal de Llobregat. Va ser el Passeig de Mar amb una ballada de 6 sardanes de 10 tirades. Us deixem imatges també a les xarxes socials. I per acabar, l'agrupació sardanista de Calella va tancar el juliol amb la seva tradicional revetlla de Sant Jaume, on va acostar la cobla i la sardana als més petits amb l'espectacle familiar de la cobla Bisbal Jove aquest passat dissabte al vespre. Després, 85 infants van presentar el seu fanalet fet a mà al concurs i la cobla va interpretar diferents sardanes. A la ballada hi va haver-hi una exhibició de la colla Mans Amigues de Cassà de la Selva. La ballada es va acabar, com ja és tradicional, amb la sardana El Sereno de Josep Coll Lígora, que escoltem ara a càrrec de la Principal de la Bisbal. Una sardana que també serveix per tancar, recordem-ho, la nit dels músics de Cassà de la Selva. El Sereno de Josep Coll Lígora, l'escoltem.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte. Obrim el taló.
1: I tenim novetats perquè el vermut de la Sardanada de Balaguer aquest octubre anirà a càrrec d'Arnau Tordera, que en petit format farà la preestrena de la seva nova producció de l'obrador d'arrel de la Fira Mediterrània. Així ens ho ha avançat el col·lectiu sardanista de Balaguer, que ens explica que les entrades ja estan a la venda a un preu de 9 euros. Les podeu trobar doncs, a entreapolis.com. En el marc de la Sardanada de Balaguer, Arnau Tordera oferirà en petit format aquesta preestrena que es titula Sirènia, una producció que s'endinsa a l'univers de l'havanera amb l'objectiu d'establir un diàleg amb el gènere. Des d'una mirada autoral i contemporània ofereix un repertori que combina havaneres clàssiques reinterpretades en peces de nova creació. En aquest nou projecte, el líder d'Obeses explora la bellesa del cant de l'havanera i de les harmonies vocals, però també la construcció d'una atmosfera sonora que evoca l'imaginari marítim, el viatge i la memòria. Les entrades no són numerades i, com dèiem, es poden ja comprar a Entràpolis a un preu de 9 euros. L'entitat ha explicat que més endavant anunciaran tot el programa, que comptarà amb 4 cobles i començarà divendres amb un pregó, atenció, i es clourà el dissabte al vespre amb el concert Saxo, Cobla i Cabaret amb Mercè Martínez, Jordi Pauler i la Cobla Mediterrània. Escoltem Invasió Terrícola d'Obeses i la Cobla Berga Jove amb Arnau Tordera al capdavant.

0: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Notícies. Societat.
1: I no marxem de Balaguer perquè la sardana Vallverdú serà enregistrada pel col·lectiu sardanista de Balaguer a càrrec de la Cobla Montgrins. L'entitat ha anunciat també l'enregistrament d'aquesta sardana Vallverdú dedicada a l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú, coincidint amb la seva recent mort. L'obra, composta per la tarragonina Anna Abad en el marc de l'any Vallverdú el 2023, quan es complien 100 anys del seu naixement, va néixer com un homenatge al centenari de l'autor

Audiovisuals de Sarrià, que també publicarà la sardana al YouTube, a Apple Music i a la resta de plataformes de música en streaming. La composició és fruit d'una iniciativa del col·lectiu sardanista de Balaguer dins de les activitats de l'any Vallverdú. En Abad va voler retre homenatge a l'escriptor inspirant-se en l'estil de Juli Garreta, un dels grans referents de la composició sardanista, per reflectir el profund vincle que Vallverdú havia mantingut amb aquest gènere musical. Anem a escoltar-la, no?, aquesta sardana. Això és Vallverdú, de Nevat, a càrrec de la Cobla. La Principal de Llobregat s'estrenava el 12 de novembre del 2023 pels 100 anys de Josep Vallverdú.

0: Això era Vallverdú, d'en Nabat.
1: L'agenda.
0: I vinga, anem a aquestes agendes llargues d'estiu. Un recull, perquè no ho podem explicar tot. Comencem a dimarts 4 d'agost perquè a les 7 comença el cicle d'estiu de Llafranc amb la Flama de Farners. Dimarts que ve també a 2 de 8 del vespre a Torroella hi haurà la principal de Banyoles i a les 9 de la nit hi haurà ballada a Sant Cebrià de Rosselló amb la Milenària. També a les 10 de dimarts que ve a Puigcerdà hi haurà la Foment del Montgrí i també a les 10 hi haurà la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, el Festival amb so de Cobla Palamós. Passem a dimecres 5 d'agost perquè a les 6 és Festa Major a Molló i hi haurà una ballada amb la principal d'Olot i a 2 de 10 sardanes a la Fresca a Hostalric amb la principal de Banyoles. A les 10 de la nit també hi haurà el 26è Memorial Ricard Vila de Sau amb les coples, la principal de la Bisbal i Montgrins a l'Arbreda de Palamós. A les 10 de la nit també hi haurà a Castelló d'Empúries sardanes amb els Rossinyolets i a la mateixa hora, però a l'Escala, hi haurà la Bisbal Jove. Dimecres que ve també a les 10 de la nit, a Tossa de Mar hi haurà la Ciutat de Girona i passem a dijous. Dijous 6 d'agost, que a un quart de dues del migdia, ballada amb la principal de la Bisbal a Golmés per la seva festa major i al mateix dia, però a les 6 de la tarda, a Castelló d'Empúries hi haurà ballada de festa major amb la principal del Llobregat. També a les 7 de dijous que ve, a Palamós acollirà el concert amb so de dona dins del festival amb so de cobla i a les 9 de la nit hi haurà el 7 de 7 Festival de l'Escola de Cobla a Banyoles amb la cobla i banda del Col·legi Santa Maria de Blanes. Dijous que ve, 6 d'agost, també hi haurà a 2 de 10 sardanes amb la nova germanor a Banyuls i també doncs, dijous que ve, cicle d'estiu a Riudarenes a 2 de 10 amb la Cobla Montgrins. També a les 10, la principal de Llobregat juntament

amb Guillem Batllori, seran al Festival Amb So de Cobla a Palamós, presenten aquest nou projecte, i a les 10 de la nit a Calonja i Sant Antoni hi haurà la Foment del Montgrí. També a les 10 a Llançà hi haurà la Bisbal Jove, i a la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la Marinada. Divendres 7 d'agost, Filomena farà pas al Festival Amb So de Cobla, a les 7 de la tarda a Palamós, i també a les 8 a Palafrugell hi haurà una ballada amb la Principal de Porqueres. A les 9 de la nit, divendres que ve, a Massalcoreig hi haurà l'Avenç de Riella, la 21a edició dels Sardanes a la Fresca al Segrià, i també a les 9 del vespre a Olot hi haurà la Principal de Cassà. A 2 de 10, divendres que ve, a Premià de Mar hi haurà la Principal de Llobregat, i la Principal pel d'Olot a les 10 serà a Sils, al passeig de Sants Cosme i Damià. Divendres que ve a les 10 també a Palamós hi haurà obeses amb la Cobla Berga Jove, el Festival Amb So de Cobla, i a les 10 de la nit a Vilafranca del Penedès hi haurà la Reus Jove. A les 10 de la nit també de divendres que ve a Tordera hi haurà la Mediterrània, a la mateixa hora a Figueres hi haurà la Ciutat de Girona. A un quart d'11 hi haurà Festa Major de Sant Feliu de Guíxols amb una ballada amb la Principal de Banyoles. Passem a dissabte 8 d'agost, perquè a les 6 hi haurà ballada Sant Hilari amb la Principal de Banyoles, i a 2 de 7 a Calella de Palafrugell hi haurà la Baix Empordà. També dissabte que ve, a 2 de 7 del vespre, a Ribes de Freser hi haurà ballada amb la Bisbal Jove, i també dissabte que ve, 28è, a Plec de la Sardana d'Organyà, a partir de les 7 i a partir de les 10 amb la Lluïsos Cobla. També dissabte que ve a les 7, Festa Major de Sant Iscle de Vallalta amb una ballada amb la Canigó, i a les 8 del vespre a les Borges Blanques hi haurà una ballada amb la Cobla Tàrrega. També dissabte a les 8 a Calafell hi haurà la Sant Jordi, i a les 8 del vespre a Escaldes Engordany, a Andorra, hi haurà la Ciutat de Solsona. A 3:15 del vespre de dissabte que ve, ballada dels Anissets amb la Maricel a Balaguer, i també a les 9 del vespre a Olot hi haurà la Principal d'Olot. A les 9 de la nit, 29a nit de Festa Major de Malgrat de Mar amb dues cobles, la Principal de Banyoles i la Ciutat de Girona, i a 2 de 10, Sardanes a la Fresca a Castelldans amb la Cobla Tàrrega. També dissabte que ve, a les 10, ballada Lloret amb la Mediterrània, i passem a diumenge. Diumenge 9 d'agost, perquè a la 1 és Festa Major a Ciutadilla, hi haurà l'Avenç de Riella, i a la 1 també és Festa Major a Esterri d'Àneu, hi haurà una ballada amb la Juvenívola de Gramunt. A les 6 de la tarda, Sant Joan de les Abadeses, ballada amb la Foment del Montgrí, i a 2 de 7, a Olost, hi haurà la Canigó, perquè és Festa Major. També a les 7 de diumenge que ve, al Vendrell hi haurà la Marinada, i a Mollà hi haurà la Juvenívola de Sabadell. A 2 de 8 de diumenge que ve, a Sant Pol de Mar hi haurà la Mediterrània. A la Seu d'Urgell hi haurà la Bellpuig Cobla. A Cervera hi haurà l'Aires de la Terra. A Pineda de Mar hi haurà la Cobla Xaloc. A Castelldefels hi haurà la Baix Llobregat. A Calella hi haurà la Cobla Sant Jordi. I diumenge que ve, a partir de les 8 del vespre, a Palamós hi ha programada la Transmediterrània Orquestra dins del Festival Amb So de Cobla, però a les 8 també a Gramunt hi ha ballada amb la Lluïsos Cobla, a les 8 a Premià de Dalt hi haurà la Maricel, i a les 10 de la nit a Calonja i Sant Antoni hi haurà la Foment del Montgrí. A Llançà, diumenge que ve a les 10, també hi ha concert de sardanes i música per a cobla amb la Ciutat de Girona. I passem a dilluns. Perquè dilluns 10 d'agost a la 1 és Festa Major a Llorenç del Penedès, hi haurà una ballada amb la Principal de la Bisbal. A un quart de 2 a Preixana hi haurà ballada de Festa Major amb l'Aires de la Terra, i a 2 de 7 a Vilalba dels Arcs hi haurà ballada de Festa Major amb la Miramfont. També dilluns 10 d'agost a les 9 del vespre, cicle d'estiu a Perpinyà amb la Mil·lenària, i també a Santa Coloma de Farners a les 10 amb la Flama de Farners. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 6è aplec de la Sardana de la Vall d'Hostoles, diumenge 9 d'agost a les 12 i a les 4 de la tarda, amb les cobles la Principal d'Olot, la Ciutat de Girona i la Principal del Llobregat. Serà Sant Feliu de Pallerols als Arbres d'en Casals. I per esperar-lo, escoltem la Festa de Sant Feliu de Narcís Paulís a càrrec de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, i la podem trobar en el disc commemoratiu del centenari Narcís Paulís i Vila Sardanes per a Cobla. Una sardana dedicada a Sant Feliu de Pallerols de 1974.

0: Això era la festa de Sant Feliu de Narcís Paulís.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Coplejant, recomanacions sardanístiques.
0: I ens situem ara a Manresa perquè la Fira Mediterrània de Manresa, edició 29, ja ha presentat tota la seva programació que es desenvoluparà del 15 al 18 d'octubre del 2026. I nosaltres fem un repàs de la programació que contempla la copla, els instruments de la copla o també les sardanes. Una de les produccions propostes que han presentat és la que el Festival Cantut de Cassà de la Selva estrenava el 2025, el novembre del 2025, que és aquesta fusió del grup de veneres anxovetes cantant sardanes. Per tant, això es podrà veure diumenge 18 d'octubre a partir de les 11 a la plaça Neus Català, la plaça de la Fira de Manresa. Té una durada de 45 minuts i veurem a les anxovetes altre cop cantar. Aquestes sardanes, una ballada de sardanes cantades, que va tenir molt d'èxit a Cassà, tal com ho vam poder veure a les xarxes socials del Coplejant i que ara es reprodueix a la Fira Mediterrània de Manresa, fent aquesta sinergia, recorregut cultural d'aquestes propostes que s'encarreguen o que s'estrenen en els diferents festivals de cultura d'arrel del país. Les anxovetes és un grup de maneres gironí cantat i íntegrament format per dones. Després de més de 10 anys de trajectòria, ara amplien el seu repertori amb aquest espectacle de sardanes cantades que podrem tornar a veure a Manresa. Anem a escoltar un tema d'aquests. És la sardana Girona m'enamora de les anxovetes, que també està en el seu darrer disc. L'escoltem.

0: Això era Girona m'enamora, de Ricard Viladesau, a càrrec de les Anxovetes. L'altra proposta que ha programat la Fira Mediterrània de Manresa aquest 2026 és una que ja n'hem parlat aquí, que és la nova producció, la tercera producció de l'UMAC Orquestra, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, una producció titulada Pau, centrada en l'efemèride de Pau Casals, i que podrem veure a Manresa el divendres 16 d'octubre a partir de 2:50 de la nit al Teatre Cursal de Manresa, a la Sala Gran, amb durada d'un euro. Les entrades ja estan a la venda i l'anticipada val 10 euros. L'UMAC presenta aquesta nova proposta de gran format que gira al voltant de la pau i dels drets humans, prenent com a punt de partida el llegat de Pau Casals. L'espectacle és un crit en defensa de la dignitat humana. La proposta genera una experiència que posa l'art al servei de la memòria i del compromís cívic i reivindica a Pau Casals per la excel·lència musical i pels valors ètics. Anem a escoltar un dels temes de la seva darrera producció cru, i és ChatGPT. L'escoltem.
1: Create a poem in Catalan about transhumans and transhumanism.
2: Sota els cims de les muntanyes, els ramats transhumans basturen pel sud.

pastors que els acompanyen. Els pastors que els acompanyen. Saben dels temps i dels camins, coneixen el pas dels estius i els rigors dels hiverns senzills. Transhumància. Tradició antiga que encara viu en les terres altes, un moviment constant de vida on home i natura són partícips. Però ara també ens mou el desig d'un futur més enllà de la carn, on la tecnologia i la ment ens fan somiar un destí transhumà, transhumanista.

ciència és la nostra guion, el nostre cos esdevindrà un ésser millor, més fort. Més viu, però no oblidem la nostra arrel, la transhumància que ens ha donat el respecte per la terra i el cel i la saviesa dels que ens han

Això era Chat GPT de l'Umac Orquestra. I la darrera proposta que destaquem de la Fira Mediterrània de Manresa és una que integra un instrument de la cobla, més concretament el flabiol i tamborí de la Leoni Marteta amb el grup Trèvol aquest, i el seu nou disc folk d'Extra Radi, del qual ja n'hem parlat aquí al Coblejant. S'estrenarà en aquesta Fira Mediterrània de Manresa dijous 15 d'octubre a 3:15 de la nit a l'espai Taverna Cervesera Guineu. Ja sabem com sona aquest projecte, que n'hem parlat aquí fa poques setmanes al Coblejant, però anem a escoltar aquest tema que tenen dins del disc, on hi col·labora tota una copla d'amics de la universitat, d'aquest nou grup de folk. És Granaïna de Montaverner, de Trèvol, en el seu darrer disc, Folk d'Extra Radi. L'escoltem. Yeah.

0: Això era Granaïna de Montaverner, del grup Trèvol.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I tenim més notícies destacades. La Copla Sant Jordi torna a fer una gira per Itàlia aquest proper mes d'agost. La mateixa Copla, a les seves xarxes socials, va publicar aquesta setmana unes històries on explicaven que ja estan començant a preparar els seus concerts que faran la setmana que ve a Itàlia a dins del festival Occitamo Festival. A les històries se'ls veu acompanyats de diferents músics, entre alguns, i veiem alguna acordionista. Ampliarem aquesta informació més endavant, però, de moment, aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I és que també hem d'explicar que l'Associació Amics de la Sardana del Pla de Santa Maria, juntament amb el seu ajuntament, inauguren un nou monument a la sardana, a aquesta població tarragonina. Serà el proper 1 d'agost, en un acte institucional al matí al Parc de la Fàbrica del Pla de Santa Maria, on hi haurà també una ballada de sardanes a càrrec de la Copla Reu Jove i on s'hi estrenarà una sardana, el Serè i la Marinada. Encara no han explicat de quin autor o quina autora serà. A la una hi haurà el descobriment del monument a la sardana. N'estarem pendents.
2: Coplejant.
3: Coplejant.
4: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició escoltant aquesta sardana que estrenava Marcel Sabater ara fa un any i mig, Manel, dedicada a Manel Saderra i Puigferrer. L'estrenava més concretament el 20 d'octubre del 2024 i ara ha estrenat una nova sardana després d'aquesta. Per tant, ja l'hem escoltat per començar, ara anem a escoltar aquesta. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Quina enveja que em fa aquest noi amb aquestes mans que té.
2: T'imagines tenir la traça per poder fer figures festives, com fan no només ells, sinó d'altres escultors del país?
1: Sí, sí, llavors veure-les ballar al mig de la gent.
2: O encendre's enmig d'un correfoc, això ha de ser bestial.
1: Sí, ha de ser xulíssim.
2: Llum vermella, comencem.
1: Som-hi.
2: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
1: Hola, Madeu, hola a tothom. Aquest Festa Festa l'hem penjat al nostre web festafesta.cat aquest divendres 31 de juliol de 2026, diada de Sant Ignasi de Loyola. I atenció, perquè estem plenament immersos en el ritme estival. Aquest és el nostre tercer programa especial d'estiu, l'edició número 856 de la nostra etapa digital i el 2645 de tota la nostra trajectòria des d'aquell, ja una mica llunyà, setembre de 1989.
2: Com sempre, ens podeu trobar al nostre web festafesta.cat i estem en ple estiu i el calendari festiu crema, crema com la mateixa temperatura que estem patint tots, eh, Laia? Aquest cap de setmana tenim cites festives per donar i per vendre, per exemple, al Morella, a Òrrius, a la Riba, a Villallonga del Camp, entre moltíssimes que estan de festa.
1: I pel que fa al contingut d'avui, el nostre tema central és una conversa molt especial amb en Pau Reig Torra, escultor de la festa, enregistrada al Born de Barcelona en el marc de la jornada Lúdico-Bestial que organitza l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya per la Festa de la Mercè.
2: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona, de la bona, de la bona, de veritat. En aquest format anava a dir fresquet d'estiu, però molt fresquet tampoc estem. Veniu, ens acompanyeu?
1: Ara sí, comença el Festa Festa.
3: Festa, festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
2: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir per les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X i pel nostre canal de Telegram. I, per suposat, accedir a tots els continguts a través del portal Tornaveu i el web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
1: I també ens teniu a l'abast a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació també molt especial a les emissores de ràdio que també ara, a l'estiu, continuen emetent el programa i fent d'altaveu de la nostra cultura popular.
2: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu, la crònica castellera del Baròmetre Casteller i aquesta conversa amb en Pau Reig, escultor i creador de figures festives.
3: Festa, festa!
4: Amb Laia Camproví
5: i Amadeu Carbó.
3: Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
1: Però abans d'entrar en matèria, obrim la llauna musical de l'estiu i comencem aquest viatge sonor amb el grup Bellveure i el seu tema Esclafits i Castanyetes. I en el...

0: Una delícia aquests esclafits i castanyetes dels Bellveure, una manera fantàstica d'omplir d'energia folk aquest divendres de juliol.
1: I ara connectem de seguida amb el pols de la informació del món associatiu una setmana més, però mentre la Emma Robres fa vacances, nosaltres mateixos us portarem una tria de notícies fresques que venen de la redacció del Tornaveu.
2: Festa, festa!
3: Les notícies del Tornaveu.
1: El festival Amb So de Cobla celebrarà aquest estiu la seva desena edició a Palamós. Consolidat com el Festival de Cobla de Catalunya, continua apostant per apropar aquest gènere a nous públics i demostrar la seva capacitat d'innovació i de diàleg amb altres estils musicals.
0: Del 4 al 8 d'agost, el festival oferirà una programació que combina concerts, espectacles i estrenes, amb la participació de formacions de referència com la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, la Principal de la Bisbal, els Montgrins o la Cobla Berga Jove, entre moltes altres.
1: Des dels seus inicis, Amb So de Cobla ha treballat per divulgar, protegir i fomentar la sonoritat dels instruments de la cobla com a patrimoni genuí de la cultura catalana, alhora que impulsen nous espais de creació i diàleg amb d'altres disciplines musicals. El festival s'adreça tant al públic habituat a la cobla i a la sardana com a nous espectadors interessats en descobrir propostes contemporànies vinculades a la música d'arrel catalana.
0: La desena edició també servirà per celebrar el camí recorregut durant aquests anys, en què el festival s'ha convertit en un referent per la difusió i la renovació de la cobla, reunint músics consolidats i noves generacions en un mateix escenari.
1: Més enllà dels concerts, Amb So de Cobla posa en valor una de les expressions musicals més representatives de la cultura popular catalana, demostrant que la tradició pot evolucionar i continuar connectant amb el públic d'avui.
0: I ara parlem de teatre, perquè del 26 al 30 d'agost, Girona acollirà una nova edició del FITAC, el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, una de les trobades més importants del teatre no professional del sud d'Europa.
1: Enguany, el festival arriba sota el lema FITAC Connection, amb la voluntat de crear vincles, arribar a nous públics i fer accessible el teatre amateur a tota la ciutadania. Una aposta que reforça la vocació internacional del FITAC i posa en valor la diversitat cultural i la riquesa del teatre de base. Durant 5 dies, Girona reunirà grups procedents de diversos països que compartiran escenaris amb companyies catalanes.
0: La programació inclourà espectacles de gèneres molt diversos, des del teatre clàssic fins a propostes contemporànies, passant per la comèdia, el drama i el teatre de carrer. A més de les representacions, el festival oferirà espais de trobada, d'intercanvi i de formació entre els participants.
1: El FITAC manté així el seu objectiu fundacional, donar visibilitat al teatre amateur i crear ponts entre creadors d'arreu del món. Des de la seva primera edició, el festival ha esdevingut una plataforma d'intercanvi cultural que demostra la qualitat artística i el compromís de les companyies amateurs.
0: Amb més de 2 dècades de trajectòria, el FITAC continua reivindicant el paper fonamental del teatre amateur dins el teixit cultural català. Una mostra que la passió, la creativitat i la col·laboració són també motors imprescindibles de la cultura popular.
1: I fins aquí les notícies del Tornaveu, que de manera excepcional les hem fet la Laia Camproví
0: i l'Amadeu Carbó.
2: Festa, festa!
0: I sense moure'ns de la informació, anem a veure com bufa el vent a les places del país. És el moment de prémer el pols a les colles amb el baròmetre casteller. Una vegada més, benvinguda, Sara Soriol.
4: Festa, festa.
2: Baròmetre casteller.
4: Amb Sara Soriol. El retorn del 3 de 9 en folre i l'agulla i el primer castell de 7 a Brenc.
5: Hola, company, ja tornem a ser aquí per explicar-vos les novetats del baròmetre dels darrers dies. Els castellers de Vilafranca han ressuscitat el 3 de 9 en forra i l'agulla, castell que no es veia des del 2019. Ara és el millor castell dels verds que es mantenen segons per darrere de la Vella de Valls. Els capgrossos de Mataró han fet una doble estrena i s'han posat a lloc amb el 4 de 9 i el 5 de 8. Els marrecs de Salt també han fet una doble estrena, han recuperat el 5 de 8 i han revalidat el 2 de 8. Els xiquets de Reus han posat de sostre el 5 de 8 i els de Sant Pere i Sant Pau han recuperat el pilar de 7 en folre. No el completaven des de l'agost del 2019. Per la seva part, els bordegassos de Vilanova han completat la torre de 7. Els castellers de Mediona han recuperat el 9 de 6. Els castellers de Tortosa han coronat per primer cop un castell de 7, el 3 de 7 carregat. També han fet per primer cop el 5 de 6. Finalment, els encantats de Begues han sumat el 4 de 6 amb l'agulla. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia a la nostra web baròmetrecasteller.cat.
1: Moltes gràcies, Sara Suriol, per aquesta magnífica fotografia de la situació castellera actual. Com sempre, un plaer escoltar-te.
2: Festa, festa!
1: I de la plaça castellera ens n'anem directes a la taverna.
0: I tant, arriba el moment d'escoltar la Venera del Reier, una unió espectacular entre la singularitat del Pont i Pissador i les veus impecables de les anxovetes.

0: Impressionant aquesta manera del raier. Un autèntic luxe ajuntar el talent del ponipissador amb la de les anxovetes. Acomiadem aquest viatge mariner i ens posem seriosos, però només una mica, perquè entrem en el nostre tema central d'avui.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
2: Sí, perquè com us dèiem, avui recuperem un document sonor molt interessant enregistrat al Born en el marc de la jornada Ludicó Bestial que organitza l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya per la Festa de la Mercè. Es tracta d'aquesta interessantíssima conversa amb en Pau Reig, reconegut escultor de la festa i creador de figures de la nostra imatgeria festiva. Escoltem-lo.
3: Com bé sabeu, enguany la Mercè, i com és habitual, té una ciutat convidada, Manchester, aquest any, i com a acció potser més visible d'aquesta, diguéssim, que convidada o agermanament és el projecte The Worker Becomes Queen, que seria una cosa com treballadora esdevé reina, un concepte, eh? Una acció que la imatgeria festiva hi té un paper important. De fet, una bèstia i una geganta, on els artistes Dolors Sans i en Pau Reig hi han tingut un paper, no sé si destacat, no destacat, això ens ho explicarà ara el Pau. I per això avui hem convidat en Pau Reig, un artista creador de figures festives, un escultor afincat al Solsonès, la seva terra, i que ja du un munt de bèsties i d'altres elements d'imatgeria construïdes, perquè també fa gegants, fa caps grossos. És per això que en aquesta entrevista l'hem titulat El pare de les bèsties. I per tant, Pau, pare de les bèsties, benvingut al Festa Festa.
4: És un plaer, moltes gràcies per convidar-me.
3: Et presentaré una mica. He de dir, Pau, que clar, jo ja tinc una edat, quasi bé dues. No estic a la tercera, però a la segona sí. I clar, jo, quan vaig començar en el món de la festa, tots els constructors, llavors en dèiem constructors, no els consideràvem artistes de ple dret, eh? I això és així, eh? Clar, eren gent gran que ara portaven l'antiga tradició, que són els que ens la van transmetre i sorts d'ells, no? Doncs parlo del Domingo Humbert, del Manuel Casserres, i clar, ja eren gent gran. I en canvi ara em trobo amb un tio davant meu que no té ni 30 anys i que ja ha fet obra bestial, no? Mm. Això, tu et sents hereu d'aquells constructors o tu ja...
4: Jo em sento hereu de tot un llegat, no?, que ve darrere, des d'aquests constructors i anterior, però sento que estic en un camí personal també fent les figures. Mm-hmm.
3: Doncs et presentaré una mica, perquè va, la gent sàpiga de qui parlem quan parlem del Pau Reig. Es diu Pau Reig Torra, vas néixer el 1997 a Solsona i estàs envoltat de prats, de bosc, de muntanyes, i desenvolupes la sensibilitat artística per connectar la natura i l'art. I això ho defineixes tu. Sí. Això, tu t'has presentat així en més d'un lloc. El llegat a mi sembla preciós. Dels teus avis passa per la producció artística i per la vinculació amb l'entorn. L'avi Lluís feia talles i relleus de fusta, mentre que la ubicació del taller es troba a l'antiga granja en la qual el teu avi feia i criava xais. Uh-huh. Un indret, el Clot dels Roures, que provoca i aboca a la connexió amb el territori. Això també ho dius tu, no m'ho invento.
4: Ho dic jo.
3: És així?
4: És així.
3: I com a cosa pràctica, ara tot això era bucòlic, romàntic i maco, perquè ve de dintre, però llavors la part pràctica, el 2014 vas iniciar els estudis de Belles Arts i Conservació i Restauració de Béns Mobles a la Universitat de Barcelona i paral·lelament vas cursar a la Massana un curs, un CPO, que no sé què vol dir.
4: Sí, curs de professionalització d'ofici.
3: Sobre imatgeria festiva. I poc després vas fer una estada a Florència Academy of Art per participar en un workshop sobre figura escultura.
4: Sí, d'escultura figurativa.
3: Exacte. Escultura figurativa. Et dones per presentat o podem afegir alguna cosa?
4: Sí, molt bé, molt bé, molt ben presentat.
3: Jo primer et diria, a tots els hi faig la mateixa pregunta, tu com et vincules, quin és el teu vincle, més enllà de la tecla que ara és la teva professió, tu com entres en el món de la festa?
4: La pregunta és, crec, com entra la festa a dins meu, perquè no ho recordo. No ho recordo en el sentit que des de que sóc ben petit visc la festa major i el Carnaval de Solsona des de dins. És una cosa que se'm mou a dins de les entranyes, se'm movia a dins de les entranyes, i tant és així que ho he hagut d'expressar d'una manera, no?, que ha estat una forma artística.
3: Però tu, per exemple, has portat gegants, has portat bèsties?
4: Sí.
3: Quins?
4: Jo, bueno... tornem-hi a Solsona.
5: Molt potent, ciutat molt potent a nivell gegantè.
4: Oh, i tant. De fet, aquest arrelament de la ciutat crec que també m'ha fet florir, no?, tota aquesta part artística i creativa entorn de la imatgeria festiva, però sí que durant molts anys he estat a l'agrupació de geganters de Solsona, encara hi segueixo, però no com a primera fila. També he ballat l'Àliga de Solsona durant molt de temps i tinc un vincle molt especial amb aquesta figura. I a més, a Solsona tenim el contrapunt, que és el carnaval, no?, que també un dels elements principals són els gegants. Llavors, els gegants del carnaval també els he fet ballar des de petit, ballant primer els infantils i després ja passant els grans, fent tots els ballets, o quasi tots els ballets que he pogut fer, i, bueno, i acabant construint l'Espedrera, no?, que és una figura que es va estrenar el 2019 i que té molt de recorregut.
3: Per tant, podem dir que en aquest cas tu sí que has fet tots els papers de l'auca.
4: Ostres!
3: Ballador, portador...
4: Em faltaria el de músic.
5: Ah, bueno, però tens temps per
4: encara
5: arreglar-ho.
4: És veritat.
5: Tens, ets molt jove.
4: Ei, bona idea.
3: Aquest el podem arreglar. És a dir, pot ser possible, pot ser que acabis que els hagis fet tots. Això, home, això et dona un plus, eh? Això et dona un plus.
4: No ho havia vist mai així.
3: Oh, doncs és que les coses s'han de veure així, s'han de veure així. Quan començàvem l'entrevista parlàvem d'aquest agermanament o d'aquesta ciutat convidada, que és Manchester, i d'aquest projecte The Worker Becomes Queen, no?, que la traducció seria com la treballadora esdevé reina, no?
4: I que ja,
3: quin paper heu tingut tant la Dolors com tu en aquest projecte? D'entrada, en què consisteix el projecte?
4: Resumir aquest projecte en una frase és quasi impossible, perquè abarca moltes coses, és a dir, toca molts àmbits, no? Hi ha tota una part conceptual a darrere molt profunda i molt interessant, però vindria a ser com la creació de dues figures d'imatgeria festiva, entre cometes, creades a la ciutat de Manchester per tal de que neixin durant la Mercè, no? Llavors són un gegant, una geganta i una abella, una bèstia. Sí.
3: I aquest col·lectiu que el crea, on el contextualitzem? En quin marc el posem? Perquè això jo crec que és el marc de la creació.
4: De fet, el col·lectiu que hi ha darrere es diu Global Grooves, i són un col·lectiu de teatre al carrer. Llavors, el que és molt interessant d'aquestes figures és que s'ha fusionat la seva manera de fer, no?, com més de teatre al carrer, més titellaire, més de moviment, i això. I després, des de la part catalana, no?, el que hem aportat

0: després.
1: I això, clar, això acabarà sent una acció teatral al carrer aquí a Barcelona. Sí. I això, aquests elements són d'anada i tornada cap allà o ja es queden aquí? Què passarà aquí?
0: Això és d'anada i tornada.
1: Si es torna cap a Manchester.
0: Exacte, i aquí tenen tota una acció performàtica, no?, entorn de les figures, i això tornarà cap a Manchester, seguirà donant vida a Manchester. I aquesta és una part molt interessant, també, perquè aquestes dues figures formaran part d'aquest col·lectiu, del Global Grooves, que es dediquen a fer teatre al carrer, i llavors ells mateixos són els que aniran donant-los vida en els propers anys.
1: I si demanen la interacció de la gent, és a dir, que la gent no estigui palplantada, diguéssim, amb la vorera mirant, sinó que es trenqui aquesta barrera fictícia, vol dir que potser, igual com va passar en el seu moment amb el Correfoc l'any 79-80, que es va inventar trencant barreres, vés a saber si no comencem a entendre les cercaviles de Festa Major d'una altra manera.
0: És interessant obrir aquesta porta. És interessant porta, no? Veure com es desenvolupa.
1: Clar, aquí és molt interessant. Però bueno, nosaltres volem parlar amb el Pau Reig artista, amb el Pau Reig escultor, amb el Pau Reig creador, pare de les bèsties, el pare de les bèsties. Tu toques la creació de figura nova.
0: Sí.
1: Toques la conservació i la restauració.
0: Exacte.
1: Perquè a més ets una persona que està capacitada per fer-ho. I dic això perquè de vegades hi ha figures que les posem en mans de conservació i restauració de gent que no tenen la capacitat per fer-ho. Poden ser grans creadors, si vols, però llavors aquí es generen conflictes, sobretot després, no? Toques el manteniment, parlarem de material, si et sembla bé,
0: molt bé.
1: I parlarem dels personatges que tu crees.
0: Ui, molt bé,
1: sí?
0: Que guai.
1: Ho fem?
0: I tant.
1: Va, comencem per la creació. Com és el Pau Reig en un procés creatiu d'una figura? Sigui quina sigui, és igual.
0: Jo flueixo amb l'escultura. Aquest seria el titular, no? M'agrada molt l'escultura. Llavors, sí que quan se'm planteja un projecte, a nivell d'una colla, d'un ajuntament, el que sigui, doncs jo sempre els hi dic, i a mesura que han anat passant els anys me n'he donat més, que em ve molt de gust sentir-me acompanyat de la colla i de les persones que hi ha a darrere del projecte i alhora jo acompanyar-los amb ells, perquè crear una figura no és, per mi, no és fer una peça i te la venim a buscar d'aquí 3 o 4 mesos, no, és que a darrere hi ha una estima, un caliu i un amor, que suposo que és el que jo he palpat i he transmès també a nivell de Solsona, no? Doncs aquest amor que jo he sentit amb els gegants, doncs vull, i em ve molt de gust que la colla que hi ha implicada al darrere, doncs també se la fa aquí seva, no només quan la figura estigui estrenada, sinó també durant el procés de creació.
1: Quin seria el procés pragmàtic, el procés estàndard que tu fas servir?
0: I llavors, respecte a això, faig una mica d'esbós, un dibuix. No, no sóc una persona que m'agafi gaire fort el dibuix i després em poso a modelar. Primer modelo un fang tota la figura, intento fer com els acabats que em senti, per tal que em senti supercòmode. Unes escultures no les acabaries mai, perquè, ostres, el veus i tocaries i tornaries a tocar, però no, intento, doncs, això, que em senti còmode, però després també hi ha un temps límit, no?, d'entrega, i després, quan tinc aquest fang i em sento còmode a l'hora de donar-lo per enllestit, faig motllos i amb guix i els ompleno amb fibra de vidre o quartro pedra.
1: Però, si tu, ja, i ara et dic, triem un material, quin és predilecte per tu, fibra de vidre o quartro pedra?
0: No hi ha un material predilecte.
1: No?
0: No, per mi no. És a dir, cada peça demana un material. Hi ha una figura de bestiari, pel que fa a les dimensions, pel que fa, per exemple, si porta foc, els acabats, si ha de ser un drac, no? Si fem unes ales així o aixàs, doncs el material predilecte d'aquesta figura en concret és la fibra de vidre. Si en canvi fem un gegant que volem com mantenir una mica el que seria el procés artesanal i tota aquesta part més orgànica, no?, que també amb el tacte també es vincula això amb la figura, doncs jo et diria el cartró-pedra.
1: Perquè els acabats també són diferents, és a dir, l'acabat del pintat d'una figura en fibra de vidre i una altra de cartró, la tècnica deu ser diferent.
0: Pot ser bastant semblant, eh? Si ens posem amb, és a dir, l'acabat d'una bèstia normalment és més amb acrílics
1: i
0: llavors l'altre és a l'oli. Però si jo també m'he plantejat, no? Si mai faig una figura de protocol que, ostres, que volem que sigui un acabat allò a l'oli i amb tot un rerefons, no?, i tot un sentit a darrere, doncs no hi hauria cap problema, tampoc. Sí que potser no casen tant, no?, com a material, no és tan purista, no?, posar oli sobre de fibra de vidre, però al final estan vives les figures.
1: Això preguntar-li a un solsoní ja sé que pot, que no ho he de fer mai. No ho he fet mai, però ara t'ho preguntaré.
0: Atreveix-te.
1: M'atreveixo. Figures de nova creació o figura tradicional? O totes?
0: I per què les de nova creació no poden ser tradicionals?

0: Ara la, però és que les preguntes les faig jo.
1: Ah, vale, vale. És que, clar, el meu cap ha dissociat una cosa que jo la tinc com a...
0: Sí? Sí. No, em refereixo, per exemple, una àliga, un bou, una mulassa, que tenim aquesta, aquestes icones molt fixades en el món del bestiari, com a bestiari tradicional, però, en canvi, no sé, ara aquí mateix estem veient un dinosaure, no? Aquí al costat, aquí al Borno, estem veient figures que hi ha una creativitat que se surt d'aquests paràmetres del que serien els seguicis tradicionals. Hi ha constructors que es troben molt còmodes amb el que és la tradició pura i dura, i hi ha constructors que els agrada fer volar i volar i volar la seva imaginació. Tu ets dels que voles o dels que aterres?
1: Jo sóc dels que aterro, però necessito volar. Necessito, vull dir, i gaudeixo volant. Suposo, has dit això del solsoní, no?, de preguntar-li un solsoní. Clar. I com que tinc aquestes arrels tan sentides i alhora que les gaudeixo tant, jo crec que d'aquí em ve, no?, tota aquesta part de, que m'agrada, com fer figures més de, què diríem, de protocol, institucionals, més tradicionals. M'agrada molt, m'agrada moltíssim, i m'agrada quan la gent ho concep de la mateixa manera o d'una manera semblant com ho veiem a Solsona. Però alhora també necessito un punt de creativitat i d'eixida, no?
2: Festa, festa. Estiu 2026.
3: En Pau Reig ens encomana la seva passió de donar vida a gegants i també a bestiari. Ara, però, abans d'anar a la segona part de la conversa, farem una petita pausa musical ben contundent, marca de la casa.
4: Sí, senyor. Des de l'Empordà ens arriba la potència dels fetus, acompanyats en aquesta ocasió per en Quim Carandell. Ens canten un tema que és tot una declaració d'intencions. Mori el Branch.

0: Grans, els fetus i en Quim Carandell reclamem el bon esmorzar de ganivet i forquilla, clar que sí. I ara sí, reprenem el fil, us deixem amb la segona part de la conversa amb l'escultor de la festa, en Pau Reig.
1: Abans parlàvem dels antics, no? Dels antics constructors, dels antics artistes que modelaven figures, no? Per exemple, el segle XIX està ple, perquè tenim constància, no? El segle XIX, el segle XVIII, de firmes d'artistes de primera, dels que eren artistes de primera línia del país, doncs que eren els que s'encarregaven, almenys a la ciutat de Barcelona, de fer les figures festives, no? Et sents hereu, tu abans hem parlat de l'hereu, que tu has dit, sí, d'alguna manera, però et sents hereu d'aquests antics constructors, o et sents innovador? Tu, el Manel Casserres, per exemple, tu no l'has arribat a conèixer.
2: El Manel, a l'avi, no.
1: L'avi.
2: A l'avi, no.
1: A l'avi, em refereixo.
2: No, clar, jo del Manel Casserres...
1: Coneixes l'obra?
2: Clar, totalment. Vull dir, jo de petit menjava bé. Perquè mengés a casa meva, obríem el llibre de gegants de Manel Casserres i anava mirant els gegants, saps? I em queien les papilles allà. Imagina't si era petit i ja estava a tope, no?, amb les seves figures. Per tant, per mi són un referent, i tant, són un referent. El que sí que jo sento que faig un camí en el que jo em sento còmode, no? I des d'aquestes arrels o des d'aquest rerefons que estimo i que aprecio, jo també els estenc les ales i faig la meva manera, no?
1: Això seria figures. El Pau Reig, creador de figures, pare de les figures, però també et podríem dir que ets el metge de les figures.
2: Sí, també.
1: És a dir, et poden arribar, també. Al teu taller et poden arribar figures que potser no són teves, i que necessiten una intervenció, i algunes d'aquestes figures poden tenir molts anys, és a dir, poden ser considerades patrimoni. Com s'aborda això? Perquè tu tens els coneixements per abordar una acció de conservació, de restauració...
2: Clar, jo em vaig formar com a conservador-restaurador ja amb aquesta vocació, no?, de restaurar i preservar el patrimoni festiu català, no? Català o internacional, no? Però especialment dels gegants i bestiari. Llavors, com abordo una restauració? Primer, des de la tranquil·litat de que sé que tinc aquesta sensibilitat i, a més, el coneixement, com per tirar-ho endavant. Després, sobretot, el que faig és analitzar, quan m'arriben figures d'aquest tipus, analitzar tota la part històrica, també què em puc trobar, què no em puc trobar, fer cates i veure com podem abordar de la millor manera per la figura, doncs, aquesta restauració. Però jo sempre ho dic, que el ser cultura popular i el ser elements vius també s'ha de tenir molt en compte la gent que hi ha al darrere. És a dir, no estem restaurant un quadre d'un museu, no?, que es quedarà allà exposat i potser el tornaran a restaurar d'aquí 50 anys. No.
1: Peces vives, de patrimoni immaterial.
2: Exacte, és que són peces vives.
1: Clar, i com abordes això? Hauràs restaurat, no sé, quins elements han passat per les teves mans que diguis, mira, d'aquí hem fet una intervenció de restauració considerable.
2: Mira, el primer que em ve al cap, tot i que no són gegants centenaris, són els gegants de la Seu d'Urgell. Els gegants de la Seu estaven realment malament, no? I tenien tot un procediment... Bueno, se'ls havia posat certes coses a l'interior, bueno, s'havien fet restauracions
1: que no...
2: Exacte,
1: sempre,
2: allò d'una mica de xapa i pintura, no? Hey. I clar, i és molt interessant com vas veient aquestes capes d'història que acumulen els gegants, aquestes figures, no? Per exemple, el bust de la geganta, ara em ve el cap, i amb quins criteris decideixes treure-les, no treure-les, veure fins a quin punt pots aconseguir, doncs, que aquella fisionomia torni a l'original, o fins a quin punt realment, doncs, no, això a nivell de colla i a nivell de conservació, doncs, escollim pintar-ho de nou intentant imitar aquests colors originals.
1: Davant d'una figura, per exemple, que hagi tingut anys i panys de vida i que se li hagin anat fent reparacions i pagots, de vegades maldestres, de vegades s'acumulen policromies que quasi queden estratificades.
2: Sí.
1: Clar, i llavors dius, bueno, i ara quina policromia, no, respecto, per això podria passar, no? Per exemple, ara imaginem-nos, no?, uns gegants que t'arriben no cal que siguin, que tinguin 100 anys o 50 anys, que ara en tenim la tira, de 50 i 100 anys ara en tenim la tira, no? I resulta ser que en el taller t'arriba, tu fas les cates, i resulta que trobes 3, 4 policromies. Però resulta que la darrera és la que la comunitat, és la que té la memòria, la comunitat té els gegants amb aquell to de pell, amb aquells colors i tal, però resulta que l'artista que els va crear amb una policromia totalment diferent, per exemple, o més pepona o més viu, no? com es feien abans. Clar, et deus trobar amb un dilema. Què faig? El retorno a l'aspecte original o el retorno a l'aspecte que és el que té la memòria de la comunitat?
2: Jo el que faig és obrir tot el ventall d'opcions i ser sincer i intentar ser com el màxim d'objectiu, no? A l'hora de plantejar les opcions davant de la colla, de l'Ajuntament, del que sigui, els responsables, no? I a partir d'aquí, depèn del que digui la figura, doncs plantejaré una opció més viable o una altra. Jo sóc una mica reaci a treure capes d'història així perquè sí, capes d'història que em refereixo, a treure capes de pintura perquè sí, no? No vol dir que no ho pugui fer, ni molt menys, però sí que si ho faig és un moment, és a dir, abans prefereixo estar-ne segur i també veure com conceben aquestes figures, quin és l'objectiu que tenen, si aniran a formar part d'un museu, si seguiran sortint al carrer, els motius.
1: Clar, aquesta és una altra. Si l'element ha d'acabar doncs, tancat en un museu o en una exposició o continua viu.
2: Clar,
1: això és definitori.
2: Aquest és el punt, clar. Aquest és el gran punt.
1: Nosaltres, clar, perquè tu pots arribar a, fins i tot a plantejar una restauració d'una peça festiva que quedarà tancada en un museu, et pots arribar a plantejar, doncs mira, jo ara vull que es vegin les tres policromies, no? O que es vegin les cartes, o allò que hem refet, ho refem amb criteris actuals de conservació i restauració, però s'ha de veure claríssimament que aquella part és la que estava perduda i que l'hem refeta, no? Mm. Això seria un criteri.
2: Seria un criteri, però aquest no, a mi no em tiba massa.
1: En el cas de tancar un museu,
2: Sí, sí.
1: No em tiba massa.
2: No em tiba massa. No. És a dir, trobaria més interessant, per exemple, recuperar la policromia original, no? Amb el motiu de, vale, aquests són els gegants, a dia d'avui ens han arribat amb tantes policromies, no? Doncs traiem una mostra perquè es pugui ensenyar, no? Com d'on venia tot això i ho referenciem bé, però potser seria molt interessant deixar el gegant exposat tal i com es va estrenar el dia de la seva inauguració, no?
1: Utilitzes tecnologia tipus RegiX?
2: Sí.
1: Sí, ho fas servir.
2: És a dir, dins del que puc abarcar a nivell de taller, perquè no tinc un taller amb totes les noves tecnologies de restauració.
1: Però ho feu fora o tens tu un aparell de RegiX?
2: Ja, ho combino. Depèn d'alguns elements, alguns materials, alguns aparells sí que els tinc, i si no, doncs intento...
1: Deuen donar molta informació.
2: Sí.
1: Què és la cosa més estranya que t'has trobat amb una figura que has anat a restaurar i que li has fet una radiografia i dius, ostres, aquí dintre n'hi ha una altra? Això ha passat més d'una vegada.
2: Mira, de més estranyes que te'n podria dir moltes, però una cosa que trobo apassionant és quan d'una figura de cop descobreixes que tenia els ulls de vidre, que a l'interior hi havia uns ulls de vidre. Això
1: era molt usual a finals del XIX, per exemple, durant tot el segle XIX. Això era molt usual.
2: Exacte.
1: Tu fas, en les teves creacions, tu els fas de vidre.
2: Sí.
1: I ara ve la pregunta. A mi m'han preguntat, pregunta-li com fa els ulls. I ara ve el moment. Com fas els ulls?
2: Et responc des de la part com més emocional, no?
1: Sí, clar.
2: I més artística, també, perquè... Com connectem tu i jo ara que ens mirem? A través de la mirada. Llavors, quan vols conèixer una persona, quan vols entrar a dins d'una persona, no? o conèixer què hi ha darrere, el primer contacte és amb la mirada. I si per la mirada ja t'hi sents còmode, ostres, ja la teva visió o la coneixença d'aquesta persona ja continuarà més enllà. No? Doncs amb les figures és el mateix, amb la imatgeria festiva és el mateix. El primer contacte el fas amb els ulls, amb la cara, amb la mirada. Llavors, si aquests ulls tenen una essència, ja serà agradable continuar mirant la cara, el cos, el coll, els braços, el que sigui. Llavors, per això per mi és tan important la mirada de les figures, i per això doncs, els ulls de les meves figures sempre tenen alguna cosa que els fa especials, ja sigui que estan fets de vidre, que hi poso, a vegades hi poso pa d'or, però sempre intento que sigui de les últimes coses o dels últims elements de la figura amb les que treballo, perquè si ja he pintat tota la figura i focalitzo amb l'ull la part com més emocional, doncs al veure tota la figura sabré quins colors i com he d'acabar i enllestir doncs, tota aquesta part.
1: Parlem del manteniment de les figures, si et sembla. Aquí els responsables som nosaltres, els festers. És a dir, d'alguna manera. I jo ja ho sé quina és la resposta. Oi que no ho fem gaire bé?
2: Home, a mesura que van passant els anys, millor.
1: Quina seria la, si ara de, els punts essencials que diries? Això és el que qualsevol colla ha de tenir en compte a l'hora de cuidar i mimar les seves figures.
2: Mira,
1: perquè veiem coses que, Déu-n'hi-do.
2: És que amb això ens podríem estendre molt i podríem parlar molta estona.
1: Però
2: m'ha vingut una cosa al cap, m'ha vingut una cosa al cap, que és que quan veig uns gegants, allò, uns gegants alts que pesen, no? I de cop i els paren així, patapum, és a dir, de cop, fan un cop amb el cavallet, m'explico, amb les quatre potes, hosti, jo això em ve...
1: Que totes, em ve mal, em ve totes, mal, totes perquè, les juntes fan...
2: Perquè, exacte, penso en aquelles escultures, no? Si són de cartró-pedra o encara més, i dic, hòstia, això és que per dins ara... Per exemple, el coll, no? que rep bastantes sotregades en quant als gegants especialment. Ostres, aquí aquest coll ara mateix deu haver dit, me cago en dena, baixa una mica més suau, geganter.
1: Aquelles perquè... esquerdes, aquelles esquerdes que van sortint.
2: Aquells craquejats i tot, no? Sí, em ve molt al cap això, no? La manera de parar els gegants.
1: Jo tenia un company que érem geganters els dos i duíem els gegants de la ciutat, i els gegants de la ciutat va haver una època que van fer craquejat. I em deia, és tan maco el craquejat. Saps? Ho deia com dient, no ens ho mirem més, és tan maco que ja assumint, no?, que tindríem el coll craquejat. I entrem a dintre els personatges dels que tu crees, perquè tu al final estàs creant un univers reig, no? El teu univers de figures. Clar, tu ara portes una pila de figures creades entre gegants, caps grossos, bestiari... I ara et diré una cosa que és difícil. Jo entenc que pel pare de la criatura és molt difícil. Però n'hi ha algun que diguis, ostres, aquest, per mi, aquest té un... O aquests tenen un accent especial per la dificultat que hi vaig tenir, pel repte... perquè el resultat ha sigut espectacular, perquè han tingut molta acceptació.
2: Mira, agafaré l'Espedrera, perquè l'Espedrera és una figura molt sentida, ja que hem parlat molt del carnaval, d'aquesta arrel solsonina, perquè va ser la primera figura que va néixer al taller, quan el taller no havia de ser ni taller, vull dir, era una nau bastant abandonada, i allà amb els meus amics de tota la vida de Solsona ens vam animar i vam començar a construir aquesta figura, i en un moment que no sabia que m'acabaria dedicant completament a això. Sí que hi tenia la intenció, però no sabia que em podria fer, no?
1: I una altra pregunta que ja et faig per anar acabant, però podem estendre'ns amb el que tu vulguis, eh? Vull dir, si tu ara dius, no, jo vull seguir per aquí, seguim, eh? Hi ha alguna figura... que fas, dius, jo, per realitzar-me definitivament com a constructor o com a artista de figures festives, m'agradaria acabar fent una bèstia que fos així o aixàs, o un gegant que fos així o aixàs.
2: Ui, tant.
1: Va.
2: I això ja ho sé des del primer dia.
1: Vinga,
2: des del primer
1: doncs
2: dia,
1: vinga, és el moment que ho sento. Atenció, Catalunya.
2: Una àliga. Em ve molt de gust fer una àliga.
1: No n'has fet cap encara.
2: No n'he fet cap. I em ve molt de gust fer una àliga per molts motius, però especialment perquè... He ballat l'àliga de Solsona i entenc l'àliga com un vincle molt arrelat o com la part més identificativa d'un poble, no? O d'una ciutat. O així és com jo ho he rebut a nivell de Solsona. I m'encantaria que un grup de persones vingués i volgués construir una àliga amb tot aquest sentit, amb tot aquest simbolisme. Perquè no només la figura, sinó qui l'acompanya i com s'acompanya això.
1: Anem encarant ja al final d'aquesta entrevista. Probablement, a mi... Jo tinc el cap ara que em bull de coses que m'agradaria preguntar-te, que m'agradaria conversar amb tu, però clar, el temps és molt limitat. Però si hi ha alguna cosa que diguis, ostres, mira, Madeu, a mi m'agradaria en aquesta entrevista afegir aquest comentari, aquesta idea, aquest és el teu minut de glòria.
2: Sí, hi ha una frase que m'agrada molt i diu que la cultura no és l'adoració de les cendres, sinó la transmissió del foc. No? I per mi això és l'essència de la cultura popular.
1: Tornem-hi, eh? Torno a repetir això. Fem-ho solemne. La màxima.
2: La cultura no és l'adoració de les cendres, sinó la transmissió del foc. No? I és una cita que expressament I em remonto amb el que he parlat abans de l'Espedrera, no? D'aquesta serp de Solsona. És una cita que expressament la vam voler posar a l'interior del gegant, no? Perquè la cultura es reinventa i està plena de vida. I si no deixem que flueixi, que transgredeixi, que canviï com canviem nosaltres com a éssers humans, doncs només farem que adorar unes cendres que no estan vives.
3: Doncs ens quedem amb això, Pau. Jo estic segur, perquè, clar, et queda molt per endavant, molt per endavant. Jo estic segur que seràs flama, que seràs foc i que ho cremarem tot amb tu a nivell de figures festives. Moltes gràcies per haver vingut avui aquí. Sé que vens de molt lluny. T'ho agraeixo moltíssim i que hagis vingut al que a partir d'ara volem que sigui la teva casa, que és el Festa Festa.
2: Un plaer i moltíssimes gràcies per convidar-me.
4: Festa Festa. Estiu 2026.
0: I fins aquí aquesta conversa amb Pau Reig Torra, a qui volem agrair i encomanar-nos aquest amor per les figures que omplen d'orgull els nostres pobles i ciutats. I amb les seves paraules, aquest Festa Festa número 2645 va arribant al seu final.
5: Festa

0: Volem agrair de tot cor la feina de la nostra col·laboradora Sara Soriol, que tots els caps de setmana ens arriba aquí al Festa Festa, puntualment duent-nos el baròmetre casteller, i és l'única col·laboradora, de moment, que no ha fet ni un dia de vacances. Moltes gràcies a la gent del baròmetre casteller.
1: I, per descomptat, també el nostre reconeixement a tot l'equip que fa possible que la roda del Festa Festa no s'aturi mai. Són la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell i els micròfons, l'Amadeu Carbó
0: i la Laia Camproví. I no oblideu la nostra recomanació de l'agenda per aquest cap de setmana i gaudiu de les festes majors, que en són moltes, moltes, moltes i arreu del país.
1: Ens n'anem, però com sempre ho fem de la millor manera possible, amb música de cobla de fons. Us deixem amb la peça que ens relliga amb la conversa amb en Pau Reig, que és Gegantiniana, una obra de Jesús Ventura interpretada per la Cobla Mediterrània.
0: La setmana que ve hi tornarem amb un nou especial d'estiu. Fins llavors, que vagi molt i molt bé.
1: Adeu.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla. La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Encetem la cinquena i penúltima hora dedicada a les cançons de tots els teus estius. En l'anterior entrega us vàrem comentar que el 1993, que és l'any on ens vam quedar, es van produir dos fenòmens d'aquells gairebé irrepetibles. Però això ho explicarem d'aquí uns instants, perquè d'aquell 1993 volíem dedicar un temps, per exemple, a un paio simpàtic que ens ho va fer passar molt bé, amb dos noms, Mink DeVille o Willy DeVille. Aplaudiments per ell, sisplau, que aquell 93 ens va fer el Demasiado Corazón.

Demasiado Corazón, que va ser utilitzada com a sintonia de capçalera d'un programa de títol similar o exacte durant molt temps. Era Willy DeVille en directe. Estem a 1993 i seguim amb ritmes calents, sabrosones. Això també, aquell any, va ser tot un fenomen. Encara no era possible descarregar-se música gratuïta i quan un disc agradava, es venien molts discos. Aquest va ser el cas de Mi Tierra. De Mi Tierra.

0: mi tierra.
1: En medio del alma, cuando tú no estás.
0: Possiblement aquell 1993 va ser el millor any per Gloria Estefan, perquè d'aquest disc va vendre un total de 14 milions de còpies. Només a Espanya, 1 milió. I només a Estats Units, 200.000 còpies. Ah, però aquell 93 també sonava una coseta senzilla, però molt agradable, dels UB40.
2: Every hour, every day I'm learning more.
0: Higher Ground.
2: The more I learn, the less I know about before.
0: Recordes, Coco?
2: The less I know, the more I wanna look around. Digging deep for clues on higher ground.
3: Cocodril Club.

That She Wants. Era la música del grup Ace of Base. Però d'aquell 93, a les pistes de ball, segurament també ha passat a la història el What is

far is off. Però què és exactament l'amor, eh? I l'amor, Coco? Avui, com està l'amor? El tens més o menys controlat? A prop teu, sí o no? Aquell 1993 es va publicar en una versió remix un dels temes que Freddie Mercury en el seu dia havia gravat en solitari sense els Queen, el Living on My Own. Recordem que ell ens deixava el 24 de novembre de 1991.

0: El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Freddie Mercury, recordat, reeditat el 1993. Un estiu per al que estem donant una volta ara mateix i del que ja us vaig dir en l'anterior entrega del programa i avui al començar, que es van produir dos fenòmens gairebé irrepetibles. Dues produccions discogràfiques espanyoles es van convertir en números 1 mundials. Van vendre milions de còpies Los cantos gregorianos de los monjes de Silos.

Sí, això es va fer molt popular. Va traspassar les fronteres de les produccions limitades o elitistes. Tant és així que crec recordar que la Direcció General de Tràfic va recomanar al personal que no es posés el disc de Los Cantos Gregorianos de los Monjes de Silos al cotxe perquè corria el risc de dormir-se. Per Los Monjes de Silos era un disc més dels seus Cantos Gregorianos, però no sabem per què aquells fenòmens que es donen en la música, aquest doble CD, perquè aleshores ja es publicaven els discos simultàniament en vinil i en CD, va ser número 1 arreu del món. L'altre fenomen, evidentment, ja te l'imagines, perquè va ser molt més comercial, fins i tot. I tothom recordem la imatge del president dels Estats Units, George Clinton, fent la coreografia, o intentant fer la coreografia de la Macarena de Los del Río. Un duet que portava moltíssims anys treballant i mai els hi havia passat una cosa similar.

Dins del terreny de les curiositats, al passar a 1994, recordar que van triomfar dos èxits que no eren originals d'aquell any, no, eren molt anteriors. Això era original del 1973, de 21 anys abans.

Però tenia molta gràcia. Us apropàveu a la cabina i ens demanàveu la cançó del Uka Uka, que en realitat es diu Hook Kind of Feeling.

Hook and a Feeling del grup Blue Sweat va tornar a triomfar 21 anys més tard, el 1994, però segurament a aquest èxit va ajudar i molt una campanya publicitària del Corte Inglés. Sí, ja en aquells anys la música ajudava a vendre un producte a través de la publicitat i la publicitat, que molt sovint utilitzava clàssics, ajudava a fer cultureta musical. L'altre tema que es va posar molt de moda l'estiu del 94 i que no era nou era el Hey Baby, original dels anys 60. El grup, un grup de laboratori que es va dir d'estrella band perquè era la cançó de la campanya publicitària de la cervesa.

des dels anys 60, recuperat el 94. Però amb la perspectiva que dona el temps transcorregut i tots aquests anys que han passat des de llavors, sens dubte, de l'estiu del 94 ens quedem amb un altre fenomen, amb un altre One Hit Wonder, però amb una cançó que, curiosament, coneixen fins i tot els més joves. I com també us deia en alguna de les entregues d'aquests especials del Coco dedicats a l'estiu, era molt important que comptés amb una coreografia. Però el curiós és que han passat molts anys i la coreografia continua a les festes que organitza el Cocodril compartint festes majors i la continua sabent i recordant gent de totes les edats. Bé, sovint ens demanàveu la cançó de Pili Ganarà, però no era aquest el títol. Diri-na-na-na.

0: aquesta no és la música habitual d'aquest programa que potser escoltes per primera vegada, que has descobert com per casualitat tot passejant per el dial o navegant per internet, però és estiu, companys. No estiguis trist, no estiguis trista, perquè han passat tants anys des que ballaves aquestes cançons. Al contrari, alegra-te'n per haver-les disfrutat. Allò que es diu, que nos quiten lo bailao. Algú va dir... Alerta amb la tristesa. Dos punts. És un vici.
1: Això és Cocodril Club.

Doncs tot això també forma part de la teva banda sonora. I aquest era el ritme de les teves nits.

0: The Rhythm of the Night va ser el gran One Hit Wonder d'una banda anomenada Corona. Però no va ser la cançó oficial d'aquell estiu 95, no. En aquella ocasió, aquesta va ser...
1: La canción del verano.

0: tiene historia, ¿no?
1: Que es Proyecto 1.
0: El grup es deia Proyecto 1. I la cançó, El tiburón. La de No pares, sigue, sigue. Bueno, és d'aquelles que realment va provocar un empatx. Però va ser la cançó de l'estiu de 1995, que m'imagino que tu ja hi eres. El 1996, recordo que quan sortia de marxa amb la colla d'amics i tornava a casa a les 6 o quarts de 7 del matí, no em podia treure del cap aquella cançó que deia...

Un autèntic complepistes, eh? Era el Free From Desire de Gala. Però el 1996, la cançó oficial de l'estiu era aquella que et recomanava Apaga el televisor i enciende tu transistor. Sí.

Solo se vive una vez. Aquest és un bon consell, eh? Per cert, que estava pensant que la paraula transistor està en desús. I és una autèntica llàstima, no? Perquè els transistors van revolucionar la nostra vida. Caramba! Música de festa. Cançó de l'estiu 1996. Solo se vive una vez amb las Azúcar Moreno. Però aquell estiu també es va posar molt de moda la cançó de la campanya publicitària de la cervesa i era una cançó que ens donava bon rotllo. Es deia Celebration. Let's

Celebration. La banda per aquesta ocasió es va dir Fan Factory. Però passem a 1997. Aquell any també va tenir un gran impacte comercial la cançó de la campanya publicitària de la cervesa. I a més, és una cançó que identifica les festes cocodril, quan tenim l'ocasió, molt sovint, per sort, de compartir una nit d'estiu popular, gratuïta, per gent de totes les edats, amb tota la música que ha fet història, i d'adaptar aquest programa de ràdio en directe a sessió de ball. Pensem que aquesta defineix el que sempre pretenem i normalment aconseguim: amor i respecte.

Una d'aquelles cançons que sap a cervesa d'estiu. Però l'estiu de 1997 es va provocar un d'aquells fenòmens que només es dona de tant en tant en la música. Era el seu primer disc, però va ser una passada com sonava a totes hores per totes les emissores musicals i després a la nit, als pubs, a les discoteques. Un gran record per l'amic Pau Donés i la seva flaca, aquella flaca que ens va fer tan feliços el 97.

primer gran èxit dels Jarabe de Palo, de Pau Donés. A totes hores, aquell estiu 97 sonava per la ràdio. I quan, per la ràdio, aquell estiu, obríem telèfons i preguntàvem quina cançó et dona bon rotllo, la majoria deia aquesta.

El bon dia dels meus amics els Pets, el 1997, però aquesta va ser l'autèntica... ...1998. Aquest era un món feliç. Happy World, el grup Blue for You. Sisplau, una altra canya. Hem de valorar el treball dels creatius publicitaris de les campanyes de cada any, de cada estiu, de la famosa cervesa catalana, perquè musicalment també eren un èxit. El 1998 no va ser cançó de l'estiu, però el destaquem aquí, perquè es va convertir en el disc més venut de tota la història de la música gravada a Espanya. Faltaven només 2 anys perquè la gent pogués començar a descarregar-se cançons gratuïtament d'internet i, per tant, mai més s'aconseguiran aquelles xifres. El 1988, 10 anys abans, el disc més venut va ser l'àlbum Descanso Dominical de Mecano i així es va mantenir durant 10 anys fins que aquell 1998 el va desbancar venent uns quants més Alejandro Sanz i el seu Corazón Partido. ¿Quién

0: Et pot agradar o no, però realment va aconseguir una fita molt important Alejandro Sanz amb aquell Corazón Partido que ha quedat per la història com el disc més venut de tota la història de la música gravada a Espanya. El 1998, però, aquesta va ser...
1: La cançó de l'estiu.

Sí, és clar, era Ricky Martin. I la Copa de la Vida. La cançó dels Mundials de Futbol. Ricky Martin, però, també va ser dels pocs intèrprets que va repetir cançó de l'estiu important dos anys consecutius. 1999. Living la vida loca.

0: Un altre d'aquells fenòmens curiosos, eh? El Probe. Probe, Miguel. Era Triana Pura. De moment, abans de passar a la sisena i última hora especial del Coco, dedicada a les cançons de tots els teus estius, que farem tots els anys 2000 fins a l'actualitat, doncs us deixem amb una autèntica producció rodona d'aquell 1999.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Des d'Alemanya, Lou Vega recupera el Mambo número 5 del rei del Mambo, Pérez Prado, dels anys 50 i torna a omplir les pistes. Un tema realment fantàstic.
2: 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want to...
0: No perdis la sintonia, Cocodril.

0: El programa Revival de l'Albert Malla. La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Encetem la sisena i última hora dels especials del Cocodril dedicats a les cançons de tots els teus estius. Vam començar el 1963, quan aquest fenomen va sorgir de manera espontània amb aquella cançó que deia «Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí». I ara ja hem canviat de segle, ja hem canviat de mil·lenni i estem a l'any 2000. Vámonos! Aquell any, el vell amic Carlitos Santana s'ho va endur tot, va arrasar. Tots els premis van ser per al seu àlbum Supernatural, del qual es va extreure com a primer single aquest fantàstic Corazón Espinao amb la veu de Maná. Any 2000.

0: ¡Ay, cómo me duele el amor! Corazón Espinao, Fantàstic, Carlitos Santana, amb la veu de Manà, l'any 2000. Però aquell estiu, aquesta va ser l'autèntica...
1: La canción del verano.

0: King Africa. Música de festa. Que ajuda a fer festa.
1: Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Bomba!
0: Sí, va ser una autèntica bomba. El 2001, quina diríeu que va ser la cançó de l'estiu? Ah, sí, efectivament, la de la campanya de publicitat de la cervesa. I en aquest cas recuperant un clàssic. Tens 16 anys i ets molt maca i ets meva. La formació per l'ocasió es va dir Blue Bombay.

You're 16, You're Beautiful and You're Mine. Aquesta fins i tot la va gravar Ringo Starr, l'ex-Beatle. Cançó de l'estiu 2001. El 2002 va ser l'any de Camins.

0: El meu amic Gerard Quintana, al capdavant del Sopa de Cabra, la van encertar plenament amb aquesta cançó que va sorgir, com tants d'altres èxits, com per casualitat. Un dia us vam explicar l'origen dels camins. Sí, corria 2002, però aquell estiu, aquesta va ser...
1: La cançó de l'estiu.

a CDG. Va agafar prestat per la seva tornada, per al seu estribillo, l'inici del que van dir era el primer rap de la història, el Rappers Delight de Sugar Hill Gang. Sí, va ser cosa de brujeria, com elles diuen, que fossin número 1 a mig món. No tan sols a Espanya, també a Itàlia, a Alemanya, a Suïssa, a Mèxic. Increïble. L'estiu del 2002 va ser per les Ketchup.

0: i el 2003. Aquell va ser l'estil de glòria per David Civera. Bye Bye va ser...
1: La canción del verano.

Ladies and gentlemen, alguns estius, sobretot dels últims, és a dir, ja dels anys 2000, podem dubtar de quina va ser exactament la cançó de l'estiu. Però no és aquest el cas del 2004, perquè està claríssim que el 2004 va ser Dragosti Dintai. Bueno, això ho podríem traduir més o menys com l'amor sota el tiler. Va ser el One Hit Wonder del grup Ozone. Ens la demanaven com la cançó dels romanesos. Posa la cançó dels romanesos, ens deien a cabina, però no, són moldaus, viuen a Bucarest. I la cançó parlava de l'amor en temps de l'SMS. O sigui, encara no teníem el WhatsApp, però realment els missatges de text dels mòbils ja van revolucionar el món.

Dragostea Dintaire, el grup Ozon i la cançó del 2004, L'amor sota el tiler. Parlant de l'amor en temps del SMS. Això que ara normalment només utilitzen els bancs i gent antipàtica, que et notifiquen coses antipàtiques. Atenció, el 2005 va arribar el primer reggaeton de la història. I llavors no ens podíem ni imaginar que pràcticament duraria més de 20 anys. Oh, això era la gasolina.

0: Paulina Rubio va triomfar d'allò més amb aquesta cançó el 2006. Però aquell estiu, aquesta va ser...
1: La canción del verano.
2: Opa, yo viajo en corra. Pasa gallina, hoy pasa menino. Opa, yo viajo en corra.

i més d'un oient deu estar al·lucinant que en el Cocodril Club sonin coses com aquestes. Ah, però és estiu! Però poca conya, perquè amb aquesta conya de cançó, opa, jo havia de ser un corrà. Va ser el segon videoclip més vist del món, el 2006. L'intèrpret, el Koala. Opa, poma. Anem al 2007.

L'estiu del 2007 sonava, i molt bé, aquest tema del Sueño de Morfeo para toda la vida, que sempre ens ha enviat bones vibracions positives.

0: Caminando por la Vida, que és el que fem sempre aquí, al Coco Club. Des que ens vam posar en marxa en el llunyà octubre de 1993. Ah, però ara estem al 2007. Amb la rumbeta de Melendi.
1: Voy.
2: Caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa.
0: Jo crec que el 2008 un dels fenòmens musicals va ser l'estrena de la pel·lícula Mamma Mia, que va revitalitzar totes les cançons d'un altre dels fenòmens importants de tot el segle XX, dels ABBA. I els més joves van descobrir aquelles cançons. Aquí tenim el tema central, el Mamma Mia, però amb la veu de Meryl Streep, com a la pel·li.

Meryl Streep protagonitzant Mamma Mia el 2008. El 2009, la cançó de l'estiu va tornar a ser la cançó de la campanya de publicitat de la cervesa, amb el grup Billy the Vision and the Dancers. És un grup suec, la cançó no va ser feta expressament per aquest spot de publicitat, era una cançó ja publicada originalment 5 anys abans, el 2004, descoberta per un creatiu publicitari a internet, així com per casualitat. Encara que la lletra és trista, la música és alegre i sempre ens ha donat bon rotllo. Diu, abandonat com un gat d'estiu. Bueno, la veritat és que recordem tots aquelles imatges fantàstiques de l'espot rodades a Formentera.

0: Bueno, la cançó és coneguda com Tonight Tonight o Summer Cat.
1: Why can't you leave me tomorrow instead? Why can't you leave me tomorrow instead?
0: I gràcies a aquesta cançó i gràcies a les imatges fantàstiques de Formentera en el seu spot de publicitat de la cervesa, molta gent va decidir descobrir Formentera.
1: Tonight, tonight, tonight, tonight.
0: I nosaltres saludem especialment a tots els oients que ens escolten gràcies a Formentera Ràdio. Sabeu que sou uns autèntics privilegiats, oi? Quina enveja! Ja ens agradaria fer el programa sempre des d'allà. 2009. El 2010 va ser l'any del Waka Waka.

Shakira i la cançó del Mundial de Futbol del 2010. La de l'estiu del 2011 va ser aquesta. La mano arriba. Don Omar

Però, sens dubte, l'estiu del 2013 aquesta va ser la cançó Ja no parlem més venuda, sinó més descarregada. Toma! Gangnam Style. Un altre One Hit Wonder realment sorprenent.

0: Vinga, que anem en cavall.
1: L'èxit de PSY. Open Gangnam Style.

Hey Sexy Lady, el 2014 va ser un altre d'aquells estius en els que no hi ha absolutament cap dubte. Enrique Iglesias es va endur La Palma, la cançó de l'estiu del 2014. Això és el que podríem dir un disc rodó, eh? Bailando.

0: Cocodril Club.
1: Sí, el 2014 va ser per Enrique Iglesias, però per a molts va ser The Happy.

0: Un altre disc rodó, que dona bon rotllo. Tot un encert de Pharrell Williams per al 2014. Tu ja hi eres, oi? Ja feia una estoneta que hi eres, Bueno, per això utilitzem aquesta cançó per l'espai del bon rotllo quan et demanem que ens proposis cançons que et donin bon rotllo, com aquesta, Happy. Aquests són uns programes especials del Cocodril Club dedicats a...
1: La canción del verano.
0: Mark Robson i Bruno Mars. Gran èxit. Uptown Funk.

Una bona producció, sí, senyor. Out and Funk. I amb un videoclip que corre per internet, divertidíssim, amb escenes de ball de cine de tota la història. L'èxit de Mark Ronson i Bruno Mars per l'estiu del 2015. El 2016 va ser per un noi nascut a Barcelona. Un noi que es diu Álvaro Soler i que li cantava a Sofia.

La Sofia de l'estiu del 2016. El 2017, un altre fenomen. El Despacito va ser, sens dubte, la cançó d'aquell estiu amb Luis Fonsi i amb la col·laboració de Kelly Rowland. Va ser la primera cançó en castellà, tot i que hi ha una versió que és bilingüe, en anglès, que va ser número 1 als Estats Units des de la Macarena, que escoltàvem en aquesta sèrie de programes especials del Coco dedicats a la cançó de l'estiu i que va ser l'estiu del 1995. És a dir, que des del 95 fins al 2017 aquestes van ser pràcticament les dues úniques cançons interpretades en castellà número 1 als Estats Units.

Despacito. Com us comentava, va ser número 1 als Estats Units, però hauríem de recordar que des de 1955 només 6 cançons en idiomes que no fossin l'anglès van ser número 1 als Estats Units, i aquesta va ser una d'elles. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto está mirándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando. Com tens el corazoncito, Coco? Ens estem apropant a l'actualitat. El 2018,

Aitana y Ana Guerra. Lo malo.

Ei. El que voldries tenir. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. La Rosalía en català, però amb el títol de Fucking Money Man. El 2020 va ser un estiu oblidable. Recordeu, estàvem tancats. Quan sortíem per coses essencials ho havíem de fer amb mascareta. Tampoc en alguns moments ens deixaven sortir ni al municipi del costat. Horrorós. Contínuament rebíem males notícies de amics, familiars, coneguts o saludats que havien marxat a l'altra dimensió. Però, en fi, aquesta va ser la cançó de l'estiu 2020.

Les veus de Karol G i Nicki Minaj i la cançó Tusa. L'estiu del 2021 havíem millorat una mica, però encara déu-n'hi-do quin estiu vam passar. Sort que a Dua Lipa i a Elton John se'ls va acudir fer una cançó nova, però amb dos clàssics d'Elton, que és una autèntica meravella. Es diu Cold Heart.

Dua Lipa amb Elton John. Dua Lipa, que per cert va estar al Palau Sant Jordi arrasant en concert. I del 2022 podríem destacar, tot i que encara no era estiu, el gran èxit aconseguit per Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Let's go.

0: Moltes gràcies per escoltar-nos també en aquesta sèrie de programes especials del Cocodril Club dedicats íntegrament a...
1: La cançó de l'estiu.
0: La veritat és que jo m'ho he passat molt bé. Ai, procura ser feliç, cocodril.
2: És una os.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Catalunya Ràdio.
1: Milers d'immigrants se'n tornen al Marroc després de dies a Ceuta sense trobar menjar ni aigua. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Amb Sara Riera.
1: La policia parla de 69.000 persones que han tornat al Marroc en poques hores. Seria gairebé tothom que dijous va entrar en massa a Ceuta i moltes altres persones que ja hi havien arribat abans. Al contrari, molt probablement del que s'havien imaginat, s'han trobat amb comerços i veïns que els han tancat literalment la porta als nassos i amb uns centres d'acollida col·lapsadíssims. I no oblidem que 67 persones han mort al mar intentant arribar-hi. Enviada especial a la platja del Tarajal, Cèlia Sarnades.
2: Bon dia. La fotografia d'avui és la dels milers de marroquins que en un èxode imparable i invers estan tornant cap al Marroc. El punt fronterer del Tarajal, aquí on soc, està custodiat per l'exèrcit. De fons, les platges del Marroc i enmig del mar, la tanca marítima de boies que ha instal·lat avui el Ministeri de l'Interior per frenar les entrades nedant.
1: I Pedro Sánchez s'hi ha tornat després de la reacció ahir dels governs conservadors que van criticar durament la seva política migratòria. Avui el president del govern espanyol s'ha erigit com el garant dels valors europeus i ha enviat una carta a la presidenta de la Comissió Europea demanant una reunió urgent de la Unió. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior espanyol, llançava aquest dard directe contra Itàlia.
3: Ese egoísmo, esa falta de asunción de los valores de la Unión Europea es lo que ha determinado que el presidente del gobierno solicite ese consejo extraordinario HAI. Porque aquí ya estamos hablando de mala fe.
1: Doncs bé, això també ha portat cua. De seguida ho ampliem en un Catalunya migdia en què també ens preguntarem qui treu rèdit polític d'aquesta situació. Sembla que una mica tothom. A Catalunya, atenció, perquè hem tingut el juliol més càlid i un dels més secs des del 1950. El Servei Meteorològic ha fet balanç i ha detectat diversos registres extraordinaris. Anna Rius, cap de l'equip de serveis climàtics.
4: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta el rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus.
1: Per tant, molta prudència, perquè el risc d'incendis és altíssim encara, tot i que avui pot ploure fort en alguns punts de Catalunya. Ara ens ho detalla l'Enric Agut. I precisament aquesta calor tan intensa ha fet que molta gent canviï ara el seu destí de vacances o opti directament per viatjar fora del pic de l'estiu. Lluís Manel Dorca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
5: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una mica més. Això del canvi climàtic no ens havia trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguer, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona.
1: Això per qui pot marxar de vacances, perquè una tercera part dels catalans no s'ho poden permetre. Ara hi entrarem també. El dia que la guerra ucraïna ens deixa una desena de persones mortes, la meitat criatures en una nova onada d'atacs russos contra habitatges i escoles. 20 anys després, dues de les bandes més icòniques del pop-rock català, l'Exambusto i aquests que sentiu gossos, tornaran a compartir escenari. Serà a Roses, al Festival Sons del Món. Avui també estem molt pendents de les carreteres perquè, com dèiem, molta gent se'n va de vacances. Com estan les coses ara mateix, Carmina Malagarriga?
6: Bon dia, Sara. Doncs la P7 continua amb força problemes. De Sant Cugat del Vallès a Castellbisbal, en sentit sud, hi ha hagut un accident i hi ha gairebé 6 quilòmetres de retencions i un carril tallat. També en sentit sud, retencions al Perelló, al tram nord de la P7, un accident talla un carril a l'altura de Salt en sentit nord. A la P2, un camió ha perdut la càrrega a Montblanc en sentit Tarragona i provoca retencions de 4 quilòmetres. I afegirem que la línia R3 no circulen trens entre les estacions de la Garriga i Vic, per una incidència a la infraestructura. S'ha establert servei per carretera. Fins aquí la informació viària.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: I el temps, Enric Agut, aquesta calor que no se'n va, eh? Bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs no se'n va. Sí que avui hem perdut algun grau, però igualment es poden assolir xifres de 38 a les zones més escalfades cap a Ponent. Ara mateix ja s'arriba als 36 a Vinebre, a Benissanet, també 35 a Cabanes, a l'Alt Empordà, o gairebé 35 a la Seu d'Urgell. I atenció que aquesta tarda, perquè hi haurà ruixats al terç nord, sovint amb tempesta i localment forts, poden anar acompanyats a Calamarsa o Pedra, cap al Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya central. Algunes comarques estan amb un avís d'intensitat i de precipitació de nivell 3. 3, el taronja. Això passa, per exemple, al Ripollès, Garrotxa, Osona o al Lluçanès. També tenim un avís d'intensitat de pluja a comarques de les Terres de l'Ebre, en concret a la Terra Alta, Baix Ebre i Montsià. Les tempestes que es formin cap al sistema ibèric i podrien arribar cap a aquesta tarda o al tard. I com comentaves, calor, molta xafogó a prop del mar. I demà diumenge tindrem un matí de sol, algun núvol costaner. La tarda es pot repetir algun ruixat, però més local a l'àmbit del Pirineu i del Prepirineu. I la temperatura podria... El que perdem avui, demà podem recuperar, i al Pla de Lleida es podrien apropar novament als 40 graus.
1: Quan faltin 5 minuts per arribar a 2:15, arribaran els esports amb el Marc Andrés. I avui amb quins continguts?
9: Doncs parlarem força de futbol, perquè ahir va jugar el Barça, el seu primer amistós de pretemporada com a tal. Avui juga l'Espanyol, també el Girona, també el Sabadell. I també tindrem actualització de la proposta de la FIFA de privatitzar una mica el que vindria a ser el Mundial. També comença el Tour de França femení i seguirem molt atents a l'Europeu de Natació Artística de París, on Iris Tió té una nova oportunitat de medalla.
1: Les 2:06. Doncs vinga, som-hi. Ceuta va recuperant el pols després de 48 hores d'agitació social per l'arribada massiva de migrants. La majoria ja han estat retornats cap al Marroc. La policia parla de 69.000 persones que haurien abandonat Ceuta. Aquesta crisi ha deixat almenys 67 morts, segons el darrer balanç del govern espanyol, però podrien ser molts més. Un executiu, l'espanyol, que ha tret pit d'aquesta gestió feta i d'haver revertit la crisi en 24 hores. Aquest matí ha començat a instal·lar barreres de contenció a l'espigó de la platja del Tarajal. Allà hi tenim la nostra enviada especial, Cèlia Cernadas. Bon dia.
2: Bon dia. Xancletes, cadires de càmping, samarretes. La filera interminable de joves marroquins que tornen avui al seu país va deixant enrere el rastre físic d'aquests 3 dies de situació excepcional en la història migratòria de Ceuta.
10: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Oh, sí.
2: Els crits de visca a Espanya de fa uns dies s'han transformat avui en crits de visca al Marroc i Marroc bonic. Alguns desfilen encara reclamant, sisplau, una ampolla d'aigua, després de més d'un dia de comerços i súpers tancats a Cal i Canto i cap tipus d'ajuda humanitària visible. Aquest noi, el Walid, ens explicava que no vol marxar al Marroc, que, de fet, aquests dies per això no l'ha ajudat ningú, fins que un soldat l'ha interromput.
11: Yes, yes.
12: You want to?
11: No. I'm not going to Morocco. Wallah. ولكن كيف شو people سبسا zero help zero في آخر.
12: Where in Morocco? City.
11: Danger. Yes.
2: Zid. L'exèrcit, doncs, vigila aquest retorn dels marroquins, que ja són milers els que han tornat al Marroc, al seu país d'origen, però a Ceuta encara queden migrants. Són molts africans subsaharians a les platges pròximes al CETI, al Centre d'Internament d'Estrangers, i pels boscos i muntanyes del darrere, dormint al terra o amb matalassos bruts. Han estat uns dies de molta agitació social, amb veïns tancant els carrers dels seus barris i organitzant guàrdies de vigilància armats amb pals. Fins i tot hi ha hagut un apunyalat i, sobretot, la indignació de molts locals que se senten impotents. Per cert, que avui s'han rescatat 7 cadàvers més d'ofegats, són gairebé un centenar en l'última setmana, amb un únic forense a Ceuta. Per reforçar la seguretat, aquí al punt fronterer del Tarajal, on s'aixequen els murs de contenció, el Ministeri de l'Interior ha instal·lat avui una tanca marítima de boies de 500 metres per impedir que tornin a entrar migrants nedant en massa.
1: Doncs aquesta crisi de Ceuta ja ha aterrat a la taula de les màximes autoritats europees. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, defensa que cal reforçar més el control de les fronteres. Ho ha dit després d'un matí frenètic de peticions creuades. D'una banda, una vintena de països europeus, liderats per Itàlia i Alemanya, han reclamat una reunió extraordinària dels ministres de l'Interior, i de l'altra, el govern espanyol, que s'ha queixat per carta de l'actitud d'aquests socis comunitaris, com per exemple la italiana Meloni, que qualifiquen d'egoista. Anem a Madrid, ens ho explica l'Alba Gil. Bon dia.
13: Molt bon dia, Sara. Una carta contundent en què Pedro Sánchez deixa clar el seu malestar per la reacció d'alguns governs europeus davant aquesta crisi migratòria a Ceuta. Els acusa d'atacar Espanya i d'haver tingut una reacció egoista i polaritzadora. Considera que l'actitud que han mostrat és injusta i es basa en prejudicis, notícies falses, ignorància o fins i tot interès polític. També el recorda que Ceuta no forma part de l'espai Schengen i que Espanya rep menys migrants sense papers que altres estats membres com Itàlia. Per tot plegat, Sánchez demana al Consell Europeu una reunió d'urgència amb els ministres de l'Interior que serveixi per consensuar una resposta comuna a aquesta crisi. L'encarregat de posar-hi veu ha estat el ministre Fernando Grande-Marlaska des de Ceuta.
3: Ese egoísmo, esa falta de asunción de los valores de la Unión Europea es lo que ha determinado que el presidente del gobierno solicite ese Consejo Extraordinario High. Porque aquí ya estamos hablando de mala fe.
13: Marlaska ha insistit en la tesi de les màfies, a les quals la Moncloa responsabilitza del que ha passat i ha tancat files amb el Marroc, assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i destaca que sense la seva col·laboració no hauria estat possible revertir aquesta situació en només 24 hores.
1: Doncs el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, diu que no es creu que el govern espanyol no sabés de feia dies que hi hauria aquesta entrada massiva de migrants. N'ha parlat a Ceuta.
14: Ayer el presidente del gobierno dijo que la había cogido por sorpresa. Yo no me lo creo. No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 personas.
1: Fernando Grande Marlaska afirmava que el govern no tenia cap coneixement previ ni que hi havia cap informe dels serveis secrets que hagués alertat a tots plegats d'aquesta entrada massiva d'immigrants a Ceuta. I com dèiem, s'han tancat doncs, o s'han mitigat una mica els fluxos en algunes fronteres. A França, per exemple, a la Catalunya Nord, la policia ha reforçat avui especialment els controls fronterers i ha posat drons, avions i centenes d'agents. Al Voló, Berta Artigas Fontàs.
15: A la zona fronterera entre la Jonquera i el Voló, on l'autopista AP7 connecta amb França, aquest matí s'han creat cues llargues de cotxes, la majoria de persones que se n'anaven de vacances, com és habitual el primer cap de setmana d'agost. No pels controls anunciats per les autoritats franceses, que han sigut ocasionals a cotxes, camions i autobusos. Al peatge del Voló tampoc es veia un nombre més gran d'agents del que és habitual. La majoria de viatgers desconeixien la decisió de les autoritats franceses. Així ens ho han explicat.
16: És lo que hay. No tenemos prisa, no tenemos nada que esconder, somos legales 100%, así que, repito, me parece muy bien.
17: No había escuchado nada de la frontera. Sabía que nos íbamos a encontrar jaleo, pero no sabía nada de lo de la frontera, la primera noticia que tengo.
15: Són declaracions recollides a una gasolinera de la Jonquera. Recordem que les autoritats franceses van detallar que reforçarien la seguretat a les fronteres per la crisi humanitària a Ceuta.
1: Doncs bé, al Catalunya Mitjà ens hem volgut preguntar avui qui treu rèdit polític d'aquesta situació i sembla que tothom una mica, Maria Guixà?
18: Sí, perquè la figura del migrant és moneda de canvi fàcil, sobretot si és una arribada massiva d'aquestes persones, perquè s'escapa ja de la qüestió pròpiament migratòria per transformar-se en una qüestió més de control de fronteres i de demostració de força. Sentim Gemma Pinyol Jiménez, politòloga investigadora en polítiques migratòries de la Universitat Pompeu Fabra, i també Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOP.
19: Utilitzar el fenomen migratori per atacar un dels pilars claus de la construcció europea, que de fet respon bastant a les voluntats de l'extrema dreta que sempre havia sigut atacar el projecte europeu.
20: S'instrumentalitzen pels dos costats, pel costat del govern marroquí, per pressionar el govern espanyol, perquè, de nou, si no, no s'explicarien més de 50.000 entrades, i s'instrumentalitza molt directament per part de l'extrema dreta i més enllà per imposar un relat d'invasió, d'allau, de falta de control que porta a tota una sèrie de mesures i discursos clarament no només xenòfobs, sinó clarament il·liberals.
1: Un minut i arribarem a un quart de tres. Situem-nos ara a casa nostra. Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut tres episodis llargs de calor. Pràcticament no ha plogut, ja ho sabeu, i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris, Laia Framis.
13: Per exemple, la meitat de dies del mes de juliol en algun punt del país es van superar els 40 graus de temperatura. Ho ha explicat aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
4: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta al rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
13: A més, hi ha una estació al barri de les Corts de Barcelona on l'últim mes només hi ha hagut 5 nits amb mínimes per sota dels 25 graus. I no només això, perquè durant el juliol pràcticament, com deies, no ha plogut, la meitat de les estacions del Meteocat Generalitat han recollit menys d'un litre de pluja. Avui, però, atenció que s'anuncien canvis. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta al Pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes al Pirineu, al Prepirineu i a les Terres de l'Ebre.
1: Doncs, tot i aquesta pluja que abans ens explicava també l'Enric Agut, el risc d'incendis continua sent molt important a la meitat oest del país. De fet, el rastre de fum dels grans incendis d'aquests dies és visible des de l'espai exterior. Per això, l'Agència Espacial Europea posarà en marxa l'any que ve diversos satèl·lits que permetran obtenir dades en temps real sobre els focs forestals. Això serà clau per atacar-los i també per prevenir-los. La Cèlia Forment n'ha parlat amb Pablo Álvarez. Ell és un astronauta espanyol seleccionat per anar a l'Estació Espacial Internacional. Cèlia Forment.
0: Bon dia. A partir de l'estiu del 2027, l'Agència Espacial Europea preveu posar en marxa una constel·lació de satèl·lits que permetrà seguir els focs les 24 hores, fins i tot amb núvols o mal temps. L'objectiu és reduir de dies a només 5 hores el temps entre la detecció d'un incendi i la presa de decisions.
21: Des de l'estació espacial puedes ver perfectamente también esas columnas de humo. Esa perspectiva también es muy importante, pero a nivel científico, ¿no?, de cara a tratar de prevenirlos y a mejorar qué hacemos, ¿no?, de cara a la prevención de fuegos en el futuro, los datos que podemos dar desde el espacio van a ser críticos. Se pueden usar de una forma mucho más efectiva, de hecho.
0: Y es que Álvarez aposta per una democratització de les dades que s'obtenen des de l'espai.
21: Hay mucha gente que todavía trata el espacio como si fuera un lujo cuando es infraestructura básica y la estamos usando día a día cada vez que cogemos el coche con los servicios de navegación, con esos satélites de observación de la Tierra que te permiten monitorizar la biomasa, la humedad del suelo, pero también detectar posibles amenazas naturales.
0: En una conversa extensa amb Catalunya Ràdio, l'astronauta ha dit que veu possible que un espanyol pugui trepitjar la Lluna aquesta dècada i també destaca el paper cada cop més rellevant de Catalunya dins l'ecosistema espacial europeu.
1: Doncs ara que parlàvem d'aquests incendis i de la seva importància de poder-los detectar també des de fora de la Terra, aquestes altes temperatures han fet i també afecta a la gent que fa vacances perquè canvien el seu destí per aquest motiu. Hi ha zones, òbviament, que en surten perjudicades, però també hi ha alguns destins, com per exemple els que cauen en la franja on es podrà veure l'eclipsi del 12 d'agost, que aquest any doncs, es veuran beneficiats. Montse Garcia.
22: Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que els visitants prioritzen zones menys caloroses o opten per viatjar fora del pic de l'estiu. Lluís Manuel Dorca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
5: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havíem trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguer, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona.
22: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació gràcies a l'eclipsi. I a Lleida les previsions també són molt bones. Sentim el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre.
23: Especial singularitat del sector del turisme actiu, que estan notant, detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot en les activitats d'aigua. Pensem que estem patint un estiu molt calorós i això convida a gaudir de les activitats d'aigua i, a més, tenim molta aigua.
22: Pel que fa als càmpings, preveuen una ocupació al voltant del 85% i recorden que els últims anys s'ha desestacionalitzat la temporada i al setembre també tenen molts clients.
1: Doncs bé, no tothom pot fer vacances, eh? Encara que tingui feina. Segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es poden permetre una setmana de descans fora de casa. És el cas, per exemple, de la Maria Serra, és una autònoma de 24 anys, i també el de l'Olesia Gul, una refugiada ucraïnesa que viu sola a Barcelona amb la seva filla.
24: Si ets jove i vius a Barcelona i has d'estudiar, fas coses d'hostaleria o cuidar nens. Per tant, vacances com a tal, jo fa molts anys que l'estiu no faig. Treballes els estius per poder sobreviure durant l'any.
25: Mires a altres i te sientes como un fracaso. No descansas, no estás feliz, al revés. Estás como muy no hecho y moralmente esto baja mucho.
1: Obrim ara el focus a Ucraïna. Almenys 9 persones han mort aquesta matinada aquí fent una nova onada d'atacs russos. Entre les víctimes hi ha 4 menors. El bombardeig també ha causat una trentena de ferits, una vintena dels quals han estat hospitalitzats. Quim Codines.
26: Segons les autoritats ucraïneses, Rússia ha llançat contra el país 185 drons i 35 missils, 27 dels quals eren balístics. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha denunciat que les defenses antiaèries només han pogut interceptar-ne un. Els atacs s'han fet durant la nit i han afectat diversos punts de la capital. capital, entre els quals hi ha blocs de pisos, un centre educatiu i altres edificis. Zelensky ha anunciat a través d'X que, com a resposta als atacs russos, l'exèrcit ucraïnès ha bombardejat un vaixell de càrrega i tres refineries de petroli russes. Tot plegat després d'un mes de juliol en què Rússia va disparar un nombre rècord de míssils contra Ucraïna, segons una anàlisi de l'agència France Press. Davant d'aquesta situació, el govern ucraïnès continua reclamant més sistemes de defensa aèria per poder-se protegir dels atacs russos. En l'última cimera de l'OTAN, Donald Trump va anunciar que els Estats Units facilitarien a Ucraïna la tecnologia necessària per fabricar míssils Patriot, que serveixen per aturar els projectils balístics. Però en aquesta mateixa setmana, el president dels Estats Units ha fet marxa enrere en aquest compromís.
1: Anys després, dues de les bandes més icòniques del pop-rock català, l'Exambusto i aquests que sonen Gossos, tornaran a compartir escenari. I a més, en l'únic concert que Gossos fa aquest estiu. Serà aquesta nit al recinte de la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà, en el marc del Festival Sons del Món. Això després de l'èxit d'ahir a la nit d'un altre concert multitudinari que va reunir per primera vegada els Amics de les Arts, Blaumut i Raimon Mirabet. Anem a Roses, doncs, Fèlix Martín.
6: Serà l'únic concert que Gossos fa aquest any després de la seva gira de comiat el 2024 i també el del retrobament amb l'Exambusto, que celebren 40 anys de trajectòria. Es dona la circumstància que la banda liderada per Pemi Fortuny va ser la que va apadrinar Gossos en els seus inicis. Els fa molta il·lusió, ha dit el líder de Gossos, Nacho Terrés.
7: Va arribar la proposta: escolta, us agradaria rememorar una nit com aquelles que vau viure doncs, fa tants anys amb els Exambusto, que va ser un grup amb el que vam compartir llargues gires, amistat i demés. Vam mirar les agendes i màgicament aquest dia quadrava i ens vam llançar a la piscina.
6: Volen que sigui una nit tan memorable com a mínim com la que ja es va viure també ahir amb el concert compartit que van fer a la mateixa Ciutadella de Roses, Ramon Mirabet, Blaumut i els Amics de les Arts, que es va batejar com el so d'una generació. Ahir va plegar més de 2.500 persones. Avui se'n preveuen més de 4.500.
1: El festival grec abaixa el taló amb la prestigiosa companyia xinesa Tao Dance Theatre, que ha estrenat a l'Estat les seves coreografies numèriques 16 i 17. Es tracta d'unes peces que es basen en l'abstracció i la tècnica del moviment del cos sense cap narrativa. Marta Vives.
8: La Tao Dance Theatre prometia als espectadors una experiència sensorial i així ha estat, amb el seu espectacle hipnòtic de cossos que creen moviments ondulants i que es converteixen en una única força d'una bellesa extraordinària. Aquest era el punt de partida del coreògraf de la companyia Tao Ye, que ho explicava d'aquesta manera.
9: Perquè tots tenim un cos, tots tenim cos. Per tant, tota la meva obra es concentra en el cos i vull que el cos sigui un element que interconnecti amb tots els llenguatges.
8: I sobre l'escenari, dues coreografies amb títol numèric i ben diferents una de l'altra, a 16 els ballarins connectats en una seqüència lineal per projectar ones d'energia ondulant. A 17, el diàleg entre dos llenguatges, el dels sons i la música i el dels moviments, tots dels mateixos intèrprets. Aquest està l'espectacle final d'una edició del grec en què la dansa ha estat especialment destacada en quantitat i en qualitat i que ha constatat el gran nivell que viu aquesta disciplina a tot el món i de la que el grec n'ha estat el millor aparador.

0: Catalunya migdia.
1: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
2: Oh, capità, el meu capità.
3: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
4: Ja no sé què em passa.
3: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
5: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
3: Aquest estiu, els dissabtes a la nit, històries de sempre i per sempre.
6: Això sona brillant.
3: Nit d'Oscars. I aquesta nit, el color porpra.
7: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
8: La cinta de Möbius.
7: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
8: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
7: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
8: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
9: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.

0: Ja som en temps d'esports. Marc Andrés, avui Barça, eh?
1: Sí, perquè el Barça s'entrena aquest matí en una sessió de recuperació després de l'estrena a la pretemporada contra el Birmingham, un partit que va seguir l'enviat especial de Catalunya Ràdio aquesta gira.

0: guanyat per ser la Premier, com és aquest Birmingham, amb un camp ple i una canalla plantant cara. Guille Fernández, Orián Gorén, Jordi Pasqué, Òscar Gistau o, sobretot, Hamza Abdelkarim, futbolista juvenil, que porta tot just pocs mesos a Barcelona i que ahir, en el seu primer partit amb el primer equip del Barça, va fer 2 gols.
1: Hi ha un gran ambient per créixer i espero créixer aquí. He de somiar en gran.
2: Of course you have to dream big.
0: Avui el Barça té sessió de recuperació a l'espera d'escoltar Jesse Bisibu, nou fitxatge del club blaugrana, arriba del Bruges, a canvi de 8 milions i mig d'euros, tot i que el club belga conserva un 20% d'una futura venda. Avui, si tot va bé, el podrem escoltar.
3: Gràcies, Salmo. Mentrestant, avui juguen els altres 3 equips catalans, de primera i segona divisió. Començant per primera, l'Espanyol disputa el seu segon amistós de la seva estada a Anglaterra. Serà contra el Middlesbrough a partir de les 4 de la tarda i en directe per Esport 3. Edu Expósito, un dels capitans de l'equip blanquiblau, parla amb molta calma del seu futur al club.
4: Jo estic molt tranquil, jo estic aquí. Sé que això anirà sortint sempre, però quan acabi el mercat me preguntareu si està ja tot fet, si no, si en quedaré, si... Estic molt tranquil. Jo estic molt centrat aquí, en el migcampista que està sent aquestes temporades i hi ha molta il·lusió d'aquesta nova temporada.
3: Pel que fa a la primera divisió, també hem de fer un altre petit apunt, en aquest cas de mercat, perquè destaquem que avui el Leipzig ha tingut un amistós i no ha comptat amb Yann Diomandé, cosa que ha fet que la premsa alemanya doni per fet ja la marxa del jugador Diomandé de l'Iborià al Real Madrid. Baixant a la segona divisió, també juga el Girona avui amb la disputa de la 49a edició del trofeu Costa Brava. Serà a les 8 del vespre, també en directe per Esport 3, a Montilivi i contra l'Arsenal, el vigent campió de la Premier i sots campió d'Europa. De la pretemporada en parla el tècnic gironí Quique Álvarez.
5: Les sensacions és que, pues, que són bones, que el grup s'està recuperant, que hi ha il·lusió, hi ha ganes i bueno, això és el que em deixa que cada dia és un entreno bo i estem pel bon camí.
3: I també juga el Sabadell a les 8 del vespre al CAR de Sant Cugat contra l'Andorra, un rival de la categoria. Els vallesans també van tenir a més un amistós ahir contra l'Inter Escaldes, que van guanyar per 1-0. I per cert, en futbol de casa nostra, ahir cap al vespre el Barça femení va confirmar el Brighton anglès com a rival del trofeu Joan Gamper, que es jugarà divendres 21 d'agost a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff. I per tancar el bloc futbolístic, la FIFA ha retirat la proposta de comercialitzar esdeveniments, de crear aquesta petita filial per privatitzar esdeveniments com el Mundial, aquesta matinada. Però hores després, la UEFA més un comunicat afirmant haver perdut la confiança en Gianni Infantino. El comunicat titlla la proposta de la FIFA de pla secret amb calendari express tramat per gent desconeguda i amb un benefici dubtós per l'esport. També dissenyen un pla que garanteixi que no es torni a repetir. Parlem ara de ciclisme perquè ja tenim en marxa, o d'aquí pocs minuts tindrem en marxa, la primera etapa del Tour de França femení i el tindrem amb dues ciclistes catalanes, Paula Blasi i Mireia Benito. Una ronda francesa on Blasi, d'Esplugues de Llobregat, és una de les favorites al triomf, tot i ser la primera vegada que hi participa. De moment, com dèiem, aquesta primera etapa és a punt de començar i es celebrarà íntegrament a Lausana, a Suïssa, 138 quilòmetres, força plans, amb 3 ports de tercera categoria i un de quarta. Aquest Tour femení, per cert, s'acabarà diumenge 9 d'agost a París. Més coses perquè tenim en marxa l'Europeu de Natació Artística que es disputa a París. Aquest matí, a la prova preliminar de solo lliure femení, la catalana Iris Tió ha acabat en segona posició. La final serà dilluns a les 9 del matí. Iris Tió, per cert, que avui juga 2 medalles. La primera amb Denis González, a partir de les 4, que disputaran la final del duet mixta lliure. Com dèiem, a partir de les 4 i just després començarà la final del duet lliure, una mica abans de les 5 de la tarda, on repetirà Iris Tió fent parella amb la també catalana Lilú Lluís. Ahir, Denis González va acabar quarta a la final de solo tècnic, mentre el duet tècnic d'Iris Tió i Lilú Lluís va acabar 8è. I en bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de Timmy Allen.

0: La tarda són 2:45. Ceuta va recuperant el pols després d'hores agitades per l'arribada massiva de migrants. La majoria ja han estat retornats cap al Marroc. La policia parla de 69.000 persones que haurien abandonat Ceuta. Aquesta crisi deixa almenys 67 morts, segons el darrer balanç del govern espanyol, però podrien ser molts més. L'executiu espanyol ha instal·lat barreres de contenció a l'espigó de la platja del Tarajal. El president espanyol Pedro Sánchez ha enviat una carta a les màximes autoritats europees en què es queixa de l'actitud d'alguns estats europeus per la crisi de Ceuta. La Comissió Europea reclama més control de les fronteres i una vintena de països reclamen una reunió extraordinària dels ministres de l'Interior. També destaquem aquesta hora que el mes de juliol ha estat el més càlid des del 1950 i un dels més secs. Ho conclou l'últim balanç del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest estiu ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus, un menys que en tot l'any passat. Des d'ara fins a arribar al punt de les 3 de la tarda, us explicarem també que l'ambaixada nord-americana a Israel avisa els ciutadans nord-americans que viuen a l'Orient Mitjà d'una possible escalada imprevista a la regió. En un missatge de l'ambaixada, a través del seu compte d'X, els insta a considerar la possibilitat de marxar de la zona i estar preparats per cancel·lacions de vols i tancaments de l'espai aeri. I comencen les actuacions per reduir la sobrepoblació de conills a la plana de Lleida per evitar danys als camps de cultiu. El Departament d'Agricultura posa en marxa les accions promeses a les entitats agràries que, ara per ara, mantenen desconvocades les mobilitzacions previstes per aquest cap de setmana. També amb el Marc Andrés busquem el titular esportiu. Marc, que destaquem aquesta hora. Bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs avui és un dia ple de futbol. Ahir va jugar el Barça, empat a 2 i derrota als penals contra el Birmingham. Avui juga l'Espanyol, també juga el Girona i el Sabadell. I ara mateix també estarem molt atents a l'esport en directe perquè és a punt de començar la primera etapa del Tour femení amb ciclistes catalanes com Paula Blasi o Mireia Benito.
0: En un dissabte molt calorós a les comarques de Ponent, on s'arribarà als 38 graus i ambient molt humit a prop de la costa. A la tarda, ruixats de distribució irregular al terç nord, sovint amb tempesta i localment amb calamarsa o pedra. També s'escaparan alguns xàfecs cap al massís dels ports. Passen 3 minuts de 2:45. Ceuta va recuperant el pols després de 48 hores d'agitació social per l'arribada massiva de migrants. La majoria ja han estat retornats cap al Marroc. La policia parla de 69.000 persones que haurien abandonat Ceuta. Aquesta crisi deixa almenys 67 morts, segons l'últim balanç del govern espanyol, però podrien ser molts més. Un executiu, l'espanyol, que ha tret pit de la gestió feta i d'haver revertit la crisi en 24 hores. Aquest matí ha començat a instal·lar barreres de contenció a l'espigó de la platja del Tarajal. Ho estem seguint tot plegat amb l'enviada especial a la zona, en aquest cas a Ceuta, Sèrbia Sarnades.
2: Xancletes, cadires de càmping, samarretes. La filera interminable de joves marroquins que tornen avui al seu país va deixant enrere el rastre físic d'aquests 3 dies de situació excepcional en la història migratòria de Ceuta.
3: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Sí.
2: Els crits de visca a Espanya de fa uns dies s'han transformat avui en crits de visca al Marroc i Marroc bonic. Alguns desfilen encara reclamant, sisplau, una ampolla d'aigua, després de més d'un dia de comerços i súpers tancats i cap tipus d'ajuda humanitària visible. Aquest noi, el Walid, ens explicava que no vol marxar al Marroc, que, de fet, aquests dies per això no l'ha ajudat ningú fins que un soldat l'ha interromput.
4: Yes, yes.
5: You want to?
4: No. I'm not going to Morocco. والله ولكن كيفاش بيبول سبسا زيرو هالب زيرو في اخر
5: وير ان موروكو سيتي
4: تينجر
5: تينجر
4: يس
2: زيد. L'exèrcit doncs vigila aquest retorn dels marroquins, que ja són milers els que han tornat al Marroc, al seu país d'origen, però a Ceuta encara queden migrants. Són molts africans subsaharians a les platges pròximes al CETI, el centre d'internament d'estrangers, i pels boscos i muntanyes del darrere, dormint al terra o amb matalassos bruts. Han estat uns dies de molta agitació social, amb veïns tancant els carrers dels seus barris i organitzant guàrdies de vigilància armats amb pals. Fins i tot hi ha hagut un apunyalat i sobretot la indignació de molts locals que se senten impotents. Per cert, que avui s'han rescatat 7 cadàvers més d'ofegats, són gairebé un centenar en l'última setmana, amb un únic forense a Ceuta. Per reforçar la seguretat, aquí al punt fronterer del Tarajal, on s'aixequen els murs de contenció, el Ministeri de l'Interior ha instal·lat avui una tanca marítima de boies de 500 metres per impedir que tornin a entrar migrants nedant en massa.
0: Aquesta crisi de Ceuta ja ha aterrat a la taula de les màximes autoritats europees. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, defensa que cal reforçar més el control de les fronteres. Ho ha dit després d'un matí frenètic de peticions creuades. D'una banda, una vintena de països europeus, liderats per Itàlia i Alemanya, reclamen una reunió extraordinària dels ministres de l'Interior. I de l'altra, el govern espanyol es queixa per carta de l'actitud d'alguns socis comunitaris, com la italiana Giorgia Meloni, que Madrid al vagil qualifiquen d'egoista.
6: Una carta contundent en què Pedro Sánchez deixa clar el seu malestar per la reacció d'alguns governs europeus davant la crisi migratòria a Ceuta. Els acusa d'atacar Espanya i d'haver tingut una reacció egoista i polaritzadora. Considera que l'actitud que han mostrat és injusta i es basa en prejudicis, notícies falses, ignorància o interès polític. També el recorda que Ceuta no forma part de l'espai Schengen i que Espanya rep menys migrants sense papers que altres estats membres, com Itàlia. Per tot plegat, Pedro Sánchez demana al Consell Europeu una reunió d'urgència amb els ministres de l'Interior que serveixi per consensuar una resposta comuna a aquesta crisi. L'encarregat de posar-hi veu ha estat el ministre Fernando Grande Marlaska des de Ceuta.
7: Ese egoísmo, esa falta de asunción de los valores de la Unión Europea es lo que ha determinado que el presidente del gobierno solicite ese Consejo Extraordinario High. Porque aquí ya estamos hablando de mala fe.
6: Marlaska ha insistit en la tesi de les màfies, a les quals la Moncloa responsabilitza del que ha passat i ha tancat files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i destaca que sense la seva col·laboració no hauria estat possible revertir aquesta situació en només 24 hores.
0: D'altra banda, els experts apunten al risc que l'extrema dreta instrumentalitzi políticament situacions com la de Ceuta. Gemma Pinyol Jiménez, politòloga i investigadora en polítiques migratòries de la Universitat Pompeu Fabra, considera que el fenomen migratori és terreny adobat per dinamitar el projecte unitari europeu. Són declaracions al programa Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
8: Em fa por que haguem entrat en un moment on el que fem és polaritzar Schengen, és a dir, utilitzar el fenomen migratori per atacar un dels pilars claus de la construcció europea, que de fet respon bastant a les voluntats de l'extrema dreta que sempre havia sigut atacar el projecte europeu.
0: Pinyol Jiménez també assegura que aquesta arribada massiva de migrants no és una qüestió migratòria, sinó una qüestió de control de fronteres i de demostració de força. Per Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, el perill és que els migrants puguin convertir-se en moneda de canvi per qualsevol opció política. Ho ha dit aquí a 3Cat Info.
9: S'instrumentalitzen pels dos costats, pel costat del govern marroquí, per pressionar el govern espanyol, i s'instrumentalitza molt directament per part de l'extrema dreta i més enllà per imposar un relat d'invasió, d'allau, de falta de control que porta a tota una sèrie de mesures i discursos clarament no només xenòfobs, sinó clarament il·liberals.
0: 6 minuts i 3 quarts de 3.
10: 3Cat Info.
0: Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis llargs de calor, pràcticament no ha plogut, i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, la meitat de dies del mes de juliol, en algun punt del país, es van superar els 40 graus de temperatura. Ho ha explicat aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
11: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta el rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
0: A més, hi ha una estació al barri de les Corts de Barcelona on l'últim mes només hi ha hagut 5 nits amb mínimes per sota dels 25 graus. I durant el juliol pràcticament no ha plogut. La meitat de les estacions del Meteocat han recollit menys d'un litre de pluja. I Protecció Civil demana prudència a les platges, piscines i rius perquè aquest estiu ja han mort d'ofegades a Catalunya 29 persones. 15 es banyaven al mar, 9 en piscines i 5 en aigües interiors. També han resultat ferides 55 persones. L'any passat, en aquestes dates, el balanç era de 22 banyistes morts i 33 de ferits.
10: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: En plan internacional, us expliquem que l'ambaixada nord-americana a Israel ha avisat els nord-americans que viuen a l'Orient Mitjà d'una possible escalada imprevista a la regió. En un missatge de l'ambaixada a través del seu compte d'X, els insta a considerar la possibilitat de marxar de la zona a causa de la guerra a l'Iran. En tot cas, recomana als ciutadans nord-americans extremar les precaucions i estar preparats per cancel·lacions de vols i també per tancaments de l'espai aeri. El règim dels ayatolàs, en les últimes hores, ha acusat els Estats Units d'atiar la tensió i ha amenaçat amb represàlies contra qualsevol país que doni suport a Washington. Mitjans nord-americans també informen que Trump estudia una nova campanya de bombardejos massius contra l'Iran, especialment en infraestructures energètiques, tot i que el president encara no n'hauria autoritzat l'inici. Potser heu vist els darrers dies una imatge de la Terra, però no com estem acostumats a veure-la, esfèrica, sinó abunyegada, com una esfera totalment boteruda. És una imatge que ha generat la NASA i molta gent l'ha difós dient que és la imatge real i més acurada de la Terra. Però això no és cert. Ens ho explica amb aquest reportatge el responsable de verificació de 3CatInfo, Carlos Baraibar.
12: La imatge, efectivament, l'ha feta i distribuïda la NASA i s'anomena geoide. Però no és la imatge real de la Terra. El nostre planeta no és tan boterut i abunyegat. El que mostra aquest geoide és una projecció teòrica de com afecta la gravetat en diverses parts del planeta segons la seva composició geològica. Ho explicava el físic Miquel Soré del Matí de Catalunya Ràdio.
13: La gravetat de la Terra no és homogènia. I això té a veure amb la forma de la Terra, però també té a veure amb la densitat. Depèn del material que hi ha geològic a sota nostra, la gravetat serà més gran o més petita, perquè la gravetat depèn del que ens està traient. Per tant, la gravetat sí que realment és diferent en diferents parts de la Terra. Aleshores, si tu fas un dibuix d'aquesta gravetat, en lloc de sortir d'una esfera que voldria dir que és uniforme, doncs en surten aquestes coses.
12: En aquest geoide, a més, aquests efectes de la gravetat s'han exagerat i multiplicat per fins a 10.000 per fer-los més visibles en un dibuix. Per tant, tot i les irregularitats de la seva superfície, la Terra continua sent una esfera lleugerament aplanada als pols, com ens van explicar a l'escola, i no una patata còsmica plena de bonys.
0: Al Japó, les poques hores de descans diari que té la primera ministra d'aquest país, Sanae Takaichi, genera un intens debat al país asiàtic. Diu que dorm entre 0 i 3 hores al dia, que el cap de setmana se'l passa llegint documents oficials i que en el poc temps que li sobra planxa i fa neteja a casa. Ignasi Abad.
14: Les sorprenents declaracions de la primera ministra Takaichi s'expliquen per la particular cultura japonesa del treball, en la qual la dedicació a la feina és sagrada. L'expert en política japonesa Lluc Vidal, director del grau de Relacions Internacionals de la UOC, creu que la líder del Partit Liberal vol demostrar que treballa més que ningú, encara que sigui a costa de dormir poc o gens.
15: Això és molt difícil de creure. Si hi hagués aquí un metge, segurament hagués dit que hi hagués mort de dormir 0 hores, però s'entén que ella el que vol dir és que està dormint molt poques hores. Diu que dedica, a part, el cap de setmana o els dies festius a llegir documents oficials. Per tant, ella el que pretén és donar un exemple a les noves generacions de bona forma de treballar.
14: Vidal alerta que el missatge neotradicionalista de Takaichi cala cada vegada menys a les noves generacions de japonesos.
15: Amb aquesta cultura de l'esforç, d'aixecar el país, de les seves cendres en les que es va quedar després de la Segona Guerra Mundial, però això ha tingut una sèrie de conseqüències. La primera és l'enorme estrès. Fins i tot hi ha un concepte que és karoshi, que és mort per excés de treball. Després també no ha permès que la dona entrés en el món laboral durant molt de temps.
14: La presència de les dones en política al Japó és d'entre un 10 i un 15%, i quan hi entren és després de l'edat fèrtil. L'excepció és l'alcaldessa més jove del país, Shoko Kawata, de 35 anys. Governa Yawata, una ciutat de 70.000 habitants, i és el primer càrrec electe que s'agafa una baixa per maternitat, cosa que li ha reportat dures crítiques, especialment d'homes.
10: 3CAT Info.
0: I comencen les actuacions per reduir la sobrepoblació de conills a la plana de Lleida per evitar danys als camps de cultiu. El Departament d'Agricultura posa en marxa les accions promeses a les entitats agràries que ara per ara mantenen desconvocades les mobilitzacions previstes per aquest cap de setmana al Vemor.
16: Les actuacions per intensificar el control poblacional de conills s'han començat a desplegar al municipi de Verdú, a la comarca de l'Urgell, una de les zones més tensionades per la presència d'aquest animal a la plana de Lleida. Durant uns 15 dies s'han organitzat una cinquantena de batudes, segons el director dels serveis territorials del Departament d'Agricultura a Lleida, Jaume Feixa.
17: Són 30 recorreguts amb pick-up, vale? Pick-up i armes al damunt, i 24, i si podem, incrementarem, a white nocturns en punt fix. Hem agafat les zones
18: que ens han declarat danys i en les que sabem que hi ha més dany de conill, i aquestes zones les farem, diguem, a peu, fixa amb trípode i també arma de foc feta per tècnics especialistes.
16: Posteriorment també es preveuen actuacions a la comarca del Segrià, concretament als municipis d'Aspe i Alfés.
0: Tu que ets 3:15 de la tarda.
19: Tarda en segure.
0: El temps. Ara sí, a punt la previsió meteorològica amb l'Enric Agut.
19: Aquesta tarda ens portarà alguns ruixats, algunes tempestes que poden ser fortes, poden caure alguns aiguats a comarques del Pirineu i Prepirineu, oriental, sobretot, en àrees com la Cerdanya, el Berguedà, també Ripollès, Lluçanès, Osona i la Garrotxa. En aquestes quatre comarques el perill és més alt, és un perill alt d'alguns ruixats forts, però també s'hi suma el Pla de l'Estany i l'Alt Empordà. Sovint amb tempesta i localment en calamarsa o pedra. També hi ha avís d'intensitat de precipitació a les Terres de l'Ebre, des de la Terra Alta passant pel Baix Ebre i el Montsià. També aquí es poden formar alguns nuclis convectius i descarregar alguna tempesta. La resta, doncs, o farà sol o el cel quedarà mig ennuvolat. També algun ruixat més puntual pot presentar-se a altres zones del Pirineu. Així doncs, pendents aquesta tarda d'aquestes pluges que poden ser intenses, amb aquest perill al nord del país, i que en alguns casos és un perill alt. La temperatura alta, avui alguns valors propers als 38 graus, on pugin més cap a Ponent. Xifres que ja han superat els 35, per exemple, a Terres de l'Ebre, a Benissanet, a Vinebre, o també s'han aprovat els 35 a Cabanes o a la Seu d'Urgell. Un dia calorós i amb molta humitat, especialment a prop del mar, on la sensació és de xafogó. Demà diumenge, matí tranquil, de sol, alguns intervals de núvols, costaners, i a la tarda es podria repetir algun ruixat al Pirineu, Prepirineu, en aquesta ocasió també cap a l'Alt Pirineu i al Massís del Port. En principi, no serien tan extensos o forts com els d'avui.
0: A 3CAT Info,
20: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
0: insostenibles.
21: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
0: El retrat d'un planeta en crisi.
22: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
23: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
0: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. 3CAT Info. Ara falten 12 minuts per arribar a les 3 de la tarda. El restaurant Noma de Copenhagen, declarat 5 vegades el millor establiment gastronòmic del món, amb 3 estrelles Michelin, reobre les portes després de 3 anys tancat arran d'un escàndol pel maltractament dels treballadors. El seu fundador i xef estrella, René Redzepi, va haver de dimitir per assetjament físic i psicològic al personal enmig d'un clima d'exigència abusiva. Ara el restaurant Noma comença una nova etapa a la capital danesa sota el comandament del xef Pablo Soto, amb un menú de 600 euros per persona, begudes a banda, i això sí, amb uns protocols de treball que garanteixin el benestar dels empleats. Recollir la memòria de les mestres que van fer l'escola als pobles del Pirineu. Aquest és l'objectiu de Veus de Mestres, un projecte que entrevista les docents que fa dècades van arribar molt joves a les escoles rurals. Els enregistraments preserven la seva experiència i també la memòria d'una època de grans canvis al territori. Anem a la Pobla de Segur, Pau Rovira.
24: La iniciativa va néixer el 2025 impulsada pel Museu Hidroelèctric de Cabdella. Fins ara s'han enregistrat ja 8 mestres entre la Vall Fosca i la Pobla de Segur, i la previsió és ampliar el projecte als pròxims anys. Moltes, com l'Angelina Gomà, van arribar al Pirineu amb només 18 o 19 anys.
25: Però aquí a Catalunya sabíem que el primer destí, la primera plaça, era el Pirineu. Això ja era una cosa que ja era sabuda del tot. Jo em sembla que, degut a això, si érem 80 noies a estudiar, que vam acabar magisteri, doncs potser vam fer oposicions, no crec que arribéssim a 10. Perquè hi havia el pensament de que, ui, que anar al Pirineu, als papes no els agradava gaire això.
24: Així ho recorda Dolors Gavàs.
26: Jo la relació amb la gent del poble la recordo a tots els tres pobles molt maca. La recordo molt maca.
25: La gent acollia, la gent quan mataven el porc i portaven una bona ofrena, la gent, tu dies, em fa falta això, algú t'ho portava, et portaven la llenya de l'escola puntualment, almenys jo no vaig bé mai de demanar, mira que se'ns acaba la llenya.
24: A través dels seus records també recupera la vida quotidiana dels pobles, Lourdes Carrasquer.
1: Y hay una cosa que yo siempre he dicho, eran gente que tenían mucha dignidad. Muchos no habían salido nunca. Algunas personas mayores habían llegado a Pobla de Segur o alguna Barcelona, pero ese saber estar, ese silencio, ese respeto, esa escucha, esa aceptación, es que ellos eran uno con el paisaje.
24: A les escoles rurals, però, també obligaven les mestres a adaptar-se a una realitat molt diferent. La feina, recorda Hortènsia Illa, anava sovint més enllà de l'ensenyament.
2: Llavors va vindre a veure un pastor de nova casa i em va dir si fes classe la nit jo vindria, perquè ara he d'anar a la mili i me'n dóna vergonya que no sé llegir ni escriure. I si fes classe, i sí, llavors li dic, bueno, pues sí.
24: Les entrevistes també recullen els orígens i les motivacions personals de les mestres. També la diversitat de procedències dels docents destinats aquí al Pirineu. Els records no només són acadèmics, també hi ha espai per als moments compartits amb els infants. És la Pilar Rius.
3: I jo era molt menuda i molt poc valenta. Sempre feia patates i trumfes. I aleshores n'hi havia un espai que al peu sencer no t'hi cabia i tenies que anar de puntes a puntes així. I jo sempre era de les patates i trumfes.
24: Les entrevistes completes es conservaran als arxius per a futures investigacions, mentre que una versió resumida es presentarà públicament. El projecte continuarà el 2027 i el 2028 amb l'objectiu d'arribar a una trentena de mestres enregistrades per seguir preservant la memòria de l'escola rural del Pirineu, que pot ajudar també a reflexionar sobre l'educació actual.
10: Trescat Info.
4: Te lo vas a perder.
5: Sí, esto es el búnker, ¿no?
7: Soy Bego.
5: Lola.
7: Andy, la absoluta reina del búnker.
0: La pel·lícula Fuego, el debut de la directora Estel Díaz, s'estrena aquest cap de setmana a l'Atlàntida Film Fest de Palma. És una cinta que es podrà veure a finals d'agost als cinemes, una història d'amistat juvenil que enllaça dansa i culpa. Palma, Caterina Carmany.
26: Tot canvia per la Lola quan el seu germà mor i ella entra al seu món de ball, amb un secret que ho mou tot. Sentim la directora de Fuego, Estel Díaz.
27: A la pel·lícula, els personatges guarden aquest secret compartit, sobretot per por, sentiment de culpa, un penediment perquè se senten responsables del que li va passar al Nico. No són capaços d'enfrontar-se al que va passar perquè requereix un procés emocional que és el que fan al llarg de la pel·lícula.
26: Pel·lícula comercial, però que intenta fomentar l'associacionisme i els valors de grup, a la vegada que vol remoure l'espectador i presentar la dansa com una cura.
0: El cicle La Pedra Parla omple de música un cop més al monestir de Vallbona de les Monges, a l'Urgell. Seran tres concerts en diferents espais d'un dels pocs cenobis catalans on encara viu una comunitat de monges. Lleida, Júlia Albacar.
28: Els concerts començaran este vespre amb una doble sessió al claustre del monestir amb el pianista Marc Heredia i més tard amb el conjunt Quinta Essència. Demà a l'Església, les quatre estacions de Vivaldi amb la violinista Lina Turbonet. El director del festival, Jordi Domènech, ha explicat què suposa programar en un monestir on encara hi viu una comunitat de religioses.
29: Per un cantó és un privilegi de poder muntar concerts en un espai així. Per l'altre cantó sí que és, a vegades és una miqueta difícil perquè els espais tenen les seves particularitats i la comunitat té els seus horaris que intentem interferir el mínim possible.
28: El festival celebra aquest any la seva 11a edició.
0: Vilaplana, al Baix Camp, acull aquesta tarda la 18a edició del Mozart. El festival busca el diàleg i la reflexió entre diferents disciplines artístiques com la música, la dansa i l'escultura, Eloi Dost.
30: L'elevat risc d'incendi ha fet que el Mozart enguany no es pugui celebrar a la muntanya de la Mussara, el seu hàbitat natural, i finalment s'ha traslladat a Vilaplana. Mercè Mariner, directora artística del Mozart, explica al voltant de quin concepte girarà el festival.
31: Vulnerabilitat. Vulnerabilitat com algo molt humà i que no podem treure'ns de sobre. Som éssers vulnerables. El que passa que volem fer d'aquesta vulnerabilitat la possibilitat de crear i la possibilitat de parlar a través d'ella.
30: El Parc de la Riba acollirà a partir de les 7 de la tarda música de Xavier Montsalvatge a càrrec de Bruno Anguera, lectures de la novel·la Les dones i les ombres d'Isabel Olesti i la presentació de l'obra Petjades damunt del cingle de l'escultor local Salvador Joan Pere.
0: I ara tanquem informatiu. Fins a les 3.
6: Esports.
0: Amb el Marc Andrés. Bona tarda, Marc.
8: Bona tarda, Esport en directe. Comencem amb Esport en directe perquè ja tenim en marxa la primera etapa del Tour femení. Una ronda francesa on, recordem, hi participen dues ciclistes catalanes, Paula Blasi i Mireia Benito. En Blasi, per cert, d'Esplugues de Llobregat, sent una de les favorites al triomf, tot i ser la primera vegada que participa a la ronda francesa. De moment, com dèiem, acaba de començar aquesta primera etapa que s'està celebrant íntegrament a Lausana, a Suïssa. 138 quilòmetres força plans amb tres ports de tercera categoria i final a un port de quarta categoria. Ara mateix tenim un grup de quatre ciclistes escapades a 35 segons del gran grup, però encara queda tot el gruix de l'etapa perquè encara queden, de fet, només s'han recorregut 12 quilòmetres d'aquesta etapa. Aquest Tour femení s'acabarà diumenge vinent, dia 9 d'agost, a París.
6: 3Cat Info.
8: Parlem ara de futbol, perquè avui tenim molta activitat pel que fa als equips catalans. A les 4 de la tarda juga l'Espanyol, el seu segon amistós de la seva estada a Anglaterra. Serà contra el Middlesbrough, en un partit que es podrà seguir per Esport 3. Edu Expósito, un dels capitans de l'equip blanc i blau, parla del seu futur en el club, això sí, amb molta calma.
9: Jo estic molt tranquil, jo estic aquí. Sé que això anirà sortint sempre, però quan acabi el mercat me preguntareu si està ja tot fet, si no, si em quedaré, si... Estic molt tranquil. Jo estic molt centrat aquí, en el migcampista que he estat sent aquestes temporades i hi ha molta il·lusió d'aquesta nova temporada.
8: També en clau primera, avui el Leipzig ha tingut un amistós i no ha comptat amb Jan Diomandé, cosa que ha fet que la premsa alemanya donés per feta la seva marxa al Real Madrid. Un Madrid que avui té un amistós al camp de la Fiorentina i on no hi ha viatjat Franco Mastantuono, que en principi haurà de sortir cedit. A la segona divisió, avui juga el Girona amb la disputa de la 49a edició del trofeu Costa Brava. Serà a les 8 del vespre i també s'emetrà en directe per Esport 3 a Montilivi contra l'Arsenal, el campió de la Premier. De la pretemporada que està fent l'equip n'ha parlat el tècnic Quique Álvarez.
11: Les sensacions és que, pues, que són bones, que el grup s'està recuperant, que... Hi ha il·lusió, hi ha ganes i bueno, això és el que em deixa que cada dia és un entreno bo i estem pel bon camí.
8: Una plantilla, per cert, que estarà capitanejada per Cristian Estuani una temporada més.
12: Bueno, significa mucho más que un contrato, ¿no? Poder estar aquí, poder ayudar al equipo tanto dentro como fuera. Yo creo que, bueno, en mi caso, desde el primer momento... mi intención estaba muy clara, que era continuar. Veía personalmente que todavía tenía fútbol para dar y creo que todavía tengo algunos goles guardados por ahí, así que ojalá que puedan llegar pronto.
8: I també juga el Sabadell avui a les 8 del vespre contra l'Andorra, al CAR de Sant Cugat. Els vallesans, per cert, també van jugar ahir contra l'Inter Escaldes, en un partit que van imposar-se per 1-0. De la seva banda, qui també va jugar ahir va ser el Barça, el seu primer amistós oficial de la pretemporada. Va ser a Anglaterra, al camp del Birmingham, en un enfrontament que va acabar amb empat a 2 i que els blaugranes van acabar perdent els penals. Els dos gols del Barça els va fer l'egipci Hamza Abdelkarim.
13: Really important.
14: És molt important, sobretot perquè he pogut ajudar l'equip i l'important ha estat l'esforç de l'equip. Espero poder ajudar l'equip a aconseguir els màxims títols possibles.
8: El davanter de 18 anys també va deixar molt bones sensacions a l'entrenador blaugrana, Hansi Flick.
15: Crec que és molt humil i té un bon caràcter. La seva mentalitat és sempre bona, dona el millor i té potencial. Com a davanter has de ser allà. Si hi ha una ocasió o situació dins l'àrea, hi has de ser, i ell ho ha demostrat. El partit d'avui li donarà molta confiança per les pròximes setmanes.
8: Avui el Barça, per cert, té sessió de recuperació a l'espera de poder escoltar el nou fitxatge, Jesse Bisibu, el futbolista belga que va aterrar a Anglaterra per unir-se a l'Estaix. I per tancar el bloc futbolístic, la FIFA ha retirat retirat la seva proposta de crear una empresa privada per comercialitzar esdeveniments com el Mundial aquesta matinada. Però hores després la UEFA ha emès un comunicat afirmant haver perdut la confiança en Gianni Infantino. I acabarem amb l'europeu de natació artística que s'està celebrant a París, perquè aquesta tarda Iris Tió es juga dues medalles. La primera a la final de duet mixt lliure amb Denis González i després amb Lilú Lluís a la final de duet lliure.
10: 3CAT Info.
1: Bona tarda a les 3.

0: Ceuta va recuperant mica en mica la normalitat després d'hores molt convulses per l'arribada massiva de migrants aquesta setmana. La majoria, però, ja han estat retornats als seus països. La policia parla de 69.000 persones que haurien abandonat Ceuta. Una crisi migratòria, però, que ha deixat com a mínim 67 víctimes mortals, segons l'últim balanç del govern espanyol, però en podrien ser moltes més. L'executiu de Pedro Sánchez que instal·la barreres de contenció a l'Espigó a la platja del Tarajal. Un Pedro Sánchez que ja ha enviat una carta a les màximes autoritats europees en què es queixa de l'actitud que han tingut alguns estats europeus per aquesta qüestió. La Comissió Europea reclama més control de les fronteres i una vintena de països demanen una reunió extraordinària dels ministres de l'Interior. Des de l'oposició, Albert Núñez Feijóo exigeix explicacions al president espanyol. Aquest mes de juliol, que tot just acabem de tancar, ha sigut el més càlid des del 1950 i un dels més secs. Ho conclou l'últim balanç que ha fet el Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest estiu ja hem tingut 15 dies amb temperatures per damunt dels 40 graus, un menys que en tot l'any passat. Tot i aquesta calor intensa, comencem el mes d'agost amb bones perspectives pel que fa a l'ocupació turística. Les altes temperatures sí que tenen enrere alguns visitants, però l'eclipsi del dia 12 dispara moltes reserves. Segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es podran permetre fer ni una setmana de vacances encara que tinguin feina. 10 persones mortes avui de matinada a Kiev en una nova onada d'atacs russos. 4 eren infants. L'atac també ha deixat una trentena de persones ferides i una vintena que han hagut de ser hospitalitzades. Segons les autoritats ucraïneses, Rússia ha llançat contra el país 185 drons i 35 míssils, 27 dels quals eren balístics. La cineasta Estelle Díaz presenta la seva òpera prima aquest cap de setmana a l'Atlàntida Film Fest de Palma. És un drama juvenil que retrata el sentiment de culpa d'un grup de joves que guarden un secret. Gossos i l'Exambusto compartiran escenari avui a la nit al Festival Sons del Món a Roses. És un concert que hem batejat junts de nou després de 20 anys. Això després de l'èxit d'ahir a la nit d'un altre concert multitudinari que va reunir per primera vegada els Amics de les Arts, Blau Mut i Ramon Mirabet.
1: Esports.
2: L'Espanyol tanca avui la seva estada a Anglaterra amb un partit contra el Middlesbrough. Serà a les 4 de la tarda en directe per Esport 3. També avui Girona, Arsenal i Sabadell, Andorra, tots dos a les 8 del vespre. A Esport en directe tenim en marxa la primera etapa del Tour de França femení, 138 quilòmetres amb recorregut a Lausana, a Suïssa, amb les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito. Encara queda molta etapa, 121 quilòmetres per la meta. I a les 4 de la tarda, final de duet mix lliure d'Iris Tió i Denis González de l'Europeu de Natació Artística de París. Més tard, Tió farà duet amb Lilú Lluís per participar a la final del duet lliure.
0: Molta calor a les comarques de Ponent. Avui tornen a arribar als 38 graus i ambient molt humit a prop de la costa. Aquesta tarda, ruixats de distribució irregular, al terç nord, sovint amb tempesta i localment amb calamarsa o pedra. També s'escaparan alguns xàfecs cap al massís dels ports.
1: 3Cat Info.
0: Ara passem poc més de 4 minuts de les 3, us parla Jaume Brufau. Ceuta va recuperant el pols després de 48 hores d'agitació social per l'arribada massiva de migrants aquesta setmana. La majoria ja han estat retornats cap al Marroc. La policia parla de 69.000 persones que haurien abandonat Ceuta. Una crisi migratòria que ha deixat com a mínim 67 víctimes mortals, segons l'últim balanç del govern espanyol, però en podrien ser moltes més. Un executiu que treu pit de la gestió feta i d'haver revertit la crisi en 24 hores avui al matí ha començat a instal·lar-se al punt de barrera de contenció a l'Espigó de la platja del Tarajal, on hi ha l'enviada especial de 3Cat Info, Cèlia Cernades.
3: Xancletes, cadires de càmping, samarretes. La filera interminable de joves marroquins que tornen avui al seu país va deixant enrere el rastre físic d'aquests 3 dies de situació excepcional en la història migratòria de Ceuta.
4: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Sí.
3: Els crits de visca a Espanya de fa uns dies s'han transformat avui en crits de visca al Marroc i Marroc bonic. Alguns desfilen encara reclamant, sisplau, una ampolla d'aigua, després de més d'un dia de comerços i súpers tancats i cap tipus d'ajuda humanitària visible. Aquest noi, el Walid, ens explicava que no vol marxar al Marroc, que, de fet, aquests dies per això no l'ha ajudat ningú fins que un soldat l'ha interromput.
5: Yes.
6: You want to?
5: No. I not... اي ناس جوين تو ماروك والله ولكن كيفاش بيبول سبسا زيرو هالب زيرو في اخر
6: وير ان ماروكو سيتي
5: تينجر
6: تينجر
5: يس
6: زيد
3: الاكزرسيت دونز فيجيلا كيت راتورن دالز ماروكينز كيا سون ميليس الز كا ان تورنات ال ماروك ال سو بايس دوريجن برو اسيوتا انكارا كيدان ميغرانس سون مولز افريكانز سوب ساهاريانز ا لاس بلاتشاس بروكسيماس ال سيتي ال سنتر د انترنامينت د استرانجيرز اي بالز بوسكوس اي مونتانياس دال دررا دورمين ال تيررا او ان ماتالاسوس بروتس ان استات اونز دياس د مولتا اجيتاسيو سوسيال ان باينز تانكان الز كاررز دال سوس باريس اي اورغانيزان غوارديياس د فيجيلانسيا ارماتس pals, fins i tot hi ha hagut un apunyalat i sobretot la indignació de molts locals que se senten impotents. Per cert que avui s'han rescatat 7 cadàvers més d'ofegats, són gairebé un centenar en l'última setmana amb un únic forense a Ceuta. Per reforçar la seguretat aquí al punt fronterer del Tarajal, on s'aixequen els murs de contenció, el Ministeri de l'Interior ha instal·lat avui una tanca marítima de boies de 500 metres per impedir que tornin a entrar migrants nedant en massa.
0: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, defensa que cal reforçar més el control de les fronteres. Ho ha dit després d'un matí frenètic de peticions creuades. D'una banda, una vintena de països europeus, liderats per Itàlia i Alemanya, reclamen una reunió extraordinària dels ministres de l'Interior. I de l'altra, el govern espanyol es queixa per carta de l'actitud que han tingut alguns socis comunitaris, com l'italià executiu de Giorgia Meloni, que han qualificat d'egoista. Madrid ara, Alba Gil.
7: Una carta contundent en què Pedro Sánchez deixa clar el seu malestar per la reacció d'alguns governs europeus davant la crisi migratòria a Ceuta. Els acusa d'atacar Espanya i d'haver tingut una reacció egoista i polaritzadora. Considera que l'actitud que han mostrat és injusta i es basa en prejudicis, notícies falses, ignorància o interès polític. També el recorda que Ceuta no forma part de l'espai Schengen i que Espanya rep menys migrants sense papers que altres estats membres, com Itàlia. Per tot plegat, Pedro Sánchez demana al Consell Europeu una reunió d'urgència amb els ministres de l'Interior que serveixi per consensuar una resposta comuna a aquesta crisi. L'encarregat de posar-hi veu ha estat el ministre Fernando Grande Marlaska des de Ceuta.
8: Ese egoísmo, esa falta de asunción de los valores de la Unión Europea es lo que ha determinado que el presidente del gobierno solicite ese consejo extraordinario high. Porque aquí ya estamos hablando de mala fe.
7: Marlaska ha insistit en la tesi de les màfies, a les quals la Moncloa responsabilitza del que ha passat i ha tancat files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i destaca que sense la seva col·laboració no hauria estat possible revertir aquesta situació en només 24 hores.
0: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que no es creu que el govern espanyol no sabés de feia dies que hi hauria aquesta entrada massiva de migrants. Des de Ceuta, Núñez Feijóo ha exigit a Pedro Sánchez que doni explicacions.
9: Ayer el presidente del gobierno dijo que la había cogido por sorpresa. Yo no me lo creo. No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 personas.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha afirmat que el govern no tenia cap coneixement previ d'aquesta acció ni hi havia cap informe dels serveis secrets que hi hauria aquesta entrada massiva des del Marroc. I els experts apunten al risc que l'extrema dreta instrumentalitzi políticament situacions com aquesta. Gemma Pinyol Jiménez, politòloga i investigadora en polítiques migratòries de la Universitat Pompeu Fabra, considera que el fenomen migratori és terreny adobat per dinamitar el projecte unitari europeu. Són declaracions que ha fet el programa Tot es pot parlar d'aquesta emissora.
10: Em fa por que haguem entrat en un moment on el que fem és polaritzar Schengen, és a dir, utilitzar el fenomen migratori per atacar un dels pilars claus de la construcció europea, que de fet respon bastant a les voluntats de l'extrema dreta que sempre havia sigut atacar el projecte europeu.
0: També assegura que aquesta arribada massiva de migrants no és una qüestió migratòria, sinó una qüestió de control de fronteres i de demostració de força. Per Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, el perill és que els migrants puguin convertir-se en moneda de canvi per qualsevol opció política. Són declaracions a 3CAT Info.
11: S'instrumentalitzen pels dos costats, pel costat del govern marroquí, per pressionar el govern espanyol, i s'instrumentalitza molt directament per part de l'extrema dreta i més enllà per imposar un relat d'invasió, d'allau, de falta de control, que porta a tota una sèrie de mesures i discursos clarament no només xenòfobs, sinó clarament il·liberals.
0: Poc més de 4 minuts i serà un quart de 4.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest juliol, que tot just acabem de tancar, ha sigut el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis llargs de calor, pràcticament no ha plogut, i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, la meitat de dies del juliol, en algun punt del país, es van superar els 40 graus. Ens ho ha explicat a aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
12: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta al rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
0: Hi ha una estació al barri de les Corts de Barcelona on l'últim mes només hi ha hagut 5 nits amb mínimes per sota dels 25 graus i durant el juliol pràcticament no ha plogut tampoc. La meitat de les estacions del Meteocat han recollit menys d'un litre de pluja, pràcticament res. Protecció Civil demana molta prudència aquests dies a platges, piscines i rius perquè aquest estiu ja han mort ofegades a Catalunya 29 persones. 15 van perdre la vida quan es banyaven al mar, 9 quan ho feien en piscines i 5 quan eren en aigües interiors. També han resultat ferides 55 persones. L'any passat, en aquestes dates, el balanç era de 22 banyistes morts i 33 persones ferides. Molta atenció, doncs, perquè aquests dies molta gent comença vacances. Hi ha zones que surten perjudicades d'aquestes calorades que estem tenint, però també hi ha alguns destins, com els que cauen a la franja, on es podrà veure l'eclipsi el pròxim dia 12, que aquest any es veuen beneficiats. Els hotels esperen poder batre rècords i superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que els visitants prioritzen zones menys caloroses o opten per viatjar fora del pic de l'estiu. Lluís Manel, d'Orca, és propietari de l'hostal Estrella, a Rupit.
13: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havíem trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguer, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona.
0: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació, sobretot per l'eclipsi. A Lleida les previsions també són molt bones. Podem escoltar el director del Patronat de Turisme a Lleida, Juli Alegre.
14: Especial singularitat del sector del turisme actiu, que estan notant, detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot en les activitats d'aigua. Pensem que estem patint un estiu molt calorós i això convida a gaudir de les activitats d'aigua i, a més, tenim molta aigua.
0: Pel que fa als càmpings, preveuen una ocupació del voltant del 85% i recorden que els últims anys s'ha d'estacionalitzar la temporada i al setembre també tenen molts clients. Però no tothom podrà fer vacances encara que tingui feina. Segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es pot permetre una setmana de descans fora de casa. Una situació força habitual, per exemple, en el cas dels treballadors autònoms o de famílies monoparentals. Avui, al Tot es pot parlar, en aquesta emissora, han parlat d'aquesta situació la Maria Serra, una estudiant i autònoma de 24 anys, i l'Olesia Gul, una refugiada ucraïnesa que viu sola a Barcelona amb la seva filla.
15: Si ets jove i vius a Barcelona i has d'estudiar, fas coses d'hostaleria o cuidar nens. Per tant, vacances com a tal, jo fa molts anys que l'estiu no faig. Treballes els estius per poder sobreviure durant l'any.
16: Mires a otros y te sientes como un fracaso. No descansas, no estás feliz, al revés. Estás como muy no hecho y moralmente esto baja mucho.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Gairebé és un quart de quatre.
1: El temps.
0: Enric Agut.
17: Aquesta tarda ens portarà alguns ruixats, algunes tempestes que poden ser fortes, poden caure alguns aiguats a comarques del Pirineu i Prepirineu, oriental, sobretot, en àrees com la Cerdanya, el Berguedà, també Ripollès, Lluçanès, Osona i la Garrotxa, en aquestes quatre comarques el perill és més alt, és un perill alt d'alguns ruixats forts, però també s'hi suma el Pla de l'Estany i l'Alt Empordà. Sovint amb tempesta i localment en calamars o pedra. També hi ha avís d'intensitat de precipitació a les Terres de l'Ebre, des de la Terra Alta passant pel Baix Ebre i el Montsià. També aquí es poden formar alguns nuclis convectius i descarregar alguna tempesta. La resta, doncs, o farà sol o el cel quedarà mig ennuvolat. També algun ruixat més puntual pot presentar-se a altres zones del Pirineu. Així doncs, pendents aquesta tarda d'aquestes pluges que poden ser intenses amb aquest perill al nord del país, i que en alguns casos és un perill alt. La temperatura alta, avui alguns valors propers als 38 graus, on pugin més cap a Ponent. Xifres que ja han superat els 35, per exemple, a Terres de l'Ebre, a Benissanet, a Vinebre, o també s'han aprovat els 35 a Cabanes o a la Seu d'Urgell. Un dia calorós i amb molta humitat, especialment a prop del mar, on la sensació és de xafogó. Demà diumenge, matí tranquil, de sol, alguns intervals de núvols, costaners, i a la tarda es podria repetir algun ruixat al Pirineu, Prepirineu, en aquesta ocasió també cap a l'Alt Pirineu i al Massís del Port. En principi no serien tan extensos o forts com els d'avui.
1: A 3Cat Info,
18: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: insostenibles.
19: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
20: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
21: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: A Ucraïna, com a mínim 10 persones han mort entre aquesta matinada i avui al matí a Kiev en una nova onada d'atacs russos. Entre les víctimes hi ha, com a mínim, 4 menors. El bombardeig també ha causat una trentena de ferits, una vintena dels quals han hagut de ser hospitalitzats. Segons les autoritats ucraïneses, Rússia ha llançat contra el país 185 drons i 35 míssils, 27 dels quals eren balístics. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha denunciat que les defenses antiaèries només han pogut interceptar-ne un. Els atacs s'han fet durant la nit i han afectat diversos punts de la capital, entre els quals blocs de pisos, un centre educatiu i altres edificis. Zelensky ha anunciat a través d'X que, com a resposta a aquests atacs, l'exèrcit ucraïnès ha bombardejat un vaixell de càrrega i 3 refineries de petroli russes. Tot plegat després d'un mes de juliol en què Rússia va disparar un nombre rècord de míssils contra Ucraïna, segons una anàlisi de l'agència de notícies France Press. Davant d'aquesta situació, el govern ucraïnès continua reclamant més sistemes de defensa aèria per protegir-se dels atacs russos. En l'última cimera de l'OTAN, Donald Trump va anunciar que els Estats Units facilitarien a Ucraïna la tecnologia necessària per fabricar míssils Patriot que serveixen per parar els projectils balístics, però aquesta mateixa setmana el president nord-americà ha fet marxa enrere en aquest compromís. I l'ambaixada dels Estats Units a Israel ha avisat els nord-americans que viuen a l'Orient Mitjà d'una possible escalada imprevista a la regió. En un missatge de l'ambaixada a través del seu compte d'X, els ha instat a considerar la possibilitat de marxar de la zona a causa de la guerra a l'Iran. En tot cas, recomana als ciutadans estatunidencs extremar les precaucions i estar preparats per cancel·lacions de vols i tancament de l'espai aeri. El règim dels ayatolàs, a les últimes hores, ha acusat els Estats Units d'atiar l'atenció i ha amenaçat amb represàlies contra qualsevol país que doni suport a Washington. Mitjans de comunicació nord-americans també han informat que Donald Trump estudia una nova campanya de bombardejos massius contra l'Iran, especialment en infraestructures energètiques, tot i que el president encara no n'hauria autoritzat l'inici.
1: 3Cat Info.
0: A Nàpols, un terratrèmol de magnitud 4,7 va deixar ahir 21 persones ferides, 2 de greus, i nombrosos danys materials. El sisme es va registrar a Puzzuoli, als camps Fleixereus, i va notar-se a Nàpols i també a diversos municipis de la província. Es tracta del terratrèmol més fort registrat en la zona en els últims 40 anys. Un moviment que va esfondrar part de la façana d'un edifici i que va provocar la caiguda de cornises al municipi de Puzzuoli i al barri napolità de Bagnoli, a més de provocar talls de llum i el bloqueig de diversos ascensors. També es van suspendre temporalment 2 línies ferroviàries per revisar-ne les infraestructures. L'Ajuntament de Puzzuoli ha activat el Centre d'Operacions Municipals per coordinar totes les activitats de vigilància i assistència a la població. I comencen les actuacions per reduir la sobrepoblació de conills a la plana de Lleida. Es vol evitar, sobretot, danys als camps de cultiu. El Departament d'Agricultura ha posat en marxa les accions promeses a les entitats agràries que ara per ara mantenen desconvocades les mobilitzacions previstes per aquest cap de setmana a Lleida, Albamor.
2: Les actuacions per intensificar el control poblacional de conills s'han començat a desplegar al municipi de Verdú, a la comarca de l'Urgell, una de les zones més tensionades per la presència d'aquest animal a la plana de Lleida. Durant uns 15 dies s'han organitzat una cinquantena de batudes, segons el director dels serveis territorials del Departament d'Agricultura a Lleida, Jaume Feixa.
4: Són 30 recorreguts amb pick-up, vale? Pick-up i armes al damunt, i 24, i si podem, incrementarem, a guides nocturns en punt fix. Hem agafat les zones que ens han declarat danys i en les que sabem que hi ha més dany de conill, i aquestes zones les farem, diguem, a peu, fix amb trípode i també arma de foc feta per tècnics especialistes.
2: Posteriorment també es preveuen actuacions a la comarca del Segrià, concretament als municipis d'Aspa i Alfés.
1: 3CAT Info.
22: Esto es el búnker, ¿no? Soy Bebo. Lola.
0: Andy, la pel·lícula Fuego, el debut de la directora Estelle Díaz, s'estrena aquest cap de setmana a l'Atlàntida Film Fest de Palma, una cinta que es podrà veure a finals d'agost als cinemes i que narra la història d'amistat juvenil que enllaça dansa i culpa. Palma, Caterina Carmany Jaume.
23: Tot canvia per la Lola quan el seu germà mor i ella entra al seu món de ball amb un secret que ho mou tot. Sentim la directora de Fuego, Estelle Díaz.
24: A la pel·lícula, els personatges guarden aquest secret compartit, sobretot per por, un sentiment de culpa, un penediment perquè se senten responsables del que li va passar al Nico. No són capaços d'enfrontar-se al que va passar perquè requereix un procés emocional que és el que fan al llarg de la pel·lícula.
23: Pel·lícula comercial, però que intenta fomentar l'associacionisme i els valors de grup, a la vegada que vol remoure l'espectador i presentar la dansa com una cura.

0: 20 anys després d'haver estat protagonistes, dues de les bandes més icòniques del pop-rock català, Lacs amb Busto i Gossos, tornaran a compartir avui escenari. I, a més, ho faran en l'únic concert que Gossos fa en tot aquest estiu. La cita, aquesta nit, al recinte de la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà, en el marc del festival Sons del Món. I això després de l'èxit ja i la nit d'un altre concert multitudinari també en aquest mateix espai que va reunir per primera vegada els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet. Roses, Fèlix Martín.
1: La d'avui serà una nit per escoltar himnes que ja formen part de la banda sonora del país, com Més que la meva sang, Corren, Res tornarà a ser igual o Llença't. Llença't, que el sang és l'únic, no repartirà. Sento que el cor ja no para de matregar. Serà l'únic concert que Gossos fa aquest any, després de la seva gira de comiat el 2024, i també el del retrobament amb Lacs amb Busto, que celebren 40 anys de trajectòria. Es dona la circumstància que la banda liderada per Pemi Fortuny va ser la que va apadrinar Gossos en els seus inicis. Els fa molta il·lusió, ha dit el líder de Gossos, Nacho Terrés.
2: Va arribar la proposta. Escolta, us agradaria rememorar una nit com aquelles que veu viure doncs, fa tants anys amb els Lacs amb Busto, que va ser un grup amb el que vam compartir llargues gires, amistat i demés. També el fet de que haguin tornat ells els últims anys, no? Amb el Pemi, amb tot plegat, no sé. Ha sigut com molt maco també viure-ho nosaltres des de fora. I va ser com, va, a tots ens va bé. Vam mirar les agendes i màgicament aquest dia quadrava i ens vam llançar a la piscina.
1: Volen que sigui una nit tan memorable com a mínim com la que ja es va viure també ahir amb el concert compartit que van fer a la mateixa Ciutadella de Roses, Ramon Mirabet, Blaumut i els Amics de les Arts, que es va batejar com el so d'una generació. Ahir va plegar més de 2.500 persones, avui se'n preveuen més de 4.500. Imatges que no se'n van.
0: 5 minuts i seran 3:45.
3: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
4: Bona tarda, esport en directe. Tenim en marxa la primera etapa del Tour de França femení amb dues ciclistes catalanes, Paula Blasi i Mireia Benito, a més de la neerlandesa nascuda o amb molta experiència de visita d'Aulot, Laura Molinar. Blasi, per cert, d'Esplugues del Llobregat, compta com una de les favorites al triomf, tot i ser la primera vegada que participa en la ronda francesa. De moment, com dèiem, tenim en marxa aquesta primera etapa que s'està disputant íntegrament a Lausana, a Suïssa, 138 quilòmetres força plans, amb tres ports de tercera categoria i un de quarta. Ara mateix encara queda el gran gruix de l'etapa, queden més de

0: ens de l'equip a Blanc i Blau parla del seu futur amb molta calma.
1: Jo estic molt tranquil, jo estic aquí. Sé que això anirà sortint sempre, però quan acabi el mercat me preguntareu si està ja tot fet, si no, si em quedaré, si... Estic molt tranquil. Jo estic molt centrat aquí, entre el migcampista que està sent aquestes temporades i hi ha molta il·lusió d'aquesta nova temporada.
0: Un espanyol que, per cert, ja ha anunciat el seu 11 per aquest partit. Sortirà amb Dimitrovic, El Hilali, Timera, Riddle, Hinojo, Pol Lozano, Moscardó, Javier Hernández, Dolan, Marcos i Quique García. També en clau primera, avui el Leipzig ha tingut un amistós i no ha comptat amb Yann Diomandé, cosa que ha fet que la premsa alemanya doni per feta ja la marxa del jugador al Real Madrid. Un Madrid que té avui un amistós al camp de la Fiorentina, on no ha viatjat Mastantuono, que en principi haurà de sortir cedit. A la segona divisió avui juga el Girona amb la disputa de la quarantena de la 49a edició del Trofeu Costa Brava. Serà a les 8 del vespre, també en directe per Esport 3, a Montilivi contra l'Arsenal, el campió de la Premier i subcampió d'Europa. De la pretemporada en parla el tècnic Quique Álvarez.
2: Les sensacions és que, pues, que són bones, que el grup... S'està recuperant, que hi ha il·lusió, hi ha ganes i bueno, això és el que em deixa que cada dia és un entreno bo i estem pel bon camí.
0: La plantilla estarà capitanejada per Cristian Estuani una temporada més.
3: Bueno, significa mucho más que un contrato, ¿no? Poder estar aquí, poder ayudar al equipo tanto dentro como fuera. Yo creo que bueno, en mi caso desde el primer momento mi intención estaba muy clara, que era continuar. Me veía personalmente que todavía tenía fútbol para dar y creo que todavía tengo algunos goles guardados por ahí, así que ojalá que puedan llegar pronto.
0: I el Sabadell juga també avui a les 8 contra l'Andorra al Car de Sant Cugat. Els vallesans també van tenir una amistosa ahir contra l'Inter Escaldes, que van guanyar per 1-0. Per la seva banda, el Barça va jugar ahir el seu primer amistós de manera oficial de la pretemporada. Va ser a Anglaterra, al camp del Birmingham, en un enfrontament que va acabar amb empat a 2 i que els blaugranes van acabar perdent els penals. Els dos gols del Barça els va fer l'egipci Hamza Abdelkarim.
4: És molt important, sobretot perquè he pogut ajudar l'equip i l'important ha estat l'esforç de l'equip. Espero poder ajudar l'equip a aconseguir els màxims títols possibles.
0: El davanter de 18 anys també va deixar molt bones sensacions a l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
5: Crec que és molt humil i té un bon caràcter. La seva mentalitat és sempre bona, dona el millor i té potencial. Com a davanter has de ser allà. Si hi ha una ocasió o situació dins l'àrea, hi has de ser, i ell ho ha demostrat. El partit d'avui li donarà molta confiança per les pròximes setmanes.
0: El duel d'ahir contra el Birmingham també va servir per veure els primers minuts de Karim Adeyemi, de qui també en va parlar Hansi Flick.
6: Many things are...
5: Algunes coses no les ha fet bé. Crec que té més potencial per ensenyar, però és normal. Els entrenaments l'he vist molt millor amb la seva velocitat i la seva qualitat per finalitzar. Té molt potencial i crec que ens donarà molt.
0: Avui el Barça té sessió de recuperació a l'espera d'escoltar el nou fitxatge Jesse Bisibu, el futbolista belga que va aterrar a Anglaterra per unir-se a l'estatge. I acabarem amb l'europeu de natació artística disputa a París, perquè Iris Tió, a partir de les 4, juga la primera de les dues medalles. A les 4, final de duet mix lliure que disputarà amb Denis González, i una mica més tard Tió repetirà fent parella amb la catalana Lilú Lluís a la final de duet lliure. Mentrestant, en bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'alè pivot nord-americà Timmy Allen.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són 3:45 i a aquesta hora destaquem que la majoria de migrants que han arribat aquesta setmana de forma irregular a Ceuta ja han estat retornats cap al Marroc. Una crisi migratòria que ha deixat com a mínim 67 morts, segons l'últim balanç del govern espanyol. Pedro Sánchez ha enviat una carta a les màximes autoritats europees en què es queixa de l'actitud d'alguns estats europeus en aquesta qüestió. La Comissió Europea reclama més control de les fronteres i una vintena...

0: Una de països demanen una reunió extraordinària dels ministres de l'Interior. El mes de juliol d'aquest any ha sigut el més càlid des del 1950 i un dels més secs. Ho conclou l'últim balanç del Servei Meteorològic de Catalunya. Un estiu en què ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per damunt dels 40 graus, un menys que en tot l'any passat. Des d'ara fins a les 4, entre altres qüestions, també us explicarem que els grans focs que hem patit aquestes setmanes han deixat una gran concentració de fum i aerosols que s'han pogut veure des de l'espai. L'Agència Espacial Europea n'ha fet el seguiment. I Vilaplana, al Baix Camp, acull avui a la tarda la 18a edició del Mussart. El festival busca el diàleg i la reflexió entre diferents disciplines artístiques, com la música, la dansa i l'escultura. Marc Andrés, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què destaques en esports, Marc?
1: Ara mateix tenim en directe la primera etapa del Tour de França femení, on hi tenim les catalanes Paula Blas i Mireia Benito, un recorregut de 138 quilòmetres a Lausana, a Suïssa. Ara mateix encara faltant, però, més de 100 quilòmetres per la meta. De la seva banda, l'Espanyol tanca la seva estada a Anglaterra amb un partit contra el Middlesbrough a les 4 de la tarda. Per tant, d'aquí poc menys de mitja hora. Un partit que es podrà veure en directe per Esport 3.
0: Tarda de molta calor, sobretot a les comarques de Ponent. Es torna a arribar avui als 38 graus i ambient molt humit a prop de la costa. Ruixats de distribució irregular al terç nord, sovint amb tempesta, i localment amb calamarsa o pedra. I també alguns xàfecs cap al massís dels Ports. Ceuta va recuperant el pols després de 48 hores d'agitació social per l'arribada massiva de migrants. La majoria ja han estat retornats cap al Marroc. La policia parla de 69.000 persones que haurien abandonat Ceuta. Una crisi que deixa com a mínim 67 persones mortes, segons l'últim balanç del govern espanyol, però que podrien ser-ne moltes més. Un executiu, el de Pedro Sánchez, que trau pit de la gestió feta i d'haver revertit la crisi en 24 hores. Avui al matí han començat a instal·lar barreres de contenció a l'espigó de la platja del Tarajal. Enviada especial de 3CAT Info a Ceuta, Cèlia Cernades.
2: Xancletes, cadires de càmping, samarretes. La filera interminable de joves marroquins que tornen avui al seu país va deixant enrere el rastre físic d'aquests 3 dies de situació excepcional en la història migratòria de Ceuta.
3: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Oh, sí.
2: Els crits de visca a Espanya de fa uns dies s'han transformat avui en crits de visca al Marroc i Marroc bonic. Alguns desfilen encara reclamant, sisplau, una ampolla d'aigua, després de més d'un dia de comerços i súpers tancats i cap tipus d'ajuda humanitària visible. Aquest noi, el Walid, ens explicava que no vol marxar al Marroc, que, de fet, aquests dies per això no l'ha ajudat ningú fins que un soldat l'ha interromput.
4: Yes, yes.
5: You want to?
4: No. I'm not going to Morocco. والله ولكن كيفاش بيبول سبسا زيرو هالب زيرو في اخر
5: وير ان موروكو سيتي
4: تينجر
5: يس
4: زيد.
2: L'exèrcit doncs vigila aquest retorn dels marroquins, que ja són milers els que han tornat al Marroc, al seu país d'origen, però a Ceuta encara queden migrants. Són molts africans subsaharians a les platges pròximes al CETI, al centre d'internament d'estrangers, i pels boscos i muntanyes del darrere, dormint al terra o amb matalassos bruts. Han estat uns dies de molta agitació social, amb veïns tancant els carrers dels seus barris i organitzant guàrdies de vigilància armats amb pals. Fins i tot hi ha hagut un apunyalat i sobretot la indignació de molts locals que se senten impotents. Per cert, que avui s'han rescatat 7 cadàvers més d'ofegats, són gairebé un centenar en l'última setmana, amb un únic forense a Ceuta. Per reforçar la seguretat, aquí al punt fronterer del Tarajal, on s'aixequen els murs de contenció, el Ministeri de l'Interior ha instal·lat avui una tanca marítima de boies de 500 metres per impedir que tornin a entrar migrants nedant en massa.
0: Una crisi que ja ha aterrat a la taula de les màximes autoritats europees. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, defensa que cal reforçar més el control de les fronteres. Ho ha dit després d'un matí frenètic de peticions creuades. D'una banda, una 20a de països europeus, liderats per Itàlia i Alemanya, que reclamen una reunió extraordinària dels ministres de l'Interior. I de l'altra, el govern espanyol, que es queixa, per carta, de l'actitud d'alguns socis comunitaris, com la italiana Meloni, que han qualificat d'egoista. Madrid ara, Alba Gil.
6: Una carta contundent en què Pedro Sánchez deixa clar el seu malestar per la reacció d'alguns governs europeus davant la crisi migratòria a Ceuta. Els acusa d'atacar Espanya i d'haver tingut una reacció egoista i polaritzadora. Considera que l'actitud que han mostrat és injusta i es basa en prejudicis, notícies falses, ignorància o interès polític. També el recorda que Ceuta no forma part de l'espai Schengen i que Espanya rep menys migrants sense papers que altres estats membres, com Itàlia. Per tot plegat, Pedro Sánchez demana al Consell Europeu una reunió d'urgència amb els ministres de l'Interior que serveixi per consensuar una resposta comuna a aquesta crisi. L'encarregat de posar-hi veu ha estat el ministre Fernando Grande Marlaska des de Ceuta.
7: Ese egoísmo, esa falta de asunción de los valores de la Unión Europea es lo que ha determinado que el presidente del gobierno solicite ese consejo extraordinario high. Porque aquí ya estamos hablando de mala fe.
6: Marlaska ha insistit en la tesi de les màfies, a les quals la Moncloa responsabilitza del que ha passat i ha tancat files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i destaca que sense la seva col·laboració no hauria estat possible revertir aquesta situació en només 24 hores.
0: I la policia francesa ha reforçat avui els controls fronterers amb drons, avions i centenars d'agents més. Al Voló, Berta Artigas Fontàs.
8: A la zona fronterera entre la Jonquera i el Voló, on l'autopista AP7 connecta amb França, aquest matí s'han creat cues llargues de cotxes, la majoria de persones que se n'anaven de vacances, com és habitual el primer cap de setmana d'agost. No pels controls anunciats per les autoritats franceses, que han sigut ocasionals a cotxes, camions i autobusos. Al peatge del Voló tampoc es veia un nombre més gran d'agents del que és habitual. La majoria de viatgers desconeixien la decisió de les autoritats franceses. Així ens ho han explicat.
9: Es lo que hay, no tenemos prisa, no tenemos nada que esconder, somos legales 100%, así que, repito, me parece muy bien.
10: No había escuchado nada de la frontera, sabía que nos íbamos a encontrar jaleo, pero no sabía nada de lo de la frontera, la primera noticia que tengo.
8: Són declaracions recollides a una gasolinera de la Jonquera. Recordem que les autoritats franceses van detallar que reforçarien la seguretat a les fronteres per la crisi humanitària a Ceuta.
0: I el bisbe Xavier Gómez, responsable de migracions a la Conferència Episcopal Tarraconense, ha denunciat la utilització política d'aquesta crisi. En una carta que ha enviat a la resta de bisbes catalans i a la qual ha tingut accés aquesta emissora, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat critica que alguns polítics vulguin treure benefici electoral del que ha qualificat com a drama humà.
11: Cal preguntar-nos honestament a qui pot beneficiar aquesta situació. No beneficia les persones que s'han llançat al mar. Pot beneficiar, en canvi, els que utilitzen la mobilitat humana com a instrument de pressió política, els que volen tensar relacions diplomàtiques, els que juguen amb la por social o els que converteixen el sofriment aliè i la por en rèdit electoral.
0: I assegure que no és creïble atribuir aquesta entrada massiva de persones a la sentència del Tribunal Suprem ni a la regularització d'immigrants a Espanya.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest juliol, que tot just hem deixat enrere, ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis llargs de calor, pràcticament no ha plogut, i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, la meitat dels dies del mes de juliol, en algun punt del país, es van superar els 40 graus. Ho ha explicat aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
13: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta al rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
0: Hi ha una estació al barri de les Corts a Barcelona on l'últim mes només hi ha hagut 5 nits amb mínimes per sota dels 25 graus. Pel que fa a la pluja, la meitat de les estacions del Meteocat durant el juliol han recollit menys d'un litre de pluja. És a dir, gairebé res. Els incendis, els grans incendis que hem patit aquestes setmanes a la Vall d'Uixó, al País Valencià, el de Madrid i Àvila i el de la Gironda Francesa han deixat una gran concentració de fum i aerosols visible des de l'espai. L'Agència Espacial Europea ha difós una imatge captada el 26 de juliol que mostra una gran taca vermellosa sobre la península, les Balears i el sud-oest de França, un registre que permet seguir l'evolució dels incendis gairebé en temps real. Un dels 5 astronautes espanyols seleccionats per l'ESA, Pablo Álvarez, ha visitat aquesta setmana Barcelona i ha destacat el potencial d'aquestes dades per millorar la predicció i la prevenció dels incendis. Després de Pedro Duque, serà el segon astronauta espanyol a viatjar a l'Estació Espacial Internacional i la Cèlia Forment fa un recull de les principals apreciacions que ha fet.
14: Desde la estación espacial puedes ver perfectamente también esas columnas de humo. Esa perspectiva también es muy importante, pero a nivel científico, ¿no? De cara a tratar de prevenirlo, o sea, mejorar qué hacemos, ¿no? De cara a la prevención de fuegos en el futuro, los datos que podemos dar desde el espacio van a ser críticos. Y están ahí. Creo que se pueden usar de una forma mucho más efectiva, de hecho.
15: L'astronauta de l'Agència Espacial Europea ho té clar. Cal aprofitar les dades que ja existeixen per prevenir incendis i altres amenaces naturals. A partir de l'estiu del 2027, l'Agència Espacial Europea posarà en marxa el projecte PIROSAR, que permetrà seguir l'evolució dels focs les 24 hores del dia mitjançant una constel·lació de satèl·lits, fins i tot amb núvols o mal temps. L'objectiu és reduir el temps d'espera entre la detecció d'un incendi i la presa de decisions. Ara cal que passin dies i amb aquest projecte es podrà fer en només de 3 a 6 hores. I és que Álvarez constata una democratització de l'espai.
14: Estamos viviendo una revolución en cuanto al acceso al espacio, que ya abaratan mucho los costes. Hay mucha gente que todavía trata el espacio como si fuera un lujo, cuando es infraestructura básica y la estamos usando día a día cada vez que cogemos el coche con los servicios de navegación, con los satélites de observación de la Tierra que te permiten monitoritzar la biomassa, la humedat del suelo, però també detectar possibles amenaces naturals.
15: Però la feina de l'astronauta va molt més enllà de l'observació de la Terra. Forma part de la primera promoció d'astronautes de carrera de l'ESA en 13 anys, seleccionat entre més de 22.500 candidats de tota Europa. I ja mira cap a la Lluna.
14: Ahora mismo estamos negociando con la NASA cuál va a ser la participación europea en las futuras misiones Artemis y cuál va a ser nuestro papel. Y España ahora mismo es el cuarto miembro que más dinero invierte en la agencia espacial y espero que algún día tengamos una oportunidad de ver un español en la Luna.
15: Sobre Mart, en canvi, és molt més prudent i insisteix que primer cal tornar a la Lluna.
14: Mart és tremendament complicat. El rècord de viure en l'espai són 432 dies. Per anar a Mart necessitem una missió de uns 950 dies. En una missió tan llarga, a més de la radiació, perderíem moltíssima massa muscular i massa òssea. El reto a nivell tecnològic és enorme i tenem molt que aprendre. Creo realmente que Mart serà responsabilitat d'altra generació d'astronautes.
15: L'astronauta també ha destacat el creixement del sector espacial català amb startups que situen Catalunya en una posició cada cop més rellevant dins l'ecosistema espacial europeu.
14: L'Agència Espacial Europea té una incubadora d'empreses també, Open Cosmos, Pangea con el Aerospike, que és un motor super revolucionari de cohetes, i després bueno, hi ha empreses més consolidades també que tenen mucho peso a nivell europeu, com pot ser Airbus, altres empreses més específiques del sector espacial, com pot ser Sener. Me parece que està creciendo mucho el sector aquí en Catalunya.
12: Trescat Info.
0: Fins al dia 31 de juliol, 80 persones han perdut la vida en algun accident a les carreteres catalanes, un 9% menys que l'any passat. El Servei Català de Trànsit afegeix el seu balanç sobre aquesta sinistralitat que el col·lectiu de motoristes és el que registra més morts, amb un total de 32. Les vies amb més mortalitat són la P7 i la 2, i els tipus d'accidents més freqüents, les sortides de via, amb 24 casos, i els xocs frontals, també, amb 24 casos. En comparació amb el 2019, any de referència per al compliment d'objectius de reducció, s'han registrat 21 víctimes mortals menys, fet que representa una reducció del 21%. Amb l'increment de la mobilitat durant aquesta època, el Servei Català de Trànsit fa una crida a extremar al màxim la prudència en la conducció i apel·la a la corresponsabilitat de tots els usuaris per tal de contenir la sinistralitat mortal a les carreteres.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: En punt, 3:15.
12: El temps.
0: Enric Agut.
16: Tarda insegura i inestable, tenim un avís d'intensitat de precipitació, que en algunes comarques és un perill alt, 3 sobre 6 al Taronja. Estem parlant del Ripollès, Garrotxa, Osona o també el Lluçanès. També tenim un perill moderat a la Cerdanya-Berguedà, Pla de l'Estany-Garrotxa i a les Terres de l'Ebre. Entre la Terra Alta, Montsià i Baix Ebre també pot caure algun ruixat. Algunes de les tempestes poden anar acompanyades, lògicament, de ventades, en alguns casos també per això de calamar-se o de pedra. I la temperatura alta Avui no s'assoliran els 40 graus que ahir es van assolir, per exemple, a Solsona, però sí que ens aproparem als 37 o 38, on s'enfilin més. Demà, diumenge, la temperatura podria remuntar a algun grau i a Ponent, en alguna raconada entre el Segrià, Noguera, Urgell, algun valor podria apropar-se als 40 graus. Demà a la tarda, novament, algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu i també l'àrea del Massís dels Ports.
17: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
18: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
17: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
19: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.

0: Recollir la memòria de les mestres que van fer escola als pobles del Pirineu. Aquest és l'objectiu de Veus de Mestres, un projecte que entrevista les docents que ara fa dècades van arribar, la majoria molt joves, a les escoles rurals. Els enregistraments preserven la seva experiència, però també la memòria d'una època de grans canvis al territori. La Pobla de Segur, Pau Rovira.
1: La iniciativa va néixer el 2025 impulsada pel Museu Hidroelèctric de Cabdella. Fins ara s'han enregistrat ja 8 mestres entre la Vall Fosca i la Pobla de Segur i la previsió és ampliar el projecte als pròxims anys. Moltes, com l'Angelina Gomà, van arribar al Pirineu amb només 18 o 19 anys.
2: Però aquí a Catalunya sabíem que el primer destí, la primera plaça era el Pirineu. Això ja era una cosa que ja era sabuda del tot. Jo em sembla que, degut a això, si érem 80 noies a estudiar, que vam acabar magisteri, doncs potser vam fer oposicions, no crec que arribéssim a 10. Perquè hi havia el pensament de que, ui, que anar al Pirineu, als papes no els agradava gaire això.
1: Així ho recorda Dolors Gavàs.
3: Jo la relació amb la gent del poble la recordo a tots els tres pobles molt maca. La recordo molt maca. La gent acollia, la gent quan mataven al port i portaven una bona ofrena, la gent, tu dies, em fa falta això, algú t'ho portava, et portaven la llenya de l'escola puntualment, almenys jo no vaig dir mai de demanar, mira que se'ns acaba la llenya.
1: A través dels seus records també es recupera la vida quotidiana dels pobles, Lourdes Carrasquer.
4: Y hay una cosa que yo siempre he dicho, eran gente que tenían mucha dignidad. Muchos no habían salido nunca. Algunas personas mayores habían llegado a Pobla de Segur o alguna Barcelona, pero ese saber estar, ese silencio, ese respeto, esa escucha, esa aceptación, es que ellos eran uno con el paisaje.
1: A les escoles rurals, però, també obligaven les mestres a adaptar-se a una realitat molt diferent. La feina, recorda Hortènsia Illa, anava sovint més enllà de l'ensenyament.
5: Llavors va vindre a veure un pastor, donava a casa, i em va dir si fes classe la nit jo vindria, perquè ara he d'anar a la mili, i em dóna vergonya que no sé llegir ni escriure. I si fes classe, i sí, llavors li dic, bueno, pues sí.
1: Les entrevistes també recullen els orígens i les motivacions personals de les mestres. També la diversitat de procedències dels docents destinats aquí al Pirineu. Els records no només són acadèmics, també hi ha espai per als moments compartits amb els infants. És la Pilar Rius.
6: I jo era molt menuda i molt poc valenta. Sempre feia patates i trumfes. I aleshores n'hi havia un espai que el peu sencer no t'hi cabia. Tenies que anar de puntes a puntes així. I jo sempre era de les patates i trumfes.
1: Les entrevistes completes es conservaran als arxius per a futures investigacions, mentre que una versió resumida es presentarà públicament. El projecte continuarà el 2027 i el 2028 amb l'objectiu d'arribar a una trentena de mestres enregistrades per seguir preservant la memòria de l'escola rural del Pirineu, que pot ajudar també a reflexionar sobre l'educació actual.
0: Vilaplana, al Baix Camp, acull avui a la tarda la 18a edició del Mussart, el festival que busca el diàleg i la reflexió entre diferents disciplines artístiques com la música, l'escultura o la dansa. Vilaplana, Eloi Tost.
7: L'elevat risc d'incendi ha fet que el Mussart enguany no es pugui celebrar a la muntanya de la Mussara, el seu hàbitat natural, i finalment s'ha traslladat a Vilaplana. Mercè Mariner, directora artística del Mussart, explica al voltant de quin concepte girarà el festival.
8: Vulnerabilitat. Vulnerabilitat com algú molt humà, i que no podem treure'ns de sobre, som éssers vulnerables. El que passa que volem fer d'aquesta vulnerabilitat la possibilitat de crear i la possibilitat de parlar a través d'ella.
7: El Parc de la Riba acollirà a partir de les 7 de la tarda música de Xavier Montsalvatge a càrrec de Bruno Anguera, lectures de la novel·la Les dones i les ombres d'Isabel Olesti i la presentació de l'obra Petjades damunt del cingle de l'escultor local Salvador Joan Pere.

0: Jaume Pla, Masoni.
1: Per això no passarà més. Ha arribat l'hora que s'acabi aquest pudor persistent que no em deixava respirar.
0: Avui actua a la localitat bergadana de Vilada.
1: Penses que ho tens controlat, no hi ha dimoni que trastoqui.
0: L'empordanès actua al cicle de concerts Nits als Pins, tot un referent als festivals de petit format en entorns naturals que combina la presència d'artistes reconeguts amb d'altres de més emergents. Masoni repassarà els temes més destacats de la seva carrera, centrant-se però sobretot en el seu darrer àlbum, Banderes per Daltònics. És el seu 11è treball, continuador d'una trajectòria que ha donat temes emblemàtics durant tots aquests anys de carrera, com Eufòria, Ei, que sortí el sol, No tinc temps o La promesa.
1: Perdut en això nostre que s'ha fos. Ja no miren les cares.
0: El concert de Masoni es fa al Parc dels Pins del Metge i comença a les 10 de la nit. Ahir, en aquest mateix recinte, va actuar el duet Alosa. Divendres vinent ho farà Joan Miquel Oliver. I el dia 14 serà el torn de Remei de Cala Fresca. A les 10 de la nit, però a Cambrils.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: Concert de la Ludwig Van. Els d'Espolla hi presenten Pel barri es comente, el seu quart disc d'estudi. Un àlbum de 13 cançons que suposen un punt d'inflexió per la formació en una etapa, diuen ells mateixos, més madura, amb més sons i amb una mirada més urbana.

Però les seves lletres, amb les seves cançons tan peculiars, la força del directe que tenen, els han consolidat com un dels grups més destacats de la nostra escena actual. El concert al Parc del Pescador de Cambrils i també comença, com dèiem, a les 10 de la nit. Concert emmarcat dins el Festival Internacional de Música de Cambrils, que és el principal esdeveniment cultural de l'estiu a la Costa Daurada.

0: 6 minuts i seran les 4 de la tarda.
1: Esports.
0: Una actualitat que recollim i ampliem amb els arguments que ens presenta a Marc Andrés. Marc, bona tarda.
2: Bona tarda, Esport en directe. Ara, a partir de les 4, d'aquí uns 5 minutets i mig, comença el partit de l'Espanyol, el seu segon amistós de la seva estada a Anglaterra. Serà contra el Middlesbrough en un partit que es podrà seguir per Esport 3. Edu Expósito, un dels capitans de l'equip blanquiblau, parlava així del seu futur amb molta calma.
3: Jo estic molt tranquil, jo estic aquí. Sé que això anirà sortint sempre, però quan acabi el mercat me preguntareu si està ja tot fet, si no, si em quedaré, si... Estic molt tranquil. Jo estic molt centrat aquí, en el migcampista que està sent aquestes temporades i hi ha molta il·lusió d'aquesta nova temporada.
2: Un Espanyol que, recordem-ho, com hem dit, el partit comença a les 4 de la tarda i repassem ràpidament l'11 que traurà Manolo González per aquest partit. Un Espanyol que jugarà amb Dimitrovic, Omar El Hilali, Timera, Riedel, Hinojo, Pol Lozano, Moscardó, Javi Hernández, Dolan, Marcos i Quique García. També en directe tenim en parxa la primera etapa del Tour de França femení, amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi, amb Blasi d'Esplugues de Llobregat, com una de les favorites per aconseguir el triomf, tot i ser la primera vegada que participa a la ronda francesa. De moment, com dèiem, tenim en marxa aquesta primera etapa que s'està disputant íntegrament a Lausana, a Suïssa, 138 quilòmetres, força plans, amb tres ports de tercera categoria i final en un de quarta. Ara mateix queden uns 88 quilòmetres per la meta i tenim un grup de quatre ciclistes escapades a gairebé 5 minuts del gran grup on, per exemple, s'hi troben aquestes dues ciclistes catalanes. Aquest Tour femení s'acabarà diumenge vinent, 9 d'agost. I ara també, per cert, a les 4 començarà la sessió de tarda de l'Europeu de Natació Artística que es disputa a París. Iris Tió es juga avui dues medalles. La primera a la final de duet mix lliure que es disputarà amb Denis González, que serà la que començarà a les 4. I just després, quan acabi aquesta primera final, Tió repetirà fent parella amb la també catalana Lilu Lluís a la final de duet lliure.
1: 3CAT Info.
2: En clau Barça, Jesse Bisibu ja ha fet les seves primeres declaracions com a futbolista blaugrana. Anem cap a Anglaterra amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio a la gira del Barça, Ramon Salmurri.
4: Jesse Bisibu viu avui el seu primer dia com a jugador del Barça. Avui ha participat de la sessió d'entrenament, recuperació pels que van tenir molta càrrega ahir, i ja ha pogut conversar amb el seu nou entrenador, Hansi Flick.
5: Yeah, I talked with Hansi.
6: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
5: I'm a work hard and be there.
4: Bisibu és un jove jugador de 18 anys que arriba per reforçar l'atac del Barça, estant a cavall entre el primer equip i el filial.
2: El Barça, per cert, recordem que va jugar ahir el seu primer amistós oficial de la pretemporada a Anglaterra, al camp del Birmingham, en un enfrontament que va acabar amb empat a 2 i que els blaugranes van perdre els penals. Els dos gols del Barça els va fer l'egipci Hamza Abdelkarim.
7: Really important.
8: És molt important, sobretot perquè he pogut ajudar l'equip i l'important ha estat l'esforç de l'equip. Espero poder ajudar l'equip a aconseguir els màxims títols possibles.
7: Win as much titles as we can.
2: El davanter de 18 anys també va deixar molt bones sensacions a l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
9: I think he's very humble and he's,
10: crec que és molt humil i té un bon caràcter. La seva mentalitat és sempre bona, dona el millor i té potencial. Com a davanter has de ser allà. Si hi ha una ocasió o situació dins l'àrea, hi has de ser, i ell ho ha demostrat. El partit d'avui li donarà molta confiança per les pròximes setmanes.
2: I el duel d'ahir contra el Birmingham també va servir per veure els primers minuts de Karim Adeyemi, de qui també va parlar Hansi Flick.
11: Many things are... Not so good, so...
10: Algunes coses no les ha fet bé. Crec que té més potencial per ensenyar, però és normal. Els entrenaments l'he vist molt millor amb la seva velocitat i la seva qualitat per finalitzar. Té molt potencial i crec que ens donarà molt.
2: També en clau primera divisió, avui el Leipzig ha tingut un amistós i no ha comptat amb Yandy Omandé, cosa que ha fet que la premsa alemanya doni per fet que la marxa del jugador al Real Madrid és imminent. Un Madrid que avui té un amistós al camp de la Fiorentina. A la segona divisió avui juga el Girona amb la disputa de la 49a edició del Trofeu Costa Brava. Serà a les 8 del vespre, també en directe per Esport 3, a Montilivi contra l'Arsenal, el campió de la Premier. De la pretemporada de l'equip gironí ha parlat el tècnic Quique Álvarez.
12: Les sensacions és que, pues, que són bones, que el grup... S'està recuperant, que hi ha il·lusió, hi ha ganes i bueno, això és el que em deixa, que cada dia és un entreno bo i estem pel bon camí.
2: Una plantilla que, una temporada més, estarà capitanejada per Cristian Estuani.
13: Bueno, significa mucho más que un contrato, ¿no? Poder estar aquí, poder ayudar al equipo tanto dentro como fuera. Yo creo que, bueno, en mi caso, desde el primer momento, mi intención estaba muy clara, que era continuar. Veía personalmente que todavía tenía fútbol para dar y creo que todavía tengo algunos goles guardados por ahí, así que ojalá que puedan llegar pronto.
2: I també juga el Sabadell a les 8 contra l'Andorra al Car de Sant Cugat. Els vallesans també van tenir un amistós ahir contra l'Interescaldes, que van guanyar per 1-0. I per tancar el bloc futbolístic, la FIFA ha retirat la seva proposta de crear una empresa privada per comercialitzar esdeveniments com el Mundial. Però, hores després, la UEFA ha emès un comunicat afirmant que ha perdut totalment la confiança en el president de la FIFA, Gianni Infantino.

0: 5 minuts i seran les 11 del matí. Posem una miqueta de crònica esportiva de cap de setmana. Fins a un total de 91 guardons es van lliurar el passat divendres en el marc de la 41a edició de la Nit de l'Esport que va tenir lloc al Camp Polivalent de Pinsbens. Un any més, l'Ajuntament va voler reconèixer els diferents èxits esportius d'esportistes, en particular d'entitats i de trajectòries. En aquest darrer apartat, per exemple, la Nit de l'Esport va homenatjar Fèlix Cusiner pels seus anys al capdavant de l'escola esportiva, o Lolita Rubio, que fou, dit així, la pionera de la gimnàstica rítmica amb les Sitges. La trajectòria també d'en Rafa Alcázar, 21 anys al capdavant de l'esportiu sitgetà de bàsquetbol, i la figura del recordat Josep Vilalta i la seva també recordada escola de taekwondo al carrer Santiago Rusiñol. El Club Gimnàstica Rítmica Sitges Garraf, amb els seus conjunts infantils, va oferir dues petites exhibicions per poder celebrar també la bona temporada dels seus gimnastes, com el cas, per exemple, de Cora Huasc, present en el Campionat d'Espanya, o del nen Àlex Brea, a qui varen poder entrevistar fa uns mesos, que ha estat sotscampió de Catalunya. El recent creat Club Esportiu Aquàtic Sitges també fou un dels més guardonats, en especial la trajectòria aquesta última temporada de la seva jove nedadora Angèlica Txernef. La Nit de l'Esport també va reconèixer la temporada d'esportistes sitgetans que competeixen, però amb clubs d'arreu, de fora de Sitges. Ha estat, per exemple, el cas de les patinadores Maria Baños, Laia Jiménez, Nayara Maldonado, Andrea Serra i Vinyet Sintes. Totes elles amb un brillant palmarès com a campiones del món i d'Europa amb l'artístic skating de Cunit. O el cas també d'un esportista, diríem que dels més guardonats, com Oriol Monzó, i els seus èxits en aquesta última temporada amb els equips del Mònaco i de l'Olesa. A nivell de clubs, la Blanca Subur fou un dels més destacats, amb un total de 7 equips que aquesta última temporada van assolir campionats i, per tant, ascensos de categoria. O la Unió Esportiva Sitges, que també va veure reconeguda la trajectòria de 5 dels seus equips, inclòs l'equip del Diversit. També va haver reconeixements per al Rugby Club Sitges, concretament per a 15 dels seus jugadors que aquesta última temporada han format part de la selecció catalana i espanyola. La 41a Nit de l'Esport va comptar amb la presència d'Abel García, el secretari general d'Esport de la Generalitat, David Escudé, president delegat de l'àrea d'Esports i Activitat Física de la Diputació de Barcelona, Conrad Felip, coordinador de l'àrea d'Esports també de la Diputació, el regidor d'Esports, Dani Martínez, i l'alcaldessa, Aurora Carbonell. Moment, per tant, d'escoltar amb els parlaments del passat divendres a Pinsbens. Escoltaran, per aquest ordre, les intervencions de Dani Martínez, de David Escudé, Abel García i l'alcaldessa, Aurora Carbonell.
1: Bona tarda a tothom, alcaldessa, regidors, representants dels nostres clubs i entitats esportives, esportistes, entrenadors, entrenadores, famílies, voluntaris i totes aquelles persones que ens acompanyeu avui aquí. És un autèntic plaer donar-vos la benvinguda a una nova edició de la Nit de l'Esport de Sitges, una de les cites més especials del nostre calendari. Aquesta Nit de l'Esport serveix per reconèixer resultats i trajectòries, però també per fer visible una feina que durant l'any passa força desapercebuda. Parlo de les persones que preparen entrenaments, coordinen equips, resolen horaris, organitzen desplaçaments, gestionen inscripcions o dediquen moltes hores del seu temps lliure per fer funcionar un club. No sempre és una feina agraïda ni senzilla, però sense ella l'activitat esportiva de Sitges no seria possible. Per tant, gràcies. Gràcies pel vostre temps, la vostra constància i gràcies per la vostra responsabilitat. Sitges és coneguda per moltes coses, però els que hi vivim sabem que l'esport també forma part de la vida quotidiana del municipi. Es veu cada tarda a les pistes, als camps, al pavelló, a la piscina i als carrers. Es veu els caps de setmana, amb equips que competeixen fora de casa, i es veu en la feina de base que fan els clubs durant tot l'any. Jo mateix vaig jugar molts anys al Club Bàsquet Sitges. La meva aportació va ser probablement més entusiasta que decisiva, així que realment no em busqueu el palmarès perquè no m'hi trobareu. Però aquells anys em van permetre reconèixer i conèixer molt bé el que significa formar part d'un equip i d'un club. Aquesta experiència i la gent que ho hem viscut ens permet entendre una mica millor la feina que feu i també les dificultats amb la que us trobeu. Com a regidor d'esports, em correspon escoltar-vos, però també prendre decisions i donar explicacions. Sabem que hi ha instal·lacions que necessiten millores, entitats que tenen dificultats per trobar espais i horaris i clubs que dediquen massa temps a qüestions administratives quan hauria de ser més senzill. No seria seriós prometre que tot es podrà resoldre immediatament. El que sí que podem exigir-nos és treballar amb criteris clars, establir prioritats realistes i mantenir una relació directa amb totes les entitats. La nostra responsabilitat és millorar progressivament els equipaments, facilitar la gestió dels clubs i procurar que els recursos disponibles arribin allà on més es necessita. També hem de continuar obrint espais a l'esport femení, a l'esport de base i a l'esport inclusiu. No només perquè apareguin els discursos, sinó perquè disposin de condicions reals per poder créixer. Invertir en esport vol dir tenir instal·lacions dignes i clubs ben organitzats, però també significa afavorir hàbits saludables, crear espais de relació i oferir alternatives educatives i de lleure, especialment als més joves. En aquesta línia, treballem perquè, a dia d'avui, Santa Bàrbara es converteixi en un nou espai esportiu de referència, on, a més de la colla de castells, també tingui cabuda un esport tan important a Sitges com és la gimnàstica rítmica. És un projecte molt important, i a l'inici de curs ja en començarem a veure avanços tangibles. També afrontarem una situació molt esperada a les pistes de l'escola Miquel Utrillo, amb unes millores que hem treballat conjuntament tant amb el club Bàsquet Sitges com amb l'escola per donar resposta a les necessitats reals de les persones que utilitzen aquell espai. La previsió és executar-les el més aviat possible i, si tot va com hauria d'anar, poder-les tindre adequades l'estiu de l'any que ve. Aquesta nit reconeixem persones que fa molts anys que treballen per l'esport sitgetà. Algunes han estat vinculades al mateix club durant dècades, d'altres han entrenat diverses generacions o han assumit responsabilitats que feien falta mans i no sobraven voluntaris. Aquest reconeixement que avui reben no és només pels resultats aconseguits, és per haver sostingut equips, seccions i projectes esportius durant molt de temps, també quan les coses no eren fàcils o quan la feina quedava lluny del focus. Els protagonistes d'aquesta nit, però, sou els esportistes. Els que avui rebreu un premi és perquè heu destacat pels resultats, per la progressió o per la temporada especialment bona. I cal dir-ho clarament, arriba fins aquí, té mèrit. Darrere de cada reconeixement hi ha entrenaments fets amb constància, caps de setmana ocupats, moments de dubte i moltes hores de feina que ningú veu. De vegades, quan només coneixem el resultat final, tot sembla més senzill del que realment ha estat. Per això, el premi d'avui no reconeix només el resultat, reconeix la constància necessària per arribar fins a aquest final. A més, quan competiu fora de casa, porteu el nom de Sitges a altres municipis, pistes, camps i pavellons. Ho feu des de les disciplines molt diferents, amb objectius i realitats també molt diverses, però formant part d'un mateix teixit esportiu. Els esportistes que avui sereu premiats, enhorabona. I els que avui no pujaran a l'escenari, també us volem reconèixer. Una gala obliga a escollir uns noms, però l'activitat esportiva de Sitges és molt més àmplia que qualsevol llista de premiats. Hi ha esportistes que han millorat aquesta temporada, que han tornat després d'una lesió, que han ajudat a mantindre un equip i que han continuat entrenant en un moment molt difícil del club. Potser avui no tindran un premi, però la seva feina potser és la més important. També m'agradaria agrair la feina dels entrenadors i entrenadores, a les juntes directives, al personal tècnic i als voluntaris. Sou els que assumiu la major part de la responsabilitat diària i els que sovint heu de resoldre els problemes abans que la resta, arribant a vegades a saber ni que existeixen. I gràcies per descomptat també a les famílies dels esportistes que coneixen bé de què tracta, desplaçaments, dinars a deshores, etc. etc. L'esport no resol tots els problemes, ni es converteix automàticament en res que millori les persones, Però, quan es treballa bé, s'ensenya a assumir responsabilitats, a conviure, a gestionar una derrota i a entendre que formar part d'un equip implica pensar més enllà d'un mateix. I això és moltíssim. Per acabar, donar de nou l'enhorabona a les persones premiades i reconegudes aquesta nit. I gràcies a tots els qui, des de les responsabilitats diferents, manteniu viu l'esport a Sitges durant tot l'any. Abans d'acabar, m'agradaria agrair també la feina a totes les persones que han fet possible aquesta nit de l'esport, a tot l'equip tècnic, l'equip de l'Ajuntament i tots aquells que hem col·laborat. És una feina que sovint no es veu, però que és imprescindible perquè aquesta trobada es pugui donar. Moltes gràcies. Visca l'esport i visca Sitges.
2: Bé, bona tarda. Escolteu, molt breu, perquè jo crec que el regidor ha fet un magnífic discurs i ens ha deixat poc espai als que li venim al darrere, no? Em sumo, evidentment, a tot el que has fet un magnífic discurs, regidor, així que em sumo, evidentment, a les teves paraules, als teus agraïments i dir-vos poques coses, però em feia especial il·lusió venir aquí per molts motius. Resumiré una miqueta, primer perquè jo crec que és un municipi al que tinc un lligam personal des de fa molt de temps i em feia molta il·lusió quan l'alcaldessa em va comentar la possibilitat i em va convidar, és d'aquelles coses que no volia deixar passar l'oportunitat, sobretot també perquè l'any passat que fèieu 40 anys no vaig poder acompanyar-vos. 40 anys vol dir que s'han fet les coses molt ben fetes durant molt de temps i que es continuen fent d'aquesta manera, si no... És impossible que en aquesta 41a edició doncs vegi aquest magnífic camp, per ser molt ben cuidat, ple de gom a gom, no? Ple d'esportistes, i el que ve després, que és 91 premis, que això vol dir que hi ha moltíssima gent en aquest meravellós municipi que fa esports. Em vull sumar els agraïments perquè 41 anys vol dir que hi ha hagut tècnics, tècniques, funcionaris, funcionàries, equips de govern, evidentment, tècnics i tècniques dels clubs, clubs que en el pitjor dels moments han continuat treballant per aixecar les persianes, evidentment els entrenadors i entrenadores i, per suposat, com deia el regidor, també a les famílies. Per què? Perquè, ho deia també el Dani, jo crec que l'esport, els que ens ho creiem com una eina, com una política que va més enllà de la pròpia activitat física, és una eina que genera comunitats, que genera hàbits saludables, que ens converteix en un municipi i en una societat, jo crec que més lliure, no? En el fons, i millor preparada i con uns valors que ens ha d'acompanyar la resta de la vida, doncs jo crec que fa que tot plegat sigui màgic poder estar 41 anys seguits celebrant i repartint aquests premis. I per últim, volia estar aquí expressament agrair a l'equip de govern i a l'alcaldessa en persona, perquè quan em va tocar la decisió, meravellosa decisió, de dibuixar quin seria la ruta del Tour de França, avui que ara parlava amb el meu estimat coordinador de la Diputació, no? Primera de les jornades que ha acabat el P2E, home, les costes del Garraf no són el P2E, Sitges té certes pendents, però tampoc serien el P2E. Però, sens dubte, vaig tenir molt clar, més enllà de l'estima que hi tinc al municipi, que el Tour de França i Catalunya es mereixia que el món, perquè ens ha estat mirant el món, conegués aquesta meravellosa terra del Garraf, Sitges i tot l'entorn, i, evidentment, les costes. Heu fet una feina meravellosa, alcaldessa, i com a president de l'àrea d'esports de la Diputació t'ho volia agrair personalment i en públic, perquè hem tingut moments de tot, ensurts de tot tipus, i a última hora també, que els hem anat superant amb una cosa que jo crec que ha sigut magnífica, que ha sigut la feina en equip. I jo crec que la feina de l'equip és un de les exemples, és una de les valors, és una de les, jo crec que, dels ingredients més importants que tots els que ens estimem l'esport ens ajuda a compartir. Així és que des d'aquest atril, a tots i totes, els premiats, premiades i els que no heu estat premiats, premiades, perquè això d'això es tracta, no? I l'any vinent hi haurà més premis i més premiats i més premiades i més gent que es quedarà, però això és l'esport. De nou, enhorabona, moltes felicitats i per la 42a edició. Molt bona nit, visca Sitges i visca l'esport.
3: Bé, bona tarda. alcaldessa, regidors, diputat d'Esport, David Escuder, Conrad, coordinador. Mireu, jo repeteixo una vegada més aquí aquesta nit de l'Esport. He repetit representant quan treballava amb el David a la Diputació i l'any passat com a secretari, i vull aprofitar també l'ocasió per agrair-vos sobretot als guardonats, però sobretot els que feu possible que hi haguin guardonats, que sou aquells que empenteu, que aixequeu la persiana, que esteu al darrere sobretot de l'activitat diària, i això fa possible no només que es faci Esport a Sitges, sinó que la suma d'esforços sigui que tinguem una província activa i la suma de tot un país actiu i esportiu. Mireu, jo no em vull allargar més perquè crec que s'ha dit tot, però sí que també jo volia fer avui un doble reconeixement. Avui que tinc l'oportunitat de tenir el David i el seu coordinador a la Diputació al davant, i una alcaldessa d'un dels municipis que recordo que durant el trajecte li vaig passar un vídeo i em va demanar permís si el podia utilitzar, i li vaig dir que era un regal, i era el vídeo dels que vam tenir la sort de poder fer l'etapa. Jo vaig tenir la sort de fer l'etapa amb un comissari de cursa del Tour, i vaig tenir l'etapa d'anar al darrere dels tres escapats, i vaig fer un vídeo expressament de Sitges i li vaig voler regalar a la vostra alcaldessa com un humil regal a un municipi que ha treballat i ha fet possible el que deia el David, no? Demostrar Catalunya i els seus municipis al món. Però permeteu-me que avui aprofiti també per reconèixer els més de 7.000 voluntaris que es van mobilitzar arreu de Catalunya per fer possible això. Que un voluntari que es va passar hores en una cruïlla pogués ser igual d'important que el comissari o el director de cursa, perquè tots van ser importants el dia de cursa. Però si hi ha hagut persones importants perquè tot això passés, hi ha hagut un lideratge que el conseller ha reconegut, i jo vull fer-ho avui a Sitges, ha sigut el lideratge del regidor de la ciutat de Barcelona, que fa molts anys va treballar perquè tinguéssim un dels, David, dic tercer esdeveniment, perquè el David i jo compartim moltes reunions i tothom diu que el tercer esdeveniment més important és aquell que presenten, però per nosaltres un dels grans esdeveniments que ha tingut aquest país ha sigut el Grande Part del Tour de França. I això ha sigut, i segueixo amb el fil, gràcies a un lideratge de fa molts anys del regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, conjuntament i empentant el seu àmbit amb el suport del seu alcalde, d'una Diputació de Barcelona també que ha sabut coordinar i treballar en xarxa amb aquests municipis que majoritàriament eren d'aquesta província, i realment ha sigut molt fàcil treballar quan l'objectiu no era qui es posava la medalla, sinó que l'objectiu era que l'èxit compartit fos un èxit comú. Barcelona històricament ja ho va fer amb els Jocs Olímpics, ho ha tornat a fer amb dos grans esdeveniments, uns dies abans amb la rebuda del Papa i l'estrena de la incorporació d'una nova torre a la Sagrada Família, i fa pocs dies amb aquest gran Depart. Jo aprofito per agrair aquest treball en xarxa amb un lideratge una vegada més de la ciutat de Barcelona, que realment és un luxe tenir una ciutat i gent que empenta per l'esport, i com a administració del país, com a secretari general del departament, seguint el que el conseller i el president ens va demanar, que tinguéssim el millor gran Depart de la història del Tour de França. Per tant, com dic sempre, la Generalitat de Catalunya al costat dels ajuntaments i al costat de les altres administracions, perquè treballant en xarxa fem possibles coses com aquesta. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies. Bé, bona tarda a tots i a totes, i moltíssimes gràcies per estar avui, per acompanyar-nos en aquesta 41a edició d'aquesta nit de l'Esport, que, com dèiem, portem molts anys, i la veritat és que és un honor i un orgull tornar a fer una nit com aquesta. Això vol dir que aquí a Sitges l'Esport és veritat que que no només és molt important, sinó que és una marca, és un ADN dels sitgetans i les sitgetanes. Això comporta molta feina de moltíssima gent, molta feina també de l'Ajuntament, moltes demandes que tenim cada any necessitem més equipaments, més espais, però això és molt bo perquè vol dir que la gent estima l'esport, té ganes de fer salut i té ganes de fer esport, i això és bo. Jo vull felicitar moltíssim a tots els que avui rebereu aquests, aquí hi ha medalles, reconeixements, però és veritat, com deia el regidor, que és pels que avui pugeu aquí i pels que no pugeu aquí, pels que cada dia esteu fent esport, pels que cada dia esteu fent salut, pels clubs, pels directius, pels que cada dia lluiteu amb les subvencions, que som conscients que són un drama i que som conscients que l'administració ens costa molt tirar endavant, però jo us vull agrair moltíssim la feina que feu, moltíssim, us agraeixo molt, de veritat, la feina que feu amb la gent jove. Aquí en veurem molts de nens i nenes que pugen amb salut, amb ganes de fer esport, i això és molt important per un municipi, i us ho vull agrair de veritat, de tot cor. Vull també només dir dues paraules. Avui es fa un reconeixement amb el Josep Vilalta Alonso, que va morir no fa molt, i en Josep va ser un esportista d'aquí a Sitges. Tothom el recorda segur pel taekwondo, sembla com per mi, almenys era com un referent del taekwondo, era com qui va inventar, no?, el carrer Santiago Rusiñol, qui no el coneixia, una persona que durant moltíssims anys va estar en el món de l'esport i que des d'aquí avui crec que tots i totes li devem un record i espero que si ens veu que ens tingui present, no? I li agraïm moltíssim tota la feina que durant tants anys va fer en Josep Vilalta. Jo fins i tot faria un aplaudiment per ell. I com no em vull enrotllar molt, perquè hi ha moltes felicitacions, només dir una cosa. Avui aquí tenim la Generalitat i la Diputació, i jo també els vull agrair, tant amb l'Abel com el David, com el Conrad, perquè la veritat que el Tour de França, aquí va estar un èxit, la gent va estar molt feliç, vam ser tots molt feliços i molt contents, i us agraeixo especialment a vosaltres tres, perquè sé que us veu esforçar molt, no només perquè passés per Sitges, sinó que quan passés per Sitges, problemes que van sortint, com diuen, com els vam anar solventant, i que no va ser fàcil, i que si no hagués sigut per vosaltres, de veritat que potser no hagués pogut ser. Així que us agraeixo moltíssim, moltíssim que veu estar al peu del canó. També us diré a tots vosaltres que aquí que tenim Generalitat i Diputació, i que el Tour de França és un exemple, com s'ha dit, del treball en equip de diferents administracions, i això és molt bo, i per això també us dic que només arribar, jo els he dit que aquí tenim un projecte d'un camp de futbol i que ens han d'ajudar, i el primer que els he dit és que necessitem diners. Tenim un projecte fantàstic aprovat, no és només un camp de futbol, és un camp de futbol, són unes pistes internes, indoor també, és tota l'urbanització, és tot l'aparcament, que suposo que heu vist la problemàtica que tenim, que puja molts diners, que necessitem també treballar tots en equip per tirar-ho endavant, i que segur que en els propers anys això es tirarà endavant, perquè ara ja tenim el projecte, però sí que necessitem també de la col·laboració i del treball en equip de tots i totes, que segur que ho farem. Així que moltíssimes gràcies, de veritat, per portar aquest gran esdeveniment a Sitges. Moltíssimes felicitats a tots els guardonats, les guardonades, moltíssimes felicitats per la feina que feu. Moltes gràcies a la Rítmica per avui, perquè ens heu gaudit aquí d'un petitet espectacle. Moltíssimes gràcies per la feina que feu, i ara passarem a fer ja els reconeixements. Moltes gràcies i felicitats.
0: Aquesta demanda que feia l'alcaldessa Aurora Carbonell, aquest necessitem diners. En el rerefons, òbviament, aquestes noves instal·lacions que han d'ajudar a facilitar el dia a dia i la vida esportiva de les entitats, els clubs i els esportistes. El nou camp de futbol, veurem què passa també amb el nou camp d'hoquei herba, tal com ens apuntava fa uns dies la presidenta del Sitges Hockey Club, la Pato Melvin. Les instal·lacions, evidentment, que havien de ser protagonistes també en aquesta 41a edició de la Nit de l'Esport del passat divendres al Camp Polivalent de Pinsbens. Nit de l'Esport que va finalitzar, com cada any, amb la habitual i tradicional foto de família de tots i cadascun dels guardonats. Ara mateix les 11 i 19 minuts del matí. Fins aquí, per tant, la crònica del que va donar de si aquesta 41a edició de la Nit de l'Esport del passat divendres. Petita pausa musical i tornem amb més coses.
5: Ràdio Maricel. 107.8 FM.

S'apropa, s'apropa, poquet a poquet, pas a pas, però arribarà el proper dimecres 5 d'agost la festa del vinyet, aquesta festa tan nostrada a Sitges i des, que des de fa ja uns anys d'alguna manera la revifa, no? I ha agafat les rendes de la festa, doncs un grup de vinyets, un grup de vinyets de Sitges que no volen que això es deixi de celebrar i que doncs, després de diverses iniciatives de fa anys han d'alguna manera decidit doncs, agafar les rendes de l'assumpte i organitzar d'alguna manera tot el que s'hi ha de celebrar el dia 5 i per qui algú es pugui pensar que és una festeta, un dia, que és cosa petita, organitzar

0: Ferrer, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: I han vingut acompanyades dels administradors del vinyet, la Vinyet Muntaner, què tal?
2: Bon dia.
0: I en Dani Ferrerons. Dani, què tal?
3: Molt bé, bon dia.
0: Que quan dius vinyet se't giren totes aquí, eh?
3: Sí, sí, al costat de quina vinyet em pos.
0: Per on comencem? Per on voleu començar? Per on voleu començar?
1: Bueno.
0: Està sent complicat organitzar això o ja ho teniu per la mà?
1: Bé, jo crec que bueno, en tenim bastant
0: per la mà.
1: Per la mà,
0: no?
1: Sí, això
0: per
1: sí.
0: La mà, eh?
1: L'únic que són, cada any volem innovar una mica, fer cosetes noves. És difícil, perquè clar, no comptem amb pressupost i això és el més difícil que hi ha. Però bé, a part d'això tenim molta gent que ens ajuda i gent molt implicada. I llavors doncs això ens ho
0: quan
1: fa més
0: fàcil.
1: Quan
0: no es compta amb pressupost, el que s'ha de comptar és amb les ganes, la il·lusió i la voluntat de la gent.
1: De la gent, exacte. I per sort ho tenim, això. Això sí que ho tenim.
4: Sí, ajuda bastant, no?, de dir, per dir el motiu, no? I el vinyet, doncs, crec que ho hem explicat altres vegades, no? El vinyet tothom vol, no?
0: Uh-huh. El gran dia serà, òbviament, dimecres 5 d'agost, el dia de la Mare de Déu del vinyet, però abans, no?, ja hi ha alguns actes previstos que comencen justament, de fet, aquest divendres 31 de juliol amb una visita guiada al santuari a les 7 de la tarda a càrrec de les agis. Entenc que ja és una manera, no?, de sí, que cada vegada més les festes ja s'avancen uns quants dies i es va posant com una petites píndoles, no?, a la festa. Això de les gegis ja ho havíeu fet, això.
1: Això és,
0: el, sí, és cosa dels administradors.
3: Sí, sí.
1: Això ja fa anys que ho fan.
3: Sí, això de les gegis ja fa anys que es fa, és, bueno, per conèixer una miqueta el santuari.
0: Però vinculat a la festa es feia sempre o es feia en altres èpoques de l'any?
3: Doncs jo diria que vinculat a la festa. Clar, Nantos, la Vinyet i jo debutem d'administradors aquest any. La Vinyet Muntaner i jo. Debutem d'administradors. Diria que es feia també vinculat en aquestes dates.
1: No pensis que molts anys no fa, eh?
0: No,
1: per això ho dic. Però poder...
0: És que a mi em sona que això s'havia fet altres anys, però no necessàriament vinculat amb la festivitat del vinyet, no? I aquest any entenc que ho heu volgut vincular, no?
3: Sí,
2: l'any passat també es va fer.
1: Poder fa 4 anys.
3: I així és el primer acte que es fa, llavors el segon és aquest, el que us explicaran aquí les tres vinyets de Vinyet Un Nom de Sitges, doncs que també a l'administració ens fa molta il·lusió,
2: sí.
3: Doncs que realment aquest acte que ha sortit des del poble, no?, per dir-ho d'alguna manera, no organitzat institucionalment, doncs l'hagin pogut recuperar i nosaltres des del santuari contentíssims d'aquesta iniciativa que tenen, que també
0: clar,
3: us explicaran.
0: És com el gran dia per vosaltres també, pels administradors del vinyet, és a dir, no sé si és com el gran dia.
3: Sí, el dia 5, sí.
2: Sí, és el gran dia, sí, sí.
3: És el gran dia, és el dia de la Mare de Déu, no? És el dia que hi ha la festa, és el dia que es concentra una part important de gent de Sitges allà, que es fan moltes activitats, passa moltíssima gent, passa una barbaritat de gent pel santuari del vinyet, doncs per sort.
0: T'heu comptabilitzat això, aproximadament? No,
3: però l'any passat, per exemple, va ser una barbaritat.
2: Una barbaritat, sí, sí. És un degoteig.
1: No, és tremendo.
4: Tot el dia, eh?
2: Sí, sí, el cambril ha d'estar obert tot el dia. A les 10 del vespre, no sé, te'n recordes, Dani? Encara hi havia gent que pujava, però és que venia de treballar.
4: Sí, sí. És que jo vaig sentir una frase fa un parell d'anys, o l'any passat, no ho recordo ben bé, i crec que em va quadrar com tot, no? Perquè al final els anys van passant i la forma de les creences, doncs també, no? I tal. Però al final vaig sentir una noia de la meva edat que deia, diu, no, dius que jo ara vinc al vinyet amb els meus fills, perquè els meus pares ja m'hi portaven. I és que el vinyet s'hi va, no?
1: I
4: potser doncs no serà gent a lo millor molt creient o no serà practicant o mil històries, no? Però el vinyet hi va i fa tot, no? Puja el cambril, va durar, va al ciri, porta el ciri, no? Va a la fira, és tot un
2: conjunt de coses.
1: És una tradició.
2: Sí, just.
0: Hi ha com una devoció al vinyet que traspassa fins i tot una mica la qüestió més religiosa, no?
2: L'espiritualitat, sí.
1: Sí, jo crec que abans poder era més cara, perquè, bueno, clar, tot aquest símbol. Però s'està mantenint bé, eh?
0: És que hi ha com un lligam, un vincle també amb la identitat sitgetana, no? No sé com dir-ho, no?
1: Sí.
0: Volia dir que més enllà de, doncs, això, d'aquest vincle, òbviament, espiritual, religiós, el que vulgui dir, hi ha molta gent que el que hi veus és un vincle amb identitat de municipi, no? I amb sentiment de sitgetanisme, no? I aleshores hi ha com aquesta capacitat, no?, de separar aquestes dues coses, tot i que al final on va Jo. És a una església, puja un cap, no?
1: I,

0: jo personalment crec que s'hauria de fer de pedagogia del que és el vinyet, de la història del vinyet, de la llegenda del vinyet, i que la gent no vingui allà i digui, bueno, esto, això
1: com si fos una fira qualsevol,
0: aquest,
1: no?
0: Aquest nen d'aquí qui és? Això fa molta ràbia,
1: sí. Entenc que d'aquí...
2: Ens visiten escoles, també.
3: Però venen les escoles de Sitges?
2: Sí, sí, a l'institut, per exemple, de Sitges ens ha vingut cada any, bueno, ara ja ens ha vingut.
4: Sí, s'ha intentat fer pedagogia.
2: S'intenta fer pedagogia.
0: Sí, sí, jo crec que és important.
4: També, també el vinyet és, potser molta gent s'hi aferra, no?, en els moments dolents, també agraeix en els moments bons, i el dia de la festa també és un dia, doncs, mira, que hi vaig sense molta gent, i vaig sense una necessitat, entre cometes, o sense una voluntat específica, sinó a combinar l'agrair amb el gaudi, amb el passar el dia.
3: Jo dic que el dia del vinyet també és un dia que Sitges torna a ser el Sitges d'abans, no? De Sitges més enrere, no? Sense aquesta voràgina de tanta gent que ha vingut a viure de fora, sense... Bueno, és com el Sitges, que molts ens agrada i que,
0: i que tothom... I ens trobem allà.
3: Et trobes, no? Sí. I saps que et trobaràs amb tothom. Bueno, també és com que ja respira també com un ambient de festa major, no?
1: Pre-festa major,
3: tot una...
1: De fet, les colles totes, no?, aprofiten el dia del vinyet ja per començar a vendre producte.
3: Però quan jo era petita, de fet, moltes vegades els deia als meus pares que a mi m'agradava el dia del meu sant, a part perquè era com una petita festa major,
1: clar,
3: no? Perquè era dir,
1: sí, clar,
3: qui podia dir que el dia del seu sant tiraven un castell de foc?
1: Sí, clar,
3: no? Bàsicament els que després diguessin, no?, Joans o d'això, no? Qui ho podia dir-ho, això? I dic, que el dia del meu sant es tira un castell de foc, no? I era... Bueno, és bonic. Sí que és veritat que el que dèiem de la pedagogia i tot això, doncs, bueno, sí que és veritat que a vegades dius, ostres, doncs, una assignatura Sitges, no?, que ara torna a la fan volada, no? El dia el per què, no? Al final jo l'havia fet a l'assignatura Sitges a l'escola i anava bé perquè els de Sitges apreníem coses i els que no vinguts, doncs aprenien des de més enllà, des de les tradicions, això, fins i tot els noms dels carrers i saber per què. Oh, no, és que això és el barri del Vinyet, ja, però tu ja, saps per què es diu el barri del Vinyet? És que hi ha una ermita del Vinyet i saps d'on ve el nom?
0: Doncs clar, aquesta... I allà que hi ha tantíssima gent de fora, clar, nosaltres no havíem fet mai l'assignatura del vinyet,
3: l'assignatura.
2: Bueno, d'aquella manera, per d'aquella manera,
0: perquè ja ho vivíem, perquè era una cosa que ja
3: a casa.
0: I anava a casa. Ara ve gent de fora, llavors és quan és... Sí.
3: És important.
2: El que passa que també, fixa-t'hi, tu dèiem la tradició i l'espiritualitat, no? Dius, fins a quin punt hi ha una ratlla que ho separa? Perquè és veritat que el vinyet és un degoteig constant de gent. Això ho veig jo, i ara que estic quasi bé a primera fila, com en Dani, no? Ho veiem, no? Que cada hora el vinyet hi ha algú, del dilluns, el dilluns. Ara vas a les 10 i et trobes algú de Sitges, algú que no ho és.
0: Sí.
2: A mi em fa molta gràcia aquella inscripció que hi ha en el frontal de la Porta Petita, que diu, qui entri trist i plorant en esta santa capella no serà gens meravella que nisca alegre i cantant. I possiblement aquest és el ganxo, no? Perquè és el que deia el Dani. Moments bons, moments difícils, i t'acostes al vinyet, a lo millor te sentes al banc i no dius gaire cosa més i te'n vas, però és penso que és difícil, bueno, això que dèiem també, no? Separar tradició i espiritualitat. Per i el vinyet és un centre, no?
0: Per mi és molt important, jo ho veig cada setmana. Cada setmana al món.
2: Exacte.
0: Sí, cada setmana hi vaig. Cada setmana porto el cid, bueno, em passo el passadillo,
2: jo tot el
0: miro els meus sants.
2: Sí, sí.
0: Però clar, jo ja soc...
1: No, i tanta gent, que potser ni tens
0: esperat. I no, hi ha molta gent que...
1: Vaig a posar un cid al vinyet perquè la nena té un examen difícil, clar, no té prova, no sé què. I dius, poses cap més cid a l'any o en algun altre lloc? Però quan hi ha algú, el cid al vinyet.
3: O per entrar a l'escola, ara que les llistes a vegades són complicades, per entrar a l'escola.
1: Vaig a posar el cid, no?, que m'entri l'escola que vull, no?
3: Jo l'estampa, jo ho he vist a casa tota la vida i ho faig, i ara ja tothom ho té com naturalitzat, i a la feina ho van veure un dia i van quedar sorpresos. Jo porto les tampes al cotxe.
0: Al cotxe, a casa meva tots cotxes.
3: Quan vas al dia del vinyet has d'agafar estampes i has de pensar, pel meu cotxe, per l'altre, per no sé què i tal, i jo porto l'estampa de protecció.
0: Tothom porta l'estampa del vinyet i jo no sé si ho crec que se'n recordaran els meus fills, perquè jo la meva...
3: I a la feina ho van veure.
0: No
1: els hi poses Siri,
0: tu abans de començar, bueno, jo poso sempre Siri, però jo els dic, tu has d'estudiar, i sempre digues, socorreu-nos nit i dia, Verge Santa del Vinyet, i llavors tira endavant que ja veuràs com ho faràs bé. I jo sempre els dic, no sé si ho fan, eh? Penso que sí que ho fan.
2: Sí, perquè mira, la gent jove, jo per exemple, la família, no? La gent jove, a vegades en truquen, les meves... Tia, posa un Siri. Haig d'anar a posar un Siri. Però tia, és que és necessari. Dic, bueno, pues vine i posa'l tu, escolta. No, no, que... escolta, una vegada em va trucar una neboda. És que se'ns ha espatllat, estem una empresa, no? Se'ns ha espatllat l'aire condicionat i tenim un greu problema. Tia, vés a posar un Siri. Dic, no pot ser. A les 4 de la tarda la tia Vinyet a posar un Siri. Doncs, i després els hi pregunto, però s'ha solucionat això? Doncs mira, no et diré que
1: sí,
2: no.
1: Sí, és a dir, que jo funciona. Sempre,
0: si no soluciona del tot, és perquè no convé.
2: El Siri també és un què, eh?
3: Senyal que no convenia. Senyal que no convenia. Però sí, jo el de l'estampa ho porto al cotxe i de fet a la feina no fa gaire. Vaig portar companys de feina i ho vam veure que els porto a les laterals de les portes i m'ha dit, però què portes aquí? Dic, són les estampes del vinyet. Dic, no ho toqueu, això.
5: No es toca.
3: I es van quedar una miqueta sorpresos. Dic, veus? Dic, aquí posa el dia del vinyet, no sé què, clar, l'estampa va canviant.
0: Això ara nosaltres fer aquesta festa i anar al vinyet, doncs per nosaltres...
3: Home, és important.
0: És molt important.
1: Sobretot clar. Mantenir-ho, no?
5: Mantenir-ho, que és molt difícil.
3: I clar, sí, i la il·lusió, i que veus que la gent, doncs...
5: Respon.
3: Hi ha gent que col·labora, que porta col·laborant des de que ho hem recuperat, aquests, sí. Que ja serà la tercera edició, no? Però després hi ha de gent nova que s'han afegit aquest any, i la veritat és que bueno, tothom respon i tothom ho agraeix. I és
0: molt senzillet, perquè clar, més senzillet ja no, vull dir, és un acte.
1: Però tindríeu voluntat de que fos més gran? O
3: No, això ho tenim controlat. O sigui,
5: això està controlat.
3: És un treball en equip de tres, bueno, i amb els administres del vinyet que ens donen suport amb tot el que necessitem. No?
1: Però us agradaria, és a dir, si hi hagués més gent implicada i amb ganes, aquí, us agradaria que això pogués créixer? O us sembla bé aquesta mida?
0: Jo crec que està
5: aquesta pregunta per l'any que ve.
3: L'any que ve, en què passa, però la mida...
0: De moment no es pot més.
3: D'això nosaltres ho controlem. No?
5: Sí, ara això tot és voluntari, saps?
3: I és un treball en equip, cadascú té com un rol, no? I d'això...
0: Si es perd algun quartet l'assumim i mira.
5: Ja està,
0: i no passa
5: res.
0: Però és poquet.
3: Sí, clar.
0: Si ho féssim gros...
3: És controlat. I després crec que és veritat que a l'hora d'organitzar-ho, entre les tres, doncs, a part que ens avenim, no? I és fàcil la forma de treballar. Sí. Clar, jo no sap si fent molt més gran l'equip, la magnitud, llavors... Sí.
1: Per tant, no hi ha un objectiu clar o evident sobre la taula de créixer, sinó de mantenir.
3: Evidentment.
1: I preservar.
0: Sí.
1: Entre d'altres, aquest acte de l'Amdic Vinyet, un nom de Sitges, no?, que es realitzarà diumenge 2 d'agost, després de la missa que hi haurà a les 10, en aquest cas a la tarda, a 6:15 de la tarda. Aquest acte festiu, no?, que es va incorporar a Sitges fa uns anys i que vosaltres vau decidir que això no ho podíeu perdre, perquè... És un acte molt curiós, és un acte també com molt bonic, no? Perquè de sobte us ajunteu totes les vinyets, que cada vegada tinc la sensació, a mi em fa la sensació que cada any sou més en aquella fotografia.
3: Vaja, perquè aquella fotografia, és a dir, al final, aviam, l'hora de comptar-ho no és molt científic, perquè al final a partir de la foto de grup conto caps.
1: Sí.
3: No té gaire més, Però sí que és veritat que abans els hi explicava amb ells que són dates complicades, no? Hi ha gent que està de vacances, sí. I d'això. Llavors, hi ha gent que balla, és a dir, hi ha hagut gent que el primer any va venir, que l'any passat no, però potser aquest any torna. Després ve gent de fora, que això, sí. Que s'han enterat a través de boques orelles.
0: Jo crec que és el que ens agradaria una mica, és poder-ho expandir a gent,
1: De fora.
3: La Vinyet Casoliver és la que lluita més amb això.
0: Perquè, per exemple, a Igualada n'hi ha moltes.
5: Sí. Hem intentat, però ja veurem.
1: Jo conec una de Manresana.
5: Sí, bueno, Manresa, Igualada, tot aquella...
1: Sí.
0: Però clar, això ja és més complicat.
1: Ella sempre ve... Bueno, de fet, la que es diu Vinyet és la seva filla, perquè ella va estudiar amb mi, i ella ve sempre que pot, ve perquè li encanta que es faci aquest acte, i a més a la nena li feien una il·lusió bàrbara, perquè
3: a Manresa és l'única vinyet, segurament.
1: Clar, no hi ha gaires, i allà suposo que és un nom, doncs això, que l'ha de repetir tres vegades, en moltes vegades, i quan arriba aquí se sent una mica com a casa, no?
5: Seva,
1: és una, és de tantes, no? I és una mica...
0: Però sí que cada vegada...
4: Ara cada vegada n'hi ha més,
0: N'hi ha més, sí? Ja no et pregunten tant.
4: Jo vaig mirar l'IDESCAT. Ostres, i vaig quedar molt sorprès de la gran quantitat de vinyets que hi havia fora de... Perquè em sembla que fora del Garraf n'hi havia moltíssimes. En alguns llocs més concentrats.
0: Sí, perquè aquí el Garraf tampoc n'hi ha tantes.
3: No, a la Noia, al Bages se posa bastant. Sí que és veritat que ara al final, bueno, la globalització per bo i per dolent, no? Vull dir, ara a l'hora de posar el nom dels nens, que posen molta gent, nom original, en català, i et surten. i també això fomenta, sí, no? Que la gent...
1: Va haver un any que mirant els Goya van donar un premi al Goya Vestuari,
2: sí,
1: i es deia Vinyet.
2: Sí,
1: i
2: sí,
1: vaig
2: sí,
1: veure aquella noia aquesta. Vaig dir que aquesta noia sí o sí, sí ha de tenir un vincle amb Sitges. Efectivament, sí, era sí, neta de sitgetans i vam tenir l'oportunitat de parlar-hi amb ella. Vull dir que passen aquestes coses, que el nom et porta directament al municipi i queda clar que Vinyet et porta
3: a
1: trasllat a Sitges. No? I normalment quantes vinyets us aplegueu?
3: Una cinquantena.
1: Una cinquantena.
3: Sí, sí,
1: però,
3: sí,
1: clar, tenint en compte les dades de l'IDESCAT podrien ser més, òbviament, clar. Ha de ser que coincideixi que tothom li vagi
3: però...
1: bé el dia 2,
3: clar,
1: per dia Sitges.
3: Clar. Ja quan ho organitzava l'Ajuntament ja passava, eh? És a dir, clar, a mi m'havia passat, hi havien hagut anys que muntava l'Ajuntament que jo no havia pogut anar perquè estava, potser estava fora.
0: També es deuríem concentrar un
3: jo crec que més o menys sempre anava... De fet, crec que quan ho vam començar a muntar vam rescatar fotos antigues i vam comptar també caps i més o menys anava per aquí.
2: No sé, el primer any va ser l'any que... Te'n recordes que ho vam fer-ho
0: a l'Ajuntament?
2: Potser aquella foto de l'escala, no sé, no vam comptar-ho, però potser n'hi havia més, però perquè el primer any era més novedor.
0: Pensa que si ho fa l'Ajuntament té una altra...
3: Sí, clar,
0: pot fer una altra difusió.
2: Sí, nosaltres hem fet el que hem pogut dintre les nostres possibilitats.
1: Bueno, que ja és moltíssim.
2: Que ja és molt, sí.
1: Serà un acte, òbviament, amb benvinguda, amb actuació de la Suburban.
2: Afortunadament.
1: Exacte, hi haurà foto de grup perquè després la Vinyet pugui comptar
0: els caps.
2: Els caps dels barrets, sí.
1: Hi haurà cava, vendreu les pulsaretes, sí, no? Sí. Vendreu unes pulsaretes que entenc que heu fet vosaltres. Com
3: aquí
1: això?
3: Tenim la sort de que l'ou estudi li vam, bueno, la Vinyet Casoliver, que va ser qui va gestionar-ho, doncs els hi vam demanar i...
1: Que són d'aquestes tipus festivals.
3: Sí, sí, d'aquestes tipus de sistema.
0: Que venen els balls.
1: Sí.
3: I ens van, la veritat, ens van ajudar molt, tant amb el disseny com amb l'idea de coses, perquè al final també nosaltres tenim la idea i llavors...
2: els professionals...
3: Exacte, exacte.
2: Sí, després te'n regalarem una.
1: Gràcies.
2: Però amb una condició.
1: Oh, quina, a veure.
2: Que fins al dia 2 no te la pots posar.
1: Ah, fins al dia 2, cap
2: perquè
1: problema.
2: Perquè és una primícia, només la tens tu.
1: Cap problema. Eh? Però és la que porteu vosaltres?
2: No, nosaltres fins al dia 2.
1: Ah, d'acord.
2: Ah, després te la dono.
1: Sí, el dia 2, a les 7 del matí me la puc posar
3: sí,
1: ja?
3: Sí. Està fent l'autorització per...
1: Bé, el dia 2, que estiu menys, no sé si a les 7 del matí me la posaré, però... Ah, moltíssimes gràcies, que bonica. Fantàstic, home, això de les pulseres, amb això ara dels outfits, festa majoreta, això tira que no vegis, eh?
3: Sí.
1: Pulsareta, doncs, pel dia 2 també, i ja entenc que també estarà el dia 5 disponible.
2: Sí, no? Sí, total, sí.
1: Tot el tema del marxandatge, tot això funciona, i això serà la prèvia al gran dia, que serà, com dèiem, el dia 5, que començarà amb la missa matinal, oi?
2: Explica-ho.
1: Vinga, Dani, arrenca.
4: Vinga, el dia 5, sí, la missa a les 8 del matí.
1: Sí.
4: Celebrada pel pare Enríquez, com cada any.
1: Sí.
4: Després hi haurà el cambril obert durant tot el dia, ininterrompudament, migdia també inclòs, perquè la gent pugui anar-hi durant tot el dia. A vegades a la tarda es creen aquelles cues tan llargues, no?, que fa, ostres, tant per vendre ciris com per pujar al cambril, doncs durant el matí i durant el migdia també s'hi podrà anar, durant tot el dia. A les 11 hi ha la missa, diguéssim, la missa concelebrada, l'oficial, les autoritats, etc. Les dues misses, gràcies a Déu, tenen molt de públic.
1: Sí. Molt.
4: Molt. Molt públic. Molt. Tant una com l'altra.
1: La de les 8 del matí és increïble. Jo sóc de les que hi vaig corrent,
0: Ella, ella és de les que es fa la foto abans,
1: Nosaltres tenim, hi ha un grupet, no?, que tenim com el privilegi que ens atorga les organitzadores, que és que arribem corrent i abans de la missa ens deixen pujar de la cambril i fer la foto. Però és veritat que està a les 8 del matí,
0: ja,
1: que ja no hi cap ningú.
0: Ja està ple.
1: No hi cap ningú en aquella missa. És a dir, que realment tenen molt de seguiment. Sí. Segueix, Dani.
4: Doncs a les 11 la missa solemne, amb la participació del Cor dels Amics, de l'Orga. Aquest enguany, com a novetat, el pobillatge de Sitges faran les ofrenes. Doncs molt contents també, nosaltres, sí, i ells també. I després de la tarda ja, doncs, a part de la veneració de la imatge, com hem dit, i el cant dels goig i res del rosari, també hi ha els actes populars, que hi ha la fira d'artesans, hi ha el parc del Vinyet a davant, amb totes les paradetes de menjar, d'activitats per nens, etc. I la venda de coques i servei de bar a la Pineda, a l'altra banda, i l'audició de sardanes a les 7 amb la copla sitgetana. I per últim, doncs, el castell de foc a les 10 de la nit, com sempre. A més, enguany torna a estar obert el Xic Golf, que molta gent venia al Vinyet i després anava al Xic Golf o abans, i els últims anys l'havien tingut tancat, doncs aquest any, enguany...
0: Sí, és que al final no s'hi deu construir res, allà, o...?
1: De moment han agafat el David Rossell i germà.
0: Ah, el David Rossell!
1: A veure si els podem portar un dia i que ens expliquin una mica com ha anat això, però sí, sí, està obert i estarà obert.
3: Jo vaig estar molt contenta de veure que estava obert una altra vegada. Els meus fills ahir em miraven encara rara. Ells no ho sabien, clar, ells no l'havien vist obert, i m'estava mirant al pal, què està fent la mama que està tan contenta perquè han obert una cosa que no sabem de què va. Dic, us hi portaré una tarda.
0: Sí, s'ho passen estupendo.
3: I entendreu el per què de tot
1: plegat. O els encantarà, clar.
0: Sitges ja no té espais d'aquests.
1: No.
3: És que hi havia hagut també el del carrer Parellades.
0: Bueno, n'hi havia hagut el Xic Golf del Vinyet.
3: I també el del Vinyet.
4: Sí, n'hi havia hagut tres.
3: N'hi havia tres, tu.
1: Sí, sí, no, hi ha certes generacions, no, que vam fer molt Xic Golf.
3: Sí, sí.
1: Vam fer molt. Ara després va passar que ara hi ha nens que, doncs, que probablement no saben el que és, ara podran redescobrir-ho.
3: És que els meus són petitets,
1: no?
3: però sí,
1: són petits, podran redescobrir-ho perquè serà. Per tant, el dia 5 és el de sempre, el no? Que sí. El dia gran amb el de sempre, no? Aquí sí. Poca novetat, amb la intenció, entenc, de que hi vagi com més gent millor, no? Que vagin al Vinyet, que mirin, que comprin ciris, que entrin, que pugin, que vegin, que resin, que orin, que gastin, facin gasto a les paradetes, perquè aquests dinerets després van per la festa major, pel seu foc i per les seves coses, no és perquè després se'n van a fer cervesetes, que gastin també el servei de bar. Es tracta una mica d'això, com molt de poble, no? Molt de les festes de poble de bars, no? D'anar allà i com donar un cop de mà al veí, no? A la veïna que organitza, no? Perquè l'any que ve pugui continuar. Clar, això ara mateix depèn de vosaltres tres, és a dir, si vosaltres ara posem el cas que no passarà, us enfadeu, diré, jo ara en què ve ja plego, no tinc més ganes de menjar això. Què?
0: Que no es faria.
3: No es faria, perquè som...
2: Per tant,
3: no ho faria millor.
1: Ojo, l'administrador surten aquí
0: calla,
1: i...
0: Calla, que ara els hi demanarem...
2: No, els hi anirem darrere.
1: Que no poden parlar, no?
4: S'ha de dir que el tema aquest d'em dic Vinyet, un nom de Sitges, aquest acte tan bonic, al principi el va organitzar l'Ajuntament, no?
0: L'Ajuntament, clar.
4: Inicialment ho va fer l'Ajuntament.
1: Sí, en època de Miquel Forn.
4: Sí, uns quants anys, ara ho parlàvem, no? 6 o 7 anys. Després es va deixar de fer i llavors ho van agafar elles. Sí. I que elles, de fet, van... Normalment acostuma a ser al revés,
1: no? Sí, van heretar, en aquest cas, una iniciativa...
4: L'administració ha de, normalment, en aquests últims anys... agafa, no? L'organització de coses que abans s'organitzava popularment i aquí ha estat al revés.
0: Sí.
4: Jo crec que també potser és una clau de l'èxit també de la participació i de
3: aquí
4: tot.
3: Aquí també... Bueno, al final, culpable, són elles dues.
0: Em van
3: enredar a mi després, però elles ja ho havien
0: parlat.
3: Ella
0: ja em deia, Vinyet, hem de recuperar això, Això ho hem de recuperar. Mira, quan passi l'estiu en parlem. I així, ella m'ho va dir. Jo no crec que ens barallem, que no?
3: No.
0: Ara no espereu que ens barallem, perquè no ens barallarem.
1: Hi ha una hipòtesi que sí que és impossible, però per alguna manera posar sobre la taula fins a quin punt això depèn, no? Depèn, doncs, de la voluntat de tres persones i prou, no? Entenc que els administradors aquí també no deixaran...
3: No, però ells també ens donen un cop de mà, perquè al final nosaltres...
0: No tenim lloc.
3: Al final, el dia sí que el triem una miqueta nosaltres, això sí.
2: Per circumstàncies
3: el triem més o menys, però sí que és veritat que també ho triem perquè sabem...
1: La qüestió és, s'ha de dir un Vinyet per poder organitzar això o no és necessari?
3: No. Això ha vingut donat perquè...
0: Per què pensem que en Dani no es diu Vinyet?
1: No, però té filla que es diu Vinyet. Sí.
0: El podem incloure.
4: Jo ja he anat amb aquest acte. Ja.
3: Però sí que és veritat que al final quan això es va deixar de fer... Doncs, bueno, tothom tenia el regust, no?, de dir que es tornés a recuperar, que quina pena que no es faci, tothom en parlava i tothom, ai sí, quina pena que s'hagi perdut.
0: És que era bonic,
3: perdut.
1: Us agradaria que l'Ajuntament, que l'administració ara us digués, escolteu, va, ja ho agafem nosaltres, des de cultura, des de tradicions i festes, no?, més aviat seria des de tradicions i festes, ho agafem nosaltres i ho fem, us agradaria?
0: Esperem l'any que ve, a veure.
3: Sí, jo crec que sí que ens agradaria. En part estaria bé, però llavors tornes a tenir el risc de que es torni a perdre.
0: No, perquè ho envetllaríem. Hem d'esperar.
4: Sempre es podia fer una col·laboració, potser, que l'Ajuntament us ajudés una mica. No?
1: Bueno, doncs hi encem l'AM també, no? Aquí l'Ajuntament, que l'any que ve, l'any que ve ja serà igual, no sabem què passarà, Però hi encem l'AM, que estaria bé, no? És a dir, que...
0: Si... Fins...
1: No, ho dic, ho explico perquè al final, clar, si tot ha de dependre de la iniciativa de tres persones, que la vida va com va, clar, i que les
3: clar,
1: casuístiques
3: que, clar,
1: canvien...
3: Clar, són grans també...
1: No,
3: i...
1: ho dic per això, que us queda molta vida per davant, no, però moltes, que les casuístiques són diverses i que sí, les coses de vegades, doncs els contextos, no els pots preveure en molts casos, no? Doncs,
3: i sempre hi ha així una entitat, doncs, clar.
4: L'Ajuntament quan ho organitzava ho havia fet en diferents llocs, no?
3: Recordo sí, cada any un lloc diferent.
4: Sí. L'Horta de Can Fals.
3: Cada
4: any
3: un lloc.
4: Elles de forma privada, doncs, clar, des de l'administració, doncs, encantats de cedir-los el lloc.
3: Clar, però
4: no,
3: tampoc potser ara anem a... No.
1: Clar. Bé, allò que és ideal, no? Entenc.
3: Sí, clar. L'Ajuntament ho va fer un any, el Vinyet. Sí. Crec que va ser l'últim.
0: L'últim, sí, penso.
3: Però sí, clar, aquí la sort que tenim és que clar, ells ens ajuden, ens deixen l'espai i d'això, no? De fet, i clar, que ja vas comptant, no? Però clar, sí que és veritat que cada any és com, bueno, la banda, que podreu tornar...
1: Clar,
3: no?
1: Clar.
3: Que és superagraïts a la Suburban,
1: però,
3: eh?
1: Però és la sensació una mica això de que aneu demanant favors.
3: Bueno, clar, és això.
0: Aquí està, per exemple, el cava, les begudes...
3: La família Mates ens ajuda amb tota... La família Mates ens ajuda moltíssim amb la beguda. Des de la primera vegada que ho hem
0: demanat,
3: recuperar.
0: Clar.
3: Però clar, sempre estàs... No?
1: Com pidolant, no?
5: Pidolant, sí. Just, la paraula és pidolant.
0: És pidolant, sí. Clar. I clar, el que dius tu, les casuístiques poden canviar en qualsevol moment. Sí. I...
3: Per,
0: bueno, pues sobre la marxa.
1: Sí. Ja s'ha llançat aquí que ho agafi qui vulgui, que reculli qui vulgui el guà, però vaja, potser, sí, potser estaria bé. Potser estaria bé, no? Que hi hagués aquí una mica d'implicació, diguem, sí, de l'administració en la forma que sigui o en la manera que sigui, per tal de que no hagin de portar aquest pes a sobre tres i set anys, no? Que entenc que no és un pes pesat i que ho feu amb agraïment.
3: No, ho fem amb feliç, tot el cor. Exacte. I sí que és veritat que el primer any que ho fèiem anàvem més perdudes, no? Sí. I era com que anàvem molt, perquè llavors era... No, i era perquè hem de tenir-ho com més controlat. Ara cada vegada les reunions les comencem més tard.
1: Clar,
3: també,
1: sí,
3: eh? No?
1: I si no, haureu d'anar fent com allò, divulgació entre les vinyets, no? Sí, que van venir als actes i escolta'm, a veure si alguna l'any que ve, no? Agafa una mica el relleu tot plegat. A més, entenc que aquí tots heu, el de preservar el nom i el de que el nom continuï a la família, ho heu practicat totes i tots, eh?
0: Jo sí.
3: Jo sí, jo també.
1: Sí?
5: Sí, sí, a casa som tres.
1: I el Dani també.
0: Jo també tinc la meva filla que es diu
3: Vinyet. La meva filla també
0: s'ho
3: diu. Sí, sí.
1: Per tant, tenim vinyets per estona. Sí, sí, sí, perquè a més és un fet curiós.
0: Som
1: també.
0: Antigues,
1: és com que sempre...
0: Som antigues, repetim el nom.
1: Però no, sí, però es és, no sempre passa això amb aquests noms. Hi ha com de sobte temporades que el nom es deixa de posar molt. Vinyet és com que sempre hi ha algú que l'acaba mantenint.
0: Ara actualment no n'hi ha masses, eh? Penso jo de petites.
3: Bueno, però jo també, per exemple, quan anava a l'escola, tampoc hi havia moltes allà a l'escola.
0: No, a la meva edat...
3: I ara,
0: bueno,
3: ara ma filla a l'escola i a ella... I em sembla que hi ha alguna més de més gran. Dos o tres sempre n'hi ha.
4: I van havent, eh?
3: I van havent.
1: Sí. Sí. Jo crec que
3: com dos o tres.
1: Una o dos per classe no és estrany.
4: Altres noms de tota la vida, per dir-ho d'alguna manera, potser segurament s'estan perdent
1: sí,
4: més en proporció
0: home,
4: sí, que
0: la
4: Vinyet.
0: No hi ha alguna manera de posar-ho, eh?
1: Tecla ha costat més. Tecla ha costat més.
0: Tecla no es posa. N'hi ha dues sí, només a
4: Montserrat, si mires quantes Montserrats hi haurà entre Canalla ara, molt poquetes. En canvi, Vinyet, dins del que cap, sí. I cada vegada crec que també, com que és un nom així diferent, no? I curtet, que és el que es porta ara, noms curtets i diferents.
3: Que no tenen traducció, que també està com a vegades molt... Que no tenen traducció.
0: Montserrat és llarg, llavors Montse m'agrada. I poder per això costa, però a Montserrat també no faria res.
1: La percepció que tinc per l'entorn, la meva filla, la meva neboda, no sé què, és que Vinyets en totes les classes com a mínim n'hi ha una.
3: Sí.
1: No està mal, eh?
5: No.
1: Vinyet,
0: home, n'hi hauria d'haver més.
1: Una per classe, Déu-n'hi-do, eh?
3: Bueno, Vinyet tampoc ara no ens posem exigents.
4: No us hi cabrien, eh? A l'acte i amor, ja hauria de buscar el Melià, eh? I no el santuari.
3: Ja aquest any hem decidit fer la foto de grup a fora, perquè si no tenim un trasbals de moure bancs i es crea allà una tensió.
0: I al final sempre hi ha algú que no es veu que queda allà.
3: Ja hem decidit aquest any que la foto de grup la farem fora, perquè...
1: A veure si es farà massa gran l'acte i aleshores tindrem un problema i haurem de demanar que la gent... comenci a posar altres noms, perquè... De moment, el nom de Vinyet té llarga vida i l'acte de la celebració de la Mare de Déu del Vinyet també, l'acte no, els actes, perquè al final això és un gruix d'actes. Vinyets, moltíssimes gràcies, Dani, tu també.
4: Moltes gràcies.
1: Gràcies per la
3: gràcia. Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé, adeu-siau.
6: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Són ara mateix les 11 i 3 minuts del matí i posem una miqueta d'esports, de futbol, per ser més exactes. El passat 18 de juliol, la Unió Esportiva Sitges anunciava a través de les seves xarxes socials que Ernest Serra es faria càrrec del filial de la Unió Esportiva Sitges, del Sitges B, perquè ens entenem tots plegats. Probablement, bé, això va agafar per sorpresa més d'un. No sé si el propi Ernest Serra també el va sorprendre una miqueta aquesta proposta del club de fer-se càrrec del filial. Ernest, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Pitu, bon dia a tothom.
0: Què tal?
1: Molt bé, gràcies a Déu, tot molt bé. Amb calor, però bé.
0: Et va agafar per sorpresa?
1: Per sorpresa no, perquè bueno, quan queda poc per acabar una temporada ja es comença a parlar de la temporada següent, no? Jo aquest any, la veritat és que aquest any que ha acabat, aquesta temporada ha acabat, la veritat és que he gaudit molt amb un grup de nanos que sota el meu punt de vista han acabat gaudint jugant a futbol, jugant dintre el meu criteri prou bé per l'edat que tenen, però s'ha considerat de que era moment de canviar. El club, bueno, evidentment vol que continuï amb ells, em fa una sèrie de propostes i al final doncs arribem a la conclusió de que portaré el sènior B, a part de continuar dirigint la iniciació, l'escoleta com molts diuen, la iniciació i fer-me càrrec de també la coordinació d'algun dels equips més petits del club.
0: Surs de la teva zona de confort? Ho veus així?
1: No sé si surto de la meva zona de confort, perquè...
0: Vull dir, perquè una cosa és treballar amb canalla i ho saps millor que ningú, i l'altra és fer-te càrrec d'un grup ja de gent adulta, de gent que porta ja...
1: Sí.
0: Tot i que parlem d'un filial, en aquest cas, un filial normalment jove. Té un planter jove, vull dir que no estem parlant aquí de veterans.
1: Zona de confort no ho sé, el que sí que és cert és que té les seves avantatges, els seus inconvenients, els seus pros, els seus contres. Evidentment, quan estàs a la base et tractes molt amb les famílies, les inquietuds de les famílies són unes, i quan estàs amb un equip sènior normalment ja no acostumes a tractar tant a les famílies, sinó que el tracte és de tu a tu amb els joves, no amb els nanos. Bueno, com et deia, això té els seus pros i els seus contres. Afortunadament tinc també experiència anterior, i si em dones a triar, bueno, a mi m'agrada molt formar nanos, no? Però considero, i aquesta també és una de les coses que m'atrau, és que aquests nanos, que la majoria han acabat la seva etapa de juvenil, continuen estant en etapa de formació.
0: Per això t'ho deia, no?, això de la zona de confort, perquè, vaja, sé, i ho acabes de dir, que a tu t'agrada molt treballar amb la canalla, sempre t'agrada molt estar al costat d'ells, ensenyar, formar, que aprenguin a passar-ho bé, i ara no sé si... Evidentment que el tracte no és el mateix, no? amb un nen o una nena que...
1: Sí, a mi m'agrada normalment, perquè quan tu comences a treballar amb un nen de 12, 13, 14 anys, normalment al cap d'un temps veuràs la feina que has fet, no? I gaudiràs de la feina que has fet. En canvi, si comença a treballar amb un noi, amb un jove de 18, 19, 20 anys, doncs normalment ja té una base a darrere amb una sèrie de virtuts i defectes que costen més de polir. Aleshores, per això a mi m'agrada molt treballar amb la base, perquè considero que al cap d'un temps puc veure el que jo vull veure.
0: Has de canviar el xip en aquest sentit? És a dir, el missatge ha de prevaldre, el missatge que...
1: Sí, evidentment sí, s'ha de canviar el xip. Bueno, has de veure que hi ha coses que ja no toquen i coses que abans no tocaven i ara sí. Evidentment, no sé, el tracte, la manera de dirigir-te a ells, que sempre ha de ser correcta i educada, tant amb nens com amb adults, però sí que... En aquest sentit, canvia bastant també la manera d'enfocar els entrenaments. Evidentment, no és el mateix per un nano d'aquesta formació com per un amateur, ja.
0: Mm-hmm. propi Ernest ho acaba de comentar, no? Vull dir, tampoc deixaràs, no serà un blanc o negre, perquè tu evidentment continuaràs doncs, vinculat amb el tema de formació de futbol base, per tant, en aquest sentit, hi guanyes. En el moment que a un li plantegen fer-se càrrec del filial, què et passa pel cap? Comences ja a donar voltes i a pensar, bueno, a veure, quins jugadors tindré, quina plantilla tindré, com plantejaré els entrenaments, com plantejaré la temporada, suposo que el cap, Ernest, no para.
1: Sí, mira, afortunadament penso que des de la Unió Esportiva Sitges se'n té molt en consideració i el fet és, bueno, és saber a veure què és el que m'oferiran i com ho puc desenvolupar. No?
0: Comencem per aquí, perdona'm. Quina idea té el club vers el filial? I crec que això és important que quedi clar, no? Perquè
1: bé, la idea va una miqueta...
0: Sovint, perdona, no han quedat clars els papers dels segons equips, no? Quin ha de ser el paper d'un filial, d'un segon equip, el de nutrir jugadors pel primer equip, però òbviament això ha de casar també amb els resultats, no? Amb que sigui un equip competitiu. És difícil tot això,
1: sí,
0: aquest encaix.
1: Jo t'enllaço les dues preguntes que m'has fet. Evidentment, estem parlant d'un equip sènior, perquè és un filial en el que estem d'acord de que els objectius principals són donar-li continuïtat a una sèrie de jugadors sortits de la Unió Esportiva Sitges i de la Blanca Segura, en aquest cas, que es volien incorporar a nosaltres, més una sèrie de nanos que ja estaven formant part d'aquest equip que es considera que han de tenir continuïtat, tenir-los preparats el millor possible per, si un sènior A els necessita, puguin donar el salt. I això per mi és el principal. Ara bé, aquí s'afegeix una miqueta l'ambició de cada entrenador. Normalment, per ajudar a que això funcioni millor, potser és necessari fer alguna incorporació que surti una miqueta d'aquest guió. Podem dir, ostres, tinc la sort de que el saber de què em feia càrrec és com tothom, no? Tothom té els seus nanos que aposten per ell, no? Però he tingut la sort de que he rebut comunicació per part de nanos que estaven en altres llocs de que volien valorar la possibilitat d'estar amb nosaltres. I aleshores això, no? Una miqueta treballar el millor possible amb nanos formats dintre del nostre club o sortits dels juvenils de la Blanca Segur que vulguin estar amb nosaltres per donar-los continuïtat, que potser els hi falta un pèl o no ho sé, i que puguin competir per estar preparats per donar el salt a unes categories superiors. I repeteixo, incorporant, si es considera necessari, alguns jugadors que puguin ajudar una miqueta.
0: Veurem un Sitges B molt diferent al de la temporada passada, Ernest, en aquest sentit?
1: No, a veure, molt diferent. Evidentment, jo tinc la meva idea, no sé si diferent o no.
0: Ja no et dic en quant a estil de joc o proposta futbolística, sinó en quant a cares, a jugadors. Ho dic també perquè l'equip ve d'una temporada difícil en què, bé, els últims partits, ostres, més d'un pensava, ai, a veure si l'equip se'n va cap a quarta, no?
1: Correcte. Jo considero que els nanos que l'any passat van complir amb aquesta temporada complicada es mereixen, si més no, oferir-los la possibilitat de continuar. Evidentment hi ha hagut algun que s'ha despenjat i amb això, com et deia abans, s'ha afegit amb nanos joves que pugen dels juvenils dels clubs de la vora, doncs pràcticament l'equip és que es forma sol, com aquell que diu. No he considerat gaire a fons l'opció d'anar a fitxar aquí i a fitxar allà. No és el meu tarannà. Sí que és cert, com et deia abans, que hi ha hagut una sèrie d'oferiments que els estem valorant i que possiblement algun es durà a terme, però bé, no sé si serà molt diferent al Sitges de l'any passat o no, sobretot en manera de jugar. Jo tinc les meves idees, les tinc claríssimes, sé el que m'agrada, sé el que vull treballar i ara, dia rere dia, penso en com vull que jugui el sènior B de l'any que ve i la meva idea principal és que la gent vulgui anar a Aiguadols a veure els partits del sènior B, també és el senyor, evidentment, però és el senyor B perquè els hi agrada el que veuen.
0: Prefereixes plantilla llarga, curta? Quina idea tens en aquest sentit, Ernest?
1: Mira, pensa que el futbol amateur, no sé si dir desgraciadament, però s'ha d'entendre una miqueta, que hi ha nanos que tenen els seus compromisos laborals, els seus estudis, i que el compromís de 100% és molt complicat. És molt complicat. Aleshores, jo des de lluny, l'any passat vaig viure una miqueta la situació del sènior B, i no et dic que no torni a passar, però sí que m'agradaria que no tornés a passar, de trobar-se poca gent entrenant, que costa fer les convocatòries. Afortunadament tenim un juvenil que serà molt competent, però estarà a primera divisió, que també tindrà la seva feina.
0: El Dani Casado va tenir una gestió complicada. Pobre.
1: Sí, sí, sí, per això vull dir que... Però s'entén perquè... Bueno, i per això el que em deies, jo crec que la plantilla ha de ser llarga. El primer de tot, els nanos, cada un ha de tenir més o menys clar el rol que tindrà dintre el grup. Jo els hi deia amb ells en una reunió que vaig tenir l'altre dia: escolta, jo ara mateix puc tenir una idea que si juguéssim demà faria aquest 11 inicial, però a partir d'aquí, a partir de que donem el tret de sortir de la pretemporada, tothom està per, no per demostrar, perquè a mi no demostra res, però sinó per fer veure que ell ha d'estar dintre l'equip titular, i si no ho està, lluitar per aconseguir-ho.
0: Què té de bo i què no té tan bo que sigui un equip jove? A nivell competitiu parlo, Ernest.
1: De bo té que... Bueno, els nanos joves, sota el meu punt de vista, tenen ganes, estan forts. A mi m'encanta... Sí. M'encanta, jo sóc un gran defensor, així com hi ha gent que sempre està parlant de que si els joves, avui en dia, jo sóc un gran defensor dels joves, m'encanten i sóc un enamorat dels joves de Sitges, i això és un gran avantatge. A més a més, penso que molts volen estar, o sigui, són ells els que han demanat per estar als Sitges, i en contrapartida, i per això, bueno, estem parlant amb el club a veure si és necessari o no, que creiem que sí, fer un petit de, un, unes petites incorporacions o per aquesta inexperiència que puguin tenir. Mm-hmm. Doncs que hi hagi un...
0: Donar-li aquest punt de veterania, digue-li
1: exacte,
0: així.
1: Exacte, un parell de nois amb més experiència i lideratge per ajudar-los una miqueta a créixer.
0: Uh-huh. Ara ho dèiem aquí fora, al passadís. El futbol ha canviat i l'Ernest porta molts anys al futbol. I no sé quina idea, tu que tractes amb el futbolista, amb els nois, quina idea tenen ells, no, del futbol, i quin compromís, quin grau de compromís arriben a adquirir amb els clubs, amb els equips... Tu ho has vist, això, amb el pas dels anys. No sé si això ha anat a menys, si creus que tot això ha canviat molt i que ara, dintre de l'escala de valors, el futbol està, no sé, de l'1 al 10, al 6 o al 5, o no sé.
1: Sí, evidentment, avui en dia no és fàcil al món laboral trobar una feina i normalment molts dels nanos joves que aconsegueixen trobar feina, moltes vegades és provisional, la defensen tot el que poden, i moltes vegades va relacionada amb horaris difícils de compaginar amb el món del futbol, hostaleria, jo què sé, algunes altres funcions que, o feines que com et deia, són difícils.
0: Sí, sí, de compaginar.
1: Aleshores, jo penso que els nanos tenen la mateixa il·lusió i les mateixes ganes que fa anys, però el món laboral és el que s'ha complicat una miqueta més. Abans tothom pràcticament, jo recordo la meva època de jugador, que tothom entrenava a les 8 i tothom estava allà a les 8 perquè ja a les 7 ja havia plegat tothom de treballar. Avui en dia hi ha horaris, hi ha nanos joves, quan són joves encara això es dona més, que estan estudiant, alguns tenen estudien a la tarda, se'ls fa complicat arribar a l'hora. L'any passat també això va ser, tinc entès, bueno, complicat, perquè no és el mateix entrenar a les 9 de la nit, 9 i quart de la nit, un quart de 10, al mes de setembre, que fer-ho al mes de desembre. Aleshores, jo els entenc, penso que la implicació dels nanos és la mateixa, però el món ha canviat.
0: Evidentment. Qui formarà part del teu staff? O qui voldries que formés part del teu staff, Ernest?
1: Doncs mira, jo sobretot, bueno, hi ha dues persones, una que ja venia, dos que ja venien amb el càrrec, diguem,
0: amb el PAC,
1: el club me les va, no direm que imposar, perquè oferir. No és imposar, sí, sí. Sinó oferir, exacte, i jo encantat, un era el Josep Carbonell, el Japet, el millor delegat que hi ha a la capa de la terra. Després hi ha un altre nano que es diu Arnau, que a mi em sembla molt vàlid, i sobretot jo vull incorporar, que ja m'ha donat a l'okay, un nano de la meva confiança total, que per mi és bueno, una extensió meva, o al revés, jo sóc una extensió seva, però jo som una de les persones que he treballat molt a gust al món del futbol, que és el Cristian González, el Gonza. Aleshores, el Gonza farà de segon amb mi, el Japet de delegat, i l'Arnau Jué ens ajudarà una miqueta amb la part física, diguéssim.
0: Bé, al final una miqueta un s'ha d'envoltar de la gent amb qui confia, no? Això és així, Ernest.
1: Jo crec que és la clau, no? Rodejar-te de gent... El mateix et dic amb els futbolistes, sí. Jo els hi vaig dir, els hi parlaré clar perquè són grandets, de que el que vulgui estar estarà i el que no vulgui estar no estarà. Hi ha diverses maneres de manifestar que no vols estar. Una d'elles és el passotisme, la manera d'actuar... No cal dir jo no vull estar, però si hi ha gestos o actes que ho donen a entendre, doncs no hi haurà cap problema. Jo crec que són grandets, que jo hi ha nanos que aprecio moltíssim, però per això mateix els hi parla claríssim i els hi continuaré parlant claríssim. De fet, hi ha una sèrie de nanos que, com que de moment la quantitat de jugadors que farem la pretemporada és elevada, hi ha una sèrie de nanos que ja saben que estan una miqueta en stand-by, que depèn de com vagi la pretemporada podran continuar amb nosaltres i depèn com vagi la pretemporada no. I ja et dic, jo els considero tots supervàlids, però clar, també hi ha una limitació de
0: plantilla,
1: de quantitat,
0: no?
1: De nanos que podem tenir.
0: Quina idea tens de pretemporada? Quan comenceu a treballar? Vols jugar amb els amistosos?
1: Sí, mira,
0: ja més enllà de la pròpia preparació, no?
1: Ja saps que he tingut dubtes amb això, perquè a mi m'agrada molt entrenar, començar aviat, anar amb calma, però també és cert que això és Sitges i aquí hi ha una data sagrada per ells i per mi i per tothom, que és el 24 d'agost.
0: Que es diu Festa Major.
1: Que es diu Festa Major, sí, sí. Que al ser la majoria de nanos de Sitges hi ha l'inconvenient, entre cometes, perquè no és inconvenient, que molts tenen assajos,
0: que hi participen directament.
1: I aleshores vam plantejar amb el Manel quan era la data ideal i començarem després de la Festa Major, sembla que és dimecres 26,
0: sí.
1: Els donarem un dia de recuperació, evidentment, i el 26 engegarem, però sí que és veritat que... I he començat a parlar amb ells per la setmana anterior fer un planning una miqueta ja de condicionament i no arribar al 26 d'agost,
0: perquè
1: potser és justet.
0: Sí, anava a dir, quedarà menys d'un mes per l'inici de la competició, que comença el cap de setmana del 19 i el 20 de setembre. Per
1: correcte,
0: tant, sí, estem parlant d'un mes allò justet.
1: Per això et deia que els he fet un plantejament de començar a entrenar. Clar, igual algú té assaig a les 8 de la tarda i no podia venir a entrenar, però a les 10 del matí sí que pot fer una sessió de condicionament físic que els hi passarem, més que res perquè no arribin al 26 de zero, diguéssim. I els partits, bueno, ara no em faig dir l'ordre,
0: no.
1: Però sí que estan tancats. La primera setmana sí que et puc dir que és un partit intern entre nosaltres, entre juvenil, ho hem d'acabar de parlar amb l'organigrama tècnic, però és entre el juvenil o el senyor A, per no arribar amb tres entrenos i a jugar un partit que al final et pugui aportar més dificultats que beneficis.
0: Ja.
1: I a partir d'aquí hi han programats quatre amistosos més abans de començar la temporada.
0: Debuteu a casa amb el Fàtima.
1: Correcte.
0: No sé què et diu això ara mateix.
1: Mira...
0: O t'ho pregunto diferent. Ets dels que prefereixes començar a casa o t'és igual?
1: Sí.
0: Sí?
1: Potser prefereix...
0: Ho dic perquè hi ha entrenadors que se li donen una relativa importància i hi ha d'altres que sí que prefereixen... Més... Tot amb jo, si haig de començar, prefereixo jugar a casa, amb els meus...
1: M'és igual, la veritat que no, no, tampoc és una cosa que...
0: Ja.
1: Que, amb,
0: que et tregui el son. Sí,
1: que et tregui el son. Però sí que és veritat que quan vaig veure el grup del, que teníem, el primer que vaig fer, dic, vaig dir, amb tots els respectes, hòstia, Fàtima. I que a veure quan juguem... I dic, ah, mira, calla, que almenys fins a la segona volta no, no anem al seu camp, simplement perquè és un desplaçament
0: sí.
1: que no està aquí mateix. N'hi ha diversos que són a la zona d'Igualada.
0: Sí, evidentment, agafeu zona de Noia. I,
1: correcte,
0: sí, sí.
1: Que ja et dic, amb tots els respectes, però bueno, són uns desplaçaments una miqueta més incòmodes. No són els del senyora, que van posta i a Tortosa
0: sí,
1: i tot això.
0: Sí, evidentment, que queda molt més lluny.
1: Però bueno, al final...
0: Recordem que els rivals que tindrà el Sitges B són més enllà del Fàtima, el Sant Pere Molanta, l'Òdena, Vilanova del Camí, Sant Sadurní, Bas Espirall, Vega, Sant Esteve Sarrovires, Gelida, la Llacuna, Puig d'Alba... La Llacuna, mare de Déu. És com tornar molts anys enrere, això, eh? El Puig d'Àlvar i els quatre derbis amb l'Atlètic Vilafranca, perdó, l'Atlètic Vilanova, Canyelles, Cubelles B i Penyajova. Això dels derbis, que com ho portes? Ho dic perquè també hi ha entrenadors que no els hi fa gens de gràcia.
1: No, no. Mira, jo com a entrenador de la base només hi havia un partit que m'incomodava una miqueta, que és per carinyo amb els dos clubs, que era quan havia de jugar amb la Blanca.
0: Entenc.
1: Per un Sitges Blanca, per mi...
0: Sí.
1: És, ja et deia, és complicat perquè...
0: A nivell estaves, emocional, no?
1: Correcte. Estaves pensant i desitjant que tot anés bé, que a sobre vols guanyar, però bueno, era l'únic partit que m'incomodava. Els altres, bueno, doncs els afrontes com un partit més i procures treure, o sigui, disfrutar-lo dintre de, en comptes de patir-lo, no? Això per un entrenador és complicat, ja t'ho dic, eh?
0: Sí, sí, clar.
1: Jo soc dels que els pateixo més que els disfruto, els partits. Però, bueno, a dia d'avui, que encara falta bastant tros per jugar contra ells, doncs, ostres, que xulo, no? Un derbi contra aquests, contra els altres, segurament el dia abans, no et diré que xulo, sinó et diré, puf, quin estrès o quin
0: sí,
1: no
0: sí,
1: sé
0: sí,
1: què.
0: Sí, sí, sí.
1: Però bé, al final s'ha de jugar contra tots.
0: Què et sembla el grup, Ernest?
1: Bé, em sembla que hi ha bons equips. De totes maneres, una miqueta parlar per parlar. Si mires dintre els coneixements que tinc, hi ha algun equip que conec força jugadors i que veig que, com poden ser l'Atlètic Vilanova, hi ha Canyelles... Penyajova que
0: Cubelles tenen... B va fer una bona campanya
1: Cubelles
0: temporada.
1: B, sí, sí, sí. I a més amb tots aquests tinc gent que tinc molt bona relació, bueno, penso que a priori és una lliga que serà competida,
0: distreta, si més no. Et faig la pregunta del milió: quin paper creus que ha de tenir l'equip la temporada que ve?
1: Mira, jo amb això sí que ho tinc clar. Jo el que vull és que el meu equip jugui a futbol com a mi m'agrada. Per això ha d'entrenar bé, ha d'estar bé físicament, ha d'estar ben preparat i aquest bon joc, que no només comporta tocar bé la pilota i crear ocasions de gol, sinó que jugar bé a futbol comporta moltes coses. Al final acaba sent decidir en cada moment el que toca i això ens portarà on
0: sí, sí.
1: Calgui que estem...
0: Ara és difícil
1: jo
0: ara saber mateix... o quin paper pot tenir l'equip, tenint en compte que, evidentment...
1: Correcte, ara mateix la meva gran...
0: És allò que et deia abans, perdona, Ernest, el tema del filial, no? Què se li pot exigir a un filial, fins a on se li pot exigir que sigui un equip competitiu, supercompetitiu, que s'estigui codejant amb els millors, amb
1: correcte.
0: Els equips de dalt... com casa, no? Tot això amb la filosofia del club, amb la mentalitat.
1: Per això vull dir que el que intentava dir-te ara és que la meva idea ara mateix és formar un equip que disfruti jugant a futbol, que competeixi el màxim possible i penso que els arguments hi són. Aleshores és l'únic ara mateix que em ronda pel cap el de més. Si ens servirà això per quedar cinquers, no ho sé. Si ens servirà per quedar entre els tres primers, no ho sé. Però ara mateix és l'única preocupació que tinc.
0: T'ho preguntava això també, en certa manera, perquè si traiem aquesta última temporada en què l'equip va tenir més dificultats, les últimes temporades l'equip tercer, quart, allò, treia el caparró.
1: Sí.
0: I això també genera il·lusió, no? I això està molt bé, no?
1: Clar, i també aquest any anterior va començar que anava molt bé, que sí. Va treure el cap per allà dalt. El que passa que una sèrie de circumstàncies, que ara mateix no estic jo aquí per valorar-les, van portar que l'equip acabés
0: patint.
1: Uh-huh. Aleshores, bé, i sí que genera il·lusió, evidentment. Mira, jo posaré l'exemple de fa uns anys, vaig portar un equip també sènior, que entrenàvem a les tantes de la nit, ja no et diré a un quart de 10, sinó que era un quart d'11 que començava a entrenar, que arribàvem a casa, que ja era el dia següent, pràcticament,
0: sí.
1: I el que va mantindre el grup fins al final amb afluències d'entrenaments, amb haver de fer convocatòries perquè la gent estava molt implicada, és senzillament de que vam estar tota la lliga al capdamunt.
0: Clar.
1: Si et plantes a mitja lliga que estàs al 10, sí, sí. Segurament la motivació les ganes i il·lusió es perd una mica.
0: Tothom es desinfla, això és evidentíssim. Senceta, per tant, aquesta nova etapa d'Ernest Serra al capdavant del filial de la Unió Esportiva Sitges, i n'hem volgut parlar durant tota aquesta estona. Ernest, moltíssimes gràcies per venir, per donar-nos una miqueta les claus, no?, del que pretens que vulgui ser aquest Sitges B, i òbviament desitjar-te tota la sort del món i que tingueu una bona temporada.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me, i bé, l'únic que puc dir per tancar és que dintre el que estigui a les nostres mans farem el possible perquè la temporada la puguem gaudir el màxim possible.
0: Gràcies, sort.
1: Gràcies.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Per tant, venen dies de molta activitat i en aquests dies de molta activitat prèvia ja també a Festa Major amb tot un seguit de, diguem-ne, d'elements que ja ens fan una miqueta bullir l'olla i que, òbviament, anirem parlant a la mesura que vagin passant els dies. Però és que cada cop tenim òbviament, més a prop la Festa Major. En l'àmbit de les notícies, més enllà del ple municipal que se celebrarà demà, recordar que també ahir es va celebrar Junta de Govern Local a l'Ajuntament de Sitges. En aquest cas, va aprovar la Junta contractar l'empresa que ha de dur a terme la reforma del sistema de climatització del mercat municipal. Saben que el ple municipal va acordar la compra del sistema de climatització, un sistema de climatització que val la vora d'uns 6.000 euros aproximadament. Aleshores, clar, no n'hi ha prou amb el sistema de climatització, sinó que aquest sistema s'ha d'instal·lar. Doncs la Junta de Govern Local ha aprovat contractar l'empresa que ha de dur a terme la reforma del sistema de climatització del mercat municipal. La Junta de Govern Local també va aprovar la justificació d'una subvenció que es va donar a Creu Roja per millorar l'accessibilitat de l'edifici. En varen parlar fa unes setmanes, i l'atorgament de subvencions a diverses entitats culturals per ajudar a la realització d'activitats que fomenten i difonen la cultura en diferents disciplines. Junta de Govern Local que es va celebrar ahir dilluns i que, com els dèiem, ha enfilat una miqueta més aquest projecte de la reforma de la climatització del mercat municipal. Vinga, i de la climatització del mercat a la climatització del Retiro, perquè més d'un de vostès segurament s'hi han passat pels jardins del Retiro per allò d'anem a prendre alguna cosa o fent drecera fins al carrer Àngel Vidal, hauran vist una màquina, una baluerna gran, és a dir, una maquinària de climatització situada al peu, bé, on havia estat abans l'escenari del Retiro. Si encara no hi hem passat pel Retiro, recordem, que potser hi ha algú que diu, oi, què diu ara? Que l'escenari no hi és, que no en queda res de l'escenari dels Jardins del Retiro. Ara hi ha una paret blanca, immaculada, i allà s'hi situa, de tant en tant, òbviament, un escenari portàtil per fer les diferents activitats d'estiu, els concerts, tot allò que es fa als Jardins del Retiro. Doncs bé, als peus del que havia estat l'escenari hi ha aquesta gran maquinària de climatització. President Francho Núñez, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Vicent.
0: No sé si esperàveu aquesta maquinària una mica abans o si hagués arribat una mica abans i hagués hagut temps per dir-li als organitzadors del Festival de Cinema que sí, que podrien utilitzar el Retiro.
1: No, tampoc, Tampoc, vull dir, encara que hagués sigut la màquina haver arribat al Retiro doncs, fa dos o tres mesos abans, ens feia falta, bueno, connectar aquesta màquina, connectar amb els conductes. Uh-huh. Primer de tot, em pregunto si se m'escolta bé perquè es talla. No sé si s'escolta bé o no.
0: T'escoltem perfectament.
1: Ah, doncs no, doncs, bueno.
0: Però perfectament, Si vols...
1: D'acord, perfecte.
0: D'acord. Doncs
1: no, perquè ens feia falta després, bueno, doncs connectar aquesta màquina amb els conductes que ja hi són

0: vull dir, va ser un èxit. I el segon, la segona incertesa que teníem era com fèiem arribar la gran màquina on tenia que anar. Uh-huh. On tenia que anar. Perquè, clar, el carrer Àngel Vidal és té l'amplada que té, la rampa que hi ha per arribar fins als jardins té l'amplada que té també, llavors era bastant complicat. De fet, va ser bastant complicat ficar-la fins allà.
1: Perquè la idea d'entrada era que la màquina estigués situada on està ara, Franxo, o hi havia alguna altra ubicació alternativa?
0: Sí, l'alternativa, bueno, el primer lloc on tenia que anar aquesta màquina era damunt de la sala d'actes.
1: D'acord.
0: Però era impossible ficar-la perquè llavors allà tenia que pujar a través d'una... Bueno, o la puges a través d'un camió grua,
1: sí,
0: o la fiques amb un helicòpter.
1: Perquè, esclar, però ja... entenc que, esclar, té un embalum, això és una andròmina gran, eh?
0: Sí.
1: Aquesta màquina deu pesar, deu pesar bastant com per col·locar sobre qualsevol lloc, no?
0: Sí. És una màquina que pesa 1.600 quilos.
1: Caram.
0: Aquesta màquina en principi tenia que anar damunt, ja t'he dit, damunt de les redactes, però era molt complicat. Bueno, no era complicat, no, era impossible ficar-la ja. Llavors vam decidir de ficar-la on està ara, al costat de l'antic escenari.
1: Uh-huh.
0: Que per ficar aquesta màquina doncs hem tingut de, bueno, aquell escenari que Carretiro va adquirir fa un temps, fa uns anys, ja farà potser 40 anys o 30, bueno, quan va fer el pàrquing,
1: sí,
0: doncs, bueno, doncs hem aprofitat i ja hem tingut, bueno, ja hem adquirit un escenari nou, homologat i pas a pas.
1: Aquell escenari també estava...
0: Sí, aquell escenari era un escenari que era, bueno, era provisional i es va quedar provisional, doncs 30
1: sí,
0: i escaig d'anys.
1: Sí, 30 anys.
0: No, ja no suposo, vull dir, ja teníem pensat un any o un altre, doncs, modificar aquest escenari perquè bueno, doncs, l'estat de l'escenari tampoc era el més correcte. I llavors hem aprofitat a l'hora de ficar la màquina per treure aquest escenari. Ja, mira, la setmana passada, que em sembla que va ser dijous, ens va arribar l'escenari nou, un escenari movible, i poc a poc. I anem fent passets.
1: Una qüestió bàsica, Franxo, per tots aquells que probablement s'han preguntat, esclar, amb la maquinària de la climatització al jardí, això farà molt soroll? Està previst, no sé, allar-ho d'alguna manera? Com?
0: Sí, està prevista i primer la provarem els decibelis que emet aquesta màquina,
1: uh-huh,
0: però està pensat i ja està pensat també, doncs, uns sistemes que estan preparats per això. Però, clar, aquests sistemes costen quasi igual que la màquina.
1: Caram.
0: Els sistemes de minorar l'acústica
1: sí,
0: del soroll d'aquesta màquina, doncs, pues, se'n va una miqueta menys del que costa la màquina.
1: Caram.
0: I llavors, bueno, doncs tenim que anar... Sí, aquestes,
1: clar, perquè,
0: aquests complements, doncs...
1: Haig d'entendre que és un tipus de maquinària més pensada per estar a un nivell elevat que no pas a peu de terra, no?
0: Exactament. Però, clar, nosaltres ja dic, o la ficàvem allà...
1: Sí.
0: O la ficàvem en un lloc que encara podia molestar més els veïns, perquè damunt de la sala d'actes
1: sí,
0: tens el veïnat que tenim al damunt del Retiro i tenim el parc hotel
1: sí,
0: que
1: sí,
0: al costat, vull dir que... On està ara mateix és possiblement el lloc on menys, en cas de que hi hagués algun tipus d'emissió acústica
1: sí.
0: que no sigui correcta, entre cometes, on menys molestarà els nostres veïns.
1: Per tant, hem d'entendre que aquesta maquinària que ara es pot veure tota sencera ha d'anar coberta, ha d'anar tapada.
0: Sí. Té que anar amb un sistema d'aïllament acústic. Però bueno, l'aïllament acústic, al igual que també que les connexions, que com hem dit abans, per connectar aquesta màquina al saló de teatre, doncs anirem a poc a poc. I quan dic poc a poc és esperant que entrin recursos econòmics.
1: És a dir, tot el que és l'obra ara d'instal·lació d'aquesta màquina, de connexió amb tot el que és el sistema de climatització de l'interior del saló de teatre, portarà un temps, perquè aquí també hi ha una despesa econòmica molt important per poder fer tota aquesta obra.
0: Sí. A nosaltres, per acabar, tenim...

0: tenim que esperar, vull dir, ara fa la setmana, l'any, el mes passat van sortir dues línies de subvenció per part de la Generalitat, i perquè ara saps què passa, que el tema de les subvencions de la Generalitat o Diputació, hi ha algunes subvencions que són bianuals.
1: D'acord.
0: Llavors l'any passat no van sortir el 24 i ara han sortit el 26.
1: Mhm.
0: Però bueno, necessitem, anirem a poc a poc en relació a les ajudes que puguem
1: D'acord. Tindre. Per tant, per tots aquells que s'acostin als Jardins del Retiro, si veuen la màquina i diguin, mira, ja està, no està encara. El que ja és la màquina,
0: no.
1: El que ja és la màquina, i ara queda tota la part de la instal·lació.
0: Déu-n'hi-do. De la instal·lació. De mentres,
1: sí,
0: mira, avui és dimarts. No?
1: Avui és dimarts.
0: Avui és dimarts. Avui entra, per exemple, avui entren els pintors a acabar la pintura del Saló Teatre, i també em sembla que, dic que em sembla perquè estic fora, estic a l'estranger,
1: sí.
0: I però van els membres de la Junta em van informant, i el polit del Terra també em sembla que aquesta setmana pues, doncs acabem. Vull dir que de mentres anem a...
1: Mm-hmm. Avançant en els detalls
0: del Saló Teatre.
1: Sí. Franxo Núñez, gràcies.
0: De res, a vosaltres com sempre.
1: Vinga, adéu-siau, Franxo.
0: Una abraçada.
1: Adéu-siau.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

Parlarem en el que queda de programa d'un festival de música, un festival de música que s'estrena nou aquí al territori, en concret a Sant Pere de Ribes, un festival que es presenta com una nova manera de viure els festivals. Es diu InGround o In The Ground, ara ens diran exactament com ho hem de pronunciar. Festival de música indie, pop rock alternatiu. De seguida en parlarem, però on sonaran músiques, cançons com aquesta.

0: Suena ABBA cuando enciendes el motor, és el títol d'aquest tema de Niña Polaca, un grup indie de Madrid, del barri de Malasaña, que ha tret aquest recent àlbum ¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas? I que jo diria que no l'hem escoltat mai aquí a la comarca, Niña Polaca. Sí que ha estat a Barcelona en algun festival, el Cruïlla, jo crec que el vaig veure en determinat moment, i que tindrem l'oportunitat de gaudir-ne d'aquest i altres grups el proper 29 d'agost a Sant Pere de Ribes amb aquest nou festival que ens presenta avui Javi Molina. Què tal, Javi?
1: Hola, què tal, com estem?
0: Com hem de dir això? In-ground, in-the-ground?
1: In-the-ground,
0: in-the-ground.
1: De fet, sí.
0: D'acord.
1: És un tema, això, quan busques nom.
0: Quan busques nom per un festival,
1: i tal,
0: no?
1: I després... costa que la gent no l'interpreta correctament, però bueno, és una mica indie ground.
0: Indie ground. Com neix aquesta iniciativa, aquesta proposta de fer un festival?
1: Bueno, aquesta proposta surt de dos temes, no? El primer és una mica descentralitzar el circuit de música, de cultura i de festivals, que bueno, per motius que poden ser més o menys obvis, doncs hi ha uns circuits on hi ha, bueno, les artistes giren per diferents ciutats, on hi ha més gent, on és més fàcil fer una producció, i llavors és molt més complicat que vagin a tocar, no, a localitats doncs més petites, no? Llavors, d'una banda neix d'aquesta idea, no, d'aconseguir que aquests grups més emergents, més consolidats, bueno, puguin vindrà, no? I tindrà el seu espai, no? Aquestes localitats. I també una mica de fugida d'aquests grans festivals on hi ha tots molts escenaris, molts artistes, i al final, bueno, es perd una mica, no? La connexió, es perd l'experiència i bueno, tant per part del públic com per part dels artistes, no? Allò que hi ha molts grups que t'agraden, compres la teva entrada, però després hi arribes i t'adones que dos grups toquen a la mateixa hora, llavors tens que fer 15 minuts aquí, 10 caminant fins a l'altre escenari, llavors, bueno, una mica és fer una selecció curada d'artistes que estan dintre d'un mateix registre i que poden encaixar i que, bueno, el públic sap que comprarà una entrada i que té la possibilitat de veure, no, tots els artistes, i com tot succeeix al mateix espai, doncs tu agafes una mica el nivell d'implicació, no? Vols estar a primera fila, estàs al darrere, estàs, bueno, més a prop, més lluny, més tranquil, més animat, no? Però tot passa ahí i pots sentir la música...
0: Per tant, un únic escenari.
1: Pel
0: que passaran, ara escoltàvem a Niña Polaca, però passaran també altres grups, en aquest cas també de Madrid, en aquest cas que venen del barri d'Hortaleza, com Sexy Zebras.

0: Un festival que preveu una capacitat de fins a 4.000 assistents, per tant una mida més o menys controlada. La iniciativa neix d'un tema particular teu, Javi?
1: Sí, sí.
0: Teu, eh? Tu t'hi dediques en això de la música
1: la
0: o simplement ets un aficionat?
1: No, no, a mi m'agrada molt la música. Jo he estat treballant tota la vida en màrqueting a diferents empreses, però el que m'agrada és la música com a aficionat.
0: Toques en algun grup també? Fa pinta.
1: Toco amb amics, però molt d'estar per casa.
0: Sí? Vull dir, sí, sí.
1: De tant en tant ens veiem i toquem quatre cançons, però bueno, neix una mica de la passió i també de l'experiència, no?, que jo he anat tenint durant els anys, i llavors, bueno, doncs volia trobar la manera de construir un concepte de festival que per mi tingués sentit, no?, amb un preu accessible, que pagues el que vas a veure, que està tot clar, que no...
0: no hi ha tant d'accessori,
1: que
0: no?
1: Que ens centrem una mica en l'experiència, en la música, que és l'important.
0: És a dir, l'important és l'escenari i el que passarà dalt de l'escenari, no? Tot allò que hi ha en l'entorn, no? I que els festivals cada vegada tenen més, sí. I cada vegada més et parlen de l'experiència, l'experiència. Sí. Tu ho concentres en la música i els artistes
1: sí,
0: que venen.
1: Sí, és una experiència cruda, diguem-ne, no?
0: Sí?
1: Cruda, sí. No, no, sí, una experiència brutal, però hi ha molts
0: inputs. Bàsicament són concerts.
1: Sí, concerts, no? A un espai natural.
0: On serà això? Anem a explicar-ho, va.
1: Bueno, això serà a darrere de la Masia Massolers.
0: Sí?
1: Hi ha uns terrenys agrícoles que estan a part, no tenen res a veure amb la Masia. I bueno, entre vinyes i...
0: És a dir, darrere el que era el casino, el que era l'antic casino.
1: Exacte.
0: I l'accés allà per on és? Per aquí a mateixa carretera, per l'antiga carretera de Ribes.
1: Exacte. Allà mateix arribes, agafes desviament i ja...
0: Per tant, a l'aire lliure, entre vinyes, molt el territori, no? Molt Penedès també.
1: Exacte.
0: Això, entenc que hi ubicaré un escenari i barres i poca cosa més.
1: Bueno, i food trucks...
0: Bueno, menjar i beure,
1: sí,
0: bàsicament.
1: Exacte,
0: si
1: menjar, beure i música, és el que necessitem. I
0: el 29 d'agost en quins horaris? Quin horari tindrà el festival?
1: De 5 de la tarda obrirem portes, primera actuació a les 6 de la tarda, fins les 12 actuacions, i de 12 a 3 tindrem bueno, una sessió de Pablo, que és...
0: Cucut, no? DJ Cucut.
1: Sí.
0: Que té unes sessions xulíssimes, l'heu d'escoltar, eh? No el trobareu a Spotify, l'heu de buscar al SoundCloud, l'heu de buscar a YouTube, però té unes sessions molt xules.
1: Sí, la veritat és que és molt animat, ell quan es fica a la cabina es fa com la seva festa, és una persona que interactua i que connecta molt amb el públic i que, bueno, té un rotllo molt, molt xulo, funky, molt guai.
0: Niña Polaca, Sexy Cebres, dos grups de Madrid, Indy, que no són... Sí, no és que no es moguin, es mouen, però per aquí costa de veure'ls, pel territori, en aquests petits formats. Jo crec que Niña Polaca jo el vaig veure fa uns anys al Cruïlla, si no recordo malament. Per què aquests dos grups t'agraden i tens contacte?
1: Sí,
0: no sé si
1: m'agraden. De fet, Niña Polaca són de València. El que passa que, bueno, al final a Madrid és on
0: no ha crescut la banda, diguéssim.
1: Sí, al final Madrid té poder una mica més de cultura de sales i la gent va a sales a descobrir grups, que això doncs, no passa gaire en moltes altres, no?, localitats. Llavors, moltes bandes doncs, quan comencen estan a la seva ciutat, però després van a Madrid una mica com per agafar, no?, inèrcia i buscar una mica de recolzament.
0: Però el criteri, la tria d'aquests grups ha estat... a tu t'agraden?
1: A mi m'agraden. Jo, la veritat és que el festival ha de passar ara, passarà el 29 d'agost i anirà perfecte, però és algo que, com encara no ha passat, del que estic molt, molt orgullós és del cartell que tenim, realment. Penso que són grups amb projectes molt xulos, que s'ho han currat de veritat, que hi ha grups que porten més de 10 anys i que comencen ara a agafar força, però que han estat molts anys tocant per 20 persones o per... I això no es veu, però clar, has d'entrar una mica, no? I crec que s'ho mereixen moltíssim.
0: I amb aquest segell indi, no?
1: Sí,
0: aquest pop-rock alternatiu, no? Que tampoc no... Potser aquí a la comarca el que ens ressona més amb aquest segell seria alguna cosa com el Vida, no? Tot i que el Vida també ha evolucionat, però diguem que la resta de festivals diguem que no encaixen gaire amb aquesta proposta més indi, no? Que és la que tu, que és la que tu portes. És difícil contactar amb aquests grups? I d'altra banda, com ho finances, això? Això és patrocinis?
1: Bueno,
0: que has anat aquí...
1: No. poc a poc, no? Una mica de fons propis, una mica de patrocinis, ajuts, sí. Però bueno, al final és una mica... Clar, tu comences a parlar amb els bookers, i bueno, qui ets, no? Però bueno...
0: Clar, i quan et pregunten qui ets, què deies?
1: No,
0: deies, hola, sóc Javi Molina, no, jo sóc d'un poble que es diu Sant Pere de Ribes, no sé si coneixes...
1: Jo sóc Javi d'Indiground, ja començo, sóc Javi
0: d'Indiground. Molt bé, ben fet. I clar, et presentes, i què?
1: I llavors, bueno, tens que vendre una mica...
0: Vull muntar un festival, no, aquí...
1: No. Has d'anar una mica més segur, no? Bueno, tenim un festival amb aquest concepte, és un festival íntim on tractem de recuperar aquesta experiència. El que volem també portar és una mica l'experiència del que pot passar en una sala que hi caben 2.000, 3.000 persones a un festival d'estiu a l'aire lliure, no? Llavors, al final penso que els artistes on disfruten molt és o on gaudeixen molt és les petites sales on senten la proximitat amb el públic, no? És tot com molt més proper i bueno, al final doncs explicar aquest concepte a les bandes i bueno.
0: I agrada?
1: Sembla que està agradant perquè
0: és a dir,
1: han acceptat
0: a vindre. Que sí, eh? O has trucat algú que t'ha dit que no, potser per un tema d'agenda també, no? O què? Perquè no sé si també és molt difícil, no?
1: Els únics que vaig trucar i em van dir que no, que vaig tantejar, perquè també, bueno...
0: Sí?
1: Va ser els de... Art de Bogotà.
0: Oh, ostres!
1: Ja, però és que estaven... I a més em van dir, no, és que no...
0: Van actuar, per cert, l'altre dia, si algú ho ha perdut, van actuar l'altre dia a la rebuda dels jugadors del Mundial a Madrid.
1: Sí.
0: Van tocar la seva cançó de la de los perros, no?
1: Sí, exacte. I bueno, em van dir, no fem festivals, perquè, bueno, estaven fent un tema de màrqueting. Llavors a molts festivals apareixia el nom de Bigger Splash, que és el seu nou single. Llavors ningú sabia que anava a Bogotà i tot i sovint apareixen ells a l'escenari, qui és Bigger Splash, no? I vam crear com això, llavors estava una mica com...
0: Bé, potser en futures edicions.
1: Sí, no, sí.
0: Perquè entenc que això neix amb la intenció de no ser una edició única, sinó
1: exacte,
0: de consolidar-se el territori,
1: sí,
0: no?
1: La idea no és créixer molt en número de persones,
0: mm-hmm,
1: perquè el que volem una mica és mantenir aquest concepte i fer alguna cosa íntim i que es valori. Sí que poder fer doncs, un parell de dies en comptes d'un,
0: mm-hmm,
1: no? Per també, al tenir més temps de festival, el que podem fer és recolzar també a grups més emergents, no?
0: Mm-hmm.
1: Que això també és una mica la idea de tot això. O sigui, que això són grups més o menys emergents, però bueno, ja sí que estan una mica consolidats, però no són com...
0: Sí, però diguem que no són tan mainstream, no?
1: Exacte.
0: Mm-hmm.
1: Però bueno, també donar una mica d'altaveu a grups que, bueno... que estan menys madurs, no? I que...
0: Uh-huh. Sí. Grups que sonaran aquest any passant en aquesta edició com aquest.

0: És que potser si hem de pensar en un grup indie català, Mishima és com el gran nom que ens ve tots al cap, no? I serà sí. també, no faltarà en aquesta primera edició del, sí, sí. De l'Indie Ground. I actuarà també Heinz, és a dir, al final heu fet com una tria aquí de quatre grups, no? Més les sessions de DJ Cucut en aquest espai petit. Clar, no sé si t'has inspirat o t'has emmirallat en algun altre festival al que hi hagis anat o això, perquè deies, això és una mica de la meva experiència, no? De veure festivals i veure que hi ha moltes sales, o sigui que, com que acabes perdent una mica, s'acaba perdent una mica com
1: Exacte.
0: El gaudir d'aquell concert, d'aquell grup, no? Però no sé si hi ha algun festival referent que tu tinguis al cap.
1: No, o sigui, sí que, i més ara que, bueno, amb aquest projecte, doncs... he tingut que empapar-me molt més i aprendre i el que hi ha i el que no hi ha, no? I el que llavors sí que he descobert moltíssims festivals, però el que més em va inspirar a mi és l'experiència d'una sala, no? D'estar al Razzmatazz i tindre l'artista aquí al davant, no? La proximitat, l'artista també com parla, no? com interactua, no? I llavors venia tot una mica d'això, o sigui, és que al final quan tu vas a un concert així, és que és molt... També vaig estar... Vam vindre així de Cars a Barcelona, vam tocar al teatre, i jo també, doncs, un concert al teatre ja, però és que al final es fa un clima com molt íntim que es perd a festivals, tot i que t'agrada molt la música i que vas, que tu passes bé i tal, però bueno, volia una mica recuperar tot això i ficar-ho, no?
0: I crear aquest clima, sí. no?, entre vinyes, sí. l'espai, entenc que ha d'ajudar això, també,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Aquest espai aquí, com entre vinyes, allunyat una mica de la civilització, per dir-ho d'una manera, sí. no?, de veïns, tot plegat, que això entenc que és sessió de Sant Pere de Ribes, això és un espai privat, com és
1: sí,
0: això?
1: Sí.
0: Això és un espai privat, eh?
1: Un espai privat, sí, sí.
0: D'acord, per tant, aquí a Sant Pere de Ribes, re a tocar. Recordem la data, 29 d'agost, entrades molt assequibles, heu sí. fet ja... Heu fet com tres torns de venda d'entrades, no?
1: Sí, bueno, sobretot perquè, bueno, al principi, clar, ningú et coneix i necessites clar. Una mica el recolzament del públic, una mica el reconeixement, no? Llavors, pues, bueno, també fent uns trams amb preus més reduïts, estimular una mica més la venda, sobretot perquè, doncs, el poble,
0: sí,
1: el públic,
0: sí, sí.
1: comenci una mica a parlar de...
0: del festival.
1: Sí.
0: Hores d'ara esteu al segon torn, no?, de venda d'entrades, 30 euros és ara? 35,
1: sí.
0: perdó, 30 era el primer tram, no? 30,
1: sí.
0: 35, si us adormiu i us decidiu a darrere hora, us costarà 40 euros, vosaltres mateixes. A més, hi afegiu un plus de pàrquing, per si
1: sí.
0: algú va en cotxe, o de bus, per si algú diu jo
1: Exacte.
0: Vull que m'hi portin, no?
1: Sí, al final el que intentem és una mica controlar la mobilitat, que sigui el més fluid per tothom, amb el pàrquing, amb les reserves de pàrquing, sobretot el que pretenem és doncs això, no? Tenir controlat quants cotxes podem arribar a rebre perquè tot estigui el millor organitzat possible i sigui com molt més fàcil per tothom, no?
0: Les dates, no sé si ha costat això també, trobar la data adequada,
1: sí.
0: tenint en compte que diguem, l'agenda cultural del territori, en concret de la comarca del Garraf, és,
1: sí.
0: És ampla, no àmplia,
1: sí,
0: no?
1: Sí, a l'estiu està molt, molt, ara està molt activa,
0: sí, sí, sí.
1: Però sí, sí, bueno, va ser... Volíem fer al final de l'estiu, no sabíem si estirar una mica més i fer la primera de setembre, però bueno, al final el que ens va, la realitat és que el que ens va ajudar a decidir va ser un tema de booking d'artistes i bueno, mira, no ho teníem clar, qui és millor tant? Bueno, al final al 29 podem tindre aquest cartell.
0: No és mala data, és just
1: no,
0: el cap
1: no,
0: de setmana és... abans que comenci el curs escolar, per, tenint en compte que és per un tema de percepció meva, eh? És a dir, en el món dels fans de l'indie hi ha també molta generació de la meva quinta, que molts ja són pares, no? Diguem.
1: Sí,
0: doncs
1: sí.
0: és just el cap de setmana abans que comenci el curs escolar, just després de la festa major de Sitges. A
1: sí,
0: Sitges
1: exacte.
0: És com... pots estirar una mica més, no?
1: Sí,
0: la festa, i ho heu acabat d'encaixar aquí. Clar, òbviament el que ha de passar és que ha de fer bon temps, no? Que la
1: sí,
0: climatologia ens
1: sí.
0: ha d'acompanyar. Això ja no es pot controlar. I no hi ha pla bé, entenc, eh? És a dir...
1: No, això...
0: és pla únic.
1: Sí, bueno, existeix la possibilitat. estadísticament no tindria cap prueba, però sempre però, pot sortir alguna
0: però cosa, sí. Podria però passar. Bueno. 4.000 assistents al que s'esperen, amb quina... Com t'imagines tu l'endemà? És a dir, amb quina sensació t'agradaria despertar-te l'endemà?
1: Home, suposo que agotat, però eufòric, no?, una mica. Espero que, bueno, que bueno, mentre estarà celebrant el festival, tenir la percepció de que la gent dels assistents estan disfrutant, estan gaudint, estan passant bé, flueix tot, barres, no sé, i veure que la gent està feliç.
0: Tiraràs d'amics, tiraràs d'amics i amigues per en l'organització, tires d'amics
1: sí,
0: i amigues.
1: Sí, família, eh? Sí.
0: Has enredat sempre, una mica sempre. Tot el teu entorn, no? Escolta, sí. M'he enredat en això, no?
1: Sí, no, però al final també és un tema de seguretat, o sigui,
0: tenir
1: una persona de confiança i que està recolzant a tu, no sé, et dona aquesta confiança, no? Ostres, la meva família confia en mi, no? Està recolzant-me en això, vale, saps?
0: Perquè quan els hi vas dir, escolta, m'he pensat que voldríem organitzar un festival d'aquestes dimensions aquí, perquè tot i ser petit no deixa de ser un festival potent, què et van dir?
1: Ja et pots imaginar les mirades, no? De primer...
0: Potser
1: no diuen res, però ja la primera mirada de... De no entenent
0: què
1: està dient aquest, no? però sí. No, però a poc al final, clar, quan veuen que el treball que s'està ficant, com va avançant tot, com, no?, una mica tot això, doncs, també es van. Ostres, doncs,
0: i entenc que és
1: passant.
0: L'oportunitat, no?, i ha de ser, i suposo que també ho planteges una mica per aquí, no?, l'oportunitat també de gaudir de la música de molts grups que, com deies, toquen molt en sales, no?,
1: sí,
0: o en aquests grans macrofestivals, però si no és difícil veure'ls, no? Sí. És a dir, clar, no fan, o sigui, no és tan, no són potser tan accessibles,
1: exacte,
0: si més no aquí, o si ho has de fer, t'has d'anar doncs, a grans ciutats, Barcelona, Madrid,
1: sí,
0: no?, València, no?, és l'oportunitat de veure'ls una mica
1: sí,
0: a casa teva, no?
1: Sí. I em semblava una idea, bueno, fantàstica, no?, de tindre jo l'oportunitat de dedicar-me a alguna cosa que m'apassiona, de poder portar tot això aquí i que la gent ho valori. I al final, a mi el que em dona més força és les xarxes socials, no?, Instagram, és com una mica un termòmetre de la gent, ostres, doncs moltes gràcies.
0: I què tal
1: gràcies.
0: De moment, les vendes com van i les
1: bé,
0: respostes,
1: la veritat
0: sí?
1: Que és molt content, sí, i sobretot és el que et deia, la gent... Doncs moltes gràcies per fer un projecte així, moltes gràcies per portar aquests artistes, moltes felicitats pel cartell, no? Llavors tot això, doncs, dona força.
0: T'ajuda, no?
1: Sí.
0: T'ajuda. Doncs vinga, acabarem... Torna'm a posar la primera, que m'agrada, i a més és nova, és de Niña Polaca, d'aquest darrer àlbum. Sonava Cuando enciendes el motor, jo he dit, segur que sonarà, vaja, intueixo, jo no he parlat amb ells, però vaja, tenint en compte, no?, que apareix en el seu darrer àlbum, és probable. Per tant, amants de la música indie, d'aquest rock pop indie, d'aquestes bandes difícils de veure, no?, moltes vegades aquí al nostre territori, teniu oportunitat el proper 29 d'agost, que cauen dissabte, és dissabte?
1: Exacte.
0: Dissabte 29 d'agost a Sant Pere de Ribes, just darrere les vinyes que hi ha darrere del casino de Massolers. Hi haurà bus per qui no vulgui anar en cotxe, hi haurà pàrquing per qui vulgui anar en cotxe, tot això ho poden comprar a través de les entrades, a través del propi web de indieground.com, que ja troben les entrades i,
1: sí,
0: i poden comprar-ho tot. Javi, un plaer, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, gràcies.
0: Posem el punt final, que arribem ja gairebé a les 12. Tornem demà a les 9. Adéu-siau, que vagi bé.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: 10 i 17 minuts del matí, segona hora d'aquest cel obert. És dimarts, és 28 de juliol del 2026, a ple estiu. On ho havíem deixat? Bé, ho havíem deixat quan l'alcaldessa va dir que probablement el 6 de juliol hi hauria un ple. Bé, i després ha passat tot allò que vostès ja saben, i si no ho saben és que no són d'aquest món. I ha quedat això com ha quedat. Alcaldessa, bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Havia d'haver,
1: sí, que deia que sí.
0: Un ple el 6 de juliol. Bé, de fet, hi havia d'haver dos plens, no? Un, sí, de renúncia de l'alcaldessa i un altre de presa de possessió.
1: Exacte, de l'alcaldessa.
0: Esclar, heu vist Una noche en l'òpera?
1: Sí.
0: Això
1: sí,
0: és
1: sí,
0: més o menys sí, com el contracte que anava desfullant, sí, Groucho Marx, eh? La parte, sí, contratante, no, aquesta, sí, no, aquesta no.
1: Però més llarg, més llarg.
0: Del pacte inicial de govern.
1: Sí.
0: Si no recordo malament, l'alcaldessa ho havia dit en repetides ocasions, ella contemplava aquesta legislatura durant 3 anys i el darrer any, diguem-ne, que es mantenia fora de l'alcaldia i... Carme Gasulla seria l'alcaldessa. Això no ha pogut ser per circumstàncies que vostès ja saben. Ha parlat més amb Carme Gasulla des d'aleshores?
1: No, ens hem trobat amb Junta de Portaveus i amb Informatives i per feina, per tant, però no, jo crec que encara tenim una conversa pendent seguríssim, perquè també et sap greu, jo ho he dit moltes vegades, no? La Carme ens coneixem de tota la vida, som d'anàvem a l'escola juntes, de petites, i a mi em sap molt de greu que al final doncs, ella no hagi pogut tenir l'alcaldia perquè així ho havíem acordat, perquè així s'havia treballat, perquè hem estat molts mesos, la veritat, que això sí que esgota bastant, treballant precisament perquè aquest acord fos possible, i al final et sap greu que les coses acaben així, però bé, jo entenc que en qualsevol moment reprendrem nosaltres les nostres converses.
0: No sé si teniu una certa sensació de confiança trencada o no. Amb tot el que s'ha mogut.
1: Home, una mica sí, home, dies, una mica sí, i sobretot com va acabar, no? Que després de que Esquerra...
0: Dona aquella sensació que ningú se'n refia de ningú, al final.
1: No, aquí. I després de que Esquerra va ser dels primers que va dir nosaltres tenim l'acord, ho tenim claríssim, ho vam passar per la nostra assemblea, tot, es va ratificar, tot claríssim. Després, si ja és grup independent, també diu nosaltres també fem l'acord, també vam fer una assemblea. Vull dir, clar, quan els companys de govern ho tenen clar i tiren endavant, i perquè, en fi, els hi ha faltat un vot, no han pogut assolir l'alcaldia, el que et sap greu és que després et sembla que et culpi amb tu, no? Quan dius, home, portem molt de temps, i de fet, a mi, jo segurament la més implicada, perquè jo a finals de l'any passat ja els hi vaig dir, escolteu, home, jo he de saber què faré amb la meva vida, perquè potser, jo què sé, deixo l'Ajuntament, me'n torno a la meva feina, vull dir, ho havia de saber amb temps, no? I es va apurar tant per aconseguir aquest vot que faltava, que clar, sí que arribes amb, al final, que a part d'esgotat, cansat, falta de confiança, tu, que tu m'has dit això, jo et vaig dir allò, tu em vas dir no sé què. A veure, aquí tots hem vingut a treballar per Sitges. Jo al final també li vaig dir a la Carme, a dir, Carme, si al final no et falta un vot, escolta'm, no passa res, continuem treballant. Vull dir, amb teoria, no? I quan estàs aquí i treballant per Sitges, t'és igual. Quan estàs a govern, t'és igual, si és de regidor, que d'alcaldessa.
0: És a dir, en el sentit de que seguim com estem
1: exacte,
0: i ja està.
1: Seguim com estem, acabem la feina, que ella ha portat projectes molt importants endavant, i jo estic seguríssima que tindria ganes de veure'ls acabats, i acabem la feina i ja està. Però bé, aquí a vegades també els partits, no? Fins i tot els de Barcelona, no? Que diguem a vegades, pues també estan per sobre, no? Potser, i també diuen directrius, entenc, perquè si no com a política municipal a mi em costa d'entendre aquest final.
0: Dues qüestions, una molt, molt retòrica, perquè ens veiem a venir la resposta, però està clar que s'ha de fer. Clar, aquests mesos que queden de legislatura, això ja és més o menys com una inèrcia o no?
1: Una inèrcia, a veure, són mesos, però és un any més, diguem, és l'últim any. Sí que sempre l'últim any, i al final de l'últim any, com hi ha eleccions, la cosa sempre és veritat que es nota.
0: Ho dic perquè tal com ha quedat això...
1: Sí. Home, estem en minoria, però ja estàvem en minoria, sincerament. Vull dir, jo ja sé exactament, perfectament el que és en minoria. I també sé el que és que a Sitges hi ha 10 partits polítics i no és gens fàcil treballar així. No és gens fàcil. Hi ha una dispersió pues, molt important. Però la veritat, nosaltres treballem de treballar exactament igual... i tirar endavant tots els projectes que tenim i acabar sobretot amb aquells que estan ja molt en marxa i poder-los acabar amb la legislatura.
0: I una segona, no diré que fins on vulgueu, però probablement també molts dels que ens escoltin o us haguessin escoltat en el seu moment poden pensar, aquí hi ha una part que no s'ha dit. Deu fer referència, quan això es va desfer, a que en el seu moment us havien demanat que prenguéssiu decisions que podien estar gairebé ratllant a la il·legalitat.
1: Sí.
0: I que aquestes eren unes decisions vinculades a l'àrea d'urbanisme. Quines decisions eren aquestes?
1: Doncs arxivar expedients urbanístics, que en part, ja alguns ja estaven fins i tot aprovats una part. Per tant, això no es pot demanar. El que vam explicar nosaltres...
0: Vinculats a algun fet concret, algun àmbit concret, alguna obra concreta.
1: Exacte, sí, concrets. Alguns amb noms, vull dir, amb el nom del carrer, diguem.
0: Sí.
1: Que podia saber perfectament què era. Aquí el que nosaltres hem dit, i amb total transparència, i això es pot explicar i es pot ensenyar, o sigui, aquí hi havia un pacte el 2023 que era un pacte claríssim, que era per fer això, això i això, no? On hi havia Esquerra, Sitges Grup Independent i Fets per Sitges, i Guanyem es va sumar a la investidura, però és veritat que ells mai van signar.
0: Mai.
1: Vull dir, això s'ha de respectar.
0: Sí.
1: I per tant, en aquell mateix document deia, i a l'últim any, Aurora Carbonell renunciaria a l'alcaldia perquè donaria l'alcaldia a Carme Gasulla, que aportaria 11 vots. Així és com estava escrit. I així tenia que ser. I no tenia que passar res més. Què passa? Que quan Guanyem va dir que no...
0: No havia de passar res més en el sentit de col·locar condicions sobre la taula.
1: Exacte. Ja no val ara canviar les condicions.
0: És a dir, això era així i era
1: exacte.
0: Així.
1: Exacte. És com si ara diguem, bueno, pues ara que hi ha un nou acord, doncs jo ara, mira, vull la regidoria de Cultura i vull canviar i vull fer no sé què. Això
0: dir,
1: no era.
0: El que no sabia era de plantejar noves condicions.
1: Exacte. Però podem entendre que quan Guanyem va dir que no... ells diguessin, anem a buscar el vot on sigui. Vale. A veure, alguns jo potser hagués dit, jo soc un partit d'esquerres, aniré a buscar els vots de les esquerres, però cadascú és lliure d'anar a buscar-los on vulgui. Però, evidentment, no pots, aleshores no pots fer un nou acord, que és el que dèiem nosaltres. Ens van fer unes peticions per nosaltres inassumibles i vam dir, no, tornem a començar a zero i tornem a anar al del 2023.
0: Permeteu-me que us pregunti, per què creieu que se us demanava arxivar determinats expedients? Quina finalitat podia tenir això?
1: Home, interessos privats i punt, i ja està. I això crec que interessos privats, interessos polítics també, d'algun partit en concret, però jo crec que un pacte que es va fer el 2023 i que és per l'alcaldia, o sigui, no és un pacte d'anem a canviar, algú va dir, no, és que clar, s'ha de canviar tot el govern, no. El pacte era per l'alcaldia i punt. Seguim sent els mateixos que defensem l'habitatge, que defensem les polítiques de sostenibilitat, els que defensem l'educació, la cultura. Seguim defensant el mateix. No era un nou govern, no era un nou pacte.
0: No us estranya que des de Comuns Verds us plantegéssim una proposta que defensés interessos privats?
1: Sí. A veure, nosaltres vam dir no s'hi val tot, no? Que no teniu línies vermelles, que no va buscar el que sigui per tenir l'alcaldia, i entenc que no, i de seguida van rectificar, i de seguida van dir, no, tornem a començar,
0: agafem acord de 2020. Va ser una proposta fugissera, aquesta.
1: Jo entenc que va ser una proposta que va fer el partit que volia entrar a govern o el que fos, i va dir, mira, jo ho provo. I els comuns en principi van dir, mira, nosaltres també ho provem, però quan nosaltres vam dir que no, ells també ho van entendre, van dir, no, comencem de zero. De fet, van trucar amb el David i li van dir exactament aquestes paraules: David, comencem de zero, agafem el pacte del 2023 i en aquest pacte afegim els que en volen votar, que afegissin el que creïn convenient.
0: Bé, passat això, hi ha un posicionament més unànim sobre les pedreres. O almenys això sembla,
1: Sí. La veritat és que sí, és molt unànim, perquè jo crec que el sentiment que tenim els sitgetans per Garraf i pel parc de Garraf és un sentiment claríssim. I amb els anys tothom ha vist com la nostra muntanya, diguem, s'ha anat trencant i s'ha anat escarbant al màxim, no? I això crec que, i evidentment, qui viu allà, la gent de Garraf, són els primers que ho pateixen i ho veuen cada dia, però els que no vivim allà mateix, però tenim aquest sentiment, ho entenem perfectament.
0: Ho dic perquè ha estat un posicionament bastant transversal, no?
1: Sí, això sí, és veritat, perquè jo crec que això, primer que s'ha escoltat molt els veïns, el que deia, els que viuen allà i viuen directament, i després perquè jo crec que tots els sitgetans ens estimem el parc i entenem que les pedreres han estat molts anys foradant la muntanya, i això jo crec que a la majoria de sitgetans els hi afecta.
0: Per tant, aquí, més enllà de la intenció de les empreses, el no, des del punt de vista de l'Ajuntament, està bastant garantit.
1: Sí,
0: bastant garantit.
1: Sí, sí.
0: Algú pot forçar aquest no en el sentit de, encara que l'Ajuntament digui això, algú de més amunt pot canviar el destí,
1: veure,
0: o no?
1: La competència és de la Generalitat,
0: és
1: sempre
0: la Generalitat,
1: ens ho han dit, ens han dit, bueno, la competència és de la Generalitat, vosaltres digueu el que sigui, però jo crec que l'Ajuntament pot tenir força i ha de fer la força i ha de demostrar que té força, perquè al final sempre s'haurà de fer algun conveni, s'haurà de fer algun acord, es demanarà algun informe, i nosaltres sempre ens mostrarem ferms, diguem, en estar en contra.
0: Hi ha un posicionament més unitari per les pedreres que pel projecte de Vallcarca?
1: Segurament, sí, perquè el projecte de Vallcarca, el que passa amb el projecte de Vallcarca és que fa molts anys que s'està parlant, ha anat canviant, i el projecte de Vallcarca és un projecte d'un particular sol que vol transformar Vallcarca, és veritat, però aquí hi ha molts components, o sigui, hi ha una part com a component econòmic, com a, si em tu preguntessin, vols que Vallcarca doncs neixi un nou sector econòmic i tal, jo almenys sempre ho he defensat això, i ho trobo bé, però després hi ha tot el tema del residencial, de l'habitatge, que clar, que si van més de 3.000 habitatges, si tu em preguntes, vols que Vallcarca sigui un altre nou poble, no? Un altre nucli poblacional, igual que tenim Garraf i botigues, home, doncs allà et diré, cuidado, perquè...
0: Per explicar-ho fàcilment, la Generalitat ha enviat, allò que ho expliquem d'una forma molt, com podem dir això, molt simple, una pregunta a l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament es posicioni
1: sí.
0: sobre aquest projecte, però és una pregunta que ens dèieu incideix molt en que l'Ajuntament es posicioni sobre un aspecte, que és l'aspecte del desenvolupament urbanístic, més que no tant del desenvolupament econòmic.
1: Exacte,
0: no?
1: Urbanístic, parla urbanisme. Jo això de la Generalitat, sincerament, no
0: m'entenc. La Generalitat li demana a l'Ajuntament que li digui que sí o que no el desenvolupament
1: Clar,
0: urbanístic de Vallcarca.
1: Nosaltres modificacions urbanístiques en fem moltes, que les passem pel ple, que sempre necessitem majoria, i qualsevol modificació urbanística té una tramitació molt llarga, no? que és que demanes a totes les sectorials, li demanes, jo que sé, a carreteres, a l'aigua, a medi ambient, no sé què, demanes informes, i amb tots aquests informes tu fas un document que al final pues, s'aprova o no, una modificació urbanística. Això és el mateix, és una modificació urbanística. El que passa és que en lloc d'anar a l'Ajuntament, ha anat directament a la Generalitat. Pot ser, és un pla director urbanístic, fantàstic. La Generalitat tindria que començar a treballar. I no sé per què ens fa això... No sé si és que volen que aquí quedi més clar si l'Ajuntament de Sitges això vol o no.
0: D'acord.
1: Però clar, la tramitació no està avançada, encara no ha començat, diguem.
0: D'acord. Voleu dir que la Generalitat ha arribat tota aquesta documentació
1: sí.
0: i la Generalitat li demana a l'Ajuntament un posicionament per cobrir-se l'esquena davant
1: Exacte.
0: De tot això?
1: Però sí. abans de demanar els informes, jo podria dir, escolta'm, jo vull saber què diu l'informe mediambiental,
0: ja.
1: o jo vull saber què diu l'informe, jo que sé, què diu Adif amb això. I tot això no ho sabem perquè encara no ha començat la tramitació. Per tant, és un procediment una mica estrany.
0: És a dir, la Generalitat hauria d'haver començat la tramitació de tot això i, per tant, demanar informes als diferents agents
1: exacte,
0: implicats en tot
1: qualsevol
0: això.
1: Qualsevol modificació urbanística i llavors ja ens demanarien a nosaltres, l'Ajuntament.
0: I sense haver començat tot aquest procediment,
1: ja
0: li demana a l'Ajuntament un posicionament.
1: Exacte, jo crec que tenen una mica de por...
0: Tot i que
1: de...
0: sembla no, no sé si dir, bastant simple respondre la pregunta a partir de les manifestacions que han fet diferents partits polítics aquí a Sitges, no?
1: Sí.
0: sobre el desenvolupament urbanístic, més
1: sí.
0: enllà del projecte
1: sí.
0: econòmic.
1: Sí, hi ha partits, el que passa és que hi ha diferències, eh? Hi ha partits que estan que ho defensen moltíssim, hi ha partits que no ho volen en absolut, hi ha partits que estan allà al mig, i després l'altra cosa que jo penso que queda pendent és la consulta ciutadana, la participació ciutadana, perquè al final els sitgetans no han dit res d'això. Llavors, clar, quan ho has de preguntar? Ho has de preguntar ara, que encara no hi ha res, diguem? Ho has de preguntar més endavant, quan ja tiri endavant, i nosaltres ens hem de posicionar abans de preguntar-ho a la gent? Per això et dic que és un procediment, per mi, una mica estrany. Per tant, bé...
0: Com si es volgués forçar alguna cosa?
1: Bé, sí, o que almenys et diguin bé, que l'Ajuntament es mulli ja, ara. Jo és que potser la pregunta és, estem d'acord amb que a Vallcarca s'ha de fer alguna cosa? És que potser surt que no, ja. Llavors ja però ara t'estan preguntant sobre aquest, sobre aquesta proposta concreta que porta tants habitatges, que porta aquest desenvolupament econòmic, que porta no sé què, que porta... A lo millor un diria, pues jo sí que vull que es faci Vallcarca alguna cosa, però això no.
0: És a dir, com si la Generalitat entenguessi ja d'entrada que es farà alguna cosa li pregunta a l'Ajuntament si algun aspecte d'aquesta cosa que
1: d'aquest
0: es farà
1: concret,
0: no li agrada.
1: Exacte. Clar, llavors hi ha gent que et diu, pues jo potser sí que voldria, però això no, m'agradaria una altra cosa. Clar.
0: Aleshores, l'Ajuntament haurà de respondre a la Generalitat aquesta pregunta. Com li pot respondre? Si falten tots aquests informes, si no s'ha fet una consulta ciutadana...
1: Nosaltres és el que estem treballant, diem, per portar-ho a ple de setembre i veure entre tots els partits polítics. Jo ja ho vaig parlar amb ells a la Junta de Portaveus i algú va dir s'hauria de crear una comissió per fer seguiment, un altre vam dir això de la participació ciutadana, un altre ha dit, bueno, doncs la pregunta potser la podem fer més com nosaltres creiem convenient i al final fer una posició al ple. Sí, sí, clar, que és el que demanen una posició al plenari.
0: No marxem del Garraf abans d'anar a altres coses. El cap dels bombers voluntaris, en Jordi Rius, que mostrava la seva preocupació fa 4 dies sobre el fet que el parc del Garraf necessiti una gestió molt potent perquè és un... En fi, és una preocupació molt gran per bombers i suposo que per tothom en general. Fins a quin punt l'Ajuntament pot forçar a que es pugui avançar en aquesta gestió davant tot el que estem veient al nostre voltant?
1: Fins al màxim, nosaltres al màxim. Parlem amb Diputació, parlem, justament ahir ho estàvem parlant, perquè precisament amb el diputat que porta tot el tema de la prevenció d'incendis, perquè ens preocupa i molt, clar, que ens fa molta por el parc de Garraf i que estem envoltat de verd. Evidentment, estem en contacte i no fa molt, el parc també ens va enviar mitjançant correu electrònic, ens avisava de que estaven prenent mesures, de que estaven fent menys activitats, et van informant del que van fent. Però, per altra banda, nosaltres, evidentment, també amb Protecció Civil, que tenim aquí a l'Ajuntament i que no fa molt, recordeu que vam aprovar això del DuproCIM, que era el document aquest únic, doncs amb això ja hem fet algun simulacre i, per tant, nosaltres contínuament estem amb el grup, no?, que tenim de precisament d'emergències. I contínuament estem molt alerta de com s'ha d'informar, de quins passos s'ha de fer, però és veritat que amb el parc de Garraf ens costa a vegades, no?, arribar a aquests punts, no?, arribar ja quan dius que s'està cremant tot, que ens expliquin millor què s'està fent, no?, i crec que en això sí que nosaltres, com t'he dit, no?, anem fent simulacres, estem en contacte continu, mostrem el nostre suport màxim, nosaltres aquí Sitges per sort tenim bombers voluntaris que a més funcionen molt bé. Estem parlant també amb la Generalitat, l'últim que vam parlar precisament, que crec que el Jordi ho va comentar, el parc de bombers, fa molt de temps que s'han de fer unes obres, molt de temps, ho hem reclamat 1.000 vegades. Com no ho tiraven endavant la Generalitat, nosaltres al final vam dir, bueno, pues ja ho farem nosaltres al final, perquè primer ells tenien que fer el projecte i nosaltres la obra. Després van dir, no hi ha diners, tal. Ara ens van dir, doncs mira, si fem el mateix que hem fet amb el CAP, que és fer una cessió del terreny i nosaltres ho construirem tot. I estem amb això. Jo vaig dir, doncs endavant. Per mi és el millor, sincerament. Perquè així fan ells projecte, obra, ho fan tot, i l'únic que tenim que fer és una cessió a canvi de que ens facin el parc. I agafaran el que... el parc de bombers, més l'edifici al costat, que ja l'estan utilitzant, però per fer tot un parc de bombers com ha de ser, no? Perquè això sí que han de tenir tot el màxim, no?, material, el parc, tot el dia perfectament perquè no hi hagi res, no?, que et pugui anar malament. No?
0: Anem de la muntanya a mar.
1: Sí.
0: Costes ja ha presentat un projecte per... la façana marítima, la zona de Can Sespina?
1: No, el tenia que presentar el juny, si no recordo malament. No, Costes de moment no ha presentat res, l'únic que nosaltres continuem fent la petició de que ens ho cedeixin.
0: S'ha sabut alguna cosa sobre els equipaments? Perquè en el darrer comunicat precisament es parlava de la imminència del tancament del pícnic, de la imminència, de que era, diguem, una qüestió ja... a tocar, però no s'ha sabut res més des d'allò.
1: Està ara, perquè nosaltres hem continuat, amb això soc molt pesada jo, i he continuat i ho he demanat a la Generalitat, he parlat amb la consellera Paneque, està tothom ho sap. No, ells no ho veu malament, sincerament, perquè pensen igual que nosaltres, deien, home, doncs perquè mentrestant algú vetlli per aquest patrimoni, algú pugui estar i no tinguis al mig del passeig, no?, un edifici allà amb aquelles tanques, el més lògic és que se deixi a l'Ajuntament. Per tant, la Generalitat en això està amb nosaltres i per això ho estem treballant més amb ells. Però de moment costa, hi ha molta reticència. I no entenem per què, perquè doncs mira, va fer un any ara sí, sí, que venien les màquines i que ho tiraven a terra. I no ha passat absolutament res, que nosaltres ho vam dir. Mentre no passi res, escolta'm, a mi si demà passat digueu que ja hi ha una sentència i que s'ha de complir el que sigui, serem els primers, només faltaria, no?, que som administració pública. Però mentre no hi hagi cap sentència, deixeu-me que ho obrim a la ciutadania, preservem aquest patrimoni, ho vigilem, i així els hi hem explicat diverses vegades i ara l'última esforç que estem fent és a través de la Generalitat.
0: Però esclar, això serà més o menys, això sembla el perro de l'hortelano, eh?
1: Exacte, és així mateix. Sí? Ni com ell ni com el amo, totalment. Jo t'ho tanco però no t'ho deixo, però no deixo fer res.
0: Ho dic perquè si algun Home. Dia l'Ajuntament hi pot fer alguna cosa, jo estarà tan degradat que la feina serà poder...
1: Clar, home, allà ja s'ha de fer una inversió. Ara, si em diguessin, mira, te'l quedes tu per sempre, tindria que fer una inversió increïble, però bé, ja la faria, no? Però per això, nosaltres és el que dèiem i és el que estàvem dient. Clar, potser també és el que busca el Ministeri, que es vagi caient a trossos, potser també, però jo els hi recordo cada dos per tres que és patrimoni catalogat, eh? I per tant, vull dir, allà ells la responsabilitat. Mm-hmm.
0: Recordar als oients que el que queda pendent aquí és un procediment judicial on té molt a veure la catalogació del patrimoni. Eh?
1: Sí.
0: És a dir, això és el que encara està com a procediment obert i per tant... Això és el que d'alguna manera, no sé si dir permet, bé, o és el que d'alguna manera blinda aquests equipaments
1: Exacte.
0: De l'enderroc.
1: Exacte.
0: Perquè la
1: Exacte.
0: Llei catalana no permet enderrocar un bé cultural d'interès local.
1: Clar, i Costa es va a per això, a veure si això es pot tirar enrere. Clar, van a que, si no ells saben que nosaltres no descatalogarem mai, i per tant van a buscar si aquella catalogació d'aquell dia, d'aquell moment, es va fer correctament.
0: Per tant, perquè tothom ens entengui, Costa es pot tancar un establiment, però amb aquest procediment obert el que no pot fer és enderrocar aquest establiment.
1: No, exactament, sí. I per això nosaltres diem, mentre tens aquest procediment, perquè ho sabem, evidentment, que ells han anat, estan intentant descatalogar-ho ells, bueno, doncs mentre ells passa el temps que nosaltres almenys doncs, ho puguem ocupar i ho puguem preservar.
0: Aquest serà el darrer any del Festival Terramar als Jardins de Terramar?
1: Possiblement, no 100%, però possiblement, però bàsicament perquè allà en el propietari dels terrenys doncs, vol construir. Clar, jo no sé si començarà a construir tan ràpidament, també és veritat. I l'any que ve són 10 anys de Terramar, no estaria malament acabar els 10 anys allà. Però...
0: En aquest sentit coincideix, no sé si vaig bé, al final de la licitació, que és aquest any,
1: sí.
0: Amb també aquesta, diguem-ne, aquesta capacitat que ara tindrà la propietat, ja des d'un punt de vista administratiu, es podrà fer allò que la propietat volia fer, de poder construir un hotel en la parcel·la on hi ha l'escenari del Festival Jardins de Terramar. Per tant, coincideixen aquests dos elements i no sé si en aquest sentit, Ajuntament, Festival, han pensat, i no sé si és que hi ha algun altre...
1: Estem parlant de buscar algun altre indret i estem buscant diverses possibilitats.
0: El golf ho pot ser?
1: Amb el golf hem parlat força vegades, però és complicat, perquè el golf és un terreny molt delicat.
0: Cat.
1: Llavors, clar, posar-li obra no sé què, i després tornar-lo a saber... Era un dels llocs sí que s'havia parlat més d'una vegada.
0: Perquè, esclar, tampoc n'hi ha massa, no?
1: No, queda
0: aquell espai, diguem-ne, a la zona de Can Robert o la zona de Santa, tot aquell espai. Queda, òbviament, també l'espai de l'antic aquàtic.
1: Sí, clar, segurament haurà de ser en algun altre espai i recrear-ho. No serà el mateix.
0: Perquè, no, esclar.
1: I després potser també s'havia parlat amb formats més petits, potser també. Es podria, clar, però això s'ha de calcular i s'ha de mirar. Ho estem parlant amb ells.
0: Però, per tant, s'ha d'obrir una nova licitació
1: sí,
0: i en aquesta nova licitació...
1: Si van en un espai públic, sí.
0: D'acord. Ah, entesos.
1: Sí, si va en un espai públic s'ha de licitar.
0: Sí, sí, sí. I aleshores la licitació suposo que s'ha de situar al lloc on es farà
1: sí.
0: el festival, no?
1: Sí, bé, de fet l'última ja vam dir, no vam dir el lloc exacte, perquè ja ens feia por també que tinguessin que marxar abans.
0: Sí. Anem de licitació a licitació, perquè el ple de demà posarà sobre la taula la licitació de la llibreria del patronat.
1: Sí, exacte. Sí.
0: Com ha d'anar tot aquest procés?
1: Bé, doncs, com hem dit sempre, Sitges no té cap... Ara en té una llibreria, és veritat, però he tingut molts anys que no he tingut llibreries perquè el problema que tenim és els lloguers dels locals, claríssimament. Les llibreries no són, tothom ho sap, que no és un negoci per fer-te milionari, ni molt menys, i si tens un lloguer molt, molt elevat costa molt tirar endavant, i de fet la que hi ha, doncs, segur, no?, que també té dificultats. Però nosaltres fa molt de temps que estem treballant. A més, això va sortir, si no ho recordeu malament, d'un procés participatiu que es va preguntar a la gent què volia que es fessin en aquest espai i va sortir que es fes una llibreria, no? Jo penso que és una oportunitat boníssima perquè si ja estigui una llibreria al centre del poble en un lloc emblemàtic com és el patronat i per tant nosaltres jo espero que tiri endavant. Nosaltres el que portem aquí és el plec de clàusules, les condicions perquè es presenti qui vulgui. Es pot presentar un llibreter, una cooperativa, una altra, una botiga que ja en tingui, es pot presentar qui vulgui.
0: I
1: no?
0: Com totes les licitacions alcaldesses, si sí. vol presentar, jo què sé, un emprenedor de la Seu d'Urgell
1: sí,
0: o algú
1: sí, sí,
0: de Sitges
1: sí.
0: que tingui ganes de muntar
1: exacte,
0: una llibreria.
1: Exacte, exacte. N'hi ha un cànon, no és molt alt precisament perquè funcioni, perquè sabem que perquè aquí no anem a fer negoci, aquí el que volem és que hi hagi una llibreria i,
0: que són
1: i...
0: uns 700 euros al mes, més o menys.
1: Més o menys, sí.
0: Més o menys.
1: Sí.
0: Que per ser Sitges en un local al centre...
1: Evidentment, està
0: doncs
1: molt
0: està clar, està molt.
1: Però és que és això. Nosaltres jo recordo que quan vam comprar el patronat, que ja ens va costar molt, era en època del Miquel Forns, ens va costar molt perquè la Generalitat també deia home, és que aquell local val molts diners. Nosaltres dèiem, a veure, això és un espai públic. Nosaltres gairebé el compràvem per sentiment, no? És allò el valor immaterial que tenia el patronat. Però sempre vam dir que mai a la vida posaríem alguna cosa per fer un negoci. Allà no posaríem mai un restaurant, ni faríem pisos, que el que anàvem a fer allà era servei públic. I per tant, la llibreria, i aquesta llibreria, és un servei públic al final, no? I jo, a mi em faria molta il·lusió, sincerament, tenir una llibreria al centre del poble, com s'ha dit que Sitges és un dels llocs que compra més llibres per internet, també, home, hem de tenir un espai que, a més, la nostra voluntat, que perquè més el patronat a l'edifici dona per això, ha d'anar més enllà de ser una llibreria, ha de ser un espai de lectura, de literatura, que puguis fer presentacions de llibres, que puguis fer lectures, ha de ser un espai realment de llibres.
0: I hi ha arribat gent interessada o l'Ajuntament ha pogut copsar si hi ha interès?
1: Sí, a través del gremi de llibreters també han estat vigilant una mica per veure com anava el projecte perquè tenien molt d'interès i sí, s'ha costat gent, una mica el que deies tu, una mica de tot, una llibretera de tota la vida, després alguna empresa, després alguna cooperativa, que ha dit entre uns quants també ho podríem agafar, bé, o sigui, interès n'hi ha, això sí.
0: Funcionarà?
1: Bé, això és el que... Per això nosaltres posem un cànon...
0: Per tots aquells han dit, ostres, és que les llibreries... Ai, senyor.
1: Esperem que sí, també hem pogut fer aquesta combinació de que puguis prendre un cafè o una aigua mentre estàs allà, és a dir, complementar perquè realment puguis anar a mirar i a buscar un llibre i et puguis quedar una estona, no? Que és com són totes les llibreries ara, no? Que és més quasi una experiència, com es diu ara, que per anar a comprar un llibre te'l puguis estar mirant, remirant i al final te l'emportis i si hi ha un bon llibreter que t'aconselli, doncs molt millor, no? Però nosaltres, evidentment, nosaltres ho fem perquè funcioni, precisament l'import és un import baix perquè volem que funcioni, evidentment, perquè si no ja sabem el que ha passat, no?, amb les altres llibreries.
0: Anem de licitació a licitació, la del mercat, que està ja en el seu, diguem-ne, en el seu tram final
1: sí.
0: i sembla que les coses han anat
1: bé.
0: Força bé pels actuals paradistes.
1: Exacte.
0: No?
1: Va bé, encara estem en procediment, per tant no està res tancat, però de moment bé, s'ha presentat la gent que està ja ocupant les parades, per tant això ens en alegrem perquè segueixen endavant i ara tindran una tranquil·litat almenys per 25 anys i això és important. I bé, i després sobretot quan es tanqui tot el procediment es tracta de dinamitzar el mercat perquè aquelles parades que quedin buides doncs que s'omplin i que hi hagi realment més activitat, no?
0: La primera obra ha de ser la instal·lació de la climatització, no?
1: Sí, que ja hem passat justament el projecte, ja està aprovat i per tant és una obra important perquè val més d'un milió d'euros i és canviar tot el clima del mercat que molts periodistes tenien molts problemes amb això, no? Perquè tenien problemes d'aigua.

0: fet un frau de llei. Nosaltres els hi hem dit, és clar que pots, veus anunciat una sauna i amb tu t'han dit faré un gimnàs i clar, i tu em pots dir, home, sí, estan anunciant, però no ho veus, però hi ha un procediment legal que s'ha de fer, que ha d'anar a la policia...
1: Expliqueu-nos una mica aquest procediment perquè tothom entengui fins a quin clar. Punt... És a dir, els veïns ja s'ho veien a venir.
0: Sí.
1: Per tant, en aquest sentit, no és que... Anàvem a dir, no és una qüestió de perspicàcia, si és una qüestió d'observar. Ets veí d'un local i comences a veure que passen coses que, et fan entendre que això té un objectiu molt determinat. Sí. Però des del punt de vista administratiu, tot s'ha d'aprovar.
0: Exacte. Tu penses un cartell i poses sauna, inauguració de sauna, i dius, jo el paper tinc que és un gimnàs, però evidentment nosaltres davant d'això...
1: És a dir, a l'Ajuntament la llicència d'activitat era un gimnàs.
0: Està demanat que ni tan sol està encara autoritzada un gimnàs.
1: Perquè sàpiguen que es pot obrir un establiment, a diferència d'anys enrere, es pot obrir un establiment i l'Ajuntament fa la inspecció després.
0: Exacte.
1: Era abans que l'Ajuntament feia la inspecció prèvia.
0: Exacte.
1: I si la inspecció no es passava, no es podia obrir l'establiment.
0: Ara és per comunicació prèvia.
1: Ara és per comunicació.
0: Vull obrir un gimnàs, m'he mirat tota la normativa i estic complint perfectament amb tot.
1: D'acord. Per tant, aquest establiment el que va fer va ser enviar a l'Ajuntament una sol·licitud d'obertura d'un gimnàs, mentre publicitava una sauna.
0: Exacte. Però també tot s'ha de dir, això va començar fa 2 anys, fa temps.
1: Ben
0: al principi, sí que van venir i van dir, volem obrir una sauna. I se'ls va dir, no, aquí no podeu obrir una sauna. I van dir, vale. I després van dir, bueno, pues no, volem obrir un gimnàs, què necessitem? I li vam dir, bueno, pues pots fer això, pots fer allò, a baix no pots tenir màquines ni res, només a dalt, i encara no tenen la llicència de gimnàs. Per això vam dir, escolta, és que no només no tens
1: tant,
0: ni la que vols fer.
1: De moment no hi ha la llicència, es publicitava com una sauna, els veïns adverteixen a l'Ajuntament, escolta'm, que això ha obert i això és una sauna 24 hores.
0: Sí.
1: La policia va cap allà.
0: La policia va cap allà, va anar 2 vegades. Primer va anar una vegada per molestes de so i va dir, bueno, que era el que hi havia, però la segona vegada li vam dir a la policia que anés a la nit, amb un horari que hi hagués activitat, perquè si no... I, evidentment, van anar allà i van fer una revisió, van estar gairebé 2 hores amb fotografies i estava amb activitat.
1: No direm que no serveixi per reu testimoni del veí, però la policia, per la seva condició de policia, fa de notari.
0: Que és el que necessitem. I nosaltres, per fer un ordre de tancament, o per dir que no estàs complint la llei, necessito això, jo necessito un acte de... d'un funcionari
1: una persona habilitada que doni
0: fe. Això és veritat.
1: Per tant, la policia va anar allà un dissabte, va fer totes les comprovacions i va emetre un informe.
0: Ah, exacte. I amb aquest informe nosaltres vam avisar la propietat, vam dir, escolta, us tancarem, anem a tancar ara mateix. I aleshores ells van fer, crec que ja l'han fet, van dir que abans de que nosaltres anéssim a posar un precinte, tancàvem voluntàriament.
1: D'acord.
0: I tenim un escrit que diu tanquem voluntàriament perquè nosaltres li vam dir, és que no teniu ni la llicència de gimnàs. Un moment, espereu-vos, hem de mirar que realment esteu complint i com m'heu fet un frau de llei, doncs ara evidentment no ens en fiem de res. I tot això a banda del procediment de les coses que han fet malament, diguem que això serà un altre expedient sancionador. Perquè, clar, van obrir... el soterrani, crec que ara no recordo exactament, però van posar en bans, que després els van treure, que m'entens, quan va venir la inspectora estaven posats i després resulta que estaven trets. Tot això és un procediment que...
1: Diguem-ne, il·legalitat sobre il·legalitat.
0: Exacte. Sí.
1: I a part, amb molts testimonis, perquè, evidentment, hi ha un web en què també es publicitava com a sauna, hi ha tota la publicitat com a sauna, etcètera.
0: Clar.
1: Ara està tancat. La propietat ho ha tancat voluntàriament perquè si no l'Ajuntament ho hagués precintat. I suposo que per allò de la imatge, de no veure un establiment precintat, doncs millor tancat. Esclar, en principi, si això va com ha d'anar, aquest establiment no pot obrir si no és un gimnàs. Perquè per això ha sol·licitat la llicència.
0: Sí, o qualsevol altra cosa.
1: O qualsevol altra cosa.
0: Exacte,
1: però en principi no pot obrir com a sauna perquè va demanar la llicència per un gimnàs.
0: Exacte. De totes maneres, nosaltres els hi vam dir, no és el millor local, ni tan sols per fer un gimnàs, perquè és petit, a dalt, a baix no pots, és complicadíssim.
1: Com diria un veí, és clar que no és el millor local per fer un gimnàs perquè la intenció no era fer un gimnàs.
0: I jo els hi vaig dir, escolta, voleu una sauna, digueu obertament, voleu posar una sauna, ho dius i et direm en quins llocs desitges pots posar una sauna. Vols un gimnàs? Digue-ho. O sigui, és que s'ha de ser sincer, perquè si no, després passen aquestes coses. Jo dic, vols un gimnàs? Doncs et diré on pots obrir un gimnàs i potser en millors condicions, perquè això no és un local, potser, no ho sé,

0: És un local complicadet.
1: Els vins han respirat una mica?
0: Home, entenc que sí, clar, perquè està tancat. això està clar.
1: I anem per una altra qüestió que potser es desllorigui aviat. La venda del Club Natació?
0: Sí.
1: Està pendent de visitar el notari.
0: I fer la signatura, sí. I després, sobretot, convocar la Junta del Consorci per fer la liquidació del Consorci.
1: Definitiva.
0: Definitivament.
1: I perquè després aquests
0: Des
1: diners...
0: Des del 2015 obligació de fer-ho, eh?
1: Sí, sí.
0: Més de 10 anys ja portem.
1: I perquè després aquests diners, com va aprovar el ple, es puguin destinar a entitats esportives, a la millora d'entitats esportives. Sí. És imminent aquesta visita a la notaria?
0: Sí. En principi sí, jo ja no vull dir molt perquè ho he dit tantes vegades, però aquesta crec que sí. Quan ens veiem al setembre jo crec que diré, mira, sí, vaig anar després.
1: Quan ens veiem al setembre tindrem contracte de neteja o encara no?
0: Ui, doncs espero que sí, perquè l'estem tancant.
1: Anava a dir, com no vingui algú a arreglar això.
0: Sí, l'estem tancant el meu contracte.
1: Ens ofegarem entre les deixalles.
0: Sí, bueno, cada estiu ho sabem el que passa, cada estiu n'hi ha... Però clar, ara és un contracte més antic i necessitem el nou contracte, clar que sí, que és més gran, que va per totes les zones de Sitges. Us recordo que vam passar un pla de xoc de neteja pel ple perquè teníem els recursos, teníem els diners, teníem els recursos, ho podíem fer i el ple va votar que no. Clar, a mi a vegades em sorprèn, no?, l'oposició que critica molt la neteja. Et dius, vale, molt bé, presento el ple, un pla de xoc que puja tants diners, perquè pujava molts diners, i era un pla de xoc exprés perquè no tenim contracte. Doncs anem a fer això i voten tots que no. Home, doncs... costa molt. Vull dir...
1: Ara no sé si allò, fer una projecció d'aquí un any, si hi ha un nou contracte, l'estiu de l'any que ve estarà millor?
0: Sí, hauria d'estar millor.
1: Hauria d'estar millor.
0: Sí. Bueno, el que passa és que el contracte... Ui, nosaltres aprovarem el nou contracte neteja, s'ha de fer l'adjudicació, hi haurà recursos, no sé què...
1: En el millor dels casos, si l'estiu de l'any que ve i ja hi ha una nova empresa...
0: Tant de bo l'estiu ja es notés. Perquè, clar, si comença el març o gens, l'estiu...
1: Sí, sí.
0: Però sí que s'ha de notar, perquè, evidentment, és això, és un contracte de més diners i, sobretot, que abarca més el municipi, que hi ha més freqüències de pas, que hi ha més... O sigui, tot allò que s'ha anat veient que feia falta, doncs ara s'ha anat posant.
1: Perquè ara fa un efecte, això.
0: Sí, bueno, hi ha punts negres, ho sabem, Artur Carbonell, punt negre, ho tenim claríssim.
1: Negre barra negríssim.
0: Però també s'ha de dir que altres van millorant. Ahir vaig estar amb una gent de les botigues i em van dir que les botigues...
1: Ara, com deia aquell, per 25 cèntims d'euro, sí. Punts que vagin millorant.
0: Punts que van millorant.
1: A les
0: botigues, que hi havia molts problemes, vam tenir que fer una obra per entrar, i l'altre dia els veïns em van dir que havia millorat molt. Vull dir que alguns van millorant, però clar, n'hi ha d'altres que... Artur Carbonell, fins que no fem el canvi de mobilitat allà, de viabilitat d'aquest carrer, no solucionarà aquest problema.
1: Ara no sé, perquè això no ha de ser un consol per ningú. Sabem si ara el municipi amb la taxa d'escombraries més econòmica de tota la comarca.
0: Home, sí, tant. Sí, jo crec que d'Europa.
1: Aquests 60... Ja. Aquests 66 euros.
0: 66 euros, clar, això no s'aguanta.
1: Que qui vingui, i això és un avís per navegants, a qui li toqui manar en el futur, sí, que se prepari.
0: El primer que ha de fer és pujar la taxa. Això, perdona, però també va ser, una irresponsabilitat. Una irresponsabilitat de l'oposició.
1: Però és que dels 66...
0: Em sap greu dir-ho, però era, la pujàvem nosaltres, la taxa, la pugem nosaltres, i vam votar tots que no. Quan la llei t'obliga a que has de cobrar el que et costa. O sigui, era per llei que havien de votar que sí. I van votar que no. Quan es fa una oposició que és a tot no, quan no hi ha un altre possible govern, que jo crec que és el que passa aquí a Sitges, que Sitges ara estem governant nosaltres, pots queixar-te molt, pots dir fatal, perquè tot el que vulguis, no hi ha una altra possibilitat, si no que ho facin, si no fan una moció de censura, és perquè no hi ha un altre possible govern. Doncs el govern que hi ha, jo crec que l'oposició ha de mirar per Sitges, també. No ha de mirar només pel partit, o per fer mal, o per... Anem a votar a tot que no. Anem a votar que no a un pla de xoc de neteja, anem a votar que no a la taxa de regidors, anem a votar que no amb això del mercat, o amb el que sigui. Home, jo crec que una oposició... L'oposició ha de fiscalitzar, i tant que sí. Ha de controlar, ha de vetllar, però també ha de mirar pel poble. Si estem portant coses per netejar el poble, perquè estigui més net, perquè estigui millor, com has de votar que no?
1: Sigui com sigui, quin quadre que ha quedat,
0: És que... Bueno, en fi, el problema són tants partits, perquè es costa molt arribar a acords, però no sé si les coses canviaran gaire. Però el problema jo crec és que hi ha gent que no entén el que és l'oposició. Vull dir, tu estàs a l'oposició, com dic, has de fiscalitzar, has de, evident que has de criticar tot, has d'anar a buscar el que estigui malament. És clar que sí, però hi ha coses que si no hi ha un altre govern possible no pots votar, tot que no, perquè llavors què hem de fer?
1: Que està clar que d'aquests 66 euros que passarem, els 200 i alguna cosa?
0: Gairebé. Sí, nosaltres vam començar amb els 150, quan la vam tornar, voler tornar a portar i anàvem pels 175, evidentment, amb un nou contracte de neteja que és que puja molt més, sí, haurem de rondar els 200 euros, si tant.
1: Però s'haurà de veure tot una mica millor.
0: Clar, sí, bueno... A veure, ara ho estem pagant igualment, eh? No,
1: sí.
0: No ha de canviar tant amb els sentits. El que passa és que ara ho estem traient del pressupost.
1: Al cap i a la fi és un parlar, perquè al final els diners els paga tothom.
0: Clar, l'estem pagant igual tu i jo.
1: Igual.
0: El que passa
1: que els pagui l'Ajuntament, que els pagui el ciutadà directament.
0: El que no pot ser és que perquè no tenim aquesta taxa ho hem de treure del nostre pressupost. Jo sempre he dit, a vegades dic per sort i no crec que és per sort, jo crec que és bona gestió, tenim les comptes molt sanejades i per tant ens ho podem permetre, però hi haurà un moment potser que no t'ho podràs permetre, ho hauràs de treure d'algun altre lloc. D'on traiem aquests diners? De cultura, de turisme, de serveis socials? D'algun lloc ho hem de treure, no?
1: Dues últimes qüestions de les moltes que hi hauria, ja no parlem dels pisos de promoció perquè això té un calendari que encara, sí, que encara ha de trigar una miqueta més, però dues més. Un oient que maldava per dir, escolteu, això dels lavabos al passeig, algun dia s'ha d'arreglar d'alguna manera.
0: Sí, sí.
1: I mira que em fa anys d'això.
0: I tant.
1: Sembla que fins i tot quan en Manu Rodríguez estava a Ciutadans, és a dir, que estic parlant de fa molts anys enrere.
0: Però els lavabos al passeig, entenc, a l'hivern.
1: Sí,
0: perquè a l'estiu, amb els nous xiringuitos, cada xiringuito té l'obligació de tenir lavabo i és pel públic, per tothom. Sí,
1: per tothom,
0: i tant. Vull dir que a l'estiu ho tenim solventat.
1: D'acord.
0: Després n'hi ha el de Sant Sebastià i els de Terramar. Aquí el problema més gran que hi ha, bàsicament, és els recursos humans. O sigui, m'entens? Necessites o una empresa o un personal que ho porti, i amb això sempre hem tingut una mica de problemes, eh? Perquè depèn de quin contractes, només per l'hivern, sempre hem tingut una mica de problemes perquè l'hivern estiguin oberts.
1: Però és estrany perquè gent que ha anat a Salou, ja no parlo, a Montserrat. Perquè a Montserrat hi pots anar tota hora i en tot moment,
0: sí.
1: I aquí que costi tant.
0: Sí. Potser també és per això, eh? Perquè com a l'estiu en tens tants i al final doncs només és pels mesos d'hivern, però sí.
1: És una assignatura pendent, però gran.
0: És una assignatura pendent, sí. I jo no et diria només el passeig, eh? Jo et diria perquè la vaga se necessita anar a tot arreu.
1: Això mateix.
0: Perquè si no després...
1: I és un poble per passejar.
0: Exacte.
1: I si no després, com estàveu a punt de dir, passa el que passa. Que hi ha més pixades de personal que no de gos en el carrer.
0: Sí.
1: I una segona, ahir que els teníem, que les teníem a totes, l'Ajuntament s'hi pot tornar a ficar amb lo d'en Dic Vinyet o no?
0: Sí, podria... Què deien les vinyets?
1: Home, deien les vinyets que, bé, no passa res, però que ho assumeixen tot elles, quan en un moment l'Ajuntament donava un cop de mà i ara han de demanar empreses que puguin... Bé, en fi...
0: Sí, es va...
1: Perquè en el seu dia l'Ajuntament va dir prou, ja està.
0: Sí, va haver-hi un moment que l'Ajuntament va dir prou, perquè exactament, sincerament, ja...
1: No sé per què, mireu, veu.
0: Però sí, es podria tornar a posar.
1: Ho dic perquè, de la mateixa manera que l'Ajuntament dona suport a la Trinitat, per exemple, doncs el vinyet, que pare és municipal, el vinyet, recordem?
0: Sí, i tant. No, i al vinyet donem molt de suport nosaltres,
1: Per això mateix ho dic, que aleshores... Ahir va sortir en la conversa...
0: Ara, a la festa, sí. L'Ajuntament... Sí, hi ha gent que m'ho ha dit, a mi, gent de fora, vinyets de fora, m'ho han dit, que venien cada any a fer la festa aquesta. Bé, es pot tornar a plantejar.
1: I que l'Ajuntament torni a poder col·laborar en la celebració de la festa, com que no fan falta massa permisos aquí.
0: Sí, exacte, i com no tenim prou festes...
1: I com que no en tenim prou, però almenys aquesta és molt nostra, eh?
0: Sí, i tant.
1: Demà ple municipal, alcaldessa. Bon estiu també.
0: Moltes gràcies i bon estiu a tots i a totes.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: I és que fa uns dies el Club Patí Subursitges anunciava a través de les seves xarxes socials que en Aleix Garreta es convertia en el nou coordinador del Club Patí Subursitges. No sabem si el propi interessat, el propi Aleix, el va agafar massa de sorpresa. Li podem preguntar ell mateix, que el tenim ja al telèfon. Aleix, bon dia, bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Molt bé, i tu?
1: Bé, aquí, anar fent.
0: Molt bé. Escolta'm, Aleix, clar, anava a dir, el teu nom possiblement no entrava massa a les travesses, no?
1: No, possiblement no, però bueno, era algo que jo ja m'havia plantejat des de fa temps, la veritat. Perquè, bueno, al finals de l'any passat hi havia una mica d'inestabilitat amb el tema de la coordinació i tot, i jo ja vaig començar com a passar-hi moltes hores pensant en això. I, bueno, pensant en com faria algunes coses, tema planificació, i a partir d'aquí, doncs, quan em va trucar el president, jo ja ho tenia bastant clar.
0: És a dir, que tu ja et rondava pel cap, més o menys, aquesta idea d'exercir aquesta nova tasca, no?
1: Sí, ja em rondava pel cap. És algo que amb un amic vam estar a finals de la temporada passada parlant moltes i moltes hores i ja m'havia imaginat moltes vegades aquest escenari.
0: Clar, parlem d'un final de temporada una miqueta atropellat, no? Diguem-ho així, per definir-ho d'alguna manera, no? En principi, la marxa del Quim Vázquez, que també exercia com a coordinador, deixa el club allò orfe, no? D'entrada deixes vacant la banqueta del sènior i deixes vacant també la coordinació. A partir d'aquí, doncs, com saben, el club ho va resoldre amb la incorporació de dues persones joves, òbviament, que han tingut experiència en el camp esportiu del primer equip, tant l'Edu de Sus com el propi Aleix Garreta.
1: Sí, bueno, el Quim al final va prendre una decisió que era òbvia per la seva situació i el club ha fet, jo crec que una cosa molt bona, que és tirar de gent dels Sitges, que estimem molt els Sitges i que són reptes nous pels dos, jo crec, però que ens els agafem amb moltíssima il·lusió.
0: Què et sembla el fet que l'Edu sigui el nou entrenador?
1: Bueno, com serà el meu entrenador, doncs no puc dir res dolent.
0: No, òbviament.
1: Però, bueno, té tot el recolzament, com per part del club, com per part dels jugadors del primer equip, i jo crec que tenim tots moltes ganes de treballar amb ell.
0: Bé, al final és una aposta, com deies, per gent del club, no? Per gent també que sap el que és, el com es tracta la gent, el coneixement, òbviament, dels jugadors, vull dir, sou gent que heu estat, clar, molt, molt propera a l'equip.
1: Sí, exacte. Jo crec que és una decisió molt encertada per part del club, perquè al final en clubs així que no tenen moltíssima ni moltíssima gent, doncs que els que hi treballen sigui gent que s'estima el club, doncs és el més important.
0: Com has viscut tu personalment tot aquest procés, aquest final de temporada? Ho dic perquè, el que deia abans, no? Vull dir, clar, va ser com una mica sorpresa el fet que el Quim no continués, que deixés també la coordinació. Aquesta setmana és una miqueta, no sé si d'incertesa. Com heu viscut tot això, Aleix?
1: Bueno, sí que en el moment en el que ho deixo d'agafar de sorpresa i hi ha unes setmanes d'incertesa, però en el moment en el que s'anuncia l'Edu, pues ja, jo crec que ja la gent de l'equip, per exemple, del primer equip, té moltes ganes de ja començar a treballar la temporada vinent, tot i que va ser una temporada molt llarga l'anterior, i jo crec que ha sigut un extra d'il·lusió de cara a la temporada vinent, uns nous objectius millorats i jo crec que ens ho agafem tots amb moltes ganes.
0: En el cas de l'equip sènior, després ja parlarem de la resta, no? Si vols, però és bo que l'equip ja d'entrada es marqui uns objectius o no?
1: Bueno, jo crec que és bo que es marqui uns objectius mentre estiguin dins d'uns objectius realistes, però jo crec que amb el gran equip que tenim i els objectius que s'han marcat, jo crec que és molt positiu marcar els objectius.
0: Ho dic perquè a vegades tenim aquella sensació de que sí, hem de ser un equip, que hem de lluitar per pujar a primera catalana, però després, si no s'aconsegueix, et queda aquella cosa de mitja frustració, no? Per dir-ho d'alguna manera.
1: Bueno, jo crec que més com a objectiu el fet de objectiu pujar a primera catalana seria més un objectiu treballar per pujar a primera catalana.
0: Ja.
1: Que a partir d'aquí, si tu cada dia treballes amb aquest objectiu, doncs les coses acabaran sortint bé.
0: Molt bé. Escolta, Aleix, seguiràs jugant?
1: Sí.
0: Val.
1: Sí,
0: sí. És a dir, que compartiràs aquesta doble tasca, no? Vull dir, de jugador del primer equip amb la coordinació. Personalment, ara, com a coordinador, tu et fixes alguns objectius? Ara que parlàvem d'objectius?
1: Bueno, fixo una mica, més que objectius personals, objectius una mica pel club. Jo, com a objectiu, posaria l'objectiu principal del club és que els nens s'ho passin bé, venint a entrenar i jugant a hockey, i després podríem posar altres objectius més secundaris, però igual d'importants, com transmetre'ls als xavals i xavales l'estima pel hockey que tenim com a club, després fer créixer bons jugadors a Sitges, amb l'objectiu que aquests facin créixer el primer equip dels Sitges, i et posaria inclús que la gent que rodeja el club, bueno, que l'emborde i que hi pertany, que tingui aquest sentiment de pertinença al club del seu poble. Mm-hmm. I després, clarament, hi ha objectius per categories, però bueno, aquí ja entraríem a ser més concrets.
0: Mm-hmm. En quin moment esteu ara mateix, Aleix? Et pregunto això perquè, clar, d'aquí 4 dies començarà ja la pretemporada, com aquell qui diu. Quina idea teniu de cara a la temporada que ve? Amb quants equips teniu previstos de començar?
1: Equips crec que 9, així comptant per sobre,
0: sí.
1: Ara hauria d'entrar bé, o 9-10, i després, bueno, estem acabant de definir ja els detalls dels equips de cara a l'any que ve, i ja estem planificant bé la pretemporada, l'inici de temporada, els tornejos als que anirem, i farem inclús una jornada de presentació, que per cert, que si vulgui passar serà el 12 de setembre,
0: uh-huh.
1: I allà presentarem tots els equips al públic.
0: Uh-huh. Esteu en aquell moment també en què clar, s'han d'omplir les plantilles, els planters, no? Esteu buscant, crec, ho hem vist a través de les xarxes, un porter infantil, també alguns jugadors benjamins de l'any 2017. És aquella, podríem dir, recerca contínua, no? de jugadors.
1: Bueno, al final un club com el Sitges sempre necessitarà una mica més jugadors dels que té, però això ho anirem informant a través de les xarxes, els que ens faltin, i si hi ha algun interessat, òbviament estem, per molt que no ho posem a Instagram que busquem, si vol venir qualsevol jugador, estem encantats de rebre les Sitges, i això, que ja anirem informant a través de les xarxes.
0: Hi ha alguna categoria especialment complicada a l'hora d'omplir els jugadors?
1: Bueno, al final jo crec que les categories petites no s'acostumen a buscar jugadors a fora de casa, i doncs has de fer amb el que tens. Però per sort tenim un molt bon prebenjamí, estem anant a les escoles a veure si hi ha altres nens i nenes que els hi motiva el hockey tant com a nosaltres. I bueno, i aquests prebenjamins intentar nutrir si falta alguna peça, algun altre equip.
0: Torno a l'inici de la conversa, Aleix, perquè ja ens has comentat molt bé que era una idea aquesta que et rondava el cap feia temps, no? la de poder assumir la coordinació del club. Però en el moment que t'ho plantegen, és un sí immediat o és allò de dir, bueno, deixem-ho com a mínim rumiar perquè...
1: No va ser un sí immediat,
0: ja.
1: Va ser més un vale, vaig a casa, ho comento als familiars i propers que els hi sembla. Però, bueno, per molt que em diguessin que no era un sí. La veritat és que en tenia moltes ganes, estava molt entusiasmat i per tema horaris i tot em quadrava perfectament, així que no hi havia un altre.
0: Quants anys portes ja, Aleix, aquí?
1: A Sitges crec que aquest serà el 6è. Vull dir que ja em començava a conèixer la gent del club, ja he vist créixer ja. Tots els nois de la base ja els he vist créixer, quasi.
0: Clar, ja són uns quants anys, no? Perquè tu ets de la Seu, no?
1: Jo sóc de la Seu d'Urgell, sí.
0: Molt bé, molt bé. Bé, recordo fins i tot algun any que dèiem, ostres, no sabem si l'Aleix continuarà o no, doncs encara hi ets i amb l'afegit de que ara assumeixes la coordinació, no? Imagina't.
1: Sí, al principi de tot potser hi havia algun dubte perquè no disposava de cotxe, havia d'anar a la universitat i tot això. Després, al començar a treballar, potser també vaig tenir un dubte de tema horaris o coses així, però bueno, sempre que s'ha pogut s'ha continuat. I ara que ja ho tinc tot una mica més fixe, pues veig que podia assumir aquest repte i això amb moltes ganes.
0: La idea és de començar la pretemporada quan, Aleix? El mes que ve, entenc? El mes d'agost?
1: Bueno, el sènior començarà a falta de 2 setmanes pel setembre, 2 setmanes abans.
0: Val.
1: Els infantils i juvenils una setmana abans de setembre, i ja de l'Evian a baix la primera de setembre.
0: Molt bé.
1: Sí, una mica escalat tot.
0: D'acord, d'acord. Doncs hem volgut conèixer avui de primera mà aquest nou càrrec que assumeix l'Aleix Garreta en tant que coordinador del Club Patí Subursitges. Aleix, gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé i no cal que et diem que, com es diu en aquests casos, sort i encerts en aquesta nova etapa.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, adeu-siau.
1: Adéu.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: 13 minuts. Vinga, arrenquem amb la tertúlia jove. Avui amb Bruna Camps. Què tal, Bruna? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Núria Sales, què tal, Núria?
2: Bé, bon dia. Bon dia.
0: La Paula Navarrete. Bruna, ja m'he fet un li. Paula, bon dia.
3: Bon dia.
0: I el Martí Monasterio. I la Vinyet, que entra derrapant. Passa, passa. Passa, Vinyet. Seu, agafa cadira i micròfon. I ens arriba la Vinyet Granda. Posa't més cap al costat de la Núria, que si no... Ah, exacte, perfecte. Què tal, Vinyet?
4: Hola, bon dia.
0: T'hem fet arribar corrent una mica, no? No passa res, no passa res. Cap problema, cap problema. I avui obrim meló perquè era un tema que anàvem com a jornal. Han sortit ja alguna pindoleta, en alguna de les tertúlies prèvies, però clar, és que mirem sempre de lligar un cert punt d'actualitat i aquest any justament els temes turístics han estat actualitat. Sobretot pel cas de la manifestació a Palma de Mallorca, aquesta manifestació massiva en contra de la massificació turística. I d'entrada us pregunto, creieu que això ens avança o d'alguna manera és com ens està posant al davant cap a on anem?
2: 100%.
0: Sí?
2: Sí.
0: Ho veieu així? És a dir, aquest problema de massificació que veu no només Mallorca, també Eivissa, també totes les Balears, no? En general, altres municipis, però sobretot les illes Balears el pateixen moltíssim. Sentiu d'alguna manera que anem encaminats a això? Inevitablement? Inexorablement?
5: Home, és això... La gent fa 50 anys en aquests llocs també hi vivia i no hi havia ni la meitat del turisme que hi ha avui en dia. No ho sé, no tinc dades, no puc parlar exactament.
0: No, no parlem amb dades aquí, opinem.
5: Però la gent fa 50 o 100 anys també vivia en aquests llocs i no vivien del turisme, i vivien del sector primari o del que hi hagués en aquests llocs. I la gent hi vivia i menjava i arribava a final de mes igual que ara. I llavors hem d'entendre que el turisme en alguns llocs realment està causant problemes per la gent que és d'aquells llocs.
0: El problema és el turisme o el turisme descontrolat?
4: Jo crec que descontrolat. O sigui, si algú ens explica el que ha passat a les Balears, s'ha de controlar perquè aquí no arribi a aquests mateixos nivells i allà, amb sort, pugui decréixer una miqueta. Al final, el turisme cada vegada va a més perquè la gent cada vegada té més ganes de sortir, de viure al món i, de més, inclús allò. O sigui...
0: Tots aquí, llavors, no? Probablement. Us agrada viatjar, no?
4: Jo això ho entenc. El que no entenc és que es tregui l'habitatge de la gent per fer alquilers turístics, Airbnb i coses d'aquestes. Podem construir un edifici una miqueta més gros, fer un hotel i restringir i dir, mira, doncs aquest any poden venir fins a 1.000 habitants. No facis 6 viatges a l'any, fes un, ja està.
0: Clar, és la derivada, no? El tema de l'habitatge, diguem, és la conseqüència directa d'aquest turisme. Quan veieu aquestes manifestacions, com la de Mallorca, on tanta gent, perquè va ser una manifestació multitudinària, no? On tanta gent del territori surt a queixar-se, fins a quin punt sentiu que no s'està escoltant la petició dels habitants? És a dir, ja fa molts anys que les Balears estan dient això és un problema, entenc que arribats a aquest punt i han dit i hem de sortir al carrer. Fins a quin punt sentiu que semblen com dos carrers que van paral·lels? Un és el de la ciutadania amb les seves peticions i l'altre és el de certes necessitats, no sé si econòmiques o polítiques. No? És a dir, d'una banda va la ciutadania demanant reivindicar i de l'altra banda segueixen fent hotels, segueixen ampliant pisos turístics. Fins a quin punt se diu que no s'escolta la ciutadania en aquest sentit?
2: Jo crec que... Bueno, perquè no els interessa. O sigui, bàsicament... volem fer un aeroport de Barcelona més gran. Barcelona no necessita més avions. O sigui, al final una cosa és el negoci i l'altra és el turisme. I no sé, o sigui, jo crec que...
0: I us sentiu afectats per això? Per exemple, aquí Sitges, us sentiu afectats pel turisme? Us
2: molt,
0: afecta?
2: Sí. Moltíssim.
0: En què us afecta?
2: Bueno, doncs en què? Vols anar a fer el vermut i estan totes les terrasses plenes, no tens espai per tu, vas a la platja, també està ple, i no només en el sentit de viure al poble, sinó en l'habitatge sobretot. O sigui, és el punt d'inflexió de dir, bueno, és que tot el centre de Sitges són Airbnb, tot. Llavors, tenim
0: Paula.
2: Un problema.
3: De fet, o sigui, bueno, jo personalment durant l'estiu pràcticament ni baixo al poble perquè és això, sents que està atapeït de gent, de domingueros, que dic jo, que van caminant superlent pels carrers, que personalment m'estressa moltíssim, i és el que deia, que no trobes un lloc on realment sentir-te tranquil. L'altre dia ho parlava amb el meu pare, que estàvem a Ribes sopant, i dèiem, és que un lloc així, senzill, de plats normals, a un preu raonable, és el que faltaria a Sitges, i dius, i em deia mon pare, ja, i on el poses? Perquè és que si el fiques al centre del poble, estarà ple de turistes, o sigui, l'hauríem de posar on, a un lloc on el desconeguessin la gent de fora i on pogués estar tranquils, perquè realment és que és això, és que el poble està ple de gent i és que no pots fer la teva vida normal ni els plans que feies durant la resta de l'any o durant la setmana, però és que ja ni això, perquè està sempre ple.
5: És que a més, és el que comentaves tu ara m'ha fet pensar-hi molt, els típics vídeos d'Instagram que et surten de un bar barato en Sitges que no conoce la gente, no sé què, i llavors el bar que posessis que estigués allunyat, que la gent no conegués, l'acabarien coneixent perquè vindria un instagramer i el penjaria i diria que a Sitges hi ha un bar que menges de puta mare, no sé què tal. Llavors, clar, realment, o sigui, és que el que tu pots crear per intentar evitar, no?, que dius, va, doncs anem a fer una cosa, anem a posar un bar una mica més allunyat del centre i només vagi tal, no sé què, s'acaba, o sigui, acaba entrant sempre dins de la mateixa roda. Llavors el problema és que no deixem d'augmentar-ho i de crear encara més tot el que...
0: Si sentiu que hi ha sempre necessitat de més turisme, sí. És a dir, que al final s'hauria de posar algun tipus de fre.
3: Sí, però és que a part, bueno, jo personalment com a turista que vaig de viatge a algun lloc, evito al màxim la massificació. Vull dir, per exemple, vaig anar a les Canàries fa 2 anys i deia, és que està fet tot per turistes, no em va agradar gens, perquè és això, no veus la gent...
0: autòctona.
2: Però si ja es va pel camí, o sigui, tots els establiments que han muntat al poble... És PortAventura, eh? O sigui, va en sèrio, o sigui, que si Sabor a Espanya, que si biquinis, que si...
3: Les maduixes amb xocolata.
2: Les maduixes amb xocolata al carrer Major, horrible.
4: Han obert una altra, eh? O sigui...
0: Que aquest negoci, algun dia que ens expliquin, la viabilitat d'aquest negoci, que és vendre maduixes amb xocolata, que clar, se't desfà la xocolata... Bé, no ho sé, no l'acabo d'entendre.
3: Que no és època de maduixes.
0: Que no és època de maduixes, efectivament, per tant no són de temporada, vindran totes hivern, no sé, negocis d'aquests que no acabem d'entendre. Però vosaltres el que anava, ara la Paula treia el tema, no? De vosaltres quan aneu a fer, quan aneu de turistes, entenc que us agrada viatjar, que tots heu viatjat en major o menor mesura, no? I heu sigut turistes també fora de Sitges, no? Quan sou turistes fora de Sitges, intenteu d'alguna manera respectar aquells territoris on aneu, és a dir, no molestar d'aquesta manera, no sé si sentiu d'alguna manera que us pugeu justament a la pell d'allò que no us agrada aquí. Sí, hi ha un punt de contradicció amb això, no?
2: Jo ho faig bastant, o sigui, vull dir, quan viatjo ho faig bastant, intento anar a hotels, intento ser el més amable possible o anar a
0: hotels
2: llocs,
0: per evitar pisos turístics,
2: sí,
0: eh?
2: Perquè jo crec que el que em fa més ràbia són els pisos turístics, perquè al final, òbviament, el que té el restaurant pues, vol fer diners, el que, o sigui, i viatjar és enriquidor, José, vull dir, no cal ara que ens fiquem superhaters en contra de viatjar, o sigui, està bé viatjar, el problema és la desmesura, la gent que ve aquí a aprofitar-se, o sigui, jo crec que...
0: De fet, ni tan sols té per què ser res negatiu al turisme, de fet, durant molts anys no ho va ser, als anys 60 va arribar el turisme aquí, també va salvar d'una situació precària econòmica en molts municipis, no? És a dir, el turisme també entenc que porta beneficis, no sé si justament el problema és aquesta desmesura, no? Aquesta cosa que sembla que ara no hi ha fre, no? I el turisme, clar, té altres afectacions o altres derivades, que principalment entenc que l'habitatge és la que sentiu que us afecta més directament?
4: Jo crec que també és depenent de la gent que ve, perquè jo m'he trobat turistes molt desagraïts, en general amb tot, o sigui, que et pregunten alguna cosa i tu vas amable i dius, vale, sí, sé on està aquest carrer, no sé què, i perquè, jo què sé, alguna vegada sense voler li vaig dir una paraula en castellà o una cosa així, em va fotre una bronca com si jo hagués de parlar anglès perfecte perquè ja em pugui entendre, i dic, home, no sé...
0: Clar, del turisme de qualitat es parla molt també, no? Aquesta frase del turisme de qualitat. Què és el turisme de qualitat?
4: Jo, per mi, una persona amable i respectuosa és turisme de qualitat. O sigui, no ha de tenir ni molts diners, ni molta gent, no ha de venir d'un país en específic, simplement ha de ser amable i respectuosa amb la gent que ve. O sigui, punt.
0: Com ho veieu? Què és el turisme de qualitat? Què definiríeu com a turisme de qualitat?
5: De qualitat per qui? Per la persona que
0: per
5: és
0: tu,
5: turista?
0: Per tu. Què veus, què consideres que pot ser turisme de qualitat?
5: Clar, és que al final és una mica el que deia la Vinyet. Jo no penso en un prototip de persona que vingui i gasti uns diners en aquest restaurant o en aquest bar. Al final, molts cops moltes persones són benvingudes i hi ha molta gent que agraeix que vinguin perquè o venen i et consumeixen al bar o a l'hotel. Vull dir, hi ha molta gent que viu del turisme, però el problema és arribar a trobar aquest punt mig, que és molt complicat, perquè al final mai estarem d'acord i cada persona dirà tant número o l'altre número o tal. Però és arribar a trobar aquest punt mig on les persones de Sitges puguin gaudir del seu poble sense que això sigui...
0: despropòsit.
5: Les Rambles de Barcelona, però alhora també pugui venir certa gent que diferents cops l'any vinguin, ostres, mira, Sitges, tal... Hi ha moltes festes que també estan massificades per, potser no el turisme d'una setmana a Sitges, però tu vens per Corpus i ho considerem turisme també?
0: Clar. Sí, clar, clar.
5: Encara que només vinguin a passar el dia.
0: Sí,
5: però,
0: sí, clar que és clar, turisme, del visitant.
5: Gent, jo per Corpus estava a un bar prenent alguna cosa i era, va, anem a veure les catifes. No, no, que està rebentada de gent.
4: Has d'anar al migdia, és l'única hora.
5: La gent d'aquí... La gent d'aquí no ha de poder gaudir de la seva festa perquè és que està ple de gent. Clar, llavors... Què hem d'entendre per turisme de qualitat? Que la gent d'aquí no pugui gaudir del que té.
3: És que pensant-ho així, jo prefereixo un turista que ve aquí a passar la temporada als que venen a passar el dia. Perquè et trobes masses de gent que venen de Can Robert que acaparen tots els carrers i realment penses i dius, pues prefereixo els que venen aquí a passar tot l'agost.
0: Que això ja no passa, Paula. No. Que
3: ja, passa poquet ja.
0: En la vostra generació, això ja n'hi heu viscut. La meva època encara hi havia gent que s'anava i passava el mes sencer fora o potser tres setmanes. Avui en dia poquíssimes famílies es poden permetre, fora que tinguin una casa, no?, a un poble, o en aquest cas aquí a Sitges, allò de marxar el mes sencer fora. És a dir, cada vegada més el visitant és un visitant o d'un dia o de curta estada. Tres dies i se'n va, ni tan sols el visitant d'una setmana, és un visitant habitual a Sitges, és a dir, cada vegada hi ha més com rotació, no?
3: Entre sí, però visitant... si pogués triar, seria
0: triaries
3: això.
0: Aquest,
3: com passa molt a la Cerdanya, de gent que té segona residència allà, que va passar doncs, o els caps de setmana, però sempre són els mateixos, que al final, com es coneixen al poble, doncs s'adapten al que hi ha i doncs... per mi més respectuós.
0: Els hauríem de preguntar als ceretans, No tinc
3: això
0: clar els ceretans.
2: Jo no ho veig, O sigui, ni de conya.
0: Però,
2: o sigui,
0: per exemple, Núria, sents...
2: Pijos, segona residència, Sitges, molta ràbia. Molta. O sigui, N.O. Ni de conya. No.
0: Però, Núria, per exemple, tu sents que tens turismofòbia?
2: Jo sí. És que saps què passa? Que em fa ràbia la frase de vivim del turisme,
0: sí.
2: Vale? Però tots som pobres, perquè aquí ningú pot permetre una casa al carrer Major, sí. M'entens? Llavors, vivint del turisme, aquí està fent ric aquest turisme, perquè al Sitgetà no, o almenys no a tots.
4: Bueno, els llavors, quatre que dirigeixen els hotels.
2: Bueno,
3: però ja, són sitgetans però, aquests, perquè jo no. Crec que la gent que viu del turisme no és sitgetana.
2: No, sí, vull dir, es lucren uns quants. No? O sigui, és que el tema de protegir el turisme, no, és que hem de ser amables, no, que siguin ells amables amb nosaltres, que estem venint al nostre poble. O sigui, vull dir, jo sí que tinc turismofòbia. I expatfòbia.
0: Bruna, que no has obert la boca. Tu també vas pel carrer, també sí. Vas a la platja i també tens un entorn. T'agrada aquesta època d'estiu en què Sitges està... És a dir, no sé si per exemple dius m'encanta l'estiu però no és l'època que més m'agrada Sitges.
1: És que,
0: o sí?
1: A veure, de fet és que agobia una mica. Si és el que hem dit, per exemple, quan vas a la platja està tot ple. No hi ha ni siquiera les cales. Estan totes a rebentar i la majoria de gent no és d'aquí. O si trobes, igual et trobes a quatre persones que les coneixes de vista del poble, però ja està. Sempre és turistes. I també al centre del poble igual. I a les festes, sobretot el que hem dit, de quan hi ha un event, una cosa, sí. Corpus, Festa Major, Santa Tecla, sempre és com tothom, plan, molta gent va. I això, almenys, és que clar, es pot veure de dues formes. Una, si estàs dins del ball, sí. Per exemple, si estàs participant a la festa, i una altra des de fora. I des de dins és una mica, és molt caòtic.
0: Sí, des de fora també, t'ho dic jo que hi estic. Aniríeu a una manifestació per regular, demanant regular el turisme a Sitges? Sortiríeu al carrer?
4: Jo sortiria al carrer, però quan veiés tanta gent potser tornava a tancar-me dins de casa.
0: Bueno, perquè igual tens una mica d'agorafòbia, sí, no. però t'hi sumaries a la protesta,
4: Això sí, això
0: Us
4: sí.
0: Us hi sumaríeu a la protesta?
2: Jo sí.
0: Sí. Clarament.
3: Que torni els Sitges a l'estiu del Covid, si us plau.
2: No, que no hi havia Festa Major.
0: Escolteu,
3: però va ser meravellós aquell estiu.
4: Les sí? platges que anaven comptant a la gent quan entrava.
2: Ah, és vital.
0: Sí. És a dir, teniu bon record d'aquell estiu?
3: Ai, sí. Sí, el poble estava de gent d'aquí i ja està. Sí, no hi havia turisme, estàvem hipertranquils, no sé, a mi em va encantar.
2: Estava el guitar tancat, eh?
0: El guitar també viu del turisme, eh, Núria?
2: No.
0: No?
2: No.
0: No.
2: No.
0: Gens? Zero?
2: Gens. No, el guitar viu de nosaltres. De veritat, de veritat.
0: Però hi haurà altres locals que hi anireu que viuen del turisme, no? O
2: pot
0: no?
2: Ser, pot ser.
0: És a dir, sense turisme podria viure Sitges, creieu?
4: Sí.
5: Bueno, tancarien
0: no
5: els
0: tot.
5: Locals de maduixes amb xocolata i el no sé què i els bars del poble
0: però
5: seguiran oberts.
0: Som el 70% del producte interior brut depèn del turisme, Sitges,
5: clar,
0: eh?
5: Però també s'hauria, o sigui, realment s'hauria de fer molta anàlisi de vale, 70% de turisme, quin turisme?
2: Ja, però qui se l'emporta? És que és això, és aquestes que, empreses rares.
5: O sigui, els números, vull dir, podem dir el 70% és del turisme. Vale, per què? O sigui, s'hauria d'analitzar el per què. Per què viuen d'això? Perquè ve el turista que consumeix. Vale, però llavors, si tu limites el turisme, per on pots recuperar, si has perdut el 30 d'aquests 70, per on ho pots recuperar? I segurament es podria viure amb el 30% del PIB de turisme i aquest 40% que recuperés d'alguna altra manera, perquè llavors, per exemple, doncs molts sitgetans que viuen al poble sec que diuen, buah, doncs, no baixo a fer una cervesa perquè el centre està a rebentar, doncs a lo millor diuen, si hi ha molt menys turisme, diuen, va, doncs baixo a fer una cervesa. I aquesta cervesa que no han begut molts sitgetans perquè s'han quedat a casa, llavors baixen al poble a fer-la. Clar, si es fa una anàlisi de per quin
0: el
5: punt...
0: que perds i el que guanyes, no? I clar, el que deixes de guanyar.
5: Clar,
0: no?
5: Si hi ha molta gent de Sitges que diu, va, doncs sí que baixo al poble a fer una cervesa. Clar, doncs no se la veurà el turista, però se la veurà la gent de Sitges. Llavors, bueno, doncs el que perds serà el que guanyis i es podria arribar a trobar aquest punt mig.
3: I també per les empreses que formen part d'aquest PIB, perquè, per exemple, a casa hi ha una empresa de serveis que durant els mesos d'estiu la feina és pràcticament la mateixa. O sigui, jo crec que és el 70% ve del turisme perquè gran part de les empreses que hi ha registrades a Sitges són empreses turístiques, però si aquestes no estiguessin, la gent de Sitges doncs, es lucraria igual, jo crec, amb les empreses que tenen.
0: La derivada més important o més greu que té això del turisme és l'habitatge, no? Estem d'acord. Aquesta setmana també hem sabut d'aquest ajornament de l'habitatge de govern, d'aquesta proposta de llei al Parlament, que veurem si tira endavant o no després de l'estiu, que el que vol fer és limitar, o sigui, frenar l'especulació immobiliària i obligar que la gent, aquella gent que compri un pis, sigui o bé per anar-hi a viure-hi, o bé perquè hi vagi a viure un fill o un familiar directe, o bé per llogar-ho a residents, no pas per lloguer, prohibir d'alguna manera el lloguer. Com veuríeu això? És a dir, us agraden aquestes mesures? I no sé si creieu que hi ha solució a això de l'habitatge, o si és, va tan directament vinculat al tema del turisme que si no frenem el tema turístic, el tema de l'habitatge no el recuperem.
4: Jo crec que és una bona mesura, com a mínim per començar a veure com funciona, perquè també és veritat que ara Sitges la qualifiquen com una zona tensionada,
0: sí,
4: i tal i qual, i hi ha gent que s'està passant per un lloc aquesta zona tensionada i amb negre et fan pagar 1.500, 1.800 euros per un pis petit.
0: Però això és denunciable, eh?
4: És denunciable, sí, però és que
0: però
4: així,
0: et quedes
4: no?
0: al carrer, no?
4: Exacte, i això a mi em sembla, o sigui, de les pitjors maneres.
0: És a dir, entenc que perquè sabeu, per coneixença de qui sigui, sabeu que fora de... O sigui, el que apliquen és el lloguer legal, no?, que marca la zona tensionada i després obliguen
2: amb negre a pagar la diferència que ells consideren que és el seu lloguer.
0: I si
2: ho
0: no,
2: heu trobat tres vegades.
0: I si no, entenc que te'n vas al d'allò i ja vindrà un altre, no?
2: No, o sigui, tu veus un anunci d'un pis, dius, ai, mira, 800, doncs vaig, saps?
0: Sí.
2: Que a més també és això, que hi ha 50.000 persones darrere,
0: sí,
2: que has d'anar superràpid,
0: sí,
2: i ens et truquen i et diuen, sí, són 800 i 300 amb negre. I tu... Vale, perquè,
0: sí,
2: clar,
0: si tu dius, això
2: diuen,
0: no pots fer-ho.
2: No, et diuen obertament, és que com que m'han ficat el topall, doncs clar, t'haig de cobrar 300 amb negre i tu em prenia.
0: Que fort, però això es pot denunciar. Però això és denunciable.
4: Però sí que després del contracte et posen clàusules del plan,
2: sí,
4: jo et puc fer fora quan vulgui, o sigui que quan em deixis de pagar el negre, doncs adéu.
0: Uau.
4: I ja està, i et quedes al carrer.
2: Sí, ells estan obligats com durant 5 anys a
4: tu saps.
2: Si tu no incompleixes,
0: sí,
2: a tenir-te.
0: Sí, sí.
2: Però sí que és veritat que hi ha X lletres petites que sí que et poden fer com fora abans, però sí, no, jo el del topall m'ho he trobat bastantes vegades, el del negre, sí.
0: I no els has dit mai, això és il·legal, es pot denunciar? Doncs
2: pues què denuncies? Que els, vas a
4: perquè
2: t'ho han
4: dit,
2: o sigui,
4: tot per telèfon.
2: Clar, sí, denuncies i dius, m'ha dit això, ja, però com ho demostres?
5: Clar, és que tampoc hi ha cap document,
0: clar,
5: no hi ha res, vull dir, si jo et dono 300 euros ara així en un sobre, no queda cap reescrit.
0: Acceptaríeu un lloguer amb aquestes condicions?
2: No.
5: El problema és que primer, feta la llei, feta la trampa, clar. I jo sempre puc anar per aquí i quan aquesta via se m'acabi m'aniré per una altra que també podré fer trampes, i l'altra és que al final, vulguem o no, i estiguem d'acord o no, si el pis és meu, jo faig el que vull amb el meu pis. I si vull llogar dues habitacions a dues persones diferents, que és gent que ve de temporada...
0: Però això dir, és sí i és no, és a dir, això és denunciable i la llei després aquí pot aplicar mesures. Però altra cosa que... és que després un no vulgui entrar en la dinàmica de les denúncies o no.
3: A part, com a propietari d'un pis, o sigui, si jo fos propietària d'un pis que vull llogar, no m'agradaria que el meu llogater n'és ofegat. Al final el que vols és que el teu llogater cuidi del teu pis per quan marxi, si vol marxar, el teu pis estigui en les millors condicions. Si tu li estàs ficant un preu d'un pis que no pot assumir, el teu pis es quedarà, o sigui, no el tractarà bé, diguéssim, perquè hi viurà i ja està, no invertirà cap diner en mira, el vaig a ficar maco perquè no podrà econòmicament, o sigui, és contraproduent totalment.
0: Però aquesta idea que és bastant lògica i que probablement molts compartim, després en la pràctica resulta que tira més allò de más vale pájaro en mano que ciento volando, no? És a dir, és igual, prefereixo cobrar 400 euros més encara que em destrossin el pis perquè, no sé, tinc aquesta, no sé, dic jo, que...
2: És que no, ja no és tant això, el problema és que ells, o sigui, els propietaris fan això perquè saben que si no el llogaràs tu, el llogarà un altre que no anirà ofegat. Yeah. Perquè tu, com a persona responsable, saps perfectament què pots assumir i què no, segons les teves finances. El problema és que sempre vindrà algú que cobrarà més que tu, que li duraran igual aquests 300 euros que per tu són vitals, i llogarà el pis. I el problema és que la gent d'aquí, que som els que tenim els sous d'aquí, ens quedem fora dels lloguers d'aquí. Saps? Sí, pues llavors el problema, pues clar, vull dir, ja podem ficar topalls que els doni la gana, que la gent
0: però
2: fa la trampa.
0: Però Núria, si el futur el veus negre a nivell d'habitatge, és a dir, no hi veus, si creus que cap mesura que puguin aplicar revertirà la situació?
2: Jo crec que l'única mesura que es pot aplicar és ficar-los uns impostos brutals a aquestes nòmades digitals que tenen sous d'altres països i que venen aquí amb una càpita que no és la que tenim nosaltres. O sigui, al final, el que no pot ser és que jo m'estigui gastant el 40% del meu sou per pagar un lloguer que a sobre no és ni al meu poble, perquè del meu poble no me'l puc ni permetre. O sigui, i el problema és que aquesta gent vingui aquí còmodament amb uns sous de 4.000, 5.000, 3.000 euros al mes, viuen còmodament amb uns cotxes enormes de l'hòstia, dinant cada dia on els dona la gana, arribes cada dia, esmorzen el crustó, m'entens? No és barat. I tu hagis de fer mil històries per poder arribar a final de mes. O sigui, jo crec que el problema és aquest, que els haurien de ficar uns impostos brutals.
3: És que és abusiu. L'altre dia parlava amb un veí de Sitges que el seu veí paga 1.000 euros al mes de lloguer i només passa a Sitges 3 setmanes a l'any. I paga 1.000 euros de lloguer tot el mes. O sigui, cada mes durant tot l'any, sí. O sigui, és completament abusiu. O sigui, aquest pis el podria estar llisquent qualsevol persona a Sitges.
0: Vosaltres considereu que si fóssiu propietàries de pis o propietari, Martí, i estiguéssiu en aquesta tesitura de jo tinc un pis, el poso a lloguer, creieu que seríeu, en aquest sentit, coherents amb el discurs que esteu tenint ara i diríeu, no, jo el llogo a un preu baix, algú que hi visqui tot l'any, a una família, és igual, una parella jove, una persona sola, tant fa qui pugui, però que hi visqui tot l'any, i més igual si perdo 1.000 euros al mes.
5: És molt complet.
0: Bueno, si perdo, perdó, no és perdre, és deixar de guanyar, efectivament, que aquí hi ha l'error de concepte.
5: És molt complicat el tema de, que tornaré a dir que jo no hi estic d'acord, però clar, jo amb la situació que tinc actualment avui en dia, vivint a casa els papes i tal, si a mi em diuen que ara cada mes m'entraran 700 euros al mes a la caixa, nets, per gastar-los jo durant tot el mes, perquè tinc un pis que el llou, diré, i 600, sí, vull dir, jo els hi poso el millor preu a aquesta gent perquè ells puguin viure i jo m'estic guanyant uns diners. Vull dir, tothom estaríem d'acord que amb la situació que tenim actualment i tal, 600 euros de més al mes és fantàstic. El problema és quan ja hi ha gent que, clar, si fos d'aquí 20 anys i jo visqués d'aquest pis per poder menjar jo perquè no trobo feina, doncs et diria, ostres, doncs, millor més diners, no? Llavors, jo no estic gens d'acord ni amb els preus abusius ni amb res, però el problema és que sempre estem parlant en suposicions i en si estem en aquesta situació o en l'altra, ara, jo trobo que si clar, hi ha topalles per alguna cosa i la gent ha de poder viure al seu poble.
0: Però especular amb l'habitatge de ser un ofici, això?
2: Bueno, és que és obvi, és el que anava a dir, que l'habitatge no és un negoci, i el problema és que hi ha molta gent que a causa d'haver rebut herències o haver tingut en algun moment l'oportunitat de comprar un habitatge, ha fet de l'habitatge un negoci. I l'habitatge no és un negoci, o sigui, hauria de ser una més a més. Òbviament, és molt difícil dir, no, si jo tingués un pis el llogaria a 100 euros al mes. Mentida, perquè has de mirar i has de valorar què necessites tu per viure i fins a on tu, perquè també els propietaris paguen a l'IBI, paguen moltes coses que nosaltres no paguem, llavors sí que és veritat que s'hauria de mirar una mica què
0: és
2: el benefici.
0: Però igual el pots jugar a 700, no? O el pots jugar a 2.000 euros, és a dir, la diferència és abismal, no?
3: Exacte. És que els topalls no et permeten ficar lloguers tan alts, o sigui, jo...
2: Però és que el topall inclús és car.
0: O sigui, sí, no, perquè aquí sí,
2: un topall no serveix
3: però
2: de res.
3: Jo crec que no pots privar una persona que ha guanyat els seus diners treballant d'invertir uns diners en habitatge i de llogar un pis. Que d'aquí a que hi hagi una especulació amb la vivenda i que la gent fiqui preus abusius i que vulgui llogar pisos a gent de fora, i això, doncs, sí que no hi estic d'acord, perquè, o sigui, bueno, a casa meva m'hi he trobat, saps? S'ha invertit en una vivenda i el primer que es fa és córrer la veu per la gent de Sitges si algú necessita un lloguer. Llavors es lloga primer a la gent que creiem que ho necessita més, però crec que no pots privar a les persones que treballen d'invertir els seus diners
0: en
3: vivenda.
0: Una cosa és, tinc uns diners, els vull invertir, i òbviament ara, diguem, el que treu més rendiment és els immobles, no? Comprem un pis i el posem a lloguer. Una cosa és això, mentre tu tens el teu ofici i treballes, però has tingut la fortuna, l'oportunitat de fer-ho. Altra cosa és, no treballo, escolta'm, això dona diners, jo tinc dos pisos
2: i
0: jo visc dalt, que em paga, no sé què, i jo no tinc feina, no tinc ofici, no m'hi dedico res. No sé si vosaltres com veieu això, perquè hi ha gent, que hi ha gent...
2: I vaig apretant el llogater, apretant per tenir cada vegada més diners jo, perquè cada vegada vull més, però tampoc vull treballar. Vull dir, és que la vivenda no és un negoci. Inverteix en bitcoins, però no en vivenda. Però al final, l'únic que estàs fent és que la gent dels seus pobles hagi de marxar i ja no saps ni a on.
0: Núria,
2: és que no...
0: hi ha gent de Sitges que fa això.
2: Molta, ja.
5: I la Núria ja sap qui són i sap on viuen. I ja els he anat a pintar la casa i aquestes coses, segur.
0: Però jo
2: he tingut discussions amb amics meus i amb gent propera sobre aquest tema, però jo, a mi no em fa res dir-ho obertament, vull dir, al final, jo sóc una persona afectada d'això, que tens 53 pisos i els llogues a un preu on tu pots tenir un extra i aquella persona pot viure, doncs molt bé, però jo m'he trobat que a mi no m'han llogat pisos, no, perquè tens parella, no, perquè no estàs soltera, no, perquè no sé què, és com... Que, és que et demanen hasta l'anàlisi de sang, que dius, tio, sí, no sé, és per viure, que és, està la Constitució.
0: Bruna, tu et queda lluny això encara, no? Però no sé si davant d'aquest panorama tens la sensació de que encara més lluny del que fins i tot t'imaginaves.
1: Bueno, jo és que estic una mica perduda. No en tinc moltes coses.
0: Però tu, per exemple, tu t'imagines, et visualitzes vivint a Sitges de gran?
1: No, que va.
0: No? Si has perdut aquesta imatge del teu imaginari?
1: Sí, jo no crec que m'ho pugui permetre. A menys que tingui la sort de poder...
0: I no et fa ràbia?
1: Clar, perquè jo, és que encara que ara mateix tampoc visc aquí, és que jo em sento d'aquí, saps? Jo em sento sitgetana. Llavors,
0: és que un és d'on se sent, no d'on viu un període de la vida o no sé què.
3: I més si ets sitgetana.
0: Efectivament. Per tant, queda clar que ets sitgetana. Visquis a Ribes, on te sigui, te'n fa. Digue-li a la Núria que no és sitgetana.
2: Tot el dia em diuen Ribetana i m'enfado molt.
1: A mi també m'ho fa.
0: Però em fa gràcia aquest jovent, clar, no sé si és el cas de tots, que ja visualitzeu que no viureu a Sitges. Teniu assumit que no viureu a Sitges?
2: No. Jo penso lluitar fins al final.
0: No hi renuncies,
2: Home, clar que no. És el somni de la meva vida des que vaig néixer a aquest poble. I no, o sigui, jo viure aquí.
0: La Paula sí, eh?
3: O sigui, m'encantaria viure a Sitges, però ho veig hiperdifícil, llavors... A mi sempre m'han dit
0: realista,
3: que
0: no?
3: D'il·lusiones vive el tonto del cojo, llavors... Bueno.
0: Martí?
5: És que al final és una mica... Jo entenc el pensament de sí fins al final i si amb 55 anys em podré comprar un pis a Sitges, amb 55 anys me'l compraré, però també entenc que actualment i amb la situació que hi ha amb tot, amb l'habitatge, amb tot, és molt complicat visualitzar-se vivint a Sitges, la veritat.
0: Vinyet.
4: No, clar, jo és que tinc una sort que és al final tinc la casa de tota la vida de la família. Llavors, aquí a casa mateix està buida. I
0: saps que anirà per tu.
4: Clar, o sigui, jo tinc la idea de viure allà, i llavors ma mare també, per tant, és com una manera, una via d'escap cap a aquest problema.
0: Sí, bueno.
4: Que m'encantaria poder comprar-me la meva pròpia casa a Sitges, però hi ha aquesta que hi ha a casa i que, no sé, portar la meva família a 4 generacions.
0: Però, per exemple, sabent això, pues ja. Vinyet, que mira, les circumstàncies han donat així i fantàstic, et sents privilegiada?
4: No, totalment. O sigui, jo crec que tenir aquella casa per mi és un privilegi, perquè a sobre està enmig del poble, en un carrer tranquil. M'encanta aquella casa, o sigui, jo per mi és un privilegi completament, i em dona molta ràbia de que no tothom pugui tenir-ho.
0: Clar, i no sé si també et visualitzes, tenint en compte el panorama que estan aquí descrivint, que igual d'aquí 30 anys estaràs tu vivint aquí, però tots els teus amics de sempre estaran tots vivint fora.
6: És que és el que pensava.
2: És un altre tema.
6: És el que pensava. Núria, compres un pis a Sitges i de sobte tens a dalt un Airbnb, al costat un expat, a sota...
4: Bueno,
6: saps?
4: Això ja passa.
6: Al final crec que prefereixo no viure i que viure així, saps?
2: No, és que jo bueno, sí, al final jo tinc la sort de que les meves amigues pues, totes viuen aquí. I han tingut, pues, per un costat o altre, pues, la sort d'això. Però sí que és veritat que molta gent ha de marxar, i ja no només a Ribes o a Vilanova, sinó a Cornellà, a Sant Sadurní d'Anoia,
4: Moja...
2: No,
4: és que,
2: sí.
0: Us sentiu expulsats, doncs, de Sitges?
2: Jo sí.
0: Sentiu que us expulsa el municipi, eh?
4: Sí.
0: Home, no és
2: fa una ràbia, o sigui, jo, a mi em fa molta ràbia quan vinc de Ribes amb la moto i arribo a la corba de Santa Bàrbara, que hi ha com unes vistes espectaculars, que es veu Sitges amb tot el mar, i més ara a l'estiu que està el mar com brillant, i penso, és que és casa meva, i m'oblido, o sigui, per què, saps? O sigui, per què haig de venir d'un altre lloc, si és que això és casa meva, i em fa una ràbia. I cada vegada que passo, ho penso i dic, no puc més.
0: Té ganes de plorar i tot, la Núria,
2: sí,
0: eh? No, és que és un tema molt preocupant. A mi em sorprèn de vegades amb l'acceptació que el viviu, d'aquesta acceptació de no podré viure aquí, no?
6: És que rosa la resignació.
0: Clar, sí, hi ha un punt de resignació, exacte, que em fa pena, sincerament, i que alhora no sé fins a quin punt hauria de fer hauria de ser un revulsiu, perquè és que prenen decisions de dir, no sé què més cal veure o què més cal que els hi diem, i no sé si sentiu que hi ha possibles mesures, és a dir, més enllà d'aquesta, per exemple, sabem que estan fent ara aquesta promoció d'habitatges protegits, que entenc que els habitatges protegits d'alguna manera ajuden, no?, a afavorir l'accés a l'habitatge a molts sitgetans, però clar, estem parlant de 482 habitatges, la necessitat és molt més gran, i no només en aquest cas per joves, és perquè clar, això no els hi afecta només als joves, els afecta a gent gran, a gent d'edat mitjana, tot plegat.
6: És que aquesta promoció segurament al Martí, a mi i a la Vinyet no ens hi arribarà, perquè o sigui, no complirem com els mínims, o sigui, serà per...
4: És que els mínims, o sigui, jo vaig estar buscant i per cobrar el mínim que pots per arribar a pagar el pis,
2: ja
4: encara així, el 50% de Sitges no arriba.
2: Sí, això és veritat.
4: I això és molt fort. Mm.
2: Sí.
0: Per tant, s'haurien de fer més pisos? Creieu que fer més pisos seria la solució? Tampoc sé si Sitges pot fer gaires
6: més
0: pisos.
6: És que on els poses?
2: Que no facin tants cases unifamiliars d'aquestes de 3 milions d'euros a la plana. És que m'heu tret tots els huertos que teníem allà per fer festetes, per ficar aquest gent. És veritat. Per ficar. Jo he vist la vida de Sitges de todo esto era campo. Tot això eren vinyes i horts. Sí. I a l'hora del Cabardós i no sé què. M'ho han tret tot per ficar cases unifamiliars de 3 milions d'euros. És molt trist.
4: I a més de que tots els carrers que han planificat són específicament per posar una casa.
2: Sí.
4: Perquè és que no hi cap un edifici normalet.
2: I els edificis que munten, bueno, que si spa, que si sauna, que si piscina, que si vive donde mereces vivir, i nosaltres donde merecemos vivir. És que, clar, no em sembla correcte.
0: Aquest lema fa rabieta,
2: aquest lema,
0: no?
2: Fa molta ràbia, a més cada vegada que entro i surto de Sitges també el veig.
0: Després
2: de pensar les vistes quan entro per Santa Bàrbara.
0: Després et dic de qui és.
5: Haurem de trucar als bombers, perquè si un dia crema alguna casa d'aquesta, em sembla que aquí haurem de buscar.
2: No la vaig cremar a la final del Mundial, que il·luminaven les cases aquestes amb LED, amb la bandera d'Espanya, i ara no les cremaré més.
0: El problema de l'habitatge, sens dubte, una de les problemàtiques o dels maldecaps més grans de, dels joves. També hem de dir que això respon a un planejament urbà. Clar, és que totes aquestes... Clar, això ho sabeu, eh? És a dir, el que es construeix ara respon a una decisió de distribució, diguem, del planejament urbà de molts anys enrere.
2: Del 2006, no?
0: Efectivament. Per tant, clar, diguem que hem d'estar com repensant sempre en el futur i el que es va pensar en el seu moment, doncs clar, no sé si és que ningú va preveure aquesta massificació turística, aquest augment dels pisos turístics, etcètera, etcètera, i aquesta expulsió dels sitgetans, però clar, el que va definir allà...
4: Home, si ho van preveure.
0: Sí? Es va preveure, tu creus?
4: Mencions, jo crec que tota la vida ningú ha pensat que tots els sitgetans ens poguessin permetre una mansió. Llavors, si haguéssim planificat fer cases i fer pisos, això hagués estat pels sitgetans. Com ho han planificat, no és així.
6: I pisos on poder crear una

0: vols tu ara tres habitacions? Dic, no, dos, com a mínim, perquè clar, o sigui, què fas?
1: Els pisos,
0: la gent se t'emprenya.
1: Els pisos de l'Oasis, allò va ser una protecció oficial de l'Estat. De l'any 86-87. Són pisos de 90 metres quadrats, 4 habitacions i amb piscina comunitària. Era una protecció oficial de l'Estat, en aquest cas. No era del govern català, que era de l'Estat. Era, ara no veiem promocions oficials d'aquest tipus, amb aquesta tipologia de pis. Ara no hi ha piscines comunitàries i amb prou feines arriben als 60, no?
2: Amb sort tens ascensor.
1: Sí, bueno, ascensor el posen perquè un tema d'accessibilitat i tot plegat, això ho han de posar, no? Però, nois, sap greu acabar avui amb aquest to baix, però per acabar, anireu al Vinyet?
0: Sí.
1: I aneu? La Vinyet sí, no?
0: La Vinyet sí.
1: La Vinyet sí. I aneu?
3: Sí.
1: Sovint? Us agrada?
3: Cada any.
1: És una mica tradició? Sentiu que és una mica tradició?
3: Sí, és tradició familiar, però és com l'inici com de la festa major, no? És com que ens trobem tots allà, comencen les paradetes de cada ball i és com, va, comença la festa.
1: Bruna?
4: Jo no estic.
1: Oh!
2: No.
1: Perquè ets de vacances fora.
4: Sí.
1: Bueno, és un bon motiu, no?
4: Sí.
1: Podem perdonar-ho. Martí?
2: Hi haurem d'anar, no? Si no hi anem...
1: És com anar a fitxar una mica, això?
2: I també és una mica el que diu la Paula, és la brella de festa major que també t'agafa aquest...
1: El cuquet, no?
2: Ja tens això, comença el mes d'agost, la gent ja està assajant, ja tothom ja et comença a veure les cares, ja... I veus les cares, ja, de festa major que també...
1: Comprem la samarreta, no? Les pulseres, tot el marxandatge, que cada any hi ha més de marxandatge...
0: Els diables de l'agrupació.
1: Sí... Que saben que aquests diners són per... el que fan és bàsicament recaptar diners per foc.
3: Totalment.
1: Eh?
3: Els
1: sí.
3: Diables i el foc acaparen el pressupost de la festa major. És molt fort. Ho entenc, però és molt fort.
1: Les bastoneres també feu un marxandatge? L'any passat en vau
3: fer per
1: l'aniversari.
3: L'any passat perquè estàvem d'aniversari. Aquest any ja
1: no,
3: No,
1: és
3: massa feina.
1: Aquest any ja no. El
0: és que és molta feina. O sigui, vull dir, la gent ens diu, no, paradetes... Tal,
3: és una burrada.
0: Ja en parlarem del tema perquè és una feinada.
3: I ves cada dia a ple forta. Sol al cap de la vila perquè és horrorós.
1: A vendre samarretetes allà a la zona. Aquest any, a més, amb l'afegit, i jo crec que això us agradarà si és que no ho sabeu ja, que han reobert el Xic Golf del Vinyet.
0: Sí!
1: Esteu contents?
0: Molt.
5: Avui mateix veig.
3: Molt.
1: Sí?
3: Sí?
0: Jo em pensava que ficaria un edifici allà.
5: Bueno, és el plan, eh? O sigui, ha obert per un any, de moment.
0: Sí,
1: de moment és una reobertura temporal, però, en tot cas, aquest any tenim el Xic Golf allà del Vinyet, que també, diguem, és un espai amb molta identitat sitgetana, no? I són molts que hem passat per allà de canalla i cada Xic Golfs a Sitges ja no en queden. Hi va haver una època que hi havia com a mínim tres, que si el del Seth Juan, que si, és a dir, hi havia molts Xic Golfs. Som una generació que hem fet minigolf a punt de pala. Ara ja no tant, però es recupera o reobre aquest espai d'alguna manera allà al costat del Vinyet, així que segur que el podrem gaudir. Noies, noi, moltíssimes gràcies. La setmana vinent estaré ja amb el Vicenç, perquè aquí una servidora també farà vacances, així que us deixaré amb el Vicenç en aquesta tertúlia. Fins la setmana vinent.
2: Moltes gràcies.
6: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: I els dèiem que obríem plana esportiva perquè d'aquí uns moments els parlarem del naixement d'un nou club esportiu de futbol femení, per ser més exactes, el Sitges Olímpic Club. Si no anem mal entesos, la intenció és que es presenti aquest nou club de futbol el mes que ve, però vaja, en podem parlar perfectament amb una de les seves fundadores, com és la Núria Escarp, que la tenim ja al telèfon. Núria, bon dia, bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal?
1: Ai, espera, està ja. Digues?
0: No, preguntava què tal.
1: Bé, doncs la veritat és que molt a tope.
0: Molt bé. Escolta'm,
1: a contrarrellotge anem.
0: M'imagino. Escolta'm, la primera pregunta que t'haig de fer és òbvia. Què és el Sitges Olímpic Club i en quins objectius neix aquest nou club de futbol?
1: Doncs mira, els objectius són molt fàcils. És poder practicar un esport, que és el futbol, i que tothom hi tingui cabuda, sobretot les nenes, les noies i les dones, i al final és crear una comunitat on poder practicar aquest esport. I al final també és un club dirigit per dones i on el cos tècnic està

0: pensat en que estiguin les, hi hagin dones professionals per, pues això, per acompanyar aquestes petites i grans jugadores que volem tenir.
1: Heu deixat força clar el vostre missatge a través de les xarxes socials en què no sou cap secció, és a dir, que no pertanyeu a aquest club, és un club de recent creació. Parleu també d'inclusió real i parleu de futbol sense filtres.
0: Sí, bé, al final creiem que no hem de tenir límits, no hem de tenir barreres, no hem de tenir línies vermelles i creiem que, bueno, poden venir també a venir jugar nens, perquè probablement hi ha nens que no se senten a gust en equips de, que són 100% de nens, per la competitivitat, perquè potser no poden jugar, perquè no tenen minuts, perquè no se'ls valora. És que al final, de nens, sí, quan ets un nen al futbol base, has d'anar a jugar a fer aquest esport i passar-t'ho bé i aprendre a jugar en equip. Llavors, inclusiu és que és un club de futbol femení, però també poden venir nens a jugar.
1: Normalment acostumava a passar al revés, eh? És a dir, eren les nenes les que probablement havien de jugar en equips de nens perquè no hi havia doncs, equips estrictament femenins. En el cas que ens ocupa, doncs el missatge també ja ha quedat prou clar. No es tanca, sí, òbviament, a la presència de nenes o noies, sinó que, òbviament, si hi ha algun nen que està interessat en jugar, doncs se li obriran les portes, òbviament.
0: Exacte. També s'uneix una mica per la demanda, perquè bueno, hem fet una miqueta de veus i bueno, al final hem vist que hi ha una necessitat i bé, anem a cobrir-la al final. El que volem és crear una comunitat, un espai segur, on tothom hi tingui cabuda i on la gent pugui fer aquest esport i moltes més altres activitats, però sobretot practicar aquest esport com tothom.
1: Tinc aquella certa sensació, Núria, que el futbol femení aquí a Sitges li està costant arrencar. Què en penses?
0: Bé, aquesta pregunta és curiosa, no? No només a Sitges, sinó també està passant a molts llocs, no només aquí a Catalunya, sinó a nivell estatal, perquè les companyes que estan a la Junta bueno, també viatgen molt pel tema de futbol i es troben en aquesta situació també. A Sitges costa arreglar, d'arrencar, per suposat. Al final, bé, hi ha diversos clubs, no? I al final, per qui s'aposta més, probablement és per un sènior masculí que s'està en una categoria. És el que diem nosaltres. Som una secció dins d'un club, al final. I nosaltres volem trencar amb tot això i volem que el futbol femení sigui l'eix principal. Llavors, per això s'ha creat, no? Una mica perquè el futbol giri entorn als equips femenins, no a altres, i nosaltres només siguem una secció.
1: D'acord.
0: Llavors, bé, toca fer una feina molt gran, molt grossa, però volem que és això, que sigui un espai segur per nosaltres i que puguem practicar un esport amb uns horaris que i poder competir com volem.
1: Veniu de ser secció, òbviament, de la Unió Esportiva Sitges. Quina valoració feu d'aquesta darrera experiència?
0: Bé, de fet, aquest projecte, el de Sitges Olympic Club, estic amb una companya que també estava al mateix equip, però bé, encara no hem fet una presentació oficial a les companyes, perquè bé, al final també hi ha hagut altres ofertes d'altres clubs, tinc entès, i al final que cadascú escolleixi on vol anar, no? Al final no, nosaltres no ens emportem cap equip de cap club, no, ni les jugadores, ni la majoria de jugadores, simplement hem creat aquest club per el fet aquest futbol base i per també poder competir en categories superiors. Quina era la pregunta?
1: No, quina valoració feu d'aquesta última experiència, no? En tant que secció dels Sitges?
0: Bé, jo la meva ha sigut una mica agradolça, la veritat. Bueno, és final agradolça en el sentit de que no eren protagonistes tampoc, no? Llavors, bueno, el femení, els dos equips es van crear per poder tenir pues, això, més futbol base, poder tenir continuïtat, però bueno, s'ha anat dissolent amb el temps i una mica les intencions que era de que tothom hi tingués cabuda per poder jugar pues, es van dissoldre una mica. Llavors, bé, hem tirat per un altre camí, hem creat un projecte nou que sigui amb igualtat, que hi hagi molta diversitat, tothom hi té cabuda, llavors mirarem només pel futbol femení, és això, mirarem per aquest club, per cada secció, que serà tant de futbol base com de sènior.
1: Teníeu clar que no volíeu continuar vinculades a la Unió Esportiva Sitges i a partir d'aquí suposo, Núria, que la idea és, vaja, el que està quallant ara mateix, no? Que és aquest nou Sitges Olímpic Club. Sou dues fundadores, si no ho tinc mal entès, tu, òbviament, i la teva companya, la Simona Roca. A partir d'aquí, sí. Suposo, clar, hi ha tot un procés.
0: I hi ha dues companyes més, que són de fora,
1: val,
0: també.
1: D'acord.
0: Sí, sí, sí.
1: A partir d'aquí, clar, aquí s'obre un procés, com tots els processos, quan es creen nous clubs, no? Què és el que busqueu, bàsicament? Captar el màxim de jugadores, poder competir a nivell federat. A nivell esportiu, quin seria l'objectiu, sí. Núria?
0: Bé, a nivell esportiu, la idea és tenir el nostre equip sènior de futbol 11 per poder competir, intentar això, doncs, anar pujant de categories, però també sense un futbol base no seríem ningú. Llavors, el que volem és crear una escola, una formació, formar nenes perquè a poc a poc vagin pujant i vagin pujant de categories i poder que aquestes nenes siguin el futur del futbol 11. Uh-huh. Llavors la idea és això, és crear un futbol base.
1: D'acord. Serà tasca aquesta complicada, no?
0: Home, és complicada perquè ja estem en aquestes dates. No ha sigut gens fàcil el tema del registre amb la Generalitat perquè el vam començar a fer al novembre i vam rebre el full segellat fa un mes just.
1: Caram.
0: I ara ens està tocant córrer. Llavors, ara ens toca fer moltíssima difusió, necessitem arribar a moltíssima gent perquè coneguin quin és aquest club, per què l'hem creat i en què ens basem, sobretot. I sobretot en demostrar que és un espai segur perquè els nens i les nenes puguin fer un esport.
1: Clar, a partir d'aquí sorgeixen diverses preguntes, no? D'entrada, captació de jugadores. Com teniu algun pla en aquest sentit establert?
0: Sí. De fet, estem ja penjant cartells per Sitges. Això serà una cosa contínua. Farem molta difusió offline, és a dir, a nivell de cartelleria, però també online. Al final, les xarxes és el que es porta avui en dia. I això, missatges de difusió, grups d'amigues de pares i mares. Al final, hem de picar molta pedra, de picar moltes portes i intentar arribar al missatge al màxim de persones possibles. Mm-hmm. I és això, a nivell internet tenim ja la pàgina web en marxa, tenim un full d'inscripció online també, llavors bé, queda posar més llenya encara.
1: Clar. Clar, hi ha un nom, hi ha un club, però clar, físicament...
0: I una equipació també ara.
1: En pots donar algun detall o no?
0: De l'equipació?
1: Sí.
0: Sí, bé, és la marca oficial, com l'espònsor oficial, és Meiva, val? És una marca catalana. També volem comptar molt amb marques de proximitat, amb partners d'aquí a prop, i és Meiva la marca que ens vesteix.
1: Ah, està molt bé. Clar, és molt vintage, això, eh? Clar, qui no recorda Meiva, els que ja tenim una certa edat, Meiva va ser la marca del Barça als anys 80, bàsicament, i clar, allò va crear un no sé si dir un estil o una tendència que s'ha posat o ha tornat, no, Núria?
0: Sí.
1: Tu que ja estàs posada també amb això.
0: Sí, sí, sí, de fet ha tornat. De fet, a mi em patrocina Meiva com a DJ.
1: Sí.
0: I quan va sorgir la idea del club vaig dir, ei, i si els hi comentem, perquè al final és una marca històrica, és una marca que tothom recorda el vaquero amb la samarreta, saps? I a l'estil vintage ara mateix està molt en auge. Uh-huh. Llavors, vam parlar amb ells i es van dedicar a fer una samarreta exclusiva per nosaltres. I la veritat és que tenim moltíssimes ganes de presentar-la ja.
1: Molt bé. Els colors, més o menys, sabeu quins seran?
0: Els colors...
1: Sí, per on van els trets, més o menys?
0: Els trets van al color blau petroli,
1: sí.
0: Groc mostassa, per dir-ho d'alguna manera,
1: sí.
0: I el color blanc.
1: Val. Per tenir una idea, més sí. o menys, cap a on van els colors.
0: Sí, hem trencat també una mica amb els colors típics que s'utilitzen, no? Uh-huh. I al final dius, anem a crear una identitat pròpia.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: Necessiteu, evidentment, un lloc on entrenar, un lloc on jugar.
0: Sí.
1: A partir d'aquí, suposo, Núria, que ja heu establert alguns contactes o
0: sí.
1: Com està això?
0: Bé, ens vam inscriure aquí a l'Ajuntament, de fet que hem seguit totes les passes tal i com es tenien que fer, i també hem sol·licitat camp. Llavors, bé, ara a veure, ja sabem que a Sitges hi ha molts clubs, hi ha molts equips, i es necessita espai. Llavors, bé, tindrem paciència i a veure quina franja horària i on ens toca.
1: Clar, anava a dir, només hi ha dues opcions.
0: Sí.
1: Diria que el nou Pinsbens o Aigua Dols, o, si m'apures, el Polivalent, no ho sé, eh? Ara és un parlar. Digues, digues.
0: Sí, sí. No, nosaltres el missatge que hem transmès a la regidoria d'esports és ens dona igual on jugar, volem només un espai on jugar, on poder realitzar aquest esport. Uh-huh. És que ens dona igual, volem poder arrencar, volem poder tenir un espai on rodi la pilota.
1: D'acord, clar. Clar, a partir d'aquí suposo, clar, que és quan estareu o sereu una mica més visibles, no, Núria?
0: Exacte, sí, també farem actes, de fet farem un acte de presentació de l'equipació i també una mica ja del club, on, bueno, ja us convidarem i presentarem això, l'equipació física, hi haurà DJ, hi haurà, bueno, una miqueta de festa, no? Ja que ho fem, doncs anem a celebrar-ho. Uh-huh.
1: Sereu a temps per l'inici de temporada o la propera temporada se la preneu com no sé si dir com, no diré com un aprenentatge, no? Però evidentment no sé si a nivell de competició sereu a temps, Núria?
0: Doncs esperem reunir suficients nenes per lo menys. Nosaltres hem dit amb un equip ja estem contentes. Mm. Que surten dos, perfecte. Però al final això és una feina de formigueta i és picapedra, i si sorgeix un equip estaríem supercontentes. Que surten més, doncs endavant. Però no hi ha pressa. Seguirem fent activitats igualment.
1: D'acord.
0: Sí, és a dir, serà un club que estarà viu durant tot l'any perquè no deixarem de fer activitats.
1: És a dir, us preocupa relativament poc el fet de poder o no entrar en competició?
0: Home, ens agradaria perquè també volem lluir l'equipació.
1: Clar, clar, clar, clar.
0: Però, clar, i s'ha de començar. Però jo crec que és això, amb un equipet, si comencem ja amb un equipet, ja després tot anirà una mica més rodat. Uh-huh. I ja una mica com que anirà sol, serà molt més fàcil.
1: Molt bé. Parlem, òbviament, del vessant econòmic. Clar, això val uns diners, el finançament. Quin ha de ser en aquest sentit, Núria?
0: Bé, el finançament és, de moment, doncs, estem cadascuna doncs, fent una aportació, però també tenim aquests partners que ens estan ajudant, que ens estan facilitant molt la feina, sobretot amb el tema d'equipacions. I al final és això, és veure també les subvencions que n'hi ha pel futbol femení, que la veritat és que a nivell Catalunya s'està apostant moltíssim, la federació està apostant i la veritat és que ens resulta una miqueta més fàcil. Mm-hmm. No, el poder arrencar, doncs, bueno, jo crec que no serà tan farragós. Mm. Igualment, és això, també comptarem amb partners, amb marques que ja ens van dir que des del primer moment que sortia la llum que ens recolzaran. Mm-hmm. Llavors, bé, ens tocarà això, lluitar una mica, però segur que ens en sortirem, seguríssim.
1: Tocarà, com diu aquell, arremangar-se una mica, no?
0: Exacte, sí, però amb gust. La veritat és que les noies que estem formant part del Sitges Olímpic Club són noies molt lluitadores, són això, molt sindicalistes, molt del futbol femení, que també saben el que és competir en Lliga F, és a dir, són gent que sap el que és el futbol femení, el que és a nivell estatal, sí, sí. Com a municipi. I és gent que ja ho ha vist de tots colors. Per tant, amb l'experiència de cadascuna, jo crec que fem una suma prou bona per a aquest club.
1: Per tant, no és un començar de zero del tot, no, Núria, en aquest sentit?
0: Exacte, exacte. Al final, cadascuna té un rol. Jo la part esportiva no la toco gaire, la toquen més elles, però el que és a nivell més de Sitges, de papers i tot, soc, bueno, al final, i de contactes, estic jo, i després a nivell més tècnic de secretaria està la Simona. Llavors, bueno, a poc la idea també és anar sumant gent, mm-hmm. anar sumant gent a l'equip de junta perquè, bueno, és això, perquè tothom sumi.
1: Perquè ara mateix sortiria un equip amb la gent que sou o no?
0: No, ara mateix no.
1: Ara mateix no. Val.
0: No. Per això que estem en un procés com molt inicial d'inscripcions. Uh-huh. Llavors, bé, ara toca aquests dies aprofitar també que arriba a Festa Major i tothom està al carrer perquè
1: per fer captació,
0: per quitar-los
1: no?
0: l'atenció.
1: Molt bé, molt bé. Per aquelles nenes, noies, nois, per què no dir-ho així, també, que si vulguin inscriure, què han de fer? Quin procés han de seguir, Núria?
0: Doncs mira, a la nostra pàgina d'Instagram, de moment, tenim l'enllaç del full d'inscripció, llavors aquí ja hauran d'omplir el formulari, que ja seria la preinscripció. Llavors, és això. Probablement una mica més endavant ja faríem una trobada per explicar als pares i mares una mica la filosofia del club i com funcionarà tot, i també parlar de quotes, i al final, bueno, és això, explicar tot.
1: D'acord. Perquè,
0: clar, però de moment és així.
1: Ara mateix el que més us preocupa, què és, Núria? El fet de poder trobar un espai, un terreny de joc on, com a mínim, poder entrenar, no?
0: Bé, bueno, no. Jo el que més em preocupa és el tenir un equipet.
1: Ja.
0: Jo el poder arrencar. Perquè un cop arrencat jo crec que ja tot anirà sol. O això espero.
1: Porteu ja unes quantes setmanes amb tot això. No sé, què et diu el nas? Quines són les teves sensacions? Pensaves que el procés seria farragós, no costaria tant, o ja imaginaves que...
0: Jo pensava que seria molt més fàcil,
1: sí?
0: Però ha sigut molt llarg tot.
1: Ja.
0: Els papers, que si l'acte, que si presenta això, presenta l'altre, ha sigut bastant llarg, la veritat, però ho hem aconseguit. Llavors, un cop ja ha passat això, ara toca apretar el cul, és el que dic sempre, apretem el cul i anem a difondre de que existim i que tothom és benvingut.
1: Molt bé.
0: Llavors, és això... tema equipació també ja està enllestida, ja tenim això, ja tenim el disseny tot fet, ara estan fent ja els 4 models per enviar-nos-los i ja està, falten les nenes.
1: Falta evidentment el material important que són les jugadores.
0: Exacte, sense elles no hi hauria club.
1: Evidentment. Presentació, Núria, teniu data o...?
0: Estàvem mirant finals d'agost.
1: Finals d'agost.
0: Finals d'agost, principis de setembre,
1: val,
0: més o menys, sí.
1: Val. Un cop ja passi la Festa Major, ja passi tota aquesta...
0: Exacte. Que no parem en aquest poble. Llavors hem de també de mirar els calendaris festius i culturals.
1: Sí, sobretot. Bé, Núria, doncs volíem conèixer avui una miqueta més de primera mà el naixement d'aquest nou Sitges Olímpic Club. Gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé, que tingueu sort i bé, ja estarem atents a aquesta presentació.
0: Perfecte, doncs moltes gràcies.
1: A vosaltres, adeu-siau, sort.
0: Adéu.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Au, som-hi. 10 i 20 minuts, va haver un moment de crisi a l'elaboració del programa. Ho sé, Jan, què va passar?
1: Sí.
0: Què va passar?
1: Sí.
0: Va passar que, esclar, el programa incorpora, com saben vostès prou bé, la salutació de l'alcaldessa. Però quina alcaldessa? Perquè el més calent era l'Aigüera, quan el programa havia d'anar a impremta i no s'acabava de saber què passaria al Saló de Plens de l'Ajuntament. Si finalment Carme Gasulla esdevindria alcaldessa, o si continuaria sent Aurora Carbonell. I la gent de la comissió esperant i fent punyetes a veure què passava aquí. I doncs al final, com saben tots vostès, que us hem d'explicar, la providència, el destí, que cadascú hi posi el que vulgui,
2: L'escrit d'Aurora Carbonell va arribar abans a saber tot.
0: Aleshores, el programa comença amb els escrits habituals, salutació de l'alcaldessa, la regidoria de tradicions i festes, el rector de la parròquia. No hi ha fotografies d'ells?
1: És cert.
0: Que això és també...
1: És cert.
0: Diríem...
1: Sí, una novetat, eh?
0: I vostès diran... Veus que ara tampoc fa... És veritat, també. Que per fotos no serà. Tots aleshores, vinga, doncs no fa falta. El poema La bandera de la Noemí Milà i després... escrit també mai i transcrit Les cares de la festa, que és el que tothom, òbviament, bàsicament espera de la presentació de la Festa Major, més del programa. La Zoe Puigivet, en Joan Roca, la Maria Dolors Carbonell, la Noemí Milà i la Càtia Plana. La Càtia ja la coneixien perquè el dia de la presentació de l'imatge de la Festa Major i del cartell i tota aquesta història tan bonica de les cosidores, de les costures i de totes aquelles persones que formen part, ens deia la Carola, d'aquesta festa que es construeix a base de costures.
2: Sí, sí.
0: I cadascú hi té un paper en aquesta costura.
2: Sí, sí, és el leitmotiv d'aquesta festa, aquestes costures invisibles, a més, perquè són feines que no es veuen, feines que es fan moltes vegades per darrere, abans, després, però sense les quals doncs, la festa no podria ser possible. I una, i la més evident, és la de les cosidores, que és la que ens va manifestar Càtia Planes amb el pregó, però n'hi ha de tantes altres, com la iaia ho comentava en Xavi Salmerón durant l'acte de presentació, posar en valor la feina de la brigada, la feina dels que recullen les aigües, la feina dels escombraires, sí, que treuen...
1: La gent més anònima, no?
2: Exacte, que fan una feina necessària, indispensable i probablement poc reconeguda a nivell popular, No dic que no tinguin el seu reconeixement.
0: Els apuntem quatre coses només i després en Pitu i la Carola els apuntaran quatre coses més de com va anar l'acte. Primer, qui vulgui el programa, el que es ven durant aquests dies és el programa en paper. Qui el vulgui digital haurà d'esperar fins al 10 d'agost, que és quan es publicarà al web de la Festa Major. La comissió ho ha volgut precisament així perquè tingui sortida al programa de paper que es ven al preu de 3 euros. La paradeta de la Festa Major avui al mercat matí i tarda, demà al mercat al matí i el dia del vinyet a la tarda. I no cal dir que, a més del programa, el marxandatge d'aquesta Festa Major que ha posat també la comissió en solfa, el bano, el barret, la samarreta, la bossa, el penjall del mòbil, tot plegat, 54 euros, preu d'adult, 50 euros, anava a dir un menú infantil, pels més menuts. Ofrenes, ofrena de l'ofici de Sant Bartomeu, la Suburban, ofrena de l'ofici de Santa Tecla, les gitanes de la vila que celebren 50 anys, els 21 morterets, els de la Festa Major, els llançaran les i els membres de les biblioteques de Sitges en motiu del seu 90è aniversari, de la biblioteca, no d'ells. I els 21 morterets de Santa Tecla, l'escola Miquel Utrillo en motiu del seu 50è aniversari, l'escola Maria Usó en motiu del seu 25è aniversari. Aquest any es presentarà perquè ell va viure el centenari, pobret, i va ser l'única peça que va quedar pendent de restauració. Doncs aquest any sí. El Patufet restaurat es presentarà el dissabte dia 22 a la plaça. Per tant, el Patufet, aquell any del Patufet, quin cacau també,
1: sí,
0: amb
1: que...
0: tots aquells aniversaris...
1: Clar, va coincidir amb l'aniversari, el 100 del Drac i el 125 dels Gegants Vells.
0: On fiquem el Patufet per aquí al mig?
1: Sí, va quedar una miqueta, no diré relegat, però òbviament era el personatge més petit.
0: Pobre Patufet, pobre Patufet. Doncs aquest any tot el protagonisme, restauració del Patufet. I una de les novetats, que ens deia la Carola, que això volaran els tíquets. Volaran. Sopar popular de Festa Major. Jo porto, és a dir, pot portar el menjar de casa, però també es podrà comprar in situ. Ticket, 5 euros, inclou el pica-pica i dues consumicions.
1: I postres.
0: I postres.
2: Mm-hmm. O sigui que diria que deu ser un gelat perquè un dels patrocinadors és Frigo.
0: Segur. 5 euros, o sigui que això ni un menú d'aquells de l'Iquer, d'aquelles mandonguilles que no se sap el nom. Doncs, 5 euros. Sopar popular divendres dia 21 a les 9 a la plaça. A la plaça que es faran, Carola, que les has comptades.
2: 17 activitats en 8 dies.
0: Patapalam. 17 activitats en 8 dies.
1: Hi ha una prèvia potentíssima, òbviament.
0: Per tombar qualsevol.
1: Sí, molt, molt. Sí, sí, entre concerts, xerrades, activitats infantils, en fi, una bogeria. Una bogeria.
0: I ens dèieu, Pitu i Carola, una gentada ahir de por, eh?
2: Molta gent, sí, sí, molta gent a la Torreta, el que després, durant la
1: d'entrada
2: festa major...
1: D'entrada hi havia moltíssima gent al cable.
2: Sí, sí. Sí.
1: Talment com si fos festa major, eh?
2: En l'accés, diguem,
1: sí, sí, sí,
2: a l'acte.
1: Estàvem a les portes allò de...
2: Sí, sí, i molta
1: i això
2: gent.
1: Ja feia preveure que hi hauria molta gent també, sí, sí, sí. A la Torreta.
2: Probablement, no sé si també l'espai feia veure més gent, jo crec que hi havia més gent que en altres actes de presentació. És veritat que aquell espai jo crec que és agraït per presentacions, d'entrada perquè estàs cara al mar, perquè et corre
1: Carola,
2: la miseta.
1: Ara hi ha més gent
2: a tot arreu.
1: A tot arreu.
2: Ja, és probable, és probable.
1: Però i a sí, qualsevol acte que facis.
2: Molta gent esperant aquest acte de presentació de programa i, uh-huh, i de cares protagonistes.
0: Els mestres de cerimònies, els membres de la comissió, uh-huh, el president Xavier Salmerón i els altres membres de la comissió que van anar presentant, uh-huh, a cadascun dels i les protagonistes.
2: Amb molt de ritme, s'ha de dir, perquè l'acte va durar
0: tres quarts d'horeta, més o menys.
2: Sí,
1: no va arribar l'hora.
2: No va arribar l'hora, el que estava previst, ho portaven perfectament guionitzat, i és que aquesta comissió insisteix, durant aquests dos anys que porten treballant, han insistit molt, molt en que es tracta d'una feina curada. D'equip, en Xavier Salmerón és el president, però ell insisteix molt en que no vol ser l'única cara visible, diguem, de la comissió i d'aquí doncs, que s'hagin repartit aquestes tasques de presentació. Mm-hmm. També,
1: sí,
2: no?
1: Sí que és cert que hi ha una tendència els últims anys de donar aquest protagonisme no només al president, sinó a la resta de membres de la comissió.
2: Sí, sí.
0: Aleshores, a vostès els interessarà saber, sobretot, el recorregut de la processó cívica. La de Sant Bartomeu ja la coneixen prou bé.
1: Sí.
0: Processó cívica. Atenció. Se surt...
1: Hi ha un carrer que crida molt l'atenció. Sí.
0: Se surt del domicili del president de la comissió, Illes Balears, número 9, carrer Aragó, corraló de Camp Pauxic, carrer Sant Honorat, Emili Picó, Jesús, cap de la vila, Parellades, i aquí comença el ball. Estem a Parellades, girem a l'esquerra, Sant Pau. Sant Pau avall... Tornem a girar, passeig de la Ribera. Al passeig de la Ribera es recull
1: Sant Bartomeu,
0: Sant Bartomeu
1: a Can Fals.
0: I atenció, com els comentàvem ahir en acabar el programa, al port de muntanya del carrer Carreta. Uns geganters ens deien, bé, vam portar els gegants a la Trinitat. Bueno, pues adelante.
1: Sí, sí.
0: Adelante. Més carrers pel pendent, no deurà ser massa fàcil pujar el Drac i l'Àliga.
2: No,
0: per,
2: no. La,
0: per la inclinació que té aquest pendent a dalt de tot del carrer Carreta.
2: És que no piqui.
0: Ah, exacte.
2: I això també, és que els gegants igual queden més amunt, però que no piquin, diguem...
0: Que al cap i a la fi els gegants poden picar amb el cavallet,
2: sí, sí,
0: però segur
1: i
0: que...
1: I el tipus de paviment?
0: Ah, aquest paviment que es va posar és un
2: no
0: paviment...
2: No rellisca, crec, no?
0: Anti...
2: És antilliscant, diria,
0: és anti tot,
2: no?
1: Val.
0: És
1: sí,
0: anti...
1: Sí, sí, sí.
0: Anti...
2: Sí, amb el de fa uns anys hagués estat impossible.
0: Un paviment supersònic, vull dir, una cosa estupendíssima.
1: Sí, no, és òbviament més pel pendent, vull dir, aquest darrer tram.
0: O sigui que, atenció, veïns del carrer Carreta...
2: Serà un bon lloc per anar.
0: Que a part farà veritablement bonic... Per què? Perquè el carrer és pintoresc, perquè el pas dels valls farà molt bonic, però aquesta part final, aquesta part del pendent...
1: La pregunta és si ha passat mai pel carrer Carreta?
0: Ara necessitaríem aquí en Sebas Jiménez, en Miqui Marçal...
1: Algun historiador de...
0: Algun historiador, però allò de pes, una cosa de pes que ens pogués dir. Sí, pel carrer Carreta va passar el 23 d'agost del 48 o el del 54.
1: Sí, sí, en algun moment de la festa major el carrer Carreta ha vist passar el Cercavila?
0: Doncs el carrer Carreta, per on passa... un carro de terra groga,
1: sí, sí.
0: Bueno, pujarà, com pugui, la cívica, carrer Major, plaça de l'Ajuntament, atenció...
1: No es pensin que s'ha acabat.
0: Perquè aquí torna a haver un plot twist, plaça de l'Ajuntament, es passa per la plaça de l'Ajuntament i es gira cap a la Davallada. Cap a la Davallada fins a Sant Joan, és a dir, que es passa per la Torreta, i es fa un tomb, s'entra pel carrer Sant Joan i es puja per Fonollà, Baluar Miquel Utrillo i ja està, fins a la parròquia. Uh-huh. Aquest és el recorregut.
1: Menys de 2 quilòmetres. Menys de 2 quilòmetres.
0: És que sembla molt, però clar, com que la primera part del recorregut és tot, gairebé diríem que línia recta va tot de baixada.
2: Aquest tram final...
0: Aquest tram final és bueno...
1: Vienen corbes.
0: Vienen corbes. Doncs per tant, tots a punt. Vinga, anem a escoltar aquests 3/4 d'horeta llargs de la presentació de la Festa Major de Sitges 2026 ahir a la Torreta, a la plaça. Les primeres paraules, com saben tots vostès sempre, de la regidora de Tradicions de Festes, les darreres, la de l'alcaldessa, Aurora Carbonell.
2: I entremig els protagonistes.
0: Vinga.
3: Molt bona tarda. Benvingudes i benvinguts de nou a aquest preciós emplaçament que ens serveix d'escenari per presentar una nova Festa Major. Una celebració que arriba amb algunes novetats. Entre d'altres, la plaça, que retorna també a aquest mateix espai, i també les propostes treballades amb la Regidoria de Drets Civils per una festa més accessible. Però avui penso que ens interessen altres coses. Segur que esteu aquí per conèixer o confirmar qui són els protagonistes, com de llargues o curtes seran les processons, qui llançarà els morterets o qui farà les ofrenes de Sant Bartomeu i Santa Tecla. No us amoïneu. Ben aviat tindreu resposta a tots aquests interrogants de la mà de la Comissió de Festa Major, a qui vull agrair profundament el treball, l'entusiasme i la dedicació altruista dels darrers mesos. Una tasca que avui culmina, com deia, donant a conèixer tot el que hem preparat. M'heu sentit dir-ho més d'una vegada, però és cert. Obrir aquests actes em deixa en una situació de desavantatge total perquè no puc avançar gaire cosa més. No obstant, sí que vull aprofitar per felicitar per avançat a tots els protagonistes i de nou a la Càtia Plana i a les 36 cosidores que l'han acompanyat per la imatge de la festa que ens representa enguany. També vull desitjar-li a la persona que pregonarà la festa tots els encerts en el seu pregó. Poder declamar l'inici de la Festa Major és tot un honor, un regal que es guarda sempre a la memòria. Tinc moltes ganes d'escoltar-te, perquè estic segura que no ens deixaràs indiferents. El pandonista Sant Bartomeu, per fi, eres un d'aquells noms eterns que algun dia havien d'arribar i ara ja és el moment. I a la pandonista de Santa Tecla, em fa molt feliç que siguis tu. Tu mereixes i molt. No, perdona, tu mereixes moltíssim. I com que poc més puc avançar, ara us parlaré d'altres coses. Sempre demanem una festa lliure d'agressions, cívica i respectuosa. Aquest any a més us demanarem molta prudència davant les altes temperatures. Us convidem a lluir un barret que us protegeixi del sol, hidratar-vos bé, sobretot en aquells actes on la concentració de persones és més gran i on, malauradament, els punts d'ombra poden ser inexistents. Recordeu que aquesta Festa Major tornem a instal·lar fons en diferents punts de la vila i que hi ha, també entre les costures de la festa, serveis de prevenció i sanitaris sempre a prop per resoldre qualsevol incidència. I més enllà de tot això que us comento, m'agradaria avui que em permeteu posar un apunt personal. Aquesta serà la meva darrera Festa Major com a regidora de Tradicions i Festes per la proximitat de les eleccions municipals al maig de l'any vinent. Ha estat una experiència exigent, intensa i enriquidora. I volia aprofitar per agrair tot el suport i la confiança que han dipositat en mi, ara, en Xavi Salmerón, i els anys anteriors, la Marta Castarat, així com totes les persones que els han acompanyat. També a tots els serveis municipals implicats, i molt especialment a l'equip de la Regidoria Tradicions i Festes. Oriol, Judit i Núria, moltes gràcies. Sou els millors. Gràcies. Aquest aplaudiment és per tots ells. I poc més a dir. Només demanar-vos que gaudiu de la Festa Major, de la comunitat, de les músiques i els balls, dels actes i de tot el moviment tribal que genera entre les sitgetanes i els sitgetans. Si us plau, rieu, gaudiu, estimeu i emocioneu-vos. En definitiva, celebreu la vida i la festa major. Jo ho faré i espero poder compartir-ho amb tots vosaltres. Moltes gràcies, visca Sitges i visca la festa major. A continuació, donem pas al president de la comissió, el Xavi Salmerón. Gràcies.
4: Gràcies, regidora. Bé, benvinguts i benvingudes a l'acte de presentació de la Festa Major de Sant Bartomeu i Santa Tecla 2026. Com sabeu, des de la comissió, aquest any hem volgut articular la festa a partir de les costures que la sostenen. Una d'aquestes costures són les cosidores, en la majoria dels casos dones, que fan una tasca imprescindible i sovint no gaire visible i que ens semblava que són una bona metàfora de molts altres oficis, tasques i elements que no es veuen gaire o gens, però sense els quals la Festa Major, tal com la coneixem, no podria existir. La Càtica Plana, autora de la imatge d'enguany, es va envoltar de 36 grups de cosidores per celebrar i reivindicar el seu ofici i el seu lloc dins de la festa. El resultat és aquesta magnífica peça coral que tinc aquí darrere i aquí al costat i que aprofito per felicitar-les a totes una vegada més i destinar un fort aplaudiment per la Càtia i totes elles. I és que tothom sap que la Festa Major és impossible sense els balls, sense la implicació dels caps de colla, sense pregoners, sense pandonistes, les entitats i tantes altres figures que tothom coneixem. Però la nostra Festa Major també és totalment impossible sense les brigades, sense les famílies que construeixen gegants i dracs a les seves cases, sense les persones que s'encarreguen de cuinar per les famílies i els amics, sense els historiadors i historiadores que han documentat les festes majors al llarg dels anys i que ens permeten recordar d'on venim. Tampoc deixar d'enumerar altres costures de la festa, com poden ser els mitjans de comunicació, les persones que preparen el ron cremat a la nit de veneres, la xurreria del passeig, mestres que parlen de la festa al seu alumnat i moltes persones més. Al final és una llista llarguíssima i podríem estar aquí tot el vespre parlant d'això. Però el que hem fet, la comissió, és intentar visibilitzar totes aquestes costures al programa d'enguany que podreu comprar tot just quan acabi aquest acte al pati del Miramar. I és que de la mateixa manera que diem que la festa es construeix de forma col·lectiva, també estem convençudes que la Festa Major ha de ser una festa major oberta a tothom i, sobretot, gaudible per tothom, independentment dels condicionants o limitacions que tingui cadascú. En aquest sentit, aquest any ens presentem novetats d'accessibilitat que se sumen al tram amb calma, que funcionarà com l'any passat i que se situarà al carrer Sant Gaudenci entre Sant Bartomeu i Sant Francesc. Però entre les novetats que incorporem aquest any hi ha la interpretació simultània en llengua catalana de signes en diversos actes perquè les persones sordes puguin seguir-los, versos inclosos, els espais reservats per a persones usuàries de cadira de rodes, motxilles vibratòries a l'entrada de grallers i també, com a iniciativa per millorar l'accessibilitat a la festa, hi haurà el ball de panderetes amb diversitat, una iniciativa impulsada per l'Agrupació de Balls Populars de la mà d'usuaris de la Fundació Ave Maria i que l'any passat ens va emocionar a tots i tots amb el seu ball de gitanes. Així que això serà el dijous 20 d'agost a les 6 de tarda. Així doncs, entenem aquestes novetats com propostes que s'haurien d'anar avaluant, ampliant i millorant els propers anys i que tant de bo contribueixin a tenir una festa major més accessible i, en definitiva, més de tothom. I si parlem de les costures de festa, no podem oblidar-nos del voluntariat. Des de la comissió volem aprofitar per donar les gràcies un cop més a totes les persones que l'any passat van formar part del voluntariat de la festa i a totes les que aquest any han mostrat interès a la crida de voluntaris que hem fet. El voluntariat ens ajuda a dur a terme molts dels actes del programa de Festa Major, com pot ser el mateix pregó, la paradeta del programa de marxandatge, les cercaviles, el rom cremat, la cendriada popular, els actes de la plaça i tants altres actes. Volem reivindicar el voluntariat com una forma de participació activa dins de la Festa Major i també una manera valuosa de conèixer des de dins com s'organitza la pròpia festa. I amb aquest convenciment ens fa molt feliços poder anunciar-vos que aquest any hem arribat a 60 persones inscrites en el voluntariat. Així que també m'agradaria donar un fort aplaudiment a totes elles. I I ara, dit això, sisplau, Marc, Gabri, Aleix, pugeu a l'escenari i expliquem-nos les novetats.

0: un espai de celebració popular que ens permetés trobar-nos i fer actes més enllà del 23 i 24 d'agost, acollir programació de les entitats i, en definitiva, ampliar els espais de trobada que tenim. L'experiència creiem que va ser molt bona, no? Doncs aquest any tornem a repetir i estarem del 19 al 26 d'agost. Oi, Gabri?
1: La plaça acollirà 17 activitats en 8 dies. No repassarem tota la programació acte per acte perquè la trobareu en un llibret que podreu agafar en les taules del programa que tindrem avui al Miramar o durant els dies que queden fins Festa Major a la paradeta del Cap de la Vila i al Mercat. Però us farem 5 cèntims de les principals novetats que ens fan molta il·lusió. Per començar, celebrarem per primer cop aquí mateix a la plaça un sopar popular de Festa Major, amb taules llargues, i us convidem a que us organitzeu amb la vostra colla i feu una taula. Podreu comprar els tíquets també avui mateix. El tíquet costa 5 euros, inclou dues begudes, pica-pica i postres, i és un sopar de jo porto.
0: De traje.
1: Per tant, cada colla haureu de portar el vostre sopar. També podeu venir sense colla, si algú vol venir per lliure també pot venir. La sobretaula d'aquest sopar estarà amenitzada per Today DJs i després del sopar, sense desmuntar les taules, tindrem l'actuació de la cupletista Glòria Rivera, que estem segurs que us sorprendrà molt.
2: Com a altres novetats, també enguany veurem a la plaça la restauració del cabassut Patufet. Això serà el dia dissabte 22 d'agost i coincidirà a les 7 de la tarda, perdoneu, amb el trasllat dels gegants, el drac i l'àliga. Així doncs, aquests passaran per aquí, recolliran el Patufet i tots plegats anirem cap a l'Ajuntament acompanyats de la Suburban. Després, també, per totes les famílies que avui hagueu vingut aquí, aprofitem per dir-vos que tornem a tenir un mural participatiu, com el de l'any passat, i aquest any estarà centrat, doncs bé, com tota la Festa Major, en les cultures de la amb les costures de la festa. També hi haurà teatre familiar i, pel públic més jove, tornem a repetir els tallers del PAM, preparat amb mi. Aquesta vegada tindrem un taller per fer versos de diables, un per personalitzar barrets de Festa Major i l'altre per dissenyar samarretes.
1: Més novetats, dimarts 25 d'agost, per passar millor la ressaca de Sant Bartomeu, amb Dau Ferrat ha organitzat una tarda de jocs de taula per adults i infants, on aquí mateix podrem gaudir d'una tarda de jocs i entreteniment i comentarem una mica, i ens criticareu també una mica de com han anat les 36 hores de Sant Bartomeu. Com deia, trobareu tota la programació al llibret de la plaça, hi trobareu de tot, concerts com, de grups com la Caleta i Trèvol, un espectacle de transformisme, dansa, DJs en paral·lel a les 36 hores, igual que l'any passat. I aquest any també tornem a fer una tertulera a la fresca, en aquest cas organitzada per Locomotora 21, centrada en la convivència dins de la Festa Major. Això serà el 20 d'agost a les 8 del vespre.
3: Gràcies, Marc, Gabri, Aleix. Heu escoltat bé, eh? 17 activitats en 8 dies, amb actes per tots els públics i amb servei de barra i menjar. Un últim canvi important també sobre la plaça i és que enguany també la nit de les Havaneres i el rom cremat serà el dimarts 25 d'agost, diada de Sant Lli. I comptarem un cop més amb les anxovetes i amb el seu repertori cantant íntegrament en femení que també ens van acompanyar l'any passat. A més, de la programació, més enllà de la programació de la plaça, perquè fa els concerts, com sempre, hi haurà ball al Passeig de la Ribera durant les vigílies i les diades de Sant Bartomeu i Santa Tecla, amb grups de versions, DJs i molts més, així com també hi haurà els concerts vermut tradicionals a les entitats centenàries del Retiro i el Prado. I per si algú preguntava, sí, aquest any ens visita un altre cop l'orquestra, la principal de la Bisbal, amb el seu tradicional també concert ball. En aquesta ocasió serà el dijous 20 d'agost a 9:45 a la Fragata. I com a novetat, recuperem per Santa Tecla el ball de la gent gran a l'Hort de Can Fals. Així que, com podeu veure, programació musical i artística variada per gaudir de la Festa Major més enllà dels seus actes tradicionals. I dit això, demano que pugin a l'escenari Maria, Paula i Irene perquè ens pugueu explicar qui serà, qui farà els morterets, qui llançarà els morterets i qui farà les ofrenes florals.
4: Gràcies. Aquest any se celebra el 90è aniversari d'un equipament que, tot i no estar relacionat directament amb la Festa Major, sempre hi col·labora d'alguna manera, ja sigui recollint i arxivant els pregons, amb activitats familiars com contacontes, organitzant exposicions, com deixant-nos tenir els coixins durant aquests darrers dies exposat a les seves sales, o posant a disposició de tothom documentació sobre la festa. Quan parlem de les costures, ens referim justament a persones, associacions i equipaments que l'acompanyen i la fan créixer. Com potser ja heu endevinat, les persones encarregades d'encendre els 21 morterets de Sant Bartomeu serà l'equip de les biblioteques de Sitges, a motiu de l'aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol. Un aplaudiment.
5: Per Santa Tecla serà també una costura imprescindible la carregada d'encendre els 21 morterets. En un any que ha estat marcat per les vagues d'educació i en el qual Sitges ha celebrat el 50è aniversari de l'Escola Miquel Utrillo i el 25è aniversari de l'Escola Maria Usó, volem celebrar el paper dels mestres i les mestres convidant les escoles de primària de Sitges a encendre els 21 morterets de Santa Tecla. Un aplaudiment per totes elles.
6: I pel que fa a les ofrenes, continuem amb més costures de la festa. Tot i que sempre van al final, és impossible imaginar la processó sense ells. L'agrupació musical Suburban és qui farà l'ofrena de Sant Bartomeu i és la seva primera vegada fent l'ofrena. Així que moltes felicitats a tota la banda. Pel que fa a Santa Tecla, aquest any em toca de prop. Per celebrar el seu o el nostre 50è aniversari, la colla de gitanes de la vila seran les encarregades de fer l'ofrena per Santa Tecla. Felicitats.
3: Gràcies, Maria, Paula, Irene. I amb les novetats i explicades de les activitats i passem al moment que suposo que molta gent també s'esperaran.
7: Des d'aquest itinerari l'urtit ja no s'ha regat, la bona herba no hi creix.
3: La pregonera d'enguany encara encarna a la perfecció una costura de la festa que de tan evident que és passa desapercebuda. Sense aquesta costura res tindria sentit. Els balls ballarien sense ningú. El foc no cremaria a ningú. Els carrers estarien buits i ningú estaria escoltant gralles. És la costura més nombrosa de totes i sovint la més criticada i, tot així, la que dona sentit a tot. Parlem, esclar, del públic de la festa. I de públic, de tipus de públic, n'hi ha tants com persones. Ella, concretament, ens recorda que l'essència, la festa, com la vida, és una celebració. I, per tant, cal celebrar mentre podem, ajuntant-nos amb els amics, la família, anar amunt i avall i, en definitiva, fer festa. Ella és la Zoe Puigivet. Zoe, vine cap aquí.

0: Ay ay ay ay ay ay. M'ha encantat la cançó, eh? Ideal. Bueno, què he de dir? Ah, vale. Hola a tothom. Quina il·lusió. La veritat, ja em sentireu xerrar el dia 19, no m'enrotllaré gaire, però, òbviament, quan em van proposar això, em vaig quedar així, amb aquesta cara que faig ara, i vaig dir, pues venga, som-hi, no? Llavors em vaig ficar a pensar, i ara què faig, ara què faig, ara què faig? Però al final sí vaig dir, és veritat, jo sóc una persona positiva, alegre, m'agrada la festa, celebrar, doncs així serà el pregó. Faré un pregó de celebració, un pregó molt jo, de tu a tu, com si estiguéssim a casa parlant, als Janios o al Mambo, és igual, vale? Però molt, molt, molt, molt proper. I també us faré participar una miqueta. Hi haurà també participació del públic perquè es faci més amena la cosa. I una miqueta, doncs serà això. I així, que us espero el dia 19. Gràcies. Última cosa, perdó. Com us he dit que us volia fer participar al pregó, us demano que, sisplau, qui vingui a veure el pregó, que espero que sigueu tots, òbviament, porteu el barret que porteu normalment per festa major. Sigui de palla, sigui de tela, sigui de lo que sigui, o inclús mocador, porteu-lo, porteu-lo, que el farem servir. Vale? Ara sí, gràcies. Gràcies.
1: Gràcies, Zoe. I Marta Vinyet, sisplau, pugeu a l'escenari per continuar desvetllant protagonistes. No hi ha música aquí? No, és que estava ja animat, amb l'altre.
2: I ara, el poema La bandera. Com hem dit abans, creiem que els mestres tenen una gran part a l'hora de transmetre la història i els valors de la Festa Major de Sitges. L'encarregada d'escriure el poema La bandera d'enguany és mestra, però compleix molts més papers de l'auca de la Festa Major. És castellera, ha estat bastonera, diable, timbalera de l'escola de Grallers. També és una mare que ha sabut transmetre a la seva família l'estima cap a la festa que també li van transmetre a ella. I sobretot, és una persona que sempre està disposada a donar un cop de mà i a fer de Sitges un lloc més amable. Cridem a l'escenari la Noemí Milà.

0: Com tota l'estona estan dient, aquest any la festa va de les costures de la festa. I jo vull que fem un fort aplaudiment per la comissió de festes, perquè sense aquesta costura la festa no seria possible i no seria patrimoni immaterial de la humanitat. Així que un fort aplaudiment. Lligat també, vull donar-vos les gràcies per aquesta oportunitat, per estar aquí dalt i per fer-me l'encàrrec d'escriure el poema de la bandera. Un dia jo havia quedat amb la Clàudia i em pensava que teníem una reunió de castells. Jo anava disposada a fer una reunió de castells. A més, aquell dia hi havia vaga de mestres i jo anava amb la meva samarreta groga en defensa de l'escola pública. Arribo allà a Can Vilalta i em trobo al fons del bar la Clàudia i la Marta. I el meu cap automàticament fa xup, festa major. Però clar, jo pensava, potser em diuen que sigui voluntària de la festa. Per cert, que com ho heu dit, una tasca molt important però a vegades invisible. I jo anava pensant, ja tinc els fills grans, ja van sueltos per la festa major, ja són lliures, van a cremar-se amb samarretes estripades. M'agrada participar de la festa, m'agrada donar un cop de mà. Si m'ho proposen de ser voluntària, diré que sí. Però clar, el que no m'esperava és que em diguessin que fes el poema de la bandera, perquè a més jo no vinc del món de les lletres. Per mi això era... Em vaig quedar així, igual que la Zoe. I, en sèrio? I clar, el meu cor va ser un rebombori d'emocions, de por, de neguits, tot barrejat, però no podia dir que no. I quan vaig arribar a casa amb una mica la situació païda, pensant que tornaven d'aquella reunió de castells, a casa pensant que havia anat a una reunió de castells, pensant, vaig dir... Ho he de lligar amb les costures. I de quina manera ho puc lligar? Pues no ho podia lligar d'una altra manera que pensant en la meva àvia, la iaia Pilar. La iaia era una de les millors modistes que us podeu imaginar. Cosia d'una forma meticulosa, que era increïble. Em va cosir una faldilleta de bastons que me la posés del dret o del revés, no es veia ni una sola costura. Així doncs, païnt amb aquest teixí de com faria aquesta poesia, he volgut fer un camí com si jo li expliqués a la bandera, però sense fer-li gaire spoiler, tot el que es trobaria pel camí. I doncs he volgut també fer un petit homenatge a, com molt bé ha dit la Marta, les quatre colles amb les que jo he participat per Festa Major. L'Escola de Grallers de Sitges, que van ser la meva família de Festa Major des que era petita fins que vaig ser mare, amb les Bastoneres i la Colla de Diables de la Grupa, que he compartit moltes matinals, i ara com a castellera de la Jove de Sitges. Amb tot això, dir-vos que hi he posat molt d'amor, que espero que us agradi moltíssim. He intentat reflectir en el poema tot l'amor que la meva família m'ha donat cap a la festa i el mateix que jo vull transmetre als meus fills, als meus nebots i a les meves nebodes. Amb tot això, bona Festa Major!
1: Gràcies, Noemí. El poema al bandera el trobareu al programa de Festa Major i sobretot us convidem a tots i totes a venir el 22 d'agost a la nit, a les 9 de la nit, a la parròquia, que és quan es recitarà. Dit això, demano que pugin a l'escenari, sisplau, el mossèn Rafael Vilaplana, rector de la parròquia de Sitges, i el mossèn Esteve Ferrer, diaca permanent de la parròquia de Sitges. Sí?
2: Bé, bona tarda. Avui ens toca a la parròquia anunciar la pendonista de Santa Tecla. Però avui no ho faré jo. Ho farà l'Esteve, perquè a més de que és el flamante nuevo diácono, a banda d'això és que ell doncs, té molt a veure, té un lligam molt gran amb aquesta pendonista d'aquest any. Per això serà ell el que ho anunciarà.
3: Bé, doncs, primer de tot, doncs unes paraules d'agraïment a mossèn

0: persones anònimes que treballen al darrere i que moltes vegades ni se les coneix o no sabem ni ens imaginem tota la feina i dedicació que posen perquè un any més puguem celebrar aquella festa o aquell acte cultural, perquè en tenim molts durant el nostre calendari festiu. Per això, i seguint el fil conductor de la nostra festa major d'enguany, des de la parròquia hem triat una persona que, com dirien les modistes molt enteses, va cosint costures cegues en les diferents festes o activitats culturals. La nostra pandonista de Santa Tecla d'enguany forma part d'aquest col·lectiu de persones silencioses que ha mantingut una de les nostres tradicions més antigues, i en giro per mirar-lo, un far de fe dels nostres avantpassats, un lloc emblemàtic i estimat per tots els sitgetans. Aquest lloc, des dels seus orígens, té una càrrega històrica molt important en el nostre passat i a l'actualitat. Us ha d'agrair a tots els sitgetans i sitgetanes perquè vau col·laborar en la seva rehabilitació. Moltes, moltes gràcies. Estic parlant de la nostra estimada ermita de Sant Sebastià, i en el cor més profund de la nostra ermita hi trobem les persones encarregades que tenen cura d'elles. Això sí que és cosir costures cegues i silencioses any rere any. I per això, seguint aquesta idea, doncs la parròquia vol anomenar Pandonista de Santa Tecla 2026 a la senyora Maria Dolors Carbonell i Tutusaus, administradora de l'ermita de Sant Sebastià.
1: Bona nit a tothom. La primera sorpresa va ser una trucada per telèfon al matí a l'hora que saben que em trobaran. Era l'Esteve, de part del senyor rector. Em preguntaren si estaria a casa de 7 a 8 perquè volien explicar uns arranjaments de bancs i vitrines de fusta de Sant Sebastià. Naturalment vaig dir que sí. Vaig córrer a retirar l'ordinador i els papers d'anglès de sobre la taula. Van venir puntuals i a l'obrir la porta anaven seguits de tot de nois i noies i vaig dir, què passa, què passa? I les noies van dir, reien, reien, però seu, seu, que venim per dir-te i proposar-te per ser pandonista de Santa Tecla. Eren la comissió de festes. Venien per parlar de si no ho mereixia en el tal honor. Anàvem convençent, em volien convèncer. Vull agrair a l'Ajuntament, al senyor rector i l'Esteve, la comissió, les seves paraules per fer-me decidir pel suport que em donarien. Dues vegades, quan era el rector mossèn Josep Pausas, van insinuar de tot per fer-ho. Però jo passava per unes circumstàncies molt difícils. Ara encara hi són, però em sento estimada per tots vosaltres. I serà... Després. A Santa Tecla no podeu... A Santa Tecla no podia negar-li. I el meu estimat Sitges, que mai he volgut deixar, sempre, tampoc. Tots els meus avantpassats, marit, pares, germà, avis i besàvies, eren d'aquest poble, per les dues bandes, i van inculcar tradicions i religió. Així és que us convido a participar de la gran festa de Santa Tecla, que tant ens emociona en totes les fases del dia. Una vegada més, gràcies per venir. Us estimo jo també. Gràcies.

0: Maria Dolors, però no ens has dit on t'obtindrem Santa Tecla.
1: Sorpresa final. No podia ser lloc més que Sant Sebastià a l'ermita.
0: Fas tu,
2: Maria Dolors. I Maria Dolors, i qui seran els cordonistes?
1: Les meves cosines i amigues, la Vinyet Mirabent Ojeda, la Montse Mirabent Ojeda i la Roseta Tubau Llurià.
2: Molt bé.
1: Que són les que m'han ajudat molt, a part de moltes, eh?
2: Pues moltíssimes gràcies i amb ganes de que arribi Santa Tecla i veure la Santa exposada a l'ermita.
1: Jo també tinc moltes ganes.
2: Felicitats.
0: Per acabar, presentem, per les poques persones del poble que encara no ho sàpiguen, qui és el pandionista de Sant Bartomeu d'enguany. Què dir d'ell? És algú que s'estima Sitges i la Festa Major amb bogeria, que té un respecte immens pels nostres patrons, que ha estat vinculat de diverses maneres a la Festa Major i a tota celebració sitgetana durant tota la seva vida i que ens emociona veure'l ocupar aquest paper. Parlant de costures, també us ha assegurat que vestirà de 21 botó. Convidem a l'escenari el pandonista de Sant Bartomeu, Joan Roca.

0: Sitgetanes i sitgetans, qui no sabia que jo era el pandonista? Que aixequi la mà, que aixequi la mà, perquè si no... Bueno, abans de que em posi més nerviós, quina és la meva càmera, aquella d'allà? És enviar-li una forta abraçada al meu germà Pere, que està amb una malaltia i que no ha pogut vindre avui, i que, bueno, que et tinc al meu costat. Després, no els veieu, però ja us ho dic, a la meva dreta està el meu cordonista Jordi Barón Pérez, del Bar Barón, i a la meva esquerra està el Cisco Arbonés Heredia, que no han pogut vindre perquè tenen que treballar. Bueno, no sé què dir-vos més, que no és... No, és que no ho sé. Ah, sí, on posaré el sant? Això és una d'allò, és molt important. El Barón, això va ser la primera opció, però no va ser possible. Després ho volia posar al Palau del Rei Moro, també no va ser possible per coses, però es posarà en una casa molt antiga que és molt maca, que era les dueñes de la casa eren amigues de la mama i de l'àvia i tot, que és a Cales del Mau, a baix, a mar, a Can Fals. I no sé què més dir-vos, perquè la veritat no vull allargar-me massa. Que el dia de la professó us vull veure tots, no us esbaralleu pels mocadors ni per els ciris, que tinguem una professó d'alegria i de força, i, oh gloriós Sant Bartomeu, que desitja Ernest Patró...
1: Visca la festa major!
0: Gràcies.
2: Bravo.
3: Ja està.
2: Abans que res, Joan, ja has dit on estarà exposat el sant, que ho sabia tothom pràcticament. Però jo crec que vull explicar una anècdota que em fa molta gràcia. I és un dia, al principi de tot, quan ja li vam dir al Joan, que el vam convocar, pobret, a una reunió per decidir on anava el sant. I ell estava seriós, molt seriós. I per què estava seriós, Joan?
0: Perquè, com sóc un bocamoll, diuen, la comissió, no diguis res, Joan, sobretot que és secret. I jo l'endemà ja... No diguis res, sobretot no diguis res, sóc el pandonista. Però calla, calla, no. Fins que ja és Vox Populi. I dic, i em truca la comissió, i jo, serio, dic, ja veuràs tu, que em diran, pues, per obrir la boca, ja no ho ets. I jo patia, dic, ja veuràs tu, però no, per lo vist...
2: No et podem fotre fora, és impossible. Felicitats.
3: Gràcies.
2: Doncs ara sí, amb gran part de la feina ja feta i aquest acte ben cosit, passem a l'última informació important que hem de donar avui, que són els recorreguts de les processons cíviques. Ja heu vist que durant tot l'acte, aquí al costat, amb el fil i l'agulla, hem vist la comissió, que estava amb diverses teles, i estàvem preparant alguna cosa. Així que, sisplau, Vinyet i Adrià, si podeu pujar, i expliqueu-nos quants quilòmetres farà la processó cívica de Sant Bartomeu i de Santa Tecla.
4: Us prepareu-vos. Doncs... Vist que aquest any tampoc tenim pantalla, que tenim aquest cartell tèxtil meravellós, ens hem hagut d'empescar la manera de poder explicar i mostrar-vos els recorreguts de les processons cíviques de Sant Bartomeu i de Santa Tecla. Comissions, podeu ajudar? Ja veureu ara. La processó cívica de Sant Bartomeu tindrà un recorregut de 1,6 quilòmetres en total. Una dada interessant és que és equivalent a una milla i que també una altra, encara més interessant és que és mig quilòmetre menys que l'any passat. Bé. I sortirà a les 7 en punt del barri de les Cases Noves. Ara el recorregut serà el següent. M'heu d'ajudar, eh? Començarà al carrer Illes Balears número 9, a casa el nostre estimat president. I anirà cap a Aragó, Corraló de Can Pau Xic, carrer Sant Honorat, que per cert les obres del Pont dels Ocells ja s'hauran acabat. Emili Picó, carrer Jesús, cap de la Vila, Parellades, Sant Pau, passeig de la Ribera, on anirem a buscar. Recollirem el Sant i ens enfilarem amunt cap a carrer Carreta, carrer Major, plaça de l'Ajuntament i llavors baixarem de Vallada, carrer Sant Joan, Bernat de Fonollà i finalment arribarem al baluar de Miquel Utrillo. Bé, no? Bonic! Recordem que aquest any, com a novetat, s'habiliten zones d'espais per a persones usuàries de cadira de rodes. A la Cívica de Sant Bartomeu tindrem dos llocs, un al carrer Aragó amb corral de Can Pau Xic i l'altre al carrer Jesús amb Francesc Gomà, al carrer del Prado, perquè ens entenguem. Moltes gràcies.
5: Bé, jo us explicaré el de Santa Tecla. En aquest cas, també la cívica serà una miqueta més curteta que l'any passat. Val? M'ajudeu a explicar el recorregut? Bé, en aquest cas començarem a l'ermita de Sant Sebastià, que està al carrer Balmins número 21. Seguirem per Port Alegre, farem Rafael Llopart, tirarem per Sant Damià, que és on viu la pandonista, tirarem per Àngel Vidal, cap de la Vila, pujarem per carrer Major i acabarem a l'Ajuntament.
4: Molt bé. També un xic més curt.
2: Moltes gràcies, companyes. I ara, per concloure l'acte, donem pas a l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell.
6: Bé, bona tarda a tots i a totes. Bé, només és per acabar, per fer la cloenda d'aquest acte tan fantàstic, un any més ja és el tret de sortida de la Festa Major i com no pot ser d'una altra manera, vull començar felicitant a la comissió, a tota la comissió. Moltíssimes gràcies, és el seu últim any. Per tant, moltíssimes gràcies per tota la feina feta. Sí, un fortíssim aplaudiment. Perquè, a més, és una comissió que, com podeu veure, va molt més enllà d'organitzar una festa, que ja és complicat, sinó que tenen aquesta fantàstica inventiva, aquesta fantàstica innovació a tot arreu, i la veritat és que has d'agrair moltíssim, així que moltíssimes gràcies. I després, només, com no pot ser d'una altra manera, felicitar a tots els protagonistes que tenim aquí. M'encanta tenir a la Zoe i a la Noe, que són dos dones joves, valentes, positives. Heu vist quin bon rotllo desprenen? Felicitats per l'elecció, moltes gràcies. I a la Maria Dolors i al Joan, que són dos sitgetans de Socarrel, enamorats participatius de les nostres festes i que, per tant, estic segura que per vosaltres és un orgull enorme, un honor, no?, poder ser pandonista de la Festa Major de Sant Bartomeu i de Santa Tecla. Moltes gràcies, moltes felicitats. Ho fareu molt bé, seguríssim. I no em vull deixar la Càtia, que no la veig.
7: No puc venir.
6: Que és l'autora del cartell, que és tot això que ens envolta. I per què ho dic? Perquè el dia que va fer la presentació del cartell, doncs li vaig dir en persona, evidentment, és un gran cartell i, a més, ha fet tota la història aquesta de les cosidores, que m'ha fet molta gràcia que la Noé ha anomenat la seva àvia, i moltes sitgetanes tenim una iaia o una padrina que era cosidora, no? Que també per nosaltres també era la millor, sempre. Molts venim de família de cosidores. Però deixeu-me dir que aquesta setmana, precisament, una petita anècdota, que una població veïna nostra, que no és del Garraf, per tant, potser ja sabeu on és, van presentar el cartell de Festa Major fet per intel·ligència artificial, fet per la IA, i clar, molta gent se'ls va tirar a sobre. I jo vaig pensar, mare meva, com si a Sitges algun dia amb algú se li ocorregués fer una cosa així, amb el cartell que tenim nosaltres, amb tota la història, tot el que ha mogut aquest cartell, tot el que està explicant, que va molt més enllà de cosir, que va dels voluntaris, que va de les brigades, que va dels mitjans de comunicació, que va de tot el que cus, perquè al final els fils es van ajuntant per fer el final, no? Un objectiu final, imagineu. Per tant, el cartell, la festa, els protagonistes, al final, tot això representa, segur que d'aquí 50, 100 anys, dirà quina societat érem avui. Això ens reflecteix qui som nosaltres ara i d'aquí uns anys diran aquesta societat com era. Defensava la identitat sitgetana per damunt de tot, estimava les tradicions per damunt de tot, eren col·laboradors màxims amb voluntaris, entitats, gent, mireu quanta gent hem parlat, feien inclusió, per tant, moltíssimes gràcies perquè de veritat que esteu deixant l'empenta aquesta del futur que parlarà de nosaltres d'aquest moment, ens defineix com a societat i com a sitgetans i sitgetanes. Així que moltíssimes gràcies a tots els que formeu part. I visca la Festa Major i visca Sitges!
2: Gràcies, alcaldessa. I ara sí, amb el fil ben posat a l'agulla, demano, sisplau, que pugin els meus companys de comissió de Festa Major. També pugeu els protagonistes de la festa un altre cop aquí a l'escenari, que pugi també el mossèn, el rector, que pugi també la regidora de Tradicions i Festes i dir-vos a tots vosaltres que ens tornem a retrobar el 19 d'agost al Pregó, a la plaça d'Ajuntament. Recordeu que aquí al Pati del Miramar ja podeu tenir el programa Festa Major, podeu comprar els marxandatges i, com ha dit l'alcaldessa, com aquest és el nostre últim any, sí que a nosaltres ens agradaria aprofitar aquest moment per dir ben alt i que ens escolti on faci falta que volem dir visca Sitges, visca Catalunya i visca totes les costures de la Festa Major. Gràcies a tothom per venir.

0: Això és, ja coneixem doncs els protagonistes de la Festa Major 2026, la Zoe, la Noemí, en Joan Roca i la Maria Dolors Carbonell. Per cert, que parlàvem abans de la processó cívica que passarà pel carrer Carreta i pensàvem, caram, serà difícil el carrer Carreta per les bèsties i els gegants. Sàpiguen que això s'ha comprovat, eh? Prèviament, la comissió van amb els caps de colla de les bèsties i dels gegants i van donar l'okay. Per tant, en principi no té que haver cap mena de problema. En qualsevol cas, sí que serà segur un punt d'interès per anar a gaudir de la processó. Tenen disponible, si volen tornar a escoltar l'acte sencer, al nostre web.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
0: Les 11 i 20 acabarem programa avui amb una conversa que comença a ser ja també una tradició el mes de juliol. Enguany arriba el darrer dia de juliol, però comença a ser una tradició, cosa que agraïm també moltíssim des de la ràdio, que és conversa amb calma, pausada, amb el director del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, del Festival de Cinema de Sitges, i amb la directora de la Fundació, Mònica García Àngel Sala. Què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com va tot? Atabalats?
2: Sí, home.
0: Sí. És el que toca,
2: és el que
0: no?
2: Toca en aquesta època.
0: Ara aquí toca. Toca. Alguns comencem vacances, ells encara no.
2: No, ells no, encara nosaltres no. Estem amb el pic.
0: Esteu amb el pic.
3: Vacances no crec.
0: Amb el pic de feina, perquè arriba, com saben, arribarà la 59a edició del Festival Internacional de Cinema de Catalunya, del Sitges 2026, del 8 al 18 d'octubre. Fa una setmana, no? Vau presentar ja les primeres novetats pel que fa a programació. També vam conèixer ja fa setmanes doncs, aquest cartell amb aquest homenatge a Carrie, no? Aquesta pel·lícula que us haig de dir que és la pel·lícula que més por em fa de la vida. Em va marcar profundament aquesta pel·lícula. Jo crec que l'he vist dues vegades i no sóc capaç de tornar a veure aquella pel·lícula.
2: Tens perquè... oportunitat de veure-la.
0: Sí, però no sé si seré capaç perquè realment ho vaig passar fatal amb aquesta pel·lícula, però... Bé, també és veritat que és una pel·li que tinc prou gravada a la retina, és a dir, per bé o per mal, sí, per bé o per mal, i entenc que com jo li haurà passat a tanta altra gent. En qualsevol cas, 50 aniversari, no?, de Carrie, i per tant, una de les moltíssimes protagonistes d'aquest festival que, no sé, preparant l'entrevista buscava i dic... És que no sé gaire què més preguntar, perquè aquest festival, la sensació que tinc és que cada any va millor. I entenc que això és molt fàcil de dir, toca amb fusta, ara la Mònica toca fusta, però entenc que això també és fruit d'un treball, no? I que també entenc que s'ha de reconèixer, s'ha de reivindicar això, és a dir, si cada any s'aconsegueix que aquest festival vagi millor, i això ho diuen les xifres, no és que ho digui jo, no? Ho diuen les xifres de vendes, d'entrades, etcètera, etcètera, entenc que això és fruit d'un treball que es fa al llarg de l'any i que no sé si vosaltres teniu la clau, és a dir... On està la clau? Per aconseguir que això vagi millor, quina és la clau?
2: A veure, jo sempre dic que administrem un llegat que ja ens venia del darrere i que sobretot el que tenim és una escolta i presència activa a tot arreu per saber com anticipar-se en termes de programació, sens dubte, amb l'Àngel, en termes de com està el mercat, com està la indústria, escoltar l'audiència, tenir molt contacte amb els fans, tot això fa que no et pots dormir. O sigui, tu estàs a la casalta, estàs intentant empènyer el nom de Sitges sempre al davant de tot, que es tingui presència internacional constant, això ens porta que hi hagi més pel·lícules que volen estar dins del festival, que el facin servir com a plataforma, i després entenc que l'audiència, clar, ho estem veient amb els box office actuals, amb les pel·lícules de gènere, hi ha un gust, o sigui, la veritat és que és una època dolça que espero que duri molt, en el qual també l'audiència està mirant el fantàstic des d'una perspectiva més cultural, o més d'experiència, o més d'anar amb els companys i gaudir d'una bona pel·lícula, i tot plegat fa que la proposta del Festival de Cinema de Sitges, combinant aquests clàssics retrobats amb aquestes noves tendències, doncs sigui, bueno... un màster.
3: A més, és el festival ha crescut i ha treballat molt bé des d'un punt de vista del tema d'indústria. Ara Sitges és un referent per al tema d'indústria, no solament un referent que ja lo hi era, però ara és molt més també a nivell d'audiència, de fans, per lo que ha dit Mònica, perquè estem en un moment excel·lent del cinema fantàstic i especialment...
0: Però aquest moment dolç del fantàstic ja fa anys que dura, no?
3: És que... mai s'ha anat del tot. Fantàstic és un gènere que sempre ha funcionat, ha sigut una mica motor de la indústria cinematogràfica a nivell mundial. Ara és tremendo, és a dir, les recaptacions que han tingut pel·lícules, curiosament, alguna que van presentar l'any passat a Sitges, en estrena europeu, com
2: o no, sé, curiosament. Sí, és tenir no, encert
0: oh, sí, escollir la pel·lícula.
3: Sí, clar, Sitges, aquí se va estrenar Obsession, i després,
2: meses després... Va guanyar els premis que va guanyar.
3: És la, una de les 5 pel·lícules més taquilleres de la història del cine de terror. Una recaptació de pràcticament 400.000 dòlars en tot el món. Entonces, això, Sitges demostra que té una anticipació, té una aposta de programàtica que no solament és d'actualitat, sinó que també s'avança molt a el que serà en els propers mesos. Tot fa que Sitges ara sigui un referent més que mai. Hem reforçat, com ha dit la Mònica, un llegat, i ara en molts sentits, en el d'indústria, en el de cuidado por el públic, por los fans, i en el de la importància que té Sitges en el panorama internacional de festivals.
0: És que, per tant, és un festival que no us regiu per la inèrcia, no? Perquè algú podria pensar, home, 59 edicions, no? Això està funcionant molt bé, doncs ens deixem portar una mica, no? No, queda clar que no, que no us deixem portar.
2: Per què no hi ha un festival igual que l'altre? Perquè no... No, cada any més complicat, cada any més difícil, però a la vegada també més estimulant, perquè, sí, clar, et surten tants obstacles, tantes oportunitats que has de decidir si fer les teves o no, que cada any és una muntanya russa.
0: I ara parlàveu del cas d'aquesta pel·lícula d'Obsession, no?, que ha tingut aquesta recaptació i que després ha tingut aquest recorregut, no?, després de passar pel festival. Això dona, és a dir, això fa que si us posiciona millor dins el marc de... És a dir, això diguem que és un push, eh? És a dir, quan... O sigui, aquesta visió, no?, entenc que qui fa la programació, no?, de dir, portarem aquesta pel·lícula, no?, aquesta visió encertada, entenc que després això us ajuda en la posició, us ajuda en el reconeixement, ajuda en tot, no?
3: Clar, el tenir una programació que no solament agrada, diguéssim, localment o la gent que venga així, sinó que té un punt d'anticipació, que té un punt de perspectiva de lo que s'està fent i de a on va el fantàstic, que és un gènere que canvia molt, amb molta rapidesa, i aquest any, bueno, nosaltres a Obsession també nos van anticipar amb una pel·lícula que ha sigut referent, que és de Furious, que van tenir l'estrena europea, en tot sentit, era d'acció, i després ha sigut no com Obsession, però una referència en el 2026 en molts mercats. Tot això fa que, bueno, el festival sigui un punt de referència i provoca que sigui també un punt de contacte, donde la indústria també té un punt per veure pel·lícules, per intercanviar. Moltes pel·lícules aconsegueixen el distribuïdor local o internacional a Sitges.
0: Clar, què ha canviat en aquest model d'indústria que deies? Ara, diguem, som molt més importants, estem molt més reconeguts dins el món de la indústria. Què ha canviat? Què heu fet aquí? Què s'ha fet aquí per aconseguir això? I entenc que són moltes coses,
2: sí,
0: però...
2: Sí, és el que t'anava a dir, es fan més de 60 activitats, però al marge d'això, el Festival de Cinema de Sitges és veritat que sempre ha tingut una reputació internacional, fins i tot de pedrera de talent. És una aposta que ve de la programació, sens dubte, de parlar sempre de la mirada del director, de la directora, d'una obra, però més enllà de l'obra, aquell talent que s'ha de projectar endavant. Clar, provocar totes aquestes activitats, portant més representants internacionals que participen, que interactuen, hem ajudat molt també a formar nous talents, també en programa de Woman Infant o programes de desenvolupament de projectes, això ja fa que et fiquis fins i tot a la llavor de les futures pel·lícules. Llavors és com que hem combinat el que ja portàvem de base, que era l'escouting de talent, o sigui, descobrir allà en aquell curt, en aquella primera pel·lícula, que ja venien agents de talent, o sigui, fa 3 anys teníem aquell curt que va guanyar els Oscars, exacte, i el mateix agent de talent ens va dir, nosaltres no l'havíem convidat ni res, no ens va avisar ni que estava, o sigui, es va acreditar com una indústria i de més, ell va veure el curt, va veure la reacció del públic, que jo crec que aquest és un punt d'inflexió. Uh-huh. Tenir un test screening del teu públic de 1.380 persones, ànimes, que estan en aquell auditori de l'Hotel Melià Sitges, reaccionant a aquell curt, i el senyor aquest la va contractar, la directora, abans de saber que guanyaria Sitges i que guanyarien l'Òscar junts. Clar, això canvia la vida d'ell, d'ella, i de l'agència i del propi festival, que ens ha situat superbé, perquè me recordo aquest any que estava fent l'acreditació una altra vegada als Òscars i deia, has guanyat? anteriorment, sí, hem guanyat
0: clar, clar, per tant sí. Impuls a creadors, que és un segell d'alguna manera d'aquest festival de sempre, però entenc que això no passa a tots els festivals, és a dir, i no sé si hi ha festivals que fiquen més focus en això, altres fiquen més focus en altres aspectes, és a dir,
2: clar, tot depèn de la dimensió del festival, pots fer més o menys, pots portar més gent decisiva dins del mercat o no, clar, depèn de la musculatura que té el festival.
3: Aquí, demás, sí, en aquest festival han presentat la seva primera pel·lícula, directors que ara fliparíem, des de Quentin Tarantino a directors com la primera pel·lícula important, Park Chan-wook, Guillermo del Toro, Sam Raimi.
0: Que és que això ho diem molt ràpid, però és que la llista és infinita, gairebé.
3: Que jo estava, vam presentar en un festival al senyor Denis Villeneuve, el director de Dune, que ara és sí. Uno de los tótems, i va dir, no, si el reconeix, perquè jo va guanyar en un curtmetratge a Sitges, si me'n recordo, que va guanyar con Next Level, que era un curtmetratge que va fer el Denis Villeneuve, i bueno, ells diuen, va guanyar allí, no? És dir, que això és molt important.
0: Que a més entenc que això també els queda molt marcats per sempre, no? Perquè sí. Sé que Sitges sigui el primer lloc on van guanyar, o on van presentar el seu curt o la seva pel·lícula, no? Entenc que d'això t'ho emportes per sempre, sí, després sí. Igual tenen carreres meteòriques, no?
3: Una ara que està de moda, Nolan, que està sempre, sí. Memento se va estrenar a Sitges, una de les seves primeres pel·lícules.
2: Home, es crea un vincle sentimental, jo sí. No me'n recordo en quin llibre sortia, que el Quentin Tarantino explicava, la seva vinculació amb el festival i com havia presentat les seves pel·lícules. És que és normal, o sigui, és la teva memòria històrica. El Sam Raimi, quan vam fer el llibre del 50 aniversari, reconeixia que el festival li havia donat l'oportunitat de trobar el públic que necessitava la seva pel·lícula. Sí. Perquè a vegades passes en altres festivals que no tens l'audiència, o no estan preparats, o no és el gust, és com que la pel·lícula s'entona. Però aquí crees un marc, una atmosfera, un ecosistema en el qual està el públic, estan els professionals, i es produeix la màgia.
0: Clar, que aquesta atmosfera, que és la que tots voldrien segurament tenir el secret, que no, entenc que no hi ha secret, que és aquest públic fidel, fidelíssim, no? Que cada any supera cada any el rècord d'entrades, que entenc a més és la base fonamental també a nivell d'aportació econòmica, no? La venda d'entrades a aquest festival és fonamental.
2: És decisiva.
0: Que no passa en tots els festivals, no, això. Hi ha festivals que es basen més no? en convidats, en altres qüestions. En el cas de Sitges, el que deies, decisiva.
2: És decisiva perquè el nostre ADN, clar, entre el balanç entre finançament públic i privat, no és tan gran. Llavors, clar, el públic és l'artèria principal, et diria, i sobretot perquè mantenir una inèrcia d'11 dies en gairebé 180.000 persones, és que ja et diu la dimensió i la importància que té aquest públic. Tu vas a qualsevol altre festival de tipus fantàstic com nosaltres i el següent ja baixa a 50.000. És que estem 3 i vegades i dic
0: més. És que el Festival de Sitges es mou, diguem, en el top d'uns festivals que no són de gènere, no? És a dir, podríem parlar de Sant Sebastià, podríem parlar de Màlaga, que tenen finançaments, en el cas de Sant Sebastià, molt més disparat, entre altres perquè tenen un finançament, això ho hem parlat alguna vegada, sí. Que ve nominal, i el de la que ve de l'Estat és molt més gran del que l'ajuda estatal que rep el de Sitges. El de Màlaga està molt subvencionat, també, és un festival super subvencionat, però clar, aleshores dius, a Sitges on el col·loco? Si el col·loco en aquest grup de festivals estem com entenc que a nivell de finançament per sota, no? Però a nivell de xifres estem aquí, ens podem equiparar, però si ens col·loquem amb els de gènere estem clarament per sobre. Esteu com ocupant un espai, que esteu com una mica en un llim.
2: Un llim especial. Que ja ens agradaria tenir més capacitat econòmica, però és veritat. Home, també som els més antics, som els primers que es van crear en el món i en la nostra estructura, la litúrgia que té, es compara amb aquests grans. O sigui, estem fins i tot amb els internacionals, estem dins de la FIAF, complim exactament amb l'estructura i les demandes que es demana per un festival internacional. Que això és una cosa que a vegades ni la gent té per què saber o s'oblida, no? Que això t'obliga a tenir unes presències en els teus jurats, a la teva composició d'indústria, a la teva composició de premsa, que és una ISO. O compleixes o no compleixes. I moltes vegades, és veritat que hi ha festivals que es posen a l'internacional sense complir cap ni una d'aquestes característiques que costa molt de mantenir i costa molt de defensar.
0: Però, per tant, som un festival que la gent, òbviament, mira, no? Que altres festivals miren, però no sé si és un festival que copien, perquè si miren de copiar-lo no ho aconsegueixen gaire. És a dir, té un segell, una marca molt pròpia al Festival de Sitges.
2: I tant. O sigui, tornem a lo d'abans, aquest llegat i aquesta marca tan consolidada i sobretot un públic de base que és superfidel. Copiar? Pots copiar coses, o sigui, ara ens han sortit competidors per totes bandes, abans i després.
0: I això és bo o és dolent? Perquè clar, això d'una banda no pot dir que la gent s'interessa molt pel teu model, no? I pel teu festival, però sí. De l'altra no sé si fa por.
2: No, jo crec que des d'un punt de vista de gestió sempre ho has de tenir present. Uh-huh. Has de tenir present en qui et mous i quin és el teu mar i qui et pot treure una pel·lícula o no, o qui et pot treure un convidat o pot provocar-te una guerra mediàtica. És el que dèiem abans, d'estar pendent del mercat, de l'espectador i les tendències. Home, no ajuda. Què t'haig de dir? No ajuda, sobretot si arriben propostes que potser estan fortament subvencionades o amb una aportació privada important. I clar, sempre et fa mal perquè estem dins d'un territori molt acotat i amb unes dates molt acotades. Però bueno, el festival també té una inèrcia que és... Sí. Indubtable.
0: I que li funciona a nivell de subvenció. La qüestió ha millorat respecte als darrers anys, perquè recordo que ho havies explicat aquí, que estàveu en un procés de millora, no? de millorar una part de la subvenció que rebien, tot i així la part subvencionada, diguéssim, d'aquest festival continua sent un 40%, està per sota del 50%, no?
2: Està per sota, o sigui, mantenim més o menys la mateixa estructura que l'any passat. És cert que la Generalitat ha millorat, uh-huh. S'ha compactat l'aportació amb el Ministeri Renovem i ja havien doblat, o sigui que bé, amb l'Ajuntament es manté igual. Esperem de cara al proper any, que és el 60 aniversari. Ah. Allà sí que estem fent precs.
0: Sí? Clar. Sí. Fem-los els precs. Els precs, sí, que és 60 precs. Anys valen la pena, sí, una subvenció, clar, més gran, no?
3: Precs. Sí.
0: Per part de tots?
2: Home, sí, per posar-se a demanar... No, l'Estat ja ha demanat. De fet, ja estem demanant fins i tot la declaració de l'IP.
0: Perquè el fet de celebrar un aniversari d'alguna manera és motiu per sol·licitar més diners?
2: Sí, perquè tu fas un programa específic.
0: D'acord.
2: No estàs muntant només. Jo porto mesos dient, no estic fent un festival, estic fent dos, perquè estic fent aquest i a més avançant tot el que sigui del 60 aniversari. Hem hagut de preparar tot el que és la declaració d'aconteciment especial interès públic, que és una designació
3: no
2: que et
3: fan. No tenim vacances. Sí.
2: Exacte.
0: D'acord.
2: Llavors, clar, tu no pots començar a programar el que faràs l'any que ve sense saber quines activitats quan acabes el festival. Ho fas des d'abans. A més, gestions a missendes, gestions a ministeri, perquè es reconeguin, etc. Llavors, si tu tens ja una estratègia que encara és potenciar molt més... clar, després hem d'anar a buscar recursos.
0: Per tant, entenc que l'any que ve la voleu fer grossa.
2: Sí, com vam fer amb el 50. Sí, amb el 50 ja ho vam fer.
0: Què vol dir aquesta picada de pic?
3: Nada, por nada.
0: Àngel Sala.
2: Confieso.
3: Per una samarreta que tinc.
0: Ah, d'acord. Però en qualsevol cas, que aquest any també serà grossa, perquè és que al final la qüestió... que és que... I a mi m'agrada molt insistir en això, tot això que expliquen, que sembla que poguessin estar parlant, no, estan parlant d'un festival internacional de nivell, tot això passa a Sitges, al nostre poble, sí. A la nostra vila, nostra petita gran vila, no? Però que continua sent una vila, encara no som ciutat, no som poble, però no som ciutat, no? És a dir, encara es passa en aquest municipi i per molts anys que passi, no? I que duri, perquè diguem que el vincle, no? La unió entre Sitges i festival, no sé si és indissoluble, però entenc que sí que voldríeu que fos indissoluble.
3: Home,
0: això.
3: Jo crec que Sitges solo té sentit a Sitges. Sitges. No, además es que és un festival que se le coneix per
0: Sitges,
3: sobretot.
0: Cert.
3: I jo crec que és absolutament indissoluble. Si són antigues polèmiques, antigues coses que han passat,
0: que
3: absolutament
0: passat.
3: I està lo que no implica que hi ha que treballar-lo, no? També. És
0: clar.
3: Que això no és perquè sí, sinó perquè tenim tots que procurar que això sigui així i que se mantingui molt bé el fet de que sigui a Sitges. No?
0: Uh-huh. I que Sitges recordi, no? I que treballi també.
3: Exacte.
0: En què hi ha aquest festival, no? I el que aporta això a Sitges. És a dir, que vas pel món i dius Sitges, la gent no coneix en bona part pel festival. Si te'n vas a no sé quin poble de Minnesota i dius Sitges i ho coneixen...
3: Algú surt?
0: Sí. Serà...
3: clar, fantàstic!
0: Serà pel festival. Tenim unes platges meravelloses, però el coneixen pel festival, no? Perquè al final de platges hi ha a tot el món. I lligant-ho amb el tema de Sitges, aquest any encara no tindrem retiro.
2: No.
0: Entenc que espereu amb ànsia que el 60 aniversari hi hagi retiro, no?
2: Home,
0: això ens seria molt mala notícia,
3: molt mala notícia per tot.
0: Per tots.
3: Però bueno, no, jo ja no, jo no diria les paraules aquestes, o tampoc diria la de clatubarada nicto, que era la de possessió infernal i sortir a los demonis, jo no dic res. Jo espero
2: home,
3: que
2: és que
3: sí.
2: Si no es perdrà encara un any més. És que abans del festival clar. Té moltes més activitats.
0: Clar, però
2: espai.
0: Això us ha obligat... és el segon any sense retiro?
2: El tercer.
0: És el tercer any sense sí, retiro, sí, clar. Sí, sí. Això us ha obligat, òbviament, no? A redistribuir, a buscar nous espais, a tensionar, sí. No? És a dir, en el fons el festival perd. Quan es perd una sala d'aquestes, perd.
3: I perd, a més, un component important d'impacte, perquè era una sala molt popular, amb molta història. Però, vamos, que si obre l'any que ve, ja seria una mica una inauguració més que una recuperació, no? Es diran un espai nou, no? És dir, més que recuperen un espai bé.
0: Sí, a part,
3: que saben... Hi molta gent que ja, no, bueno, curiosament, hem crescut molt, i gent que ja no la coneix.
0: Clar, la gent del festival que no ha trepitjat mai el retiro, i només fa 3 anys, perquè, clar, entenc que cada any hi ha públic nou.
3: Sí, molt públic nou.
0: Per tant, aquest any entenc que, bueno, repetireu, i entenc que l'escorxador ja es manté, no? És a dir, sí. Això ja es quedarà, vingui a retiro,
2: ja
0: vingui a retiro,
2: sí, sí,
0: i el
2: sí.
0: Que teniu a l'hotel és l'auditori, Tramuntana i Llevant,
2: sí,
0: oi?
2: Sí. Sí, el que és el Brigadón.
0: Esteu, i aquests espais es quedaran, és a dir, això és com una petita ocupació que va fent el festival de tots aquells espais potencials que té Sitges per projectar, per tenint en compte que Sitges no compta d'un auditori o teatre municipal, no, diguéssim.
2: Bueno, és que l'arquitectura del festival és efímera, muntem i desmuntem, o sigui, els espais que tenim són els que són, i la veritat és que ens està fent patir, perquè és veritat que primer amb obres progressives, que ho hem portat superbé amb el Prado, i no ens ha implicat res a la nostra afectació, però ara retiro a l'auditori...
0: Si hagués passat que Prado i retiro haguessin coincidit alhora...
2: Haguéssim de reformular totalment el festival.
3: Sí.
2: Totalment. És que seria edicions de transició, perquè no pots donar l'abast, és que és impossible. I l'auditori ara també entra en obres, o sigui que després del festival, i creuem els dits, però fa patir, la veritat.
0: Sí. Clar, bueno, el Melià m'imagino que ja també ja deu fer les obres coincidint, perquè clar, el Melià, diguem que l'aterratge que fa al festival també li representa, òbviament, uns beneficis evidents amb aquest hotel, no?
2: Sí, sí, a l'hotel, i perquè ara no t'he portat les dades, però el retorn econòmic de tot el festival, el que és la vila, és espectacular.
0: Jo, mira, tenia jo una dada que no sé si és la que tenies tu, però em sembla que eren 8 milions d'euros d'impacte econòmic. Et sona això? On
2: sí, sí, sí, sí. Però
0: ser,
2: tens,
0: eh?
2: Però tens gairebé 60
0: sí?
2: d'impacte mediàtic.
0: D'acord.
2: Vale? I després retorn en nombre de llocs de feina, de restauració... O sigui, tenim una anàlisi de totes cadascuna dels diferents nivells, que ho hem hagut de preparar precisament per l'AIP, i és espectacular. O sigui, és,
0: clar,
2: és un dinamisme econòmic molt bo.
0: És que aquest vincle que té el festival també amb Sitges, no només pel fet de que està aquí, no?, i que s'ubica aquí, diguéssim, sinó amb aquest vincle, doncs, amb els professionals, és a dir, tots coneixem algú que treballa al festival. Tots,
2: clar.
0: O tots, o molts hem passat en algun moment de la nostra vida per alguna de les tasques del festival, si més no com a voluntaris, que és una altra... clau, no?, en aquesta...
2: Sí, és un sistema d'accés, de formació, d'aportació cultural, de contribució, o sigui, és que té un impacte social
0: i cultural. I aquesta fórmula és
2: cultural.
0: Una fórmula habitual
2: de...
0: en altres festivals? Aquesta de...
2: I tant,
0: sí?
2: De fet, hi ha festivals que es maneguen només amb voluntaris. O sigui, tu vas a Brussel·les i el 90% de les posicions, que a nosaltres ens xocaria, perquè fins i tot la nostra llei de contractació no ho permet, tens voluntaris acreditant, cobrant, conduint cotxes, anant a buscar el personal, que dius, uf, aquí seria inviable.
0: Diners, sí, sí.
2: Bueno, ja, però el seu marc legal ho permet.
3: Sí. Nosaltres no, això no...
2: No, aquí se subjecta la llei, tant l'estatal com l'autonòmica, que regula les competències, les hores que poden dedicar i el sistema de vinculació del voluntariat. Que tenim una herència del 92, de quan es va crear tots els Jocs Olímpics i el model de voluntaris, i que és meravellós. Per descomptat que s'han produït, no en el nostre cas, altres models de festivals o d'esdeveniments, un abús, però et sorprendria, eh?
0: Caram.
2: Per exemple, jo ara vinc del Festival d'Annecy, tenen 800 voluntaris. 800.
0: I aquí en tenim?
2: 300. 800.
0: I és un festival, òbviament, molt més petit. Que
2: no,
0: aquest.
2: No, és com...
0: No?
2: No,
0: ah, sí?
2: És més petit de públic, això sí, perquè són tot professionals.
0: Sí. D'acord.
2: Però en dimensió de projeccions, més
3: o
2: menys.
3: No, és més o menys el que és el Sitges, el fantàstic, és l'animació. És el principal festival de cinema d'animació del món, i l'animació ara mateix és molt important. Nosaltres també tenim un percentatge brutal d'animació, i Annecy és el referent.
0: Parlem una mica de programació. Va, vinga, que aquest any, com dèiem, Carrie d'alguna manera és aquesta imatge central, també molt protagonista de la pel·lícula Tesis, una pel·li que també ens va marcar. La meva generació, aquesta pel·li, també ens va marcar profundament. I avui, jo quan mirava la nota de premsa pensava, qui ha decidit això és de la meva quinta. Dic, perquè, saps, ho reconeixia tot.
3: Una mica més gran. en el meu cas, crec.
2: Tu i jo estem en el nivell.
0: Estem en el nivell, no? Sí, sí, però clar, Tesis, aquesta pel·li de Menàvar, no?, que ens va impactar d'aquella manera, no?, i que celebra 30 anys, no? 30
3: sí,
0: anys,
3: 30 anys, sí.
0: I que també tindrà el seu moment al festival.
3: Sí, perquè és una pel·li que va canviar moltes coses en el panorama del cinema espanyol, va fer creure a molts directors que era possible fer cinema de gènere en èxit de crítica i de públic en aquest país, en una dècada, los 90, que estava el panorama molt flux, i va ser a Menàvar, juntament a les de l'Iglesia, després Jaume Balagueró i Bayona, els que van reactivar el cinema fantàstic d'un punt de vista, además, de molt d'èxit. Tesis també va tenir nominacions i premis a Goya, sorprenent, va guanyar molts Goyes i va tenir un èxit comercial bastant considerable. És a dir, que va ser una pel·lícula fonamental en una temàtica, además, que era molt poc vista al cinema espanyol i que intentava agafar, pues, també estereotips del cinema internacional, de l'americà, d'una manera molt, molt bona, perquè les adaptava a la nostra mentalitat i una mica al nostre escenari, no? Aquella facultat de comunicació audiovisual de Madrid, no? Es va fer un escenari del terror, no?
0: Sí, sí, absolutament, deies, va obrir la porta, no?, a aquests creadors, a creure possible que es podia fer pel·lícula fantàstica a Espanya. Ja no costa tant o continua costant?
3: En aquest moment és un moment complicat. És a dir, en aquest moment el cinema espanyol, que té punts, tots estem parlant de tres pel·lícules en Cannes o quatre, té un moment bastant... Però el cinema fantàstic o el cinema general, curiosament, no passa per el millor moment, per qüestions de... Hi ha talent, però el que passa és que costa molt convèncer els mecanismes de producció de que agafin projectes i talent que a vegades són molt interessants però que no surten. Diguéssim que tenim un problema sobretot en el camp de la dona. És a dir, que, per exemple, que estem veient, i aquest any és un exemple brutal, moltíssimes pel·lícules de directores internacionals fent fantàstic i terror, i a Espanya, que crec que hi ha talent i està ja amagat, les dones no aconsegueixen portar els seus projectes a la producció i estan una mica fent un encasillament una mica del cinema de dones, no? I que jo crec que tampoc...
0: Sí, el festival ja fa uns anys, no?, que us heu, no?, sí, posat la banya una mica en aquest tema, en donar visibilitat a la presència de les dones en totes les àrees, no?, que té el cinema fantàstic. Però per què passa això? Si hi ha aquestes dades evidents, no?, de consum...
2: Sí, però són
0: de...
2: èxits que són de taquilla. De fet, no ho diem nosaltres, parlant amb els creadors, ens ho diuen, que el sistema de finançament d'aquest país, a banda de tenir el finançament públic, que de vegades el cinema de gènere, segons quines comissions, no consideren que sigui un cinema elevat o un cinema que s'hagi de protegir, que ja trobarà el seu camí al mercat. I tampoc ho diem nosaltres, t'ho diuen fins i tot presidents del CNC, que fa uns anys va fer una ponència i explicava per què s'havia de crear comissions específiques pel gènere per evitar aquests prejudicis. Però, a més, el que ha estat un gran revulsiu per finançament és sobretot les plataformes. Les plataformes ara creuen que tot el que es genera no s'afavoreix en el consum individual. Que tu, quan estàs a casa sol, perquè es pensen que només la gent a casa està sola, no poses una pel·lícula de terror o una pel·lícula de ciència-ficció, que és una cosa més de comunitat i que sí, en el cinema té sentit, però no per una plataforma. Uh-huh. Cosa que es contradiu perquè després aquests grans èxits després els fan servir per captar gent i que es subscrigui a les seves plataformes.
3: Sí, sí, i
2: però
3: plenes,
2: estem en aquest, o fins ara hem estat en aquest loop de no recolzo ni originals ni compro gènere perquè pel consum individual no té sentit. Jo ho he dit ja diverses vegades, jo crec que és un sarampió que s'ha de passar, que ells tenen aquesta consideració i que espero que èxits com el que dèiem d'Obsession, de Backrooms, facin tombar una miqueta o obrir una mica la ment. Que en altres països ja s'està començant a obrir i de dir, escolta, després tu faràs servir aquestes locomotores per atraure gent, no? Doncs potser és que la gent està consumint.
3: No és qüestió de pressupost, ni és qüestió... Sempre dic, no, és que en Amèrica fem uns pressupost per a fer aquest tipus de cinema molt gran. No, no, no. Backrooms i Obsession són pel·lícules molt barates. Inclús Obsession és més barata que moltes pel·lícules espanyoles d'altres gèneres que s'estan estrenant. És dir, no, no és una qüestió de calés. És una qüestió
0: d'atrever-se
3: amb un guió com s'han atrevit amb el guió d'Obsession i amb el projecte d'Obsession.
0: Però evidentment també és veritat que vivim ara en un moment d'un punt de, no, de no sé si tendència cap al conservadorisme o cap a la cosa retrògrada, i no sé si això també afecta. És a dir, tot aquest moviment social, podríem dir, ideològic, no sé si això afecta a l'hora d'això, d'apostar per aquest tipus de pel·lícules que igual són, o de guions que són més disruptius, que són, poden ser, no ho sé, és a dir, trencar
2: clar,
0: ideals.
2: Podries analitzar, no? L'any passat el gran èxit era Los Domingos. Bueno, ara tenim The Carpenters.
3: No parlem
2: Bueno, però és veritat que...
3: De conservadorisme que... i Los Domingos no parlaré.
2: Sí. Potser sí, okay. Però mira, ara ens estan sortint moltes pel·lícules de terror religiós.
3: No, no, potser sí, sí, no.
2: Una resposta també.
3: O de comèdia religiosa. Sí. Mm-hmm. Però el tema de... Jo crec que...
0: És a dir, que al final
3: el tema del conservadorisme és important. Clar. Conservadorisme no solament ideològic, sinó en tots els sentits. En un gènere com la comèdia, estem vivint una ola conservadora en el cinema espanyol brutal. Les comèdies o són molt conservadores d'un costat o de l'altre, però són molt conservadores. És a dir, pel·lícules molt correctes, políticament correctes, que ja són massa políticament correctes, o pel·lícules que són molt conservadores en l'estil clàssic conservador. I jo crec que no és que la comèdia espanyola, que ha sigut un joc de la transgressió, de la crítica, d'un humor...
2: La sàtira.
3: No hi ha. Té una gran tradició de la comèdia que en certa manera s'ha perdut. No parlo del Torrente, que és un cas a part, que no tampoc jo aquí vull parlar, però la comèdia que s'està veient normal és molt, bueno, molt políticament correcta, sí, o molt conservadora. I en tot, en general. I conservador també en la plasmació visual, és dir, no sé, deixa molt pues, unes planificacions, unes postes en escena una mica atrevides, és tot molt...
0: Clar, per tant, és que això al final el que ve a dir és que el cinema, i això és una evidència clara, no? Que el cinema no va deslligat de la vida i del món, és
3: clar.
0: A dir, no?
3: No,
0: i
3: que
0: les tendències, entenc, no?
3: I en el cinema espanyol tenim, bueno, propostes que arribaran molt, molt aviat, molt arriscades, molt potents i que ja han tingut una repercussió internacional en el recent Festival de Cannes. Tenen el Sorogoyen con el Ser Querido, tenen a los Javis con la Bola, és a dir, que sí que agradaran menys o agradaran més, però són pel·lícules arriscades i són molt personals i són d'autor, no? Però bueno, que estén esos dos punts del cinema espanyol donde el fantàstic se podria ficar, és a dir, unes propostes d'aquest estil. De
0: falta
3: fet,
0: que hi creguin, no? Falta
3: Sorogoyen
0: que
3: hi creguin. A
0: jugar una mica, no?
3: I los Javis també, és a dir, que bueno, que tenen ahí elements, diguéssim, imaginaris en moltes de les seves pel·lícules, o de terror, com el cas de Las Bestas, no? En el cas de Sorogoyen. Però bueno, és una situació que, bueno...
0: Per tant, diguem que a nivell de cinema, no, la producció de cinema fantàstic no està en el seu millor moment, però sí que va estar en el seu millor moment al festival. El festival
3: sí.
0: De Sitges...
3: I tindrem pel·lícules nacionals.
2: Moltes, bones, moltes, sí.
3: Crec que bones, perquè molt bones i molt estimulants i molt
0: quantes
3: diferents.
0: Quantes pel·lícules en total ha programat el festival aquest
3: no
0: any?
3: Sabem,
0: encara no ho sabem.
2: Encara estem en procés.
3: Estem en procés.
0: Però en tot cas, continuem amb aquesta aposta clara d'accés, és un festival excessiu, és a dir...
2: Jo no responc a això.
3: Bueno, estés...
0: No, li pregunto
2: a
0: l'Angela.
2: A
0: ell. Accés en el sentit de molta pel·lícula. Moltes, és a dir, que no
3: bueno,
0: s'arriba a veure tot.
3: Les pel·lícules omplen pràcticament totes les sessions, amb la qual també hi ha un tema important, que cada vegada les pel·lícules nos deixen als festivals menys passes. És a dir, que a vegades també que hem de complir la graella amb més pel·lícules que, aunque siguin con menys passes, no? Perquè lo de los passes està car, està molt car. Por temas de que, bueno, que es consumeix en molts espectadors, tal qual, igual, i és difícil posar quatre passes o tres passes.
0: Després no aniran a veure-la al cinema perquè les has fet en tres passes o quatre.
3: Això està sent una tendència de que és una mica de competència. Ara que els cinemes tornen a tenir espectadors, això és un punt de discussió bastant important, no? És a dir, en els festivals. Però, bueno, tindrem un festival amb molta pel·lícula. Jo crec que tots els festivals ara tenen una programació sobrepassada. El
0: sí?
3: Sant Sebastián aquest any serà probablement brutal i més que l'any passat.
0: Però el Festival de Sitges sempre ha estat així, si més no, sí, mentre sí. Tu l'has dirigit, Àngel Sala, és una de les característiques d'aquest festival que jo crec que, d'altra banda, agrada molt a bona part del públic, sí. Sinó a tot el públic. És
3: perquè,
0: a dir...
3: bueno, jo quan me va portar el primer any, jo considerava que aquest festival tenia una programació molt curta.
0: Curta.
3: Molt curtíssima. I, bueno, això és un tema que...
0: És a dir, anar a un festival i poder-ho veure tot no, de ser, no està bé, això.
3: Això és d'altre temps. No passa en ningú festival del món. En fi, és impossible.
0: Per tant, t'has de programar.
3: És com en un restaurant menjar tota la carta, no?
2: Anar atabalant d'una banda a l'altra, que no arribo.
3: I, a més, això és bo per a l'espectador. És a dir, agafar una graella que esté ben explicada i poder fer-se el seu programa, el seu menú, això és una de les coses més que ens agraden que feixi la gent, que lo tiene que fer, és un exercici molt maco.
0: I de fet és, entenc que és un dels moments que més gaudeix la gent, els públics, no? És
3: a dir,
0: això és com abans, no?, d'anar de viatge, la preparació, el viatge que fas de vacances, tot aquells mesos o setmanes que estàs preparant i visitaré aquí, visitaré allà, tot plegat, allò ja és una part del viatge, no?
3: I
0: és part de l'experiència, per tant... Aquesta programació és part de l'experiència, ja,
3: exacte,
0: no?
3: I a part de la varietat i la diversitat de la programació, perquè tu arribes aquí un dia i tens, pots veure una d'animació, o una de terror, o una de ciència ficció, o una d'un país més que no és tan propi de fer cinema, uh-huh. Una pel·lícula àrab o una pel·lícula latinoamericana de terror, no? Pots escollir, no? O una més gore, otra que no té, o inclús una pel·lícula per als nens,
2: verla
3: con la família. Bueno, tens una varietat, que això és lo bo, i la gent... Això
2: I entremig,
3: que...
2: masterclass,
3: participació,
2: entrevistes,
3: paral·leles,
2: les exposicions, o sigui...
3: Això fa que, també, ha sigut un dels motius perquè la gent ve a Sitges, perquè té un abanic impressionant de possibilitats, no solament el ir a veure una pel·lícula, moltes coses més, i veure moltes pel·lícules diferents. No és que ells ho fan sant i fetge, no. Aquí es fa tot tipus de cinema dentro d'un marc més o menys de cinema fantàstic, no?
0: Clar, que és el fantàstic.
2: I el que és increïble, la repercussió que té, és la Zombie Walk. Ah. Que no tenim present,
0: sí?
2: Però... Sí.
0: Quina edició? Quantes edicions porteu de Zombie Walk?
3: Pues des de 2005.
2: Sí, 21, sembla, no? Sí, 21, anaven cap a la 21, és veritat. 25. Sí.
0: I també va increixent
2: això. T'ho pregunten, i tornareu a fer? Sí. Diu, cada any.
3: Bueno, és una celebració, una persona que també la fa amb família, en molts moments, que implica una interactivitat de maquillatge, de presència, de los talents que fan
2: que
3: sortida.
2: Sí.
3: Bueno, és molt maco, no? És una celebració també pròpia
2: del... És un ritual, que és propi del festival i es celebra.
3: El dissabte, no? És aquest dissabte màgic, no?
2: Dels zombies.
0: Sí, i alhora també un vincle amb el municipi molt gran, perquè recorre al centre de Sitges, no? I els sitgetans també ja l'han adaptat com aquest, no sé si dir carnaval de la por, durant el festival, aquí que ens agrada molt de les disfresses, no? En aquest poble, diguem que anar pel carrer veure gent disfressada no t'impacta, tot i que la Zombie Walk pot arribar a fer por, eh? És a dir, hi ha sustitos, eh?
2: Sí.
0: Aquella gent que és sensible li pot fer cosa, però és digna, òbviament, de veure. Per acabar, tres pel·lis que no ens podem perdre. Ara em dirà l'Àngel, és impossible. Digue'm en tres.
3: De lo que han anunciat, pues bueno.
0: Sí, clar, home, si em vols dir del no anunciat...
2: No, del que has anunciat.
3: No, bueno, jo no me perderia... una pel·lícula que és de l'any 71 que reposem en la versió íntegra, una edició en 4K meravellosa, que és The Devils, de Ken Russell,
0: uh-huh.
3: Una pel·lícula molt polèmica, en el seu moment ja va ser molt polèmica i ara es continua sent molt polèmica i molt escandalosa en algun moment, però que tenia la versió pròpia del Ken Russell, que ja és mort, que va estar a Sitges de convidat fa molts anys, i la seva versió que s'ha recuperat a través de la seva família i de Warner Clockwork, i és impressionable en pantalla gran este de Ken Russell's The Devils. No?
0: Vinga, dos més, ràpidament.
2: La de Sanguin, la versió francesa, si t'agrada la substància,
0: sí?
2: I tot aquest tipus de cinema tocant el body horror,
0: sí?
2: És per tu. És l'extremisme francès nou, aquesta estaria bé, i potser
0: la
2: nova tendència del que és, bueno, tendència que ja us agraden de l'any passat, la comèdia del terror, Drac, és molt divertida.
3: Molt divertida.
2: Molt divertida. Dirigida pel fill del Danny DeVito, o sigui, pots imaginar, sí. El porta l'ADN.
3: I jo portaria una dirigida per una dona, no? Que,
2: sí.
3: que m'has acabat guanyant.
0: Vinga,
3: Fantàsia, que és Nightboard, de l'Anna Verhoeven. Van presentar la primera pel·lícula d'ella Hatching
2: o Ego.
3: Ego, que tenia dos títols. I aquesta pel·lícula que va parlar de del POM relacionat amb la maternitat, com moltes altres pel·lícules, però aquesta d'una manera molt, molt, molt gràfica. Forta, molt gràfica.
0: Això ara et ve perfecte, eh? No, Àngel Sala? Et ve perfecte,
3: això,
0: perfecte,
3: eh? Això ve perfecte, sí, sí. Però no,
2: no li ensenyis,
3: no l'ensenyaré.
0: No, no l'ensenyis, no, no. No l'ensenyis.
3: No, no, tampoc per mi és... molt. Però bueno, bé, bé.
0: Aquestes són només... 3, 4 de les moltíssimes pel·lícules que podran veure. Ja estan a la venda els abonaments, oi? Els
2: I
0: abonaments.
2: Esgotats. I esgotats. Els abonaments estan esgotats, queden algun pack.
0: Doncs ja van tard, si volen, però vaja, saben que això són els supercinèfils. Si no cinèfils, si no tindran, òbviament, oportunitat de comprar entrades per aquestes o tantes altres pel·lícules que ens oferirà aquesta 59a edició del festival. Àngel Sala, Mònica García, moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Amb el Festival de Cinema de Sitges posem el punt i final al programa d'avui i tornarem dilluns, que acabin de passar molt bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: ...67 morts per algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. El president de la ciutat, Juan Jesús Vives, assegura que encara no s'ha tornat a la normalitat. Paral·lelament, s'ha convocat una reunió extraordinària de ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar la crisi migratòria a Ceuta. Aquest matí ho han reclamat per carta una vintena de països, liderats per Itàlia i Alemanya. També és notícia que el mes de juliol ha estat el més càlid des del 1950 i un dels més secs. Ho conclou l'últim balanç del Servei Meteorològic de Catalunya. A partir d'ara us explicarem que les altes temperatures han fet que molta gent canviï el seu destí de les vacances. Hi ha zones que en surten perjudicades, però també hi ha alguns destins, com els que cauen a la franja, on es podrà veure l'eclipsi del 12 d'agost, que aquest any es veuran beneficiats. I us parlarem del Japó, on les poques hores de descans diari de la primera ministra japonesa, Sanae Takachi, han generat un intens debat al país. Diu que dorm entre 0 i 3 hores al dia, que el cap de setmana se'l passa llegint documents oficials i que en el poc temps que li sobra, planxa i fa la neteja de la casa. I en esports, que destaquem, Roger Arbosà?
2: Que el Girona i el Sabadell juguen des de les 8 els seus partits amistosos de pretemporada. El Girona contra l'Arsenal, el trofeu Costa Brava, ara mateix al 76, Girona 1, Arsenal 4, també a aquesta hora al 71, Andorra 0, Sabadell 0.
1: Pel que fa al temps, tendència a desaparèixer aquesta nit els xàfecs i les tronades del nord i les Terres de l'Ebre. Diumenge començarà amb el cel serè i sol, llevat d'alguns núvols baixos a la costa de Tarragona i Barcelona. Temperatura una mica més alta i tarda amb ruixats al Pirineu i als ports. A Ceuta s'ha frustrat un intent de manifestació de l'extrema dreta contra l'arribada massiva de migrants d'aquests últims dies, que ha provocat oficialment almenys 67 morts, tot i que algunes fonts eleven les víctimes a més d'un centenar. Avui ha continuat el retorn de migrants al Marroc, gairebé 70.000 aquests dos dies, i s'han reobert comerços i restaurants, però la tensió que es palpa a l'ambient mostra que la ciutat encara és lluny de tornar a la normalitat. Ens ho explica l'enviada especial de 3Cat Info a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida!
4: Doncs mira, això que sentiu són els crits que se sentien fa uns moments a una plaça molt cèntrica de Ceuta, la plaça de los Reyes, on s'havia convocat una manifestació d'extrema dreta. De fet, s'havia anunciat que hi arribarien influencers d'extrema dreta, com Vito Quiles, o fins i tot líders del grup Ultra Núcleo Nacional, que segons m'han informat els han aturat quan han arribat al port de Ceuta. Aquest anunci simplement de manifestació ha encès els ànims d'una ciutat que encara estan, pot semblar un tòpic, però estan caldejats, estan molt a flor de pell, sobretot els barris on aquests dies els veïns s'havien autoorganitzat en grups de defensa, amb pals fins i tot, tallant els carrers per evitar que els migrants entressin a casa seva. Per tant, no han estat uns dies fàcils per a aquests veïns i per això s'han enfrontat a crits amb consignes també contra l'extrema dreta i a favor, deien, d'una Ceuta unida que es reivindica com a multiracial i multireligiosa i que demà espera, per cert, la visita del líder de Vox, Santiago Abascal. Per tant, hi ha hagut un rebuig a l'extrema dreta. Els veïns de Ceuta reivindiquen que han estat ells, amb els soldats i la policia, qui han pogut fer fora els migrants i no els polítics que se'n volen aprofitar. En tot cas, la pregunta ara que plana sobre Ceuta i amb qui que em planteja molta gent, amb qui estic parlant aquesta tarda aquí al centre de Ceuta, és com va passar això, és a dir, qui, com es va orquestrar l'entrada sobtada de 50.000, 60.000 migrants en tan poques hores, corrents, caminant o nedant a través del Tarajal. Els veïns comencen a tenir clar, la majoria apunten al Marroc, tal com ens deia aquest jove Luis, que precisament es volia manifestar amb l'extrema dreta.
5: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todo los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tienen papeles, y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
4: Per tant, ell considera que era un pacte amb el rei del Marroc i pocs metres més enllà, una altra senyora, la Lola Suárez, ens deia el mateix. Ella es prenia tranquil·la.

0: tranquil·lament una orxata, però també tenia clar que tot ve del Marroc.
1: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
0: El govern espanyol el que està dient és que pràcticament tots els migrants ja han tornat cap al Marroc. I és cert, jo he estat moltes hores avui al punt fronterer del Tarajal i he vist com desenes, centenars de nois marroquins joves en grups anaven desfilant cap al Marroc, travessant aquest punt tan vulnerable, tan fràgil com és el Tarajal. També haig de dir que molts anaven custodiats per soldats, per l'exèrcit, que està desplegat a la frontera amb vehicles militars. He vist, per exemple, com literalment hi havia uns joves amb un espigó. Estaven molls perquè s'havien banyat al mar. Hem de recordar que porten 3 dies sense menjar, pràcticament, sense aigua, sense dutxar-se. Sortien molls cap a l'espigó i els soldats s'hi han acostat i, gentilment, els han conduït cap a la frontera. També he vist, jo personalment, com alguns fugien corrents, s'escapaven dels soldats. És a dir, el gruix dels migrants marroquins, els joves, sí que ha marxat, però es veuen encara grups circulant no tant al centre de Ceuta com pels barris, per la perifèria. De fet, és el que deia el president de Ceuta avui, Jesús Vives, que recordava que la situació no s'ha normalitzat.
2: Ceuta no ha logrado la normalidad, que no estamos en normalidad, que todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima, un ambiente anímico en la población de Ceuta marcado por la inquietud i per la preocupació.
0: Aquesta normalitat aparent que avui veiem en aquestes terrasses, aquestes cafeteries que han reobert al centre, hem de recordar que ahir estava tot tancat i barrat, els hotels estan plens, però també hem de recordar que s'ha cancel·lat per aquesta situació migratòria la Fira de Ceuta, que són les grans festes populars, les festes patronals que es fan per Nostra Senyora d'Àfrica. I vull assenyalar una última cosa final, i és que queden grups de joves marroquins per la ciutat, però sobretot queden centenars de subsaharians, no marroquins, sinó subsaharians d'Àfrica, que estan sobretot a platges pròximes al centre d'internament temporal de migrants. Per segon dia, avui he passat per davant, hi havia desenes pel terra, apàtics, amb mirada perduda, sense menjar, entre els arbres, dormint al terra, amb matalassos bruts, sense respostes, en una mena de llim. Per tant, aquest és un punt que encara no s'ha resolt.
3: El rei d'Espanya, Felip VI, s'ha declarat indignat pels fets ocorreguts a Ceuta i en menor mesura també a Melilla. En un comunicat emès per la Casa del Rei, ha dit que l'Estat ha de vetllar per la seguretat de les ciutats autònomes i ha insistit que un episodi així no es pot tornar a repetir. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, diu que no es creu que el govern espanyol no sabés de feia dies que hi hauria aquesta entrada massiva de migrants. Des de Ceuta, Feijóo ha exigit a Sánchez que doni explicaciones.
4: Ayer el presidente del gobierno dijo que la había cogido por sorpresa. Yo no me lo creo. No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 personas.
3: De la seva banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha afirmat que el govern no tenia cap coneixement previ ni hi havia cap informe dels serveis secrets que hi hauria aquesta entrada massiva des del Marroc. La frontera entre Catalunya i França viu aquest dissabte una jornada de normalitat, malgrat l'anunci del govern francès de reforçar els controls per la crisi migratòria de Ceuta. El pas de Boló, on no hi ha més policies dels habituals, i els agents fan controls selectius a alguns cotxes. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
5: Moltes cues pròpies del primer cap de setmana d'agost, però al peatge del Boló, el que connecta l'AP7 amb França, aquest matí no hi havia més agents ni més controls que els habituals. La policia francesa sí que ha parat algunes furgonetes i autobusos, però la majoria de vehicles han travessat sense aturar-se. La majoria de conductors amb qui hem parlat desconeixien les mesures anunciades per França. Entre ells hi ha en Traian, un home que viu a Barcelona i que ha viatjat aquest matí amb la seva família cap a Romania.
6: És lo que hay, no tenemos prisa, no tenemos nada que esconder, somos legales 100%, así que repito, me parece muy bien.
5: Altres viatgers, en canvi, han qüestionat que el reforç sigui necessari. És el cas d'en Víctor Talavera, que considera que el problema encara és lluny de la frontera franco-espanyola.
7: Hombre, yo creo que todavía queda un poco lejos la situación, pero bueno, no lo veo mal tampoco, pero quizá tendría que ser ir allí y controlarlo allí.
5: El govern francès va anunciar aquest divendres el desplegament de 170 agents, drons i avions per anticipar-se a un possible impacte de la crisi migratòria a Ceuta, tot i que també va admetre que ara mateix no hi ha cap efecte sobre la frontera.
3: 5 minuts per 3 quarts de 10.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: Més coses. Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis llargs de calor. Pràcticament no ha plogut i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, la meitat de dies del mes de juliol en algun punt del país es van superar els 40 graus de temperatura. Ho ha explicat aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
9: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta al rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
3: A més, hi ha una estació al barri de les Corts de Barcelona on l'últim mes només hi ha hagut 5 nits amb mínimes per sota dels 25 graus. I durant el juliol pràcticament no ha plogut. La meitat de les estacions del Meteocat han recollit menys d'un litre de pluja. Precisament aquestes altes temperatures han fet que molta gent canviï el seu destí de les vacances. Hi ha zones que en surten perjudicades, però també hi ha alguns destins, com els que cauen a la franja, on es podrà veure l'eclipsi del 12 d'agost, que aquest any es veuran beneficiats. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que els visitants prioritzen zones menys caloroses o opten per viatjar fora del pic de l'estiu. Lluís Manel Dorca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
10: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havíem trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguer, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona.
3: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació gràcies a l'eclipsi. I a Lleida les previsions també són molt bones. Sentim el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre.
11: Especial singularitat del sector del turisme actiu, que estan notant, detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot en les activitats d'aigua. Pensem que estem patint un estiu molt calorós i això convida a gaudir de les activitats d'aigua i, a més, tenim molta aigua.
3: Pel que fa als càmpings, preveuen una ocupació del voltant del 85% i recorden que els últims anys s'ha desestacionalitzat la temporada i al setembre també tenen molts clients. En clau internacional, la Veneçuela, el chavisme al poder i l'oposició comencen avui un diàleg sobre la transició al país i l'objectiu de convocar eleccions presidencials després de la captura de Nicolás Maduro el gener passat. La trobada es fa, però, amb total hermetisme sobre el lloc i l'hora i amb la completa absència de la líder opositora, María Corina Machado. Els Estats Units, que padrinen la reunió, han escollit com a representant de l'oposició una antiga diputada, Dinora Figuera, que ha viscut 8 anys exiliada a Espanya. Un antic ministre amb els governs de Chávez i Maduro, Alejandro Fleming, ha criticat aquesta absència de Machado.
12: En los negociadores es fundamental para garantizar el éxito que los participantes gocen de legitimidad en Venezuela. Por eso es fundamental que María Corina Machado, que hoy es el líder político de mayor relevancia en Venezuela, o participe en las negociaciones o nombre a un representante que participe en esas negociaciones.
3: El chavisme està dividit sobre aquest diàleg i, de fet, un grup de persones han protestat avui a Caracas contra aquest procés i han denunciat el que han qualificat d'ingerència dels Estats Units. Més coses, unes 300.000 persones s'apleguen a la ciutat d'Hamburg, al nord d'Alemanya, per celebrar la desfilada de l'orgull LGTBI, una setmana després de l'atropellament massiu que va causar un mort i una trentena de ferits a Berlín. Precisament el recordatori de l'atemptat a la capital d'Alemanya, dut a terme per un jove islamista mort l'endemà per la policia, ha estat present a les pancartes i també proclames dels manifestants. D'igual manera, centenars de milers de persones s'han aplegat a Amsterdam en el festival World Pride, en el que també s'han homenatjat les víctimes de Berlín. A l'acte hi ha assistit el primer ministre neerlandès, el primer cap de govern al món, que s'ha declarat obertament homosexual. En punt són 3:15 del vespre.
8: El temps.
3: Dani Ramírez.
13: Tenim aquesta tarda, aquest final de tarda i vespre, a Catalunya, un parell de zones amb activitat de pluja, tempestes, llamps i trons, Pirineu Oriental, comarques de Girona i Osona i Lluçanès, i, per altra banda, les Terres de l'Ebre, que una mica més debilitades, tot i que, per exemple, ben a prop, els ports, a Morella, hi han caigut 23 litres per metre quadrat. Les del Ripollès han estat intenses. A Setcases s'acosten als 50 litres per metre quadrat, a Molló 36 litres, n'han caigut 34, Ribes de Freser, Camprodon 17 litres per metre quadrat, igual que també Tregurà de Dalt, 11 s'han privat d'envàs, també ha plogut la Garrotxa, a Besalú 7 litres, a Olot 4, n'han caigut 5 a Sant Feliu de Pallerols, i per tant la pluja que per fi ha arribat a alguns sectors del Pirineu Oriental, com no ho feia els últims 40 o 50 dies. Al sud, les pluges cap a l'Ebre els hi costa superar un litre, dos litres al Baix Ebre. Se n'hi han diluint aquesta tarda i vespre, aquest final del primer dia del mes d'agost, alguna gota arribant al prelitoral, no hauria de ploure a Girona, cap a la Costa Brava, però sí ho pot fer comarques interiors com la Selva o el Gironès. Demà un dia de sol al matí, alguna boirina, algun banc de boira al Pirineu Oriental, farà sol, núvols baixos a la costa, calor i xafogor. Aquesta nit, avís de calor nocturna. Ho adverteix amb un avís al Meteocat, mínimes molt altes, per sobre de 23, 25, 26, a les Terres de l'Ebre i litoral i prelitoral tarragoní, fins i tot tocada al Baix Penedès i Garraf. I demà a la tarda algun ruixat, alguna tempesta, el Pirineu, el Prepirineu, sobretot l'oriental, també cap als ports, però serien ruixats més reduïts i no tan forts com els d'avui.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Les poques hores de descans diari de la primera ministra del Japó, Sanae Takaichi, han generat un intens debat al país asiàtic. Diu que dorm entre 0 i 3 hores al dia, que el cap de setmana se'l passa llegint documents oficials i que en el poc temps que li sobra planxa i fa neteja a casa. Ens ho explica Ignasi Abad.
14: Les sorprenents declaracions de la primera ministra Takaichi s'expliquen per la particular cultura japonesa del treball, en la qual la dedicació a la feina és sagrada. L'expert en política japonesa Lluc Vidal, director del grau de Relacions Internacionals de la UOC, creu que la líder del Partit Liberal vol demostrar que treballa més que ningú, encara que sigui a costa de dormir poc o gens.
15: Això és molt difícil de creure. Si hi hagués aquí un metge, segurament hagués dit que hi hagués mort de dormir 0 hores, però s'entén que ella el que vol dir és que està dormint molt poques hores. Diu que dedica a part el cap de setmana o els dies festius a llegir documents oficials. Per tant, ella el que pretén és donar un exemple a les noves generacions de bona forma de treballar.
14: Vidal alerta que el missatge neotradicionalista de Takaichi cala cada vegada menys a les noves generacions de japonesos.
15: Amb aquesta cultura de l'esforç, d'aixecar el país, de les seves cendres en les que es va quedar després de la Segona Guerra Mundial, això ha tingut una sèrie de conseqüències. La primera és l'enorme estrès. Fins i tot hi ha un concepte que és karoshi, que és mort per excés de treball. Després també no ha permès que la dona entrés en el món laboral durant molt de temps.
14: La presència de les dones en política al Japó és d'entre un 10 i un 15%, i quan hi entren és després de l'edat fèrtil. L'excepció és l'alcaldessa més jove del país, Shoko Kawata, de 35 anys. Governa Yawata, una ciutat de 70.000 habitants, i és el primer càrrec electe que s'agafa una baixa per maternitat, cosa que li ha reportat dures crítiques, especialment d'homes.
3: El restaurant Nómada Copenhagen, declarat 5 vegades del millor establiment gastronòmic del món, amb 3 estrelles Michelin, reobre portes després de 3 anys tancat arran d'un escàndol per maltractament dels treballadors. El seu fundador i xef estrella, René Redzepi, va haver de dimitir per assetjament físic i psicològic al personal enmig d'un clima d'exigència abusiva. Ara el restaurant Noma engega una nova etapa a la capital danesa sota el comandament del xef Pablo Soto, amb un menú de 600 euros per persona, begudes a banda, i això sí, amb uns protocols de treball que garanteixin el benestar dels empleats.
8: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
3: A casa nostra comencen les actuacions per reduir la sobrepoblació de conills a la plana de Lleida per evitar danys als camps de cultiu. El Departament d'Agricultura posa en marxa les accions promeses a les entitats agràries que ara per ara mantenen desconvocades les mobilitzacions previstes per aquest cap de setmana. Ens ho explica Alba Mor.
16: Les actuacions per intensificar el control poblacional de conills s'han començat a desplegar al municipi de Verdú, a la comarca de l'Urgell, una de les zones més tensionades per la presència d'aquest animal a la plana de Lleida. Durant uns 15 dies s'han organitzat una cinquantena de batudes, segons el director dels serveis territorials del Departament d'Agricultura a Lleida, Jaume Feixa.
17: Són 30 recorreguts amb pick-up, vale? Pick-up i armes al damunt, i 24, i si podem, incrementarem, a white nocturns en punt fix. Hem agafat les zones que ens han declarat danys i en les que sabem que hi ha més dany de conill, i aquestes zones les farem, diguem, a peu, fix amb trípode i també arma de foc feta per tècnics especialistes.
16: Posteriorment també es preveuen actuacions a la comarca del Segrià, concretament als municipis d'Aspa i Alfés.
3: Recollir la memòria de les mestres que van fer escola als pobles del Pirineu. Aquest és l'objectiu de Veus de Mestres, un projecte que entrevista les docents que fa dècades van arribar molt joves a les escoles rurals. Els enregistraments preserven la seva experiència i també la memòria d'una època de grans canvis al territori. La Pobla de Segur, Pau Rovira.
18: La iniciativa va néixer el 2025 impulsada pel Museu Hidroelèctric de Cabdella. Fins ara s'han enregistrat ja 8 mestres entre la Vall Fosca i la Pobla de Segur, i la previsió és ampliar el projecte als pròxims anys. Moltes, com l'Angelina Gomà, van arribar al Pirineu amb només 18 o 19 anys.
19: Però aquí a Catalunya sabíem que el primer destí, la primera plaça, era el Pirineu. Això ja era una cosa que ja era sabuda del tot. Jo em sembla que, degut a això, si érem 80 noies a estudiar, que vam acabar magisteri, doncs potser vam fer oposicions, no crec que arribéssim a 10. Perquè hi havia el pensament de que, ui, que anar al Pirineu, als papes no els agradava gaire això.
18: Així ho recorda Dolors Gavàs.
20: Jo la relació amb la gent del poble la recordo a tots els tres pobles molt maca. La recordo molt maca. La gent acollia, la gent quan mataven el porc i portaven una bona ofrena, la gent, tu dies, em fa falta això, algú t'ho portava, et portaven la llenya de l'escola puntualment, almenys jo no vaig bé mai de demanar, mira que se'ns acaba la llenya.
18: A través dels seus records també es recupera la vida quotidiana dels pobles, Lourdes Carrasquer.
21: Y hay una cosa que yo siempre he dicho. Eran gente que tenían mucha dignidad. Muchos no habían salido nunca. Algunas personas mayores habían llegado a Pobla de Segur o con alguna Barcelona, pero ese saber estar, ese silencio, ese respeto, esa escucha, esa aceptación, es que ellos eran uno con el paisaje.
18: A les escoles rurals, però, també obligaven les mestres a adaptar-se a una realitat molt diferent. La feina, recorda Hortènsia Illa, anava sovint més enllà de l'ensenyament.
22: Llavors va vindre a veure un pastor de la meva casa i em va dir si fes classe la nit jo vindria, perquè ara he d'anar a la mili i m'en dóna vergonya que no sé llegir ni escriure. I si fes classe, i sí, llavors li dic, bueno, pues sí.
18: Les entrevistes també recullen els orígens i les motivacions personals de les mestres. També la diversitat de procedències dels docents destinats aquí al Pirineu. Els records no només són acadèmics, també hi ha espai per als moments compartits amb els infants. És la Pilar Rius.
23: I jo, que era molt menuda i molt poc valenta, sempre feia patates i trumfes. I aleshores n'hi havia un espai que al peu sencer no t'hi cabia i tenies que anar de puntes a puntes així. I jo sempre era de les patates i trumfes.
18: Les entrevistes completes es conservaran als arxius per a futures investigacions, mentre que una versió resumida es presentarà públicament. El projecte continuarà el 2027 i el 2028 amb l'objectiu d'arribar a una trentena de mestres enregistrades per seguir preservant la memòria de l'escola rural del Pirineu, que pot ajudar també a reflexionar sobre l'educació actual.
24: I vomitaré a l'aigüera tot l'amor i la cambrera que em consola sempre que tu em deixes sol.
3: I abans dels esports us expliquem que Cambrils, al Baix Camp, vibrarà aquesta nit amb la música i l'espectacle dels que escoltem, la Ludwig Band. El grup d'Espolla i presenta Pel Barri es Comenta, el seu quart disc d'estudi, un àlbum de 13 cançons que els ha consolidat com un dels grups més destacats de l'escena catalana actual.
24: On aquella matinada em vas convertir...
8: Esports.
3: Amb en Roger Arbosa, bona nit.
0: Bona nit. El Girona ha perdut contra l'Arsenal el trofeu Costa Brava, en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. Montilivi, Eduard Solà, bona nit.
1: Hola, bona nit, què tal, Roger? Doncs efectivament, victòria clara i contundent de l'Arsenal, que acaba guanyant aquest trofeu Costa Brava per 1-4. Girona 1, Arsenal 4, en un partit superior. L'equip anglès, amb dos gols a la primera meitat, de Havertz, al minut 15, de Solís, al minut 29. Després han arribat canvis, i amb un Girona que ha mantingut el mateix equip a l'inici de la segona meitat. S'ha esforçat diferències amb un gol d'Arnau, a la sortida d'un córner, ha rematat de cap, ha fet l'1-2, però de seguida amb dues accions molt i molt ràpides, amb només dos minuts de diferència, el 53 i el 54, Doman i el brasiler Gabriel Jesus han fet aquest definitiu 1-4 en el partit de presentació de l'equip que ara entrena Quique Álvarez davant la seva afició. Ara, la setmana que ve, el Girona disputarà dos partits més, dissabte, divendres, contra el Sabadell, dissabte, contra el Nàstic de Tarragona, abans de debutar d'aquí a 15 dies aquí a Montilivi contra el Leganés. Final del partit, doncs, amb aquest Girona 1, Arsenal 4.
0: I també aquest vespre el Sabadell ha empatat contra l'Andorra 0-0. El partit s'ha jugat a porta tancada al CAR de Sant Cugat.
8: 3CAT Info.
0: L'Espanyol també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough, el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos Idolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart d'hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol, el davanter del filial, Marcos Fernández.
2: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
0: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a la liga.
4: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
6: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
0: I més partits que s'han jugat avui. També ha jugat el Madrid, que ha empatat 2-2 contra la Fiorentina, amb gols d'Hendrik i Alexis Siria. L'Atlètic de Madrid també ha jugat i ha perdut contra el United 2-1, amb gol del jugador figuerenc del filial matalasser, Arnau Ortiz. A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a porta tancada a Peralada. Ha debutat una de les noves incorporacions, la jugadora basca que ve de la Reial, Mirare Uria.
25: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras, evidentemente, hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
0: Aquest vespre ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu Deco, el dia que hem sentit Jesse Bisibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys va arribar ahir a Anglaterra i avui ja ha fet el seu primer entrenament. Són declaracions de Bisibu sobre la figura de Hansi Flick.
26: Yeah, I talked with Hansi.
27: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
26: I'm a work hard and be there.
0: Bisibu, que té com a referència un exjugador del Barça.
26: My favorite player, I'd say Neymar.
27: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
26: That's the reason I started to play football.
8: 3CAT Info.
0: I més enllà del futbol, també avui Iris Tió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Tió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Tió i Denis González han estat segons a la prova de duet mix lliure, en aquest cas a 2 dècimes de la parella britànica. I també aquesta tarda s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení, una etapa a Lausana, Suïssa. La victòria ha estat per a la neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest tour, Paula Blasi i Mireia Benito, han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és 12a.
5: 3CAT Info.

0: Tensió social a Ceuta després que s'han frustrat un intent de manifestació de l'extrema dreta per protestar contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. Oficialment hi ha hagut 67 morts, però algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. El president de la ciutat, Juan Jesús Vives, assegura que encara no s'ha tornat a la normalitat. El rei d'Espanya, Felip VI, es declara indignat pels fets correguts a Ceuta i Melilla. En un comunicat emès per la Casa del Rei, ha dit que l'Estat ha de vetllar per la seguretat de les ciutats autònomes i ha insistit que un episodi així no es pot tornar a repetir. Convocada una reunió extraordinària de ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar la crisi migratòria a Ceuta. Aquest matí ho han reclamat per carta una vintena de països liderats per Itàlia i Alemanya, així com també el govern espanyol. Rússia ha atacat amb drons 300 benzineres ucraïneses durant els mesos de juny i juliol per tallar el subministrament de carburant i intimidar la població. És una represàlia del Kremlin pels atacs de Kiev contra les refineries russes que provoquen desabastiment i cues. Tot i la calor intensa, el mes d'agost comença amb bones perspectives pel que fa a l'ocupació turística. Les altes temperatures tiren enrere alguns visitants, però l'eclipsi del 12 d'agost ha disparat les reserves. Tot i això, segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es podran permetre fer ni una setmana de vacances encara que tinguin feina. I la cineasta Estel Díaz presenta la seva òpera prima aquest cap de setmana a l'Atlàntida Film Fest de Palma. Es tracta d'un drama juvenil que retrata el sentiment de culpa d'un grup de joves que guarden un secret.
1: Esports.
2: El Girona ha perdut contra l'Arsenal el trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. El Sabadell ha empatat 0-0 contra l'Andorra, un partit que s'ha jugat a porta tancada al CAR de Sant Cugat. Iris Thió suma dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Thió i Denis González han estat segons a la prova de duet mixt lliure. I victòria de la neerlandesa Lorena Vives a la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi és dotzena en la general, a 18 segons de la líder.
0: I tendència a desaparèixer aquesta nit els xàfecs i les tronades del nord i les Terres de l'Ebre. Diumenge començarà amb cel serè i sol, llevat d'alguns núvols baixos a la costa de Tarragona i Barcelona. Temperatura una mica més alta i tarda, amb ruixats al Pirineu i als ports.
1: 3CAT Info.
0: 10:03, us acompanya fins a les 11, molt de gust, Xavier Palau. A Ceuta s'ha frustrat un intent de manifestació de l'extrema dreta contra l'arribada massiva de migrants d'aquests últims dies, que ha provocat oficialment almenys 67 morts, tot i que algunes fonts eleven les víctimes a més d'un centenar. Avui ha continuat el retorn de migrants al Marroc, gairebé 70.000 aquests dos dies, i s'han reobert comerços i restaurants, però la tensió que es palpa a l'ambient mostra que la ciutat és lluny de tornar a la normalitat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernades.
3: Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida!
4: Doncs mira, això que sentiu són els crits que se sentien fa uns moments a una plaça molt cèntrica de Ceuta, la plaça de los Reyes, on s'havia convocat una manifestació d'extrema dreta. De fet, s'havia anunciat que hi arribarien influencers d'extrema dreta, com Vito Quiles, o fins i tot líders del grup Ultra Núcleo Nacional, que segons m'han informat els han aturat quan han arribat al port de Ceuta. Aquest anunci simplement de manifestació ha encès els ànims d'una ciutat que encara estan, pot semblar un tòpic, però estan caldejats, estan molt a flor de pell, sobretot als barris on aquests dies els veïns s'havien autoorganitzat en grups de defensa, amb pals fins i tot, tallant els carrers per evitar que els migrants entressin a casa seva. Per tant, no han estat uns dies fàcils per a aquests veïns i per això s'han enfrontat a crits amb consignes també contra l'extrema dreta i a favor, deien, d'una Ceuta unida que es reivindica com a multiracial i multireligiosa i que demà espera, per cert, la visita del líder de Vox, Santiago Abascal. Per tant, hi ha hagut un rebuig a l'extrema dreta. Els veïns de Ceuta reivindiquen que han estat ells, amb els soldats i la policia, qui han pogut fer fora els migrants i no els polítics que se'n volen aprofitar. En tot cas, la pregunta ara que plana sobre Ceuta i amb qui que em planteja molta gent, amb qui estic parlant aquesta tarda aquí al centre de Ceuta, és com va passar això. És a dir, qui, com es va orquestrar l'entrada sobtada de 50.000, 60.000 migrants en tan poques hores, corrents, caminant o nedant a través del Tarajal. Els veïns comencen a tenir clar, la majoria apunten al Marroc, tal com ens deia aquest jove Luis, que precisament es volia manifestar amb l'extrema dreta.
5: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todo los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tienen papeles y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
4: Per tant, ell considera que era un pacte amb el rei del Marroc i pocs metres més enllà, una altra senyora, la Lola Suárez, ens deia el mateix. Ella es prenia tranquil·lament una orxata, però també tenia clar que tot ve del Marroc.
6: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
4: El govern espanyol que està dient és que pràcticament tots els migrants hi han tornat cap al Marroc, i és cert, jo he estat moltes hores avui al punt fronterer del Tarajal i he vist com desenes, centenars de nois marroquins joves en grups anaven desfilant cap al Marroc, travessant aquest punt tan vulnerable, tan fràgil com és el Tarajal. També haig de dir que molts anaven custodiats per soldats, per l'exèrcit, que està desplegat a la frontera amb vehicles militars. He vist, per exemple, com literalment hi havia uns joves amb un espigó. Estaven molls perquè s'havien banyat al mar. Hem de recordar que porten 3 dies sense menjar, pràcticament, sense aigua i sense dutxar-se. Sortien molls cap a l'espigó i els soldats s'hi han acostat i, gentilment, els han conduït cap a la frontera. També he vist, jo personalment, com alguns fugien corrents i s'escapaven dels soldats. És a dir, el gruix dels migrants marroquins, els joves, sí que ha marxat, però es veuen encara grups circulant no tant al centre de Ceuta com pels barris, per la perifèria. De fet, és el que deia el president de Ceuta avui, Jesús Vives, que recordava que la situació no s'ha normalitzat.
7: Ceuta no ha logrado la normalidad, que no estamos en normalidad, que todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima, un ambiente anímico en la población de Ceuta marcado por la inquietud y por la preocupación.
4: Aquesta normalitat aparent que avui veiem en aquestes terrasses, aquestes cafeteries que han reobert al centre, hem de recordar que ahir estava tot tancat i barrat, els hotels estan plens, però també hem de recordar que s'ha cancel·lat per aquesta situació migratòria la Fira de Ceuta, que són les grans festes populars, les festes patronals que es fan per Nostra Senyora d'Àfrica. I vull assenyalar una última cosa final, i és que queden grups de joves marroquins per la ciutat, però sobretot queden centenars de subsaharians, no marroquins, sinó subsaharians d'Àfrica, que estan sobretot a platges pròximes al centre d'internament temporal de migrants. Per segon dia, avui he passat per davant, hi havia desenes pel terra, apàtics, a mirada perduda, sense menjar, entre els arbres, dormint al terra, amb matalassos bruts, sense respostes, en una mena de llim. Per tant, aquest és un punt que encara no s'ha resolt.
0: El rei d'Espanya, Felip VI, s'ha declarat indignat pels fets ocorreguts a Ceuta i, en menor mesura, també a Melilla. En un comunicat emès per la Casa del Rei, ha dit que l'Estat ha de vetllar per la seguretat de les ciutats autònomes i ha insistit que un episodi així no es pot tornar a repetir. El monarca també ha subratllat la necessitat de donar més suport tant a Ceuta com a Melilla. D'altra banda, també ha lamentat la mort de desenes de persones durant l'entrada massiva a l'enclavament. La Unió Europea ha convocat per dimarts una reunió extraordinària de ministres de l'Interior per abordar la crisi de Ceuta. Es farà per videoconferència. Tot després que aquest matí ho reclamessin, d'una banda, el govern espanyol i, de l'altra, una vintena de països liderats per Itàlia i Alemanya. L'arribada massiva de persones migrants a la ciutat autònoma espanyola aquesta setmana ha fet aflorar fortes tensions entre dirigents europeus. En una carta, líders de 22 estats, entre els quals Suècia, els Països Baixos o Finlàndia, s'han mostrat crítics amb la regularització recent de més d'un milió de persones migrants a l'estat espanyol, així com amb la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix les devolucions en calent. Consideren que són mesures que han contribuït a l'actual crisi a Ceuta perquè, segons argumenten, afavoreixen l'efecte crida. Hores abans, el president espanyol Pedro Sánchez també havia reclamat una reunió per consensuar una resposta comuna. Sánchez ha aprofitat per criticar l'actitud d'alguns socis comunitaris, com la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Considera que la seva reacció ha estat injusta i basada en prejudicis, notícies falses, ignorància o interès polític. Avui, de fet, Itàlia ha començat a fer controls aleatoris en ports i aeroports a passatgers procedents de l'estat espanyol. Així ho han viscut alguns dels viatgers que aterraven a Roma.
8: Esperava que sí, però no hemos tenido que presentar ninguna documentación. Sí, todo normal.
9: Nada más que vinimos de bajarnos del avión, tuvimos que pasar los DNI. Algunos de nosotros nos hicieron pasar el pasaporte de España. Entonces ya pues, fue una liada.
0: Ahir Meloni va anunciar la suspensió temporal de l'acord Schengen al·legant motius de seguretat.
1: 3CAT Info.
0: Melilla ha reobert progressivament l'única frontera que comparteix amb el Marroc per la baixada de la pressió migratòria. Tot i així, 19 persones hi han entrat nedant aquesta nit passada i no se les ha pogut retornar a causa de la sentència del Tribunal Suprem que impedeix expulsions en frontera. Altres migrants, sense quantificar, hi han entrat per via terrestre i els han retornat al Marroc. Tot i així, la delegada del govern espanyol a Melilla, Sabrina Moch, ha justificat la reobertura de la frontera dos dies després d'haver-la tancat.
10: La presión migratoria ha bajado ahora mismo y eso pues bueno, ha supuesto que podamos abrir de manera progresiva y gradual y siempre ciñéndonos a esos criterios de seguridad a esta apertura de frontera en ambos sentidos.
0: L'obertura ha permès que hagin pogut començar a passar els centenars de vehicles que havien quedat bloquejats als dos costats de la frontera i que pretenien viatjar de la península al Marroc o a l'inrevés, en el conegut com a Pas de l'Estret.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 10 i 12 minuts a Moscou, 3 persones mortes i una quinzena de ferides amb diversos graus de gravetat arran d'una explosió prop d'una cafeteria de la plaça Kudrinskaya, al centre de la capital russa, una zona molt concorreguda a prop del parc zoològic. Es desconeixen les causes de la deflagració, de la qual ha informat fa pocs minuts el Ministeri de l'Interior rus a través de l'agència oficial de notícies TASS. Les forces de seguretat atenen les víctimes i investiguen la possibilitat que s'hagi produït per una fuita de gas. 13 persones han mort en un accident d'avioneta que hi ha hagut a Nazca, al sud del Perú. Per causes que no se saben, l'aparell s'ha estavellat en un camp i després s'ha incendiat. Han mort el pilot, el copilot i la resta del passatge, que eren turistes. Israel intensifica la seva ofensiva al sud del Líban, malgrat l'acord d'alto al foc. A les últimes hores, l'exèrcit ha matat diverses persones que, segons Tel Aviv, eren membres del grup proiranià Hezbollah. Els militars, però, no han detallat el nombre total de víctimes. L'atac es produeix en un moment en què Israel ha augmentat els bombardejos i els atacs prop de la zona groga, la franja ocupada per Tel Aviv, una situació que genera preocupació al govern del Líban, però també a la comunitat internacional. Les Nacions Unides, de fet, han denunciat les explosions d'aquesta setmana a l'entorn de la fortalesa de Beaufort, un castell medieval del segle XII, inclòs a la llista del Patrimoni Mundial en perill de la UNESCO. Israel ha reconegut haver detonat 700 tones d'explosius per destruir suposats túnels utilitzats per Hezbollah. L'ONU ha alertat avui de l'impacte devastador d'aquests atacs en les infraestructures civils, el patrimoni cultural i la memòria col·lectiva de les comunitats del sud del Líban. Tot amb la vista posada a Roma, on dirigents israelians i libanesos es reuniran del 4 al 6 d'agost. Aquesta nova ronda de converses, liderada pels Estats Units, hauria de servir per avançar la retirada de les tropes israelianes al sud del Líban. L'Orient Mitjà en alerta davant una possible escalada per la guerra a l'Iran. Aquesta tarda, gairebé una desena d'ambaixades dels Estats Units a la regió han instat els seus ciutadans a marxar o a estar preparats en cas que calgui fer-ho. A part, també els han recomanat extremar les precaucions i els han advertit de possibles cancel·lacions de vols, tancaments de l'espai aeri i dificultats per desplaçar-se. A Israel, l'exèrcit ja ha activat l'alerta màxima. Es preparen, segons mitjans del país, davant de possibles represàlies per part de Teheran. El règim dels ayatolàs, en les últimes hores, ha acusat els Estats Units d'atiar la tensió i ha amenaçat d'atacar els països aliats de Washington. Mitjans nord-americans han informat sobre la intenció de Donald Trump de llançar una nova campanya de bombardejos massius contra l'Iran, especialment contra infraestructures energètiques. I Rússia també ha atacat amb 300 drons benzineres ucraïneses durant els mesos de juny i juliol com a represàlia pels atacs de Kiev contra les refineries russes de petroli que provoquen desabastiment i cues entre la població. Uns atacs de revenja contra les benzineres que tallen el subministrament i també provoquen el pànic entre la població civil, com explica aquest policia ucraïnès víctima d'un dron.
11: Quan vaig sentir el dron, ja baixava cap a mi. Vaig veure un flash de llum, em vaig aixecar i vaig veure que tenia ferides als braços i les cames. Rússia ho fa per intimidar-nos i crear pànic.
0: Justament avui Ucraïna ha bombardejat un vaixell de càrrega i tres refineries de petroli russes. Per la seva banda, Moscou ha atacat dipòsits de combustible al port ucraïnès d'Odessa i un remolcador al port de Mykolaiv. I unes hores abans, almenys una desena de persones han mort a Kiev, a la capital d'Ucraïna, en una nova onada d'atacs russos amb 185 drons i 35 míssils, 27 dels quals eren balístics.
1: El temps.
0: A Pola Crònica, amb el Dani Ramírez.
12: Les tempestes han estat notícia en aquest primer dia del mes d'agost. Tanta sequera que portàvem des del dia 5 de juny, pràcticament 50 dies, sense ni una gota a molts sectors del sud i del nord, el Pirineu i Prepirineu, per exemple, o xàfecs inferiors a 5, 10, 15 litres. En canvi, n'hem sumat doncs una bona grapada de litres, per exemple, a 7 cases. El Ripollès s'han acostat als 50 litres. N'han caigut entre 38 i 40 a Molló, 35 a Ribes de Freser, 20 a Capdavànol, 24 litres per metre quadrat a Castellà de Nuc, 13 a Ullater, 13 també a Sant Pau de Segúries. Hi ha hagut calamarsa, pedra, sobretot a la vall d'en Bas i a punts del Ripollès o a Planoles, una mica també. Pluja que ha deixat fins a 17 litres per metre quadrat a Sant Privat d'en Bas, 15 a Montagut, al voltant de 5 litres a Olot, o 5 també a Sant Feliu de Pallerols. Tot això va a la baixa, quedarà humitat, quedarà fresca en aquests sectors, aquí agraeixen aquesta pluja i aquestes calamarsades, hi pot haver algun banc de boira, al Pirineu Oriental, a la Garrotxa, i començarem el diumenge amb sol, xafogó allà on no ha plogut. De fet, preveiem temperatura mínima més alta. Tenim un avís de calor nocturna del Meteocat a la costa sud, des del Garraf cap a Tarragona i Delta de l'Ebre. També comarques interiors de les Terres de l'Ebre, probablement mínimes, que no baixin amb tota la nit dels 23, 24, 25 a l'interior i 26, 27 en punts del litoral. Destaquem que el dia serà globalment assolellat, amb alguns núvols matiners a la costa sud, i a la tarda xàfecs i tempestes al Pirineu, aïlladament al Prepirineu i menys probables als ports. De tota manera, ni tanta pluja com dissabte a la tarda, ni tan intenses, ni tanta pedregada. Cada tarda n'hi ha fent ruixat. Dilluns i dimarts baixa una mica la temperatura i dimarts podríem tenir una tongada de tempestes importants i algunes pedregades al centre i nord del país.
1: 3CAT Info.
0: 10 de la nit i 18 minuts, unes 300.000 persones s'han aplegat a la ciutat d'Hamburg, al nord d'Alemanya, per celebrar la desfilada de l'orgull LGTBI una setmana després de l'atropellament massiu que va causar un mort i una trentena de ferits a Berlín. Precisament el recordatori de l'atemptat a la capital d'Alemanya, dut a terme per un jove islamista mort l'endemà per la policia, ha estat present a les pancartes i proclames dels manifestants. D'igual manera, centenars de milers de persones s'han aplegat a Amsterdam en el festival World Pride, en què també s'han homenatjat a les víctimes de Berlín. A l'acte hi ha assistit el primer ministre neerlandès, en Rob Jetten, el primer cap de govern al món, que s'ha declarat obertament homosexual. El president nord-americà Donald Trump ha penjat una imatge a la seva xarxa social que suggereix que Veneçuela hauria de formar part dels Estats Units just el dia que ha de començar un diàleg entre l'oposició i el govern chavista sobre el procés de transició. La reunió, que apadrina precisament la Casa Blanca, ha exclòs la líder opositora Maria Corina Machado en favor de Dinora Figuera, una exdiputada que ha viscut 8 anys a l'exili. Un antic ministre amb els governs de Chávez i Maduro, Alejandro Fleming, ha criticat aquesta absència de Machado.
13: En los negociadores es fundamental para garantizar el éxito que los participantes gocen de legitimidad en Venezuela. Por eso es fundamental que María Corina Machado, que hoy es el líder político de mayor relevancia en Venezuela, o participe en las negociaciones o nombre a un representante que participe en esas negociaciones.
0: El chavisme està dividit sobre aquest diàleg i, de fet, un grup de persones han protestat aquest dissabte a Caracas per denunciar el que qualifiquen d'ingerència dels Estats Units. La imatge que Trump ha compartit a la seva xarxa és un mapa de Veneçuela amb els colors de la bandera nord-americana i el lema Estat 51.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut tres episodis llargs de calor, pràcticament no ha plogut, i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, l'Observatori Fabra i el de l'Ebre, dos dels més antics del país, han registrat el juliol més calorós de la seva història. I aquest estiu ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus en algun punt del país, un menys que en tot l'any passat. Ho ha explicat aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
14: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta el rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
0: També fa molta calor a les nits. Hi ha una estació al barri de les Corts de Barcelona on ja s'ha igualat el rècord anual de 36 nits tòrrides que es va assolir l'any passat. I, a més, durant el juliol pràcticament no ha plogut.
14: Ha sigut dels més secs des de 1950. Moltíssimes estacions han recollit menys d'un litre. És un dels mesos que hauria de ser més plujosos a punts del Pirineu, i fins i tot en aquells llocs el dèficit és molt important.
0: Avui Protecció Civil ha activat en alerta el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes al Pirineu, al Prepirineu i a les Terres de l'Ebre. Tot i així, el risc d'incendis continua sent molt important a la meitat oest del país. A més, també es demana prudència a platges, piscines i rius, perquè aquest estiu ja han mort ofegades a Catalunya 29 persones. 15 es banyaven al mar, 9 en piscines i 5 en aigües interiors. També han resultat ferides 55 persones. L'any passat, en aquestes dates, el balanç era de 22 banyistes morts i 33 de ferits. Els pompiers d'Aran treballen en dos incendis forestals que afecten prats d'alta muntanya, l'un al Tuc de Montpius i l'altre al Tuc de Salana. Els dos focs estan controlats, però recomana als ciclistes i excursionistes que no vagin cap a aquestes zones. Hi ha una desena d'efectius dels bombers amb el suport de dos helicòpters. L'origen dels focs podrien ser les tempestes elèctriques d'ahir. Avui, 200 municipis d'una vintena de comarques estan en perill molt alt d'incendi forestal i 89 en risc extrem. Són pobles i ciutats, sobretot del Pallars Jussà, la Noguera, el Solsonès, el Priorat, l'Alt i el Baix Camp. A més, es mantenen les restriccions d'accés a 7 espais naturals: el Montmell Marmellà, la Serra de Montsant, Prades, la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. A partir d'aquest dissabte, el preu de la gasolina i del dièsel s'encarirà per la retirada dels ajuts al preu dels carburants. El combustible, doncs, passarà a costar uns 6 cèntims més per litre. Omplir el dipòsit aquest estiu ja costa de mitjana 16 euros i mig més que l'estiu passat pel dièsel i 7 euros més per la gasolina 95. Aquesta mesura arriba en plena operació sortida el primer dia d'agost.
15: Esto es el búnker, ¿no? Soy Bebo, Lola.
16: Andy, la absoluta reina del búnker.
0: La pel·lícula Fuego, el debut de la directora Estelle Díaz, s'estrena aquest cap de setmana a l'Atlàntida Film Fest de Palma. La cinta, que es podrà veure a finals d'agost als cinemes, és una història d'amistat juvenil que enllaça dansa i culpa. Palma, Caterina Carmany.
17: Tot canvia per la Lola quan el seu germà mor i ella entra al seu món de ball amb un secret que ho mou tot. Sentim la directora de Fuego, Estelle Díaz.
18: A la pel·lícula, els personatges guarden aquest secret compartit, sobretot per por, un sentiment de culpa, un penediment perquè se senten responsables del que li va passar al Nico. No són capaços d'enfrontar-se al que va passar perquè requereix un procés emocional que és el que fan al llarg de la pel·lícula.
17: Pel·lícula comercial, però que intenta fomentar l'associacionisme i els valors de grup, a la vegada que vol remoure l'espectador i presentar la dansa com una cura.
0: Esports. Falten 5 minuts per 2:15. Els dedicarem per arribar fins a aquesta hora amb la crònica esportiva. Roger Busà, què tal? Bona nit.
2: Bona nit. El Girona ha perdut contra l'Arsenal el trofeu Costa Brava 1-4, en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. L'equip anglès, actual campió de la Premier i finalista de la Champions, ha demostrat ser superior, tot i el gol del Girona, que l'ha fet Arnau a l'inici de la segona part. ha estat l'1-2. El central David López analitza la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges.
19: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer, vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
2: El jugador barceloní demana arribades, sobretot a la posició de central.
19: Hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar. Com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, estem jo i francès. Aleshores, òbviament, que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
2: El pròxim partit del Girona serà divendres que ve contra el Sabadell. L'equip ballesà també ha jugat avui i ha empatat 0-0 contra l'Andorra. El partit s'ha jugat a porta tancada al CAR de Sant Cugat. També avui ha empatat l'Espanyol 3-3 contra el Middlesbrough. El partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos Idolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart hora de joc per molèsties musculars. Són declaracions de l'autor del primer gol, al davanter del filial, Marcos Fernández.
20: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir, y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana. La semana que viene ya empieza la liga y día a día.
2: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a l'inici de lliga.
21: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
22: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
2: I més partits que s'han jugat avui. També ha jugat el Madrid, que ha empatat 2-2 contra la Fiorentina amb gols d'Hendrick i Alexis Siria. L'Atlètic de Madrid també ha jugat i ha perdut contra el United 2-1 amb gol del jugador figuerenc del filial matalasser Arnau Ortiz. A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a Peralada, a porta tancada. Ha debutat una de les noves incorporacions, la jugadora basca que ve de la Reial, Mirare Uria.
23: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras, evidentemente, hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
2: Aquest vespre ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu Deco per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per a la pròxima temporada. Això el dia que hem sentit Jesse Bissibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys va aterrar ahir a Anglaterra i avui ja ha fet el seu primer entrenament. Són declaracions de Bissibu sobre la figura de Hansi Flick.
24: Yeah, I talked with Hansi.
25: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
24: I'm a work hard and be there.
2: Un Bissibu que té com a referència un exjugador del Barça.
24: My favorite player, I'd say Neymar.
25: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
24: That's the reason I started to play football.
2: I més enllà del futbol, Iris Thió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Thió i Lilou Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denis González han estat segons a la prova de duet mixt lliure, en aquest cas a 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
26: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
2: I també aquesta tarda s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení amb inici final a Lausana, a Suïssa. La victòria ha estat per a la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Una de les catalanes, Paula Blasi, ha acabat l'etapa com a millor jove. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és 12a a la general.

0: S'ha de vetllar per la seguretat de les ciutats autònomes i ha insistit que un episodi així no es pot tornar a repetir. I en relació a aquesta crisi a Ceuta, ha convocada una reunió extraordinària de ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar la crisi migratòria. Aquest matí ho han reclamat per carta una vintena de països, liderats per Itàlia i Alemanya, així com també el govern espanyol. Més coses en aquesta segona mitja hora. En aquest segon tram d'informatiu us parlarem de les altes temperatures que han fet que molta gent canviï el seu destí de vacances. Hi ha zones que en surten perjudicades, però també hi ha alguns destins, com els que cauen a la franja on es podrà veure l'eclipsi del 12 d'agost, que aquest any es veuran beneficiats. I cap a 3:15 aproximadament, un nou espai d'un país per voltar, el Turisme 3Cat Info. Fèlix Martín ha anat a Figueres, la capital de l'Alt Empordà, per voltar i fer memòria. També busquem a aquesta hora el titular esportiu. Roger Rosà, què tal? Bona nit.
1: Bona nit.
0: Què destaques?
1: Que el Girona ha perdut contra l'Arsenal el trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. El Sabadell ha empatat 0-0 contra l'Andorra, un partit que s'ha jugat a porta tancada al CAR de Sant Cugat.
0: I l'últim titular és pel temps, amb tendència a desaparèixer aquesta nit els xàfecs i les tronades del nord i les Terres de l'Ebre. Diumenge començarà amb cel serè i sol, llevat d'alguns núvols baixos a la costa tarragonina i barcelonina. Temperatura una mica més alta i tarda amb ruixats al Pirineu i als ports. Tensió a Ceuta aquest dissabte, quan la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. 67 persones han perdut la vida oficialment aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. L'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de la ciutat autònoma, mentre creix la sensació entre la població que tot plegat ha estat orquestrat des de Rabat. Enviat especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
2: Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida!
3: Els ultras de Núcleo Nacional, el Vice Pérez o l'influencer d'extrema dreta Vito Quiles planejaven concentracions al centre de Ceuta, però els plans se li han frustrat. Els ha calgut l'escorta policial per poder moure's per uns carrers on molts veïns els han escridassat reivindicant el caràcter multireligiós i multiracial de Ceuta i acusant-los de voler aprofitar-se d'una situació migratòria extraordinària com la que s'ha viscut els últims dies. Aquest diumenge, per cert, s'espera a Ceuta el líder de Vox, Santiago Abascal.
4: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todo los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tiene papeles y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
3: El Luis, de 17 anys, volia unir-se a la concentració i com molts es preguntava com i per què 60.000 migrants van poder entrar de cop creuant el pas fronterer del Tarajal per aigua o terra el dijous al vespre. És la pregunta que plana en aquesta ciutat que torna a la normalitat a trompicons. La Lola, prenent-se una orxata al principal carrer comercial, apunta al rei del Marroc com a instigador de la situació.
5: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
3: Molt il·lustratiu és el titular del Faro de Ceuta, les 48 hores del xantatge del Marroc a Espanya a costa de Ceuta. Els cavalles, com s'anomenen aquí, asseguren que se senten hostatges de jocs geopolítics. I mentrestant, durant tot el dia, centenars de joves marroquins han desfilat en un èxode invers a través del Tarajal de retorn al Marroc.
6: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Oh, sí, Marroco. Sí.
7: Viva la Casa Blanca, el Grimbus, Chelmus.
3: Els soldats els recollien si calia als espigons o al carrer i els acompanyaven cap a la sortida, segons hem pogut observar. Però com advertia el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, l'ambient a Ceuta és tens i encara queden grups de joves que hem vist caminant per la perifèria.
8: La situació que vive en Ceuta és absolutament insostenible. Les estimacions apunten a que en nostra ciutat han entrado con motivo d'aquest episodi unes 60.000 persones.
3: Han reobert

0: Botigues i cafeteries, però la Fira de Ceuta i les festes patronals de Santa Maria d'Àfrica continuen cancel·lades.
1: I el rei d'Espanya, Felip VI, s'ha declarat indignat pels fets ocorreguts a Ceuta i en menor mesura també a Melilla. En un comunicat emès per la Casa del Rei ha dit que l'Estat ha de vetllar per la seguretat de les ciutats autònomes i ha insistit que un episodi així no es pot tornar a repetir. El monarca també ha subratllat la necessitat de donar més suport tant a Ceuta com a Melilla. D'altra banda, també ha lamentat la mort de desenes de persones durant l'entrada massiva a l'enclavament. Els experts s'interroguen sobre la sospita falta d'informació dels serveis d'intel·ligència espanyols sobre l'entrada de milers de persones a Ceuta. Així ho ha dit el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio. Gemma Pinyol Jiménez és politòloga i investigadora en polítiques migratòries de la Universitat Pompeu Fabra.
2: 50.000 persones que, a més, no venien de la zona de frontera, sinó que algunes d'elles expliquen que havien caminat 500 quilòmetres. Això vol dir que, de manera activa o passiva, les autoritats marroquins sabien i tenien informació d'això. I la pregunta seria per què només, no perquè no en tenia informació altres espais, no, d'intel·ligència.
1: Per Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, les persones migrants poden ser instrumentalitzades per diferents opcions polítiques. Ho ha explicat aquí, a 3Cat Info.
3: S'instrumentalitzen pels dos costats, pel costat del govern marroquí, per pressionar el govern espanyol, i s'instrumentalitza molt directament per part de l'extrema dreta i més enllà per imposar un relat d'invasió, d'allau, de falta de control que porta a tota una sèrie de mesures i discursos clarament no només xenòfobs, sinó clarament il·liberals.
1: Pel que fa a les reaccions polítiques, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, diu que no es creu que el govern espanyol no sabés de feia dies que hi hauria aquesta entrada massiva de migrants. Des de Ceuta, Feijóo ha exigit a Sánchez que doni explicacions.
4: Ayer el presidente del gobierno dijo que la había cogido por sorpresa. Yo no me lo creo. No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 personas.
1: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha afirmat que el govern no tenia cap coneixement previ ni hi havia cap informe dels serveis secrets que hi hauria aquesta entrada massiva des del Marroc. I de la situació de Ceuta n'hem parlat a aquesta emissora amb Òscar Camps, fundador i director de l'ONG Open Arms. Considera que reduir un fenomen tan complex a un simple efecte crida és ignorar les causes de la immigració.
5: La realitat és molt més complexa. Les persones no abandonen casa seva perquè sentin un missatge a les xarxes socials. Ho fan perquè fugen de conflictes, de la persecució, de la pobresa extrema, de la violència, o perquè veuen una oportunitat que creuen que serà, doncs, irrepetible.
1: Camps també lamenta que ningú busqui els motius principals que han portat a aquesta situació.
5: És una tragèdia humanitària, però també és el fracàs d'una estratègia política, d'una política migratòria que ja fa anys que denunciem. El més greu és que continuem comptant morts i, mentrestant, ningú assumeix les causes que els han provocat, aquests morts, no?
1: En aquest sentit, ha explicat que des d'Open Arms ja fa 10 anys que treballen per intentar evitar les morts de persones migrants al Mediterrani i ha advertit que intentar externalitzar el control migratori cap a tercers països acaba convertint les persones en una eina de pressió política.

0: 5 minuts per arribar a 3 quarts d'11. Sintonitzeu 3Cat Info. Les altes temperatures han fet que molta gent canviï el seu destí de les vacances. Hi ha zones que en surten perjudicades, però també hi ha alguns destins, com els que cauen en la franja on es podrà veure l'eclipsi del 12 d'agost, que aquest any es veuran beneficiats. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que els visitants prioritzen zones menys caloroses o opten per viatjar fora del pic de l'estiu. Lluís Manel Dorca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
1: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havíem trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguer, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona.
0: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació gràcies a l'eclipsi. I a Lleida les previsions també són molt optimistes. Sentim Juli Alegre, és el director del Patronat de Turisme.
2: Especial singularitat del sector del turisme actiu, que estan notant, detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot en les activitats d'aigua. Pensem que estem patint un estiu molt calorós i això convida a gaudir de les activitats d'aigua i, a més, tenim molta aigua.
0: Pel que fa als càmpings, preveuen una ocupació del voltant del 85% i recorden que els últims anys s'ha desestacionalitzat la temporada i al setembre també tenen molts clients. Però ara bé, no tothom pot fer vacances, encara que tingui feina. Segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es pot permetre una setmana de descans fora de casa. Una situació força habitual, per exemple, en el cas dels treballadors autònoms i de les famílies monoparentals. Ho han explicat al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio la Maria Serra, és una estudiant i autònoma de 24 anys, i l'Olesia Gul, una refugiada ucraïnesa que viu amb la seva filla sola a Barcelona.
3: Si ets jove i vius a Barcelona i has d'estudiar, fas coses d'hostaleria o cuidar nens. Per tant, vacances com a tal, jo fa molts anys que l'estiu no faig. Treballes els estius per poder sobreviure durant l'any.
4: Miras a otros y te sientes como un fracaso. No descansas, no estás feliz, al revés. Estás como muy no hecho y moralmente esto baja mucho.
5: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: El municipi de Verdú, a la comarca de l'Urgell, és un dels punts on el Departament d'Agricultura ha incrementat les mesures per reduir la densitat de conills als camps de cultiu. Fins al 13 d'agost es preveu fer una cinquantena de batudes a la zona, una de les més afectades pels danys de la fauna a les finques. Alba Mor.
6: Pocs dies després de la reunió entre el conseller Òscar Ordeig i les entitats agràries per negociar millores per gestionar la sobrepoblació de conills a la plana de Lleida, el Departament d'Agricultura ja ha intensificat les mesures que han de servir per reduir la densitat de conills als camps de cultiu. El director dels serveis territorials a Lleida, Jaume Feixa, diu que amb la cinquantena d'actuacions previstes al municipi de Verdú, la disminució de conills a la zona es farà notar.
7: La densitat de conill que hi ha de mitjana a les parcel·les que hem anat a fer les mesures, que són les que ens han declarat dany, estem parlant de 6 a 10 conills per hectàrea. I amb el nivell d'actuacions que hi haurà una disminució dràstica segur. Després això s'haurà de mantenir en el temps i això ja és feina de les àrees privades de casa, dels agricultors. Nosaltres continuarem, no vindrem durant 15 dies seguits a fer actuacions. Seran més espaiades, però es tracta de mirar de mantenir aquesta neteja que es farà en aquests 15 dies.
6: Les accions s'allargaran fins al 13 d'agost i posteriorment es preveuen aplicar mesures similars a la comarca del Segrià, concretament als municipis d'Aspa i Alfés.
0: Després que Òmnium Cultural de Terrassa decidís retirar el Premi Ferran Canyameres de novel·la d'intriga a Jordi Soler Comas per incompliment de les bases, l'autor es defensa dient que va oferir a Pagès Editors comprar els drets del llibre. En declaracions, aquesta emissora ha explicat que les xifres de vendes dels últims premis són molt baixes i que això pot afectar la seva carrera.
8: Per diferents motius, a mi Pagès em semblava que era molt mala opció per mi. Havia consultat les xifres de venda dels premis anteriors i havia vist que eren unes xifres molt baixes. I llavors, avui en dia, que els autors estem sotmesos a la dictadura de les vendes, clar, si el teu últim llibre ha venut molt poc, i quan dic molt poc vull dir menys de 100 exemplars, és molt difícil vendre el següent llibre.
0: Soler assegura que en cap moment ha actuat a l'esquena d'Òmnium Cultural, que la novel·la no estava venuda a cap altre editorial i que Pagès es va tancar en banda a fer cap tipus de negociació.
8: Ma, jo el primer que hagués fet hauria sigut parlar amb aquest autor, posar-me en contacte amb ell, dir-li, escolta'm, què t'està passant, intentar seduir-lo, intentar, doncs, si està en un error, demostrar-ho. No va haver res d'això.
0: El jurat va premiar la novel·la Icunde per unanimitat i en va destacar l'alt valor literari. Amb 35 edicions, el Ferran Canyameres és el guardó de novel·la d'intriga més antic del país en el gènere i també el de major dotació econòmica, amb 5.500 euros per l'obra guanyadora.
5: El temps.
0: Hem arribat a 3:15, a 3Cat Info. Moment d'obrir una nova àrea de servei. Tenim a punt la previsió meteorològica pel que queda de dissabte i també pel diumenge, amb la crònica a punt del Dani Ramírez.
9: Les tempestes han estat notícia en aquest primer dia del mes d'agost. Tanta sequera que portàvem des del dia 5 de juny, pràcticament 50 dies, sense ni una gota a molts sectors del sud i del nord, el Pirineu i Prepirineu, per exemple, o xàfecs inferiors a 5, 10, 15 litres. En canvi, n'hem sumat, doncs, una bona grapada de litres. Per exemple, a 7 cases, al Ripollès s'han acostat als 50 litres, n'han caigut entre 38 i 40 a Molló, 35 a Ribes de Freser, 20 a Capdevànol, 24 litres per metre quadrat a Castellà de Nuc, 13 a Ullater, 13 també a Sant Pau de Segúries. Hi ha hagut calamarsa, pedra, sobretot a la Vall d'en Bas i a punts del Ripollès o a Planoles, una mica també. Pluja que ha deixat fins a 17 litres per metre quadrat a Sant Privat d'en Bas, 15 a Montagut, al voltant de 5 litres a Olot, o 5 també a Sant Feliu de Pallerols. Tot això va a la baixa, quedarà humitat, quedarà fresca en aquests sectors, aquí agraeixen aquesta pluja i aquestes calamarsades, hi pot haver algun banc de boira, al Pirineu Oriental, a la Garrotxa, i començarem el diumenge amb sol, xafogó allà on no ha plogut. De fet, preveiem temperatura mínima més alta. Tenim un avís de calor nocturna del Meteocat a la costa sud, des del Garraf cap a Tarragona i Delta de l'Ebre. També comarques interiors de les Terres de l'Ebre, probablement mínimes, que no baixin amb tota la nit dels 23, 24, 25 a l'interior i 26, 27 en punts del litoral. Destaquem que el dia serà globalment assolellat, amb alguns núvols matiners a la costa sud, i a la tarda xàfecs i tempestes al Pirineu, aïlladament al Prepirineu i menys probables als ports. De tota manera, ni tanta pluja com dissabte a la tarda, ni tan intenses, ni tanta pedregada. Cada tarda n'hi ha fent ruixat. Dilluns i dimarts baixa una mica la temperatura i dimarts podríem tenir una tongada de tempestes importants i algunes pedregades al centre i nord del país.
5: A 3Cat Info,
10: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per
5: insostenibles.
11: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd, llenas de agua.
5: El retrat d'un planeta en crisi.
12: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
13: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
5: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. 3Cat Info. Un país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
14: Avui us proposem voltar per Figueres i un cop allà fer memòria. Recordeu les joguines de quan éreu petits o dels vostres pares o dels vostres avis? Hi havia qui jugava amb la baldufa, d'altres escacs, alguns amb jocs de llauna. O potser éreu més de jocs de taula. Juguéssiu el que juguéssiu, segurament en trobareu algun exemplar al Museu del Joguet de Catalunya, que és a la capital de l'Alt Empordà. La Laia Claret ha anat a Figueres i ha fet una visita.
15: Arribem a la porta del Museu del Joguet de Figueres, al carrer Sant Pere 1. És ben bé entre la Rambla i el Museu Dalí, i aquí ens espera en Pep Canaleta, que és el director. Pep, bon dia.
16: Hola, bon dia.
15: Recomaneu començar la visita pel segon pis, és així?
16: Sí.
15: Doncs pugem-hi. Només arribar al pis de dalt, home, entrem a una sala. Aquí hi ha una maqueta d'un tren. Quants metres quadrats té aquesta maqueta?
16: Això deu tenir uns 40 metres quadrats i reprodueix diferents parts del territori de Catalunya, des del tramvia de Vallvidrera, el de Núria i un supertren. És una maqueta que havia construït el senyor Andreu Costa Pedro a casa seu.
15: Anem cap a la sala del costat. A mi, per exemple, aquí em crida l'atenció unes baldufes.
16: Sí, aquí hi ha tota la història del baldufa, que és un símbol del museu, i per tant en tenim moltíssimes donacions de molts llocs, de molts països.
15: I al final hi veiem instruments aquí també.
16: Això és un espai que tenim dedicat a un gran amic del museu, que és en Pascal Comelade, que és un músic que una de les seves peculiaritats és que molts dels seus concerts i espectacles utilitza instruments de joguina, i és molt amic del museu. I llavors tenim aquest espai, que ja ha fet diverses donacions dels seus pianos petits, de les seves guitarres. Tenim allà també un rascador que havia pertingut en Boris Biel.
15: Ara aquí veig ben bé una vitrina que hi ha al costat, tot de pilotes de futbol, i veig també tres cobis.
16: Sí, són
15: dels jocs del 92, no?
16: Cedits per en Pasqual Maragall, que tenia una gran relació amb el museu i amb el seu director, en Josep Maria Joan i Rosa.
15: Baixem al pis de baix. Una cosa que em crida l'atenció d'aquesta sala és una maleta o fins i tot un joc d'escacs.
16: Aquestes són dues donacions particulars. Una és d'un senyor que va estar en el camp de concentració d'Argelers, que és en Damià Calvet, que va fer un joc d'escacs a través de fustes, de cadires i de diferents elements que hi havia en el camp de concentració. Va fer un joc d'escacs.
15: És del 1939, veig. Sí, sí. I al costat una maleta de ferro.
16: La maleta és d'en Leopold Benguerel, un senyor que de petit, durant el seu exili el 1939, al setembre, quan van haver de marxar, a casa seu li van dir que fes la maleta amb tots els seus objectes. Aquesta maleta va viatjar amb ell durant tota la seva vida. I llavors, quan va tornar amb els anys, quan es va fer gran, va dir voler deixar algun lloc amb tots els objectes que tenia posats dintre la maleta a l'època, que hi ha una baldufa, unes caniques, uns cromos, i la va cedir al museu.
15: I en girem i tornem a veure tot de trens. Aquí veiem jocs de llauna, no?
16: Hi ha molta part de la col·lecció de Josep Maria Joan, però llavors podem destacar un dels trens, que és el tren amb el que jugava en Salvador Puig Antic. Les tres germanes van fer la donació.
15: Aquí a la dreta ens hi queden tricicles, bicicletes, no?
16: Sí, patinets, cavalls de cartró fets de paper matxer que porten rodes per córrer, com allà tenim el de l'Ernest Lluc, o patinets com el d'en Quim Monzó.
15: Sí, són dos patins, això, no? I veig que n'hi ha un que el fre de davant el té més desgastat que l'altre, el dret.
16: Sí, amb la donació va fer un petit text on acaba dient això. Ara que miro, veig que no vaig aprendre mai a frenar amb l'esquerra, no?
15: Es veu, eh? Veiem una sala de Mecano, una sala de màgia on hi ha donacions de Joan Brossa, i al final una de les cireretes del pastís, Dalí, la seva germana, l'Orca.
16: Un triangle de tres personatges que van tenir una relació a la seva joventut, i aquí podeu veure en la vitrina des d'uns Dalís de la primera època d'en Dalí fins a uns dibuixos de l'Anna Maria Dalí fins al personatge més important que tenim en aquesta vitrina, que és l'Osito Marquina, que el nom li va posar en Federico García Lorca. Tenim aquest gosset, que és de la casa Steiff, que està molt ben conservat i que el tenim tal com ells el tenien. Un osset que tant en Dalí dibuixava en els seus primers dibuixos, el feia sortir, veus l'osset en la finestreta d'allò.
15: També hi veiem aquí al costat unes cartes que s'intercanviaven entre Anna Maria, Lorca i Dalí. Amb qui la va fer aquesta donació?
16: Aquesta donació la va fer l'Anna Maria Dalí. Quasi totes les cartes les va donar a la Fundació Federico García Lorca, excepte les que parlen de l'osset, que aquestes les tenim en el museu i són les que pots veure i consultar.
15: Quanta estona es necessita, més o menys?
16: Una horeta pots fer una visita, més o menys, en condicions.
15: O més, eh? Jo també t'ho dic. Gràcies, Pep. Fins ara.
16: Fins ara.
14: Trobareu tota la informació al web del Museu del Joguet, les3wmjc.cat. El muntatge musical és de Xavi Luna.
5: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Ara falten 6 minuts per arribar a les 11.
1: Esports.
0: Tanquem informatiu amb la crònica esportiva a punt amb el Roger Bosà. Roger, què tal? Bona nit.
2: Bona nit, Xavi. El Girona ha perdut contra l'Arsenal el trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. L'equip anglès, actual campió de la Premier i finalista de la Champions, ha demostrat ser superior, tot i el gol del Girona, que l'ha fet Arnau. A l'inici de la segona part ha estat l'1-2. El central David López analitza la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges.
3: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
2: El jugador barceloní demana arribades, sobretot a la posició de central.
3: Hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar. Com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, estem jo i francès. Aleshores, òbviament, que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
2: El pròxim partit del Girona serà divendres que ve contra el Sabadell. L'equip vallesà també ha jugat avui i ha empatat 0-0 contra l'Andorra. El partit s'ha jugat a porta tancada al Car de Sant Cugat. Abans, també avui, ha jugat l'Espanyol i també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough, el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos i Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol, el davanter del filial, Marcos Fernández.
4: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá. Intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
2: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a l'inici de lliga.
5: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
6: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
2: A la Lliga femenina, el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a porta tancada a Peralada. Ha debutat una de les noves incorporacions, la jugadora basca que ve de la Reial, Mirare Uria.
7: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras evidentemente hemos venido a ganar este partido, pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando passa temporada que no es viene tan ilusionante.
1: 3CAT Info.
2: Aquest vespre ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu d'Eco per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per a la pròxima temporada. Això el dia que hem sentit Jesse Bisibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys va aterrar ahir a Anglaterra i avui ja ha fet el seu primer entrenament. Són declaracions de Bisibu sobre la figura de Flick.
8: Yeah, I talked with Hansi.
9: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
8: I'm a work hard and be there.
2: Un Bisibu que té com a referència un exjugador del Barça.
8: My favorite player, I'd say Neymar.
9: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
8: That's the reason I started to play football.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Més enllà del futbol, Iris Tió ha aconseguit avui dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Tió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Tió i Denis González han estat segons a la prova de duet mix lliure, en aquest cas a 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
10: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
2: També aquest dissabte s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení amb inici i final a Lausana, a Suïssa, una etapa de 138 quilòmetres. La victòria ha estat per a la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és dotzena a la general. Aquest diumenge, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I en bàsquet, el Manresa ha anunciat avui el fitxatge de l'aler pivot nord-americà Timmy Allen, de 26 anys. Allen ve del PAOK grec i signa per una temporada. D'altra banda, la Federació Francesa rebutja les apel·lacions del Mònaco i això vol dir que el club monegasc, vigent campió de França, no podrà participar en cap de les dues primeres categories del bàsquet francès.
1: 3CAT Info. Tresca Info.

0: A Ceuta, la població impedeix que l'extrema dreta es manifesti contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. L'exèrcit i la policia han continuat aquest dissabte amb les expulsions per la frontera del Marroc. Algunes fonts eleven la xifra de morts entre les persones que intentaven entrar a la ciutat a més de 100, tot i que oficialment es manté en 67. Mentre la ciutat recupera el pols amb la reobertura de comerços, la polèmica política creix. Pedro Sánchez critica, per carta, la reacció, diu, egoista d'alguns socis de la Unió Europea davant la situació a la ciutat autònoma. Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió dels ministres de l'Interior. Aquest dissabte, dos dies després de l'inici de la crisi a Ceuta, el rei Felip VI s'ha pronunciat per demanar que l'Estat vetlli per evitar que la situació es repeteixi. En un comunicat, el monarca expressa la seva preocupació i indignació per uns fets que qualifica de greus i diu que cal adoptar mesures per garantir la seguretat de Ceuta i Melilla. Tot i la calor intensa, el mes d'agost comença amb bones perspectives pel que fa a l'ocupació turística. Les altes temperatures tiren enrere alguns visitants, però l'eclipsi del 12 d'agost ha disparat les reserves. Tot i això, segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es podran permetre fer ni una setmana de vacances, encara que tingui feina. Els castellers de Vilafranca descarreguen el primer castell de 10 de la temporada. Ha estat un 3 de 10 a la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
1: Esports. Aquest dissabte han jugat partits amistosos al Girona, el Sabadell i l'Espanyol. El Girona ha perdut contra l'Arsenal al Trofeu Costa Brava 1-4. El Sabadell ha empatat 0-0 contra l'Andorra i l'Espanyol també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough anglès. Iris Tió aconsegueix dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Tió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Tió i Denis González han estat segons a la prova de duet mix lliure. I victòria de la ciclista neerlandesa Lorena Vives a la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi és dotzena a la general, a 18 segons de la líder.
0: Pel que fa al temps, es notarà una refrescada de lleugera a notable al Pirineu, punts del nord de Barcelona i a l'interior de Girona, després de les darreres tempestes i pedregades. Molta xafogor i calor a la costa i a les Terres de l'Ebre, amb un avís activat de calor nocturna. Temps assolellat aquest diumenge, amb núvols baixos a la costa. Tarda variable i xàfecs al Pirineu i Prepirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Tensió a Ceuta aquest dissabte quan la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. 67 persones han mort oficialment aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. L'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de la ciutat autònoma, mentre creix la sensació entre la població que tot plegat ha estat orquestrat des de Rabat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida!
4: Els ultras de Núcleo Nacional, el Vice Pérez o l'influencer d'extrema dreta Vito Quiles planejaven concentracions al centre de Ceuta, però els plans se li han frustrat. Els ha calgut l'escorta policial per poder moure's per uns carrers on molts veïns els han escridassat reivindicant el caràcter multireligiós i multiracial de Ceuta i acusant-los de voler aprofitar-se d'una situació migratòria extraordinària com la que s'ha viscut els últims dies. Aquest diumenge, per cert, s'espera a Ceuta el líder de Vox, Santiago Abascal.
5: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todo los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tienen papeles y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
4: El Luis, de 17 anys, volia unir-se a la concentració i com molts es preguntava com i per què 60.000 migrants van poder entrar de cop creuant el pas fronterer del Tarajal per aigua o terra el dijous al vespre. És la pregunta que planen aquesta ciutat que torna a la normalitat a trompicons. La Lola, prenent-se una orxata al principal carrer comercial, apunta al rei del Marroc com a instigador de la situació.
6: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Uh-huh. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
4: Molt il·lustratiu és el titular del Faro de Ceuta, les 48 hores del xantatge del Marroc a Espanya a costa de Ceuta. Els cavalles, com s'anomenen aquí, asseguren que se senten hostatges de jocs geopolítics. I mentrestant, durant tot el dia, centenars de joves marroquins han desfilat en un èxode invers a través del Tarajal de retorn al Marroc.
7: Oh, Morroco, no treball. No, no, Morroco. Oh, oh, sí, Morroc. Sí.
8: Viva la Casa Blanca, el Grimbus, Chelimut.
4: Els soldats els recollien si calia als espigons o al carrer i els acompanyaven cap a la sortida, segons hem pogut observar. Però com advertia el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, l'ambient a Ceuta és tens i encara queden grups de joves que hem vist caminant per la perifèria.
9: La situació que vive en Ceuta és absolutamente insostenible. Las estimaciones apuntan a que en nuestra ciudad han entrado con motivo de este episodio unas 60.000 personas.
4: Han reobert botigues i cafeteries, però la Fira de Ceuta i les festes patronals de Santa Maria d'Àfrica continuen cancel·lades.
0: Amb la crisi gairebé superada, el debat polític se centra ara a aclarir-ne les causes i depurar responsabilitats. L'última reacció arriba des de la Casa del Rei. Felip VI s'ha declarat indignat pels fets de Ceuta i ha demanat a l'Estat que vetlli perquè no es tornin a repetir. D'altra banda, el govern espanyol celebra l'eficàcia amb què han aconseguit revertir la situació en només 24 hores davant les crítiques del Partit Popular, que l'acusa de saber des de fa dies que hi hauria una entrada massiva de migrants. Madrid, Alba Gil.
10: Dos dies després que esclatés la pitjor crisi migratòria dels últims temps, el rei Felip VI es mostra indignat. Diu que ha seguit amb gran preocupació els greus esdeveniments i lamenta la mort trista i tràgica de desenes de persones. Ho ha fet en un comunicat en què assegura que l'Estat, que ell mateix lidera, ha de vetllar per la seguretat i per evitar que episodis així es tornin a repetir. Això mateix li han preguntat al ministre de l'Interior, que no ho ha descartat, tot i que ha assegurat que tenen múscul suficient per fer-hi front. Fernando Grande Marlaska continua responsabilitzant de la situació les màfies de tràfic de persones i tanca files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i en destaca la col·laboració. També nega que fos possible preveure la crisi perquè, admet, va agafar per sorpresa els serveis d'intel·ligència.
11: No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
10: Alberto Núñez Feijóo pensa tot el contrari, que el govern espanyol ho sabia des de principis de setmana i, tot i que per ara no presenta proves, exigeix explicacions a la Moncloa.
12: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 persones.
10: I fent seu el discurs de l'extrema dreta, Feijóo ha qualificat l'entrada de migrants d'ocupació premeditada.
0: Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió extraordinària de ministres de l'Interior per abordar la crisi de Ceuta, que ha fet aflorar les tensions entre els socis europeus. Tot després que ho reclamessin d'una banda el govern espanyol i de l'altra una vintena de països liderats per Itàlia i Alemanya. En una carta, líders de 22 estats s'han mostrat crítics amb la regularització recent de més d'un milió de persones migrants a l'estat espanyol, així com amb la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix les devolucions en calent. Consideren que són mesures que han contribuït a l'actual crisi perquè, segons argumenten, afavoreixen l'efecte crida. El president espanyol, Pedro Sánchez, hores abans també havia reclamat una reunió per consensuar una resposta comuna. Sánchez ha criticat també l'actitud d'alguns socis europeus, com la de la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Considera que la seva reacció ha estat injusta i basada en prejudicis, notícies falses, ignorància o interès polític. Aquest dissabte, de fet, Itàlia ha començat a fer controls aleatoris en ports i aeroports de passatgers procedents de l'Estat espanyol. Així ho han viscut alguns dels viatgers que han aterrat a Roma.
13: Esperava que sí, però no hem tingut que presentar ninguna documentació. Sí, tot normal.
14: Nada más que vinimos de bajarnos del avión, tuvimos que pasar los DNI. Algunos de nosotros nos hicieron pasar el pasaporte de España. Entonces ya, pues, fue una liada.
0: Meloni va anunciar divendres la suspensió temporal del Tractat de Schengen al·legant motius de seguretat. Òscar Camps, fundador i director de l'ONG Open Arms, alerta que és molt possible que el nombre de morts a Ceuta augmenti i lamenta que cap autoritat estigui buscant les causes principals que han portat aquesta situació. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
15: És una tragèdia humanitària, però també és el fracàs d'una estratègia política, una política migratòria que ja fa anys que denunciem. El més greu és que continuem comptant morts i, mentrestant, ningú assumeix les causes que els han provocat, aquests morts, no?
0: Camps considera que reduir un fenomen tan complex a un simple efecte crida és ignorar les causes de la immigració. També afegeix que intentar externalitzar el control migratori cap a tercers països acaba convertint les persones en una eina de pressió política.
2: 3CAT Info.
0: Més coses. 13 persones, 11 d'elles turistes, han mort en un accident d'avioneta al Perú. L'aparell, que feia un vol turístic sobre les línies de Nazca, al sud del país, s'ha estavellat contra el terra i després s'ha incendiat. Segons la policia peruana, no hi ha hagut cap supervivent. De moment no se saben les causes del sinistre. Aquest divendres es van tornar a autoritzar els vols a la zona després d'estar suspesos uns dies a causa dels forts vents i les tempestes de sorra. Les línies de Nazca són un dels principals reclams turístics d'aquesta zona. Es tracta de dibuixos que representen línies rectes, formes geomètriques i figures d'animals fetes al terra del desert. L'Orient Mitjà està en alerta davant una possible escalada per la guerra a l'Iran. Aquesta dissabte a la tarda, gairebé una desena d'ambaixades dels Estats Units a la regió han instat els seus ciutadans a marxar o estar preparats en cas que calgui fer-ho. A part, també els han recomanat extremar les precaucions i els han advertit de possibles cancel·lacions de vols, tancaments de l'espai aeri i dificultats per desplaçar-se. A Israel, l'exèrcit ja ha activat l'alerta màxima. Es preparen, segons mitjans del país, davant de possibles represàlies per part de Teheran. El règim dels ayatolàs, en les últimes hores, ha acusat els Estats Units d'atiar la tensió i ha amenaçat d'atacar els països aliats de Washington. Mitjans nord-americans han informat sobre la intenció de Donald Trump de llançar una nova campanya de bombardejos massius contra l'Iran, especialment contra infraestructures energètiques. Rússia ha atacat amb drons 300 benzineres ucraïneses durant els mesos de juny i juliol com a represàlia pels atacs de Kiev contra les refineries russes de petroli, que provoquen desabastiment i cues entre la població. Els atacs de revenja contra les benzineres tallen el subministrament i també provoquen el pànic entre la població civil, com explica aquesta policia ucraïnès víctima d'un dron.
16: Quan vaig sentir el dron, ja baixava cap a mi. Vaig veure un flash de llum, em vaig aixecar i vaig veure que tenia ferides als braços i les cames. Rússia ho fa per intimidar-nos i crear pànic.
0: Justament aquest dissabte, Ucraïna ha bombardejat un vaixell de càrrega i tres refineries de petroli russes. Per la seva banda, Moscou ha atacat dipòsits de combustible al port ucraïnès d'Odessa i un remolcador al port de Mykolaiv. I unes hores abans, almenys una desena de persones han mort a Kiev en una nova onada d'atacs russos amb 185 drons i 35 míssils, 27 dels quals eren balístics. A Moscou, almenys tres persones han mort i una vintena han resultat ferides de diversa gravetat arran d'una explosió a prop d'una cafeteria de la plaça Kudrinskaya, al centre de la capital russa. La policia atribueix l'explosió a un artefacte artesanal col·locat per una dona, ja que un agent de seguretat ha vist com la dona dipositava l'artefacte sense entrar al local. So de sirenes i cotxes policials arran de la deflagració a una zona molt concorreguda a prop del Parc Zoològic de Moscou. La policia encercla la zona a la recerca de pistes mentre els serveis sanitaris evacuaven les víctimes. El president nord-americà Donald Trump ha penjat una imatge a la seva xarxa social que suggereix que Veneçuela hauria de formar part dels Estats Units, coincidint en el temps amb l'inici d'un diàleg entre l'oposició i el govern chavista sobre el procés de transició. La reunió, que apadrina precisament la Casa Blanca, ha exclòs la líder opositora, Maria Corina Machado, en favor de Dinora Figuera, una exdiputada que ha viscut 8 anys a l'exili. Un antic ministre, amb els governs de Chávez i Maduro, Alejandro Fleming, ha criticat aquesta absència de Machado.
17: En los negociadores es fundamental para garantizar el éxito que los participantes gocen de legitimidad en Venezuela. Por eso es fundamental que María Corina Machado, que hoy es el líder político de mayor relevancia en Venezuela, o participe en las negociaciones o nombre a un representante que participe en esas negociaciones.
0: El chavisme està dividit sobre aquest diàleg i, de fet, un grup de persones han protestat aquest dissabte a Caracas per denunciar el que han qualificat d'ingerència dels Estats Units. La imatge que Trump ha compartit a la seva xarxa Truth és un mapa de Venezuela amb els colors de la bandera nord-americana i el lema Estat 51.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
18: La temperatura baixarà una mica en aquests llocs on hi ha plogut la tarda i vespre d'aquest dissabte, 1 d'agost, que ens ha portat un canvi de temps pel que fa a tempestes, tamborinades, calamarsades i alguna pedregada. Sobretot Pirineu Oriental, fins la Vall d'en Bas, a punts de la Garrotxa, doncs hi ha hagut calamarsa de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres en el cas de Molló. Aquí en pluges que han arribat a superar els 38-40 litres per metre quadrat a 7 cases... pràcticament 50 litres per metre quadrat. Feia gairebé 2 mesos que no hi plovia tant al Pirineu. Molló, la mida de la pedra, insistim que ha anat de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres. Ribes de Freser, 35 litres per metre quadrat. Cap de Bànol, 20 litres. A Ripoll, 16. N'han caigut 24 a Castellà de Nuc, o també a Morella. Ha plogut al sud del país. A la Sénia, fins a 5 litres per metre quadrat. A la Ràpita, 3 litres per metre quadrat. Per tant, una regada que, on ha tocat, convenia, ha anat bé i ha refrescat. Preveiem un diumenge que començarà molt aixafogó. Tenim avís de calor nocturna al litoral tarragoní, Garraf i Delta de l'Ebre. També terres interiors de l'Ebre, mínimes que no baixaran tota la matinada dels 23, 24, 25 i punts del litoral 26, 27 de mínima i de dia molta calor, màximes de 30, 37, 38 a l'interior, fregant els 39 a la ciutat de Lleida. Dia de sol, dia de calor, matí amb núvols baixos a la Costa Daurada i punts del prelitoral i a la tarda ruixats i tempestes que afectarien aquest diumenge al Pirineu, Prepirineu, menys probables els ports i terra alta i, en principi, menys quantitat de pluja i menys quantitat de pedra o calamarsa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis llargs de calor. Pràcticament no ha plogut i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, l'Observatori Fabra i el de l'Ebre, 2 dels més antics del país, han registrat el juliol més calorós de la seva història. I aquest estiu ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus en algun punt del país, un menys que en tot l'any passat. Ho ha explicat aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
19: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta el rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
0: També fa molta calor a les nits. Hi ha una estació del barri de les Corts de Barcelona on ja s'ha igualat el rècord anual de 36 nits tòrrides que es va assolir l'any passat. I a més, gairebé no hi ha hagut pluges al juliol.
19: Ha sigut dels més secs des de 1950. Moltíssimes estacions han recollit menys d'un litre. És un dels mesos que hauria de ser més plujosos a punts del Pirineu i fins i tot en aquells llocs el dèficit és molt important.
0: Precisament aquestes altes temperatures han fet que molta gent canviï el seu destí de les vacances. Hi ha zones que en surten perjudicades, però també hi ha alguns destins, com els que cauen en la franja on es podrà veure l'eclipsi del 12 d'agost, que aquest any es veuran beneficiats. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que els visitants prioritzen zones menys caloroses o opten per viatjar fora del pic de l'estiu. Lluís Manel Dorca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
20: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havia trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguer, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona.
0: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació gràcies a l'eclipsi. I a Lleida les previsions també són molt bones. Sentim el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre.
21: Especial singularitat del sector del turisme actiu, que estan notant, detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot en les activitats d'aigua. Pensem que estem patint un estiu molt calorós i això convida a gaudir de les activitats d'aigua i, a més, tenim molta aigua.
0: Pel que fa als càmpings, preveuen una ocupació del voltant del 85% i recorden que els últims anys s'ha desestacionalitzat la temporada i al setembre també tenen molts clients. Ara bé, no tothom pot fer vacances, encara que tingui feina. Segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es pot permetre una setmana de descans fora de casa, una situació força habitual, per exemple, en el cas dels treballadors autònoms i de les famílies monoparentals. Ho han explicat el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la Maria Serra, una estudiant i autònoma de 24 anys, i l'Olesia Gul, una refugiada ucraïnesa que viu sola a Barcelona amb la seva filla.
22: Si ets jove i vius a Barcelona i has d'estudiar, fas coses d'hostaleria o cuidar nens. Per tant, vacances com a tal, jo fa molts anys que l'estiu no faig. Treballes els estius per poder sobreviure durant l'any.
23: Mires a otros y te sientes como un fracaso. No descansas, no estás feliz, al revés. Estás como muy no hecho y moralmente esto baja mucho.
0: I us parlem ara de Grècia perquè hi ha alerta màxima pels incendis forestals, especialment a la zona costanera de Porto Hermeno, a 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. El foc ja ha arrasat prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. 400 efectius lluiten contra les flames i ho fan en condicions extremes, agreujades per vents de fins a 130 quilòmetres per hora que durant hores han impedit l'actuació dels hidroavions. Els incendis també afecten altres zones del país, com Creta, l'illa de Paros i el Peloponès. A França, amb l'incendi de la Gironda ja controlat, preocupa ara la revifada de les flames al departament del Var, a la Provença. 2.500 persones han estat evacuades i les autoritats adverteixen que les properes hores seran crucials. A casa nostra, aquest diumenge, baixa a 52 el nombre de municipis en risc extrem d'incendi i també es reobrirà l'accés als espais naturals del Montmanell Marmellà, la Serra del Montsant i Prades, però continuen les restriccions a la Baronia de Rialb, al Montsec de Rubies, al Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Les poblacions en perill extrem són de 10 comarques: l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. També hi ha 222 municipis més en risc alt. Els bombers continuen treballant perquè l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, no superi el barranc d'Escobedieso, el de Munyidor, el riu Noguera, Ribagorçana i les zones de pastures properes a la Vall de Boí. El foc que s'ha revifat aquest dissabte al migdia ha afectat una superfície aproximada de 17 hectàrees de terreny forestal i els agents rurals treballen amb la hipòtesi que l'hauria causat un llamp. I un últim apunt abans dels esports: Protecció Civil demana prudència a les platges, piscines i rius perquè aquest estiu ja han mort ofegades a Catalunya 29 persones, 15 es banyaven al mar, 9 en piscines i 5 en aigües interiors. També han resultat ferides 55 persones. L'any passat, en aquestes dades, el balanç era de 22 banyistes morts i 33 de ferits.
2: Esports.
0: Amb en Roger Arbusà.
1: El Girona ha perdut contra l'Arsenal al trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. L'equip anglès, actual campió de la Premier i finalista de la Champions, ha demostrat ser superior, tot i el gol del Girona, que l'ha fet Arnau a l'inici de la segona part. Ha estat l'1-2. El central David López analitza la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
24: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
1: El jugador barceloní demana arribades, sobretot a la posició de central.
24: Ja per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar. Com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, estem jo i Francesc. Aleshores, òbviament, que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
1: El pròxim partit del Girona serà divendres que ve contra el Sabadell. L'equip ballesà també ha jugat aquest dissabte i ha empatat 0-0 contra l'Andorra. El partit s'ha jugat a porta tancada al Car de Sant Cugat. Abans ha jugat l'Espanyol i també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanc i blau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos Idolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol, el davanter del filial, Marcos Fernández.
3: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
1: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a l'inici de Lliga.
5: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
6: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
1: I a la Lliga Femenina, el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a porta tancada, a Peralada. Ha debutat una de les noves incorporacions, la jugadora basca que ve de la Reial, Mirare Uria.
7: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras, evidentemente, hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando esa temporada que nos viene tan ilusionante.
1: Aquest dissabte ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu d'Eco per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per a la pròxima temporada. Això el dia que hem sentit Jesse Bisibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys ha fet aquest dissabte el seu primer entrenament. Són declaracions de Bisibu sobre la figura de Flick.
8: Yeah, I talked with Hansi.
25: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
8: I'm a work hard and be there.
1: Un Bisibu que té com a referència un exjugador del Barça.
8: My favorite player, I'd say Neymar.
25: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
8: That's the reason I started to play football.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Iris Thió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Thió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denis González han estat segons a la prova de duet mix lliure, que en aquest cas, 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
26: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
1: I també aquest dissabte s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení amb inici i final a Lausana, a Suïssa. La victòria ha estat per a la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és 12a a la general. Aquest diumenge, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta.

Són 2:15, repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. A Ceuta, la població impedeix que l'extrema dreta es manifesti contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. L'exèrcit i la policia han continuat aquest dissabte fent expulsions per la frontera del Marroc. Algunes fonts eleven la xifra de morts entre les persones que intentaven entrar a la ciutat a més de 100, tot i que oficialment es manté en 67. Mentre la ciutat recupera el pols amb la reobertura de comerços, la polèmica política creix. Pedro Sánchez critica per carta la reacció, diu, egoista d'alguns socis de la Unió Europea davant la situació a la ciutat autònoma. De la seva banda, Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió dels ministres de l'Interior i el rei Felip VI s'ha pronunciat per demanar que l'Estat vetlli per evitar que la situació es repeteixi. En un comunicat al Monarca,

0: on Agricultura intensifica les batudes contra la plaga de conills. Això després que els pagesos hagin criticat que amb els 200.000 exemplars capturats fins ara no n'hi ha prou. I en esports, què destaques, Roger Arbussà?
1: Que aquest dissabte han jugat amistosos el Girona, el Sabadell i l'Espanyol. El Girona ha perdut contra l'Arsenal al Trofeu Costa Brava 1-4. El Sabadell ha empatat 0-0 contra l'Andorra i l'Espanyol també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough anglès.
0: I pel que fa al temps, es notarà una refrescada de lleugera notable al Pirineu, punts del nord de Barcelona i a l'interior de Girona, després de les darreres tempestes i pedregades, molta xafogor i calor a la costa i a les Terres de l'Ebre, amb un avís activat de calor nocturna. Temps assolellat aquest diumenge, amb núvols baixos a la costa, tarda variable i xàfecs al Pirineu i Prepirineu.

0: Tensió a Ceuta aquest dissabte quan la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. 67 persones han mort oficialment aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. L'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de la ciutat autònoma, mentre creix la sensació entre la població que tot plegat ha estat orquestrat des de Rabat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
1: Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida!
2: Els ultras de Núcleo Nacional, Alvise Pérez o l'influencer d'extrema dreta Vito Quiles planejaven concentracions al centre de Ceuta, però els plans se li han frustrat. Els ha calgut l'escorta policial per poder moure's per uns carrers on molts veïns els han escridassat reivindicant el caràcter multireligiós i multiracial de Ceuta i acusant-los de voler aprofitar-se d'una situació migratòria extraordinària com la que s'ha viscut els últims dies. Aquest diumenge, per cert, s'espera a Ceuta el líder de Vox, Santiago Abascal.
3: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todos los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tiene papeles y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
2: El Luis, de 17 anys, volia unir-se a la concentració i com molts es preguntava com i per què 60.000 migrants van poder entrar de cop creuant el pas fronterer del Tarajal per aigua o terra el dijous al vespre. És la pregunta que plana en aquesta ciutat que torna a la normalitat a trompicons. La Lola, prenent-se un horchata al principal carrer comercial, apunta al rei del Marroc com a instigador de la situació.
4: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
2: Molt il·lustratiu és el titular del Faro de Ceuta, les 48 hores del xantatge del Marroc a Espanya a costa de Ceuta. Els cavalles, com s'anomenen aquí, asseguren que se senten hostatges de jocs geopolítics. I mentrestant, durant tot el dia, centenars de joves marroquins han desfilat en un èxode invers a través del Tarajal de retorn al Marroc.
5: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Oh, sí, Marroco. Sí.
6: Viva la Casa Blanca, Trembus, Trembus.
2: Els soldats els recollien si calia als espigons o al carrer i els acompanyaven cap a la sortida, segons hem pogut observar. Però com advertia el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, l'ambient a Ceuta és tens i encara queden grups de joves que hem vist caminant per la perifèria.
7: Ceuta no ha logrado la normalidad. Todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima, un ambiente anímico en la población de Ceuta marcado por la inquietud.
2: Han reobert botigues i cafeteries, però la Fira de Ceuta i les festes patronals de Santa Maria d'Àfrica continuen cancel·lades.
0: Amb la crisi gairebé superada, el debat polític se centra ara a aclarir-ne les causes i depurar responsabilitats. L'última reacció arriba des de la Casa del Rei. Felip VI s'ha declarat indignat pels fets de Ceuta i ha demanat a l'Estat que vetlli perquè no es tornin a repetir. D'altra banda, el govern espanyol celebra l'eficàcia amb què han aconseguit revertir la situació en només 24 hores davant les crítiques del Partit Popular, que l'acusa de saber des de fa dies que hi hauria una entrada massiva de migrants. Madrid, Alba Gil.
8: Dos dies després que esclatés la pitjor

0: La crisi migratòria dels últims temps, el rei Felip VI es mostra indignat. Diu que ha seguit amb gran preocupació els greus esdeveniments i lamenta la mort trista i tràgica de desenes de persones. Ho ha fet en un comunicat en què assegura que l'Estat, que ell mateix lidera, ha de vetllar per la seguretat i per evitar que episodis així es tornin a repetir. Això mateix li han preguntat al ministre de l'Interior, que no ho ha descartat, tot i que ha assegurat que tenen múscul suficient per fer-hi front. Fernando Grande Marlaska continua responsabilitzant de la situació les màfies de tràfic de persones i tanca files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i en destaca la col·laboració. També nega que fos possible preveure la crisi perquè, admet, va agafar per sorpresa els serveis d'intel·ligència.
1: No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
0: Alberto Núñez Feijóo pensa tot el contrari, que el govern espanyol ho sabia des de principis de setmana i, tot i que per ara no presenta proves, exigeix explicacions a la Moncloa.
2: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 persones.
0: I fent seu el discurs de l'extrema dreta, Feijóo ha qualificat l'entrada de migrants d'ocupació premeditada.
3: Els experts s'interroguen sobre la sospitosa falta d'informació dels serveis d'intel·ligència espanyol respecte de l'entrada de milers de persones a Ceuta. Això ho ha dit el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, Gemma Pinyol Jiménez, politòloga i investigadora en polítiques migratòries de la Universitat Pompeu Fabra.
4: 50.000 persones que, a més, no venien de la zona de frontera, sinó que algunes d'elles expliquen que havien caminat 500 quilòmetres. Això vol dir que, de manera activa o passiva, les autoritats marroquins sabien i tenien informació d'això, i la pregunta seria per què no en tenia informació altres espais, no, d'intel·ligència.
3: Per Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, les persones migrants poden ser instrumentalitzades per diferents opcions polítiques. Són declaracions a 3CAT Info.
5: S'instrumentalitzen pels dos costats, pel costat del govern marroquí, per pressionar el govern espanyol, i s'instrumentalitza molt directament per part de l'extrema dreta i més enllà per imposar un relat d'invasió, d'allau, de falta de control que porta a tota una sèrie de mesures i discursos clarament no només xenòfobs, sinó clarament il·liberals.
3: Les imatges de la crisi migratòria de Ceuta han portat França a anunciar un reforç dels controls a la frontera amb l'Estat espanyol. Però aquest dissabte, al Voló, s'ha viscut una jornada de normalitat, trànsit intens per l'inici de les vacances i controls puntuals a alguns vehicles. Berta Artigas Fontàs.
6: Molts dels conductors que han passat cap a França ni tan sols sabien que el govern francès havia anunciat més vigilància. Entre ells hi ha en Jeremy, un francès resident a Barcelona, que sí que ha seguit les imatges de Ceuta.
7: Y la verdad es que las imágenes dan un poco de miedo. Y bueno, escuché lo de la frontera, pero no sé exactamente qué está pasando.
6: També hi ha qui posa el focus en la dimensió humanitària de la crisi. La vanesa que viatja de vacances a França recorda que darrere les xifres hi ha persones.
8: El fet que la gent hagi arribat d'aquesta manera és una llàstima, no només per les persones mortes, sinó per les persones que han quedat pel camí i per com se'ls utilitza, com s'utilitza la gent per temes més estratègics políticament.
6: Malgrat l'anunci del desplegament de 170 agents, drons i avions, al pas fronterer del Voló no s'observa de moment un increment visible de la presència policial més enllà dels controls selectius que ja són habituals.
3: El bisbe Xavier Gómez, responsable de migracions a la Conferència Episcopal Tarraconense, denuncia la utilització política de la crisi migratòria de Ceuta. En una carta que ha enviat a la resta de bisbes catalans i a la qual ha tingut accés aquesta emissora, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat critica que alguns polítics vulguin treure benefici electoral del que qualifica com a drama humà.
9: Cal preguntar-nos honestament a qui pot beneficiar aquesta situació. No beneficia les persones que s'han llançat al mar. Pot beneficiar, en canvi, els qui utilitzen la mobilitat humana com a instrument de pressió política. Els qui volen tensar relacions diplomàtiques, els qui juguen amb la por social o els qui converteixen el sofriment aliè i la por en rèdit electoral.
3: El bisbe Xavier Gómez assegura que no és creïble atribuir l'entrada massiva de persones a la sentència del Suprem ni a la regularització d'immigrants a Espanya. Mentrestant, Melilla ha anat reobrint gradualment la seva frontera amb el Marroc per la baixada de la pressió migratòria, que d'entrada ha estat menor que a Ceuta. Aquest dissabte s'ha permès la circulació en els dos sentits de centenars de vehicles que estaven fent el pas de l'estret i que estaven atrapats des de dijous. La delegada del govern espanyol a Melilla, Sabrina Mo, ha considerat prioritari desbloquejar aquest trànsit.
10: La presión migratoria ha bajado ahora mismo y eso, pues bueno, ha supuesto que podamos abrir de manera progresiva y gradual y siempre ciñéndonos a esos criterios de seguridad a esta apertura de frontera en ambos sentidos.
3: La nit passada, 19 persones han entrat a Melilla nedant i no se les ha pogut retornar a causa de la sentència del Tribunal Suprem que impedeix expulsions en frontera. Altres migrants, sense quantificar, hi han entrat per via terrestre i els han retornat al Marroc.
11: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: A Colòmbia, un atemptat amb cotxe-bomba ha deixat almenys 11 ferits, 8 dels quals policies. L'explosió ha passat a Cúcuta, una ciutat fronterera amb Veneçuela, on operen diverses guerrilles, 6 dies abans de la investidura de l'ultradretà Abelardo de la Espriella. El president electe, que va fer de la lluita contra la violència la seva bandera durant la campanya, ha condemnat els fets i ha assegurat que el terrorisme no intimidarà a Colòmbia ni doblegarà la voluntat dels ciutadans. Les autoritats locals han ofert una recompensa a qui aporta informació.
12: La Gobernación de Norte de Santander rechaza contundentemente este acto violento y ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca al esclarecimiento de los hechos violentos que se presentaron en la madrugada del día sábado.
3: Mentrestant, el president sortint, Gustavo Petro, ha fet el seu últim viatge oficial a Cuba, on ha mostrat la seva solidaritat per un país que, segons ha dit, està amenaçat per un bloqueig per míssils i per una invasió en referència als Estats Units de Donald Trump.
11: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: A casa nostra, agricultura intensifica les batudes contra la plaga de conills que afecta la plana de Lleida. Això després que els pagesos hagin criticat que amb els 200.000 exemplars capturats fins ara no n'hi ha prou. La situació afecta especialment el Segrià, la Noguera, les Garrigues, l'Urgell, el Pla d'Urgell i la Segarra. Verdú, Alba Mor.
13: El Departament d'Agricultura ha previst una cinquantena d'accions combatudes en recorreguts nocturns amb vehicles o aguaits en punts estratègics. Mesures que primer s'aplicaran al municipi de Verdú, a l'Urgell i posteriorment a Alfés i Aspa, al Segrià. Es tracta de zones on la densitat de conills és força alta, causant estralls als cultius. Els pagesos confien rebaixar la sobrepoblació de fauna amb el desplegament d'aquestes mesures, tot i que també reconeixen que no serviran per arribar a la densitat desitjada. En parla Ramon Boleda, pagès de Verdú i representant de la plataforma Pagesos o Conills.
14: Confiem en rebaixar la població de conills, però no arribarem ni pensaments als 50 conills per quilòmetre quadrat que diuen que és el desitjable, ni pensaments, perquè n'hi ha mils més. Si aquest pla de xoc, de la manera que s'actua ara, aquests dies, s'hagués fet des del primer dia que vam demanar, ara ja podríem anar de vacances. No s'ha fet. O sigui, s'ha fet tard, 2 anys tard.
13: Un cop finalitzin aquestes mesures de xoc, caldrà fer un manteniment de la presència de conills, feina que des del departament diuen que ja passa a les àrees privades de caça i als pagesos.
11: El temps.
3: Dani Ramírez.
15: La temperatura baixarà una mica en aquests llocs on hi ha plogut la tarda i vespre d'aquest dissabte, 1 d'agost, que ens ha portat un canvi de temps pel que fa a tempestes, tamborinades, calamarsades i alguna pedregada. Sobretot Pirineu Oriental, fins a la Vall d'en Bas, a punts de la Garrotxa, doncs hi ha hagut calamarsa de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres en el cas de Molló. Aquí en pluges que han arribat a superar els 38-40 litres per metre quadrat a 7 cases... pràcticament 50 litres per metre quadrat. Feia gairebé 2 mesos que no hi plovia tant al Pirineu. Molló, la mida de la pedra, insistim que ha anat de mig centímetre a gairebé 2 centímetres. Ribes de Freser, 35 litres per metre quadrat. Capdevànol, 20 litres. A Ripoll, 16. N'han caigut 24 a Castellà de Nuc, o també a Morella. Ha plogut al sud del país. A la Sénia, fins a 5 litres per metre quadrat. A la Ràpita, 3 litres per metre quadrat. Per tant, una regada que, on ha tocat, convenia, ha anat bé i ha refrescat. Però veiem un diumenge que començarà molt aixafogó. Tenim avís de calor nocturna al litoral tarragoní, Garraf i Delta de l'Ebre, també terres interiors de l'Ebre, mínimes que no baixaran tota la matinada dels 23, 24, 25 i punts del litoral 26, 27 de mínima i de dia molta calor, màximes de 30, 37, 38 a l'interior, fregant els 39 a la ciutat de Lleida. Dia de sol, dia de calor, matí amb núvols baixos a la Costa Daurada i punts del prelitoral, i a la tarda ruixats i tempestes, que afectarien aquest diumenge al Pirineu, Prepirineu, menys probables els ports i terra alta, i en principi menys quantitat de pluja i menys quantitat de pedra o calamarsa.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: La temporada castellera 2026 ha tornat a veure el primer castell de Déu a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Ho ha seguit Josep Almirall.
16: Els castellers de Vilafranca ho han tornat a fer. Han descarregat el 3 de 10 en el 10è aniversari del primer que van completar a la capital del Garraf. Uns grans verds que a la segona ronda han tornat a descarregar el 4 de 9 amb l'agulla, a la tercera el 5 de 9 i per acabar el pilar de 8. Estrena també de cama extra de la colla jove Xiquets de Tarragona, que s'ha acomiadat de la plaça amb el pilar de 8, l'estrena del dia. Els tarragonins de la camisa lila han fet una sortida espectacular amb el 2 de 9, el tercer que descarreguen enguany, i han solventat la segona i la tercera ronda amb el 3 de 9 i el 4 de 9. Avui, la tercera colla convidada, els nens al Vendrell, la colla que enguany celebra el seu centenari i que a Vilanova ha aconseguit descarregar el seu primer 3 de 8 de l'any i apuntar-se també la primera clàssica de 8. La plaça de la vila de la capital del Garraf ha vibrat amb la colla local, els bordegassos de Vilanova, gran actuació dels a la camisa groc terrós que per primer cop enguany han ajuntat els dos bàsics de 8, el 3 i el 4 de 8, que han descarregat amb autoritat, i a la tercera ronda la torre de 7.
3: Vilaplana, al Baix Camp, ha acollit aquest dissabte al vespre la 18a edició del Mozart. Es tracta d'un festival que uneix diferents disciplines artístiques i que enguany ha girat al voltant del concepte de la vulnerabilitat. Vilaplana, Eloi Tost.
17: Música, cine, literatura o escultura són algunes de les disciplines que enguany s'han barrejat al Mozart, que ha reunit unes 400 persones. La directora artística del festival, Mercè Mariner, explica el perquè de la vulnerabilitat com a eix central.
18: Van coincidir tota una sèrie de coses i al final la paraula que ha anat apareixent és aquesta, vulnerables, que m'agrada molt. I és una miqueta la petjada que va deixar l'any passat i que enguany recollim, i que això, de la tendresa han passat a la vulnerabilitat, que ho engloba una miqueta tot, perquè és una condició que travessa la persona, l'ésser humà, no?
17: Els joves hi han tingut un paper central, tant en la presència d'artistes com el pianista Bruno Anguera, com en l'elaboració d'un curtmetratge on el jovent del poble ha expressat les seves emocions.
19: Te lo vas a perder.
20: Sí, esto es el búnker, ¿no?
21: Soy Bebo, Lola.
3: La pel·lícula A Fuego, el debut de la directora Estel Díaz, s'estrena aquest cap de setmana a l'Atlàntida Film Fest de Palma. La cinta, que es podrà veure a finals d'agost dels cinemes, és una història d'amistat juvenil que enllaça dansa i culpa. Ens ho explica des de Palma Caterina Carmany.
22: Tot canvia per la Lola quan el seu germà mor i ella entra al seu món de ball, amb un secret que ho mou tot. Sentim la directora de A Fuego, Estel Díaz.
23: A la pel·lícula, els personatges guarden aquest secret compartit, sobretot per por, sentiment de culpa, un penediment perquè se senten responsables del que li va passar al Nico. No són capaços d'enfrontar-se al que va passar, perquè requereix un procés emocional que és el que fan al llarg de la pel·lícula.
22: Pel·lícula comercial, però que intenta fomentar l'associacionisme i els valors de grup, a la vegada que vol remoure l'espectador i presentar la dansa com una cura.

0: L'última estrena de l'edició d'enguany del Festival Grec de Barcelona és a càrrec de la prestigiosa companyia xinesa Tao Dance Theater i ha presentat en primícia a l'Estat les seves coreografies numèriques 16 i 17, dues peces que es basen en l'abstracció i la tècnica del moviment del cos. Ho ha seguit la Marta Vives.
1: La Tao Dance Theater prometia als espectadors una experiència sensorial i l'hem tinguda. Amb el seu espectacle hipnòtic de cossos que creen moviments ondulants i precisos i que es converteixen en una única força d'una bellesa extraordinària. Aquest era el punt de partida del coreògraf de la companyia, Tao Ye, que ho explicava d'aquesta manera.
2: Perquè tots tenim un cos, tots tenim cos. Per tant, tota la meva obra es concentra en el cos i vull que el cos sigui un element que interconnecti amb tots els llenguatges.
1: I damunt l'escenari, dues coreografies amb títol numèric. A 16, els ballarins estan connectats en una seqüència lineal que projecten ones d'energia ondulant. A 17 pren com a punt de partida els sons i la música dels mateixos intèrprets que donen forma als moviments des del terra dels ballarins. Una experiència fascinant, la d'aquesta companyia xinesa que va revolucionar el llenguatge de la dansa el 2008 i que ara és una de les més cobejades arreu del món. Ha estat l'espectacle final sota quatre gotes mal comptades que han caigut a Montjuïc d'una edició del Grec en què la dansa ha estat especialment destacada en quantitat i qualitat i que ha permès constatar el gran nivell que viu aquesta disciplina a tot el món i de la que el Grec n'ha estat el millor aparador.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Després que Òmnium Cultural de Terrassa decidí retirar el Premi Ferran Canyameres de novel·la d'intriga a Jordi Soler Comas per incompliment de les bases i declarar-lo desert, l'autor es defensa dient que va oferir a Pagès Editors comprar-ne els drets. En declaracions a aquesta emissora ha explicat que les xifres de vendes dels últims premis són molt baixes i que això pot afectar la seva carrera.
4: Per diferents motius, a mi Pagès em semblava que era molt mala opció per mi. Havia consultat les xifres de venda dels premis anteriors i havia vist que eren unes xifres molt baixes. I llavors, avui en dia, que els autors estem sotmesos a la dictadura de les vendes, clar, si el teu últim llibre ha venut molt poc, i quan dic molt poc vull dir menys de 100 exemplars, és molt difícil vendre el següent llibre.
0: Soler també ha explicat que mai va actuar a l'esquena d'Òmnium, que va intentar negociar amb Pagès i que la resposta va ser molt negativa.
4: Quan vaig intentar posar-me en contacte amb ells, em va costar una mica. I al final, quan vaig aconseguir parlar amb algú, aquest algú va ser, bueno, va estar francament hostil, va ser una conversa molt desagradable, em va posar de volta i mitja, i quan jo els vaig dir, escolta'm, si jo truco de bona fe per intentar comprar-vos els drets d'edició. Anem a aconseguir un acord que sigui bo per a tothom. No van voler.
0: El jurat va premiar la novel·la Icunde per unanimitat i en va destacar l'alt valor literari. Amb 35 edicions, el Ferran Canyameres és el guardó de novel·la d'intriga més antic del país en el gènere i també el de major dotació econòmica, amb 5.500 euros per a l'obra guanyadora.
3: Esports.
0: Amb en Roger Arbusà.
5: El Girona ha perdut contra l'Arsenal al trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. L'equip anglès, actual campió de la Premier i finalista de la Champions, ha demostrat ser superior, tot i el gol del Girona, que l'ha fet Arnau. A l'inici de la segona part ha estat l'1-2. El central David López analitza la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
6: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
5: El jugador barceloní demana arribades, sobretot a la posició de central.
6: Ja per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar. Com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, que estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
5: El pròxim partit del Girona serà divendres que ve contra el Sabadell. L'equip ballesà també ha jugat aquest dissabte i ha empatat 0-0 contra l'Andorra. El partit s'ha jugat a porta tancada al CAR de Sant Cugat. Abans ha jugat l'Espanyol i també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos i Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol al davanter del filial, Marcos Fernández.
7: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
5: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a l'inici de Lliga.
8: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
9: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
8: We just want to be ready for that and, you know, have a good year this year.
5: I el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a porta tancada, a Peralada. Ha debutat una de les noves incorporacions, la jugadora basca que ve de la Reial, Mirare Uria.
10: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras, evidentemente, hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
5: Aquest dissabte ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu d'Eco per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per a la pròxima temporada. Això el dia que hem sentit Jesse Bissibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys ha fet aquest dissabte el seu primer entrenament. Són declaracions de Bissibu sobre la figura de Flick.
11: Yeah, I talked with Hansi.
12: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
11: I'm a work hard and be there.
5: Un Bissibu que té com a referència un exjugador del Barça.
11: My favorite player, I'd say Neymar.
12: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
11: That's the reason I started to play football.
5: I més enllà del futbol, Iris Tió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Tió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Tió i Denis González han estat segons a la prova de duet mixt lliure, en aquest cas a 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
13: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
5: I també aquest dissabte s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení amb inici i final a Lausana, Suïssa. La victòria ha estat per a la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és 12a a la general. Aquest diumenge, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tresca Info.

0: A Ceuta, la població impedeix que l'extrema dreta es manifesti contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. L'exèrcit i la policia han continuat aquest dissabte amb les expulsions per la frontera del Marroc. Algunes fonts eleven la xifra de morts entre les persones que intentaven entrar a la ciutat a més de 100, tot i que oficialment es manté en 67. Mentre la ciutat recupera el pols amb la reobertura de comerços, la polèmica política creix. Pedro Sánchez critica per carta la reacció, diu, egoista d'alguns socis de la Unió Europea davant la situació a la ciutat autònoma. Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió dels ministres de l'Interior. Aquest dissabte, dos dies després de l'inici de la crisi a Ceuta, el rei Felip VI s'ha pronunciat per demanar que l'Estat vetlli per evitar que la situació es repeteixi. En un comunicat expressa la seva preocupació i indignació per uns fets que qualifica de greus i diu que cal adoptar mesures per garantir la seguretat de Ceuta i Melilla. Tot i la calor intensa, el mes d'agost comença amb bones perspectives pel que fa a l'ocupació turística. Les altes temperatures tiren enrere alguns visitants, però l'eclipsi del 12 d'agost ha disparat les reserves. Tot i això, segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es podran permetre fer ni una setmana de vacances, encara que tingui feina. Els castellers de Vilafranca descarreguen el primer castell de 10 de la temporada. Ha estat un 3 de 10 a la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
1: Esports. Aquest dissabte han jugat partits amistosos el Girona, el Sabadell i l'Espanyol. El Girona ha perdut contra l'Arsenal al Trofeu Costa Brava 1-4. El Sabadell ha empatat 0-0 contra l'Andorra i l'Espanyol també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough anglès. Iris Tió aconsegueix dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Tió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Tió i Denis González han estat segons a la prova de duet mix lliure. I victòria de la ciclista neerlandesa Lorena Vives a la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi és dotzena a la general, a 18 segons de la líder.
0: Pel que fa al temps, es notarà una refrescada de lleugera a notable al Pirineu, punts del nord de Barcelona i a l'interior de Girona, després de les darreres tempestes i pedregades. Molta xafogor i calor a la costa i a les Terres de l'Ebre, amb un avís activat de calor nocturna. Temps assolellat aquest diumenge, amb núvols baixos a la costa. Tarda variable i xàfecs al Pirineu i Prepirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Tensió a Ceuta aquest dissabte quan la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. 67 persones han mort oficialment aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. L'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de la ciutat autònoma, mentre creix la sensació entre la població que tot plegat ha estat orquestrat des de Rabat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida!
4: Els ultras de Núcleo Nacional, el Vice Pérez o l'influencer d'extrema dreta Vito Quiles planejaven concentracions al centre de Ceuta, però els plans se li han frustrat. Els ha calgut l'escorta policial per poder moure's per uns carrers on molts veïns els han escridassat reivindicant el caràcter multireligiós i multiracial de Ceuta i acusant-los de voler aprofitar-se d'una situació migratòria extraordinària com la que s'ha viscut els últims dies. Aquest diumenge, per cert, s'espera a Ceuta el líder de Vox, Santiago Abascal.
5: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todos los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tiene papeles y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
4: El Luis, de 17 anys, volia unir-se a la concentració i com molts es preguntava com i per què 60.000 migrants van poder entrar de cop creuant el pas fronterer del Tarajal per aigua o terra el dijous al vespre. És la pregunta que plana en aquesta ciutat que torna a la normalitat a trompicons. La Lola, prenent-se una orxata al principal carrer comercial, apunta al rei del Marroc com a instigador de la situació.
6: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
4: Molt il·lustratiu és el titular del Faro de Ceuta, les 48 hores del xantatge del Marroc a Espanya a costa de Ceuta. Els cavalles, com s'anomenen aquí, asseguren que se senten hostatges de jocs geopolítics. I mentrestant, durant tot el dia, centenars de joves marroquins han desfilat en un èxode invers a través del Tarajal de retorn al Marroc.
7: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Oh, sí, Marroco. Sí.
8: Viva la Casa Blanca, el Grimbus, Chelmus.
4: Els soldats els recollien, si calia, als espigons o al carrer i els acompanyaven cap a la sortida, segons hem pogut observar. Però, com advertia el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, l'ambient a Ceuta és tens i encara queden grups de joves que hem vist caminant per la perifèria.
9: La situació que vive en Ceuta és absolutament insostenible. Les estimacions apunten a que en nostra ciutat han entrat, con motivo d'aquest episodi, unes 60.000 persones.
4: Han reobert botigues i cafeteries, però la Fira de Ceuta i les festes patronals de Santa Maria d'Àfrica continuen cancel·lades.
0: Amb la crisi gairebé superada, el debat polític se centra ara a aclarir-ne les causes i depurar responsabilitats. L'última reacció arriba des de la Casa del Rei. Felip VI s'ha declarat indignat pels fets de Ceuta i ha demanat a l'Estat que vetlli perquè no es tornin a repetir. D'altra banda, el govern espanyol celebra l'eficàcia amb què han aconseguit revertir la situació en només 24 hores davant les crítiques del Partit Popular, que l'acusa de saber des de fa dies que hi hauria una entrada massiva de migrants. Madrid, Alba Gil.
10: Dos dies després que esclatés la pitjor crisi migratòria dels últims temps, el rei Felip VI es mostra indignat. Diu que ha seguit amb gran preocupació els greus esdeveniments i lamenta la mort trista i tràgica de desenes de persones. Ho ha fet en un comunicat en què assegura que l'Estat, que ell mateix lidera, ha de vetllar per la seguretat i per evitar que episodis així es tornin a repetir. Això mateix li han preguntat al ministre de l'Interior, que no ho ha descartat, tot i que ha assegurat que tenen múscul suficient per fer-hi front. Fernando Grande Marlaska continua responsabilitzant de la situació les màfies de tràfic de persones i tanca files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i en destaca la col·laboració. També nega que fos possible preveure la crisi perquè, admet, va agafar per sorpresa els serveis d'intel·ligència.
11: No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
10: Alberto Núñez Feijóo pensa tot el contrari, que el govern espanyol ho sabia des de principis de setmana i, tot i que per ara no presenta proves, exigeix explicacions a la Moncloa.
12: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 persones.
10: I fent seu el discurs de l'extrema dreta, Feijóo ha qualificat l'entrada de migrants d'ocupació premeditada.
0: Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió extraordinària de ministres de l'Interior per abordar la crisi de Ceuta, que ha fet aflorar les tensions entre els socis europeus. Tot després que ho reclamessin d'una banda el govern espanyol i de l'altra una vintena de països liderats per Itàlia i Alemanya. En una carta, líders de 22 estats s'han mostrat crítics amb la regularització recent de més d'un milió de persones migrants a l'estat espanyol, així com amb la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix les devolucions en calent. Consideren que són mesures que han contribuït a l'actual crisi perquè, segons argumenten, afavoreixen l'efecte crida. El president espanyol, Pedro Sánchez, hores abans també havia reclamat una reunió per consensuar una resposta comuna. Sánchez ha criticat també l'actitud d'alguns socis europeus, com la de la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Considera que la seva reacció ha estat injusta i basada en prejudicis, notícies falses, ignorància o interès polític. Aquest dissabte, de fet, Itàlia ha començat a fer controls aleatoris en ports i aeroports de passatgers procedents de l'estat espanyol. Així ho han viscut alguns dels viatgers que han aterrat a Roma.
13: Esperava que sí, però no hem tingut que presentar ninguna documentació. Sí, todo normal.
14: Nada más que vinimos de bajarnos del avión, tuvimos que pasar los DNI. Algunos de nosotros nos hicieron pasar el pasaporte de España. Entonces ya, pues, fue una liada.
0: Meloni va anunciar divendres la suspensió temporal del Tractat de Schengen al·legant motius de seguretat. Òscar Camps, fundador i director de l'ONG Open Arms, alerta que és molt possible que el nombre de morts a Ceuta augmenti i lamenta que cap autoritat estigui buscant les causes principals que han portat aquesta situació. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
15: És una tragèdia humanitària, però també és el fracàs d'una estratègia política, una política migratòria que ja fa anys que denunciem. El més greu és que continuem comptant morts i, mentrestant, ningú assumeix les causes que els han provocat, aquests morts, no?
0: Camps considera que reduir un fenomen tan complex a un simple efecte crida és ignorar les causes de la immigració. També afegeix que intentar externalitzar el control migratori cap a tercers països acaba convertint les persones en una eina de pressió política.
2: 3CAT Info.
0: Més coses. 13 persones, 11 d'elles turistes, han mort en un accident d'avioneta al Perú. L'aparell, que feia un vol turístic sobre les línies de Nazca, al sud del país, s'ha estavellat contra el terra i després s'ha incendiat. Segons la policia peruana, no hi ha hagut cap supervivent. De moment no se saben les causes del sinistre. Aquest divendres es van tornar a autoritzar els vols a la zona després d'estar suspesos uns dies a causa dels forts vents i les tempestes de sorra. Les línies de Nazca són un dels principals reclams turístics d'aquesta zona. Es tracta de dibuixos que representen línies rectes, formes geomètriques i figures d'animals fetes al terra del desert. L'Orient Mitjà està en alerta davant una possible escalada per la guerra a l'Iran. Aquesta dissabte a la tarda, gairebé una desena d'ambaixades dels Estats Units a la regió han instat els seus ciutadans a marxar o estar preparats en cas que calgui fer-ho. A part, també els han recomanat extremar les precaucions i els han advertit de possibles cancel·lacions de vols, tancaments de l'espai aeri i dificultats per desplaçar-se. A Israel, l'exèrcit ja ha activat l'alerta màxima. Es preparen, segons mitjans del país, davant de possibles represàlies per part de Teheran. El règim dels ayatolàs, en les últimes hores, ha acusat els Estats Units de tirar la tensió i ha amenaçat d'atacar els països aliats de Washington. Mitjans nord-americans han informat sobre la intenció de Donald Trump de llançar una nova campanya de bombardejos massius contra l'Iran, especialment contra infraestructures energètiques. Rússia ha atacat amb drons 300 benzineres ucraïneses durant els mesos de juny i juliol com a represàlia pels atacs de Kiev contra les refineries russes de petroli, que provoquen desabastiment i cues entre la població. Els atacs de revenja contra les benzineres tallen el subministrament i també provoquen el pànic entre la població civil, com explica aquesta policia ucraïnès víctima d'un dron.
16: Quan vaig sentir el dron, ja baixava cap a mi. Vaig veure un flash de llum, em vaig aixecar i vaig veure que tenia ferides als braços i les cames. Rússia ho fa per intimidar-nos i crear pànic.
0: Justament aquest dissabte, Ucraïna ha bombardejat un vaixell de càrrega i tres refineries de petroli russes. Per la seva banda, Moscou ha atacat dipòsits de combustible al port ucraïnès d'Odessa i un remolcador al port de Mykolaiv. I unes hores abans, almenys una desena de persones han mort a Kiev en una nova onada d'atacs russos amb 185 drons i 35 míssils, 27 dels quals eren balístics. A Moscou, almenys tres persones han mort i una vintena han resultat ferides de diversa gravetat arran d'una explosió a prop d'una cafeteria de la plaça Kudrinskaya, al centre de la capital russa. La policia atribueix l'explosió a un artefacte artesanal col·locat per una dona, ja que un agent de seguretat ha vist com la dona dipositava l'artefacte sense entrar al local. So de sirenes i cotxes policials arran de la deflagració a una zona molt concorreguda a prop del Parc Zoològic de Moscou. La policia encercla la zona a la recerca de pistes mentre els serveis sanitaris evacuaven les víctimes. El president nord-americà Donald Trump ha penjat una imatge a la seva xarxa social que suggereix que Veneçuela hauria de formar part dels Estats Units, coincidint en el temps amb l'inici d'un diàleg entre l'oposició i el govern chavista sobre el procés de transició. La reunió, que apadrina precisament la Casa Blanca, ha exclòs la líder opositora, Maria Corina Machado, en favor de Dinora Tiguera, una exdiputada que ha viscut 8 anys a l'exili. Un antic ministre, amb els governs de Chávez i Maduro, Alejandro Fleming, ha criticat aquesta absència de Machado.
17: En los negociadores es fundamental para garantizar el éxito que los participantes gocen de legitimidad en Venezuela. Por eso es fundamental que María Corina Machado, que hoy es el líder político de mayor relevancia en Venezuela, o participe en las negociaciones o nombre a un representante que participe en esas negociaciones.
0: El chavisme està dividit sobre aquest diàleg i, de fet, un grup de persones han protestat aquest dissabte a Caracas per denunciar el que han qualificat d'ingerència dels Estats Units. La imatge que Trump ha compartit a la seva xarxa Truth és un mapa de Venezuela amb els colors de la bandera nord-americana i el lema Estat 51.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
18: La temperatura baixarà una mica en aquests llocs on hi ha plogut. La tarda i vespre d'aquest dissabte, 1 d'agost, que ens ha portat un canvi de temps pel que fa a tempestes, tamborinades, calamarsades i alguna pedregada. Sobretot Pirineu Oriental, fins la Vall d'en Bas, a punts de la Garrotxa, doncs hi ha hagut calamarsa de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres en el cas de Molló. Aquí en pluges que han arribat a superar els 38-40 litres per metre quadrat a 7 cases... pràcticament 50 litres per metre quadrat. Feia gairebé 2 mesos que no hi plovia tant al Pirineu. Molló, la mida de la pedra, insistim que ha anat de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres. Ribes de Freser, 35 litres per metre quadrat. Capdavànol, 20 litres. A Ripoll, 16. N'han caigut 24 a Castellà de Nuc, o també a Morella. Ha plogut al sud del país. A la Sénia, fins a 5 litres per metre quadrat. A la Ràpita, 3 litres per metre quadrat. Per tant, una regada que, on ha tocat, convenia, ha anat bé i ha refrescat. Preveiem un diumenge que començarà amb molta xafogor. Tenim avís de calor nocturna al litoral tarragoní, Garraf i Delta de l'Ebre, també terres interiors de l'Ebre, mínimes que no baixaran tota la matinada dels 23, 24, 25 i punts del litoral 26, 27 de mínima i de dia molta calor, màximes de 30, 37, 38 a l'interior, fregant els 39 a la ciutat de Lleida. Dia de sol, dia de calor, matí amb núvols baixos a la Costa Daurada i punts del prelitoral i a la tarda ruixats i tempestes que afectarien aquest diumenge al Pirineu, Prepirineu, menys probables els ports i terra alta i, en principi, menys quantitat de pluja i menys quantitat de pedra o calamarsa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis llargs de calor. Pràcticament no ha plogut i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, l'Observatori Fabra i el de l'Ebre, 2 dels més antics del país, han registrat el juliol més calorós de la seva història. I aquest estiu ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus en algun punt del país, un mes que en tot l'any passat. Ho ha explicat aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
19: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta el rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
0: També fa molta calor a les nits. Hi ha una estació del barri de les Corts de Barcelona on ja s'ha igualat el rècord anual de 36 nits tòrrides que es va assolir l'any passat. I a més, gairebé no hi ha hagut pluges al juliol.
19: Ha sigut dels més secs des de 1950. Moltíssimes estacions han recollit menys d'un litre. És un dels mesos que hauria de ser més plujosos a punts del Pirineu i fins i tot en aquells llocs el dèficit és molt important.
0: Precisament aquestes altes temperatures han fet que molta gent canviï el seu destí de les vacances. Hi ha zones que en surten perjudicades, però també hi ha alguns destins, com els que cauen en la franja on es podrà veure l'eclipsi del 12 d'agost, que aquest any es veuran beneficiats. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que els visitants prioritzen zones menys caloroses o opten per viatjar fora del pic de l'estiu. Lluís Manel Dorca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
20: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havíem trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguer, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona.
10: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació gràcies a l'eclipsi. I a Lleida les previsions també són molt bones. Sentim el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre.
21: Especial singularitat del sector del turisme actiu, que estan notant, detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot en les activitats d'aigua. Pensem que estem patint un estiu molt calorós i això convida a gaudir de les activitats d'aigua i, a més, tenim molta aigua.
10: Pel que fa als càmpings, preveuen una ocupació del voltant del 85% i recorden que els últims anys s'ha desestacionalitzat la temporada i al setembre també tenen molts clients. Ara bé, no tothom pot fer vacances, encara que tingui feina. Segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es pot permetre una setmana de descans fora de casa. Una situació força habitual, per exemple, en el cas dels treballadors autònoms i de les famílies monoparentals. Ho han explicat el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la Maria Serra, una estudiant i autònoma de 24 anys, i l'Olesia Gul, una refugiada ucraïnesa que viu sola a Barcelona amb la seva filla.
22: Si ets jove i vius a Barcelona i has d'estudiar, fas coses d'hostaleria o cuidar nens. Per tant, vacances com a tal, jo fa molts anys que l'estiu no faig. Treballes els estius per poder sobreviure durant l'any.
23: Mires a altres i te sientes com un fracasso. No descanses, no estàs feliç, al revés. Estàs com muy no hecho y moralmente esto baja mucho.
10: I us parlem ara de Grècia perquè hi ha alerta màxima pels incendis forestals, especialment a la zona costanera de Porto Hermeno, a 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. El foc ja ha arrasat prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. 400 efectius lluiten contra les flames i ho fan en condicions extremes, agreujades per vents de fins a 130 quilòmetres per hora que durant hores han impedit l'actuació dels hidroavions. Els incendis també afecten altres zones del país, com Creta, l'illa de Paros i el Peloponès. A França, amb l'incendi de la Gironda ja controlat, preocupa ara la revifada de les flames al departament del Var, a la Provença. 2.500 persones han estat evacuades i les autoritats adverteixen que les properes hores seran crucials. A casa nostra, aquest diumenge, baixa a 52 el nombre de municipis en risc extrem d'incendi i també es reobrirà l'accés als espais naturals del Mont Manell Marmellà, la Serra del Montsant i Prades, però continuen les restriccions a la Baronia de Rialb, al Montsec de Rubies, al Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Les poblacions en perill extrem són de 10 comarques: l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. També hi ha 222 municipis més en risc alt. Els bombers continuen treballant perquè l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, no superi el barranc d'Escobedieso, el de Munyidor, el riu Noguera Ribagorçana i les zones de pastures properes a la Vall d'Avui. El foc que s'ha revifat aquest dissabte al migdia ha afectat una superfície aproximada de 17 hectàrees de terreny forestal i els agents rurals treballen amb la hipòtesi que l'hauria causat un llamp. I un últim apunt abans dels esports: Protecció Civil demana prudència a les platges, piscines i rius perquè aquest estiu ja han mort ofegades a Catalunya 29 persones, 15 es banyaven al mar, 9 en piscines i 5 en aigües interiors. També han resultat ferides 55 persones. L'any passat, en aquestes dades, el balanç era de 22 banyistes morts i 33 de ferits.
2: Esports.
10: Amb en Roger Arbusà.
1: El Girona ha perdut contra l'Arsenal el trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. L'equip anglès, actual campió de la Premier i finalista de la Champions, ha demostrat ser superior, tot i el gol del Girona, que l'ha fet Arnau a l'inici de la segona part. Ha estat l'1-2. El central David López analitza la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
24: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
1: El jugador barceloní demana arribades, sobretot a la posició de central.
24: Hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar, com tu dius, de central. De la primera plantilla, si no crec, que estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
1: El pròxim partit del Girona serà divendres que ve contra el Sabadell. L'equip ballesà també ha jugat aquest dissabte i ha empatat 0-0 contra l'Andorra. El partit s'ha jugat a porta tancada al CAR de Sant Cugat. Abans ha jugat l'Espanyol i també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanc i blau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos Idolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol al davanter del filial, Marcos Fernández.
3: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
1: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a l'inici de lliga.
5: It's a good test for the boys. It's like I said earlier in my interview, it's a...
6: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
1: I a la Lliga Femenina, el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpeller en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a porta tancada, a Peralada. Ha debutat una de les noves incorporacions, la jugadora basca que ve de la Reial, Mirare Uria.
7: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras, evidentemente, hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
1: Aquest dissabte ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu Deco per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per a la pròxima temporada. Això el dia que hem sentit Jesse Bisibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys ha fet aquest dissabte el seu primer entrenament. Són declaracions de Bisibu sobre la figura de Flick.
8: Yeah, I talked with Hansi.
25: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
8: I'm a work hard and be there.
1: Un Bisibu que té com a referència un exjugador del Barça.
8: My favorite player, I'd say Neymar.
25: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
8: That's the reason I started to play football.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Iris Thió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Thió i Lilou Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denis González han estat segons a la prova de duet mixt lliure, que en aquest cas, 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
26: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
1: I també aquest dissabte s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení amb inici i final a Lausana, a Suïssa. La victòria ha estat per a la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és 12a a la general. Aquest diumenge, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta.
2: 3CAT Info. Són 2:15.
0: Són 2:15. Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. A Ceuta, la població impedeix que l'extrema dreta es manifesti contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. L'exèrcit i la policia han continuat aquest dissabte fent expulsions per la frontera del Marroc. Algunes fonts eleven la xifra de morts entre les persones que intentaven entrar a la ciutat a més de 100, tot i que oficialment es manté en 67. Mentre la ciutat recupera el pols amb la reobertura de comerços, la polèmica política creix. Pedro Sánchez critica per carta la reacció, diu, egoista d'alguns socis de la Unió Europea davant la situació a la ciutat autònoma. De la seva banda, Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió dels ministres de l'Interior i el rei Felip VI s'ha pronunciat per demanar que l'Estat vetlli per evitar que la situació es repeteixi. En un comunicat, el monarca expressa la seva preocupació i indignació per uns fets que qualifica de greus i diu que cal adoptar mesures per garantir la seguretat de Ceuta i Melilla. A partir d'ara us explicarem que els castellers de Vilafranca descarreguen el primer castell de 10 de la temporada. Ha estat un 3 de 10 a la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. I anirem a la plana de Lleida, on Agricultura intensifica les batudes contra la plaga de conills. Això després que els pagesos hagin criticat que amb els 200.000 exemplars capturats fins ara no n'hi ha prou.

Dades, molta xafogor i calor a la costa i a les Terres de l'Ebre, amb un avís activat de calor nocturna. Temps assolellat aquest diumenge, amb núvols baixos a la costa, tarda variable i xàfecs al Pirineu i Prepirineu.

0: Tensió a Ceuta aquest dissabte quan la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. 67 persones han mort oficialment aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. L'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de la ciutat autònoma, mentre creix la sensació entre la població que tot plegat ha estat orquestrat des de Rabat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
1: Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida!
2: Els ultras de Núcleo Nacional, Alvise Pérez o l'influencer d'extrema dreta Vito Quiles planejaven concentracions al centre de Ceuta, però els plans se li han frustrat. Els ha calgut l'escorta policial per poder moure's per uns carrers on molts veïns els han escridassat reivindicant el caràcter multireligiós i multiracial de Ceuta i acusant-los de voler aprofitar-se d'una situació migratòria extraordinària com la que s'ha viscut els últims dies. Aquest diumenge, per cert, s'espera a Ceuta el líder de Vox, Santiago Abascal.
3: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todos los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tiene papeles y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
2: El Luis, de 17 anys, volia unir-se a la concentració i com molts es preguntava com i per què 60.000 migrants van poder entrar de cop creuant el pas fronterer del Tarajal per aigua o terra el dijous al vespre. És la pregunta que plana en aquesta ciutat que torna a la normalitat a trompicons. La Lola, prenent-se un horchata al principal carrer comercial, apunta al rei del Marroc com a instigador de la situació.
4: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
2: Molt il·lustratiu és el titular del Faro de Ceuta, les 48 hores del xantatge del Marroc a Espanya a costa de Ceuta. Els cavalles, com s'anomenen aquí, asseguren que se senten hostatges de jocs geopolítics. I mentrestant, durant tot el dia, centenars de joves marroquins han desfilat en un èxode invers a través del Tarajal de retorn al Marroc.
5: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Oh, sí, Marroco. Sí.
6: Viva la Casa Blanca, el Grimbus, Chelmus.
2: Els soldats els recollien si calia als espigons o al carrer i els acompanyaven cap a la sortida, segons hem pogut observar. Però com advertia el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, l'ambient a Ceuta és tens i encara queden grups de joves que hem vist caminant per la perifèria.
7: Ceuta no ha logrado la normalidad. Todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima, un ambiente anímico en la población de Ceuta marcado por la inquietud.
2: Han reobert botigues i cafeteries, però la Fira de Ceuta i les festes patronals de Santa Maria d'Àfrica continuen cancel·lades.
0: Amb la crisi gairebé superada, el debat polític se centra ara a aclarir-ne les causes i depurar responsabilitats. L'última reacció arriba des de la Casa del Rei. Felip VI s'ha declarat indignat pels fets de Ceuta i ha demanat a l'Estat que vetlli perquè no es tornin a repetir. D'altra banda, el govern espanyol celebra l'eficàcia amb què han aconseguit revertir la situació en només 24 hores davant les crítiques del Partit Popular, que l'acusa de saber des de fa dies que hi hauria una entrada massiva de migrants. Madrid, Alba Gil.
8: Dos dies després que esclatés la pitjor crisi migratòria dels últims temps, el rei Felip VI es mostra indignat. Diu que ha seguit amb gran preocupació els greus esdeveniments i lamenta la mort trista i tràgica de desenes de persones. Ho ha fet en un comunicat en què assegura que l'Estat, que ell mateix lidera, ha de vetllar per la seguretat i per evitar que episodis així es tornin a repetir. Això mateix li han preguntat al ministre de l'Interior, que no ho ha descartat, tot i que ha assegurat que tenen múscul suficient per fer-hi front. Fernando Grande Marlaska continua responsabilitzant de la situació les màfies de tràfic de persones i tanca files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i en destaca la col·laboració. També nega que fos possible preveure la crisi perquè admet va agafar

0: fa per sorpresa als serveis d'intel·ligència.
1: No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
0: Alberto Núñez Feijóo pensa tot el contrari, que el govern espanyol ho sabia des de principis de setmana i, tot i que per ara no presenta proves, exigeix explicacions a la Moncloa.
2: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 persones.
0: I fent seu el discurs de l'extrema dreta, Feijóo ha qualificat l'entrada de migrants d'ocupació premeditada.
3: Els experts s'interroguen sobre la sospitosa falta d'informació dels serveis d'intel·ligència espanyols respecte de l'entrada de milers de persones a Ceuta. Això ho ha dit el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio Gemma Pinyol Jiménez, politòloga i investigadora en polítiques migratòries de la Universitat Pompeu Fabra.
4: 50.000 persones que, a més, no venien de la zona de frontera, sinó que algunes d'elles expliquen que havien caminat 500 quilòmetres. Això vol dir que, de manera activa o passiva, les autoritats marroquins sabien i tenien informació d'això, i la pregunta seria per què no en tenia informació altres espais, no, d'intel·ligència.
3: Per Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, les persones migrants poden ser instrumentalitzades per diferents opcions polítiques. Són declaracions a 3CAT Info.
5: S'instrumentalitzen pels dos costats, pel costat del govern marroquí, per pressionar el govern espanyol, i s'instrumentalitza molt directament per part de l'extrema dreta i més enllà per imposar un relat d'invasió, d'allau, de falta de control que porta a tota una sèrie de mesures i discursos clarament no només xenòfobs, sinó clarament il·liberals.
3: Les imatges de la crisi migratòria de Ceuta han portat França a anunciar un reforç dels controls a la frontera amb l'Estat espanyol. Però aquest dissabte, al Voló, s'ha viscut una jornada de normalitat, trànsit intens per l'inici de les vacances i controls puntuals a alguns vehicles. Berta Artigas Fontàs.
6: Molts dels conductors que han passat cap a França ni tan sols sabien que el govern francès havia anunciat més vigilància. Entre ells hi ha en Jeremy, un francès resident a Barcelona, que sí que ha seguit les imatges de Ceuta.
7: Y la verdad que las imágenes dan un poco de miedo. Y bueno, escuché lo de la frontera, pero no sé exactamente qué está pasando.
6: També hi ha qui posa el focus en la dimensió humanitària de la crisi. La vanesa que viatja de vacances a França recorda que darrere les xifres hi ha persones.
8: El fet que la gent hagi arribat d'aquesta manera és una llàstima, no només per les persones mortes, sinó per les persones que han quedat pel camí i per com se'ls utilitza, com s'utilitza la gent per temes més estratègics políticament.
6: Malgrat l'anunci del desplegament de 170 agents, drons i avions, al pas fronterer del Voló no s'observa de moment un increment visible de la presència policial més enllà dels controls selectius que ja són habituals.
3: El bisbe Xavier Gómez, responsable de migracions a la Conferència Episcopal Tarraconense, denuncia la utilització política de la crisi migratòria de Ceuta. En una carta que ha enviat a la resta de bisbes catalans i a la qual ha tingut accés aquesta emissora, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat critica que alguns polítics vulguin treure benefici electoral del que qualifica com a drama humà.
9: Cal preguntar-nos honestament a qui pot beneficiar aquesta situació. No beneficia les persones que s'han llançat al mar. Pot beneficiar, en canvi, els qui utilitzen la mobilitat humana com a instrument de pressió política, els qui volen tensar relacions diplomàtiques, els qui juguen amb la por social o els qui converteixen el sofriment aliè i la por en rèdit electoral.
3: El bisbe Xavier Gómez assegura que no és creïble atribuir l'entrada massiva de persones a la sentència del Suprem ni a la regularització d'immigrants a Espanya. Mentrestant, Melilla ha anat reobrint gradualment la seva frontera amb el Marroc per la baixada de la pressió migratòria, que d'entrada ha estat menor que a Ceuta. Aquest dissabte s'ha permès la circulació en els dos sentits de centenars de vehicles que estaven fent el pas de l'estret i que estaven atrapats des de dijous. La delegada del govern espanyol a Melilla, Sabrina Mo, ha considerat prioritari desbloquejar aquest trànsit.
10: La pressió migratòria ha bajado ahora mismo y eso, pues bueno, ha supuesto que podamos abrir de manera progresiva y gradual y siempre ciñéndonos a esos criterios de seguridad a esta apertura de frontera en ambos sentidos.
3: La nit passada, 19 persones han entrat a Melilla nedant i no se les ha pogut retornar a causa de la sentència del Tribunal Suprem que impedeix expulsions en frontera. Altres migrants, sense quantificar, hi han entrat per via terrestre i els han retornat al Marroc.
11: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: A Colòmbia, un atemptat amb cotxe bomba ha deixat almenys 11 ferits, 8 dels quals policies. L'explosió ha passat a Cúcuta, una ciutat fronterera amb Veneçuela, on operen diverses guerrilles, 6 dies abans de la investidura de l'ultradretà Abelardo de la Espriella. El president electe, que va fer de la lluita contra la violència la seva bandera durant la campanya, ha condemnat els fets i ha assegurat que el terrorisme no intimidarà a Colòmbia ni doblegarà la voluntat dels ciutadans. Les autoritats locals han ofert una recompensa a qui aporta informació.
12: La Gobernación de Norte de Santander rechaza contundentemente este acto violento y ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca al esclarecimiento de los hechos violentos que se presentaron en la madrugada del día sábado.
3: Mentrestant, el president sortint, Gustavo Petro, ha fet el seu últim viatge oficial a Cuba, on ha mostrat la seva solidaritat per un país que, segons ha dit, està amenaçat per un bloqueig per míssils i per una invasió en referència als Estats Units de Donald Trump.
11: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: A casa nostra, agricultura intensifica les batudes contra la plaga de conills que afecta la plana de Lleida. Això després que els pagesos hagin criticat que amb els 200.000 exemplars capturats fins ara no n'hi ha prou. La situació afecta especialment el Segrià, la Noguera, les Garrigues, l'Urgell, el Pla d'Urgell i la Segarra. Verdú, Alba Mor.
13: El Departament d'Agricultura ha previst una cinquantena d'accions combatudes en recorreguts nocturns amb vehicles o aguaits en punts estratègics. Mesures que primer s'aplicaran al municipi de Verdú, a l'Urgell i posteriorment a Alfés i Aspa, al Segrià. Es tracta de zones on la densitat de conills és força alta, causant estralls als cultius. Els pagesos confien rebaixar la sobrepoblació de fauna amb el desplegament d'aquestes mesures, tot i que també reconeixen que no serviran per arribar a la densitat desitjada. En parla Ramon Boleda, pagès de Verdú i representant de la plataforma Pagesos o Conills.
14: Confiem en rebaixar la població de conills, però no arribarem ni pensaments als 50 conills per quilòmetre quadrat que diuen que és el desitjable. Ni pensaments, perquè n'hi ha mils més. Si aquest pla de xoc, de la manera que s'actua ara, aquests dies, s'hagués fet des del primer dia que vam demanar, ara ja podríem anar de vacances. No s'ha fet. O sigui, s'ha fet tard, 2 anys tard.
13: Un cop finalitzin aquestes mesures de xoc, caldrà fer un manteniment de la presència de conills, feina que des del departament diuen que ja passa a les àrees privades de caça i als pagesos.
11: El temps.
3: Dani Ramírez.
15: La temperatura baixarà una mica en aquests llocs on hi ha plogut la tarda i vespre d'aquest dissabte 1 d'agost, que ens ha portat un canvi de temps pel que fa a tempestes, tamborinades, calamarsades i alguna pedregada. Sobretot Pirineu Oriental, fins a la Vall d'en Bas, a punts de la Garrotxa, doncs hi ha hagut calamarsa de mig centímetre a gairebé 2 centímetres en el cas de Molló. Aquí en pluges que han arribat a superar els 38-40 litres per metre quadrat a 7 cases... pràcticament 50 litres per metre quadrat. Feia gairebé 2 mesos que no hi plovia tant al Pirineu. Molló, la mida de la pedra, insistim que ha anat de mig centímetre a gairebé 2 centímetres. Ribes de Freser, 35 litres per metre quadrat. Capdavànol, 20 litres. A Ripoll, 16. N'han caigut 24 a Castellà de Nuc, o també a Morella. Ha plogut al sud del país. A la Sénia, fins a 5 litres per metre quadrat. A la Ràpita, 3 litres per metre quadrat. Per tant, una regada que, on ha tocat, convenia, ha anat bé i ha refrescat. Preveiem un diumenge que començarà molt aixafogor. Tenim avís de calor nocturna al litoral tarragoní, Garraf i Delta de l'Ebre. També terres interiors de l'Ebre, mínimes que no baixaran tota la matinada dels 23, 24, 25 i punts del litoral 26, 27 de mínima i de dia molta calor, màximes de 30, 37, 38 a l'interior, fregant els 39 a la ciutat de Lleida. Dia de sol, dia de calor, matí amb núvols baixos a la Costa Daurada i punts del prelitoral, i a la tarda ruixats i tempestes, que afectarien aquest diumenge al Pirineu, Prepirineu, menys probables als ports i terra alta, i en principi menys quantitat de pluja i menys quantitat de pedra o calamarsa.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: La temporada castellera 2026 ha tornat a veure el primer castell de Déu a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Ho ha seguit Josep Almirall.
16: Els castellers de Vilafranca ho han tornat a fer. Han descarregat el 3 de 10 en el desè aniversari del primer que van completar a la capital del Garraf. Uns grans verds que a la segona ronda han tornat a descarregar el 4 de 9 amb l'agulla, a la tercera el 5 de 9 i per acabar el pilar de 8. Estrena també de cama extra de la colla jove Xiquets de Tarragona, que s'ha acomiadat de la plaça amb el pilar de 8, l'estrena del dia. Els tarragonins de la camisa lila han fet una sortida espectacular, amb el 2 de 9, el tercer que descarreguen enguany, i han solventat la segona i la tercera ronda amb el 3 de 9 i el 4 de 9. Avui, la tercera colla convidada, els nens al Vendrell, la colla que enguany celebra el seu centenari i que a Vilanova ha aconseguit descarregar el seu primer 3 de 8 de l'any i apuntar-se també la primera clàssica de 8. La plaça de la vila de la capital del Garraf ha vibrat amb la colla local, els bordegassos de Vilanova, gran actuació dels a la camisa groc Terrós, que per primer cop enguany han ajuntat els dos bàsics de 8, el 3 i el 4 de 8, que han descarregat amb autoritat, i a la tercera ronda la torre de 7.
3: Vilaplana, al Baix Camp, ha acollit aquest dissabte al vespre la 18a edició del Mozart. Es tracta d'un festival que uneix diferents disciplines artístiques i que enguany ha girat al voltant del concepte de la vulnerabilitat. Vilaplana, Eloi Tost.
17: Música, cine, literatura o escultura són algunes de les disciplines que enguany s'han barrejat al Mozart, que ha reunit unes 400 persones. La directora artística del festival, Mercè Mariner, explica el perquè de la vulnerabilitat com a eix central.
18: Van coincidir tota una sèrie de coses i al final la paraula que ha anat apareixent és aquesta, vulnerables, que m'agrada molt. I és una miqueta la petjada que va deixar l'any passat i que enguany recollim, i que això, de la tendresa han passat a la vulnerabilitat, que ho engloba una miqueta tot, perquè és una condició que travessa la persona, l'ésser humà, no?
17: Els joves hi han tingut un paper central, tant en la presència d'artistes com el pianista Bruno Anguera, com en l'elaboració d'un curtmetratge on el jovent del poble ha expressat les seves emocions.
19: Te lo vas a perder.
20: Esto es el búnker, ¿no?
21: Soy Bebo, Lola.
3: La pel·lícula A Fuego, el debut de la directora Estel Díaz, s'estrena aquest cap de setmana a l'Atlàntida Film Fest de Palma. La cinta, que es podrà veure a finals d'agost dels cinemes, és una història d'amistat juvenil que enllaça dansa i culpa. Ens ho explica des de Palma Caterina Carmany.
22: Tot canvia per la Lola quan el seu germà mor i ella entra al seu món de ball, amb un secret que ho mou tot. Sentim la directora de A Fuego, Estel Díaz.
23: A la pel·lícula els personatges guarden aquest secret compartit, sobretot per por, sentiment de culpa, un penediment perquè se senten responsables del que li va passar al Nico. No són capaços d'enfrontar-se al que va passar perquè requereix un procés emocional que és el que fan al llarg de la pel·lícula.
22: Pel·lícula comercial, però que intenta fomentar l'associacionisme i els valors de grup, a la vegada que vol remoure l'espectador i presentar la dansa com una cura.

0: L'última estrena de l'edició d'enguany del Festival Grec de Barcelona és a càrrec de la prestigiosa companyia xinesa Tao Dance Theater i ha presentat en primícia a l'Estat les seves coreografies numèriques 16 i 17, dues peces que es basen en l'abstracció i la tècnica del moviment del cos. Ho ha seguit la Marta Vives.
1: La Tao Dance Theater prometia als espectadors una experiència sensorial i l'hem tinguda. Amb el seu espectacle hipnòtic de cossos que creen moviments ondulants i precisos i que es converteixen en una única força d'una bellesa extraordinària. Aquest era el punt de partida del coreògraf de la companyia Tao Ye, que ho explicava d'aquesta manera.
2: Perquè tots tenim un cos, tots tenim cos. Per tant, tota la meva obra es concentra en el cos i vull que el cos sigui un element que interconnecti amb tots els llenguatges.
1: I damunt l'escenari, dues coreografies amb títol numèric. A 16, els ballarins estan connectats en una seqüència lineal que projecten ones d'energia ondulant. A 17 pren com a punt de partida els sons i la música dels mateixos intèrprets que donen forma als moviments des del terra dels ballarins. Una experiència fascinant, la d'aquesta companyia xinesa que va revolucionar el llenguatge de la dansa el 2008 i que ara és una de les més cobejades arreu del món. Ha estat l'espectacle final sota quatre gotes mal comptades que han caigut a Montjuïc d'una edició del Grec en què la dansa ha estat especialment destacada en quantitat i qualitat i que ha permès constatar el gran nivell que viu aquesta disciplina a tot el món i de la que el Grec n'ha estat el millor aparador.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Després que Òmnium Cultural de Terrassa decidí retirar el Premi Ferran Canyameres de novel·la d'intriga a Jordi Soler Comas per incompliment de les bases i declarar-lo desert, l'autor es defensa dient que va oferir a Pagès Editors comprar-ne els drets. En declaracions a aquesta emissora ha explicat que les xifres de vendes dels últims premis són molt baixes i que això pot afectar la seva carrera.
4: Per diferents motius, a mi Pagès em semblava que era molt mala opció per a mi. Havia consultat les xifres de venda dels premis anteriors i havia vist que eren unes xifres molt baixes. I llavors, avui en dia, que els autors estem sotmesos a la dictadura de les vendes, clar, si el teu últim llibre ha venut molt poc, i quan dic molt poc vull dir menys de 100 exemplars, és molt difícil vendre el següent llibre.
0: Soler també ha explicat que mai va actuar a l'esquena d'Òmnium, que va intentar negociar amb Pagès i que la resposta va ser molt negativa.
4: Quan vaig intentar posar-me en contacte amb ells, em va costar una mica. I al final, quan vaig aconseguir parlar amb algú, aquest algú va ser, bueno, va estar francament hostil, va ser una conversa molt desagradable, em va posar de volta i mitja, i quan jo els vaig dir, escolta'm, si jo truco de bona fe per intentar comprar-vos els drets d'edició. Anem a aconseguir un acord que sigui bo per a tothom. No van voler.
0: El jurat va premiar la novel·la Icunde per unanimitat i en va destacar l'alt valor literari. Amb 35 edicions, el Ferran Canyameres és el guardó de novel·la d'intriga més antic del país en el gènere i també el de major dotació econòmica, amb 5.500 euros per a l'obra guanyadora.
3: Esports.
0: Amb en Roger Arbusà.
5: El Girona ha perdut contra l'Arsenal al trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. L'equip anglès, actual campió de la Premier i finalista de la Champions, ha demostrat ser superior, tot i el gol del Girona, que l'ha fet Arnau. A l'inici de la segona part ha estat l'1-2. El central David López analitza la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
6: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
5: El jugador barceloní demana arribades, sobretot a la posició de central.
6: Hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar. Com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, que estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
5: El pròxim partit del Girona serà divendres que ve contra el Sabadell. L'equip ballesà també ha jugat aquest dissabte i ha empatat 0-0 contra l'Andorra. El partit s'ha jugat a porta tancada al CAR de Sant Cugat. Abans ha jugat l'Espanyol i també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos i Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol al davanter del filial, Marcos Fernández.
7: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá. Intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
5: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a l'inici de Lliga.
8: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
9: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
8: We just want to be ready for that and, you know, have a good year this year.
5: I el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a porta tancada. Per Alada ha debutat una de les noves incorporacions, la jugadora basca que ve de la Reial, Mirare Uria.
10: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras evidentemente hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
5: Aquest dissabte ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu d'Eco per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per a la pròxima temporada. Això el dia que hem sentit Jesse Bissibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys ha fet aquest dissabte el seu primer entrenament. Són declaracions de Bissibu sobre la figura de Flick.
11: Yeah, I talked with Hansi.
12: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
11: I'm a work hard and be there.
5: Un Bissibu que té com a referència un exjugador del Barça.
11: My favorite player, I'd say Neymar.
12: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
11: That's the reason I started to play football.
5: I més enllà del futbol, Iris Tió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Tió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Tió i Denis González han estat segons a la prova de duet mixt lliure, en aquest cas, a 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
13: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
5: I també aquest dissabte s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení amb inici i final a Lausana, Suïssa. La victòria ha estat per a la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és 12a a la general. Aquest diumenge, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tresca Info.

0: A Ceuta, la població impedeix que l'extrema dreta es manifesti contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. L'exèrcit i la policia han continuat aquest dissabte amb les expulsions per la frontera del Marroc. Algunes fonts eleven la xifra de morts entre les persones que intentaven entrar a la ciutat a més de 100, tot i que oficialment es manté en 67. Mentre la ciutat recupera el pols amb la reobertura de comerços, la polèmica política creix. Pedro Sánchez critica per carta la reacció, diu, egoista d'alguns socis de la Unió Europea davant la situació a la ciutat autònoma. Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió dels ministres de l'Interior. Aquest dissabte, dos dies després de l'inici de la crisi a Ceuta, el rei Felip VI s'ha pronunciat per demanar que l'Estat vetlli per evitar que la situació es repeteixi. En un comunicat expressa la seva preocupació i indignació per uns fets que qualifica de greus i diu que cal adoptar mesures per garantir la seguretat de Ceuta i Melilla. Tot i la calor intensa, el mes d'agost comença amb bones perspectives pel que fa a l'ocupació turística. Les altes temperatures tiren enrere alguns visitants, però l'eclipsi del 12 d'agost ha disparat les reserves. Tot i això, segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es podran permetre fer ni una setmana de vacances, encara que tingui feina. Els castellers de Vilafranca descarreguen el primer castell de 10 de la temporada. Ha estat un 3 de 10 a la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
1: Esports. Aquest dissabte han jugat partits amistosos el Girona, el Sabadell i l'Espanyol. El Girona ha perdut contra l'Arsenal al Trofeu Costa Brava 1-4. El Sabadell ha empatat 0-0 contra l'Andorra i l'Espanyol també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough anglès. Iris Tió aconsegueix dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Tió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Tió i Denis González han estat segons a la prova de duet mixt lliure. I victòria de la ciclista neerlandesa Lorena Vives a la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi és dotzena a la general, a 18 segons de la líder.
0: Pel que fa al temps, es notarà una refrescada de lleugera a notable al Pirineu, punts del nord de Barcelona i a l'interior de Girona, després de les darreres tempestes i pedregades. Molta xafogor i calor a la costa i a les Terres de l'Ebre, amb un avís activat de calor nocturna. Temps assolellat aquest diumenge, amb núvols baixos a la costa. Tarda variable i xàfecs al Pirineu i Prepirineu.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Tensió a Ceuta aquest dissabte quan la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. 67 persones han mort oficialment aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. L'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de la ciutat autònoma, mentre creix la sensació entre la població que tot plegat ha estat orquestrat des de Rabat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida!
4: Els ultras de Núcleo Nacional, el Vice Pérez o l'influencer d'extrema dreta Vito Quiles planejaven concentracions al centre de Ceuta, però els plans se li han frustrat. Els ha calgut l'escorta policial per poder moure's per uns carrers on molts veïns els han escridassat reivindicant el caràcter multireligiós i multiracial de Ceuta i acusant-los de voler aprofitar-se d'una situació migratòria extraordinària com la que s'ha viscut els últims dies. Aquest diumenge, per cert, s'espera a Ceuta el líder de Vox, Santiago Abascal.
5: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todo los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tiene papeles y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
4: El Luis, de 17 anys, volia unir-se a la concentració i com molts es preguntava com i per què 60.000 migrants van poder entrar de cop creuant el pas fronterer del Tarajal per aigua o terra el dijous al vespre. És la pregunta que plana en aquesta ciutat que torna a la normalitat a trompicons. La Lola, prenent-se un horchata al principal carrer comercial, apunta al rei del Marroc com a instigador de la situació.
6: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
4: Molt il·lustratiu és el titular del Faro de Ceuta, les 48 hores del xantatge del Marroc a Espanya a costa de Ceuta. Els cavalles, com s'anomenen aquí, asseguren que se senten hostatges de jocs geopolítics. I mentrestant, durant tot el dia, centenars de joves marroquins han desfilat en un èxode invers a través del Tarajal de retorn al Marroc.
7: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Oh, sí, Marroco. Sí.
8: Viva la Casa Blanca, un grebus, xelmur.
4: Els soldats els recollien si calia als espigons o al carrer i els acompanyaven cap a la sortida, segons hem pogut observar. Però com advertia el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, l'ambient a Ceuta és tens i encara queden grups de joves que hem vist caminant per la perifèria.
9: Ceuta no ha logrado la normalidad. Todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima, un ambiente anímico en la población de Ceuta marcado por la inquietud.
4: Han reobert botigues i cafeteries, però la Fira de Ceuta i les festes patronals de Santa Maria d'Àfrica continuen cancel·lades.
0: Amb la crisi gairebé superada, el debat polític se centra ara a aclarir-ne les causes i depurar responsabilitats. L'última reacció arriba des de la Casa del Rei. Felip VI s'ha declarat indignat pels fets de Ceuta i ha demanat a l'Estat que vetlli perquè no es tornin a repetir. D'altra banda, el govern espanyol celebra l'eficàcia amb què han aconseguit revertir la situació en només 24 hores davant les crítiques del Partit Popular, que l'acusa de saber des de fa dies que hi hauria una entrada massiva de migrants. Madrid, Alba Gil.
10: Dos dies després que esclatés la pitjor crisi migratòria dels últims temps, el rei Felip VI es mostra indignat. Diu que ha seguit amb gran preocupació els greus esdeveniments i lamenta la mort trista i tràgica de desenes de persones. Ho ha fet en un comunicat en què assegura que l'Estat, que ell mateix lidera, ha de vetllar per la seguretat i per evitar que episodis així es tornin a repetir. Això mateix li han preguntat al ministre de l'Interior, que no ho ha descartat, tot i que ha assegurat que tenen múscul suficient per fer-hi front. Fernando Grande Marlaska continua responsabilitzant de la situació les màfies de tràfic de persones i tanca files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i en destaca la col·laboració. També nega que fos possible preveure la crisi perquè, admet, va agafar per sorpresa els serveis d'intel·ligència.
11: No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
10: Alberto Núñez Feijóo pensa tot el contrari, que el govern espanyol ho sabia des de principis de setmana i, tot i que per ara no presenta proves, exigeix explicacions a la Moncloa.
12: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 persones.
10: I fent seu el discurs de l'extrema dreta, Feijóo ha qualificat l'entrada de migrants d'ocupació premeditada.
0: Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió extraordinària de ministres de l'Interior per abordar la crisi de Ceuta, que ha fet aflorar les tensions entre els socis europeus. Tot després que ho reclamessin d'una banda el govern espanyol i de l'altra una vintena de països liderats per Itàlia i Alemanya. En una carta, líders de 22 estats s'han mostrat crítics amb la regularització recent de més d'un milió de persones migrants a l'estat espanyol, així com amb la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix les devolucions en calent. Consideren que són mesures que han contribuït a l'actual crisi perquè, segons argumenten, afavoreixen l'efecte crida. El president espanyol, Pedro Sánchez, hores abans també havia reclamat una reunió per consensuar una resposta comuna. Sánchez ha criticat també l'actitud d'alguns socis europeus, com la de la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Considera que la seva reacció ha estat injusta i basada en prejudicis, notícies falses, ignorància o interès polític. Aquest dissabte, de fet, Itàlia ha començat a fer controls aleatoris en ports i aeroports de passatgers procedents de l'estat espanyol. Així ho han viscut alguns dels viatgers que han aterrat a Roma.
13: Esperava que sí, però no hem tingut que presentar ninguna documentació. Sí, todo normal.
14: Nada más que vinimos de bajarnos del avión, tuvimos que pasar los DNI. Algunos de nosotros nos hicieron pasar el pasaporte de España. Entonces ya, pues, fue una liada.
0: Meloni va anunciar divendres la suspensió temporal del Tractat de Schengen al·legant motius de seguretat. Òscar Camps, fundador i director de l'ONG Open Arms, alerta que és molt possible que el nombre de morts a Ceuta augmenti i lamenta que cap autoritat estigui buscant les causes principals que han portat aquesta situació. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
15: És una tragèdia humanitària, però també és el fracàs d'una estratègia política, una política migratòria que ja fa anys que denunciem. El més greu és que continuem comptant morts i, mentrestant, ningú assumeix les causes que els han provocat, aquests morts, no?
0: Camps considera que reduir un fenomen tan complex a un simple efecte crida és ignorar les causes de la immigració. També afegeix que intentar externalitzar el control migratori cap a tercers països acaba convertint les persones en una eina de pressió política.
2: 3CAT Info.
0: Més coses. 13 persones, 11 d'elles turistes, han mort en un accident d'avioneta al Perú. L'aparell, que feia un vol turístic sobre les línies de Nazca, al sud del país, s'ha estavellat contra el terra i després s'ha incendiat. Segons la policia peruana, no hi ha hagut cap supervivent. De moment no se saben les causes del sinistre. Aquest divendres es van tornar a autoritzar els vols a la zona després d'estar suspesos uns dies a causa dels forts vents i les tempestes de sorra. Les línies de Nazca són un dels principals reclams turístics d'aquesta zona. Es tracta de dibuixos que representen línies rectes, formes geomètriques i figures d'animals fetes al terra del desert. L'Orient Mitjà està en alerta davant una possible escalada per la guerra a l'Iran. Aquesta dissabte a la tarda, gairebé una desena d'ambaixades dels Estats Units a la regió han instat els seus ciutadans a marxar o estar preparats en cas que calgui fer-ho. A part, també els han recomanat extremar les precaucions i els han advertit de possibles cancel·lacions de vols, tancaments de l'espai aeri i dificultats per desplaçar-se. A Israel, l'exèrcit ja ha activat l'alerta màxima. Es preparen, segons mitjans del país, davant de possibles represàlies per part de Teheran. El règim dels ayatolàs, en les últimes hores, ha acusat els Estats Units de tirar la tensió i ha amenaçat d'atacar els països aliats de Washington. Mitjans nord-americans han informat sobre la intenció de Donald Trump de llançar una nova campanya de bombardejos massius contra l'Iran, especialment contra infraestructures energètiques. Rússia ha atacat amb drons 300 benzineres ucraïneses durant els mesos de juny i juliol com a represàlia pels atacs de Kiev contra les refineries russes de petroli, que provoquen desabastiment i cues entre la població. Els atacs de revenja contra les benzineres tallen el subministrament i també provoquen el pànic entre la població civil, com explica aquesta policia ucraïnès víctima d'un dron.
16: Quan vaig sentir el dron, ja baixava cap a mi. Vaig veure un flash de llum, em vaig aixecar i vaig veure que tenia ferides als braços i les cames. Rússia ho fa per intimidar-nos i crear pànic.
0: Justament aquest dissabte, Ucraïna ha bombardejat un vaixell de càrrega i tres refineries de petroli russes. Per la seva banda, Moscou ha atacat dipòsits de combustible al port ucraïnès d'Odessa i un remolcador al port de Mykolaiv. I unes hores abans, almenys una desena de persones han mort a Kiev en una nova onada d'atacs russos amb 185 drons i 35 míssils, 27 dels quals eren balístics. A Moscou, almenys tres persones han mort i una vintena han resultat ferides de diversa gravetat arran d'una explosió a prop d'una cafeteria de la plaça Kudrinskaya, al centre de la capital russa. La policia atribueix l'explosió a un artefacte artesanal col·locat per una dona, ja que un agent de seguretat ha vist com la dona dipositava l'artefacte sense entrar al local. So de sirenes i cotxes policials arran de la deflagració a una zona molt concorreguda a prop del Parc Zoològic de Moscou. La policia encercla la zona a la recerca de pistes mentre els serveis sanitaris evacuaven les víctimes. El president nord-americà Donald Trump ha penjat una imatge a la seva xarxa social que suggereix que Veneçuela hauria de formar part dels Estats Units, coincidint en el temps amb l'inici d'un diàleg entre l'oposició i el govern chavista sobre el procés de transició. La reunió, que apadrina precisament la Casa Blanca, ha exclòs la líder opositora, Maria Corina Machado, en favor de Dinora Tiguera, una exdiputada que ha viscut 8 anys a l'exili. Un antic ministre, amb els governs de Chávez i Maduro, Alejandro Fleming, ha criticat aquesta absència de Machado.
17: En los negociadores es fundamental para garantizar el éxito que los participantes gocen de legitimidad en Venezuela. Por eso es fundamental que María Corina Machado, que hoy es el líder político de mayor relevancia en Venezuela, o participe en las negociaciones o nombre a un representante que participe en esas negociaciones.
0: El chavisme està dividit sobre aquest diàleg i, de fet, un grup de persones han protestat aquest dissabte a Caracas per denunciar el que han qualificat d'ingerència dels Estats Units. La imatge que Trump ha compartit a la seva xarxa Truth és un mapa de Venezuela amb els colors de la bandera nord-americana i el lema Estat 51.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
18: La temperatura baixarà una mica en aquests llocs on hi ha plogut. La tarda i vespre d'aquest dissabte, 1 d'agost, que ens ha portat un canvi de temps pel que fa a tempestes, tamborinades, calamarsades i alguna pedregada. Sobretot Pirineu Oriental, fins la Vall d'en Bas, a punts de la Garrotxa, doncs hi ha hagut calamarsa de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres en el cas de Molló. Aquí en pluges que han arribat a superar els 38-40 litres per metre quadrat a 7 cases, pràcticament 50 litres per metre quadrat. Feia gairebé 2 mesos que no hi plovia tant al Pirineu. Molló, la mida de la pedra, insistim que ha anat de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres. Ribes de Freser, 35 litres per metre quadrat. Capdavànol, 20 litres. A Ripoll, 16. N'han caigut 24 a Castellà de Nuc, o també a Morella. Ha plogut al sud del país. A la Sénia, fins a 5 litres per metre quadrat. A la Ràpita, 3 litres per metre quadrat. Per tant, una regada que, on ha tocat, convenia, ha anat bé i ha refrescat. Preveiem un diumenge que començarà molta xafogor. Tenim avís de calor nocturna al litoral tarragoní, Garraf i Delta de l'Ebre, també terres interiors de l'Ebre, mínimes que no baixaran tota la matinada dels 23, 24, 25 i punts del litoral 26, 27 de mínima i de dia molta calor, màximes de 30, 37, 38 a l'interior, fregant els 39 a la ciutat de Lleida. Dia de sol, dia de calor, matí amb núvols baixos a la Costa Daurada i punts del prelitoral i a la tarda ruixats i tempestes que afectarien aquest diumenge al Pirineu, Prepirineu, menys probables els ports i terra alta, i en principi menys quantitat de pluja i menys quantitat de pedra o calamarsa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis llargs de calor. Pràcticament no ha plogut i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, l'Observatori Fabra i el de l'Ebre, 2 dels més antics del país, han registrat el juliol més calorós de la seva història. I aquest estiu ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus en algun punt del país, un mes que en tot l'any passat. Ho ha explicat aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
19: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta el rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
0: També fa molta calor a les nits. Hi ha una estació del barri de les Corts de Barcelona on ja s'ha igualat el rècord anual de 36 nits tòrrides que es va assolir l'any passat. I a més, gairebé no hi ha hagut pluges al juliol.
19: Ha sigut dels més secs des de 1950. Moltíssimes estacions han recollit menys d'un litre. És un dels mesos que hauria de ser més plujosos a punts del Pirineu i fins i tot en aquells llocs el dèficit és molt important.
0: Precisament aquestes altes temperatures han fet que molta gent canviï el seu destí de les vacances. Hi ha zones que en surten perjudicades, però també hi ha alguns destins, com els que cauen en la franja on es podrà veure l'eclipsi del 12 d'agost, que aquest any es veuran beneficiats. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que els visitants prioritzen zones menys caloroses o opten per viatjar fora del pic de l'estiu. Lluís Manel Dorca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
20: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havíem trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguent, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona.
0: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació gràcies a l'eclipsi. I a Lleida les previsions també són molt bones. Sentim el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre.
21: Especial singularitat del sector del turisme actiu, que estan notant, detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot en les activitats d'aigua. Pensem que estem patint un estiu molt calorós i això convida a gaudir de les activitats d'aigua i, a més, tenim molta aigua.
0: Pel que fa als càmpings, preveuen una ocupació del voltant del 85% i recorden que els últims anys s'ha desestacionalitzat la temporada i al setembre també tenen molts clients. Ara bé, no tothom pot fer vacances, encara que tingui feina. Segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es pot permetre una setmana de descans fora de casa. Una situació força habitual, per exemple, en el cas dels treballadors autònoms i de les famílies monoparentals. Ho han explicat el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la Maria Serra, una estudiant i autònoma de 24 anys, i l'Olesia Gul, una refugiada ucraïnesa que viu sola a Barcelona amb la seva filla.
22: Si ets jove i vius a Barcelona i has d'estudiar, fas coses d'hostaleria o cuidar nens. Per tant, vacances com a tal, jo fa molts anys que l'estiu no faig. Treballes els estius per poder sobreviure durant l'any.
23: Mires a altres i te sientes com un fracasso. No descanses, no estàs feliç, al revés. Estàs com muy no hecho y moralmente esto baja mucho.
0: I us parlem ara de Grècia perquè hi ha alerta màxima pels incendis forestals, especialment a la zona costanera de Porto Hermeno, a 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. El foc ja ha arrasat prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. 400 efectius lluiten contra les flames i ho fan en condicions extremes, agreujades per vents de fins a 130 quilòmetres per hora que durant hores han impedit l'actuació dels hidroavions. Els incendis també afecten altres zones del país, com Creta, l'illa de Paros i el Peloponès. A França, amb l'incendi de la Gironda ja controlat, preocupa ara la revifada de les flames al departament del Var, a la Provença. 2.500 persones han estat evacuades i les autoritats adverteixen que les properes hores seran crucials. A casa nostra, aquest diumenge, baixa a 52 el nombre de municipis en risc extrem d'incendi i també es reobrirà l'accés als espais naturals del Mont Manell Marmellà, la Serra del Montsant i Prades, però continuen les restriccions a la Baronia de Rialb, al Montsec de Rubies, al Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Les poblacions en perill extrem són de 10 comarques: l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. També hi ha 222 municipis més en risc alt. Els bombers continuen treballant perquè l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, no superi el barranc d'Escobedieso, el de Munyidor, el riu Noguera Ribagorçana i les zones de pastures properes a la Vall d'Avui. El foc que s'ha revifat aquest dissabte al migdia ha afectat una superfície aproximada de 17 hectàrees de terreny forestal i els agents rurals treballen amb la hipòtesi que l'hauria causat un llamp. I un últim apunt abans dels esports: Protecció Civil demana prudència a les platges, piscines i rius perquè aquest estiu ja han mort ofegades a Catalunya 29 persones, 15 es banyaven al mar, 9 en piscines i 5 en aigües interiors. També han resultat ferides 55 persones. L'any passat, en aquestes dades, el balanç era de 22 banyistes morts i 33 de ferits.
2: Esports.
0: Amb en Roger Arbusà.
1: El Girona ha perdut contra l'Arsenal el trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. L'equip anglès, actual campió de la Premier i finalista de la Champions, ha demostrat ser superior, tot i el gol del Girona, que l'ha fet Arnau a l'inici de la segona part. Ha estat l'1-2. El central David López analitza la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
24: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
1: El jugador barceloní demana arribades, sobretot a la posició de central.
24: Hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar, com tu dius, de central. De la primera plantilla, si no crec, estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
1: El pròxim partit del Girona serà divendres que ve contra el Sabadell. L'equip vallesà també ha jugat aquest dissabte i ha empatat 0-0 contra l'Andorra. El partit s'ha jugat a porta tancada al CAR de Sant Cugat. Abans ha jugat l'Espanyol i també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanc i blau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos Idolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol, el davanter del filial, Marcos Fernández.
3: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
1: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a l'inici de lliga.
5: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
6: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
1: I a la Lliga Femenina, el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpeller en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a porta tancada, a Peralada. Ha debutat una de les noves incorporacions, la jugadora basca que ve de la Reial, Mirare Uria.
7: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras, evidentemente, hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues, ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
1: Aquest dissabte ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu d'Eco per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per a la pròxima temporada. Això el dia que hem sentit Jesse Bisibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys ha fet aquest dissabte el seu primer entrenament. Són declaracions de Bisibu sobre la figura de Flick.
8: Yeah, I talked with Hansi.
25: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
8: I'm a work hard and be there.
1: Un Bisibu que té com a referència un exjugador del Barça.
8: My favorite player, I'd say Neymar.
25: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
8: That's the reason I started to play football.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Iris Thió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Thió i Lilou Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denis González han estat segons a la prova de duet mixt lliure, que en aquest cas, 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
26: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
1: I també aquest dissabte s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení amb inici i final a Lausana, a Suïssa. La victòria ha estat per a la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és 12a a la general. Aquest diumenge, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta.
2: 3CAT Info. Són 2:15.
0: Són 2:15, repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. A Ceuta, la població impedeix que l'extrema dreta es manifesti contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. L'exèrcit i la policia han continuat aquest dissabte fent expulsions per la frontera del Marroc. Algunes fonts eleven la xifra de morts entre les persones que intentaven entrar a la ciutat a més de 100, tot i que oficialment es manté en 67. Mentre la ciutat recupera el pols amb la reobertura de comerços, la polèmica política creix. Pedro Sánchez critica per carta la reacció, diu, egoista d'alguns socis de la Unió Europea davant la situació a la ciutat autònoma. De la seva banda, Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió dels ministres de l'Interior i el rei Felip VI s'ha pronunciat per demanar que l'Estat vetlli per evitar que la situació es repeteixi. En un comunicat, el monarca expressa la seva preocupació i indignació per uns fets que qualifica de greus i diu que cal adoptar mesures per garantir la seguretat de Ceuta i Melilla. A partir d'ara us explicarem que els castellers de Vilafranca descarreguen el primer castell de 10 de la temporada. Ha estat un 3 de 10 a la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. I anirem a la plana de Lleida, on Agricultura intensifica les batudes contra la plaga de conills. Això després que els pagesos hagin criticat que amb els 200.000 exemplars capturats fins ara no n'hi ha prou. I en esports, què destaques, Roger Arbussà?
1: Que aquest dissabte han jugat amistosos el Girona, el Sabadell i l'Espanyol. El Girona ha perdut contra l'Arsenal al trofeu Costa Brava 1-4. El Sabadell ha empatat 0-0 contra l'Andorra i l'Espanyol també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough anglès.
0: I pel que fa al temps, es notarà una refrescada de lleugera notable al Pirineu, punts del nord de Barcelona i a l'interior de Girona, després de les darreres tempestes i pedregades, molta xafogor i calor a la costa i a les Terres de l'Ebre, amb un avís activat de calor nocturna. Temps assolellat aquest diumenge, amb núvols baixos a la costa, tarda variable i xàfecs al

0: Unes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. L'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de la ciutat autònoma, mentre creix la sensació entre la població que tot plegat ha estat orquestrat des de Rabat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
1: Els ultras de Núcleo Nacional, el Vice Pérez o l'influencer d'extrema dreta Vito Quiles planejaven concentracions al centre de Ceuta, però els plans se li han frustrat. Els ha calgut l'escorta policial per poder moure's per uns carrers on molts veïns els han escridassat reivindicant el caràcter multireligiós i multiracial de Ceuta i acusant-los de voler aprofitar-se d'una situació migratòria extraordinària com la que s'ha viscut els últims dies. Aquest diumenge, per cert, s'espera a Ceuta el líder de Vox, Santiago Abascal.
2: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todo los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tienen papeles y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
1: El Luis, de 17 anys, volia unir-se a la concentració i com molts es preguntava com i per què 60.000 migrants van poder entrar de cop creuant el pas fronterer del Tarajal per aigua o terra el dijous al vespre. És la pregunta que planen aquesta ciutat que torna a la normalitat a trompicons. La Lola, prenent-se una orxata al principal carrer comercial, apunta al rei del Marroc com a instigador de la situació.
3: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
1: Molt il·lustratiu és el titular del Faro de Ceuta, les 48 hores del xantatge del Marroc a Espanya a costa de Ceuta. Els cavalles, com s'anomenen aquí, asseguren que se senten hostatges de jocs geopolítics. I mentrestant, durant tot el dia, centenars de joves marroquins han desfilat en un èxode invers a través del Tarajal de retorn al Marroc.
4: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Oh, sí, Marroco. Sí.
5: Viva la Casa Blanca, el Grimbus, Chelmut.
1: Els soldats els recollien si calia als espigons o al carrer i els acompanyaven cap a la sortida, segons hem pogut observar. Però com advertia el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, l'ambient a Ceuta és tens i encara queden grups de joves que hem vist caminant per la perifèria.
6: Ceuta no ha logrado la normalidad. Todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima, un ambiente anímico en la población de Ceuta marcado por la inquietud.
1: Han reobert botigues i cafeteries, però la Fira de Ceuta i les festes patronals de Santa Maria d'Àfrica continuen cancel·lades.
0: Amb la crisi gairebé superada, el debat polític se centra ara a aclarir-ne les causes i depurar responsabilitats. L'última reacció arriba des de la Casa del Rei. Felip VI s'ha declarat indignat pels fets de Ceuta i ha demanat a l'Estat que vetlli perquè no es tornin a repetir. D'altra banda, el govern espanyol celebra l'eficàcia amb què han aconseguit revertir la situació en només 24 hores davant les crítiques del Partit Popular, que l'acusa de saber des de fa dies que hi hauria una entrada massiva de migrants. Madrid, Alba Gil.
7: Dos dies després que esclatés la pitjor crisi migratòria dels últims temps, el rei Felip VI es mostra indignat. Diu que ha seguit amb gran preocupació els greus esdeveniments i lamenta la mort trista i tràgica de desenes de persones. Ho ha fet en un comunicat en què assegura que l'Estat, que ell mateix lidera, ha de vetllar per la seguretat i per evitar que episodis així es tornin a repetir. Això mateix li han preguntat al ministre de l'Interior, que no ho ha descartat, tot i que ha assegurat que tenen múscul suficient per fer-hi front. Fernando Grande Marlaska continua responsabilitzant de la situació les màfies de tràfic de persones i tanca files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i en destaca la col·laboració. També nega que fos possible preveure la crisi perquè, admet, va agafar per sorpresa els serveis d'intel·ligència.
8: No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
7: Alberto Núñez Feijóo pensa tot el contrari, que el govern espanyol ho sabia des de principis de setmana i, tot i que per ara no presenta proves, exigeix explicacions a la Moncloa.
9: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 persones.
7: I fent seu el discurs de l'extrema dreta, Feijóo ha qualificat l'entrada de migrants d'ocupació premeditada.
0: Els experts

0: Experts s'interroguen sobre la sospitosa falta d'informació dels serveis d'intel·ligència espanyol respecte de l'entrada de milers de persones a Ceuta. Això ho ha dit el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio Gemma Pinyol Jiménez, politòloga i investigadora en polítiques migratòries de la Universitat Pompeu Fabra.
1: 50.000 persones que, a més, no venien de la zona de frontera, sinó que algunes d'elles expliquen que havien caminat 500 quilòmetres. Això vol dir que, de manera activa o passiva, les autoritats marroquins sabien i tenien informació d'això, i la pregunta seria per què només, no, per què no en tenia informació altres espais, no, d'intel·ligència.
0: Per Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, les persones migrants poden ser instrumentalitzades per diferents opcions polítiques. Són declaracions a 3CAT Info.
2: S'instrumentalitzen pels dos costats, pel costat del govern marroquí, per pressionar el govern espanyol, i s'instrumentalitza molt directament per part de l'extrema dreta i més enllà per imposar un relat d'invasió, d'allau, de falta de control que porta a tota una sèrie de mesures i discursos clarament no només xenòfobs, sinó clarament il·liberals.
0: Les imatges de la crisi migratòria de Ceuta han portat França a anunciar un reforç dels controls a la frontera amb l'estat espanyol. Però aquest dissabte, al Voló, s'ha viscut una jornada de normalitat, trànsit intens per l'inici de les vacances i controls puntuals a alguns vehicles. Berta Artigas Fontàs.
3: Molts dels conductors que han passat cap a França ni tan sols sabien que el govern francès havia anunciat més vigilància. Entre ells hi ha en Jeremy, un francès resident a Barcelona, que sí que ha seguit les imatges de Ceuta.
4: Y la verdad es que las imágenes dan un poco de miedo. Y bueno, escuché lo de la frontera, pero no sé exactamente qué está pasando.
3: També hi ha qui posa el focus en la dimensió humanitària de la crisi. La vanesa que viatja de vacances a França recorda que darrere les xifres hi ha persones.
5: El fet que la gent hagi arribat d'aquesta manera és una llàstima, no només per les persones mortes, sinó per les persones que han quedat pel camí i per com se'ls utilitza, com s'utilitza la gent per temes més estratègics políticament.
3: Malgrat l'anunci del desplegament de 170 agents, drons i avions, al pas fronterer del Voló no s'observa de moment un increment visible de la presència policial més enllà dels controls selectius que ja són habituals.
0: El bisbe Xavier Gómez, responsable de migracions a la Conferència Episcopal Tarraconense, denuncia la utilització política de la crisi migratòria de Ceuta. En una carta que ha enviat a la resta de bisbes catalans i a la qual ha tingut accés aquesta emissora, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat critica que alguns polítics vulguin treure benefici electoral del que qualifica com a drama humà.
6: Cal preguntar-nos honestament a qui pot beneficiar aquesta situació. No beneficia les persones que s'han llançat al mar. Pot beneficiar, en canvi, els qui utilitzen la mobilitat humana com a instrument de pressió política, els qui volen tensar relacions diplomàtiques, els qui juguen amb la por social o els qui converteixen el sofriment aliè i la por en rèdit electoral.
0: El bisbe Xavier Gómez assegura que no és creïble atribuir l'entrada massiva de persones a la sentència del Suprem ni a la regularització d'immigrants a Espanya. Mentrestant, Melilla ha anat reobrint gradualment la seva frontera amb el Marroc per la baixada de la pressió migratòria, que d'entrada ha estat menor que a Ceuta. Aquest dissabte s'ha permès la circulació en els dos sentits de centenars de vehicles que estaven fent el pas de l'estret i que estaven atrapats des de dijous. La delegada del govern espanyol a Melilla, Sabrina Mo, ha considerat prioritari desbloquejar aquest trànsit.
7: La presión migratoria ha bajado ahora mismo y eso, pues bueno, ha supuesto que podamos abrir de manera progresiva y gradual y siempre ciñéndonos a esos criterios de seguridad a esta apertura de frontera en ambos sentidos.
0: La nit passada, 19 persones han entrat a Melilla nedant i no se les ha pogut retornar a causa de la sentència del Tribunal Suprem que impedeix expulsions en frontera. Altres migrants, sense quantificar, hi han entrat per via terrestre i els han retornat al Marroc.
8: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A Colòmbia, un atemptat amb cotxe-bomba ha deixat almenys 11 ferits, 8 dels quals policies. L'explosió ha passat a Cúcuta, una ciutat fronterera amb Veneçuela, on operen diverses guerrilles, 6 dies abans de la investidura de l'ultradretà Abelardo de la Espriella. El president electe, que va fer de la lluita contra la violència la seva bandera durant la campanya, ha condemnat els fets i ha assegurat que el terrorisme no intimidarà Colòmbia ni doblegarà la voluntat dels ciutadans. ciutadans. Les autoritats locals han ofert una recompensa a qui aporta informació.
9: La Governació de Norte de Santander rechaza contundentemente este acto violento y ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca al esclarecimiento de los hechos violentos que se presentaron en la madrugada del día sábado.
0: Mentrestant, el president sortint, Gustavo Petro, ha fet el seu últim viatge oficial a Cuba, on ha mostrat la seva solidaritat per un país que, segons ha dit, està amenaçat per un bloqueig per míssils i per una invasió en referència als Estats Units de Donald Trump.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A casa nostra, agricultura intensifica les batudes contra la plaga de conills que afecta la plana de Lleida. Això després que els pagesos hagin criticat que amb els 200.000 exemplars capturats fins ara no n'hi ha prou. La situació afecta especialment el Segrià, la Noguera, les Garrigues, l'Urgell, el Pla d'Urgell i la Segarra. Verdú, Alba Mor.
10: El Departament d'Agricultura ha previst una cinquantena d'accions combatudes en recorreguts nocturns amb vehicles o aguaits en punts estratègics. Mesures que primer s'aplicaran al municipi de Verdú, a l'Urgell, i posteriorment a Alfés i Aspa, al Segrià. Es tracta de zones on la densitat de conills és força alta, causant estralls als cultius. Els pagesos confien rebaixar la sobrepoblació de fauna amb el desplegament d'aquestes mesures, tot i que també reconeixen que no serviran per arribar a la densitat desitjada. En parla Ramon Boleda, pagès de Verdú i representant de la plataforma Pagesos o Conills.
11: Confiem en rebaixar la població de conills, però no arribarem ni pensaments als 50 conills per quilòmetre quadrat que diuen que és el desitjable, ni pensaments, perquè n'hi ha mils més. Si aquest pla de xoc, de la manera que s'actua ara, aquests dies, s'hagués fet des del primer dia que vam demanar, ara ja podríem anar de vacances. No s'ha fet. O sigui, s'ha fet tard, 2 anys tard.
10: Un cop finalitzin aquestes mesures de xoc, caldrà fer un manteniment de la presència de conills, feina que des del departament diuen que ja passa a les àrees privades de caça i als pagesos.
8: El temps.
0: Dani Ramírez.
12: La temperatura baixarà una mica en aquests llocs on hi ha plogut. La tarda i vespre d'aquest dissabte, 1 d'agost, que ens ha portat un canvi de temps pel que fa a tempestes, tamborinades, calamarsades i alguna pedregada. Sobretot Pirineu Oriental, fins la Vall d'en Bas, a punts de la Garrotxa, doncs hi ha hagut calamarsa de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres en el cas de Molló. Aquí en pluges que han arribat a superar els 38-40 litres per metre quadrat a 7 cases, pràcticament 50 litres per metre quadrat. Feia gairebé 2 mesos que no hi plovia tant al Pirineu. Molló, la mida de la pedra, insistim que ha anat de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres. Ribes de Freser, 35 litres per metre quadrat. Capdavànol, 20 litres. A Ripoll, 16. N'han caigut 24 a Castellà de Nuc, també a Morella. Ha plogut al sud del país. A la Sénia, fins a 5 litres per metre quadrat. A la Ràpita, 3 litres per metre quadrat. Per tant, una regada que, on ha tocat, convenia, ha anat bé i ha refrescat. Preveiem un diumenge que començarà molta xafogor. Tenim avís de calor nocturna al litoral tarragoní, Garraf i Delta de l'Ebre. També terres interiors de l'Ebre, mínimes que no baixaran tota la matinada dels 23, 24, 25 i punts del litoral 26, 27 de mínima i de dia molta calor, màximes de 30, 37, 38 a l'interior, fregant els 39 a la ciutat de Lleida. Dia de sol, dia de calor, matí amb núvols baixos a la Costa Daurada i punts del prelitoral i a la tarda ruixats i tempestes que afectarien aquest diumenge al Pirineu, Prepirineu, menys probables els ports i terra alta i, en principi, menys quantitat de pluja i menys quantitat de pedra o calamarsa.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La temporada castellera 2026 ha tornat a veure el primer castell de Déu a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Ho ha seguit Josep Almirall.
13: Els castellers de Vilafranca ho han tornat a fer. Han descarregat el 3 de 10 en el desè aniversari del primer que van completar a la capital del Garraf. Uns grans verds que a la segona ronda han tornat a descarregar el 4 de 9 amb l'agulla, a la tercera el 5 de 9 i per acabar el pilar de 8. Estrena també de cama extra de la colla jove Xiquets de Tarragona, que s'ha acomiadat de la plaça amb el pilar de 8, l'estrena del dia. Els tarragonins de la camisa lila han fet una sortida espectacular, amb el 2 de 9, el tercer que descarreguen enguany, i han solventat la segona i la tercera ronda amb el 3 de 9 i el 4 de 9. Avui, la tercera colla convidada, els nens al Vendrell, la colla que enguany celebra el seu centenari i que a Vilanova ha aconseguit descarregar el seu primer 3 de 8 de l'any i apuntar-se també la primera clàssica de 8. La plaça de la vila de la capital del Garraf ha vibrat amb la colla local, els bordegassos de Vilanova, gran actuació dels a la camisa groc Terrós, que per primer cop enguany han ajuntat els dos bàsics de 8, el 3 i el 4 de 8, que han descarregat amb autoritat, i a la tercera ronda la torre de 7.
0: Vilaplana, al Baix Camp, ha acollit aquest dissabte al vespre la 18a edició del Mussart. Es tracta d'un festival que uneix diferents disciplines artístiques i que enguany ha girat al voltant del concepte de la vulnerabilitat. Vilaplana, Eloi Tost.
14: Música, cine, literatura o escultura són algunes de les disciplines que enguany s'han barrejat al Mussart, que ha reunit unes 400 persones. La directora artística del festival, Mercè Mariner, explica el perquè de la vulnerabilitat com a eix central.
15: Van coincidir tota una sèrie de coses i al final la paraula que ha anat apareixent és aquesta, vulnerables, que m'agrada molt. I és una miqueta la petjada que va deixar l'any passat i que enguany recollim i que això, de la tendresa hem passat a la vulnerabilitat, que ho engloba una miqueta tot perquè és una condició que travessa la persona, l'ésser humà, no?
14: Els joves hi han tingut un paper central, tant en la presència d'artistes com el pianista Bruno Anguera, com en l'elaboració d'un curtmetratge on el jovent del poble ha expressat les seves emocions.
16: Te lo vas a perder.
17: Sí, este es el búnker, ¿no?
18: Soy Bebo, Lola.
0: La pel·lícula A Fuego, el debut de la directora Estel Díaz, s'estrena aquest cap de setmana a l'Atlàntida Film Fest de Palma. La cinta, que es podrà veure a finals d'agost dels cinemes, és una història d'amistat juvenil que enllaça dansa i culpa. Ens ho explica des de Palma Caterina Carmany.
19: Tot canvia per la Lola quan el seu germà mor i ella entra al seu món de ball amb un secret que ho mou tot. Sentim la directora de A Fuego, Estel Díaz.
20: A la pel·lícula els personatges guarden aquest secret compartit, sobretot per por, sentiment de culpa, un penediment perquè se senten responsables del que li va passar al Nico. No són capaços d'enfrontar-se al que va passar perquè requereix un procés emocional que és el que fan al llarg de la pel·lícula.
19: Pel·lícula comercial, però que intenta fomentar l'associacionisme i els valors de grup, a la vegada que vol remoure l'espectador i presentar la dansa com una cura.
0: L'última estrena de l'edició d'enguany del Festival Grec de Barcelona és a càrrec de la prestigiosa companyia xinesa Tao Dance Theater i ha presentat en primícia a l'Estat les seves coreografies numèriques 16 i 17, dues peces que es basen en l'abstracció i la tècnica del moviment del cos. Ho ha seguit la Marta Vives.
21: La Tao Dance Theater prometia als espectadors una experiència sensorial i l'hem tinguda. Amb el seu espectacle hipnòtic de cossos que creen moviments ondulants i precisos i que es converteixen en una única força d'una bellesa extraordinària. Aquest era el punt de partida del coreògraf de la companyia Tao Ye, que ho explicava d'aquesta manera.
22: Perquè tots tenim un cos, tots tenim cos. Per tant, tota la meva obra es concentra en el cos i vull que el cos sigui un element que interconnecti amb tots els llenguatges.
21: I damunt l'escenari, dues coreografies amb títol numèric. A 16, els ballarins estan connectats en una seqüència línia que projecten ones d'energia ondulant. A 17 pren com a punt de partida els sons i la música dels mateixos intèrprets que donen forma als moviments des del terra dels ballarins. Una experiència fascinant, la d'aquesta companyia xinesa que va revolucionar el llenguatge de la dansa el 2008 i que ara és una de les més cobejades arreu del món. Ha estat l'espectacle final sota quatre gotes mal comptades que han caigut a Montjuïc d'una edició del grec en què la dansa ha estat especialment destacada en quantitat i qualitat i que ha permès constatar el gran nivell que viu aquesta disciplina a tot el món i de la que el grec n'ha estat el millor aparador.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Després que Òmnium Cultural de Terrassa decidís retirar el Premi Ferran Canyameres de novel·la d'intriga a Jordi Soler Comas per incompliment de les bases i declarar-lo desert, l'autor es defensa dient que va oferir a Pagès Editors comprar-ne els drets. En declaracions a aquesta emissora ha explicat que les xifres de vendes dels últims premis són molt baixes i que això pot afectar la seva carrera.
1: Per diferents motius, a mi Pagès em semblava que era molt mala opció per mi. Havia consultat les xifres de venda dels premis anteriors i havia vist que eren unes xifres molt baixes. I llavors, avui en dia, que els autors estem sotmesos a la dictadura de les vendes, clar, si el teu últim llibre ha venut molt poc, i quan dic molt poc vull dir menys de 100 exemplars, és molt difícil vendre el següent llibre.
0: Soler també ha explicat que mai va actuar a l'esquena d'Òmnium, que va intentar negociar amb Pagès i que la resposta va ser molt negativa.
1: Quan vaig intentar posar-me en contacte amb ells, em va costar una mica. I al final, quan vaig aconseguir parlar amb algú, aquest algú va ser, bueno, va estar francament hostil, va ser una conversa molt desagradable, em va posar de volta i mitja, i quan jo els vaig dir, escolta'm, si jo truco de bona fe per intentar comprar-vos els drets d'edició. Anem a aconseguir un acord que sigui bo per a tothom. No van voler.
0: El jurat va premiar la novel·la Icunde per unanimitat i en va destacar l'alt valor literari. En 35 edicions, el Ferran Canyameres és el guardó de novel·la d'intriga més antic del país en el gènere i també el de major dotació econòmica, amb 5.500 euros per a l'obra guanyadora.
8: Esports.
0: Amb en Roger Arbusà.
2: El Girona ha perdut contra l'Arsenal al trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. L'equip anglès, actual campió de la Premier i finalista de la Champions, ha demostrat ser superior, tot i el gol del Girona, que l'ha fet Arnau. A l'inici de la segona part ha estat l'1-2. El central David López analitza la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
18: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
2: El jugador barceloní demana arribades, sobretot a la posició de central.
18: Hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar. Com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
2: El pròxim partit del Girona serà divendres que ve contra el Sabadell. L'equip ballesà també ha jugat aquest dissabte i ha empatat 0-0 contra l'Andorra. El partit s'ha jugat a porta tancada al Car de Sant Cugat. Abans ha jugat l'Espanyol i també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos i Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol, al davanter del filial, Marcos Fernández.
23: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
2: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a l'inici de lliga.
24: It's a good test for the boys. It's like I said earlier in my interview, it's a...
25: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
2: I el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a porta tancada, a Peralada. Ha debutat una de les noves incorporacions, la jugadora basca que ve de la Reial, Mirare Uria.
3: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras, evidentemente, hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
2: Aquest dissabte ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu d'Eco per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per a la pròxima temporada. Això el dia que hem sentit Jesse Bissibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys ha fet aquest dissabte el seu primer entrenament. Són declaracions de Bissibu sobre la figura de Flick.
4: Yeah, I talked with Hansi.
5: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
4: I'm a work hard and be there.
2: Un Bissibu que té com a referència un exjugador del Barça.
4: My favorite player, I'd say Neymar.
5: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
4: That's the reason I started to play football.
2: I més enllà del futbol, Iris Tió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Tió i Lilou Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Tió i Denis González han estat segons a la prova de duet mixt lliure, en aquest cas, a 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
6: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
2: I també aquest dissabte s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení amb inici i final a Lausana, Suïssa. La victòria ha estat per a la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és 12a a la general. Aquest diumenge, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Fresca Info.

0: A Ceuta, la població impedeix que l'extrema dreta es manifesti contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. L'exèrcit i la policia han continuat aquest dissabte amb les expulsions per la frontera del Marroc. Algunes fonts eleven la xifra de morts entre les persones que intentaven entrar a la ciutat a més de 100, tot i que oficialment es manté en 67. Mentre la ciutat recupera el pols amb la reobertura de comerços, la polèmica política creix. Pedro Sánchez critica per carta la reacció, diu, egoista d'alguns socis de la Unió Europea davant la situació a la ciutat autònoma. Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió dels ministres de l'Interior. Aquest dissabte, dos dies després de l'inici de la crisi a Ceuta, el rei Felip VI s'ha pronunciat per demanar que l'Estat vetlli per evitar que la situació es repeteixi. En un comunicat expressa la seva preocupació i indignació per uns fets que qualifica de greus i diu que cal adoptar mesures per garantir la seguretat de Ceuta i Melilla. Tot i la calor intensa, el mes d'agost comença amb bones perspectives pel que fa a l'ocupació turística. Les altes temperatures tiren enrere alguns visitants, però l'eclipsi del 12 d'agost ha disparat les reserves. Tot i això, segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es podran permetre fer ni una setmana de vacances, encara que tingui feina. Els castellers de Vilafranca descarreguen el primer castell de 10 de la temporada. Ha estat un 3 de 10 a la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
1: Esports. Aquest dissabte han jugat partits amistosos el Girona, el Sabadell i l'Espanyol. El Girona ha perdut contra l'Arsenal al Trofeu Costa Brava 1-4. El Sabadell ha empatat 0-0 contra l'Andorra i l'Espanyol també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough anglès. Iris Tió aconsegueix dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Tió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Tió i Denis González han estat segons a la prova de duet mix lliure. I victòria de la ciclista neerlandesa Lorena Vives a la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi és dotzena a la general, a 18 segons de la líder.